0: del país, vale? És una... O sigui, és més aviat una mena de xarxa de fortificacions connectades, no?, entre elles. I ens hem d'imaginar, de fet, ells sempre parlen d'un gran drac de pedra que recorre, no?, els diferents accidents geogràfics, muntanyes, platges, deserts, vale? ja ho anirem veient. Però el que sí que és cert és que no és una paret. O sigui, no ens hem d'imaginar com moltes muralles medievals que tenim al nostre país, no?, que és simplement, amb perdó, amb molt respecte, una paret d'un metre, metre i mig d'ample que dalt té un camí de ronda, sinó que ens hem d'imaginar el que dèiem abans, no?, que és realment un mur que té 6 metres, 10 metres d'amplada, depenent de la zona, que supera moltíssims obstacles geogràfics i que no només és un mur, sinó que constantment hi ha fortaleses, torres, portes fortificades... I ens hem de fer la idea que hi ha punts, depenent de la zona, si era més o menys estratègica, que hi ha punts que la muralla pot tenir fins a 20 línies de muralla. O sigui, que és una bestiesa. O sigui, això, murs paral·lels, no? Que no és una línia contínua. Vale? Si agafem un mapa, aquesta xarxa de fortificacions sí que ocuparia, més o menys des del desert de Gobi, fins al Mar Groc. Vale? És a dir, gairebé tota la geografia xinesa, no?, que va d'una punta a l'altra de la geografia xinesa, i això sí que és cert, però en forma de xarxa.
1: I quants quilòmetres de muralla es calcula que es van arribar a construir?
0: Depèn, perquè als anys 70 la República Popular va dir que la Gran Muralla tenia uns 50.000 quilòmetres de llarg. 50.000 quilòmetres són molts quilòmetres. I el 2012, l'Administració Estatal de Patrimoni de la Xina va fer un mesurament arqueològic amb eines modernes, i semblaria que la xifra oficial serien més o menys uns 21.196 quilòmetres. És una bestiesa, sumant-ho tot, eh? O sigui, sumant murs de pedra, sumant trinxeres, sumant defenses naturals, si ho poséssim en una línia serien això, eh? 21.196 quilòmetres. La distància, si anéssim d'una punta a l'altra de la Gran Muralla, que cobriria de defenses, és molt menys, eh? Serien uns 6.000, 8.000 quilòmetres, com a molt, vale? Però quedem-nos amb aquesta edat, els 21.196 quilòmetres. Per situar la xifra, un dels altres murs dels que parlem és el mur d'Adrià, no?, de l'Imperi Romà, que es construeix per defensar la frontera al nord de Britània. Aquest mur, el gran mur d'Adrià, fa 117 quilòmetres. Uh-huh. No, per entendre les dimensions, sí, sí, de les que estem parlant. Una mica més de dades, eh? Aquests 21.000 quilòmetres, si els posem tots juntets, donarien dos cops la volta a la Lluna. Déu-n'hi-do. I si un altre cop els posessin tots juntets, donarien mitja volta a la Terra. Per tant, estem parlant d'unes dimensions descomunals. Brutal. De fet, estem parlant de l'obra artificial humana més gran construïda al llarg de tota la història.
1: I ara que acabes de mencionar el mur d'Adrià, i abans d'endinsar-nos en profunditat el tema d'avui, la xinesa és l'única gran muralla de la història?
0: És la més gran. Això està clar. Juga una altra lliga, però per una qüestió també de volum demogràfic. Vale? O sigui, sí que hi ha altres muralles enormes, ara posarem un parell d'exemples, perquè al llarg de la història, a part d'una pura necessitat de defensa, també diverses societats humanes han tingut la necessitat aquesta psicològica, militar, de posar una barrera física per separar dos mons. No, es veu, per exemple, el Joc de Trons, no? El mur del nord, es veu en mil obres de ficció, es veu en realitats actuals també, però al llarg de la història ha passat molts cops. Per exemple, podem parlar de la Gran Muralla de Gorgan, que actualment es troba a l'Iran, i va ser construïda per l'Imperi Sassànida entre els segles 5 i 6 després de Crist, curiosament per protegir-se també d'unes tribus nòmades que eren els Huns Blancs, dels qui hem parlat també en algun programa de les Portes de Troia. Eren uns 200 quilòmetres de llarg i estaven fets de... O sigui, la muralla estava feta de maons d'argila cuita, i aquesta muralla es coneix com la serp roja, no?, perquè té un color molt, molt vermellós, vale? I aquest sí que és un dispositiu de defensa lineal. Per altra banda, al Rajasthan, a la Índia, sí, al nord de la Índia, hi ha un gran fort, que aquest fort es va construir al segle XV, coetanis, no?, els Ming, que seran importants en aquest programa, té un mur defensiu que fa 36 quilòmetres de perímetre continu, vale? Un dels altres grans murs, que també és enorme, és molt gran, però perquè ens fem una idea, aquestes dues serien potser les muralles que s'emporten al top, no?, si anéssim una mica enrere, eh? Fixeu-vos en contraposició als 21.000 km

0: metres de la gran muralla xinesa és espectacular. Simplement aquesta idea, no? de la idea de separar amb murs la civilització, no? Al nord o a l'altra banda del mur els bàrbars, els salvatges, els nòmades, i al sud, o a l'altra banda del mur, depèn d'on estigui situat, no? La civilització, no? El sedentarisme, l'organització, l'administració, la burocràcia, etc.
1: Albert, qui va construir la Gran Muralla?
0: A veure, literalment milions de persones. Però si ens preguntem qui ordena construir-la, la resposta és que molts emperadors diferents de dinasties diferents, perquè la Gran Muralla no és un únic projecte, sinó que durant 2.000 anys els diferents emperadors de les diferents dinasties, i no només els emperadors, sinó també les autoritats locals, l'aparell de funcionariat, que ja veurem que hi ha un ministeri només d'obres públiques, etc., aniran construint aquesta muralla. En el programa d'avui, i avanço que segurament seran dos programes per parlar de la història de la muralla, parlarem de tres grans dinasties. Parlarem de moltes dinasties, però les importants són la Qin, que és la primera dinastia que unifica la Xina, els Han, i finalment parlarem dels Ming. També parlarem, hi ha molts salts temporals pel mig, però jo penso que aquestes tres són les que han fet modificacions més importants de la Gran Muralla.
1: Doncs ja que avui fem un programa que queda una mica lluny, potser aniria bé fer una petita explicació de com hem d'entendre la història de la Xina, oi?
0: A veure, anem a grosso modo, amb peus de plom, ja farem algun dia programes d'història de la Xina. Farem moltes generalitzacions, per tant em disculpo si algú és especialista, perquè anem a donar una mica de pinzellada general. Hem de canviar totalment el nostre marc mental. A Occident, quan parlem d'història, tenim una visió molt lineal de la història. Per exemple, l'Imperi Romà neix, assoleix el seu apogeu, cau per sempre, i de les restes de l'Imperi Romà neixen, no?, diferents regnes que són la llavor de les actuals nacions europees, bla bla bla bla bla. Però si us fixeu que a Europa en cap moment hi ha hagut una voluntat comuna de reconstruir un altre cop l'Imperi Romà cada segle, no? Oh, s'ha trencat, doncs tornem-lo a construir. Sí que hi ha hagut intents puntuals, poc fructuosos, però no hi ha hagut una voluntat general. En canvi, a la Xina, la mentalitat en aquest sentit és cíclica. L'estat unificat xinès és el model ideal, és el centre de l'univers, i el qual... O sigui, aquest estat unificat xinès sempre ha de tornar. Per tant, la història de la Xina s'organitza en dinasties, ja parlem de les diferents dinasties, que s'alteren en períodes d'unificació, de fragmentació, durant més de 4.000 anys. El que les manté unides no és tant el territori, sinó és una idea compartida, és una escriptura, una burocràcia, els ritus de Confuci, la convivència entre el confucianisme, el taoisme, el budisme, no? És una identitat cultural que no pas una identitat nacional, no? Com l'entenem en el sentit modern. Però la idea és que a la Xina sempre hi ha hagut la voluntat, per molt que hi hagi hagut fragmentacions, invasions, etc., sempre hi ha hagut la voluntat conjunta de tornar a la reunificació, no? Sempre es tendeix a tornar a construir el regne celestial, no? El regne xinès.
1: Clar, però llavors no hi ha aquí una Esperanza Aguirre xinesa que digui que la nació xinesa és eterna i ininterrompuda des de fa 5.000 anys, com va dir d'Espanya?
0: Últimament l'estem citant massa, aquesta senyora. Clar, la història xinesa és una muntanya russa. Hi ha una frase que obre un dels grans clàssics de la literatura xinesa, que és el Romanç dels Tres Regnes, que ho resumeix millor que qualsevol historiador i que millor que ho faríem nosaltres ara mateix. La frase diu: l'imperi llargament dividit s'ha d'unir, llargament unit s'ha de dividir. Va? És una frase que jo penso que té molt significat, i és la idea aquesta, no? La idea del etern retorn, no? Imperi unificat, ens dividim, guerres, ens tornem a unificar, ara ve una invasió, ara ens tornem a dividir, ara tornem a venir guerres, ara ens tornem a unificar. Llavors, la història de la Xina, com ja hem dit, són grans èpoques d'unificació, com l'època dels Han o l'època dels Ming, seguides d'invasions, col·lapses, fragmentacions, on el país es trencava en múltiples regnes que es mataven entre ells durant uns quants segles o unes quantes dècades, però a diferència d'Europa, allà sempre acabava sorgint algú o alguna organització o alguna entitat o algun d'aquests regnes que s'imposava que tornaven a unificar tota la Xina sota un sol emperador.
1: Molt bé, molt bé. I aleshores, això del mandat del cel, què vol dir?
0: És una idea molt recurrent en la història xinesa. Bàsicament, és una idea filosòfica i política que defensava que l'emperador governava perquè l'univers, el cel, li atorgava el dret a fer-ho. I per això l'emperador sempre és conegut com el fill del cel, no? A Pequín, per exemple, molt famós el temple del cel, no? No entrarem. Però aquesta idea tampoc era un xec en blanc. O sigui, com que l'emperador és el fill del cel, pot fer el que li doni la gana. Doncs no. Això és una miqueta quan... O sigui, jo sempre penso en les monarquies absolutes europees, no?, que governen per dret diví. I clar, tu has estat designat per Déu, no?, la teva família ha estat designada per Déu i per tant tens dret a fer el que vulguis, que fins que no arribem al contracte social amb Rousseau i tota aquesta gent, no hi haurà la idea aquella que si el governant és injust, jo tinc el dret i el deure de revoltar-me contra ell perquè és un tirà. A la Xina això ja existia des de molt abans. Si l'emperador es torna corrupte, cruel, o és incapaç de governar, el cel li retira el mandat. Per tant, el poble té el dret i té el deure de rebel·lar-se, enderrocar l'emperador i posar una dinastia nova. I com se n'assabenta la gent, no? Pues la gent se'n pot assabentar sobretot per desastres naturals. Inundacions, sequeres, terratrèmols, fams, invasions que l'emperador no pot aturar, guerres civils que l'emperador no pot aturar. Doncs això vol dir que està perdent el mandat del cel. Per tant, el poble xinès té dret a revoltar-se i, per tant, implantar una dinastia nova, que veurem que és una cosa que passa sovint.
1: I com ens ha arribat tota aquesta història? Com ens ha arribat tot això? Vull dir, a Europa teníem els monjos copistes, els cronistes dels reis, heròduts... A la Xina, qui escrivia la història?
0: Aquí és una cosa que canvia bastant, va? Perquè, clar, la Xina és molt gran, hi ha moltíssima gent, i qui escriu la història és l'Estat. I això passarà al llarg de molts segles, i és una cosa que passa molt pocs llocs més del món. Perquè sí que és veritat que hi havia tradicions privades, cròniques locals, literatura historiogràfica que no era estrictament oficial, però l'Estat xinès tenia una mena de ministeri historiogràfic oficial. Quan una nova dinastia agafa el poder, la seva primera gran tasca era asseure els seus funcionaris i posar-los a escriure la història oficial de la dinastia anterior. Va? O sigui, la dinastia nova escriu la història de l'anterior. I clar, era una operació de pura legitimació dinàstica. Recopilaven tots els documents de l'imperi anterior i escrivien el relat oficial. Normalment, els emperadors caiguts acostumaven a ser corruptes, cruels, incapaços, i per això la nova dinastia no havia conquerit res. Simplement havia intervingut per salvar el país. Aquesta idea, aquesta història oficial, que hi ha uns documents que s'anomenen les 24 històries oficials, perdoneu, i gràcies a això tenim un registre administratiu i històric superdetallat, i gairebé sense cap mena de paral·lel en el món antic, però que s'atura en la dinastia dels Ming, sí? Que s'atura al segle XVII, ja veurem si tenim temps per què, però bàsicament això, que la història xinesa té una part molt forta, molt estatal, val? Una intervenció estatal molt forta dins la història.
1: Vale, però per mantenir aquest registre tan detallat calia una organització de ferro. Com funcionava per dins aquest estat de l'emperador?
0: Clar, fixeu-vos que el programa va a la història de la muralla xinesa i estem aprofitant per parlar una mica en general,
1: sí,
0: no? De
1: sí,
0: la història. Una petita aproximació a la història de la Xina.
1: És que ens cal això per entendre la muralla, si no, no...
0: Exacte, per això segurament seran dos programes. a veure, a molts grans trets, i és una cosa que canvia molt al llarg del temps, però bàsicament l'estat xinès es basava en un equilibri de poders molt peculiar. Per una banda, tenim els funcionaris literats, que serien els mandarins en el seu origen, que eren homes que havien passat els exàmens imperials, literalment funcionaris. Hi ha molts historiadors que aquí han volgut veure una meritocràcia espectacular. No, és que si tu estudies i ets bo, superes els exàmens, i per tant qualsevol persona podia passar a formar part de l'administració i ser funcionari, per tant, una classe social molt alta dins del món xinès, perquè al món xinès gairebé no hi havia aristocràcia. Entre moltes cometes, si volem buscar un paral·lelisme, no? La noblesa o l'aristocràcia xinesa era el funcionariat. Òbviament, les úniques persones que es podien permetre superar aquests exàmens i accedir-hi eren les persones que venien de famílies benestants, no? Ara, actualment, també, bueno, sense voler anar massa lluny, no? Però és una cosa que passa. També amb els càrrecs de funcionaris que requereixen unes preparacions brutals, només certes persones i de certes famílies poden accedir-hi, no? Llavors, en fi, per una banda els funcionaris i per altra banda, dins del palau de l'emperador, els eunucs, que com que eren Els únics homes que podien viure amb l'emperador i amb les seves concubines, o eunucs, per tant, castrats, acabaven sent els seus confidents íntims. Els grans consellers dels emperadors xinesos normalment són eunucs, i normalment sempre hi ha una lluita interna, no?, entre els funcionaris, que volen això, no?, o bueno, la mentalitat aquesta funcionarial del servei públic, entre moltes cometes, contra el consell que fa a cau d'orella l'eunuc. Llavors hi havia aquesta mena d'equilibri, i òbviament l'última paraula la tenia la persona que tenia el mandat del cel, per tant, l'emperador.
1: Llavors, on encaixa la muralla en tot aquest trencaclosques d'identitats, de funcionariats, etc.
0: Molt bé, minut 19-20 i ara començarem a parlar de la muralla.
1: Vinga.
0: Encaixa en que Xina, durant molt de temps, no era un país amb fronteres definides en un mapa, sinó que era, el que hem dit abans, una idea cultural. Si tu adoptaves la seva escriptura, la seva burocràcia i respectaves els ritus de Confuci, podies governar i ser xinès, vale? encara inclús que fossis un nòmada. La Gran Muralla, de fet, aquí, com ja he introduït abans, s'ha interpretat d'una manera molt psicològica, no? Aquesta idea d'una frontera que separa dos mons. De la muralla cap al sud, és on hi ha els camps de blat, és on hi ha l'arròs, l'agricultura, les ciutats, l'estat, la civilització, la burocràcia. Veurem que la Xina està carregadíssima de burocràcia durant tota la seva història. I de les muralles cap al nord, hi ha les estepes, les tendes, les iurtes, els ramats, els bàrbars, no?, els pobles nòmades que van en cavall i beuen llet de cavall, llet de d'euga fermentada. La muralla per xinesos separa dues maneres incompatibles d'entendre el món, que veurem que en algun moment serà compatible. Però la idea és aquesta, no? Dins de tot aquest garbuix d'identitats, la Gran Muralla ens està separant dos mons, la barbàrie i la civilització.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs seguim a les portes de Troia, ara sí, davant ja la imponent muralla xinesa, i per abans de posar-nos a pilar pedres, Albert, necessitem un petit mapa mental. Per no perdre'ns, òbviament, en els 3.000 anys d'història xinesa, ens pots fer un resum molt ràpid de les 4 o 5 grans dinasties que ens marcaran la història de la muralla d'avui?
1: Molt ràpidament. Faig aquells programes que a tu t'agraden, que s'han de prendre punts.
0: Vinga.
1: A veure, la primera dinastia que unifica la Xina és la dinastia Qin, que s'escriu amb Q i N, però es pronuncia Qin, que és el segle III abans de Crist. Diguem que són els pioners, el primer emperador, etc. Aquests són els que comencen, per dir d'alguna manera, si té un inici, a la construcció de la Gran Muralla. Llavors tenim la dinastia Han, que va més o menys entre el 200 abans de Crist i el 200 després de Crist. Aquests són els que fan créixer molt la muralla, sobretot cap al desert, cap a Occident. Entre els... O sigui, a partir dels Han farem un salt brutal, vale? Passarem del 200 al 1200, passarem 1.000 anys, així, perquè sí, perquè no tenim temps. Pel mig hi haurà la dinastia Tang, la dinastia Song, etc. Però passarem directament a la Ming. Ah, perdó, no passarem a la Ming, passarem a la Yuan. Que els Yuan són una dinastia d'origen mongol que conquereixen la Xina. Sí, el net de Genghis Khan, que és Kublai Khan, que conquereix la Xina, que algun dia li dedicarem un programa, que és molt interessant. De fet, Marco Polo s'instal·la a la cort de Kublai Khan, tenen relació, etc. I finalment parlem de la dinastia Ming, que la dinastia Ming va des del 1368 al 1644, que són els que deixen la Gran Muralla com la coneixem avui dia. Sí, la foto de la postal és gràcies als Ming.
0: Gràcies als Ming.
1: Tots aquests són els que fan modificacions i alteren d'alguna manera o altra la Gran Muralla, perquè finalment llavors tindríem els Qing, o el Qing, que són els que expulsen els Ming al segle XVII, i són els que perduraran fins al 1912, fins a la instauració d'una república a la Xina, que també són estrangers, que són manxús de Manxúria, que conquereixen Xina, i ja veurem què passa amb ells a la Gran Muralla. Segurament en aquest programa no hi arribarem, ja serà el següent.
0: Molt bé, anem a l'inici de tot. En quin context es construeix la muralla?
1: Clar, ens n'hem d'anar fins al segle V abans de Crist. Va? En una època que es diu els regnes combatents. Va? I no cal explicar gaire més. Els regnes combatents, això vol dir que la Xina no era un país unificat, sinó que hi havia 7 regnes que s'estaven matant entre ells constantment. I aquí es comencen a construir tot de fortificacions entre els diferents regnes per defensar-se entre ells. Vale? Ens hem d'imaginar la Xina fragmentada en trossets i tot de fortificacions, no?, per defensar-se. Aquest regne es defensa d'aquest, de l'oest, del nord, del sud, etc. I també muralles per defensar-se sempre dels nòmades del sud. Per tant, a la Gran Muralla, l'origen la podríem situar aquí, al segle V abans de Crist, sense que existeixi el projecte de la Gran Muralla.
0: Val, i com es passa de tot això a la Gran Muralla?
1: Hem de pensar en un nom propi, va? Que és Qin Shi Huang. Va? En Qin Shi Huang, perdoneu, l'any 221 arrasa militarment amb tota la resta dels regnes i unifica la Xina per primera vegada. De fet, aquest emperador sonarà perquè el seu nom dona origen a la Xina, no? El Qin, Xina, no? I també ho sonarà perquè és el que s'enterra amb els guerrers de terracota de Xian. És un dels emperadors més famosos, perquè és considerat el primer emperador. La seva capital la tindrà a Xianyang, molt a prop de Xian, més o menys potser on estan on té la tomba, no?, amb els guerrers de Xian, on hi hauria, en principi, l'inici, o al final, de la ruta de la seda, depèn des d'on tu miris. Una de les primeres mesures que pren és destruir i enderrocar moltes de les muralles interiors que separaven els antics regnes perquè ningú no es pogués atrinxerar en un d'aquests regnes i fer-li un cop d'estat. I un cop destruïdes les de l'interior, envia el seu exèrcit a connectar les muralles que quedaven més al nord per crear, ara sí, una frontera unificada contra un enemic comú, els nòmades estaparis del nord que no paren de molestar. Més o menys venien de l'actual Mongòlia, d'altres països del nord de la Xina, etc. Aquests pobles nòrdics, aquests pobles nòmades, a part de ser els que en un futur es convertiran en els que coneixem avui dia com els mongols, són els Xiongnu. I aquí és on neix la idea, no? La primera idea, aquest primer emperador inaugura la idea de la Gran Muralla.
0: I com es construeix aquesta gran muralla, que ja comença a tenir alguna idea?
1: Clar, no s'assembla gens a la muralla que coneixem nosaltres avui dia. Aquesta primera muralla era de terra piconada. Terra piconada, terra compactada. La tècnica bàsicament consistia en posar terra humida entre dos llistons de fusta i anar-la picant fins que quedi compactada com si fos ciment. Clar, és un procés que és molt lent, però és molt barat. No necessites ni pedra tallada, no necessites ni maons, no necessites res, però requereix moltíssims treballadors. De fet, es calcula que en l'època Qin hi van treballar més d'un milió de persones.
0: Ostres, un milió són moltes, eh?
1: Són moltíssimes.
0: I quin tipus de persones treballaven en aquestes condicions, en aquestes construccions que ja a ningú se li escapa que devia ser duríssim?
1: Clar, ja us ho podeu imaginar. La mà d'obra s'organitzava sobretot a través d'un sistema estatal implacable, que era la corbea, en què l'estat Qin no pagava els treballadors, sinó que els camperols havien de pagar un impost en forma de treball. Que això no és només, o sigui, això no només existeix a la Xina, vull dir, aquí a Europa i al món occidental també durant tot el primer mil·lenni, inclús en alguns moments de la baixa mitjana també existirà. Llavors aquestes persones havien de retre un servei a l'imperi, a l'emperador, i treballar durant molts mesos sense cobrar. Però clar, què passa? Que són desplaçats a centenars o milers de quilòmetres dels seus pobles, de les seves ciutats, només per treballar això sota unes condicions molt dures, sobretot picant la terra. Llavors, d'aquesta situació ens n'arriba un testimoni històric gràcies a Sima Qian, que és un gran cronista de la història xinesa, que ell recull la mort del general Meng Tian.
0: I què ens explica aquesta història de Meng Tian?
1: A veure, Meng Tian va dirigir 300.000 treballadors durant la construcció de la muralla sota les ordres del primer emperador, però quan el primer emperador mor, què passa? Pues el que sempre passa, no? Quan hi ha un primer emperador, o quan no és el primer, hi ha un gran complot a la cort i els nous governants ordenen a Meng Tian, en aquest general, que es suïcidi. Vale? I el cronista recull la seva última frase abans de veure's el veí, que diu: tinc un pecat del qual mereixo morir. He fet muralles i fossats al llarg de 10.000 li, que serien molts quilòmetres. En algun moment dec haver tallat les venes de la terra. Aquest és el meu crim. I després es fa un xupito del verí i es suïcida. Clar, aquí està fent referència al gran impacte que la construcció de la muralla té en la pròpia natura. O sigui, estan sent conscients que s'estan carregant la natura, perquè clar, són milers de quilòmetres i tu estàs modificant tot el paisatge del teu entorn. Per la mentalitat xinesa, en el marc més cultural del Feng Shui, no? Que la terra té línies d'energia vitals, no? Com venes d'un drac, la idea aquesta del drac, la muralla, no? Un altre cop. Clar, fer un tall de milers de quilòmetres estàs alterant, no? Tot aquest sistema de coexistència entre la natura, els humans, etc. No? I es podria arribar a considerar com una ofensa còsmica.
0: I, clar, la llegenda aquella dels cadàvers que sustenten la muralla, aquesta llegenda, què passa?
1: A veure, ja, sobretot durant els anys 80, 90, es va estendre moltíssim la idea de que quan la gent que treballava a la muralla moria, els cossos s'enterraven dins la muralla per donar-li més força a la pròpia muralla, no? Utilitzar els cossos en descomposició per fer de morter, per fer de relleno, etc. És una exageració. O sigui, evidentment, durant la construcció de la Gran Muralla, sota els treballs forçats, van morir desenes de milers de persones. Va morir moltíssima gent. Però les persones que morien o eren cremades o eren enterrades en fosses comunes al voltant de la muralla, que d'això sí que se n'ha trobat. Però, després de moltes recerques arqueològiques, en cap punt de la muralla s'ha vist que hi haguessin ossos enterrats o restes humanes enterrades, etc. El que sí que és cert és que tot això ens deixa moltes llegendes, no? Com per exemple la llegenda de Meng Jiangzhu, que bàsicament explica que una dona va veure el seu marit, que l'han condemnat a fer els treballs aquests forçats 1.000 quilòmetres enllà, i que quan li porta roba perquè fa molt, quan li porta roba perquè fa molt fred, el seu marit noies li diuen que ha mort i que ha estat enterrat dins la muralla. I ella plora tan fort que la muralla es derrumba i sota les restes de la muralla veu el cadàver del seu marit, no? Això és una llegenda, és un conte popular. Ja hem dit que s'ha demostrat que arqueològicament no hi ha morts enterrats dins les muralles, però sí que ens transmet, no, aquesta idea, no? És el dol privat enfront, no, de l'obra estatal, aquesta idea que el poble potser en molts moments no estava gaire content amb la construcció de la Gran Muralla.
0: Deixem enrere la terra de la dinastia Qing i avancem.
1: A veure, ara toca parlar dels Han, que tenien la capital a Luoyang, que decideixen fer una cosa inèdita. Ells allarguen la muralla cap a l'oest. Però què hi ha a l'oest? Doncs hi ha el desert del Gobi. És un grandíssim desert. És un dels deserts més grans del món, dels menys coneguts també, però està allà, al vell mig, no, d'Àsia. I això suposa un repte d'enginyeria. Clar, el desert no tens terra compacta per piconar, no hi ha fang, no? L'únic que hi ha és sorra. Així que s'inventen una tècnica nova, fan capes de grava i de sorra intercalades amb branques de salze vermell i canyes, i les branques doncs fan la mateixa funció que el ferro dins del formigó armat. És a dir, les branques aquestes donen estabilitat en els murs aquests que estan fent amb sorra i grava, com quan anem a veure unes dunes a la platja, no?, que hi planten vegetació a sobre. Per què? Perquè aguanti, bàsicament. De fet, hi ha trams d'aquest tram de la muralla, al mig del desert, que 2.000 anys després encara es mantenen i es poden visitar.
0: Posem-nos a la pell de qui anava allà dalt. Aquesta regió de la muralla quedava molt lluny de tot.
1: És que literalment...
0: Vas a treballar allà, vull dir...
1: És que, o sigui, si et tocava anar allà a construir muralla, és que era una putada, perquè al desert del Gobi no hi viu gairebé ningú, bueno, i en aquell moment encara menys. L'últim gran punt de pas abans d'allò desconegut, o sigui, ens hem d'imaginar que aquesta muralla era com el límit del món conegut, o sigui, més enllà, els xinesos no sabien que hi havia, vull dir, hi havia la barbàrie, no?, els nòmades. L'últim gran punt en aquest pas era el pas de Yumen, a la conegudíssima Porta de Jade, que actualment encara es pot, podeu buscar per Google Imatges, que encara es pot veure. Més enllà només hi havia deserts, tribus desconegudes, etc. Per als xinesos, sortir d'aquella porta era entrar en un territori sense mapes, sense nom conegut. Seria una mica com quan en Gandalf cau pel pont de Khazad-dûm, no?, i s'enfonsa a l'eterna foscor. Parlant d'això, l'Alberto va anar a fer un programa Altres Vides, parlant de videojocs i Tolkien, amb en Patrick Urbano. Recomanem que escolteu el programa perquè va quedar molt xulo. Sempre amb ganes de dir més coses de Tolkien.
0: Sempre.
1: En una hora no tens prou temps. Però bueno, i això és una miqueta la idea. Hi ha un poema de Wang Wei, que sí que és més tardà, d'uns segles més enllà, que diu, per exemple, «Beu una altra copa de vi abans de marxar perquè a l'oest del pas de Yangguan ja no hi haurà cap amic», no? Fent referència que si travesses aquesta porta i vas més enllà, ja no hi ha res més.
0: Molt bé, clar, amb aquesta línia, ara que estem amb el Han, escolta, Albert, que parlem molt de xinesos, però sovint també sentim el concepte de l'ètnia Han. Què vol dir això exactament?
1: Clar, fixeu-vos, Gran Muralla com a excusa, però estem parlant aquí una miqueta de la història Xina,
0: Xina.
1: Història xinesa, no? Identitat ètnica, també. Bàsicament, distingir entre xinesos i Han és vital. Un xinès és una persona de nacionalitat xinesa, una persona que viu a la Xina, i en canvi els Han és una ètnia. Avui dia el 90% de la població xinesa és considerada de l'ètnia Han. El nom ve precisament d'aquesta dinastia, de la dinastia Han, com que m'ha estat explicant, i no és tant una qüestió genètica, o sigui, no és una raça, les races humanes no existeixen, sinó que és una identitat cultural. Ser Han vol dir viure sota els ritus de Confuci, utilitzar l'escriptura logogràfica i, sobretot, ser agricultor. Òbviament, actualment ha canviat aquest concepte, però en un origen era la idea. Però la Gran Muralla, fixeu-vos, és literalment el límit geogràfic de l'ètnia Han. Fins on arriba el camp de blat, el camp d'arròs, arriba la civilització Han. Perquè més enllà, el que hi ha més enllà de la Gran Muralla, ja no és Han, hi ha els altres.
0: Anem a animar una mica això.
1: Som-hi, va.
0: Ens has explicat que precisament els Han amplien la muralla cap al desert. I com es defensaven d'un atac?
1: Hi haurà moltes maneres, perquè la Gran Muralla, ja ho anirem explicant, no és una muralla preparada per aguantar grans setges. O sigui, tothom... Bueno, tothom no, perquè jo sóc un friqui, però tu sempre penses, què passaria si l'exèrcit imperial estigués a Pequín i un gran exèrcit mongol de 200.000 cavallers, bueno, genets, ataca a l'altra punta?
0: Tu penses aquestes coses, no?
1: Jo cada dia.
0: Tu per la nit?
1: Allò de quants cops penses en l'imperi romà? Pues,
0: tu penses en la muralla i aviam de quina manera podria t'entrollar.
1: Faig plànols amb una llanterna, saps?
0: Carai, carai.
1: Sí, sí, sí. La muralla no està preparada. O sigui, la muralla no està preparada per suportar un setge. La muralla està preparada per aturar ràtzies, no? O sigui, està preparada per aturar assalts, perquè s'estan protegint dels nòmades. Els nòmades, per definició, volen ser nòmades. És a dir, un nòmada no vol conquerir un territori i assentar-se i conquerir un imperi. Això no passarà fins a la dinastia Yuan, és a dir, molt temps després. Els nòmades els interessa entrar a les seves terres sedentàries, robar or, emportar-se esclaus i com més ramats millor. Ah, i què faran? Doncs amb els seus cavalls entraran, faran una ràtzia ràpida, una cosa que també passava molt a la península Ibèrica, no? en temps de frontera i en altres territoris europeus, una incursió ràpida i marxem i ens emportem tot el que puguem. Això és el que els interessava. Llavors, la Gran Muralla neix per això, per aturar aquestes ràtzies. Per tant, no està preparada per suportar un setge. Per a la teva pregunta, com es defensaven d'un atac? Depèn de l'època, depèn de la zona, depèn de tot. És a dir, per exemple, els Ming, haurem d'anar mil anys després, utilitzaven una mena d'estructures semblants a uns estels d'aquells que fem volar, carregats de pólvora i es llançaven contra els enemics, o utilitzaven unes granades de mà molt primitives que també les llançaven contra l'enemic. Però recordeu que a la Xina ja existia la pólvora i s'havia utilitzat com a arma des dels segles 9-10, més o menys. En el desert, en aquesta zona on arriben els Han, hi ha algun text que documenta una estratègia molt rara. S'han trobat unes restes del que semblaria una mena de sacs plens de sorra barrejada amb calç i sovint amb mostassa molta i pebre.
0: Aviam, mostassa molta i pebre és per fer menjar, per fer un bon àpat. Això contra genets armats? Com a la funciona? Cara, no? Li tires?
1: Els hi cuines, no? I té, aquí tens. Però bàsicament els hi tires a la cara. O sigui, això el que feia era una pols tòxica. Quan el vent bufava cap a l'exterior de la muralla, obrien aquests sacs, deixaven anar aquesta pols, i la sorra, la calç, el pebre i aquesta mostassa, doncs, irritava els ulls, frenava els cavalls, per tenir una bona manera, no?, d'aturar, no?, aquestes càrregues de cavalleria o aquestes ràtzies, etc. També s'ha de dir que això potser és una cosa puntual que es va utilitzar en algun moment, però hi ha alguna referència escrita.
0: Per quin motiu els Han s'interessen tant en allargar la muralla pel desert?
1: Per molts motius, perquè per allà també entraven algunes tribus nòmades a saquejar, etc. Però sobretot el motiu que predomina és el motiu econòmic, sempre a la història, recordem, els diners, no? Aquesta ampliació de la muralla ressegueix exactament la ruta de la seda. Recordem que amb la Tamar li vam dedicar dos programes, 380 i 381. La Gran Muralla, una mica amb la idea que us deia abans, no només feia de frontera militar, sinó que era una estructura duanera perfecta, que servia per protegir les caravanes un cop passaven la frontera de l'imperi xinès i també, sobretot, per cobrar impostos. Vull dir, si tu entres o si tu surts, pagues aranzels. L'imperi, amb aquesta ampliació, protegia els camins i, a canvi, tothom pagava el peatge quan hi passava, sobretot en mercaderies. Això ja ens avança que la Gran Muralla, en moltíssims moments i en moltes regions, no complia, en molts casos, ni una funció de defensa militar, sinó de control. Sí, de control de duanes, de control de passatgers, d'entrades i sortides, etc.
0: Ens hem d'imaginar que la muralla al desert era impenetrable. Els Han vivien tranquils darrere del seu mur?
1: Ni de conya. La muralla, ja ho hem dit abans, frenava ràtzies petites, però no podia aguantar un gran exèrcit confederat dels nòmades. Així que l'Estat, en molts casos, s'havia empassat l'orgull a ser pragmàtic i recórrer a l'arma més vella del món, que és el suborn. S'inventen tot un sistema diplomàtic anomenat el sistema Hachin, que bàsicament es basava en això. Traduït seria aliança matrimonial o pau i parentiu, que a la pràctica l'emperador què fa? Pues l'emperador es compromet a enviar anualment als nòmades tones i tones de seda, gra, vi i princeses xineses. Suposadament princeses xineses, perquè veurem que tenim documentat, sobretot també en la literatura, neixen molts contes populars d'aquí, que moltes de les dones que enviaven cap a aquestes tribus nòmades no eren princeses, simplement eren dones de la cort, concubines, inclús pageses, etc., que les vestien en robes imperials i les enviaven al desert amb un títol fals, perquè, clar, els líders nòmades què sabien, no? Si se'ls hi presentava una princesa vestida amb les robes més elegants i més riques de totes. Però la seda i el gra, que acompanyaven la dona, sí que eren reals. Per tant, tenia els noms especificats. Aquesta és una estratègia que es repeteix en tots els territoris de frontera, en tota la història de la humanitat, les pàries, no? Els suborns, els... Bueno, és una estratègia que repeteix moltíssim i els Han ho faran molt amb aquestes tribus, amb aquesta confederació, entre cometes, que eren els Xiongnu.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la xarxa de comunicació local.

0: Recta final del treball d'aquesta setmana, amb aquesta primera incursió a la muralla xina. Esperem que no ens tirin pebre i mostassa.
1: I mostassa. T'oblides de la calç.
0: Esperem que no passi res de tot això. Com arriba al final dels Han?
1: Al final del poble Han, al final de la dinastia Han, no? Aquesta dinastia que governa durant uns 400 anys, més o menys. El final de la dinastia s'explica amb la combinació de factors molt diversos, eh? Com sempre, factors interns, problemes socials, factors externs, però ens hem de situar més o menys al 220 després de Crist. A nivell intern, la cort imperial va patir una llarga època d'inestabilitat i va haver una successió d'emperadors molt joves, fet que va generar buits de poder, lluites constants, diferents faccions, assassinat aquí, assassinat allà, etc., per controlar les decisions de l'estat. I a nivell social i territorial, la situació també es deteriora moltíssim, perquè l'imperi pateix tota una sèrie de desastres naturals, sequeres, desbordaments del riu Groc, que acaben provocant pèrdua de collites, episodis de fam, etc. I què hem explicat al començament del programa? Que quan un emperador o quan una dinastia patia desastres naturals és que estava perdent el mandat del cel. Per tant, l'estat, en lloc d'alleujar la situació, veu que comencen a sortir les revoltes, vale? Incrementa la pressió fiscal sobre els camperols, i això fa que el 184 després de Crist esclati una gran revolta, que és la rebel·lió dels turbants grocs.
0: I què farà el govern central per sufocar la revolta dels turbants grocs?
1: Clar, aquesta gent estava convençuda que el govern central ja no era legítim, sí, perquè ja no tenia la benedicció del cel. Llavors, per sufocar aquesta revolta massiva, el govern central el que fa és delegar un poder militar gairebé absolut als governadors i generals de províncies. Clar, no és una decisió tonta, no? Si tu tens una revolta generalitzada per tot el país, pots que dius, mira, provincialment us dono més poder militar, augmentem els vostres exèrcits provincials per recuperar el control. Aquests comandaments aconsegueixen aturar la rebel·lió, però, ojo aquí, un cop han aturat la rebel·lió, es neguen a retornar el control a l'emperador. I per tant, què li passa a l'imperi? Pues que es torna a fragmentar un altre cop en diferents dominis militars, donant lloc a un nou període que és conegut com el període dels Tres Regnes.
0: Tres Regnes. Per tant, tornem a tenir la Xina dividida en tres regnes, com abans de l'arribada del primer emperador.
1: Correcte.
0: Què ens expliques dels següents segles, doncs?
1: A veure, com ja us he dit abans, dels Han m'interessa saltar directament cap als Yuan o cap als Ming, vale? Per tant, em disposo a resumir 1.200 anys d'història o 1.000 anys d'història en molt poc temps. Perquè l'estat xinès passa per diferents fases i durant aquest temps la construcció o el manteniment de la muralla queda bastant en un segon pla per diversos motius estratègics, vale? Però ho podem dividir bàsicament en tres grans moments.
0: Som-hi, endavant.
1: Endavant, que encara tenim uns minuts.
0: Sí, 6 minuts.
1: 6 minuts, perfecte. Mira, dos per fase. El primer moment és el de fragmentació territorial. Durant diversos segles, després dels Han, la Xina es divideix en regnes al nord i sud que lluiten entre ells. Sense un estat centralitzat i fort, no hi havia ni l'estabilitat ni els recursos econòmics ni humans necessaris per dur a terme una obra tan gran per defensar la frontera del nord a gran escala com seria la Gran Muralla. Per tant, el segon moment, i aquí ja passem cap a la dinastia Tang. Tenien la capital a Shangkan i els Tang governen entre els segles 7 i 9. Aconsegueixen reunificar l'imperi, instauren una època de gran prosperitat, control sobre la ruta de la seda, però els Tang no inverteixen esforços en grans muralles de pedra, sinó que no els hi calia, perquè tenien una tan gran potència militar i diplomàtica tan expansiva que no els hi calien unes fronteres al nord, o això és el que creien ells, vale? Perquè el seu poder i influència arribava fins a l'Àsia Central, molt més enllà del que havien arribat fins ara les línies defensives xineses. I finalment ens plantem amb la dinastia Song, que tenien la capital a Hangzhou. Ells governen a partir del segle X, que és una etapa d'un gran desenvolupament econòmic, cultural, tecnològic, que de fet és durant aquesta època, el segle X, segle XI, quan es popularitza la pólvora, la impremta, no? Recordem que va venir la Natàlia Vilà a parlar-nos de la impremta, no? El naixement de la impremta molt temps abans a
0: molt
1: Àsia,
0: interessant.
1: Que no pas a Europa. Però pateixen una debilitat militar crònica, no? El que els hi passava al tanc, que eren els tanc, que eren uns grandíssims guerrers, doncs el Song es centra molt en això, no? En desenvolupar el país internament, però abandonen una miqueta a l'exèrcit. Van ser incapaços de contenir els pobles veïns, com el Jin, que també era una dinastia xinesa, però del nord del Song, que els van acabar empenyent cap al sud, perdent el control de la zona septentrional. Aquesta pèrdua de control del nord, per part de l'estat xinès, és precisament l'escenari que facilita que al segle XIII entrin, ara sí, els mongols. Els mongols que els coneixem perquè en aquell moment, al segle XIII, ja comencen liderats per la gran figura històrica que és Genghis Khan.
0: I com va ser la invasió mongola?
1: A veure, sovint ens imaginem, o sigui, va ser molt bèstia, perquè sovint ens imaginem la invasió mongola com una onada ràpida i imparable de genets que ho arrasen tot en qüestió de mesos o setmanes. Però la realitat és que la conquesta de la Xina va ser un procés molt lent i complex que va durar més de 70 anys. Va començar amb Genghis Khan a principis del segle XIII i no va ser concluïda fins l'any 1279 amb el seu net Kublai Khan. Vale? Un personatge que ja us dic que és molt interessant. Hi ha una sèrie a Netflix que es diu Marco Polo.
0: Mm-hmm.
1: Té moltes coses qüestionables, sobretot la sexualització de certs personatges femenins.
0: Peatges que hem de pagar en els temps que corren.
1: Però que és prou interessant. A mi m'agrada. Bueno, o en el seu moment quan la vaig veure em va agradar. Ara fa temps, potser a veure què tal ha envellit, no? La invasió es va fer en dues grans fases, marcada sobretot per la geografia. Primer, van atacar al nord, on hi havia la dinastia Jin. Tot i que els mongols eren mestres de la cavalleria lleugera, el que van fer va ser dotar-se de tot d'enginyers, vale? Clar, havien de saltar ciutats emmurallades, la gran muralla, etc. I es van dotar d'això d'enginyers musulmans, recordant que l'imperi mongol va d'una punta a l'altra d'Àsia, enginyers musulmans, desertors xinesos, i tots aquests enginyers van fabricar màquines de setge, artilugis diversos per aconseguir catapultes, maquinària de setge, per destruir i capturar totes aquestes muralles, les ciutats del nord, etc.
0: Molt bé, i ara ens queden pocs segons a programa. Com va ser aquesta segona fase?
1: Clar, aquesta segona fase ja va ser una conquesta més cap al sud. Que el sud, recordem que sí que estava controlat per la dinastia Song. Aquesta va ser molt més difícil, perquè el terreny del sud de la Xina està ple de rius, canals, llacs, camps d'arròs inundats, xarxes de muralles eternes, no? de ramificacions de la muralla xinesa, de les antigues muralles, etc. I va ser un malson per un exèrcit que depèn tant dels cavalls. Clar, si tu has escalat una muralla amb soldats a peu, mira, encara ho pots fer, però per passar els cavalls has de buscar una porta, has de buscar no sé què, vull dir, és molt més difícil. Per solucionar-ho, els mongols van haver d'entendre, aprendre a lluitar contra l'aigua i van haver de construir tota una flota fluvial, vale? Un altre cop amb l'ajuda de desertors locals, persones que coneixien el terreny, enginyers àrabs, etc. Un cop finalitzada la conquesta, 1279, Kublai Khan unifica tota la Xina sota una nova dinastia estrangera, que era la dinastia Yuan. Que la dinastia Yuan és d'origen mongol. Fixeu-vos que això és molt interessant, perquè Kublai Khan és un descendent de Genghis Khan, per tant té una responsabilitat molt grossa, va? Però clar, es troba en un dilema, perquè Kublai Khan, històricament o de manera tradicional, és d'una civilització purament nòmada. Els mongols són nòmades. El fet de que Kublai Khan conquereixi un imperi tan administratiu, centralitzat, tan sedentari com és el xinès, li portarà tot un debats, problemes interns, ell mateix, no?, amb els seus consellers, que n'hi haurà molts que no estaran d'acord, però bueno, que en fi, que ell s'acaba assentant, es proclama el primer emperador Yuan, i trasllada, és el primer que trasllada la capital a Pequín, però ell no li diu Pequín, li diu Dadu, i va instaurar un sistema de govern on la població estava dividida en una mena de castes basades en l'ètnia. I ja us podeu imaginar aquí que les persones d'origen mongol tenien molt més poder que no pas les persones d'origen Han, d'ètnia Han. I aquí neix la idea aquella que comentàvem abans de les ètnies. Durant la dominació mongola, els Hans, els Han, el 90% de la població xinesa en aquell moment, i també actualment més o menys, seran apartats de l'administració, relegats del poder, etc. I pel que fa a les fortificacions frontereres, és a dir, pel que fa a la Gran Muralla, queda completament abandonada. Perquè, clar, eren els mongols els que amenaçaven la Xina des del nord, i la Gran Muralla estava construïda en gran part per defensar-se dels mongols. Quan són els mongols els que controlen la Xina, quin sentit té la Gran Muralla si ens queda al mig del gran imperi que acaba de crear a Kublai Khan, no? I jo penso que amb l'entrada dels mongols a la Xina, Sergio, és un bon moment per fer un break.
0: Un
1: no?
0: break, tenim una segona part.
1: Tindrem una segona part.
0: Ming, gràcies, Albert Abril.
1: Hòstia. Feia molta estona que te la pensaves?
0: Molta. Havia tirat el control tècnic que us parla Sergio Rodríguez i us esperem al pròxim programa de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Són les 3.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
3: El manga One Piece de Eiichiro Oda és la proposta d'en David Cantó d'aquesta setmana.
4: El manga de One Piece ha fet història. Amb la publicació del volum 114 al Japó, el còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món.
3: Continuarem amb les novetats de l'editorial Lapislàtzuli, amb el seu editor John López de Vinyaspre, amb títols tan impactants com la poeta Pam Panguel.
5: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any, perquè enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions. Aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts.
3: Amb en Ramon Grau parlem del vincle Turquesa, novel·la juvenil publicada per Boliana. L'amistat i els desitjos no sempre són la millor combinació.
6: Entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que envegen tant. Llavors una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no? Que realment apareix morta i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles.
3: I la cirereta del pastís la posa en Jordi Sierra i Fabra amb la seva última novel·la de la sèrie Magdaventura, La conversió de Nabib, publicada per Univers. Una entrevista entre la literatura i la passió d'una vida.
7: Quan un fa una novel·la, fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà tres llibres, per lo menys, i en seguida en van parlar de fer el quart i el cinquè, planifica els temes que vol tractar. Hi havia quatre temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els quatre grans tràfics que hi ha al món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics.
2: Preparats per escoltar els continguts d'aquesta edició número 336 del Calaix? Som-hi! Temporada 7, capítol 31. El Calaix ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. Hey!

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: El manga de One Piece ha fet història amb la publicació del volum 114 al Japó. El còmic de Eiichiro Oda ja ha superat els 600 milions de còpies a tot el món, un èxit que el situa al mateix nivell o fins i tot per sobre dels còmics de Superman, que durant dècades havien estat el número 1 de vendes de la història del còmic. One Piece és una sèrie coneguda a tot el món per gent de totes les edats i encara es coneix més ara arran de l'adaptació a imatge real que n'està fent Netflix. Segueix les aventures del Luffy, o el Ruffy, i la seva banda dels pirates del barret de palla en la recerca del tresor suprem que va amagar Gold Roger, el rei dels pirates, un tresor que es coneix com el One Piece i del qual no en sabem res. El Luffy i la seva tripulació, que formen el Zoro, la Nami, el Sanji, l'Usopp, el Chopper o la Robin, entre d'altres, s'enfronten a pirates, rivals i a la marina del govern mundial, tot plegat per assolir el seu somni, trobar el tresor amagat. Escoltem Eiichiro Oda, autor de One Piece. Explica que quan era petit li agradava molt la sèrie de Vicky el Viking, sobretot una escena en què deia que sortiria la mar amb el pare i amb la resta. Aleshores va començar a dibuixar un manga de pirates i no li paraven de venir idees, així que va decidir que voldria serialitzar aquesta història. A casa nostra el manga es pot llegir fins al volum 10 en català i la sèrie es pot veure a 3CAT. El mes passat van estrenar 57 nous capítols doblats de la saga de l'Illa dels Tritons a partir de l'episodi 523. Mentrestant, al Japó ja van

0: seguiran navegant pels oceans amb el Luffy i els pirates del barret de palla.
1: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. El Calaix, obre'l i trobaràs cultura. Sant Jordi és un bon moment per descobrir i redescobrir editorials, com Lapislàtzuli, una editorial valenta amb propostes sorprenents, obres úniques i diferents. En parlem amb Jon López de Vinyaspre, editor. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
2: Cita obligada, i que esperem, i sobretot perquè feia molts dies que no en parlàvem, eren de les novetats de Lapislàtzuli editorial. Escolta'm, Jon López de Vinyaspre, editor, ens posareu falta, eh?
3: Per què?
2: Ens posareu falta perquè ara feia dies que no ens trobàvem, que no comentàvem novetats, no tenim perdó. Escolta'm, sí, què ens portes? Què portes per Sant Jordi?
3: Que tampoc podem acaparar tot el mercat editorial, Lapislàtzuli, que som una editorial petita, nosaltres amb poc ens conformem.
2: No, hem d'anar sempre per totes. Som una editorial petita, però amb molta força. Jo sempre dic que éreu molt valents, sempre heu sigut molt valents.
3: Bueno, fem el nostre camí en aquest oceà ple de transatlàntics editorials. Nosaltres anem amb la nostra barca de vela romàntica i fem la nostra trajectòria intentant fer bons llibres, sobretot.
2: Bons, n'hem tingut molts al programa. Quines són les novetats que trobarem aquest any per Sant Jordi, si us venim a veure?
3: Doncs mira, et comentaré tres o quatre llibres. Un molt interessant que vam fer just a principis d'any perquè enguany hi ha un festival contracultural a Girona que es diu Festival Pepe Sales, que porta més de 19 edicions, i aquest festival el comanda el Lluís Llamas i la Consol Ribas, que són com uns arqueòlegs de trobar veus oblidades, literats pràcticament molt, molt desconeguts, i els fan cap de cartell d'un festival que dura una setmana i al voltant d'aquest personatge doncs munten un munt d'activitats, no? Aquest any l'han fet al voltant d'una poeta japonesa que es diu Suzuki Shizuko, que aquesta poeta va ser prostituta al Japó durant l'ocupació militar nord-americana a la Segona Guerra Mundial. Després va desaparèixer l'any 1952 sense deixar cap rastre, no s'ha trobat mai el seu cos. Tot indica que es va suïcidar, però va deixar escrits més de 7.000 haikus, i nosaltres, juntament amb la col·laboració de l'Acadèmia Som Japó de Girona, i amb els seus alumnes hem anat traduint aquests haikus del japonès al català i al castellà. Hem fet aquesta traducció i ha sortit un llibre maquíssim, no?
2: Home, és impressionant la història, per començar, sobretot la fascinació d'algú que no coneixes i a més que penses això, no? Que va desaparèixer. En canvi, hem pogut saber molta cosa a través dels haikus, del seu llegat. Vull dir que ha deixat un llegat impressionant.
3: Sí. Sabem molt poca cosa d'aquesta dona. De fet, era de família benestant, havia treballat de delineant a empreses potents japoneses com Toshiba i tal. Sempre havia anat escrivint haikus, però d'alguna manera la Segona Guerra Mundial ho trastoca tot, no? L'any 1945... i el bombardeig d'Hiroshima i Nagasaki. Allà moren més de 200.000 persones civils a l'acte, en un bombardeig absolutament infame. Moltes més moririen després, els anys i dècades posteriors, a causa de les seqüeles de les bombes nuclears. Aquell any 1945 comença també l'ocupació nord-americana del Japó, i el que fa el govern japonès és una mena d'escut humà. És a dir, obren uns grans centres d'esbarjo, els diuen, que no deixen de ser grans centres de prostitució on fiquen dones de classe baixa, fins i tot dones adolescents, amb la intenció última o primera que els soldats nord-americans, quan entrin al Japó, no violin les seves dones de classe mitja o alta, no? les seves dones

0: bars, entre cometes, respectables, val? Aquests centres d'esbarjo per on passen en 3 anys només unes 70.000 dones, val? Duren només 3 anys perquè després, a petició del mateix govern nord-americà, s'han de tancar a causa de la proliferació de malalties venèries, no? Clar, moltes dones d'aquests centres queden en terra de ningú, queden en terra de ningú. I aleshores és quan apareix la figura de la Pam Pangel, que és el títol del llibre, la poeta Pam Pangel, que són dones de companyia de soldats o grups de soldats nord-americans. Per acabar-ho d'adobar, la Suzuki Shizuko s'enamora d'un soldat afroamericà, mal que sabem que es diu Carey Clark, en una època on hi havia un racisme imperant. Recordem que encara en aquesta època no s'ha produït l'incident de la Rosa Parks, de l'autobús a Alabama, tampoc ha aparegut encara Martin Luther King, mal? Per tant, trobem una prostituta japonesa esclosa per la seva societat i un soldat negre esclòs per la seva societat. Sabem també que aquest Carey Clark, aquest soldat negre, l'envien a Corea, allà cau malferit, l'han de portar a casa seva a Texas i finalment morirà a causa de les ferides de guerra, no? Bé, quan la Suzuki Shizuko se senta que el seu estimat ha mort, ella desapareix per sempre, com dic, tenia 33 anys, i tot indica pels seus últims haikus, perquè a través d'aquest llibre es pot anar seguint una mica la seva vida adulta, tot indica que es va suïcidar. Per tant, en aquest període, jo sempre dic que el Japó va patir un bombardeig, va patir uns traumes de guerra, va patir una ocupació, però com gairebé sempre, doncs les dones sempre ocupen el graó més baix dins d'aquest pou del patiment col·lectiu.
1: Ara mateix no tinc paraules, eh? M'has deixat absolutament sorpresa, no? I esperberada en certa manera, perquè és una història dura. Quan jo us deia que era una editorial valenta, una editorial molt particular, és precisament perquè recupera, és meravellós la feina que feu, o sigui, recuperar tots aquests haikus. És que és una de les humetats de Sant Jordi que no pot faltar les nostres lleixes, eh? I se'ns acaba el temps. Jo ara continuaria amb la Pam Pangel, però sabem que teniu moltes altres novetats. Posarem una mica de... Pujarem una mica el llistó i una mica de bon humor, no? Perquè sé que teniu cosetes boniques, sí, aquí, que no són tan...
0: Mira, tenim relacionat amb aquest un altre llibre que es diu Japó, el llibre dels haikus, que és de Lídia Castro, que és escriptora, historiadora i mitòloga. Aquest llibre atresora els millors haikus. Els haikus són aquells versos japonesos de tres versos extremadament breus, no? I bueno, doncs aquest llibre t'explica la història del haiku. Conté els 50 haikus o poemes breus més destacats de la literatura japonesa, des de Matsuo Basho, poemes molt, molt bons. El haiku neix del budisme zen, per tant, de la contemplació de la natura, de l'embadaliment de l'home davant de tot allò que l'envolta. Doncs aquí tenim els 50 haikus més destacats de la literatura japonesa. Després, les similituds també del haiku amb el rodolí català. Parlaríem de l'art de la brevetat en ambdues cultures. Tenim també els poemes que escrivien monjos i samurais abans de morir. Tenim els waka o poemes de l'emperador Tenno, que són molt, molt coneguts també, i tota la vessant mitològica que impregna tot aquest món dels haikus. Una feina superbona i un llibre que ens va caure del cel, escrit, com dic, per la Lídia Castro Navàs.
1: Una altra joia de la vostra col·lecció. Aneu sumant coses boniques, eh? Però tenim temps encara, oi? El nostre tècnic ens diu que sí, que és el que controla Josep Maria Soler. Bona tarda. Mig minut.
2: Bona tarda.
1: John, algun llibre més? Vinga, mà, perquè ara ja m'has deixat molt encuriosida. Què més tenim?
0: Mira, tenim un poemari de Manel Dueso, que és actor, dramaturg i també poeta. Si el busqueu, segur que el reconeixeu perquè ha sortit a 1000 pel·lícules, sèries i de tot, i teatre, sobretot. El llibre es diu Som cavalls d'escuma en camps de menta, per tant, ja el títol és força poètic, i és com obrir la porta a un altre món, aquest poemari, no? És una mena de circ ple de criatures estranyes i domesticables, eh? Un monstruari, diríem, poètic, un univers màgic, i té això la mirada poètica del Manel Dueso, no? Perquè pot ser rotundament crítica i demolidora, i alhora també és una poesia càlida i amorosa, no? Que, com et dic, et fica en un altre món. Jo sempre dic que una obra ha d'emocionar o commocionar, és a dir, no pot sortir d'una lectura igual que com has entrat. Alguna cosa s'ha de remoure dins dels engranatges del lector, no? I Manel Dueso aconsegueix totes dues coses. Per tant, és un poemari ric, divertit i que recomano molt. Som cavalls d'escuma en camps de menta.
1: Manel Dueso, que el vam descobrir, aquesta part poètica, a través també de l'Epislàtzola editorial, i repeteix, i jo crec que ja el públic que ja va enamorar ja anirà directe també a buscar aquest llibre per tenir aquest poemari, per tenir a la lleixa. No sé si ens queda res, mig minutet, podem, perquè em sembla que tenies algun altre llibre preparat, i encara que sigui de passada.
0: Parlar només de Paco Candel.
1: Ai, sí! Paco
0: Candel, escriptor i periodista valencià, que va arribar de petit a Barcelona amb la família a les barraques de Montjuïc i després a les cases barates de Cantunis i tal, i sortint de tot aquest món, va arribar a escriure més de 50 llibres, va fer reportatges, articles, teatre, va ser senador del SUC l'any 70, del 77 al 79, si no recordo, va rebre la Creu de Sant Jordi, la Medalla d'Or de la Generalitat, és a dir, un nen sorgit de les barriades més pobres de Barcelona que va ser un personatge molt, molt reconegut i molt estimat pels seus assajos sobre la immigració, la integració i tal. El que passa és que li hem descobert i volem reivindicar la part de Candel com a escriptor, com a narrador de ficció. És una ficció molt arrelada als barris i a la realitat i als personatges que ell va conèixer. Però en aquest llibre, Un hombre va, es diu, hi ha una antologia de 20 relats de Paco Candel que són la bomba, són la bomba. És un escriptor de raça, gens intel·lectual, utilitza el llenguatge dels barris populars. Com deia Gabriela Mistal, en els barris populars és on la llengua és més filològica i agafa la màxima expressió, perquè retalla, es mastega, s'estira, no? Es generen expressions, sobrenoms, de tot. És on la llengua és més rica, no? Els pobles i els barris és allà on la llengua és més rica. Escriu ficció, com dic, però a partir de la realitat que l'envolta. I una cosa molt important, dona veu a la gent més pobra. És com molt proper al realisme màgic de Jorge Amado de García Márquez, i dignifica aquesta gent més tirada de la societat, no? Els aixeca uns centímetres de la realitat on viuen i els hi dona una veu perquè puguin reivindicar-se, viure i sentir.
1: Bé, és una meravella tenir, bueno, quatre propostes que no pots triar, te les has de quedar a les quatre. És complicat, això, eh? Doncs,
0: el lector ha de comprar les quatre i ja està, no cal que pensi.
1: No cal que pensi, directament a comprar i després a assaborir. Realment són quatre joies, però no en dubtàvem, perquè com he dit abans, no? És una editorial valenta, una editorial que a més ofereix la possibilitat de sortir del que sempre llegim, no? I de descobrir molt més, una part molt humana. John, jo encantadíssima, espero que ens retrobem per Sant Jordi.
0: Sí, quan vulgueu, encantat d'estar amb vosaltres. I ens trobem en un altre moment.
1: Visca la literatura i visca l'Epislàtzola.
0: I visca vosaltres.
2: Fem un respir. No tanquis el calaix.
3: Totes les setmanes fem cultura, fem ràdio, fem comunicació, fem el calaix.
2: Tenim encara més cultura.

0: Un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Ramon Grau es dedica a la comunicació visual, primer com a professor universitari i després com a guionista i director en diverses disciplines. Nissaga de Poder, el llargmetratge Bomba de Relojeria o Cunyades al teatre són alguns dels seus treballs. Ha publicat un parell de thrillers i el 2018 s'inicia en la literatura infantil i juvenil. El vincle turquesa uneix el thriller i la literatura juvenil. L'Eva i la Laura són íntimes amigues. Estudien juntes batxillerat i comparteixen l'enveja per la Sandra, la noia més popular de l'institut, fins al punt de desitjar matar-la. Fantasiegen amb aquesta idea sense cap intenció de dur-la a terme, però el dia que la Sandra apareix morta, temen que les acusin injustament i decideixen buscar el veritable assassí. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Doncs entrarem de cap ja a la història de la Laura i l'Eva. Ramon Grau, benvingut.
2: Hola, què tal?
1: Escolta'm, tu que jovenetes que ens faran anar de corcoll a tots els lectors, lectores i a més a tot l'institut.
2: Bé, és unes noies que són... He buscat que no fossin una superheroïna, sinó tot el contrari, i a partir d'aquí veure que tampoc no és tot blanc ni negre, sinó que també tenen les seves manies, les seves enveges, i els seus somnis, i les seves fantasies, i a partir d'aquí dic, doncs, vinga, anem, fem un thriller de tot això.
1: Has fet un thriller, la veritat, que molt, molt intens, amb un final que no us el podeu esperar ni remotament.
2: Sí, ja tenim... S'ha de saber qui és l'assassí, no?, amb aquestes coses, doncs sí. Fins a l'última pàgina no se sap qui és l'assassí.
1: Fins a l'última pàgina, però abans no hi arribem, ens trasllades a tots, precisament a un institut, a l'amistat i als joves. Que mare meva, aquestes temporades, no? Ser jove no és fàcil.
2: Sí, és clar, és una època difícil que tots hi hem passat i jo també la recordo com molt turbulenta, no?, en aquell moment. I, a més, molt d'extrems. Jo recordo en aquell moment viure coses molt, molt extremes que ara, en perspectiva, dic, home, no n'hi havia per tant de tot això. Però és molt blanc o negre, en aquest sentit. És molt de sentiments, a flor de pell.
1: A més, és una novel·la que marca molt aquest traspassar les línies, no? Una cosa és com et sents i el que faries i el que pots pensar que tu faries, i l'altra cosa realment és el que fas. Clar. No? El que fa realitat. Vull dir, jo puc desitjar com elles, no? L'odio i puc desitjar matar-la, però d'aquí a fer-ho...
2: Sí, però llavors entra la fantasia d'aquestes noies joves de voler pensar com podrien matar aquesta noia que em vegen tant. I llavors una cosa és pensar-ho i l'altra amb el que es troben, no?, que realment apareix morta, i llavors totes les pistes i les sospites recauen cap a elles. Però és clar, mai ningú, o sigui, en cap moment cap pensament d'aquests era per pensar de, ostres, es morirà, sinó que realment eren només fantasies i idees una mica recargolades, però era això el que buscaven aquestes noies, no pas trobar-se amb aquest merder que es troben a la novel·la.
1: Però està molt bé, perquè quantes vegades no hem dit vigila amb el que desitges perquè es pot fer realitat.
2: Exacte, sí. D'això ve, perquè a més les he fet que són les dues noies més antisocials, diguem, no perquè no siguin, no vulguin estar amb gent, sinó perquè realment se senten apartades dins de l'institut, i llavors tenen el grup, el vincle turquès, això ja ho podem dir, fa referència al lligam d'elles dues. Es fan dir el vincle turquesa perquè porten una pulsera de color turquesa, i llavors diu, són íntimes i creen com un grup, elles dues ja se senten partíceps d'un grup, diguem, encara que siguin elles dues, però realment es troben davant de tota la resta de la classe molt apartades, no?, en aquest sentit.
1: Pertany a un grup fa que els joves se sentin més segurs. Necessiten trobar algun punt, no?, amb qui identificar-se, amb qui ser reals, amb qui no haver-se d'amagar, amb qui sentir-se segurs.
2: Exacte, no, per aquí anava la cosa. Jo crec que per això aquesta mateixa història la podria posar en una altra època d'edat, diguem, no? Però vaig pensar aquí, em dóna molt de joc, i a més em justifica molt d'aquests pensaments, perquè em pot aportar moltes trames que són les que vaig desenvolupant i cada vegada vaig complicant més fins a la sorpresa final, no?
1: Bé, tenim la Laura i l'Eva, aquestes amigues que formen equip, perquè són, diguéssim, les estranyes, les friquis, les rares, elles es diuen rares, no? Després tenim la Sandra, com sempre, guapíssima, meravellosa, fantàstica, i tenim el Xavi, el nen guapo, que totes... Qui no s'ha enamorat del guapo de la classe? Però també ens mostres en aquesta novel·la que no tot el que veiem, o sigui, no és or tot el que brilla. Exacte, aquí sí, està sí, molt sí. Bé.
2: Tots, vull dir, des de la noia perfecta, que potser no n'és tant, del noi el mateix cas, els que són tan guapos doncs potser no són tan perfectes, i les que són tan horroroses o es creuen que són molt horroroses tampoc potser són tants, potser tenen una vida que molts voldrien tenir-la.
1: A mi m'agrada perquè, a més, hi ha una frase, diu, tinc una idea perquè perdi la seva seguretat.
2: Ah, sí, sí.
1: O sigui, no per espantar-la, no per fer... sinó perquè ella està segura i nosaltres no.
2: Ah, exacte, sí, sí.
1: La meva pregunta és, hauràs observat molt jo, vull dir, com t'has inspirat, ho expliques, no?, amb una fotografia, amb una graduació, però observar els joves per després traslladar-ho a les pàgines...
2: Sí, bé, de fet la idea em va sorgir fent jo fotografies, o sigui, jo feia de fotògraf amb una graduació d'institut i vaig veure aquestes mirades de... Perquè, a més, avui en dia totes les graduacions van vestides com si anessin de casament. Una cosa impressionant. I llavors, clar, la guapa encara era més guapa. I n'hi havia d'altres que ni vestides o guapes quedaven bé, no? I aquí aquesta data es valora molt el físic, bàsicament. Uh-huh. Llavors vaig veure això, que havia unes quantes noies que miraven malament alguna altra que era molt espectacular en aquest sentit i sobretot que lluïa molt. I aquí vaig començar a pensar, ostres, aquestes noies és que amb la mirada la matarien. I dic, va, doncs vinga, què passaria? Que vaig escriure una història d'unes noies que volen, que els agradaria matar a una que tenen enveja, i què passaria si realment es morís de veritat? Perquè, esclar, llavors recaula tota la sospita cap a elles. I això que deies de no vulguis desitjar una cosa que potser passa, no? I a partir d'aquí va ser com vaig començar a desenvolupar el projecte, perquè, bueno, jo escric cada dia, a mi m'agrada molt escriure. Vull dir, és igual escriure això que una altra cosa. Però ja és per necessitat, eh? Vull dir, no per ofici, sinó per necessitat, que m'encanta, des que era molt petit. Jo recordo que el regal que em van fer més il·lusió a la vida va ser una màquina d'escriure.
1: Quan era molt petit,
2: sí, perquè em vaig pensar, dic, hombre, semblo un escriptor ara. Sempre escrivia a mà i llavors, tic, escriu, que ara la tinc, eh? I escriure a la màquina d'escriure em va semblar, dic, ostres. I vull dir que sempre he escrit i tinc moltes trames al cap i necessitaré 30 vides, per fer totes les històries, perquè a vegades em trobo altres escriptors, és que no estic inspirat, no sé què, dic, hòstia, jo al revés, jo el que no tinc és temps, perquè tinc moltes idees. No dic que siguin bones, però que tinc moltes idees i que tinc moltes ganes d'escriure moltes novel·les, i si no són novel·les, són coses... Bueno, però sempre són llargues, no sé per què, les curtes no, m'enrotllo... Tot i que aquesta no és llarga, Aquesta no és molt llarga perquè la dic... A l'editor em va dir no volia una novel·la juvenil molt llarga perquè, bueno, no sé com dir-t'ho, era un target molt concret de que sigués una cosa de com t'ho diria, de, no lleugera, sinó de, bueno, de diversió, no? Encara que sigui un thriller. I llavors em va dir, bueno, que no sigués molt llarga en aquest sentit. I bé, i per això ja em va anar bé, perquè així ens vaig anar de cara a barraca i cada capítol passen moltes coses.
1: Bé, per aquest final d'entrevista, em va agradar moltíssim, i ara penso, si la Laura i l'Eva haguessin tingut una màquina d'escriure, però potser s'haguessin estalviat molts disgustos.
2: Haguessin escrit en lloc de voler fer coses en realitat, no?
1: No la tenien i han fet altres coses, però no m'agradaria acabar l'entrevista sense parlar de l'amistat, que també és un punt importantíssim en aquesta novel·la, en aquest vincle turquesa.
2: Sí. Sí, jo, una subtrama és l'amistat entre elles dues, perquè sobretot perquè elles dues són íntimes amigues, però quan es troben en aquest moment de màxim estrès comencen a haver escletxes entre aquesta amistat, i de confiança i de tot, i això ho vaig trobar que també com una subtrama ho trobava també molt interessant, no? parlar-ne?
1: L'amistat, la confiança i la família, un altre puntal.
2: Sí, sí, sí, sí, també. Sí, sí, perquè quan es comença a complicar de veritat, hi ha la família al seu costat i allà es comencen a donar compte que potser no són tan madures com es pensaven, perquè fins al principi semblava, jo sóc aquí una superheroïna que vaig a repartir justícia, i al final quan es complica la cosa fa por.
1: Ramon, mira, jo no volia fer-ho, però ara ho faré. Ara farem el nostre thriller. Un petit qüestionari, només dues preguntes.
2: Vinga, va.
1: Què significa per tu escriure?
2: Una necessitat vital, com respirar.
1: Potser
2: és molt clàssic, Potser és molt clàssic, però és que és la veritat, És la veritat. Si jo no escric un dia que no escric, m'estresso molt. I no necessito escriure per ningú, sinó per publicar, vull dir. No és les... tant de bo pugui publicar, però bàsicament és per mi.
1: Quin és l'últim llibre que has llegit?
2: Ara, en aquest moment, estic llegint un llibre del Julio Verne. Atenció, L'últim llibre que he llegit... és que t'he de posar en context. He estat de baixa 4 setmanes.
1: Ostres!
2: I he començat a llegir llibres indispensables que eren tan totxos que no m'atrevia a llegir, com per exemple l'últim, 100 anys de soledat.
1: Uau, molt bé!
2: O qualsevol... Dos llibres del Saramago he llegit, també. Que no m'atrevia perquè deia, ostres, sense, no? I ara he agafat un de Julio Verne quan ja era molt vell, un dels últims que va escriure, que el vaig comprar fa molt de temps i mai me'l havia llegit, perquè també és bastant dens, i com que encara estic de baixa, ara.
1: Ostres!
2: Per inspiració he aprofitat, i que ara llegeixo els totxos que tinc per aquí.
1: Bé, els totxos que, diguem-ne, són uns grans clàssics.
2: És que és clar, és una vergonya que una persona que escriu no hagi llegit mai aquests llibres. Vull dir, et poden agradar més o menys, però 100 anys de soledat, no fotis, hòstia, s'ha de llegir.
1: Ai, Ramon, que aquí tindríem un gran debat entre tots els autors que m'entrevista.
2: Sí? Jo trobo que sí, s'ha de llegir. Jo quan era jove, quan tenia l'edat dels protagonistes de la meva novel·la, sempre començava a fer cinema, que estudiava cinema llavors, i deia, no vull veure cinema perquè vull ser original. Ara, amb el temps, he vist, s'ha de veure tot, perquè és més, he arribat a escriure guions i històries que ja estaven escrites. No les havia vist. S'ha d'aprendre sempre, sempre s'ha d'aprendre.
1: El que sí que tenim clar és que el Vincle Turquesa d'en Ramon Grau, publicat per Boliana Edicions, és un bon exercici d'amistat, de reflexió, de família i, sobretot, on està la línia que podem o no traspassar entre el bé i el mal. Un gran exercici de creativitat, Ramon Grau, moltes gràcies.
2: Pues moltíssimes gràcies per aquestes paraules.
0: Estàs escoltant El Calaix. Fem ràdio, fem comunicació, fem cultura. Jordi Sierra i Fabra va fundar i dirigir les principals revistes de rock a l'Espanya dels anys 60 i 70. L'any 1972 va publicar el seu primer llibre i de llavors ençà n'ha escrit més de 600 i ha obtingut més de 50 premis literaris. La seva obra ha estat traduïda a 40 llengües. Creu de Sant Jordi ha creat la Fundació Jordi Sierra i Fabra i la Fundació Taller de Letres Jordi Sierra i Fabra. Habib, un jove marroquí que sovint ajuda la Magda, és assassinat davant la casa de la periodista, que en aquell moment està immersa en un reportatge sobre el tràfic d'animals exòtics. Es veurà involucrada alhora en una trama de falsificació de moneda i un complot terrorista, i la mort de Habib la durà al marginal i secret món de la immigració il·legal, els ritus masclistes d'algunes cultures i, fins i tot, els casaments concertats. Obrim el calaix de les entrevistes amb Mònica Socies.
1: Hi ha entrevistes que són un luxe i d'altres un superluxe. Sí,
3: Avui tenim el superluxe Jordi Sierra i Fabra. Parlarem de la conversió de Navib de l'editorial Univers, però és que parlar amb el Jordi és igual de la novel·la que parlis, és igual del que parlis, de rock, de la vida i de l'energia. Jordi, benvingut.
4: Hola, gràcies.
3: Bé, aquest hola gràcies ha estat molt calmat per la intensitat que hem tingut fa uns segons abans d'obrir micro, eh? No, això no.
4: Bé, jo sempre... Mira, jo quan era de nen era tartamut i vaig començar a fer ràdio, la gent s'assombrava de que per ràdio parlés tan bé i tan fluid. I sempre els deia, és que cony, penso, t'està sentint tot el país? Fes el favor de no fer el burro, de no tartamudejar i parla com Déu mana. I això no és broma, eh? Però em va ajudar molt perquè pensava, cony, ara no has de tartamudejar. Així que em vaig curar amb coses com aquesta. I en una entrevista sempre intento, almenys al començament, ser seriós.
3: Bé, i parlem d'un llibre seriós. Parlem d'un llibre seriós. No és la primera vegada que ens acompanya per parlar d'aquestes novel·les, d'aquesta sèrie de gènere negre. És la sèrie de Magda Ventura. Ai, aquesta dona, que és... Jo a vegades penso, només que tingués una miqueta de l'energia de la que té ella, és que seria invencible.
4: Bueno, diuen que el Miquel Mascarell, que és el meu personatge més emblemàtic, que porto, ha sortit al llibre número 16, sóc una miqueta jo. Jo penso que la Magda Ventura és el meu jo femení. Així que tots tenim una part masculina i femenina. Jo crec que la Magda Ventura és el que jo dels 42 anys, que és l'edat que té ella, amb la seva sensibilitat, el seu sentiment, la seva manera de ser. Així que, bueno, tampoc em va costar massa de crear el personatge.
3: A la conversió de Navib, aquí poses la mirada en un conflicte, fas una denúncia, i la natura, els animals i el que fem amb ells, no? Era un dels objectius que et faltaven per parlar.
4: Sí, quan vaig començar a fer la sèrie Magda Ventura, quan un fa una novel·la, però quan un planifica un personatge i sap que almenys en farà 3 llibres, per lo menos, i en seguida em van parlar de fer el 4 i el 5è, planifica els temes que vol tractar. Hi havia 4 temes actuals, que a mi em fapaven molt, que són els 4 grans tràfics que hi ha en el món que generen una quantitat de diners increïbles, que són tràfic d'armes, tràfic de drogues, tràfic d'obres d'art robades i tràfic d'animals exòtics. La gent pensa que les armes i les drogues és el principal, però les obres d'art i els animals no estan massa lluny. La gent no sap, per exemple, que del Picasso hi ha 1.000 quadres desapareguts. 1.000 quadres que ningú sap on són, que han sigut robats, que deuen estar als búnquers de tios forrats de pasta que els han fet robar per a su disfrute. Sempre que roba un quadre és perquè algú ha encarregat que el robi. Quasi mai és un lladre que el roba perquè sí. I en aquest llibre de la Magda Ventura volia parlar d'aquesta altra pota, els animals exòtics. Hi ha gent que té casa seva des d'un caimany fins a un lloro exòtic. Hi ha un lloro que es diu que en queden al món 15 o 20, que et pot costar 150.000 euros. Hi ha gent que els paga, perquè només en queden 15 o 20 en el món, abans que s'extingeixin. I, bueno, és un tema molt, molt feixut. I vaig estar a Colòmbia, que hi he estat moltes vegades, és un país on hi ha molt expoli d'animals exòtics. Surten tots per al Golfo de Urabá, que és una part del país que jo conec molt bé. Així que en aquest cas ni siquiera vaig haver d'anar a viatjar al país per documentar-me.
3: Això sí que ho tens, eh? Estàs documentat d'arrel.
4: De tot.
3: A més, vull dir que has estat en tots els llocs.
4: No poso una dada en un llibre si no la tinc comprovada. Hi ha un fet històric bastant curiós, que és que el Zafón, amb la Sombra del Viento, va posar una parada de metro quan encara no existia. I tothom es va ficar amb ell, pobre home, perquè per una cagada que fots, van i es fiquen amb això. Jo sempre he tingut molta cura de que ningú m'enxampés amb un... I de moment no m'ha dit mai ningú, escolti, que va ficar una carboneria amb un xaflà que hi havia un bar. I que pot passar, eh? Per tant, soc bastant... I quan són novel·les amb documentació actual, Mira, el tercer llibre, la connexió amb Maltesen, que parla del tràfic d'armes, tot el que hi ha en el llibre és veritat. Tot! I està, va ser un treball exhaustiu d'investigar. Em va tindre que llegir com 2.000 cables de la Wikileaks, de barcos robats, de barcos amb armes, de no sé què, traduint-ho amb el Google Translator perquè estaven en idiomes raríssims, per documentar-me per fer aquest llibre. Per fer el quart, la constante picassiana, també, els temes d'obres d'art. I per fer aquest cinquè, la Magda Ventura, no és únicament el tema del tràfic d'animals, és que en el llibre surt les monedes falses, les pateres que porten... Sí, és un llibre que hi ha un poti-poti de temes que tots els hi barrejat, no sé com em vaig sortir, perquè mira que hi ha temes aquest llibre, per tancar-lo amb coherència.
3: Perquè bé, el personatge de Navip ens donarà moltíssimes sorpreses.
4: Sí,
3: però moltes,
4: clar,
3: eh?
4: És un emigrant, un xaval que està aquí, que apareix a la vida de la Magda li dona algun tipus de feina, espiar algú, vigilar un altre, tal i qual, i clar, quan al començament del llibre el maten, qui l'ha matat i per què? I la Magda comença a investigar i troba tantes potes, que bueno... Realment és potser dels 5 llibres de la sèrie fins ara és el més complex en quant a guió.
3: Denuncies moltes coses en, sí, aquest llibre. Com es guanya la vida, no? Tu dius, hi ha moltes potes quan la Magda comença a investigar qui ha mort la VIP. Com sobreviuen, no? Quan arriben en patera, quan arriben sense papers, com han de lluitar i com han de sobreviure. Això provoca que la Magda tingui molta feina i conegui una VIP que per ella és absolutament desconegut.
4: Clar, és que quan vaig fer aquest llibre havien passat diverses coses curioses. Primera, encara teníem al cap l'explosió del xalet del Canar on van morir els terroristes que volien atemptar a les Rambles. Passant al llibre, en aquest cas, el que vola en el llibre és la meva casa de Vallirana. La casa de
3: Vallirana. Què dius? T'has fet explotar la casa, Jordi?
4: Bueno, diguéssim la del costat, si no és la meva, és la del costat.
3: Vull dir
4: que és un lloc que jo conec. També va aparèixer durant aquells dies una maleta a Collserola, em sembla que amb 3 o 4 milions d'euros, falsificat. També em va frapar molt un missatge d'una noia que va enviar a la seva família a l'Àfrica, que anava amb un caiuc o una patera, i els va enviar un missatge dient: veo la costa, veo luces, estoy llegando. I al cap de 5 minuts estava morta, perquè la patera es va enfonsar. Totes aquestes coses... Després també m'interessa molt la relació del poble magrebí a Espanya, perquè venen molts emigrants amb uns costums. L'altre dia va vindre a casa meva una nena, 17 anys, per un treball de fi de curs, guapa, amb un cabell llarg i arrissat, amb minifalda, i la mare que l'acompanyava era una senyora marroquí que només li veia la cara, els ulls, el nas i la boca. Anava tota tapada. El contrast era molt brutal. Llavors, jo sé que en molts d'aquests casos les nenes estan integrades ja a la cultura espanyola, els pares s'han habituat, però cuidado, els germans són els pitjors. Els germans grans les vigilen i les controlen. I que no se'ls acosti un noi espanyol, perquè els poden emprenyar. Vull dir que hi ha una sèrie de coses que volia ficar en aquest llibre, i per això el Habib té una relació tan especial amb una nena magrebí, i no vull explicar massa més, perquè si no la gent no comprarà el llibre.
3: Bueno, no explicaré massa més, però ja us dic no. Jo que tot el que heu escoltat, quan ell parla de poti-poti, no sé ni com ho ha fet casar tot, però ho ha casat. I per tant, sí, amb aquest poti-poti d'en Jordi us costarà molt trobar el final. O sigui que fins a l'última pàgina no podeu deixar la
4: meva. M'agraden els llibres que tenen dos o tres finals. No un de sol, sinó dos o tres, que diguis que coi, que un de no fotis aquestes tres coses, m'entens? M'agrada molt aquest tipus de llibre. I sí, és cert que a vegades complico molt la troca, però me n'ensurto sempre. Per això faig un guió previ. Recordo quan vaig guanyar el premi Torrevieja, que era el segon d'Espanya amb diners, i el tercer del món, 360.000 euros, era un pas
3: tardí.
4: Així vaig poder comprar la Fundació Sierra i Fabra, el local on tinc el centre cultural, si no, no l'he pogut. Quan vaig fer aquest llibre, que és llarguíssim i té 20 personatges, recordo que un del jurat, el Juanjo Armas Marcelo, l'escriptor, em va dir: coño, tío, llegaba al final, faltaban 30 páginas, y yo pensaba, ese cabrón lo va a dejar todo colgado, no puede ser, y vas y lo cierras todo. No te dejas ni un personaje sin cerrar. ¿Cómo lo hiciste? Y para mí, mi base escrita siempre y sigo bastante els llibres, i sobretot els llibres policiacs, no pots deixar que el lector digui casualment es va trobar una persona o va trobar aquella... No, tot té que estar medit, apamat, mil·limetrat. I amb això sempre he tingut molta cura, jo.
3: Haig de reconèixer que aquesta vegada per mi ha estat un final o molts finals, ja ho descobrireu vosaltres, però sí que les últimes pàgines han estat molt, molt colpidores. I aquí sí que no podem parlar perquè llavors ho desvetllaríem tot.
4: Clar, clar,
3: però també obres un altre meló amb aquest final tan colpidor. Vull dir que la família, els valors, les injustícies socials... No sé, el... Bueno, és que toques punts molt forts.
4: Però és un cas ideal per la Marta Ventura. La Marta Ventura, en contraposició al Miquel Mascarell, és una periodista d'investigació. Què fa el Miquel Mascarell? És un ex-inspector republicà que investiga a la postguerra espanyola. I aquests casos policiacs em serveixen per parlar... És novel·la policiaca amb un context històric. I em serveix per parlar de coses que van passar a Barcelona i a Espanya en aquella època. La Marta Ventura passa avui en dia i també la utilitzo no com a context històric, sinó com a context social. El que parlo és de temes que avui en dia estan al carrer, que la gent en sent parlar, però que no els domina. La gent sent parlar de que van detindre un barco carregat d'armes que venia de Barcelona i de València a Creta. Això és veritat, però aquesta història, així solitària, no té context. Explicada, ben explicada, veus tot el que hi ha darrere. Quan la gent veu que han detingut a París a un home aranya que ha robat un Matisse, un Picasso i un Degas, es pensen que és un robo aïllat, i no, hi ha un context a darrere. I en aquest cas, a la conversió d'en Habib, el que hi ha són molts casos socials que avui en dia ens afecten. Emigració, terrorisme, tràfic d'animals exòtics... Per tant, la Magda és una tia que és molt sencera, és molt... té els quadrats, ha viscut una vida dura, li van matar el promès quan es anava a casar, fa 13 anys, se'n va anar a l'Afganistan i li van volar l'estómac amb un atemptat taliban. Per això el primer llibre es planteja qui és la Magda, el segon es resol el tema d'Afganistan, el tercer descobrim qui va matar el seu promès, i el quart i el cinquè ja està la Magda alliberada i es dedica a investigar casos que jo penso que estan al carrer però que la gent no es té en perspectiva.
3: Amb una estructura meravellosa, a més, perquè és molt bonica. Diumenge, dilluns, dimarts, dimecres, dijous, divendres, dilluns.
4: Sempre, els casos policials sempre m'encanta situar-los en dies i hores. La sèrie Mascareta també ho té. Dilluns, 4 de maig de l'any 52. Dimarts, 5 de maig de l'any 52. Així la gent es va situant. I aquí igual, m'agrada que els casos policials passin amb un temps curt. Un cas policial d'aquest que dura 3 anys, no el veig. A mi m'agrada que la història sigui trepidant, que la gent no descansi, com la Magda Ventura, que no dormin i que es vegin arrastrats amb l'embolic de la història.
3: Sí, sí, que duren un dia, però els dies poden ser molt llargs. No pels lectors, però sí pels protagonistes, eh? Nosaltres no, que ens volen ràpid.
4: El que passa, home, ja faig que un dia la Magda li condeixi. Però tot està medit, eh? Hasta el temps. Cuidado, eh? Si jo amb un llibre policiac dic que per anar de la plaça Catalunya al Tibidabo amb un dia a tal hora, és perquè he fet el trajecte per comprovar si aquesta hora es fa amb un dijous o amb un dilluns, que no és igual. O és a l'estiu o és a l'hivern. Per tant, a la Magda Ventura, que amb un dia li passen moltes coses, et puc justificar cada hora el que fa, el temps que tarda en fer una entrevista o el que sigui.
3: Jordi, quan acabem l'entrevista et contractaré.
4: Per què?
3: Perquè necessito algú disciplinat que em porti l'agenda com la portes tu amb la Magda Ventura.
4: Bueno, ja et vaig dir que tinc una plaça vacant d'esposa. Vull dir que, escolta, ho tens molt millor, eh?
3: Escolteu-me, això continuarà. Punts suspensius.
4: Punts suspensius.
3: Punts suspensius. Però nosaltres el que sí que ara farem és un gir de guió, Jordi. per conèixer una miqueta més en Jordi Sierra i Fabra. Què et sembla?
4: Sí, encantat.
3: T'hi atreveixes?
4: Jo sí, jo soc bastant transparent. No tinc, no tinc masses manies, ni secrets.
3: Si parlem de música, què ens diries?
4: Bé, la música ha sigut una de les quatre potes de la meva vida. Escriure, la música, el cine i viatjar. A l'ordre és indiferent. Durant molt de temps vaig estar al món de la música, per tant, la música era després d'escriure, era el més important. Perquè, a més, vivia d'això, treballava amb això. Dirigia revistes de música i, per tant, el meu tarannà era cada dia estar amb cantants, fer gires amb ells, entrevistar-los i anar a concerts. La música la vaig deixar per dedicar-me només a escriure. Ja no vaig a concerts, però al cine segueixo veient cada dia una o dues pel·lícules abans d'anar a dormir. Cada dia. I viatjar, sempre que puc, agafo un avió i em perdo per aquests mons de Déu.
3: Si dic generositat?
4: Bé, la gent diu que soc generós perquè tinc una fundació, dues fundacions, una a Barcelona, l'altra a Medellín, a Colòmbia. I sí, és veritat, la major part de gent avui en dia estem en un món materialista, egoista. Mira la corrupció que hi ha, la gent només vol trincar pasta. A la que hi ha una guerra o una pandèmia com la Covid, sempre hi ha algú que es forra amb la desgràcia dels altres. I en aquest món no puc viure. Llavors, jo sempre dic que si la gent que pot fer alguna cosa, i jo puc fer alguna cosa, per poc que sigui, jo puc fer alguna cosa. Però si la gent que pot fer alguna cosa no fa res, són pitjors. Són pitjors encara, perquè el que és egoista, el que roba, no té sentiments, no pensa en els altres, no pensa en la desgràcia dels altres. Però que té sentiments, i jo en tinc, jo vaig a dormir cada dia molt tranquil i dormo 9 hores cada dia perquè tinc aquí la consciència. Faig el que puc, on puc i com puc, i no sóc ric. Però tinc dues fundacions d'ajuda a nens perquè llegeixin i escriguin. Per tant, la meva funció com a mecenes, o com li vulguis dir, està coberta, i sí, diuen que soc generós. Qualsevol persona que dona part dels seus diners per una causa social és generós. Poc o molt, és generós. I, evidentment, jo ho soc.
3: Encara llegeixes, Jordi?
4: Sí, sí, sí. Mira, aquí tinc a davant... Tinc un llibre del Sánchez Piñol, que és el que estic llegint ara.
3: Ah, sí!
4: Aquí en tinc un altre, aquí en tinc un altre, que és del Woody Allen, Pura Anarquia.
3: Oh.
4: I dic que, claro, que llegeixo. Cada dia llegeixo un parell de diaris i a poder ser algun llibre que estic llegint. Em costa molt trobar coses per llegir. Em costa molt. Abans tenia un filtre que era la meva dona, que em deia, això et pot agradar, això no et pot agradar. Fa 3 anys la va matar un camioner fill de puta, drogadicte, i ara no tinc cap filtre. Per tant, em tinc que guiar per lo que... Llavors m'agrada llegir llibres que hi hagi diàleg. Jo sóc el rei del diàleg. Les meves novel·les tot són diàlegs. Per tant, em costa molt llegir un llibre que tot sigui narrat. No puc amb ells. Però bé, intento triar... Busco coses i... Ah, tinc un problema per això. Si començo una cosa, tinc que acabar-la. Les coses a mitges. Llavors, clar, si començo un llibre, mai si no m'agrada. Cago en nena. Sempre li dono a l'escriptor un vot de confiança, dir, aviam si al final em sorprèn. Però costa molt trobar alguna cosa que m'agradi, perquè o li trobo el truco, o sigui, és l'assassí, o no m'agrada, és complicat, eh? Amb un escriptor que li agradi alguna cosa.
3: M'agrada la sinceritat, ja sé que eres transparent. Ara et faria moltes, moltes, moltes preguntes, però saps què farem, Jordi? Què? Aquestes me les guardo off the record.
4: Vale.
3: Nosaltres us deixem aquí. Mil gràcies, Jordi Sierra i Fabra, sempre, per la teva generositat, pel teu temps, per la teva simpatia i per la teva mestria que ens fa gaudir dels llibres.
4: Bueno, ara jo tinc que dir que perquè jo estigui tan content, la gent ha de comprar llibres, sobretot meus, perquè si no la fundació no la puc mantindre. M'enteneu? Això és un quid pro quo. Voleu que sigui un tio simpàtic i agradable? Cony, doneu-me de menjar cada dia!
3: Ja ho sabeu. De moment nosaltres us hem animat amb la conversió de Navid, ja vam parlar del Coltan, però ell ens ha fet una repassada a totes aquestes aventures de la sèrie Mag d'Aventura, que no és l'única, té una llarga trajectòria i estic segura que gaudireu amb tots i cada un dels seus llibres. Una abraçada gegant, Jordi.
4: Gràcies, Mònica.

Hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic. El calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Passa, passa. Benvingut a un nou viatge apassionant per la màquina del temps amb aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa el llunyà octubre de 1993. I ho va fer amb aquesta sintonia genèrica que ens identifica, el tema d'amor de Barry White. Barry White i l'orquestra de l'amor il·limitat. És un bonic nom. Algú va dir, hi ha cançons que acostumen a endevinar el que estem sentint. Aquesta és una ràdio que se sent feta com la d'abans, d'aquella ràdio que tant t'agradava, d'aquella que era capaç d'emocionar-te, distreure't, divertir-te. Per cert, és una sintonia que ens agrada recuperar de tant en tant perquè ens dona sensació de benestar. I ens porta el bon record d'haver compartit tantes bones cançons amb tots vosaltres i, en conseqüència, tants bons records. Però sabeu que la mateixa Orquestra de l'Amor Il·limitat va fer una versió cantada? I no està gens malament.

Love Theme, el meravellós tema d'amor de Barry White amb la seva orquestra, The Love Unlimited Orchestra, l'orquestra de l'amor il·limitat. Aquí en tenim molt d'amor.

0: amor per la música, és clar. Música que escollim junts.
1: Albert, hola, felicitats pel teu programa, eh? Mira, et demano la música que més m'agrada a mi, eh? L'amor està en l'aire, eh? Em dic Glòria.
0: Doncs fixa't, després del tema d'amor, l'amor està a l'aire. Un dels himnes de les nostres sessions.

0: aquí estem. Repartint amor i del bo a tots els oients del Coto. A més, històricament, la ràdio sempre s'ha difós per aire i l'amor està en l'aire. Love is in the air, el One Hit Wonder de 1978 del senyor John Paul Young. No confondre amb el John Paul Jones, component de Led Zeppelin. Aquest és escocès, nascut al 1950, de Glasgow, concretament.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Com estàs? En quina situació et trobes ara mateix? Et sents happy? Ets feliç? Avui les coses no t'han sortit com t'agradaria? No et trobes del tot bé? Tens preocupacions al caparronet? Estàs fumut? Prova a escoltar una cançó que et doni bon rotllo. Et sorprendrà. Et pot generar prodigis. De veritat. Si tens alguna cançó a la teva farmaciola d'emergències per celebrar un dia fantàstic o tot el contrari, per què no ens envies un correu? Així la compartirem tots junts. Tenim desitjos de que tots estigueu happys o el més happy possible. Espero el teu correu aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Com ha fet la bona amiga Rosa Grau de Barcelona, també habitual assistent a les nostres sessions de les tardes de diumenge o de festes majors del Cocodril. Diu que li dona molt bon rotllo, i a qui no, aquest September d'Air, Wind and Fire. Absolutament mític. Que bons els Air, Wind and Fire, també en directe, que els vam veure a Barcelona, amb la seva fusió de disco, funky, soul i pop. Aquesta peça és de les que no fallen mai.

0: Do You Remember? Corria 1979, però la cançó es balla i s'escolta com si hagués sortit la setmana passada. El September d'Air, Wind and Fire, formació feta a Chicago. També feien psicodèlia, blues, rhythm and blues, rock and roll, gospel, música africana. Aquesta és la cançó que li dona bon rotllo a l'amiga Rosa Grau de Barcelona. Si en tens alguna, per què no m'envies un correu i així la compartim plegats? cocodrilclub@gmail.com. Un programa que s'emet per més de 100 emissores en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, mitjançant la FM. Però algunes d'elles també l'emeten en simultani per la tele. No, no ens veus, ni falta que fa. Així ens pots imaginar com vulguis. Sí, per al canal de ràdio de la TDT. Perquè no perdis la sintonia. I si t'agrada, digue-ho als teus amics.
1: Here's a little song I wrote. You might want to sing it.
0: Ah, i un altre favor. Don't worry. No et preocupis absolutament de res i...
1: Be happy.
0: Dedica't a ser feliç, que la música t'ajudarà. En aquest cas, ara, és la música que ens demana des de l'Hospitalet Julián Ramón Olmedo Vítria, que és un fan destacadíssim entre la parròquia distingida del nostre programa, de la ELO, la Electric Light Orchestra. Ell escull concretament Mr. Blue Sky, que a mi també m'agrada de forma especial i m'agraden moltes de la ELO. Aquesta, a més, és llarga. Prepareu-vos a disfrutar, cocodrils.

M'encanta. Com podeu comprovar, són diverses cançons en una sola. Mr. Blue Sky, del 1978, és una bona mostra del que volien aconseguir els de l'Electric Light Orchestra, comandats per el seu líder Jeff Lynne, des de Birmingham, Regne Unit. Ells volien crear cançons rock modernes, però amb tocs clàssics.

0: gràcies per la proposta de bon rotllo, Julián Ramón Almedo, de l'Hospitalet de Llobregat.
1: T'acompanya l'Albert Malla.
0: I de moment acabem aquesta secció de les cançons que poden donar-te bon rotllo amb la proposta de la Marisol García. Ens demana Llévame a la luna, de Frank Sinatra. Que, per cert, a quina ràdio fórmula musical actual escoltaràs, per exemple, Frank Sinatra, eh? Bé, Marisol, quan va sortir aquesta cançó, a mitjans dels anys 60, es va associar directament amb el projecte Apollo de la NASA per arribar a la Lluna, que, com sabeu, va ser el juliol de 1969. Frank Sinatra, fill d'immigrants italians, va néixer a Nova Jersey el 1915 i ens va deixar a Los Angeles el 1998, precisament després d'actuar al Palau Sant Jordi de Barcelona, poc després.

In other words, en altres paraules... In other words... Saps una cosa? I love... You. You. I love you. I porta'm a la lluna, que tu saps fer-ho. Més d'una vegada m'has portat a la lluna sense moure'm de la terra. Gràcies per la teva proposta, Marisol García, que segur ha donat bon rotllo a més d'un coco. Recordeu que tenim un grup de Facebook que està molt distret, està ple de records musicals, però també de tota mena. I hi ha, jo què sé, quasi 40.000 que d'arreu del món que hi participen. Però potser hi faltes tu. Agrega-t'hi al Facebook, al grup Cocodril Club, al grup dels seguidors, dels oients d'aquest programa. I digues la teva, i fes les teves publicacions, i comentes les dels altres. Ens trobem al Facebook molt sovint, eh? Les 24 hores del dia i de la nit. I ara, si em permets, la meva especial d'avui. Bé, en aquest cas és molt coneguda, al contrari que la majoria de les meves especials. És del 2001 i va ser el primer èxit d'Amaral, un d'aquells fenòmens musicals que a Espanya només es dona de tant en tant, no? La parella sentimental i artística Eva Amaral i Juan Aguirre, formats a Saragossa, l'any 2001 va publicar Cómo Hablar. I a mi em resulta especial per les circumstàncies en la que la vaig escoltar per primera vegada.

San Francisco és tot un himne, no? És una icona cultural, o almenys així està considerada. En el seu moment, els nostres amics, els Mustang, van fer una versió en castellà, que vam escoltar no fa pas gaire el programa. Va sortir el 1967. Aquell any, i concretament l'estiu d'aquell any, que ha passat a la història amb el titular L'estiu de l'amor. Tu ja hi eres? Però si hi eres en aquest país, ni l'estiu de l'amor ni res, aquí les coses eren molt diferents. El seu intèrpret, Scott McKenzie, d'aquest únic èxit, va néixer a Florida el 1939 i se'n va anar des de Los Angeles el 2012. Però la cançó no era d'ell, era de John Phillips. Saps qui era John Phillips? Doncs era un dels papes de The Mamas and The Papas, però concretament era el que va crear, va escriure la majoria d'èxits de The Mamas and The Papas, que van tenir una història breu, però que aquí al programa no hem oblidat mai. Ara, em recorda John Phillips, m'agradaria escoltar un tema que va fer ell en solitari, jo era un criu, sempre m'havia agradat molt, perquè tenia un ritme guapo, es deia Mississippi.

agradat? I ja la coneixies? No, no va ser gaire famosa aquí. Però a mi m'ha agradat molt tornar-la a escoltar. Ara feia molt que no sonava en el programa. És una cançó que John Phillips de The Mamas and the Papas va publicar en solitari el 1970 i que ha sonat amb el vinil original que amb molt d'esforç de la meva jove butxaca em vaig comprar en aquell moment. Sí, fa crec, però és igual. A mi dels vinils m'agraden fins i tot els crecs. Com ho demostraré tot seguit amb la nova proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com i que signa la Pepi Rocher. Diu, bon dia, Albert. Una canción que me trae bonitos recuerdos es La noche de Adamo. Muchas gracias por tu programa. Doncs mira, aquesta no sé com sonarà, però quan he preparat el disc ja feia bastant fregit, perquè també és el vinil original de 1966, que en aquest cas no me'l vaig comprar jo. Els meus cosins, la Tere i el Gabriel, tenien i tenen 10 anys més que jo. I per tant, quan jo tenia 8 anys que va sortir aquesta cançó, poc abans de que tingués el meu primer tocadiscos, ells ja en tenien i compraven les últimes novetats. I després, quan vaig poder tenir el meu tocadiscos, em van deixar una sèrie de discos i ja sabeu que hi ha coses que no s'han de deixar, entre d'altres els discos, perquè no acostumen a tornar.

amiga Pepi, a mi també sempre m'ha agradat molt aquesta cançó d'Adamo. Bé, d'ell m'han agradat moltes i sobretot em va agradar quan va ser tan gentil d'estar en directe aquí al programa. En aquest cas era un extender play, aquells discos petits com els singles, que giraven a 45 revolucions per minut, però que en lloc d'una cançó a cada cara, tenien dues, per tant, un total de quatre. I les altres tres, inclosa la noche, es van fer molt famoses perquè era el disc de Mis Manos en tu Cintura, l'èxit més important d'Adamo. Però després de Mis Manos arribava un altre que també m'ha agradat sempre molt, Ella.

0: Ella sempre m'ha semblat una balada molt intensa. Sí, del 1966 i d'Adamo. Frida Kahlo, en certa ocasió, va dir una cosa amb la que jo estic totalment d'acord. Espero que tu també. Diu, aquell que deja para después un gusto, un amor o un café, no entiende lo efímera que es la vida. Así que viva la vida sin dejar todo para después.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I rebem un correu des d'Andorra aquí a cocodrilclub@gmail.com del Héctor. Héctor Saavedra, que ens diu, hola Albert, et vaig descobrir fa poc per la ràdio i ara em passo el dia escoltant programes del Cocodril anteriors en diferit per ivox.com. No ho sé si encara està obert l'espai de cançons de pluja. Sí, tot està obert. El que passa és que en vam posar moltes i ara fa temps que ni a nosaltres ni als oients se'ls hi acudeix cap altra. Diu, però per si de cas, crec que és una bona cançó, It's a Raining Again, de Supertramp. Home, i tant. Diu l'Héctor, el programa és genial, segueix així. Doncs aquesta cançó va néixer de la pèrdua d'un amic un dia que plovia molt, que diluviava pràcticament. Roger Hodgson, el seu autor de Supertramp, la va guardar molts anys fins que la va incloure a l'últim long play. M'encanta dir long play, no? El LP, el disc de llarga durada. Ho havíem dit milers de vegades per la ràdio quan existia, noi? En aquest cas es deia Famous Last Words, és a dir, famoses últimes paraules.

0: bona. It's raining again. Agafen ganes de cantar-la. Està plovent de nou, escrita per Richard Hudson per l'últim àlbum de Supertramp de 1982. Una autèntica superbanda, eh? Gràcies per la proposta, que també feia molt de temps que no sonava. Amic Héctor, Héctor Saavedra, d'Andorra. La rapidesa que només ens dona la ràdio, el nostre mitjà de comunicació preferit, l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes, d'Andorra anem a Sant Cugat del Vallès, des d'on ens escriu l'amic Oriol Agell. Diu, hola Albert, el teu programa, que ja és una mica nostre, amb el teu permís, home, i tant, és un programa de tots, sense vosaltres no tindria cap sentit, això. Diu, té un incentiu especial. I és el valor que hi afegeixes amb les vivències i anècdotes amb què l'amaneixes. Això és una part distintiva del seu atractiu. És clar que la música és el pal de paller que sosté la resta, però aquesta resta dona el sentit que els oients valorem. I com més anys passen, més. Bé, això ve a tomb d'una peça del 67 que des de la primera vegada que la vaig sentir em va deixar una mica bocabadat. Com quan veus els focs artificials que mentre duren no et pots distreure en res més, però un cop acabats et deixen una sensació molt agradable, optimista, de benestar. Aquest és el cas de Good Vibrations dels Beach Boys, una peça aparentment banal però amb una execució brillant. Segurament en tots els anys del programa l'has posat uns quants cops, però ja no, jo no em cansaria d'escoltar-la. No, jo tampoc, Oriol. Ens la poses una vegada més, diu l'Oriol Agell. Gràcies i salut, Sant Cugat del Vallès. Doncs amb molt de gust, tu saps que és una peça amb molta història, que en el seu moment va ser la cançó més cara de la història. Els Beach Boys i les seves filigranes vocals, eh? Saps que, com tants d'altres, es van estrenar en funcions de col·legi, reunions familiars i a l'església. Esclar, a l'església. Van posar de moda el surf. Good Vibrations es va gravar en 4 estudis diferents durant 6 mesos. Es van emplear més de 90 hores de cinta magnetofònica per una sola cançó, però amb moltes i diverses versions distintives. Això va costar $50,000, que era una xifra astronòmica per l'època. Ara escoltarem la versió definitiva que van publicar. El compàs de la cançó és 4x4, com la majoria de les cançons pop. Cada compàs de 4 temps dura 1,3 segons. Aquesta cançó té 161 compassos, que equivalen a unes 40 frases de 4 compassos. Està inspirada en el moviment Flower Power dels anys 60 i descriu la seva adoració per una noia i les vibracions amoroses que ella li envia. No perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert.

Cocodril Club. La banda sonora de la teva vida.

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Ei, hola. Què tal, com estàs, cocodril? Passa, passa. Molt benvingut al club. Aquí la radio i el seu màgic món de sensacions. Amb la teva música i la seva misteriosa relació amb els sentiments. Sí, aquí està novament el teu amic, després de tants anys, el cocodril, per reconciliar-te amb coses del teu passat. Fins i tot per augmentar l'autoestima, que bona falta ens fa tots, eh? Per reconèixer-te a tu mateix i a la teva història.

Συνένα, για έτσι τότε ούνα στα νιωρέτα. Βάσει un one hit wonder. Un intèrpret d'un únic èxit, almenys entre nosaltres, però meravellós. Peter Skinner. Anys més tard, els Mocedades van fer una adaptació al castellà prou digna, però la peça és original de la primavera del 1973. D'aquell primer amor. D'aquella primera il·lusió.

0: My Love, de Paul McCartney. Original de la primavera del 1973, la cançó més especial per al company Carlos Herrera. És també una de les meves més especials. En realitat, ja ho he explicat més d'una vegada. Va ser el disc, el primer regal d'amor que em van fer. Algú va dir... Potser per al món no ets ningú, però per algú tu ets tot un món.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Reinventant-nos tot el passat, reivindicant el valor del temps viscut. Passejant per la vida, recuperant il·lusions, compartint emocions, amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. En realitat, la majoria de les cançons dels Cocos estan molt més en el teu cor que en el teu cap. La pròxima la decideix l'arxiu de contestador automàtic.
2: Hola, m'agrada molt el vostre programa. Tens una veu preciosa per radio, sempre t'he escoltat, i el que dius aixeca la moral a tope. Als meus fills també els agrada molt la música de la meva època. M'agradaria sentir Salvado per la campana dels Vigis, que me recorda l'època del doble cero, del trocadero, de la ruleta, bueno, en fi, de tota aquesta època. I m'encanta. Record, soc Janet.
0: Doncs gràcies, Janet, perquè el que tu m'has dit a mi també m'ha aixecat la moral. M'has parlat d'algunes discoteques emblemàtiques dels anys 70 a Barcelona i especialment voldria detenir-me abans d'escoltar la cançó que ens proposes en el Trocadero, perquè va ser la primera boat, la primera discoteca que vaig trepitjar la meva vida amb només 13 anys, és a dir, que em faltaven 5 per entrar oficialment. Però, en fi, sempre m'havien dit que semblava més gran del que realment aparentava i vam anar amb uns amics. Em sembla que de tota la colla només n'hi havia un que tenia l'edat. Ja sabeu que llavors, a principis dels 70, de tant en tant feien relades i la poli demanava els DNIs i trucaven els teus pares i t'enganxaven dins de la discoteca. I en qualsevol cas feia molta por qualsevol contacte que poguessis tenir amb aquella poli gris, no? Però bueno, aquella primera tarda no va passar res de desagradable, al contrari. Jo recordo l'al·lucinada que vaig tenir quan, evidentment, un dia que ens escapàvem i que pagàvem entrada, vam anar a les 6 en punt de la tarda d'un divendres, tan bon punt van obrir la sala, per poder estar fins al final, no? Fins que ens fessin fora. I a l'entrar hi havia música d'ambient i poca llum. Al cap d'una estona, quan es va començar a animar aquella gran sala Trocadero, malauradament avui convertida en un supermercat, i que abans de ser discoteca havia sigut una gran piscina, a Travessera de Gràcia, entre Passeig de Sant Joan i Bailén, doncs clar, tenia molts desnivells, era molt gran, i que havien més de 2.000 persones. Després, al cap d'uns anys, vaig tenir l'oportunitat de treballar-hi molt, tant com a presentador com a discjòquei en festes que vam muntar abans de que existís el Cocodril Club. Ja fèiem sessions revival gràcies a les facilitats que ens donava el Trocadero. Bé, però aquella primera tarda, quan es va començar a animar, de cop i volta, es van posar en marxa totes les llums de la sala, fent una coreografia que a mi em va semblar fantàstica en aquell temps, és que l'estem parlant de fa 40 anys, amb flaixos tipus Charlotte, que es deien, eh? És a dir, que quan la gent caminava, doncs, es veien com aquelles antigues pel·lícules del Charlotte, que a vegades variaven la velocitat, no? I semblava que la gent anés caminant més de pressa. I tot això, segons sembla, era l'inici oficial de la sessió que es va fer durant els primers mesos de Trocadero, que llavors era la discoteca més guai i més gran de Barcelona a principis dels anys 70, coincidint amb la sintonia de l'obertura de l'òpera musical Tommy. M'imagino totes aquelles llums, totes aquelles sensacions al recuperar aquesta música.

Aquesta era l'obertura de l'òpera musical Tommy, original del 1969, amb la firma dels genials The Who. Imagineu-vos això, sonant a tota castanya, amb uns bafles que donaven molt bona qualitat de so, la primera vegada que jo vaig entrar a una boat, a la gran discoteca Trocadero. Era també l'obertura de les seves sessions, amb efectes de llums impressionants, espectaculars. Vas tenir l'oportunitat de conèixer els primers DJs de Trocadero, els amics Josep Maria Felip, Fede Sardà, sí, sí, el famós propietari de la sala Ludegas de Barcelona, i també el primer de tots, en Josep Maria Cussó, que vam recuperar gràcies a les noves tecnologies, gràcies al Facebook, fa alguns anys, des d'Austràlia. Una abraçada, Josep Maria, perquè sé que gràcies també a la connexió amb internet escoltes el programa sempre que pots, des de tan lluny, des de l'altra banda del món, des d'Austràlia, no? Per cert, que ara hi ha dues pàgines al Facebook dedicades a Trocadero amb molt poc material. Ja sabeu que abans no era tan fàcil com ara fer fotos ni molt menys vídeos. No existien els vídeos. Però, en fi, tots els que tenim algun record de Trocadero hem anat col·laborant i hem anat posant algunes fotos i, sobretot, els records, els testimonis dels amics. Aquella primera vegada que vaig entrar, recordo que m'acompanyava el meu amic Carles, Carles Blasco, un de la colla. Estic molt content també d'haver-lo recuperat a través del Facebook i de saber que ocupa un càrrec important a la seva vida. Que les coses li han anat bé. Una abraçada, Carles. I aquí està la cançó que ens demanava la Janet per al contestador automàtic. Robin Gibb dels Bee Gees en solitari, Salvado por la campana. Robin, que malauradament moria el 20 de maig de 2012 als 62 anys, víctima d'un càncer.

Saving by the Bell, que aquí es va dir salvado por la campana. M'imagino que alguna vegada tu també t'hi has trobat en aquesta circumstància. Sí, era Robin Gibb dels Bee Gees en solitari. Ai, la memòria és la cartera de la bellesa i cal omplir-la ben sovint. Està girant un vell estimat vinil del 1973 a 33 revolucions per minut. És una de les meves especials.

0: El reconegut a Cat Stevens en aquesta oblidada cançó del 1973 anomenada The Heart. Ei, imagina't el que vulguis. Estàs a la ràdio. El mitjà de comunicació més entranyable, el més veterà, el que més estimula la teva imaginació i l'únic que et permet fer qualsevol cosa mentre l'escoltes. No crec que hi hagi més, res més poderós a la vida que estimar i recordar. Perquè allò que s'oblida és com si mai hagués existit. Crec que no hi ha res més trist que oblidar. L'actor còmic Toni Albà, sí, el rei del Polònia i de molts altres personatges, està al meu costat. M'agradaria molt saber, Toni, quina podria ser la que podríem anomenar la cançó de la teva vida?
1: Jo penso que hi ha moltíssimes cançons que moltes cançons que t'emocionen, no? Moltíssimes. I, més a més, en diferents estils, perquè a mi m'agrada molt l'òpera, per exemple, hi ha moltes cançons que m'agraden, en Es un dorma, m'encanten molts trossos, m'encanten trossos de la Traviata, això és en el món de l'òpera, però en el pop, per exemple, doncs m'agrada moltíssim, jo què sé, jo sóc fan dels professionals, dels que ho fan ben fet. I el Michael Jackson, per exemple, és un tio, a mi m'importa un bled el que hagin dit d'ell i tal, però és un tio que, hòstia, dius, quines barrabassades més grosses que feia cantant, perquè feia moltes animalades i molta música i molt ben composat i no sé, però també m'agrada, jo què sé, jo per exemple, si n'hagués d'escollir una, doncs diria, potser sóc un tòpic, un clàssic, l'Imagine dels Beatles, perquè va ser una de les primeres que vaig sentir. No, la primera de tot va ser Mother My Dear, del disc blanc, sí. Tot el disc blanc, perquè va ser el primer que vaig escoltar dels Beatles.

0: Quin bon rotllo que m'ha donat recuperar aquest Martha My Dear del disc blanc doble dels Beatles, que ara feia molt de temps que no compartíem aquí el programa. Ha estat gràcies a la proposta de l'actor Toni Albà, el rei del Polònia de TV3. Era una de les seves especials. Però quina és la teva? M'agradaria molt compartir els teus records particulars en forma de música. Posa't en contacte amb el Coco. Pots fer-ho enviant-me un correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Cocodrilclub, tot junt, @gmail.com. Quina cançó tens desitjos de compartir perquè sempre t'ha semblat extraordinària? Quina vols comprovar que ja no és capaç de fer-te pupa? Quina sonava a propet de la teva orelleta en un dels millors moments de la teva vida? Si ho prefereixes, també pots deixar-me públicament el teu missatge, la teva proposta musical, al grup del Facebook del programa, que és Cocodril Club, agrega-t'hi. Allò està molt distret. Les 24 hores del dia i de la nit està ple de bons amics que ens faciliten amb les seves publicacions bons records.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: I és que, com va dir Igor Stravinsky, el compositor i director d'orquestra rus, no n'hi ha prou en sentir la música. A més, s'ha de veure. Trasllada't on vulguis amb la música dels Cocos. Deixa't portar. La pròxima proposta del contestador automàtic t'ajuda a aconseguir-ho.
2: Hola, Albert. Mira, m'agradaria sentir una cançó dels Crosby, Stills & Nash, al Marrakech Express. Em porta molt bons records. Gràcies i endavant.

0: fantàstic Marrakesh Express. Finals dels anys 60, David Crosby, Stephen Stills, Graham Nash. Una altra meravella, però quin bon rotllo! Aquesta peça instrumental que està entrant es diu La noche es maravillosa. I saps qui l'està tocant? Doncs són els Sirex. Des dels seus inicis. Fa més o menys 50 anys. Un dels pocs temes instrumentals d'ells que es va publicar. I que sovint utilitzem de sintonia aquí al programa. Sí, sí, la noche es maravillosa, es deia. Algú va dir que la nit és la meitat de la vida i va afegir que és la millor meitat. La veritat és que els que treballem sovint de nit ens adonem que les persones són diferents. La mateixa persona no és la mateixa de matinada, amb bon ambient, amb bona música de cocodrils, amb alguna copeta, que a les 10 del matí en el seu despatx. Jo crec que la gent és més sincera, a la nit. És més bona gent. I, sens dubte, és més simpàtica, més agradable. Ei! Quina marxeta més guapa, eh? Ja saps que fa alguns anys es va publicar el llibre 50 anys de Sirex. Un dels seus autors és l'Àlex Oró, company escriptor i també company periodista de televisió.
1: M'hauries de destacar una cançó del repertori dels Sirex a la que li tinguis un carinyo especial i dir-me per què.
2: N'hi ha una que m'agrada, és Yo Grito.
1: Yo Grito, clar, és que és molt bona.
2: Yo Grito. A mi m'agrada...
1: És que això era música garage abans de que s'inventés.
2: A mi, perquè jo vinc una mica de la onda mod, i llavors és potser la cançó més mod que tenen els Sirex. És la més rabiosa, és un crit de ràbia juvenil. Yo grito para que me escuchen. És allò, hòstia, és que no ens foteu cas.
1: Sí, senyor.
2: Té tot això. Aquesta m'agrada molt.

Jo grito! Sirex en els seus inicis. La preferida del Sirex, per l'autor del seu llibre biogràfic 50 anys de Sirex, el company Àlex Oró. Aquesta és una de les cançons que Joan Manuel Serrat va incloure en el seu àlbum Material Sensible. Si no fos...

0: Ahir, la seva germana em va dir que ens havia deixat el meu amic, el meu company, Joan Carles Oms. Era de la colla. Ens vam conèixer, que jo tenia 14 anys. Des de llavors, havíem estat amics. I després vam coincidir per feina molt sovint, també, perquè ell va voler dedicar-se més tard a la ràdio, va ser locutor. La seva gran part de trajectòria la va fer a Andorra, concretament a Ràdio Valira, que ara és una de les moltes emissores que emet aquest programa. Segur que hi ha amics que ens estan escoltant ara des d'Andorra que el coneixien, perquè hi va viure bastants anys. Després va fer produccions audiovisuals. Si em permeteu, i per això està cantant Joan Manuel Serrat, recuperaré un fragment d'àudio de quan ell va entrar en antena i en cadena dins del programa que jo feia quan va sortir aquest disc d'en Serrat, els Malla Musicals, a la cadena 13. Era el 7 de setembre de 1989. En Joan Manuel estava en directe al meu costat i jo vaig convidar tots els meus corresponsals de les diferents emissores de la cadena 13 a que entressin amb una pregunta cadun.
1: Cadena 13, Ràdio Valira, Andorra, 98.1. Joan Carles Oms, bona tarda.
2: Molt bona tarda.
1: Endavant, Andorra. Bona Vinga, tarda. Joan Carles.
2: Som-hi. A mi m'encantaria que en Joan Manuel Serrat ens parlés una mica del videoclip que ha tret per reforçar aquest treball material.
1: Sí, t'havia costat molt, eh?
2: Sí, sí. Joan Manuel Serrat és l'home dels metratges?
3: Jo n'he fet dos. He fet un aquí a Barcelona amb la gent d'animàtica, fent servir una mica tot el que és el treball de sintètic, que és, diguéssim, el clip de Barcelona i jo, que és més sèrio. Després n'hi ha un altre que és una estripada més forta.
2: Molt forta, molt.
3: Sí, però molt divertida, també. I són com 40 o 50 personatges que evidentment, tots els personatges els faig jo.
2: Gràcies. Per acomiadar, tu més Joan Manel o Joan Manuel?
3: No, en català és Joan Manuel, però també nosaltres al barri diem Joan Manel tota la vida, no?
2: Ok.
0: Joan Carles Oms, el company, l'amic. Era això del setembre del 1989. Ja ho veu, Joan Carles, encara avui t'he fet treballar una mica, eh? Una abraçada molt forta allà on siguis. Aquell dia en Joan Manuel Serrat va venir a la ràdio a presentar-nos el seu àlbum Material Sensible.
4: Per construir un vell somni.
0: Aquesta era una altra de les peces.
4: El primer que cal és estar despert.
0: Per construir un vell somni.
4: M'aferma per dur les brides.

0: Són les 6.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
2: 1, 2, 3, ah! Hello, Jazz It audience.
3: Welcome to Jazz It.
2: Jazz It.
4: Jazz It, jazz universal. Totes les tendències, tots els ritmes. Per a tots els públics. Amb Jaume Tauler.
5: Comencem, Jazzit. Algú té un salacot a mà? Un salacot, sí. Aquell casc o barret que porten els exploradors, arqueòlegs, aventurers... Que per què el volem? Fàcil, per fer arqueologia musical. Avui comencem amb la que es considera, de manera més o menys oficial, la primera gravació de l'orquestra de Count Basie, Honeysuckle Rose, fa 90 anys aproximadament.

Com veus, ha obert el programa d'avui, el Jazzit d'avui a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, amb Honeysuckle Rose. El mes de gener també és un bon moment per recordar a un personatge entranyable, imprevisible, genial i en moltes ocasions també irresponsable, anomenat Django Reinhardt, un músic sense formació, però amb moltíssim talent, que contra tot pronòstic va escriure una pàgina d'or en la història del jazz. Era gitano i europeu, inconcretament mig belga i mig francès, i va inventar el jazz manouche amb la col·laboració del seu amic Stefan Grappelli, demostrant que el jazz no és exclusivament cosa d'americans i de raça negra, sinó que pot ser universal i de qualsevol ètnia, reconeixent, això sí, la paternitat afroamericana. Aquí teniu Django Reinhardt i el seu quintet amb Nuage, una composició pròpia i famosa.

Nuage, una gravació de 1940 amb Django Reinhardt com a guitarrista i compositor i Hubert Rostein i Alex Combell en el clarinet, tots dos. Un cada un, clar. Parlàvem fa un moment de la universalitat del jazz. Per seguir amb la demostració, el proper protagonista es va dir Juan Tizol Martínez. Era trombonista i compositor i va ser un membre molt destacat de l'orquestra de Duke Ellington. Va néixer el 22 de gener de 1900 a Puerto Rico, que és aquest estat insular que, segons el senyor Google, té l'estatus de territori no incorporat dels Estats Units. A Tizol se'l considera el primer gran músic de jazz d'origen llatinoamericà i el recordarem sempre com a compositor de dos estàndards lligats a Duke Ellington, Caravan i Perdido. Aquí teniu Caravan, interpretat pel propi Ellington en format de trio, amb Max Roach a la bateria i Charles Mingus en el contrabaix. És una de les poques gravacions de Duke Ellington exercint exclusivament de pianista. I, a més, en aquest disc hi ha el contrast entre un pianista de tall clàssic i una rítmica amb dos elements molt moderns i molt potents. Aquí la teniu, aquesta versió de Caravan.

Acabem d'escoltar Caravan, una composició de Juan Tizol que ens ha interpretat a trio Duke Ellington. Per a les persones que els agradi la història del jazz a Catalunya, us direm que fora de Barcelona, la primera orquestrina que tenim documentada com a grup de jazz es va dir Las d'Anglès i era, evidentment, d'aquesta localitat de la comarca de la Selva, Anglès. Van començar com a quintet i, gràcies al seu èxit, van acabar com a orquestra de ball. En el període immediatament posterior a la Guerra Civil començaven les seves actuacions interpretant, precisament, Caravan de Duke Ellington. Uns anys més tard, l'orquestra es va desfer i alguns músics se'n van anar a Torroella de Montgrí per muntar una nova orquestra i la van anomenar Caravana, en record de la composició de Duke Ellington. Tota manera, aquesta ja és una altra història. Hem escoltat Caravan, doncs ara és el torn d'escoltar Perdido, amb Ellington i tota l'orquestra com a homenatge al seu compositor, aquest senyor que es va dir Juan Tizol Martínez.

0: Cock Terry.
1: Hello, I'm Howard Alden. I'm so glad to be back visiting Spain again after so many years, and especially able to listen to Jazz It here in Barcelona. You're listening to the great jazz in Spain for years.
2: Jazz It, que us arriba a través de BTV, de la xarxa de comunicació local i de Ràdio Nacional d'Andorra. Hi ha un disc considerat la primera obra mestra del trompetista Miles Davis. Es titula The Birth of the Cool i es va gravar en tres sessions, dues l'any 1949 i la tercera el 1950. Inicialment no estava pensat com a àlbum, sinó que les cançons es van editar en discos de 78 revolucions per minut que tenien una peça, una cançó, a cada cara. No va ser fins 1954 que es va editar en format LP amb 8 cançons. Posteriorment s'han fet reedicions en les que s'hi ha afegit la resta de material que es va gravar. El van gravar en format de nonet, amb membres blancs i negres, en un moment en què la barreja racial encara no era massa habitual. I a part dels instruments típics dels grups de jazz, també hi trobem corn francès i tuba. Miles era el líder i compositor de part de les peces. També hi ha composicions de Jerry Mulligan, que era el saxo baríton, i de John Lewis, que era el pianista. I els arranjaments els va escriure Gil Evans, que es convertiria en un col·laborador habitual de Davis. Per començar, escoltem Jeru, escrita per Jerry Mulligan i gravada el 21 de gener de 1949.

Jero, escrita per Jerry Mulligan i interpretada pel nonet de Miles Davis del disc Birth of the Cool. L'any 1992, per tant, 43 anys més tard, Mulligan, de la mà del productor Dave Grusin, va recuperar les partitures i l'esperit d'aquell projecte de joventut i el va tornar a gravar amb alguns dels músics originals, com el pianista John Lewis o l'encarregat de la tuba, que es deia Bill Barber, al costat d'altres músics més joves, entre els quals destaca el trompetista Wallace Roney, a qui el propi Miles Davis va anomenar el seu hereu. El disc es va titular The Rebirth of the Cool i sona així. Aquí teniu la peça Boplicity.

Hem escoltat Boplicity, una mostra de la revisió que va fer Jerry Mulligan a finals de gener de 1992 del projecte Birth of the Cool, que Miles Davis i ell mateix havien gravat 43 anys abans. La cançó que acabem d'escoltar, aquesta Boplicity, té una curiositat. En el disc està atribuïda a Cleo Henry, però tothom sap que la va escriure Miles Davis. Per què aquest canvi de compositor i qui era Cleo Henry? La resposta és que era la mare de Miles Davis, que a més era professora de música. I diuen les biografies que ho va fer perquè la seva mare cobrés els drets d'autor. Es veu que va ser un regal. Acabarem amb una composició de Jerry Mulligan que, a partir del disc original de 1949, es va convertir en un estàndard. Una cançó famosa, Venus de Milo.

0: this is Wallace Roney. This is Jazz It.
1: Fa un parell de setmanes van fer una edició especial de Jazz It, a BTV, la xarxa de comunicació local i Ràdio Nacional d'Andorra, en la que vam repassar tots els centenaris que celebrarem aquest any 2026. Centenaris, òbviament, de naixements de músics. I com que a hores d'ara ja estem plenament instal·lats en aquest any, és hora de començar les celebracions. I ho fem amb Curtis Cones, un baixista nascut el 23 de gener de 1926. I un home a qui sempre trobem estretament relacionat amb la tendència de jazz West Coast, també coneguda com a cool jazz, per tant, una tendència lligada amb la música que hem escoltat fa uns minuts. Es diu que durant la segona meitat de la dècada dels 50 i la dècada dels 60, el West Coast va ser la resposta dels músics de la costa oest, i concretament de Califòrnia, al hard bop que es feia majoritàriament a Nova York. El West Coast va ser un moviment amb majoria de músics blancs i segurament el grup negre de més èxit va ser el de Curtis Cones. Tenim un disc gravat entre 1956 i 1957 que es titula You Get More Bounce with Curtis Cones, i és un disc que, a més, bastant famós en el seu moment. En aquest disc hi ha aquesta cançó, Too Close for Comfort.

Too Close for Comfort, el quintet de Curtis Counts, amb Jack Sheldon a la trompeta, l'únic membre blanc. Harold Land, saxofonista. Carl Perkins era el pianista i Frank Butler estava a la bateria. Però això té una importància relativa, perquè només un any més tard, pel següent disc d'aquest quintet liderat per Curtis Counts, ja només hi quedava, només repetia el saxofonista. Tot i així, la cosa seguia sonant molt bé i, a més, amb un estil força identificable, tenint en compte que això del West Coast sempre s'ha dit que va ser poc més que una denominació geogràfica sense gaire uniformitat estilística. Aquí teniu la cançó Exploring the Future, Explorant el Futur, que era la que donava títol a aquest disc de Curtis Counts.

0: sóc Reinald Colom i esteu escoltant Jazz It aquí a BTV.
1: El passat dia 10 de gener es van complir 10 anys de la mort del cantant David Bowie, una superestrella del pop-rock que, òbviament, no té cabuda en el nostre programa que dediquem al jazz, però una figura que definitivament va ser un artista polifacètic i un home que, salvant les distàncies, el podríem comparar dins del camp del rock al que va representar Miles Davis en el camp del jazz. A l'hora de dedicar uns minuts en clau de jazz a David Bowie, no hem trobat massa versions de les seves cançons i la majoria tampoc ens han agradat gaire. Però sense sortir de casa, n'hem trobat una que ens ha encantat. Per tant, us portem una interpretació molt bonica que va gravar el bateria barceloní David Xirgu i el seu quartet l'any 2000 de la balada Live on Mars, que Bowie va escriure i que es pot trobar, la versió original, la versió cantada per Bowie, es pot trobar en el seu disc de 1971, Hunky Dory. Aquí teniu Live on Mars.

A mig girgo el seu quartet i Live on Mars de David Bowie. Com us hem dit, Bowie va morir fa 10 anys, el dia 10 de gener de 2016. Dos dies abans, el dia 8, ell havia fet 69 anys i s'havia editat el que seria el seu darrer disc, titulat Black Star, i que va gravar els darrers mesos de la seva vida amb músics joves de jazz de l'escena nova iorquesa. D'aquests músics, el que té més renom és el saxofonista Donnie McCaslin, que va ser membre dels Steps Ahead durant un any i escaig i va participar en el disc Vibe. Aquesta és la cançó que li dona títol, Vibe.

I per acabar el programa d'avui seguim amb el saxofonista Donny McCaslin, un projecte personal de l'any 2012 en el que hi trobem els altres músics que també van gravar amb David Bowie aquest darrer disc Black Star. Són Jason Lindner, piano, Mark Gillian a bateria i Tim Lefebvre baix, que juntament amb Donny McCaslin ens porten Praia Grande, cançó amb la que us diem adeu l'equip habitual de Jazzit. Jordi Bartomeus, tècnic, Lali Ferrando, productora, i qui us parla, Jaume Tauler. Fins la setmana vinent, bona setmana i bon jazz.

0: Notícies en xarxa, edició matí, amb Helena Puigdueta.
1: Bon dia, tot a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó 14 aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'Estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita també prevista a l'Abadia de Montserrat. Així encapçalem el Notícies en xarxa d'aquest dimarts 9 de juny i al punt de les 7 del matí repassem més titulars. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga dels docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja controlat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid al Tenerife a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Passen 3 minuts de les 7. Volem saber com se circula aquesta hora per la xarxa viària catalana. Ho fem en connexió amb el RAC i amb en Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
2: Bon dia, doncs. Comencem la jornada d'avui dimarts destacant que tenim ja un accident a la AP7 a l'altura de Pont de Molins que en sentit nord arriba a tallar fins a 2 carrils de circulació, però de moment doncs deixa 1 quilòmetre de retencions. Per altra banda, ja en ve, ja tenim formades les retencions habituals, sobretot als voltants de Barcelona, destacant les cues en tot el nus de la Trinitat que de retruc afecten les dues rondes en sentit Llobregat. El Vallès és un sector on també ja tenim congestió cada vegada més intensa. La AP7 a Barberà del Vallès en sentit sud, a la C58 a Sabadell i Sant Quirze del Vallès, també en direcció a Barcelona, i a la C17 a l'altura de Parets del Vallès, també cap a la capital catalana. Pel que fa al Llobregat, tenim una entrada amb lentitud també habitual per la A2 i la B23, en aquest cas, des de Pallejà i Molins de Rei, també en direcció Barcelona. De moment, això és tot des del RAC. Paciència i bon dia.
1: I ara, temps pel temps, amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia, Lluís Miquel.
3: Bon dia, un dimarts i de visita papal, com no, de temps una miqueta més variable. Al llarg de les últimes hores hem anat tenint algun remet, algun ruixadet molt local, i de fet al llarg d'aquest matí alguna pluja esporàdica s'anirà produint sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida, però cada vegada amb més clariana, sobretot quan més cap al sud. De fet, a les Terres de l'Ebre, també una mica a la banda de l'Empordà, al llarg d'aquest matí hi anirà bufant el vent. Aquest migdia i aquesta tarda és quan els núvols es faran una mica més extensos, sobretot a les comarques del Pirineu, de Girona, de Barcelona i de la Catalunya central. Però de pluges importants en tindrem poques, alguna de despistada sobretot al nord barceloní o cap a la comarca del Ripollès. La tarda serà suau, però baixa una mica la temperatura respecte a ahir. N'estem pendents a la xarxa.
0: Notícies en xarxa, edició matí.
1: Ha arribat el dia, el papa Lleó XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i a Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa, precisament, a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos, i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex proseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya en aquesta peça, el Marc Pijuan.
4: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 del migdia tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brianzo per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 11:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 4:45, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra, abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous, amb el seu trasllat cap a les Canàries.
1: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests dos dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
5: Fins dijous a les 10 del matí, el perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal

0: privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
1: La Catedral i Montjuïc. Aquests són, com dèiem, els dos emplaçaments afectats per la visita del Papa aquest dimarts a Barcelona. A banda de l'accés restringit a tocar de l'Estadi Olímpic, també hi ha controls en els accessos principals a la muntanya de Montjuïc. Allà hi tenim el Manel Gómez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna. Quina és la situació ara mateix a l'anella olímpica?
2: Hola, Elena, bon dia. Situació molt tranquil·la, com ja hi ha d'esperar, perquè som encara a l'inici del dia i fins al migdia no aterrarà a Papalló 14 a la ciutat de Barcelona. Sigui com sigui, la capital catalana es prepara per posar a prova el dispositiu de seguretat i organitzatiu que s'ha dissenyat per acollir la visita del Papa entre avui fins demà dimecres a la capital catalana. Un operatiu en el qual han participat gairebé 6.000 agents. Sí que posarà aquest dimarts avui la mirada en dos indrets molt concrets de la ciutat de Barcelona. El primer, als voltants de la catedral, perquè a partir de la una hi ha prevista una pregària. I el segon, on ens trobem, a l'Estadi Olímpic, que aquesta tarda acollirà la vella d'oració multitudinària a la qual s'espera l'assistència de gairebé 40.000 persones. Una vella multitudinària que ha obligat i obligarà les properes hores a tallar Montjuïc, aïllar l'Estadi Olímpic i planificar un increment dels busos i del metro, a més d'un bus especial des de Plaça Espanya fins aquí, fins a l'Estadi Olímpic, per facilitar l'arribada dels assistents a aquesta vella d'oració multitudinària. Així que avui dimarts aquests seran els dos focus, els dos indrets sobre els quals pivotarà l'agenda de la visita del Papa a Barcelona, als voltants de la catedral i aquí a l'Estadi Olímpic, per continuar demà a la Sagrada Família i també al Raval, perquè el Papa visitarà també l'església de Sant Agustí, sense comptar les altres dos focus d'atenció demà que s'ubicaran a Can Brians i a l'Abadia de Montserrat. Un programa de visita que començarà passades el migdia d'avui, quan aterri el Papa a la ciutat de Barcelona i es disposi a participar en el primer acte litúrgic, inclòs a la seva visita a la Catedral de Barcelona. I insistim, el segon serà aquesta tarda aquí, a l'Estadi Olímpic, amb la participació en aquesta vella d'oració multitudinària de gairebé 40.000 persones.
1: Com deies, doncs, per aquí, per aquest escenari encara falta unes quantes hores, on segur que la restricció és més àmplia i ja està més ferma en aquests moments, és a l'entorn de la catedral, on segurament hi anireu d'aquí una estona i ens explicaràs com està allà la situació. Gràcies, Anna, per aquesta primera fotografia. Que vagi bé. Avui estem pendents, com us expliquem, de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit al Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
3: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex aprofitava per fer un detallat repàs a alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
4: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
3: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
4: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
3: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes

0: conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
1: Construir societats empàtiques, hospitalàries, regides per polítiques integradores i de cohesió que pongan a les persones en el centre i protejan la dignitat de tots i de totes, també de les persones migrantes, o alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
0: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
2: El Papa, que també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
3: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
4: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
3: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
2: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Díez i David Bustamante. Les televisions locals i la seva plataforma, la xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del pontífex amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó XIV a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius visius Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. I també avui, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació, com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars, i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat, i també amb una nova vaga de docents a tot Catalunya, com us explicàvem. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així han viscut els dies previs.
5: Casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
6: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
7: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
6: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
2: Minuts i arribarem a 8:15. Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri residencial de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi, que ja està controlat. El tiroteig de diumenge a la nit al barri de la Marina de Port, a Barcelona, ha encès totes les alarmes. Es tracta de la segona víctima mortal en menys d'un mes que s'ha produït al mateix carrer, el de la mineria. En aquest sentit, l'Ajuntament ha volgut llançar un missatge de tranquil·litat als veïns. La regidora del districte de Sants-Montjuïc, Raquel Gil, ha anunciat que es reforçarà la seguretat a la zona per aturar aquest tipus de delinqüència relacionat amb el crim organitzat.
8: Es tracta de morts relacionades amb la criminalitat organitzada i internacional, que no és una resposta a una dinàmica estrictament del barri. Independentment d'aquest efecte, ja s'estava treballant amb això, i estem treballant tant amb Guàrdia Urbana com amb Mossos per veure també com reforcem aquests dispositius.
2: Una casa s'ha ensorrat parcialment aquest dilluns a la tarda al número 7 del carrer de Santa Anna, al nucli històric de Tortosa, al Baix Ebre. Els fets s'han produït quan els dos propietaris han pujat al terrat amb un veí per comprovar l'estat de l'immoble, i aleshores el terra els ha cedit. A causa de l'ensorrament, aquestes persones han quedat entre la runa. Els bombers els han rescatat amb diversos traumatismes i els han traslladat a l'Hospital Universitari de Tortosa, Verge de la Cinta. I atenció a aquesta important notícia de l'àmbit sanitari. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge linfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema linfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
9: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
10: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
9: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
11: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su... con su nieto.
9: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
2: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nico Laprovittola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
12: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
2: La selecció espanyola de futbol s'ha imposat al Perú per 1-3 en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial. Han marcat Oyarzabal, Pedri i Jeremy Pino amb l'ajuda del porter peruà. El proper partit del combinat ja serà el debut a la Copa del Món, dilluns 15 de juny a Atlanta contra Cap Verd. En futbol sala, el Barça busca aconseguir per la via directa el bitllet per ser a la final de la Lliga. Després d'haver superat l'Inter Movistar al Palau en el primer assalt de semifinals, l'equip vol guanyar a la pista madrilenya i certificar la classificació i també la participació a la propera Lliga de Campions. El tècnic Javi Rodríguez fuig de favoritismes i demana màxima concentració per liquidar l'eliminatòria.
13: Pues este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Bueno, todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
2: L'Indústria Santa Coloma ha presentat Jorge Vargas com a nou entrenador. El tècnic, que substitueix Xavi Closas a la banqueta, assumeix la direcció del primer equip després del seu pas pel filial colomenc. Serà el seu debut a primera divisió després d'una llarga trajectòria a les banquetes de les seleccions inferiors catalanes i del Sala 5 Martorell.
14: No nos podemos marcar objetivos a largo plazo. El objetivo va a ser el día a día. Empezar a trabajar desde ya. Hacerlo todo de la mejor manera que sepamos, de la mejor manera posible y intentar construir primero un grupo unido, luego un grupo competitivo, competir cada partido y a partir de ahí pues esperar que vayan siendo los resultados y sumando puntos.
2: La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. En té més detalls el David Navarro.
15: Després de l'èxit assolit l'any passat amb una ocupació propera al 90%, el Flaix Tardor posa els ulls a Europa i Llatinoamèrica. 7 espectacles repartits per 5 escenaris de la ciutat, del Teatre d'Ençà d'Espiga el Neuronen, al Lliure de Montjuïc, al Monòleg La Santa, al Teatre La Biblioteca, passant per la comèdia Petrolio a la Villarroel. Tot pensat, com explica el director del Temporada Alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
16: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.
15: De fet, dels 7 espectacles, 5 es podran veure per primera vegada a l'estat espanyol, com Mamma, Piccole Tragedie Minimali, al Teatre Acadèmia o How Romantic, al Mercat de les Flors, i un a Catalunya, Deserto, al Teatre La Biblioteca.

0: la xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: El diccionari TermCat.
3: Paraules noves que ja pots dir.
2: Espai ultraterrestre. Espai situat fora dels límits de l'atmosfera en el qual cap estat exerceix sobirania i que està sotmès als tractats internacionals i a altres normes internacionals.
4: L'espai ultraterrestre comença on s'acaba l'espai aeri. I on és això? Doncs la delimitació de la frontera no és gens clara. D'acord amb criteris científics, el límit es pot situar en el camp gravitatori de la Terra, però des d'un punt de vista funcional podem posar la ratlla a l'altura fins a la qual pot volar una aeronau. Això és entre els 90 i els 110 quilòmetres d'altura. Espai ultraterrestre és un terme sintagmàtic on la base espai, que seria una reducció del que el diccionari normatiu es recull com a espai còsmic, s'hi afegeix l'adjectiu terrestre, relatiu o pertanyent a la Terra, amb el prefix ultra, que vol dir més enllà.
3: Si les paraules noves t'agraden, no et pots perdre el podcast Paraules Habitables, a la xarxa A Més. Una producció de la xarxa i el TermCat.
0: La xarxa de comunicació local.
5: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
6: Bon dia, són 8:15 i avui encapçalem el Notícies en xarxa destacant-vos que tot és a punt per l'arribada del Papa a Catalunya. Lleó XIV aterrarà aquest migdia a l'aeroport del Prat per començar una agenda de 48 hores que aquest dimarts el durà a la Catedral de Barcelona i també a l'estadi Lluís Companys, on oficiarà una vigília multitudinària per a més de 40.000 persones. La capital catalana està totalment blindada per aquesta tercera visita d'un pontífex de la història amb un ampli dispositiu de seguretat i restriccions a la mobilitat a l'entorn dels punts clau de la cita. Bona part dels plats forts arribaran demà amb la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família com a epicentre i la visita prevista a l'Abadia de Montserrat. Coincidint amb l'arribada del Papa, entitats contràries a la visita han convocat una protesta aquesta tarda a Barcelona sota el lema Jo no t'espero. En parlarem tot seguit amb la directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia Hongria Panadero. Abans, fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 9 de juny. El Papa arriba a Catalunya després de tancar la visita a Madrid, on ha protagonitzat la primera intervenció d'un pontífex al Congrés. El seu missatge ha carregat contra l'avortament i l'eutanàsia i també contra la prioritat nacional que defensen PP i Vox. Lleó XIV s'ha reunit també amb 6 víctimes d'abusos sexuals i ha demanat als bisbes que vetllin per la seva reparació. Més de 45.000 estudiants catalans s'enfronten a partir d'avui a la selectivitat, unes proves que, com a novetat d'enguany, despleguen una prova pilot per detectar aparells com mòbils o bolígrafs intel·ligents. A banda de les restriccions de mobilitat per la visita del Papa, la convocatòria coincideix amb la nova jornada de vaga de docents. Els sindicats garanteixen que no entorpiran el desenvolupament de les proves. Els bombers treballen en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida i que ha obligat a confinar els veïns del barri de Ciutat Jardí. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta, provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Dels esports, avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. El Barça rep el botxí del Real Madrid, el Tenerife, a partir de les 8. Els blaugranes tenen el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després d'haver-se endut un triomf a la fase regular. I en cultura, la segona edició del Flaix de Tardor durà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, aquesta iniciativa del Temporada Alta omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. I ara obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, un accident a l'AP7 a l'altura de Pont de Molins, en sentit nord, talla dos carrils de circulació i deixa un quilòmetre de retenció. Per altra banda, retencions també habituals als voltants de Barcelona, destacant les cues al nus de la Trinitat i a les rondes en sentit sud. I pel que fa al Vallès, a aquesta hora, congestió a l'AP7 a Barberà del Vallès, a la C58 a Sabadell i a la C17 a Parets. Des de Llobregat, lentitud per l'A2 i per la B23 des de Pallejà i el Papiol en direcció Barcelona. Pel que fa al temps, al llarg del matí encara es produiran algunes pluges febles i esporàdiques, sobretot al Pirineu i a les comarques de Lleida. Però amb el pas de les hores s'obriran més clarianes, especialment com més al sud anem. També començarà a bufar el vent a les Terres de l'Ebre i a l'Empordà. A la tarda, els núvols es faran més extensos al Pirineu, les comarques de Girona, de Barcelona i a la Catalunya central. Tot i això, les precipitacions seran poc importants, amb algun ruixat puntual al nord del Barcelonès o al Ripollès. Ambient suau, però amb temperatures lleugerament més baixes que ahir.
2: Notícies en xarxa, edició matí.
6: Gairebé són 5 els minuts que passen de 8:15. Hem tancat portada i, per tant, entrem ara ja sí de ple en matèria. Ha arribat el dia. El papa Lleu XIV aterra aquest migdia a Barcelona per continuar amb el seu viatge apostòlic a l'estat espanyol. L'estada del pontífex tindrà diversos punts clau, com la visita a la catedral i Montserrat, la vigília d'oració a Montjuïc i el clímax final, l'acte a la Sagrada Família, on el papa beneirà la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort del gran arquitecte del temple, Antoni Gaudí. De fet, la darrera visita d'un papa a Catalunya va ser l'any 2010, quan Benet XVI va celebrar una missa precisament a la Sagrada Família. La visita de Lleó XIV, en tot cas, generarà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris i feligresos i s'allargarà fins dijous al matí, quan el pontífex prosseguirà amb el seu viatge a l'estat, traslladant-se a les Canàries. Ens repassa tota l'agenda de la visita de Lleó XIV a Catalunya el Marc Pijuan.
7: Aquesta serà la tercera visita d'un papa a Catalunya i serà la més llarga, gairebé 48 hores. L'agenda oficial de Lleó XIV comença amb l'arribada a l'aeroport del Prat, quan faltin 5 minuts per 1:15 del migdia, on serà rebut pel president de la Generalitat, Salvador Illa. De l'aeroport anirà directe a la Catedral de Barcelona, on a partir de 1:00 PM tindrà un moment de recolliment i prec. A la tarda, el pontífex anirà fins a l'estadi olímpic Lluís Companys, on oferirà una vigília davant més de 40.000 persones. Allà farà una volta amb papa mòbil per la pista d'atletisme. La jornada s'acabarà amb el trasllat en cotxe cobert al Palau Episcopal, que serà el seu lloc d'estada a Barcelona. L'endemà dimecres, el papa començarà la jornada visitant la presó de Brians 1 per reunir-se amb un grup de recluses i un grup de voluntaris. A 12:15 està prevista la visita i oració a Montserrat, on aprofitarà per dinar amb la comunitat benedictina del monestir. Ja a la tarda, a 5:15, es desplaçarà fins a la parròquia de Sant Agustí. Aquesta serà la prèvia del plat fort d'aquesta visita del pontífex a Catalunya, amb la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, la més alta de les esglésies catòliques del món. Aquest serà l'últim acte oficial del papa a casa nostra abans de continuar amb el seu viatge per l'estat espanyol l'endemà dijous amb el seu trasllat cap a les Canàries.
6: Les afectacions de mobilitat arriben als voltants dels escenaris que visitarà avui i demà el papa Lleó XIV. A Barcelona, a la zona de la catedral i l'estadi olímpic, se li sumen des de primera hora del matí les restriccions de trànsit privat i transport públic al Raval i a la Sagrada Família. Davant d'aquest escenari, el govern recomana fer teletreball aquests 2 dies per reduir els desplaçaments. Ens ho explica l'Ester Minguell.
8: Fins dijous a les 10 del matí, al perímetre al voltant de la catedral i el Palau Episcopal no s'hi pot circular ni aparcar vehicles, tampoc motos, ciclomotors ni bicicletes a les voreres. A Montjuïc, on es farà l'acte més multitudinari, s'hi fan controls de seguretat i està prohibit circular i aparcar al voltant de l'estadi Lluís Companys. Per demà s'habilitarà un servei llançador amb autobús entre Plaça Espanya i l'estadi Olímpic i s'augmentarà la freqüència del funicular. I a partir de demà a les 7 del matí s'apliquen restriccions als espais que el pontífex visitarà dimecres. Al Raval hi haurà talls de circulació als carrers que envolten la parròquia de Sant Agustí i en la Sagrada Família des de demà estarà completament blindat el perímetre de Nou Illes amb el trànsit i l'aparcament totalment prohibit, inclosos els xamfrans i pàrquings privats on no es podrà entrar ni sortir excepte per emergències. També hi haurà afectacions a tot el carrer Rosselló entre Passeig de Gràcia i La Pan i les vies perpendiculars per garantir el recorregut d'un quilòmetre que farà el Lleó 14 amb el Papa Mòbil per saludar els ciutadans. L'estació de metro de Sagrada Família estarà tancada dimecres durant tot el dia i es modificarà el recorregut de 15 línies d'autobús.
6: Avui estem pendents de l'arribada del Papa a Barcelona. Ve procedent de Madrid, des d'on aquest dilluns ha fet una nova crida a la concòrdia contra les polaritzacions i en defensa dels drets dels immigrants. Ho ha dit el Congrés dels Diputats, on ha llançat també un missatge contundent contra l'avortament i l'eutanàsia. Aquesta ha estat la primera vegada que un cap de l'Església Catòlica feia un discurs a la Cambra Baixa. Un missatge que s'ha acabat amb gairebé 7 minuts d'aplaudiments i amb alguns crits de visca el Papa. És una crònica d'en Jordi Casino.
9: Ovació unànime dels 700 convidats a l'acte després d'un discurs de 30 minuts exactes on el pontífex s'aprofitava per fer un detallat repàs alguns dels temes que venen marcant la seva agenda des que va ser escollit. Després de denunciar un cop més la discriminació de les persones pel seu origen o la seva condició econòmica, en una clara referència a la prioritat nacional que defensen el PP i Vox, el Papa feia una defensa de la vida i criticava tant l'avortament com l'eutanàsia.
10: La defensa de la vida humana no és una qüestió parcial ni un interès confessional. Es una meta de civilización. Toda vida humana debe ser reconocida y custodiada desde su concepción hasta su ocaso natural, en cada circunstancia de su existencia.
9: Un Lleó 14 que aprofitava la seva presència a la seu de la sobirania espanyola, molt crispada aquests últims anys, per fer una nova crida al diàleg i evitar les desqualificacions.
10: La pluralidad política no debería degenerar en descalificación permanente del adversario. En una convivencia madura, incluso el conflicto puede convertirse en camino hacia la paz cuando las diferencias se dejan mitigar por la escucha.
9: A banda del Papa, l'acte comptava només amb un altre parlament, la de la presidenta del Congrés, Francina Armengol, que reclamava la fi de tots els conflictes i el restabliment de l'ordre internacional i que feia una referència als abusos dins de l'Església.
11: Construir sociedades empàtiques, hospitalàries, regidas por políticas integradoras y de cohesión que pongan a las personas en el centro y protejan la dignidad de todos y de todas, también de las personas migrantes. O alguna tarea concreta a la que su santidad hacía referencia, como la llaga abierta que suponen los abusos en la Iglesia y la reparación.
9: Acte del Papa al Congrés, que comptava amb la presència del govern espanyol i del seu president Pedro Sánchez, del gruix de diputats i senadors de tots els partits polítics, excepte els de Podem i el BNG, i amb la presència també de tres presidents autonòmics, un d'ells Salvador Illa, i exmandataris espanyols com Aznar i Rajoy, però sense Zapatero ni Felipe González.
6: El Papa també ha condemnat els abusos comesos dins de l'Església en una trobada amb 6 víctimes que no constava en l'agenda oficial. Un contacte denunciat per algunes entitats que consideren que Lleó XIV ha buscat deliberadament interlocutors de perfil baix. Hores abans, des de la seu de la cúpula eclesial a Madrid, el pontífex ha equiparat els abusos amb una plaga i ha reclamat als bisbes veritat, justícia i reparació de les víctimes. Ho ha seguit la Maite Polo.
8: Lleó XIV ha exigit als alts representants de l'Església espanyola que responguin als abusos escoltant les víctimes, de qui l'Església hauria d'haver tingut cura. El Papa ha utilitzat el símil d'un viatge per il·lustrar el missatge.
10: Nuestro viaje está hecho de encuentros. En ellos no faltarán los que viven momentos de oscuridad y nos reclaman que nos hagamos para ellos samaritanos. Uno de los más dolorosos es con aquellos que han sido heridos precisamente por quienes debían cuidarlos, incluso por miembros del clero. Ante esta plaga, la comunidad eclesial está llamada a responder con la escucha, la verdad, la justicia, la reparación y un compromiso cada vez más decidido en la prevención y la cultura del cuidado.
8: Tot i que el pontífex no ha pronunciat els termes abusos sexuals o víctimes, l'al·lusió ha estat clara i ha assenyalat que la tasca de donar-hi una resposta no és només responsabilitat de la jerarquia eclesiàstica, sinó de tota la comunitat eclesial.
6: El tancament de la visita del Papa Lleó XIV a Madrid ha deixat una imatge històrica a l'estadi Santiago Bernabéu, on s'han reunit unes 70.000 persones. El pontífex ha recorregut la gespa del Bernabéu a bord d'un bugui elèctric descapotat davant l'ovació dels milers de fidels, famílies i joves que omplien les grades. L'acte ha combinat la litúrgia i l'oració amb un festival cultural i musical conduït per Cristian Gálvez i Patricia Pardo i les actuacions d'artistes coneguts com Diana Navarro, Daniel Diges i David Bustamante. Tornant a l'actualitat de casa nostra, els partits polítics s'han referit aquest dilluns a la visita del Papa a Catalunya. Mentre els comuns li reclamen que rebi totes les víctimes d'abusos sexuals comesos per l'Església, Esquerra i Junts consideren que tant l'arquebisbat de Barcelona com el govern de Salvador Illa han tingut un paper decebedor respecte a l'ús que Lleó XIV ha de fer del català.
12: Per una banda, reconeixement, vol dir també reparació i, evidentment, vol dir prendre mesures perquè no torni a passar, és a dir, per fer net, per investigar.
13: Hi ha hagut una desconsideració inicial per part de l'arquebisbat a l'hora de traslladar al Papa què és Catalunya. Segurament també una certa desídia per part del govern de la Generalitat, que si no tingués Esquerra Republicana al darrere, doncs no consideraria el fet del català una qüestió tan important i tan rellevant.
14: De clar menyspreu envers la llengua i la cultura i la identitat catalana. De fet, no ens sorprèn, perquè ja fa temps que el cardenal Omella ha mostrat signes d'intolerància respecte a la identitat, respecte a la llengua. També hem de constatar el trist paper subsidiari assumit pel govern de Catalunya, que en cap moment ha desplegat la seva capacitat política ni diplomàtica davant del Vaticà.
6: Però aquestes no són les úniques crítiques. Mentre el Papa Lleó XIV presidirà aquesta tarda la vigília de pregària a l'estadi olímpic Lluís Companys, al Born, i a les 7 de la tarda hi haurà una protesta convocada sota el lema Jo no t'espero. Són la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, les entitats que han impulsat un manifest on denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons elles, envolten aquesta visita. Avui tornen, com deia, a sortir al carrer per fer-ho visible. En parlem amb Hongria Panadero, que és directora de la Fundació Ferrer i Guàrdia. Bon dia, Hongria, i gràcies per atendre'ns.
15: Molt bon dia, Elena, i gràcies a vosaltres per donar-nos veu.
6: Què voleu posar de manifest exactament amb la protesta d'aquesta tarda? Quina és la vulneració principal que, segons vosaltres, s'està produint amb aquesta visita?
15: Doncs el que demanem és molt senzill, que les institucions públiques siguin neutrals davant d'una visita de caràcter religiós. Evidentment, aquesta visita, no?, diuen que és visita d'estat, sí, és cap del Vaticà, no?, però com va deixar clar ahir el Papa, és un estat que vulnera drets civils, atès que suposa l'autonomia personal i els drets reproductius o a una mort digna, que manté també, més enllà, no?, de les víctimes d'abusos sexuals, com han reconegut, un deute en la memòria, perquè no ha demanat perdó pel seu paper en el cop d'estat del 36, no?, o en la seva complicitat amb la dictadura a través d'institucions, no?, com pot ser el Patronat de Protecció a la Dona, i sobretot que perpetua l'opacitat davant aquests casos de pedàcia, no?, que diferents mitjans han quantificat ja en unes 3.000 persones, i manté sobretot una estructura patriarcal que relega a la dona un paper secundari.
6: Les dades que vostès mateixos aporten mostren una societat cada vegada més plural i menys religiosa. Si aquesta és la realitat, com s'explica, o com expliqueu vosaltres, que les institucions continuïn actuant com si el país fos majoritàriament catòlic? On situen o on situeu el desajust?
15: El desajust és evident. Es va signar l'any 79 els acords del Concordat, en la que tancaven, no?, els privilegis a l'Església Catòlica després d'una dictadura i que encara es mantenen, no? Com per exemple, doncs tenim la religió a les aules, tenim finançament públic de les confessions religioses, tenim privilegis fiscals i patrimonials de l'Església Catòlica. I per això també fem la concentració al costat de la Catedral del Mar, perquè és un dels béns que va immatricular l'Església Catòlica quan es va poder fer.
6: Doncs, Hongria, Panadero, queda dita la vostra crítica, el vostre malestar per aquesta visita i per la forma en com s'ha gestionat. Gràcies per atendre'ns i, evidentment, estarem pendents de la manifestació que feu aquesta tarda a les 9. A les 7 de la tarda. Ara ho dic bé. Gràcies, que vagi molt bé.
15: Moltíssimes gràcies. Bon dia.
6: Més coses, les televisions locals i la seva plataforma, la Xarxa Més, emeten avui i demà una cobertura especial amb motiu de la visita del Pontífex, amb l'objectiu de captar les reaccions des de tots els racons del país. Els informatius i els butlletins horaris de ràdio ens fem ressò dels actes previstos en l'agenda papal. A més, hi haurà una cobertura especial aquest dimecres al migdia de la visita de Lleó 14 a Montserrat i a la tarda de la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família. També es faran edicions especials dels magazins televisius, Via 15 i 180 graus. Coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, USTEC i la resta de sindicats contraris al preacord amb educació criden avui mestres i professors a una nova jornada d'aturada que han batejat com la Papa Vaga. L'acte central serà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, estenent així el calendari de lluita el mateix dia que el Parlament s'hi ha de debatre en comissió el capítol de pressupostos relatiu a ensenyament. Serà la segona convocatòria unitària de la nova tanda, després de la de divendres passat, just l'endemà de saber-se el resultat de la consulta en què 6 de cada 10 docents van considerar insuficient l'acord. Després de la mobilització d'avui, la següent data de protesta a l'horitzó serà la gran manifestació prevista a Barcelona diumenge 14 de juny sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". I en aquest context, més de 45.000 estudiants, una xifra rècord, comencen avui les proves d'accés a la universitat en un dels 223 tribunals repartits arreu de Catalunya. Una de les novetats és una prova pilot per detectar aparells digitals de comunicació com mòbils, rellotges intel·ligents, bolígrafs digitals o auriculars i evitar ajudes il·legítimes als estudiants. Les proves coincideixen amb l'inici de la visita del Papa a Barcelona, tot i que el Pontífex arribarà quan les proves ja hauran començat. I també, com us explicàvem, amb una nova vaga de docents a tot Catalunya. En aquest cas, les protestes estan previstes també després de l'inici de les proves per no perjudicar els estudiants. A les 9 del matí, els alumnes hauran de deixar enrere els nervis i les repassades finals per enfrontar-se al primer examen, que serà el de llengua castellana i literatura. Així ho han viscut els dies previs.
16: A casa és un lloc en el que estic molt còmoda, però agafo molt el mòbil, també estic menjant, llavors em distrec molt, llavors aquí a la biblioteca doncs, em concentro molt més, deixo el mòbil i estic més tranquil·la.
17: Doncs ara que hi ha pressió, s'ha dit que portem més d'un mes estudiant a full, cada dia estem aquí a la biblioteca.
16: Molts nervis, s'ha de dir, però molta confiança en mi mateixa.
17: Venir aquí, mirar-te, saber-te organitzar bé pels exàmens, mirar quin tens primer, quin tens últim, quin necessites més hores, quin no.
6: Els bombers continuen treballant en l'extinció de l'incendi ja estabilitzat que crema des d'ahir a la nit en una cooperativa de fruita de Lleida. A primera hora del matí s'ha pogut aixecar el confinament dels veïns del barri de Ciutat Jardí. Tres persones han hagut de ser evacuades i han dormit a casa de familiars. Les flames han començat a l'exterior de la cooperativa i han calcinat milers de palots i caixes de fusta provocant un foc molt aparatós que ha afectat dues naus de la cooperativa Arcofruit. Una d'elles ha col·lapsat totalment, mentre que a l'altra s'ha acabat esfondrant la teulada. Un centenar d'efectius dels bombers s'han desplegat en l'atac de l'incendi. I els Mossos d'Esquadra investiguen l'accident mortal en què el copilot d'un cotxe ha mort després que el vehicle amb el qual circulava xoqués frontalment contra un totterreny a la C-63 a l'altura de Lloret de Mar, a la Selva. El conductor ha quedat ferit greu i l'han traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona.
1: Notícies en xarxa. Actualitat local.
6: I una notícia esperançadora per l'àmbit sanitari, sobretot pels malalts d'aquesta malaltia, la que us expliquem tot seguit. L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. Ens ho explica la Raquel Moreno, de la Televisió de Badalona.
18: La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja de les proteïnes tòxiques del cervell.
19: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa.
18: Els familiars del primer pacient operat, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives, de fluïdesa verbal i estat d'ànim.
20: Se había olvidado de escribir, bueno, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía, con él no podías tener una conversación, ahora hablas con una conversación, se pone a escribir su nombre. Antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto.
18: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara llunyana, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts.
6: Avui comencen les semifinals a la Lliga ACB de bàsquet. Després d'eliminar el Múrcia als quarts, el Barça rep el botxí del Real Madrid, al Tenerife. Tots dos conjunts s'han plantat a la penúltima sèrie, malgrat no haver arribat al play-off com a caps de sèrie. Els blaugranes tindran el factor pista en una eliminatòria que es decidirà al millor de 5 partits. El conjunt canari, però, arriba carregat de moral i ja sap què és guanyar el Palau després del triomf aconseguit a la fase regular. Nicola Provitola, que ha deixat la porta oberta a una sortida del club a final de temporada, elogia l'equip insular.
21: Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes y bueno, deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados. Mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs.
6: L'Atlètic Barceloneta viatjarà avui cap a Malta per disputar la Final Four de les Champions de Waterpolo. Els mariners, campions de Lliga, Copa i Supercopa, debutaran a les semifinals dijous contra el Ferencváros hongarès, campió de les últimes dues edicions. Malgrat tenir la baixa sensible de Vince Vigdari, els barcelonins afronten la fase final amb el repte de proclamar-se campions continentals per segon cop en la seva història. Gonzalo Echenique explica com arriben a la cita.
22: Es la competición que marcamos a fuego en el calendario. Cuando empezamos en septiembre era esta la competición a lo que apuntábamos durante todo el año para poder llegar bien y lo estamos. Así que nada te da más ilusión que poder llegar como estamos en este momento, con mucha ilusión, muchas ganas, mucha buena energía.
6: I l'Assolim Centre Natació Mataró també prepara la Final Four femenina amb l'objectiu de fer història i aixecar la seva primera Champions. Les maresmenques, que s'estrenaran demà contra l'Olympiacos grec, arriben a la cita en una dinàmica immillorable després d'haver-se proclamat campiones de Lliga. I el Club Natació Sabadell ha presentat Enric Arnella i Albert Espanyol com a nous entrenadors dels equips femení i masculí. Espanyol, que arriba després de 6 temporades dirigint l'Echeide Canari, agafa el relleu, de fet, de Quim Colet. Per altra banda, Arnella, que feia d'assistent de David Palma i coordinador de la base, fa el salt al primer equip. La La segona edició del Flaix de Tardor portarà a Barcelona noms destacats de l'escena teatral europea i llatinoamericana. Del 16 al 29 d'octubre, el cicle, iniciativa de temporada alta, omplirà teatres com el Lliure, la Villarroel o l'Acadèmia amb 7 obres internacionals que es podran veure per primera vegada a la ciutat. Tot pensat, com explica el director del temporada alta, Narcís Puig, per portar teatre internacional de qualitat a Barcelona.
0: Per mi, la idea, el concepte general, no és tant de volem ensenyar el teatre contemporani, volem ensenyar el teatre clàssic, volem ensenyar les coses que venen de l'est, les coses que venen de l'oest, sinó estem creant un moment, que un altre moment a Barcelona on hi ha programació internacional i volem que sigui el més potent i el més variada possible.

0: aquí, Badalona.
1: Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Badalona, les 8 del matí. Núria Rodríguez.
3: Hola, què tal? Molt bon dia. El govern de Badalona es complau de l'arxivament de l'expedient pel desallotjament de l'antic Institut B9 i acusa l'oposició de partidista, que insta a reflexionar. L'executiu ha reaccionat així a la decisió de la magistrada d'arxivar l'expedient en considerar que el govern municipal va complir correctament amb l'ordre judicial que se li donava per efectuar el desnonament. La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9, que va generar una forta controvèrsia social. És dimarts 9 de juny de 2026. Repassem altres notícies destacades. Comencem.
2: Badalona Matí.
3: La Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'Acadèmia de Policies de Catalunya. Tuti García, bon dia.
4: Bon dia. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar la línia d'actuació del govern local per reduir la taxa de criminalitat. L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat satisfet per la rebaixa d'un 7,8% en les xifres de criminalitat durant el primer trimestre de 2026 a Badalona.
3: I arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada al barri de Sant Roc, la consellera Núria Parlon proposa promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc.
4: Sí, una necessitat, diu, que comparteixen tant Catalunya com la resta d'Espanya, que haurien d'apropar-se més a la normativa europea.
3: I l'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació.
4: El centre hospitalari lidera així un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. Antoni Reyes, veí de Badalona, ha estat el primer pacient operat diagnosticat fa poc més d'un any.
3: I avui ha prevista una nova vaga de docents a tot Catalunya que coincideix amb la visita del Papa al país.
4: La concentració començarà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya, més tard del que s'havia anunciat prèviament per no afectar la mobilitat dels estudiants que també avui comencen les PAU. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el dret de manifestació i de vaga han d'estar garantits, però ha avisat que la visita del pontífex s'ha de poder dur a terme amb normalitat.
3: Veïns del barri de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista per finals del 2027.
4: Asseguren que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral.
3: I la Comissió de Festes de Badalona ha emès un comunicat en què denuncia les traves que, segons diuen, el govern municipal ha posat a l'organització dels seus actes.
4: El document, que ha rebut el suport de diverses entitats, rebutja que s'hagin retallat les hores de festa i els recursos econòmics, una situació que expliquen ve de mandats anteriors. Ara temen patir encara més retallades de cara a les següents edicions.
3: L'àrea metropolitana de Barcelona posa en marxa l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità.
4: Aquesta nova plataforma permet per primera vegada fer una radiografia dels aliments que es produeixen i es consumeixen als municipis metropolitans per orientar les polítiques públiques. La nova eina revela que el sistema alimentari genera el 7,5% de l'economia metropolitana.
3: I l'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara, el número 64, funciona ja en plena normalitat després que aquest dilluns s'hagin detectat moviments sísmics en una ala de l'immoble.
4: Sí, els moviments s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara.
3: I els serveis d'emergències mèdiques han traslladat 7 persones, 3 adults i 4 menors, a l'hospital per inhalació de fum per l'incendi de 2 contenidors durant la matinada d'aquest dilluns.
4: Aquest, però, no ha estat l'únic avís rebut pels bombers. A un quart d'una de la mateixa matinada, els bombers havien rebut l'avís d'incendi d'un contenidor al mateix carrer i que ha acabat estenent-se cap a 4 més, en aquest cas sense ferits.
3: En plana cultural, el Reafina s'amplia per trencar les barreres de la música clàssica.
4: El Festival Badaloní arribarà a més espais i oferirà nous formats per apropar-se a nous públics que estiguin més o menys familiaritzats amb aquest estil musical. Les primeres notes del festival sonaran aquest dijous a l'Espai Betúlia.
3: I les nits d'estiu a la Nit del Mono passen a ser les nits de tardor.
4: Sí, les sessions que organitza el Museu de Badalona i que se solen celebrar celebrar durant el mes de juliol a la fàbrica es traslladen enguany a l'octubre. El motiu, les altes temperatures del juliol.
3: En esports, una de les promeses de la penya, una de les sorpreses, de fet, després d'eliminar el Bascón i els quarts, van ser les declaracions d'Adam Hanga sobre el seu futur.
4: Albert Inegra va explicar a la televisió de Vitoria que el seu futur està lluny de la penya i que s'ha de plantejar si continua jugant a Hongria o retirar-se.
3: Després de les 6 baixes anunciades la setmana passada, el Badalona Women ha fet pública la primera renovació de cara ja a la temporada que ve.
4: Itziar Pinillo seguirà lluint l'escut badaloní. La lateral dreta ha completat una temporada excel·lent, sent la jugadora amb més minuts de la plantilla i una de les màximes golejadores de l'equip amb 6 gols.
3: Per la seva banda, el Badalona ja sap que disputarà el partit d'anada de la tercera eliminatòria de play-off d'ascens al camp del Compostela el pròxim diumenge, a partir de les 6 de la tarda.
4: Sí, i es trobarà un camp de gespa natural i un equip bastant experimentat i pendent de l'abast de la lesió de lateral Yaya Sidibé, que va haver d'abandonar el partit contra el Cornellà a la primera part. Josu Rodríguez tampoc jugarà per complir un partit de sanció.
3: I fora de Badalona, avui és notícia que més de 45.000 estudiants comencen aquest dimarts les primeres PAU amb detectors de dispositius electrònics. Pel que fa a l'estructura de la prova i a la correcció, no hi ha novetats respecte a l'any anterior. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió, que és voluntària i que serveix per a pujar nota. El primer examen avui és el de llengua castellana i literatura.
4: I la selectivitat coincideix amb la vaga dels docents i també amb la visita del Papa a Barcelona, on té programats diversos actes. El Sant Pare passarà per Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família. Lleu 14 també visitarà la presó Brians 1 i la parròquia de Sant Agustí, al Raval de Barcelona. Una visita que deixa Barcelona amb diversos talls de carrers i és per això que s'ha recomanat reduir desplaçaments, fer teletreball i utilitzar el transport públic, que es veurà reforçat també.
3: Es dona per estabilitzar l'incendi en una empresa fruitera de Lleida. Han cremat milers de palers i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat. Els bombers han aconseguit contenir les flames i pràcticament totes les persones evacuades, excepte només dues, havien retornat a casa seva i es mantenien confinades.
4: I el Marroc mata el fill d'un dels fundadors del Front Polisario, que es projectava com a futur líder de l'organització en un atac al Sàhara. Rabat no confirma l'operació militar, un atac amb drons, en què dues persones més també haurien mort. D'aquestes dues persones, però, no se'n sap la identitat.
2: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als seus projectes de reforma, els ofereix l'estat del trànsit.
3: I a aquesta hora del matí ens interessem per l'estat de les carreteres. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, molt bon dia.
0: Què tal, bon dia? Doncs de moment aturades, podríem dir habituals. Per tant, hi són, estem en plena hora punta en aquesta àrea metropolitana i les seves rondes, però no parlaríem de grans incidències o de grans problemes. Repassem sobretot la xarxa viària propera a Badalona. Comencem, com gairebé sempre, amb la C31, que sí que presenta aquest tram d'aturades intermitents, un parell de quilòmetres a Badalona, en sentit Barcelona. Va prou bé de pot anar a B20, si hi ha aturades, no arriben al quilòmetre, són ja tocant el nus de la Trinitat, B20 d'entrada a Barcelona, bàsicament retencions tocant aquest nus de la Trinitat. Pel que fa a les rondes carregades, com és habitual, en sentit Llobregat, però la ronda litoral també en sentit Besòs, amb retencions d'uns 3 quilòmetres entre Sant Adrià i aquest nus de la Trinitat. I com sempre acabem amb la C58, la repassem sortint de Barcelona. Aquesta via, sí, especialment carregada, 5-6 quilòmetres de lentitud, retencions entre Montcada i Reixac i Ripollet. Per tant, on podeu comprovar

0: metropolitanes i el Sant Pare, que es trobarà amb una mica més de núvols. A hores d'ara en tenim poquets, alguns van entrant des del Llobregat, de fet, aquesta nit passada. En aquesta banda hi ha hagut algun ruixadet molt local i serà a partir del migdia quan els núvols es faran més presents, per tant, sobretot més cap al nord, més cap al Vallès Oriental, ja fora dels límits metropolitans, el Mollanès, per exemple, a Osona. Aquesta tarda aquí els núvols seran més gruixuts. Quan més cap al sud, més cap al Garraf, l'Alt Penedès, sobretot també al delta de Llobregat, aquí les clarianes més nombroses. Dels núvols que tindrem bàsicament al Vallès aquesta tarda, s'acabaran escapant algunes gotellades, alguns plogims, sobretot al voltant del Montseny. I temperatura que tira una mica cap avall. L'ambient ha de ser càlid, però no farà la calor que teníem ahir dilluns. Per tant, una temperatura que retalla posicions i, de fet, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a tenir alguna pluja esporàdica. Estem pendents a la xarxa.
1: Badalona Matí. Les notícies de les 8 amb Tuti García.
2: I amb Roger Cuixart a les vies de so i amb Quico Bernal i la Txell Josa a la realització a Televisió de Badalona. Bon dia. La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut Benou. Tal com ha avançat el diario.es i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. El nostre company Jordi Ribas ens explica els detalls de l'autojudicial.
3: L'autojudicial, al qual ha tingut accés Badalona Comunicació, ha donat per bons els informes dels serveis socials municipals, que sostenen que es van aplicar diverses mesures d'assistència, tant el dia del desallotjament com els dies anteriors i posteriors. Es rebutgen, doncs, les crítiques de la Fiscalia i de les advocades dels migrants desallotjats, que denunciaven una falta d'ajuda efectiva i assenyalaven que desenes de persones van quedar desateses i dormint al carrer. La magistrada també rebutja que l'Ajuntament estigués obligat a oferir un allotjament alternatiu immediat o a tenir un protocol específic, i limita l'abast municipal a la prestació d'una atenció social, sense especificar ben bé com ha de ser exactament aquesta atenció. Així doncs, malgrat admetre que l'atenció podria haver-se fet d'una altra manera, la jutgessa considera que aquesta qüestió queda fora de la causa. La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del Benou, que va generar una forta controvèrsia social i que, recordem, el reallotjament de desenes d'afectats es va produir setmanes més tard, després de requerir de recursos d'entitats socials i de la Generalitat. Ara, paral·lelament, continua oberta una investigació penal dels fets, impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, presentada contra l'alcalde.
1: Badalona Matí.
2: Gràcies, Jordi. La Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'Acadèmia de Policia de Catalunya. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar en la línia d'actuació del govern local per reduir la taxa de criminalitat. L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat satisfet per la rebaixa d'un 7,8% a les xifres de criminalitat durant el primer trimestre de 2026 a Badalona. Albiol considera que la ciutat va per bon camí, però que encara queda feina per fer perquè alguns delictes també han augmentat, com ara els relacionats amb el de tràfic de drogues. L'alcalde confia que la taxa de criminalitat anirà a la baixa amb el reforç dels nous agents.
4: La satisfacció és relativa, content perquè baixa de manera important el nombre de delictes, content perquè assenyala que el camí que estem seguint però és l'adequat, però a la vegada doncs, molt conscient doncs, de que el problema existeix encara, però, bueno, però ho estem treballant i sembla que ho estem treballant bé.
2: I en relació amb els fets delictius, aquest diumenge hi va haver una baralla amb armes blanques al carrer de Juan Valera de Sant Mori de Llefià que va acabar amb 2

0: Detinguts, Albiol considera aquests fets inadmissibles i proposa endurir les lleis.
1: Mossos d'Esquadra els van detindre amb l'ajuda de Guàrdia Urbana i, per tant, hem de felicitar a la nostra policia, als Mossos i a Guàrdia Urbana. Però això posa en evidència, doncs, que no podem seguir amb aquest país deixant entrar absolutament a tothom sense cap tipus de control. I, per tant, això només pot passar per una ordre, per un canvi, una modificació de lleis, lleis més dures.
0: Des de l'associació veïnal de Juan Valera s'han mostrat preocupats pels fets i han agraït l'actuació dels cossos de seguretat i també els sanitaris. A més, esperen que la llei actuï en conseqüència dels fets. Doncs, arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals que van tenir lloc la setmana passada a Sant Roc, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha proposat promoure també una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc, una necessitat, diu, que comparteixen tant Catalunya com la resta d'Espanya, que haurien d'apropar-se més a la normativa europea.
2: Nosaltres estem treballant en coordinació amb la resta de cossos de seguretat, treballant les diferents hipòtesis que poden haver-hi al darrere. No descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
0: La consellera també vol reforçar el pla Campai a la zona franca de Barcelona, l'escenari de l'últim tiroteig aquest cap de setmana.
3: Badalona Matí.
0: És un quart de nou del matí. Us expliquem també que l'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació. El centre hospitalari lidera així un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. Antoni Reyes, veí de Badalona, ha estat el primer pacient operat, diagnosticat fa poc més d'un any. En només 3 mesos, el seu estat d'ànim i les seves capacitats cognitives han millorat notablement. L'Alzheimer ve donat, entre altres, per l'acumulació de proteïnes tòxiques al cervell que contribueixen a la mort neuronal, segons assenyalen des dels Germans Trias. L'assaig clínic busca frenar la progressió de la neurodegeneració a partir de la potenciació del sistema limfàtic, que és un dels mecanismes que té el mateix cervell per netejar les proteïnes tòxiques. A l'estudi participaran una desena de pacients, els que se'ls farà seguiment durant un any després de la intervenció per avaluar sobretot la seguretat del procediment. L'objectiu és alentir la malaltia, segons ha explicat el neuròleg de la Unitat de Malalties Neurodegeneratives dels Germans Trias, Pau Pastor.
4: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament al que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
0: Els Germans Trias ja s'ha intervingut als primers 2 pacients amb uns resultats preliminars esperançadors i n'hi ha 2 més de seleccionats per ser operats a les pròximes setmanes. La intervenció consisteix a fer un bypass entre els vasos limfàtics i les venes per accelerar el procés de neteja d'aquestes proteïnes tòxiques del cervell. Ho ha detallat la cap de cirurgia plàstica dels Germans Trias, Carmen Higueras.
5: El que fem és suturar aquesta vena al gangli limfàtic perquè el líquid limfàtic dreni cap al sistema venós. Això és una cirurgia que és poc invasiva, com diem, que el pacient està ingressat 24 hores i després pot marxar cap a casa. Hi ha com una milloria en l'estat d'ànim, amb la fluïdesa verbal.
0: Els familiars del primer pacient operat, us ho dèiem, el badaloní Toni Reyes, de 67 anys, es mostren més que satisfets amb les seves millores cognitives de fluïdesa verbal i també d'estat d'ànim. Escoltem la dona del pacient, la Maria Puente.
6: Se había olvidado de escribir, coger el teléfono, hablar por teléfono no podía. Con él no podías tener una conversación. Ahora hablas con una conversación, a veces dice que cállate y déjame ya porque no para. Se pone a escribir su nombre, antes sabía jugar al ajedrez, se le olvidó, y ahora empieza a jugar con su nieto, que le gana a su nieto, por cierto. Quiere decir que ha hecho, se nota, a ver, hace 3 meses solo. Si de momento, si se queda así, estamos muy agradecidos.
0: Tot i els bons resultats, els professionals alerten que cal un seguiment més llarg per treure'n conclusions. Afegeixen que la cura total de l'Alzheimer és encara lluny, però celebren el fet de poder explorar noves vies terapèutiques que permetin millorar la qualitat de vida dels malalts. I n'hem parlat molt aquests dies. Avui dimarts hi ha prevista una nova vaga de docents a tot Catalunya que coincideix amb la visita del Papa. La concentració començarà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya de Barcelona, més tard del que s'havia anunciat prèviament per no afectar la mobilitat dels estudiants que també avui comencen les proves d'accés a la universitat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el dret de manifestació i de vaga han d'estar garantits, però ha avisat que la visita del Pontífex s'ha de poder dur a terme amb normalitat. Per tal de conciliar els esdeveniments, ha subratllat que es desplegarà un ampli dispositiu policial amb més de 5.600 agents que vetllaran per la seguretat i el correcte desenvolupament dels actes. Recordem que l'última setmana la majoria dels docents van rebutjar el preacord signat entre els sindicats i el Departament d'Educació que incluïa una pujada salarial de més de 600 euros bruts mensuals en 4 anys. L'USTEC, la CGT, la CNT, el COS i la Intersindical preparen una altra gran manifestació diumenge 14 de juny per exigir un canvi en l'educació pública. També han fet una crida perquè s'hi sumin entitats d'altres sectors com l'habitatge o la llengua. 10 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista per finals de 2027. Asseguren que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. El lateral de l'autopista és una reivindicació històrica del barri de Sant Crist i de tot Badalona. El nou endarreriment a l'inici de les obres ha generat malestar entre els veïns que denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Des de l'Associació de Veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho han explicat al Badalona Matí, en Cisco Malgarejo i la Teresa Hernández.
3: Des d'un començament, que no ha sortit res del que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
7: És una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
3: un sorteig,
7: però a més tindran, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros de la seva butxaca.
0: Des de l'entitat reclamen que no s'hagin ensorrat del tot els immobles enderrocats tal com els havien assegurat els responsables de l'àrea de Sant Crist i l'Estrella, cosa que ha provocat un deteriorament, diuen, de la zona. També es queixen de deixar en segon terme el barri un cop es facin les noves construccions.
3: Casa que tirarien, casa que la deixarien tirada i que l'ensorrarien i ja no s'ha complert. N'hi ha que s'han quedat ocupades. Les que no són ocupades les han ballat. Diuen que tirar la casa és un gasto, però quan les treuen, llavors ho ballen. Això també és un gasto, perquè ho ballen tot. I allò s'està quedant que sembla un gueto.
7: Perquè nosaltres sol volíem 18 metres i la cera, però que no tiressin cap casa, perquè és una explotació. Després hi van, em sembla, si no m'equivoco, 262 pisos. És que ens deixaran la cara i ens deixaran el traser brut.
0: Reclamen millores pel barri, entre elles que el cap de Sant Crist sigui una realitat. Alguns dels veïns es lamenten que ja no veuran aquests projectes acabats. I també us expliquem que la Comissió de Festes de Badalona ha emès un comunicat en què denuncia les traves que afirmen el govern municipal ha posat a l'organització dels seus actes. El document, que ha rebut el suport de diverses entitats de la ciutat, rebutja que s'hagin retallat les hores de festa i els recursos econòmics, una situació que expliquen bé de mandats anteriors. Ara temen patir encara més retallades de cara a les següents edicions. A més, recorden que enguany també s'han produït situacions de violència per part dels cossos policials. Ho afirmen en referència a que el passat 10 de maig, un cop finalitzat el concert a la plaça de la Plana, la Guàrdia Urbana va fer fora les persones que hi quedaven a cop de porra. Una actuació que consideren desmesurada perquè afirmen que no estaven causant cap incident. Per tot plegat, demanen respecte per part de l'administració i asseguren que pròximament tenen una reunió pendent amb els tècnics de l'Ajuntament per fer una valoració conjunta de l'última edició i consensuar propostes de cara a les següents. Tot i això, afirmen que els agradaria tenir una comunicació més fluida amb el consistori. Ho ha explicat l'Helena Bornai, membre de la Comissió de Festes de Badalona.
8: Després dels fets de la Plana, de penjar un videocomunicat, de llegir un manifest a Cal Xiringo i de la publicació del manifest, no ens ha contactat la regidora amb qui ens agradaria reunir-nos i parlar una miqueta de la situació. Creiem que és un manifest que interpel·la directament a la regidoria de Cultura i ens sobta que no ens hagin contactat arrel d'aquests.
0: La comissió ja està treballant a les festes d'agost, on avancen que inclouran més activitats durant el dia i no només a la nit. I canviem de qüestió perquè l'AMB ha posat en marxa l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità. Aquesta nova plataforma permet per primera vegada fer una radiografia dels aliments que es produeixen i es consumeixen als municipis metropolitans per orientar les polítiques públiques. La nova eina revela que el sistema alimentari genera el 7,5% de l'economia metropolitana, però també evidencia la pèrdua de sòl agrari al territori i l'augment de les desigualtats socials relacionades amb el menjar. La Judit Larios ens en dona més detalls.
9: L'Observatori disposa de dades a escala municipal sobre les dimensions econòmica, ambiental i social del sistema alimentari a l'àmbit metropolità, així com de la governança que es fa a cada municipi. Mostra, per exemple, que la producció, distribució i consum d'aliments genera més d'11,7 milions d'euros de valor afegit i dona feina a gairebé 130.000 persones, l'equivalent al 15,5% de la població metropolitana. Això sí, el pes recau en el sector de la restauració, que aglutina el 85% dels llocs de treball vinculats al sistema alimentari. Les dades també reflecteixen que el 2024 només el 8,5% del sòl metropolità era agrari, una xifra molt inferior a la de mitjans del segle XX, quan era del 44%. Entre els municipis metropolitans més urbanitzats es troba Sant Adrià de Besòs amb més d'un 80% del sòl. Per altra banda, la nova plataforma posa de manifest un augment de les desigualtats socials relacionat amb l'encariment de la cistella en els últims anys. La despesa alimentària s'ha disparat fins als 2.249 euros anuals per persona el 2024, de manera que, de mitjana, es destina un 15,8% del pressupost familiar al menjar. Segons l'Observatori, la inflació alimentària ha pujat, alhora que el poder adquisitiu de les llars s'ha estancat. Aquesta realitat condiciona el pressupost familiar i es tradueix en un augment de privació alimentària. En concret, el percentatge de llars que no poden garantir un àpat proteic cada dos dies, és a dir, carn, peix o l'equivalent vegetarià, és de mitjana a l'AMB d'un 5,2%, tot i que s'eleva fins al 7% si no es té en compte la capital catalana. Les dades recollides per l'Observatori busquen facilitar eines als municipis per avançar cap a un sistema alimentari més saludable, sostenible i just. Precisament la plataforma assenyala que la majoria de municipis metropolitans, sobretot els més densament poblats, tenen poca capacitat per impulsar polítiques alimentàries més enllà d'activitats puntuals.
10: Badalona Matí.
0: Gràcies, Judit. 3 minuts i arribarem a 9:15 del matí. Nosaltres repassem ara d'altres notícies en format més breu. L'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara número 64 funciona amb normalitat després que aquest dilluns s'hagin detectat moviments sísmics en una ala de l'immoble. Segons fonts dels jutjats, no hi hauria cap afectació estructural. Fins a 2 dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar. El tremolor no ha causat danys personals ni tampoc materials a l'immoble, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i també de la Generalitat. Els moviments s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara. I els serveis d'emergències mèdiques han traslladat 7 persones, 3 adults i 4 menors, a l'hospital per inhalació de fum per l'incendi de 2 contenidors durant la matinada d'aquest dilluns. Els fets es van produir al voltant de les 4 del matí al carrer Simancas, afectant també la façana d'un dels edificis i un vehicle estacionat al costat de l'origen de l'incendi. Aquest, però, no ha estat l'únic avís rebut pels bombers. A un quart d'una de la mateixa matinada, els bombers havien rebut l'avís d'incendi d'un contenidor al mateix carrer i que ha acabat estenent-se cap a 4 més, en aquest cas sense ferits.

0: I en cultura, el Reafina s'amplia per trencar les barreres de la música clàssica. El Festival Badaloní arribarà a més espais i oferirà nous formats per apropar-se a nous públics que estiguin més o menys familiaritzats amb aquest estil musical. Les primeres notes del Reafina sonaran aquest dijous a l'Espai Betúlia amb un concert que alternarà amb els textos del llibre Ciutats Invisibles, d'Italo Calvino. Serà el tret de sortida una sèrie de concerts, xerrades i tallers que, com a novetat d'aquest any, passaran per la Badalonense o el Badiu de l'Hostal Solimar. Tot plegat fins al 20 de juny amb el concert final al monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Ens ho ha explicat la directora artística del festival Reafina, Georgina Muntades.
1: Un dels objectius principals des del principi del projecte va ser l'arrelament al territori i, per tant, la col·laboració amb diferents entitats. Cada concert és a un espai diferent. En el mateix any no repetim espais. Sí que és cert que en aquest any hem anat repetint alguns espais i cada any anem ampliant de nous. Però per nosaltres és molt important portar aquests petits formats de cambra a tots els racons de Badalona.
0: El festival vol expandir-se per espais ben diversos i poc convencionals per demostrar que la música clàssica pot ser una experiència propera i accessible.
1: Sempre busquem una experiència pròpia també des del festival, que no sigui amb uns protocols i amb aquestes famoses barreres de la clàssica que poden formar-se les grans institucions, no?, i els grans equipaments. Per això busquem raconets i busquem llocs alternatius perquè la gent se senti una mica més relaxada i que pugui venir a gaudir, hagi o no hagi vingut mai a escoltar aquest tipus de música.
0: Les entrades ja les podeu comprar a la pàgina web del festival a un preu de 17 euros, però compten amb descomptes per diversos perfils i actuacions gratuïtes com la inaugural d'aquest dijous a l'Espai Betúlia. I les nits d'estiu a l'Anís del Mono passen a ser les nits de tardor. Les sessions que organitza el Museu de Badalona i que se solen celebrar durant el mes de juliol a la fàbrica es traslladen enguany a l'octubre. El motiu? Les altes temperatures del juliol. Una calor que no permet als visitants gaudir de la visita guiada per la fàbrica ni als treballadors exercir les seves tasques corresponents. Aquest canvi, però, no només ve motivat per la climatologia, sinó també per l'oferta i la demanda. Així ho ha explicat l'Ester Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona, en una entrevista feta a aquesta casa.
2: D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estiu poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no?
0: Les activitats es faran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre, traslladant així les tres sessions habituals de l'estiu a la tardor. Tot i això, no és una decisió inamovible, sinó una prova per analitzar la viabilitat d'una proposta que, tal com ha explicat l'Ester Espejo, vol fugir de la calor.
2: Quan ja portem tants anys fent l'activitat, especialment aquests últims anys, veiem la cara de patiment de les persones.
3: Sí, sí.
2: Que estan allà. O sigui, no t'enganxis gaire a mi, que fa molta calor i tu desprens una temperatura molt elevada i allà amb el vano que tu els veus que estan passant molta calor.
0: Doncs sí, normal, el juliol. En les pròximes setmanes s'anunciarà la programació al web del museu, un programa que no només inclou visites guiades per la fàbrica pel personal del museu, sinó també concerts de diversos estils. Les entrades estaran a la venda al voltant del mes de setembre. Ramon Duran, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
5: Badalona Matí, esports.
0: Comencem parlant d'Adam Hanga. Per què veu lluny el seu futur de la penya, diu?
4: Doncs sí, això ho va comentar després d'eliminar el Baskonia, en els quarts de final del playoff. Va ser una de les sorpreses després d'eliminar el Baskonia, les declaracions d'un dels factors claus de la sèrie, que va ser sobretot la gran defensa que va fer Adam Hanga sobre Lugabu Cabarrot, màxim anotador de la CB. El verdinegre va explicar al programa Vitoria Quiroleros que el seu futur està lluny de la penya i que s'ha de plantejar si continuar jugant a Hongria o retirarse. Escoltem-lo.
3: Lo que es prácticamente decidido que voy a volver a Hungría con mi familia. Este es nuestro plan. También puedo decir que casi seguro que no voy a quedar con la peña. Y pues si voy a seguir jugando baloncesto, veremos. Si me llega una oferta que no puedo rechazar, pues consideré. Si no, pues también tengo la opción de jugar en Hungría. Esta también es otra opción. O retirarme. Pero claro, ahí también en casa y hoy también, pues obviamente mucha emoción porque puede ser la última. Y pues ha sido una trayectoria muy larga, ¿no? Muchos partidos.
4: Doncs un autèntic professional, Adam Hanga. L'hongarès també va explicar a Televisió Badalona que la bona feina de tot l'equip per tornar a una semifinal 3 anys després.
6: Mayúscula, ¿no? El equipo mayúscula, de verdad. Estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho esta temporada. Sobre todo porque tenía la sensación que no, en la BCL, pues ahí teníamos una oportunidad increíble, ¿no? Un equipo muy, muy similar del Baskonia, que muy similar a la eliminatoria, ¿no? El primero casi ganamos, segundo casi ganamos dominando y ahora pues seguimos soñando. Queremos más, hemos regalado 2 partidos más, espero 2 partidos más en nuestra casa frente a nuestra afición y pues a por ellos.
4: Un joventut que marxarà avui cap a València. Demà, recordem, arrencarà la sèrie de semifinals, el millor de 5 partits. Els 2 primers seran demà i divendres al Roig Arena a les 8 del vespre.
0: Doncs sí, Itzi Pinillos renova pel Badalona Women, Ramon.
4: Sí, després de les 6 baixes anunciades la setmana passada, el Badalona Women ha fet pública la primera renovació de cara a la temporada vinent. Es tracta de la defensa carrilera dreta Itzi Pinillos, que seguirà lluint l'escut badaloní amb molt d'orgull i compromís, com ha fet aquest any. La lateral dreta ha completat una temporada excel·lent, sent la jugadora amb més minuts de la plantilla i una de les màximes golejadores de l'equip, amb 6 gols. Escoltem a Itzi Pinillos fent una valoració d'aquesta renovació i del que està per venir.
7: Estoy muy contenta, lo primero de todo, tanto por el año, tanto por la renovación, y bueno, nada, muy, muy, muy contenta, sí. Creo que el año que viene sí que puede ser un gran año para dar ese paso y asentarnos en unas posiciones mucho más arriba, y creo que es el primer reto que tenemos que tener todas como equipo y como colectivo, y a lo individual, pues bueno, intentar empezar y estar todo el año como he terminado este año, así que ese es mi reto personal.
4: Doncs una Pinillos que va arribar l'agost del 24, el que aleshores era el Levante Badalona, i des del primer moment va demostrar l'entrega i professionalitat per a aquesta samarreta. El projecte comença a potenciar-se i definir-se, i el club vol que Itzi Pinillos en sigui una peça important com ha estat fins ara.
0: I el Badalona, Ramon, que ja sap que disputarà el partit d'anada de la tercera eliminatòria del play-off d'ascens al camp del Compostela.
4: Correcte, estem parlant d'un escenari històric. Vaja, pels aficionats del Barça, sobretot recordant aquell gol de Ronaldo Nazario, no? Que es va driblar, doncs, 5 o 6 jugadors des del mig del camp i va fer aquell gol pel Barça. En tot cas, estem parlant de l'estadi municipal ara Vero Boquete, abans multiusos de San Lázaro. Ara és Vero Boquete, la exinternacional espanyola, que doncs li dona nom, és natural de la localitat, i per tant el Badalona jugarà diumenge a les 6 de la tarda el partit d'anada en aquest escenari, on es preveuen més de 5.000 persones, és un camp molt gran, evidentment, i caben més de 15.000 persones, però, evidentment, a la tercera federació, el Compostela, diríem que està en hores baixes, no, no és l'equip de que havia estat a primera divisió, i serà una autèntica experiència, no? Recordem que el Compostela va baixar la temporada passada. El camp és de gespa natural i sobretot el Compostela, el que sabem ara de primera mà, és que és un equip molt experimentat, un equip doncs que intenta portar el control dels partits, però que en tot cas doncs el Badalona també té potencial per poder-ho contrarrestar, no? El tècnic del Badalona, Miquel Azparren, després d'eliminar el Cornellà, deia: ens prendrem unes hores de tranquil·litat, però qui havia de fer els deures per conèixer els possibles rivals en aquesta eliminatòria final ja ho tenia controlat. Escoltem Azparren.
8: Mi cabeza tiene que disfrutar esto, porque en el fútbol a veces la parte de no disfrutar está más presente que la de disfrutar. Pero bueno, el trabajo interno como club profesional está hecho. El quien tiene que saber qué es del Compost ya se ha avanzado y del Arteixo, ha pasado el Compost, ya tenemos lo que teníamos que tener.
4: 2 contratemps per aquest partit d'anada. S'haurà de veure l'abast de la lesió del lateral dret, Yaya Sidibé, i també de Josu Rodríguez, que en aquest cas tornava després d'una lesió d'un mes i veia una doble groga que li impedirà jugar el partit d'anada.
0: Haurà de complir partit, sí, de sanció. I Ramon, el camp de futbol de les Oliveres de Santa Coloma va acollir aquest dissabte la primera edició de la Copa Entenem. Què és aquesta copa?
4: Un torneig de futbol inclusiu del col·lectiu LGTBIQA organitzat per l'Entenem Santa Coloma. La jornada va començar a les 10 del matí amb la participació de 4 equips: el Ram de l'Aigua, Dracs Barcelona, Quiricocho Futbol Club i l'Entenem, l'equip de la mateixa entitat organitzadora. Els partits oficials es van disputar fins a les 2, però no comptaven ni amb el marcador ni àrbitre, incentivant la participació total dels participants. A la tarda, després de la pausa del dinar, la programació va continuar amb una patxanga oberta per a aquelles persones que no practiquen esport de manera habitual. Laura Pliego, sòcia de l'Entenem Santa Coloma, va reforçar el caràcter reivindicatiu d'aquesta jornada. Escoltem-la.
9: L'objectiu és tenir un espai d'encontre de la comunitat queer de Santa Coloma de Gramenet i de l'àrea metropolitana, tenir un espai d'encontre que sigui segur, que sigui inclusiu, no?, per a qualsevol persona que quiera practicar esport i poder-lo passar bé.
4: Doncs les persones organitzadores confien que aquesta primera experiència tingui continuïtat i es consolidi com una cita anual dins del mes de l'orgull.
0: Mm-hmm. Doncs gràcies, Ramon. Fins després. Sílvia Llamas, bon dia.
10: Bon dia.
5: Hora de donar un cop d'ull a la premsa del dia.
0: Comencem el repàs de premsa amb la imatge del dia. Sílvia, avui espectacular.
10: Avui espectacular. Donem per fet que imatges del dia ens deixaran la vegada docents sí. I el papa, però ja n'hem parlat molt en aquest espai de la imatge del dia, i aleshores avui ens quedem amb aquest incendi en una empresa fruitera de Lleida que està estabilitzat i s'ha aixecat ja el confinament als habitatges propers. Aquí veiem algunes imatges espectaculars, com deies, Tuti, d'aquestes flames que cremaven de matinada. Els bombers, com dèiem, han donat per estabilitzar l'incendi amb l'empresa fruitera Arcofrut de Lleida aquest dimarts a la matinada. Segons informa Protecció Civil, també han aixecat el confinament als habitatges propers al foc i han rebaixat d'alerta a prealerta al pla Procicat. Encara ara al matí, els bombers treballen en l'incendi amb 38 dotacions. Recordem que el foc va començar poc després de les 10 de la nit i va obligar a confinar els habitants del barri de Vila Montcada, Ciutat Jardí, així com evacuar almenys 3 persones en 2 habitatges propers.
0: I què més és notícia avui? Doncs ho sabeu, la tercera visita d'un papa a Catalunya, que serà protagonitzada pels grans actes a Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família.
10: Sí, també ho hem parlat àmpliament aquests dies, però recordem-ho, serà un gran desplegament de seguretat, mobilitat, autoritats, voluntaris, feligresos, grans actes i fins i tot opositors protagonitzaran els 2 dies de la visita del papa Lleó XIV a Catalunya aquesta setmana. L'estada papal tindrà diversos punts clau, com la trobada a la catedral, vigília d'oració multitudinària a Montjuïc, visita a una presó, al monestir de Montserrat, trobada amb entitats caritatives al barri del Raval, i el clímax final serà la Basílica de la Sagrada Família. Entremig de l'estada més política a Madrid i de la més centrada en la immigració a les Canàries, el papa farà coincidir la seva estada a Barcelona amb la commemoració del centenari de la mort de l'arquitecte Antoni Gaudí i de la benedicció i inauguració de la torre més alta del seu monument més conegut internacionalment, la Sagrada Família. Ahir a Madrid, Lleó XIV es va reunir finalment amb 6 víctimes d'abusos sexuals en el si de l'Església Espanyola, una trobada que no constava a l'agenda oficial i que ha estat criticada per entitats com la del primer denunciant d'abusos a l'Abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, que ha lamentat que el papa només s'hagi reunit amb víctimes, ha dit, de perfil baix. En una nota, el Vaticà ha manifestat la voluntat que l'Església esdevingui, diuen, realment un espai segur i espiritualment sa, on les ferides puguin trobar consol i guariment, així han dit textualment. Al matí, el papa assistia al Congrés dels Diputats a Madrid i alertava que discriminar per origen nacional vulnera greument la dignitat humana. Lleó XIV també ha defensat que tota vida humana ha de ser reconeguda i protegida des de la concepció fins al seu ocàs natural.
0: I avui també comença la selectivitat amb nou control d'aparells electrònics que coincideix amb la visita del Papa i la vaga de docents.
10: Així és, primer dia de la selectivitat per a 45.821 estudiants. Aquest dimarts comencen tres dies seguits de proves de selectivitat per un nou rècord d'alumnes matriculats, un 3,6% més que l'any passat. En aquesta convocatòria de les proves d'accés a la universitat hi ha 2.400 docents, entre correctors i vigilants, que estaran pendents dels 245.500 exàmens que es faran. Per primera vegada, alguns tribunals de la selectivitat disposaran de detectors d'aparells electrònics per evitar que els alumnes copiïn. Aquest pla pilot és una mesura preventiva pensada per garantir l'equitat. La consellera de Recerca i Universitats, Núria Montserrat, va explicar que es tracta d'un control dissuasori per evitar la desigualtat a l'hora de fer les proves i que tots els alumnes tinguin les mateixes garanties. La selectivitat comença, com sabeu, poques hores abans de l'arribada del Papa Lleó XIV a Catalunya i això podria causar afectacions a la mobilitat dels estudiants per les mesures de seguretat que s'han dissenyat per l'ocasió, tot i que des de la conselleria asseguren que les PAU no s'han de veure afectades per la visita del Papa, recomanant als estudiants fer els desplaçaments amb antelació. El primer dia de les proves també coincideix amb vaga de docents, tot i això el Sindicat de Mestres i Professors han pactat no interferir en els exàmens i han acordat començar les protestes a partir de les 9 del matí per no afectar tampoc la mobilitat dels estudiants.
0: I canviem de tema perquè Pedro Sánchez compareixerà al Congrés el 24 de juny, el dia de Sant Joan, per donar explicacions sobre les últimes investigacions judicials.
10: Sí, la Junta de Portaveus del Congrés ha acordat aquest dilluns fixar la compareixença del president espanyol Pedro Sánchez davant el ple de la cambra el 24 de juny. El president va anunciar la seva intenció de donar explicacions pels suposats casos de corrupció que esquitxen el seu executiu. Compareixerà per informar sobre la situació política relacionada amb les últimes investigacions judicials conegudes, així com sobre l'última reunió del Consell Europeu. Serà una setmana després de la compareixença de l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge Calama, prevista pel 17 de juny. El cap de setmana següent, el 27 de juny, Sánchez presidirà el Comitè Federal del PSOE a la seu del partit, al carrer Ferraz de Madrid.
0: I el Partit Popular reclama la imputació de les filles de Zapatero en la causa oberta contra el seu pare a l'Audiència Nacional.
10: Així ho ha demanat el lletrat Manuel Sánchez Puelles, que representa les acusacions populars del cas, en un escrit al jutge enviat aquest dilluns. En el document, el Partit Popular recorda que les filles de l'expresident són les administradores de l'empresa Guatafab i que van rebre diners de l'entramat com a part d'un acord entre el seu pare i l'empresari Julio Martínez pel rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Així mateix, els populars també reclamen, entre altres mesures, incorporar a la llista d'investigats a l'exministre José Luis Ábalos i el seu exassessor Coldo García.
0: I també trobareu a la premsa una acampada contra l'ERO de Nissan. Els treballadors denuncien un tancament encobert, Sílvia.
10: Així és, els sindicats han començat aquest dilluns a la tarda una acampada indefinida a les portes de la planta de recanvis del Prat de Llobregat. Denuncien manca d'avenços en les negociacions de l'expedient de regulació d'ocupació i estan disposats a quedar-s'hi fins que la multinacional posi sobre la taula un acord satisfactori per les persones treballadores afectades. La direcció de Nissan, recordem-ho, ha plantejat un ERO amb 211 acomiadaments, un 37% de la plantilla dels tres centres que l'automobilística té a Catalunya. Més de la meitat dels afectats es concentren a la planta de recanvis del Prat, on suposa una afectació de fins al 90% de la plantilla. Dels 112 treballadors que hi ha a la planta, només en quedarien una dotzena. És per això que el delegat sindical de Comissions Obreres, Raül Ocon, denuncia que es tracta d'un tancament encobert.
0: I rescaten a Blanes una dona francesa presumptament segrestada i agredida per l'exparella.
10: Així és, l'operatiu policial ha començat de matinada i ha culminat amb la detenció d'un home, també de nacionalitat francesa, acusat de lesions, maltractaments en l'àmbit de la llar, detenció il·legal, amenaces greus, coaccions i danys. Diumenge a la nit, el cos municipal va rebre l'avís que un home colpejava un vehicle amb una dona dins en una benzinera del centre del municipi. Diferents patrulles s'hi van van adreçar i en veure-les l'home va fugir corrent, però va ser interceptat poc després. Un cop identificats, els agents van comprovar que a la noia li constava una requisitòria a França com a persona desapareguda.
0: I en internacional, Sílvia, moren un alt dirigent del Front Polisario i dos membres en un atac amb drons al Sàhara Occidental.
10: Així és, el Front Polisario ha anunciat la mort en combat del dirigent sahrauí Lakhib Mohamed Abdelaziz, fill de l'històric dirigent del Polisario i fundador del moviment, Mohamed Abdelaziz. L'organització ha explicat que l'alt dirigent, una de les figures de més ascendència en la direcció politico-militar, ha caigut màrtir en combat en un atac amb drons que ha atribuït al Marroc, juntament amb dos combatents més dels quals no ha transcendit la identitat. En un comunicat, el Ministeri de Defensa Nacional ha informat que els tres membres del Polisario han estat abatuts per avions no tripulats mentre feien acció de combat contra posicions marroquines a l'anomenat Mur de la Vergonya, que va erigir el Marroc i que separa el Sàhara Occidental en dos. Per la seva banda, Rabat no ha informat oficialment sobre l'operació militar.
0: Fem un repàs ràpid a les xarxes socials. Què hi has trobat avui?
10: Doncs avui trobem una reacció de l'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, aquesta notícia que avançava el diari Oponés, on explicava que la jutgessa avala que Albiol deixés al carrer els migrants que va desallotjar i creu que es va prestar l'atenció deguda a aquest titular. Albiol responia dient: l'oposició de derrota en derrota fins a la derrota final. Potser alguns hauran de reflexionar si van entreposar a interessos partidistes a l'interès general de la ciutat.
0: Alguna cosa més?
10: Sí, mira, ens quedem també amb una publicació de la regidora de Comuns, de Rosa Trenado, que arran de la notícia que hem donat en aquest mitjà, sí, de la nova via terapèutica per combatre els símptomes de l'Alzheimer, doncs ella diu: ver cómo el Alzheimer le roba a mi padre los recuerdos y parte de su identidad es una de las experiencias más dolorosas de mi vida, por eso esta investigación pionera de Canruti emociona y da esperanza, un orgullo de sanidad pública y de profesionales, una sensació que suposo que molts familiars de malalts d'Alzheimer han tingut en veure aquesta notícia.
0: Anem a la proposta cultural.
11: Què no et pots perdre?
0: On ens portes?
10: Doncs avui anem fins a la Sala Vol de Barcelona, perquè a partir de les 8 del vespre actuaran els Austin TV. Són mexicans i són una de les bandes més influents de la música independent d'Iberoamèrica.

Música instrumental per un dimarts a les 8 del vespre, ja ho sabeu, a la Sala Vol de Barcelona amb Austin Tibi.

0: Badalona Matí.
1: I anem al resum de les principals notícies del dia. El govern de Badalona es complau de l'arxivament de l'expedient del desallotjament de l'antic Institut B9 i acusa l'oposició de partidista, que insta a reflexionar.
2: L'executiu ha reaccionat així a la decisió de la magistrada d'arxiva a l'expedient en considerar que el govern municipal va complir correctament amb l'ordre judicial que se li donava per efectuar el desnonament. La decisió judicial arriba 6 mesos després d'aquest desallotjament del B9 que va generar una forta controvèrsia social.
1: La Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'Acadèmia de Policies de Catalunya.
2: I arran dels últims tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada de Sant Roc, la consellera Núria Parlon proposa promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc.
1: L'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació.
2: I avui hi ha prevista una nova vaga de docents a tot Catalunya que coincideix amb la visita del Papa. La concentració començarà a les 11 del matí a la plaça d'Espanya, més tard del que s'havia anunciat prèviament per no afectar la mobilitat dels estudiants que també avui comencen les PAU.
1: Veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista ara per finals del 2027.
2: I la Comissió de Festes de Badalona ha emès un comunicat en què denuncia les traves que, segons diuen, el govern municipal ha posat a l'organització dels seus actes.
1: L'edifici judicial del carrer Santa Bàrbara, número 64, ja funciona amb normalitat. Ho fa després que aquest dilluns s'hagi detectat moviments sísmics en una ala de l'immoble.
2: I els serveis d'emergències mèdiques han traslladat 7 persones, 3 adults i 4 menors, a l'hospital per inhalació de fum per l'incendi de 2 contenidors durant la matinada d'aquest dilluns.
1: En cultura, les nits d'estiu a la Nit del Mono passen a ser les nits de tardor.
2: I en esports, una de les sorpreses de la penya després d'eliminar el Baskonia als quarts van ser les declaracions d'Adam Hanga sobre el seu futur. Albert Inegra explica a la televisió de Vitoria que el seu futur està lluny de la penya.
1: En futbol, després de les 6 baixes anunciades la setmana passada, el Badalona Women ha fet pública ja la seva primera renovació de cara a la temporada vinent. Serà la d'Itziar Pinillos.
2: I el Badalona ja sap que disputarà el partit d'anada de la tercera eliminatòria de play-off d'ascens al camp del Compostela el pròxim diumenge a partir de les 6 de la tarda.
1: Gràcies, Tuti. Fins després. I anem ara al repàs també del sumari del Badalona Matí. Donem un cop d'ull als continguts del dia. Sílvia Llamas, bon dia.
3: Bon dia, Núria. Començarem parlant de la selectivitat, que com sabeu s'entra avui, és una de les notícies més destacades del dia. Comencen avui aquestes proves que acabaran dijous per prop de 46.000 alumnes de tot Catalunya. Com hem comentat abans, una de les novetats és que s'incorporen per primera vegada controls estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, rellotges intel·ligents i altres aparells. Tot això amb la visita del Papa, també amb la vaga de docents, i nosaltres volem saber com ho estan vivint tot plegat als centres educatius de la ciutat. Per això ens acompanyarà en Joan Chacón, que és director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts de la ciutat. També avui és torn d'entrevista al grup municipal del Partit Popular. Tindrem amb nosaltres a la regidora i primera tinent d'alcaldia, Cristina Agüera, i amb ella doncs repassarem totes les qüestions d'actualitat, com les dades de criminalitat, també la seguretat al barri de Sant Roc, o aquesta notícia sobre l'aixecament, no?, de la jutgessa que ha decidit avalar l'actuació de Xavier García Albiol en l'antic Institut B9. Totes aquestes qüestions les repassarem, com dèiem, amb Cristina Agüera a partir d'un 15:15 del matí. I per últim, doncs, parlarem d'aquesta empresa misteriosa que compra llibre vell per entrenar la intel·ligència artificial. És una trama, podríem dir, que han descobert des de la llibreria Fènix de Badalona, amb Marçal Font, i que en parlarem amb ell i també amb en Xavi Vinaixa, que és especialista en intel·ligència artificial. Veurem com Badalona està implicada en tota aquesta trama i que ens expliquin quines conseqüències podria tenir això pel llibre vell, sobretot en català.
1: I pel patrimoni cultural en general, relacionat amb la literatura. Gràcies, Sílvia, molt bon dia. Avui és dimarts i, per tant, Ramon Durant toca Minut 91 a Televisió de Badalona.
0: Sí, ja dèiem la setmana passada, estem a la recta final, però de moment, mira, escolta, ho anirem allargant perquè el Badalona ha quedat viu fins a la tercera eliminatòria, per tant, això encara durarà 3 setmanes més, avui i 2 més. Per tant, avui, el Badalona, immers en aquesta fase d'ascens a Segona Federació, en els últims 2 anys no havia arribat tan lluny a la tercera i última eliminatòria, s'enfrontarà al Compostela i avui ho parlarem obertament amb un dels jugadors que està sent protagonista d'ençà de l'arribada de Mikel Azparren, perquè fins aleshores jugava molt poquet. Estem parlant de Tom Diawara, l'extrem dret del Badalona, que en aquest cas serà el convidat avui al programa Minut 91, i amb ell parlarem d'aquesta experiència, de com va viure en el terreny de joc el fet d'eliminar el Cornellà, sobretot d'aquesta eliminatòria apassionant, que 22 anys després veurem si és possible que el Badalona pugui tornar a ascendir de categoria.
1: Veurem si és possible aquesta gesta i ho sabrem de la mà també d'un dels protagonistes. Gràcies, Ramon, bon dia. I repassem amb l'editora dels informatius, Emma Teixidor, què serà notícia avui a la nostra ciutat i ens explicaran els companys informatius. Bon dia.
4: Molt bon dia. Doncs avui pendents de les entrevistes que teniu aquí al Badalona Matí, com sempre, però a banda també ens aproparem fins al carrer Francesc Layret, on començarien ja a veure els canvis importants en aquesta via que està per pacificar i del qual se n'està fent una remodelació integral. També, d'altra banda, ens aproparem fins a l'Escola del Mar, on hi ha una exposició col·lectiva de pintures dels socis col·laboradors amb el grup de Belles Arts del Museu. A més, per la tarda també faran una trobada per pintar l'aire lliure, per tant, també els veurem com treballen en la pintura. I també a la Biblioteca de Sant Roc ens aproparem per conèixer el projecte Els Pirates a la Platja, per promoure un ús responsable precisament d'aquests espais.
1: Gràcies, Emma. Bon dia.
4: Bon dia.
5: Badalona, les 9 del matí.
1: I avui toca parlar d'un dels moments segurament més importants i també més intensos, de més nervis pels estudiants. Parlem de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat, que enguany arriben amb diverses novetats i també en un context, podríem dir, que una mica excepcional. En total, són prop de 46.000 alumnes arreu del territori català, els que s'examinaran a partir d'avui i fins dijous en unes proves que mantenen el model competencial, però que també incorporen canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, amb rellotges intel·ligents i amb altres aparells. A més, els estudiants, per a dir que arriben també aquestes proves, amb diversos factors, com a mínim, afegits d'atenció. La vaga de docents, la dels treballadors de les biblioteques i també la coincidència amb la visita del Papa, que afecta també la mobilitat i els desplaçaments en un dia que és crucial per ells. Per parlar de tot plegat i de com ho viuen els centres educatius de Badalona, avui ens acompanya en Joan Chacón. Ell és director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts públics de la ciutat. Què tal? Molt bon dia.
6: Molt bon dia.
5: Badalona Matí. Ràdio Ciutat.
1: Joan, ha arribat el dia, no? El dia esperat, el dia temut, segons a qui se li demani, no? Com han viscut els instituts aquests dies previs a la selectivitat i sobretot els alumnes?
6: Doncs ho han viscut amb tensió, com habitualment acostuma a passar. Sempre és una època, al final, una final d'etapa complexa, no? Tot i que moltes vegades fan un molt bon curs, ens troben amb aquestes neguits, incerteses de a veure si aquest mateix rendiment que han fet al llarg del curs us poden manifestar i reflectir en aquests exàmens.
1: Tenen aquesta sensació que s'ho juguen tota la una, no?
6: Exacte, sí. I, de fet, a vegades quan visiten exalumnes, ai, per una dècima no puc aconseguir entrar en el grau, és a dir, que saben el que s'hi juguen, i saben de l'exigència d'aquests 3 dies que ara faran.
1: Aquest any hi ha prop de 46.000 estudiants a Catalunya que s'examinen de l'ESPAU. Què implica aquesta xifra tan alta a nivell, sobretot, organitzatiu?
6: Clar, per nosaltres també és un repte, no? Perquè nosaltres habitualment el que disposem és d'un coordinador de batxillerat que ens ajuda a fer tots aquests tràmits, perquè moltes vegades, com es fan de forma telemàtica, qualsevol incidència que hi hagi, pot tenir una afectació directa, i llavors sempre és un repte mobilitzar, no?, i garantir que puguin disposar de fer aquests exàmens i fins i tot amb els tribunals especials en el cas que això sigui. No?
1: Ara t'ho deies, a vegades juguen els nervis una mala passada perquè tot pot venir d'una dècima, no?, o de poques dècimes en aquest cas. Ho dic perquè llegíem a la premsa que gairebé 4 de cada 10 estudiants es queden sense plaça a la Universitat Pública Catalana, no? I a tots aquests factors d'atenció que ara anomenaven, aquest segurament és un dels més importants a afegir.
6: Exacte. De fet, molts alumnes, no? I de fet el nostre és un centre de màxima complexitat i encara doncs, aquest ascensor, no?, social de progrés, doncs, encara doncs, senten, no?, que juguen encara més. Tot i així, de fet, nosaltres el missatge que fem, no?, des d'orientació educativa és no passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat.
1: Normalment els estudiants es planten a les portes d'una selectivitat, diguéssim, amb un sol itinerari o amb una sola opció?
6: No, de fet la nostra recomanació és que mai facin això, no? De fet hi ha l'exemple de l'alumne o l'alumna, no?, de què vol fer medicina, dir, bueno, doncs si no és medicina, què podria ser, no? És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
1: Com es preparen els centres per acompanyar emocionalment també aquests dies de nervis, més tenint en compte que aquest any, com a mínim, o aquest final de curs, ha estat inusual, no?, per tot el tema també de les protestes del col·lectiu docent.
6: De fet, tot això ha preocupat molt, no?, perquè des de que finalitza el curs al voltant del 20 de maig, nosaltres el que fem és articulem un seguit de sessions de repàs. El que ha succeït és que, clar, la implicació, no?, l'impacte d'aquestes vagues doncs, ha generat doncs, aquesta interrupció, no?, en aquesta preparació de les PAU. Tot i així, el que busquem és, ja sigui amb la figura o el rol del coordinador de batxillerat, nosaltres, per exemple, també disposem d'una orientadora de nivell que facilita i ajuda també aquest acompanyament, evidentment, de cada profe de cada matèria, que el que busca és justament, no?, donar eines, estratègies i sobretot tranquil·litzar perquè puguin donar el millor, no?
1: Hi haurà qui pugui pensar que amb l'afectació, diguéssim, de les vagues, els estudiants aquest any van menys preparats o menys acompanyats a les PAUs? Això és així?
6: Jo penso que això és el que genera més inseguretat. De fet, hem de valorar el curs des de que comença fins que finalitza. Sí que és veritat que ja passa habitualment, no?, i des del canvi de currículum, els currículums de cada matèria són molt amplis, molt extensos, i sempre anem una mica a correcuita als docents d'intentar de finalitzar el currículum. Tot i així, l'impacte de les vagues ha estat evident, però això també intentar traslladar tant a l'alumnat com a les famílies un mitjà de tranquil·litat que per aquestes vagues, a priori, no hauria de perjudicar greument i significativament a l'alumnat. De fet, qualsevol examen sempre hi ha un component d'atzar, de sort, i aquí l'ESPAU, evidentment, també hi juga.
1: Avui et tenim aquí per parlar de la selectivitat, també com a representant de les direccions d'instituts públics, no?, de Badalona. De quina manera doncs es pot enfortir aquest sistema que demana a crits, no?, una remodelació, aquest sistema educatiu, per dotar de millors recursos a tots els professors i professores i alhora també de retruc als alumnes, no?, que és el que es demana.
6: Per nosaltres, no?, i penso que per en general, les ràtios són claus. Els batxillerats moltes vegades estan massificats i, de fet, en ocasions fins i tot més que a l'ESO. Per això és important, si volem fer un acompanyament més exhaustiu, si volem intentar donar resposta als reptes que implica aquesta etapa que és postobligatòria, però que també s'hi juguen molt, perquè al final és el seu futur, pensem, no?, que les ràtios són crucials que es redueixin, perquè per nosaltres és un pilar fonamental.
1: Actualment trobem aules de 30 alumnes a batxillerat.
6: I superiors.
1: I més.
6: I més, sí, sí. Per això nosaltres pensem que una reivindicació clau, a banda, evidentment, dels equipaments, ara, de fet, l'alumnat estava patint molta calor a les aules, això és evident i això s'ha transmès, no? Les condicions també són clau, però per mi, un dels punts crucials és aquesta reducció de ràtios.
1: Per poder fer una millor atenció a l'alumnat, Enguany, tornant a la selectivitat, s'introdueixen controls més estrictes per evitar l'ús de mòbils, de dispositius electrònics. Com es valora aquesta mesura des dels instituts?
6: Aquesta mesura sempre és molt positiva. De fet, nosaltres intentem vetllar perquè a les aules doncs, no es copiïn i els alumnes, no sé si eren tan enginyosos com érem nosaltres, no? Anys anteriors, però sempre busquen fórmules, no? De fet, per tal de garantir que tothom vagi a les mateixes condicions, perquè, evidentment, hi ha alumnat que fa trampes i copia, és evident, però també hi ha alumnat que no ho fa, llavors que tothom tingui, bueno,

0: Per una altra banda, la intel·ligència artificial ben servida i ben utilitzada pot ser una eina també molt potent d'acompanyament. Ara bé, en el moment crucial, quan fas un examen, evidentment no, però sí que ben fent utilitzada, doncs per què no? Per què no?
1: Parlem també de la incidència, per exemple, de la visita del Papa en aquestes proves de la selectivitat. Avui a primera hora del matí em deien doncs, que les boques de metro a la ciutat de Badalona eren plenes d'estudiants, també segurament l'estació de trens, no?, per mirar d'arribar amb temps i sense neguit també en aquestes seus on es practiquen els primers exàmens. Avui arrenca la prova de selectivitat amb l'examen de castellà, no?, és amb el qual s'obriran aquestes PAU. I en el cas de Barcelona es recomanava sortir amb temps, no?, perquè coincidia amb aquesta visita del Papa i amb possibles afectacions de trànsit. Com es viu això des dels centres? No sé si heu hagut d'insistir molt als alumnes, no?, en aquesta necessitat de no arribar tard.
0: Exacte. De fet, ahir parlàvem amb el coordinador de batxillerat, no?, preguntàvem, no?, a quina hora els reunireu, en quin moment. De fet, ara mateix he intentat contactar amb ell per sobretot intentar, no?, que tots aquests incidents que es podien produir, doncs que el temps no fos una trava, no fos un obstacle o una por afegida, no? De fet, han quedat una hora abans per passar recompte, per mirar si portaven documentació, etc. I en tot cas, però sí que era una guita addicional que no hi comptaven, però bé, ja s'ha solucionat a priori i espero que la resta de centres també hi hagi estat.
1: Pel que fa al model d'examen, continua sent més competencial, com ja, diguéssim, es va introduir l'any passat, no?, menys memorístic. Com afecta això a la preparació dels estudiants? Ha canviat molt com es prepara una selectivitat en aquests últims anys?
0: Sí que ha canviat perquè nosaltres, o la nostra mirada, no?, coincidim en que tot l'examen, evidentment, no ha de ser memorístic, perquè potser els models anteriors eren un excés i ara s'apunta més al que hi hagi una visió més transversal, molt més competencial, perquè generi una opinió més crítica, però clar, entrenar això és molt més complexa. Tot i que nosaltres intentem, no?, facilitar i afavorir que hi hagin aquests models, no?, o intentar que aquest alumnat pugui reflexionar amb aquest, i generi aquesta opinió, evidentment el discurs i moltes vegades el que és l'oralitat o l'expressió escrita de vegades no és el punt fort de l'alumnat. I això, clar, dificulta perquè requereix de mobilitzar molt més aprenentatge per donar resposta a això.
1: Per tant, cal incidir en aquesta oralitat, en aquesta expressió escrita. Això també es fa a partir de la comprensió lectora, no?, en
0: correcte,
1: etapes primerenques, ja entenc a primària, també, no? Aquest serà l'últim any amb convocatòria al setembre de selectivitat, que passarà a juliol a partir del 2027. Com valoreu aquest canvi en el calendari?
0: Clar, encara això ho hem de valorar sobre la taula, perquè sí que és veritat que l'alumnat que així ho desitgés i que tingués aquesta voluntat de preparar-se, està molt bé que puguin gaudir de més mesos per preparar, però per una altra banda, clar, l'alumnat que acaba de sortir d'aquest curs, que acaba de finalitzar, amb només un mes de preparació, no sabem si pot ser millor o pitjor, és a dir, té tota la seva contraprestació i contrapartida, però tot això encara veurem si és un benefici o un prejudici per l'alumne.
1: Està per veure, eh? Per acabar, què diries als alumnes que aquests dies doncs estan especialment nerviosos, no? Imagino que n'has preparat unes quantes de selectivitat, no?
0: Sí, sobretot que vagin amb molta confiança, seguretat, sobretot tots aquells i aquelles que han fet un bon curs, que vagin tranquils, que intentin manifestar i gaudir, en aquest cas, no?, d'aquesta mobilització d'aprenentatges que han fet, i sobretot amb molta tranquil·litat i seguretat, i que no es projectin o es posin un escenari de que realment s'hi juguen tant, no?, perquè si no això els hi pot condicionar.
1: És cert allò que es diu, que la feina ja està feta.
0: Exacte.
1: Sí?
0: Sí. Sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joan Chacón, per haver-nos acompanyat avui al Badalona Matí. Que vagi bé.
0: Gràcies, adéu.
2: Badalona Matí. Som aquí. El Dia Internacional.
3: Avui és el dia de l'ànec més famós del món, almenys de l'univers Disney. Sí, us ho podeu creure? Hi ha un Dia Mundial de l'Ànec Donald i és avui, 9 de juny. Aquesta distinció es va fer en honor a la primera aparició d'aquest personatge d'animació. Va ser el 9 de juny de l'any 34. Tot i que el seu aspecte físic ha anat canviant des d'aleshores, però ha conservat el seu vestit i la gorra blava a l'estil mariner. Ha protagonitzat innumerables curtmetratges, historietes i pel·lícules, i sempre amb la seva manera singular de saltar sobre una de les seves potes quan li entrava el mal humor, un tret que el caracteritza.

0: La ciutat desperta i nosaltres t'apropem tota l'actualitat del dia.
1: Al Badalona Matí t'acompanyem des de les 8 del matí fins a les 12 del migdia en continguts informatius, d'anàlisi, culturals, socials i d'entreteniment.
0: Escolta'ns en directe al 94.4 de l'FM o en streaming a btncom.cat.
1: I, és clar, també a les xarxes socials i en format podcast al web i al perfil de Spotify del programa.
0: Sintonitza Ràdio Ciutat de Badalona. Sintonitza amb la teva ciutat.
2: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
4: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
3: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
5: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
7: València Bàsquet, a 6 a Joventut.
8: La tertúlia del Badalona Matí. Una anàlisi de l'actualitat del dia.
9: I quan passen 17 minuts de les 9 del matí, anem amb la tertúlia d'actualitat avui, amb l'Elisabet Jiménez, en José Luis Barceló, en Mario Rubiralta i la Cristina Agustí. Què tal?
10: Hola, bon dia.
11: Bon dia.
9: Benvinguts. De seguida anem amb el debat, però abans us recordem també de quina manera vosaltres podeu dir la vostra.
8: Participa a la nostra tertúlia.
12: Digues la teva X fent servir el hashtag BDNMatí. També pots escriure'ns o enviar un missatge de veu al WhatsApp del programa 689 81 63 73.
9: I parlàvem d'aquesta arrencada de la selectivitat d'avui fins dijous. Prop de 46.000 alumnes a tot Catalunya es sotmeten a aquestes proves d'accés a la universitat, a l'ESPAU, amb un model més competencial, com de fet doncs, ja es va començar a instaurar l'any anterior, i doncs, amb un escenari, podríem dir, en aquesta ocasió, una mica, doncs, com a mínim, diferent, una mica excepcional per la visita del Papa, per una banda, i per totes les restriccions pel que fa a mobilitat que això representa, i per altra, doncs, per aquest inici, per aquest final, perdó, de curs, que s'ha vist alterat també per doncs, totes les protestes del col·lectiu docent. Avui mateix és jornada de vaga i ha previst una manifestació pel dia 14 de juny, també amb aquest reclam del col·lectiu docent que doncs, per ara dic que no, el preacord que havien pactat inicialment sindicats minoritaris, després també els majoritaris, com és el cas de l'USTEC amb el Departament d'Educació, però que doncs, aquesta consulta de mestres i professors tirava enrere dient que calen més recursos encara perquè el que es pretén és un canvi de model, no només millores a nivell doncs, laborals o salarials. Aquest és el context d'aquestes Pau, unes doncs, proves que ja sabem impliquen molts nervis també no? de cara doncs, als alumnes, que hi ha aquesta sensació de m'ho jugo tot, però com ens deia en Joan Chacón, que és el director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts públics de la ciutat de Badalona, doncs la dita de que la feina ja està feta es compleix, no? En aquest cas, deia molt de calma i a gaudir també d'aquest procés una mica que mobilitza un aprenentatge que s'ha anat doncs, construint al llarg de dos anys, com a mínim, no? dels dos anys de batxillerat, o de formació professional també. Hi ha molts alumnes de graus que també es presenten a l'ESPAU. Com recordeu vosaltres aquell moment i com valoreu les circumstàncies en què es disputa, entre cometes, la selectivitat aquest any? Cristina.
10: Jo recordo molts nervis, no? Jo soc de Lloret de Mar i em va tocar anar fins a Girona. Recordo la meva mare ens va plantar allà 2 hores abans. I bueno, és veritat que la feina està tota feta, però si et va malament un examen, a mi em va passar, 2 exàmens em van anar pitjor del que m'esperava i vaig ser quasi la nota de tall per entrar a la carrera que volia, no? I això també és el problema que està passant ara, que al final, no?, llegia la notícia que el 40% de les persones que no poden accedir a la carrera que volen perquè no hi ha places a la pública. Llavors això acaben relegades a esperar-se un any i repetir l'ESPAU, que Déu-n'hi-do també, o anar a la privada. I si les famílies no es poden pagar la privada, això, per exemple, passa amb medicina. I a l'hospital només has de venir a Can Ruti. Ens falten metges per tot. Necessitem professionals de la medicina. I no entenc com pot ser, no?, que les, no hi hagi... Bueno, suposo que és fruit de tots els anys de retallades, no?, a l'educació, que també passa per tant,
9: partidària d'augmentar places.
10: I tant, sí.
9: De fet, això ho reclamen, també des del col·lectiu d'infermeria, no?, que sempre... Exacte. O de llevadores, no?, també sempre demanen que hi hagi més places també per determinats, diguéssim, determinats sectors, no?, on hi ha aquesta manca de personal. Màrius?
11: Bueno, jo crec que aquest any és una mica excepcional, perquè els nervis habituals dels exàmens també... les últimes setmanes o els últims mesos d'anormalitat també provoca un neguit, i òbviament el tema de que en alguns entorns, doncs, avui hi hagi tot aquest problema de mobilitat, doncs també no ajuda. Però en qualsevol cas, en la xerrada que t'ha fet el responsable, ho ha explicat molt bé, i s'ha fet un gran esforç per modificar els exàmens. Avui no són uns exàmens només de tenir els conceptes bàsics, sinó també d'entendre...
9: Parlava d'aquest model competencial, sí, no tan memorístic.
11: Normalment jo estic en la part de ciències, però hi ha 2 parts. La primera és planificar la pregunta i, per tant, te la posa en context, cosa que abans no existia. Per tant, t'explico un problema, i aquest problema després el resols amb unes fórmules que abans només es feien memoritzant, sense saber per què servien. Jo crec que en aquest moment la conceptualització està molt, molt ben feta, i segurament la gent no acaba de tenir la idea de l'esforç que s'ha fet perquè els exàmens siguin molt ben fets. No és un tema d'aprovar l'examen, perquè el 90% aproven, sinó, tal com tu deies molt bé, el tema és de que la nota et serveix per entrar en un lloc que hi ha números clausos i, per tant, que et pot variar. De totes maneres, és veritat que tothom té al cap 3 o 4 possibilitats que són del mateix àmbit, i, per tant, doncs, sempre hi ha la possibilitat de començar i després anar-te modificant un cop passes a segon en vàries del mateix àmbit. Però, bueno, és veritat que és un moment fonamental, perquè s'hi estan jugant dient el futur. Abans era més senzill, perquè només era el tema conceptual i la nota. Avui has de planificar molt més, perquè has de planificar si el que tu vols fer té sortida professional, si és un tema que encara que avui sigui sortida d'aquí 5 anys serà un cul de sac a nivell, doncs, del treball pels canvis. I jo crec que...
9: Per la irrupció de la IA, també, entre d'altres. De quina manera podrà modificar aquest mercat laboral, no?
11: Bé, segurament aquí tindran que fer màsters lligats en l'àmbit que volen fer i com la IA influirà, perquè això no han tingut temps de fer-ho. Ho explicava molt bé. Avui la IA els està ajudant molt a preparar les proves de pau, perquè, en el fons, com que hi ha unes estructures conceptuals molt marcades, la IA et pot donar una informació de tot el que s'ha preguntat en cada un dels àmbits, i, per tant, els ajuda a preparar. Òbviament, està molt bé aquest any que hi hagi un gran control sobre la part tecnològica, perquè havia sigut, en alguns casos, un tema bastant d'inseguretat pel conjunt, perquè, és clar, si n'hi ha un grup que paguen per tenir unes entrades tecnològiques, doncs això no és just. No?
9: Perquè hi haurà controls més estrictes en aquests exàmens per evitar l'ús de mòbils i altres dispositius electrònics, perquè ja s'ha sabut que sempre hi ha hagut aquesta picaresca, i les noves tecnologies, doncs, hi juguen un paper també important, no? Sobre les demandes, diguéssim, del col·lectiu docent, coincidint també, doncs, amb aquesta selectivitat i amb l'afectació que té a grups de batxillerat, deia en Joan Chacón que els batxillerats estan massificats. Deia que en moltes aules se supera la 30ena d'alumnes, i que això al final fa, doncs, que no es pugui exercir un ensenyament, no?, una transmissió de sabers amb les millors condicions possibles, no? I per això deia que és important també el posar fil a l'agulla en aquesta remodelació del sistema educatiu. Eli.
13: Yo es que soy bastante crítica con el sistema educativo en Cataluña, lo he vivido de toda la vida y bueno, no avanza, siempre vamos como a rebufo y pensando a lo mejor en otros temas, ¿no? Más que en que eso es la mochila de los alumnos para tener una vida futura, tener un proyecto de vida, valerse por sí mismo, encontrar un trabajo, ser feliz, al fin y al cabo, trabajas 8 horas al día, con lo cual es muy importante que te vas a dedicar profesionalmente. Y yo creo que a los resultados tanto de PISA como dejan clarísimo que no lo estamos haciendo bien y que estamos empujando, poniendo esfuerzos, empujando hacia que la educación vaya cada vez peor. O sea, se ponen esfuerzos para entorpecerla más todavía en vez de tener soluciones claras. A veces me da la impresión de que en Cataluña lo que tenemos que hacer es encargarle a un externo que nos diseñe el proceso educativo, algo objetivo y algo que realmente vaya dirigido a favorecer el futuro de los niños, niñas, jóvenes que realmente necesitan vivir de eso en un futuro, porque es muy importante. O sea, gente frustrada, gente que saca una buena nota en selectividad, pero no entra en la carrera que puede. Bachilleratos que están a tope, orientaciones universitarias que realmente no orientan bien, porque no se ha estudiado bien si realmente lo que decías, qué carreras del futuro, por dónde distribuir. Al final lo que estamos consiguiendo es la masa laboral de todo un país. Para que todo funcione y que todos funcionemos como sociedad, ¿no? Es que es muy importante. Entonces, llevamos años y años y años y años que vamos cada vez a peor, y da un poco de pena, ¿no? Que Cataluña tengamos este nivel de educación, que estamos en el suelo de todos los niveles, a nivel de España, a nivel de Europa. Es muy triste, se compara con otras ciudades, por ejemplo como Madrid, y hay una diferencia de un curso entero, tanto en matemática como en comprensión lectora, como en ciencias.
9: Al que fa el nivel educativo.
13: Exactamente, o sea, es como si los alumnos de Cataluña estuviesen un curso por detrás, hubiesen repetido todos un curso. O sea, eso es así, es objetivo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Pero que no puede ser, que no podemos regalar un año de nuestras vidas de los jóvenes así de esta manera. Yo creo que sencillamente tendríamos que, oye, todo el dinero que se dedica, encargárselo a alguien externo, objetivo, de donde sea, y que lo ponga en marcha. Y el tema ideológico, político, lo que sea, pues que se mire por otro lado, pero que o sea, los profesores peleándose por unas demandas que tienen, el gobierno que no hace caso, demandas que son que sí, demandas que son que no, es que no podemos estar en guerra con la educación de nuestros hijos, no sé.
9: Mm-hmm. José Luis.
14: Bueno, yo lamentablemente no sé lo que es la selectividad, porque vaig arribar a batxillerat. Uh-huh. I vaig estudiar, bueno, sempre he estudiat a l'escola privada, Liceu Barcelona, després del Daula d'ell, però jo sóc un defensor a ultrança de lo públic, no? De l'educació, de la sanitat. I jo el que no entenc és tantes reunions per arribar a un acord. És que no ho entenc, si la solució és tan fàcil, no? Si és una equiparació salarial, igual que vosaltres, no? Els mitjans de comunicació. No sé, remenat a la perdiu i per arreglar els temes, no? I a més és una situació complicada ja només amb l'arribada del Papa, els transports i clar, els estudiants, el que deia abans el company, no? No estan molt centrats a l'hora de fer els exàmens i pot influir, no? al futur, no? Okay. I bueno, és que comparar Catalunya amb Madrid, no sé, aquí hem perdut molt de temps amb les retallades. Jo sempre he crescut amb la bilingüetat, no? Català i castellà, i mai he tingut cap problema a Catalunya. Si s'ha arreglat alguns temes per unes altres qüestions, però aquest no és el xip de la qüestió, sinó arribar a acords perquè la cosa funcioni, no? Ja no a nivell local, sinó
9: clar,
14: a nivell...
9: Deia el José Luis, si la solució és fàcil, no sé si és fàcil la solució, no. A un problema que com a mínim és complex, no? Aquesta remodelació del sistema educatiu.
11: Però l'anàlisi de situació és molt clara. De totes maneres, deixa'm dir una cosa. Vull dir que jo vaig estar a Madrid analitzant PISA quan estàvem allà i era tot l'Estat, i el problema no és Catalunya, el problema és general. I per tant a cada regió tenen les seves coses, excepte Madrid, que és un cas que avui no toca analitzar-lo. Però sí que cal indicar de que en un moment en el que no hi havia modificacions, el dèficit estructural de Catalunya financer a nivell de l'Estat tenia una importància, però era relativa. Ara és clau. i és clau perquè passar de 6 milions a 8 milions, en la que hi ha hagut uns canvis estructurals en l'educació per la diversitat, abans hi havia molt poca diversitat, avui hi ha una gran diversitat, i que les aules estan massificades, com ens hem explicat abans, i en una situació de col·lapse financer a Catalunya, perquè les necessitats són globals, ho veiem per mantenir l'àmbit hospitalari que tenim, per mantenir el tema de la investigació, per mantenir l'educació, per mantenir un transport públic de qualitat, que ja veiem com està. Per tant, jo crec que a Catalunya se li han ajuntat una sèrie de coses que en aquest moment són difícils, que en el mateix moment se solucionin totes. És veritat que aquí hi ha responsabilitats històriques, i també, no cal dir-ho, hi ha responsabilitats de l'Estat espanyol per arribar a aquesta situació. Per tant, és una situació més complicada, cal dir-ho fàcilment, que és només culpa dels mestres d'aquí, dels polítics catalans que no en saben. Per tant, jo crec que és un tema que sí que cal agafar-ho seriosament, perquè no pot anar a pitjor si no s'agafa. Les vagues l'únic que han fet és demostrar que hi ha un problema d'atenció dintre de les escoles i, per tant, que els polítics haurien de fer un esforç amb no desplaçar el tema a un tema purament laboral i de sou, sinó d'estructura. I, en qualsevol cas, tots els partits haurien de deixar la part política d'instrumentalitzar el tema de l'educació. Ho dic pel català, perquè no és culpa del català que tinguem un problema, sinó el problema és de que ha sigut molt més complicat, i a sobre que hi ha més desigualtats. Hi ha més desigualtats perquè justament en els llocs que hi ha hagut més entrada d'immigració i diversitat i complexitat a les aules és on tenim més desigualtat. Evidentment no ho tenim en les privades de Catalunya, que estan equivalents a les de Madrid. Per tant, no és un tema educatiu ni de condicions, sinó és un tema que han pitjorat en uns entorns determinats, i per tant doncs, a l'àrea metropolitana hi ha una problemàtica molt més gran.
13: Sí, yo lo que dices lo entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, has dicho que es un tema de financiación, cuando en Cataluña es la región de España donde más impuestos se pagan. Madrid, por ejemplo, educación dedica menos y tiene mejores resultados. Pero si no queréis hablar de Madrid, tampoco pasa nada. Tenemos Castilla y León, tenemos Asturias, tenemos Cantabria, tenemos modelos de éxito, o incluso
11: tienen 2 millones de personas.
13: A nivel internacional también hay modelos de éxito que se pueden tener. O sea que el tema no es ideológico, el tema no es eso, el tema es ser absolutamente neutrales. No es que los profesores lo hagan mal, no es que tal, lo van a aclarar bien, es que el sistema no funciona, pero por una sencilla razón, porque no estamos teniendo los resultados que esperamos después de una gran inversión, después de un gran tiempo, después de una gran dedicación de los profesores. O sea, hay cosas que no estamos haciendo bien, y yo no creo que sea un tema puntual o lineal, sino creo que es un tema transversal de muchos aspectos, a nivel de sociedad, a nivel de valores, a nivel de muchas cosas puestas en la educación que no lo ha aguantado. Y bueno, yo llevo en todo esto y en consejos escolares y desde hace pues probablemente más de 2 décadas, con lo cual sé un poco también de qué hablo. Creo que tenemos que ser todos sinceros e intentar defender a nuestros jóvenes y el futuro que tienen, que es su vida y que tienen todo el derecho a ella, y ser lo más objetivos y neutros posibles, es lo único que estoy diciendo. Y no es cuestión de dinero, ya te digo, Cataluña es la región donde más impuestos se pagan, habría que racionarlos de alguna manera, ¿no? O invertirlos bien.
11: No entenc molt bé, però el tema és més complicat que tal com tu dius.
13: Per això ho digo, que és més complicat.
11: Que la conec molt bé, perquè el sistema universitari, i per tant el tema que estem parlant avui de batxillerat, el conec, no tenen el mateix problema, perquè és un entorn estructurat. Per tant, no hi ha aquestes variacions, que en molt poc temps... No hi ha hagut una immigració com hi ha hagut aquí.
13: En Madrid sí, en Madrid hay muchísima inmigración.
11: En Madrid te he dicho que no lo podemos hablar porque si no entraríamos en un tema económico que no quiero discutirlo hoy.
13: No, pero mira, por ejemplo...
11: Las universidades de Madrid, si quieres hablar de Madrid, están enfadadísimas con el gobierno de Madrid, que únicamente aprueba todo el ámbito universitario privado en contra del público, bueno, y baja los presupuestos. Por tanto,
13: Marius,
11: como no quiero hablar de este tema...
13: Mario, yo no estoy hablando de ideología ni de política, estoy hablando de resultados, sencillamente.
11: Estoy hablando de resultados.
13: Y hablo hasta también.
11: Los resultados van a depender del dinero que se dedica. Y el dinero que dedica Madrid a la universidad pública es inferior que el que le tocaría. Y, por tanto, en este tema no quiero discutirlo. En Cataluña, que por suerte tenemos un sistema estable entre la pública y la privada, y en la que hay un acuerdo completo de funcionamiento entre la pública y la privada, y que hay un buen equilibrio entre la dedicación de fondos públicos a las privadas en el ámbito de la investigación, es un entorno que es un oasis que no hay que
13: tocar.
11: Pero
13: no estamos hablando de universidades, hablamos hasta la universidad precisamente. Marius,
11: sí, de acuerdo, bueno,
13: si nos quieres, yo no me quiero ir del tema, pero
11: de acuerdo,
13: pero también podría.
11: Pero te indico de que Cantabria no tiene problemas de PAU porque no hay el problema que ha habido aquí de
9: una explosión demográfica.
10: Pero por, eso te pongo Madrid de ejemplo, porque es comparable, hombre.
11: No, porque mira, no tenemos los fondos adecuados para este incremento.
10: Ojalá hubiese una PAU igual para todos los jóvenes de España, no, porque sería más igualitario y todos tendríamos las oportunidades. Eso sería una maravilla, hombre. Eso sería una maravilla.
11: No, un
10: la igualdad de oportunidades a mí me ha gustado muchísimo.
11: Que no tiene sentido hoy día.
10: No es
11: esto no lo hace ningún país de Europa.
10: Pues habría que preguntar a los jóvenes de España a ver qué es lo que quieren.
9: Vinga, anem cap a una altra qüestió, perquè hem parlat també d'aquesta incidència que la visita del Papa pot tenir a les PAU, i precisament ahir visitava per primera vegada un pontífex al Congrés dels Diputats, on es dirigia també de tota la plana política. Avui fent un repàs una mica a la premsa, i encara que ho tractem de manera molt breu, sí que m'agradaria posar damunt la taula algunes de les qüestions que va citar el Papa Lleó XIV. Per exemple, va rebutjar la prioritat nacional, esmenava el rearmament d'Europa, també amb aquesta estada a Madrid, posterior a Catalunya, i que després ja sabem que viatjarà fins a les Canàries, doncs també demanava una mirada humana en la gestió de la immigració, com ahir també doncs, teníem ocasió d'entrevistar aquí al Badalona Matí el Cristóbal López Romero, que és arcabisbe de Rabat, criat a Badalona, concretament al barri de Sant Crist, que també doncs, va tenir molt clar que es referiria també a aquest fenomen migratori, que deia que no s'havia d'utilitzar. També va fer referència doncs a l'avortament, va qüestionar el dret a l'avortament al Congrés i va demanar protegir la vida des de la concepció, també va fer referència a l'eutanàsia, posicionant-se en contra o qüestionant el dret a l'eutanàsia. Una mica quina és la lectura que vosaltres feu d'aquests temes que va tractar ahir el pontífex al Congrés dels Diputats, i també tenint en compte doncs, que hi ha també entitats ATIES, que s'han qüestionat, diverses associacions laiques ATIES, que s'han qüestionat també la visita del Papa Lleó XIV amb doncs, la destinació de dinar públic que se n'hagi pogut fer.
15: Jo, la veritat és que a mi em va sorprendre molt que en un estat, com se suposa que és aconfessional, que és l'estat espanyol, no?, que es rebés al Papa al Congrés, que tingués una ovació de 7 minuts per part de, no, dels diputats, les diputades i els ex-presidents, a mi no em va deixar de sorprendre, perquè en aquest estat, al final, són milions de persones que o bé no som catòliques o no som creients. Llavors, costa d'entendre, perquè a més ell es va presentar no com a cap d'estat, que aquí podria tenir un sentit, sinó com el pastor de l'Església Catòlica. I d'altra banda, el discurs que va fer, també que vingui a no, una estructura, vull dir, que vingui a criticar no, l'avortament, l'eutanàsia, que són grans fites de la lluita democràtica en aquest país, per part d'una estructura tan jeràrquica i tampoc democràtica com és l'Església Catòlica, home, a mi la veritat em xirria una mica. D'altra banda, sí que vaig trobar bé, no?, que va fer, al final va ser una mica una bufetada ideològica a totes les polítiques inhumanes que està fent la dreta i l'extrema dreta, no?, de la deshumanització de les persones migrades, no?, que aquí tenim, vull dir que el viol, no sé com devia sentir-se, no?, però aquí hem sentit, no?, el viol parlant de les persones migrades amb un tracte completament deshumanitzador, no?, parlant de salvatges, parlant de, no?, llavors, bueno, a mi veure que, no?, que una es parla tan obertament i es critica totes aquestes polítiques que es fan per la gestió de la immigració, jo ho vaig trobar bé, això sí, però em xirria bastant.
16: Jo, l'arribada del Papa, què vols que digui? El Congrés dels Diputats darrerament semblava una olla de grills, no? Tothom barallant-se ja, no? Arriba el Papa i, no, i tothom ja el que diga el Papa, tu, com? Amén. Inclús gent d'ideologies que no són els afins al Papa, donar-li la mà. O sigui, jo és que jo al·lucino amb la doble moral i la doble, i no sé, i el paripé aquest de... Que, bueno, que sí, pot ser que vingui el Papa com a cap d'estat, que rebi 7 minuts d'ovació més que el rei, que quan va instaurar la democràcia. Jo al·lucino. I avui arriba a Barcelona i els veïns de la Sagrada Família, que estan farts de pagar impostos, farts de que passi la marató i farts que passin els turistes i tot, es blinda la ciutat, no hi ha drets, no sé si pot sortir la veïna aquests dos dies, quan arribi el Papa, no sé, hi ha coses que...
9: Et sembla que se n'ha fet un gran massa d'aquesta visita.
16: Sí, jo crec que sí. I la ciutadania de peu no està per aquestes coses. Tu vas a un passeig, a un bar, a unes tendes, o a un bloc de pisos, o a un barri, i jo crec que estem parlant d'altres temes. Crec que jo, és la meva opinió.
13: Pues no sé, però la ciutadania somos todos, jo crec, no?
16: Sí.
13: Más de 1.200.000 personas en Madrid para la misa del Papa, yo creo que son 1.200.000, no son extras, no es gente pagada, no son sueldos, son personas.
16: Yo eso no lo critico.
13: No, pero me refiero que probablemente cerca de la Sagrada Familia también hubiera mucha gente que no sé si les has preguntado a todos, pero son después de más de 1.200.000 personas que estuvieron allí, yo creo que después ni se quemaron ningún contenedor, ni se hizo nada,
16: pero
13: la
16: si
13: calle
16: no
13: limpia, pero quiero decirte que el derecho a manifestación, el derecho a reunión está contemplado por la Constitución,
16: claro.
13: y evidentemente cuando se da un permiso, la Protección Civil, Guardia Urbana, Policía tiene que poner medios para que todo sea no haya problemas y la verdad es que no ha habido ningún problema y todo está perfecto. En Barcelona tampoco tiene por qué haber ningún problema, todo lo contrario. Entonces sí que es verdad que yo creo que es un papa que ha venido a sorprender bastante, ¿no? Porque
16: sí, de hecho,
13: Trump,
16: sí, sí.
13: Los siete minutos de ovación en el Congreso de los Diputados, yo la verdad es que me quedé helada. De hecho, estuve mirando a ver, todo el mundo aplaudió, todo el mundo, con todo lo que había dicho. Él viene a decir... La doctrina de la Iglesia. Él no viene con un programa electoral, él viene con una doctrina que es de la Iglesia Católica. Si eres católico, pues la sigues, si no eres católico, pues tal. Evidentemente que todo el mundo tiene derecho a opinar una cosa u otra, no pasa absolutamente nada. Pero él viene a decir, pues, la verdad de la Iglesia Católica. Los católicos, yo soy católica, pues me parece fantástico.
16: Yo también soy católico.
13: Entonces, me hace también, por decir algo, ¿no? Me hace mucha gracia que todos los que no son católicos o los que están en contra del Papa de la Iglesia, pues entonces cogen de la parte del discurso lo que les mola y lo que no les mola,
16: no es que estemos
13: pues,
16: en contra de la Iglesia. Jesucristo dijo, levántame la piedra y allí me encontrarás. No hace falta tanto protocolo.
13: Pero eso es lo que tú dices.
16: A eso me refiero.
13: Pero escúchame una cosa, a ver si me explico.
16: Que no que esté en contra
13: iglesia,
16: yo de que
13: la
16: venga
13: no
16: el Papa,
13: que
16: venga la mamá,
13: si quiere. La
16: Iglesia
13: no es que tenga unas normas, la Iglesia es la Iglesia. No pasa nada. No tiene por qué ser todo el mundo católico, pero el que lo es, pues cumple unas normas y ya está, si no hay problema. Y las interpretaciones las hace la Iglesia, o sea que no es dado a interpretación, o sea, es que es una cosa que es así, no pasa nada, quien quiera hacerlo lo es y quien no quiera hacerlo no es, la libertad es de todos los todas las personas, o sea,
16: claro.
13: Pero yo estoy muy contenta, yo creo que es un buen discurso, y en cuanto al tema de la inmigración, es que siempre estamos en lo mismo, es que quién está en contra de la inmigración, es que hablamos de la inmigración como si fuese que quien está en contra de que una persona venga de forma ilegal o una persona venga a delinquir a otro país, parece que esto signifique que se está en contra de la inmigración. No es verdad en absoluto. La inmigración es un fenómeno que ni es bueno ni es malo. Es un fenómeno. Como se haga, está bien o está mal. Una persona que va a otro país, al que sea, no me importa. De donde sea, no me importa, y va de una forma legal a trabajar, a tener un proyecto de vida, a cumplir con las normas que hay. Me parece de narices, ¿a quién no le va a parecer
16: de narices?
13: El
16: problema de la inmigración es tanto tienes, tanto vales.
13: El problema es cuando... No, esto no
16: porque
13: es verdad.
16: Si hay uno ahí entre...
13: ¿Tú crees que es así? ¿Eso es como tú ves la inmigración?
16: No.
13: Pregunto,
16: Entre los containers, ¿ves? No, esto es un mono. Pero si ves un árabe bien vestido en Marbella, entonces es un árabe.
13: Pero yo creo que eso es un tópico, ¿no? Y que no beneficia... Pero no beneficia en nada, porque no es verdad. Yo creo que las personas, el Papa lo ha dicho, ¿no? La dignidad humana.
16: Hombre, claro.
13: Las personas somos lo que somos por nuestra dignidad humana,
16: claro.
13: Por nuestra bondad, por nuestro respeto al vecino, por el amor a los demás. O sea,
16: claro.
13: Al final no nos definimos por la vestimenta, ni por lo que tenemos,
16: exacto,
13: sino por cómo somos.
16: Engañas,
13: cómo somos, los valores que tenemos y cómo respetemos a los demás, yo creo, ¿no?
16: Sí.
11: Ara, jo crec que una cosa és tenir un estat confessional, que és el que tenim, i l'altra és tenir una tradició catòlica a Espanya que es posa de manifest en molts llocs, no només a Madrid, que és el que he indicat, o a Andalusia, quan hi ha, diguem-ne, activitats lligades a les tradicions i a les creences. És veritat que a Madrid hi ha un nucli molt gran de població, no només catòlica, sinó, diguem-ne, fortament... que utilitza, diguem-ho així, les misses i les activitats normals, perquè no només és per història, sinó per creença, n'hi ha molta. El tema de la trobada al camp del Bernabéu va ser excel·lent. la idea de que el Papa no només anés a fer una xerrada, sinó que fes una sèrie d'accions, una d'elles molt important cap als malalts i fonamentalment els malalts de l'ELA, que són un problema importantíssim també d'esforç i de lluita espiritual i material, doncs és evident que va funcionar molt bé i no hi ha cap mena de problema. La pega que hi ha és de que la figura del Papa a nivell mundial sí que és com una bàscula, una balança d'equilibris entre els problemes que hi ha en aquest moment. Jo crec que cada papa, ja recordo la meva època, Joan 23, però han passat 50.000 que han fet accions importants d'avís, i avui el que el papa està fent és dos avisos. A l'avís de la tecnocràcia, que és un govern de la tecnologia que està manant i que a través de la IA ho ha posat en problemes, i per tant jo crec que aquest és un esforç que cal veure's des del punt de vista fins i tot no religiós, com un avís. I la segona és l'avís al tracte deshumanitzador que en aquest moment s'està movent i que està influït per segons quines persones que tenen un cert interès. Bàsicament, doncs, el grup d'en Trump doncs, ha sigut un exemple, però n'hi ha altres. La resta està en el món de les creences, i per tant parlar de que els catòlics, doncs, lo de l'avortament i no plegat, amb aquest tema es parla clarament pels catòlics i parla per la seva gent, per tant no li hem de donar més importància, que està fent el seu paper. El que em preocupa més és que la visió que van aplaudir, que és una visió equilibrada, humanista, intel·ligent, ben preparada i global, que explica realment els problemes que hi ha avui, no està equilibrada amb l'òrgan de governança de l'Església Catòlica a Espanya, que és capaç de manifestar-se en contra d'un govern i dir que s'ha d'anar a eleccions per tenir-ne un altre. Perquè aquesta és realment són dos mons diferents de l'Església Catòlica. Mm-hmm. Una amb una certa responsabilitat i intel·lectualitat, i l'altra que sembla que no hi ha hagut una evolució. I per tant, no vull entrar en detalls, però és evident que això és un tema objectiu que ho tenim en els estudis, en els diaris. I els que han preparat aquesta visita és clarament aquest grup. Grup que, evidentment, igual que la política espanyola està molt, diguem-ne, dirigida a una anticatalanitat, ha influït clarament perquè la visita a Catalunya, en lloc de ser una festa com la que va ser a Madrid, sigui un tema polititzat i que tindrem problemes fins a l'últim moment per veure si realment el discurs està preparat per entendre la problemàtica de Catalunya en aquest moment.
9: Ens queden pocs minuts, això m'ha canviat de tema, perquè coneixíem ahir també que la justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona, pel que fa al desallotjament de l'antic institut B9, tema amb el qual doncs, tancàvem aquest 2025, iniciàvem el 2026. Segons el consistori, la resolució considera que el govern municipal, que encapçala Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després d'aquell operatiu, i pel govern local aquesta decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, però també pels Mossos d'Esquadra, per la Guàrdia Urbana i per professionals dels serveis socials, que van tenir doncs, lloc també, que van intervenir durant tot aquest procés. L'executiu ha reaccionat així, de manera doncs, complaent a la decisió de la magistrada d'arxivar aquest expedient, i doncs també ha acusat l'oposició de partidista i l'ha instat a reflexionar. Cristina, què en penses?
15: A veure, la llei és clara. Si tu no pots fer fora a persones d'on estan vivint sense donar-li un recurs habitacional. Xavier García Albiol no només no ho va fer, sinó que a més va sortir davant de les càmeres dient que no es gastaria ni un euro amb aquestes persones, que no les volia a Badalona, que se n'anessin a una altra ciutat, o que les persones que estaven allà manifestant-se en defensa d'aquestes persones, que se les enduguessin a casa seva. Que això, recordem que ja ho va fer molta gent. Aquesta resolució, bueno, ens constata que a vegades la justícia no és justa, que a vegades la justícia, encara que no ens sembli, la separació de poders a vegades no existeix, i hi ha ideologia en els jutges i les jutgesses que jutgen aquestes causes, perquè la legislació és clara, i recordem el recurs habitacional que es va donar a aquestes persones, cap. Es van traslladar a la plaça que hi havia davant, se'ls va fer fora, van acabar sota d'un pont al desembre, en plena onada de fred, La gent, la societat civil d'aquesta ciutat van estar allà donant mantes, tendes, Open Arms, Badalona acull, la seu de Comissions Obreres va estar plena de material donat per les persones d'aquesta ciutat, persones de bon cor, no com la gent de l'Ajuntament, que es van comportar com es van comportar. El casal Antoni Sala i Pont va tenir 15 persones dormint allà. Jo vaig estar acompanyant gent a l'hospital. Realment, bueno, és trist que passi això.
9: Eli.
13: Jo crec que lo que triste de verdad, al final, pues porque somos personas civilizadas y vivimos en una democracia con un sistema judicial y con unas normas que nos hemos dado que tenemos que respetar entre todos, es que la justicia, si dice lo que yo quiero que diga, es justa, y si la justicia no dice lo que yo quiero que diga, es injusta. Ahí tenemos un problema muy gordo, porque entonces aquí hay democracia cuando me votan a mí y hay justicia cuando el juez ha dictaminado lo que yo quiero que dictaminen. Aquí hay una juez que ha dicho, que ha avalado que Albiol dejara en la calle a esas personas y que se les prestó la ayuda debida. Esto lo ha dicho una juez. Y ya está, es que no hay más que decir, no hay más que decir, porque al final iros iros a quejar a la jueza, pero no a Albiol, que hizo lo que tuvo que hacer. En Barcelona pasó algo muy parecido al cabo de unos días y ahí nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Pues porque Colboni sí que puede desalojar a quien le dé la gana, pero Albiol no puede hacer nada porque Albiol es el enemigo público número uno. Yo creo que se ve mucho el plumero y no debe ser así. Al final Albiol hizo lo que tuvo que hacer, desmanteló un problema que había muy gordo en Badalona, los vecinos están muy contentos y esa va a ser la política. Y oye, quien no quiera este tipo de política, pues que vote a otra persona, y quien quiera este tipo de política, pues que vote a Albiol y ya está. Yo creo que con toda libertad del mundo y con toda paz.
11: Yo creo que hem de separar. El que fan els jutges és aplicar les lleis. I, per tant, el que ve a dir aquí, que no es va trencar cap dels principis legals. Uh-huh. Això no vol dir que darrere de les lleis hi ha valors i hi ha ètica.
13: Pues lo que decía,
11: I per tant, això no ho jutgen...
13: I decisions que afecten a los ciudadanos.
11: Però això no ho jutgen els jutges.
13: I decisions que afecten a los ciudadanos i a la vida diària de cada uno d'ells.
11: Perdona, però estic per matitzar, estic d'acord amb tu en una part, i entens que, evidentment, els jutges només poden aplicar el reglament, no poden fer valoracions, encara que les puguin fer en la introducció. Per tant, no jutgen això. Ara, la gent des de fora, que apliquem el sentit comú, varen veure que en aquells dies hi havia accions que no estaven correctes. No per la part... Perdona. No per la part de les lleis, que és el que han dit els jutges, sinó per la part d'una certa ètica. I com que les ètiques són diferents amb les persones, la meva ètica i la teva segurament no coincideixen. Per tant, no podem coincidir. L'únic que dic és que, des d'un punt de vista ètic...
13: I les ètiques són distintes segons la ciutat?
11: Perdona,
13: en Badalona hay una ética y en Barcelona hay otra ética, no sé.
11: No me hables de Collboni porque yo estoy en contra de mil cosas que hace Collboni.
13: No, pero yo no te
11: estoy diciendo que defiendas. Igual, y le critico igual y no estoy criticando tampoco al Biol. Estoy criticando de que cuando nos sale un auto como este, pues de acuerdo, pero esto no quiere decir que pueda dormir tranquilo al Biol, porque al Biol cumplió la ley, y se lo han dicho, por tanto, que nadie diga que no aplicó la ley. Pero además de la ley hay que aplicar otras cosas que el intelecto indican que hay que hacer. Y él no aplicó la intelectualidad para solucionar un problema desde el punto de vista ético. Y por tanto, lo único que digo es esto, y como esto es opinable y no es de jueces, sino es de opinión, nuestra opinión, que puede ser distinta en esta mesa, yo digo la mía. Yo creo que hay cosas que se hicieron legales, pero que, según mi visión, se podien haver hecho mucho mejor. Solamente digo esto, no pasa nada.
15: Completament d'acord amb tu, Màrius. És que sigui legal no vol dir que sigui ètic, no? I tu decías, bueno, pues que si la gent vol no estar d'acord, doncs que no voti el Biol. Doncs, si us plau, si hi ha gent de bon cor i que no li sembla bé deixar a centenars de persones en situació de gran vulnerabilitat dormint al ras el mes de desembre, si us plau, no voteu el Biol. Perquè jo crec que hi haver-hi molta gent en aquesta ciutat que ens vam sentir avergonyides durant tot aquell temps, de com es va portar tot, d'avergonyides de ser de Badalona. I això no ens ha de passar. O sigui, és tristíssim. Jo recordo Xavier García Albiol esperant els veïns i les veïnes per no deixar passar una furgoneta de la Creu Roja que portava a persones a dormir en una parròquia. Això és de deshumanització.
13: Jo repito, la juez dice que se les prestó la atención debida y se y se acabó con
16: moral,
13: un problema que llevaba años enquistado allí, donde había muchísimos problemas, mucho más gordos, muchos
15: Albiol.
13: No había provocado Xavier García Albiol ni muchísimo menos, y Albiol lo que hizo fue el mandato de los vecinos, había que sacar a esa gente de allí y se sacó y ya está, y nada más, y punto. Y lo que estoy diciendo yo es la hipocresía la hipocresía de los que siguen a la izquierda, que resulta que en Barcelona ocurre exactamente lo mismo y hay acampadas por todas partes y hay una demiseria brutal y nadie dice nada. Solo es un tema político, solo es un tema de poner en la diana a Javier García Albiol, punto, y nada más. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa.
16: Pero el más de regresa que aquel tema...
13: La humanidad ya se hizo, porque no ha habido ningún problema más. O sea, esas personas están donde estén, se les ha dado las ayudas que tienen que quedar, sí. Y ya está. Se abrieron una ayuda. Vinieron, creo que, no sé si... ninguna persona la primera noche, la segunda noche ocho personas, o sea, es que no se utilizan las ayudas cuando se ponen a disposición, tampoco se utilizan, con lo cual hay una hipocresía y no se puede montar todo un ataque a personal al alcalde, pues utilizando argumentos que son hipócritas y que se caen cuando muchísimo peor se hace en una ciudad gobernada por un socialista y no se ataca.
9: Estem acabant la tarda.
16: Però has de reconèixer que aquest tema es podia haver solucionat abans, la imatge de Badalona...
13: No és perfecte, i el problema que havia no és perfecte i no se puede solucionar de forma perfecta. Entonces, és lo que hay.
16: A mi no com sap greu que jo nascut a Badalona, que surti sempre a Badalona per temes d'aquests.
13: Però a ti te gustaría vivir al lado d'un assentament con 400 persones?
16: Jo visc al costat, jo mismo a la Porca. Que jo visc a la Porca.
13: I estaves contento?
16: No, la imatge de Badalona no era la que jo...
13: Pues ja està, nada, és que al final però, los governantes estan para...
16: Però es podia haver solucionat d'una altra forma.
13: No havia altra forma de solucionar-lo, vale. Siento. No, és que no l'havia, no l'havia, de verdad.
16: Si no hi ha més forma... Pues,
13: no, no l'havia.
9: Ens queden dos minutets de tertúlia i aprofitant que el Màrius és avui aquí a la taula, m'agradaria també doncs, preguntar-li, no, per la seva vinculació amb el campus Torribera, doncs, pel fet que l'àrea metropolitana de Barcelona hagi posat en marxa l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità. Ho dic perquè aquesta és una nova plataforma que permetrà fer una radiografia dels aliments que es consumeixen i que es produeixen en entorns metropolitans, que a més podrà també doncs, evidenciar aquesta pèrdua sol agrari i posar xifres a les desigualtats socials també que es generen a partir de l'alimentació del dret o de l'accés a l'alimentació. Com pot repercutir això en la millora, diguéssim, d'aquesta qüestió, no?
11: Jo crec que tothom té clar que l'entorn de l'àrea metropolitana nord i Badalona en particular té un entorn biomèdic de referència que ens dona una informació i ens ha ajudat molt en èpoques com, per exemple, el Covid o amb altres, i que, en canvi, a Santa Coloma hi ha un entorn d'investigació i de coneixement de l'àmbit alimentari que no estava aprofitat. Per tant, jo crec que és molt bo aquest observatori perquè gran part de l'àmbit de salut, gran part dels resultats educatius venen donats pel tema de l'alimentació, i el que hi hagi un orga i, per tant, uns experts que parlin d'aquest tema i puguin ajudar a tenir informació real de com pot influir, jo crec que és un fet important que s'estava demanant feia temps i que finalment ha passat, i per tant jo crec que és una bona notícia, a més indicant que es produeix en un moment en què Santa Coloma i el campus d'alimentació de Torribera i tot l'àmbit de Torribera està de festa aquest any, perquè des de setembre, quan tornem, fins al mes de gener-febrer, se celebra el centenari de la primera pedra de la clínica mental de Santa Coloma de Gramenet, que, si un dia en podem parlar, va ser un dels projectes innovadors en l'àmbit de salut mental, quan tota la societat despreciava els que deien bojos i els tancaven i els hi feien accions coercitives i de violència, i va venir una nova tendència més científica, més neurològica, en què era una malaltia que es podia observar i separar, i per tant jo crec que és un punt important a...
9: coincidint amb aquesta efemèride.
11: I que ho tenim a prop de casa, que és molt important.
9: I tant. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre.
16: Bon estiu.
9: Gràcies per acompanyar a la tertúlia, que vagi molt bé. Tanquem aquesta tertúlia encara amb la ressaca del Primavera Sound, perquè avui volem també posar de manifest la que va ser segurament l'actuació sorpresa d'aquesta edició i que van a càrrec d'Olivia Rodrigo. De seguida tornem amb més informació també local. Fins ara.
17: Gràcies. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built of people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture, you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: convincing. I do lie without flinching.
1: Les 10 del matí.
2: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
1: Badalona Matí, Ràdio Ciutat.
3: La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic institut B9. Tal com ha avançat el diario.es i ha confirmat també el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, per Mossos d'Esquadra i també per la Guàrdia Urbana i els professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés.
4: L'auto judicial al qual ha tingut accés Badalona Comunicació ha donat per bons els informes dels serveis socials municipals que sostenen que es van aplicar diverses mesures d'assistència tant el dia del desallotjament com els dies anteriors i posteriors. Es rebutgen, doncs, les crítiques de la Fiscalia i de les advocades dels migrants desallotjats que denunciaven una falta d'ajuda efectiva i assenyalaven que desenes de persones van quedar desateses i dormint al carrer. La magistratura també rebutja que l'Ajuntament estigués obligat a oferir un allotjament alternatiu immediat o a tenir un protocol específic i limita l'abast municipal a la prestació d'atenció social sense especificar com ha de ser exactament aquesta atenció. Així doncs, malgrat admetre que l'atenció podria haver-se fet d'una altra manera, la jutgessa considera que aquesta qüestió queda fora de la causa.
3: La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9 que va generar, això sí, una forta controvèrsia social. Recordem que el reallotjament de desenes d'afectats es va produir setmanes més tard després de requerir de recursos d'entitats socials i també de la Generalitat de Catalunya. Ara, paral·lelament, continua oberta una investigació penal dels fets impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, presentada contra l'alcalde.
1: Badalona Matí.
3: I la Guàrdia Urbana de Badalona incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'Acadèmia de Policies de Catalunya.
4: Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar la línia d'actuació del govern local per reduir la taxa de criminalitat. L'alcalde Xavier García Albiol s'ha mostrat satisfet per la rebaixa d'un 7,8% a les xifres de criminalitat durant el primer trimestre de 2026 a Badalona.
3: Albiol considera que la ciutat va per bon camí, però que encara queda feina per fer i confia que la taxa de criminalitat anirà a la baixar amb el reforç dels nous agents.
5: La satisfacció és relativa, content perquè baixa de manera important el nombre de delictes, content perquè assenyala que el camí que estem seguint però és l'adequat, però a la vegada doncs, molt conscient doncs, de que el problema existeix encara, però ho estem treballant i sembla que ho estem treballant bé.
3: I arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada al barri de Sant Roc, la consellera Núria Parlon proposa promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc.
4: Una necessitat, diu, que comparteixen tant Catalunya com la resta d'Espanya, que haurien d'apropar-se més a la normativa europea.
6: Nosaltres estem treballant en coordinació amb la resta de cossos de seguretat, treballant les diferents hipòtesis que poden haver-hi al darrere. No descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
3: I l'Hospital Germans Trias i Pujol investiga si l'acceleració del drenatge limfàtic pot frenar els símptomes de l'Alzheimer, com la pèrdua de memòria o la desorientació.
4: El centre hospitalari lidera així un estudi europeu que posa tècniques de microcirurgia plàstica al servei de la lluita contra la malaltia. Antoni Reyes, veí de Badalona, ha estat el primer pacient operat diagnosticat fa poc més d'un any. En només 3 mesos, el seu estat d'ànim i les seves capacitats cognitives han millorat notablement.
3: L'objectiu de l'estudi és alentir la malaltia, segons ha expressat el neuròleg dels Germans Trias i Pujol, Pau Pastor.
7: Una de les vies del cervell per netejar les proteïnes és el sistema limfàtic, no? Que és un sistema limfàtic central del cervell que neteja d'alguna manera el cervell a través de la limfa cerebral fins als vasos que tenim al coll, profundament alt, que el flux limfàtic del cervell s'acceleri per augmentar la neteja d'aquestes proteïnes i així enlentir una mica la progressió de la malaltia d'Alzheimer.
3: I avui hi ha prevista nova vaga de docents a tot Catalunya que coincideix també amb la visita del Papa.
4: La concentració començarà a les 11 del matí a la plaça Espanya, més tard del que s'havia anunciat prèviament per no afectar la mobilitat dels estudiants que també avui comencen les PAU. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el dret de manifestació i de vaga han d'estar garantits, però ha avisat que la visita del pontífex s'ha de poder dur a terme amb normalitat.
3: Per tal de conciliar els esdeveniments, ha subratllat que es desplegarà un ampli dispositiu polític amb més de 5.600 agents que vetllaran per la seguretat i el correcte desenvolupament dels actes. I veïns del barri de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció de lateral de l'autopista prevista per finals del 2027.
4: Asseguren que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pinto Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits.
3: Des de l'Associació de Veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho ha explicat el Badalona Matí, en Cesc Melgarejo, i també la Teresa Hernández.
8: Des d'un començament que no ha sortit res del que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
9: És una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
8: un sorteig,
9: però a més tindran de segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros de la seva butxaca.
3: I la Comissió de Festes de Badalona ha emès un comunicat en què denuncia les traves que, segons diuen, el govern municipal ha posat a l'organització dels seus actes.
4: El document, que ha rebut el suport de diverses entitats, rebutja que s'hagin retallat les hores de festa i els recursos econòmics, una situació que expliquen bé de mandats anteriors. Ara temen patir encara més retallades de cara a les següents edicions. Pròximament tenen una reunió pendent amb els tècnics de l'Ajuntament per fer una valoració conjunta de l'última edició i consensuar propostes de cara a les següents.
3: Tot i això, afirmen que els agradaria tenir una comunicació més fluida amb el consistori. Ho ha explicat l'Helena Bornai, que és membre de la Comissió de Festes de Badalona.
10: Després dels fets de la Plana, de penjar un videocomunicat, de llegir un manifest a Cal Xiringo i de la publicació del manifest, no ens ha contactat la regidora amb qui ens agradaria reunir-nos i parlar una miqueta de la situació. Creiem que és un manifest que interpel·la directament a la regidoria de Cultura i ens sobta que no ens hagin contactat arrel d'aquests.
3: I l'àrea metropolitana de Barcelona posa en marxa l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità.
4: Aquesta nova plataforma permet per primera vegada fer una radiografia dels aliments que es produeixen i es consumeixen als municipis metropolitans per orientar les polítiques públiques. La nova eina revela que el sistema alimentari genera el 7,5% de l'economia metropolitana, però també evidencia la pèrdua de sòl agrari al territori i l'augment de les desigualtats socials relacionades amb el menjar.
3: I l'edifici judicial del carrer de Santa Bàrbara, el número 64, funciona ja amb normalitat després que ahir s'haguessin detectat alguns moviments sísmics en una ala de l'immoble.
4: Sí, els moviments s'haurien produït per l'enderroc d'una paret mitgera amb una excavadora en unes obres pròximes al carrer Santa Bàrbara. Fins a dues dotacions de bombers s'hi han desplaçat per inspeccionar l'immoble.
3: El tremolor, però, no ha causat danys personals ni tampoc materials, però des del cos de bombers han sol·licitat la presència de l'arquitecte municipal i també de la Generalitat. I els serveis d'emergències mèdiques han traslladat 7 persones, 3 adults i 4 menors, a l'hospital per inhalació de fum per l'incendi de 2 contenidors durant la matinada d'aquest dilluns.
4: Els fets es van produir al voltant de les 4 de la matinada al carrer Simancas, afectant també la façana d'un dels edificis i un vehicle estacionat al costat de l'origen de l'incendi.
3: Aquest, però, no ha estat l'únic avís rebut pels bombers, i és que a un quart d'una de la mateixa matinada els bombers havien rebut també l'alerta d'incendi d'un contenidor al mateix carrer i que ha acabat estenent-se cap a 4 més, en aquest cas sense ferits. I anem a la plana cultural perquè el Reafina s'amplia per trencar les barreres de la música clàssica.
4: Sí, el Festival Badaloní arribarà a més espais i oferirà nous formats per apropar-se a nous públics que estiguin més o menys familiaritzats amb aquest estil musical. Les primeres notes del festival sonaran aquest dijous a l'Espai Betúlia, amb un concert que alternarà amb els textos del llibre Ciutats Invisibles, d'Italo Calvino.
3: Tot plegat fins al 20 de juny amb el concert final al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem la directora artística del Festival Reafina, la Georgina Muntades.
11: Un dels objectius principals des del principi del projecte va ser l'arrelament al territori i, per tant, la col·laboració amb diferents entitats. Cada concert és a un espai diferent. El mateix any no repetim espais. Sí que és cert que

0: aquesta casa.
1: D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'Estim Poder, aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no?
0: I en esports, una de les sorpreses de la penya després d'eliminar el Baskonia als quarts van ser les declaracions d'Adam Hanga sobre el seu futur.
2: Sí, Albert Tinegre va explicar a la televisió de Vitòria que el seu futur està lluny de la penya i que s'ha de plantejar si continua jugant a Hungría o retirar-se.
3: Lo que es prácticamente decidido que voy a volver a Hungría con mi familia. Este es nuestro plan. También puedo decir que casi seguro que no voy a quedar con la penya. Y pues si voy a seguir jugando baloncesto, veremos. Si me llega una oferta que no puedo rechazar, pues consideraré. Si no, pues también tengo la opción de jugar en Hungría, también es otra opción, o retirarme. Pero claro, ahí también en casa y hoy también, pues obviamente mucha emoción porque puede ser la última y pues ha sido una trayectoria muy larga, ¿no? Muchos partidos.
0: I en futbol, després de les 6 baixes anunciades la setmana passada, el Badalona Women ha fet pública la primera renovació de cara a la temporada vinent.
2: És Itziar Pinillos, que seguirà lluint l'escut badaloní. La lateral dret ha completat una temporada excel·lent, sent la jugadora amb més minuts de la plantilla i una de les màximes golejadores de l'equip amb 6 gols.
0: Escoltem la jugadora, que parla sobre el futur i valora la seva renovació.
4: Estoy muy contenta, lo primero de todo, tanto por el año, tanto por la renovación y bueno, nada, muy muy muy contenta, sí. Creo que el año que viene sí que puede ser un gran año para dar ese paso y asentarnos en unas posiciones mucho más arriba y creo que es el primer reto que tenemos que tener todas como equipo y como colectivo y a lo individual, pues bueno, intentar empezar y estar todo el año como he terminado este año, así que ese es mi reto personal.
0: I el Badalona ja sap que disputarà el partit d'anada de la tercera eliminatòria de play-off descens al camp del Compostela el pròxim diumenge a partir de les 6.
2: El Badalona es trobarà un camp de gespa natural i un equip bastant experimentat i pendent de l'abast de la lesió de lateral Yaya Sidibé, que va haver d'abandonar el partit contra el Cornellà la primera part. Josu Rodríguez tampoc jugarà per complir un partit de sanció.
0: El tècnic Miquel Azparren ha explicat que ja tenien la feina avançada per conèixer més profunditat el possible rival a la final.
5: Mi cabeza tiene que disfrutar esto porque en el fútbol a veces la parte de no disfrutar está más presente que la de disfrutar. Pero bueno, el trabajo interno como club profesional está hecho. El quien tiene que saber qué es del Compost ya se ha avanzado y del Arteixo ha pasado el Compost, ya tenemos lo que teníamos que tener.
0: I fora de Badalona, avui és notícia que més de 45.000 estudiants han començat les primeres PAU amb detectors de dispositius electrònics. Pel que fa a l'estructura de la prova i a la correcció, no hi ha novetats respecte de l'any passat. Hi ha 35 matèries en total i dues fases, una d'obligatòria amb 5 exàmens i una d'admissió que és voluntària i que serveix per a pujar la nota. El primer examen avui ha estat en la llengua castellana i literatura.
2: I la selectivitat coincideix amb la vaga dels docents i també amb la visita del Papa a Barcelona, on té programats diversos actes. El Sant Pare passarà per Montjuïc, Montserrat i la Sagrada Família. Lleó XIV també visitarà la presó de Brianzú i la parròquia de Sant Agustí al Raval de Barcelona. Una visita que deixa la ciutat amb diversos talls de carrers i és per això que s'ha recomanat reduir desplaçaments, fer teletreball i utilitzar el transport públic, que es veurà reforçat.
0: I es dona per estabilitzar l'incendi en una empresa fruitera de Lleida. Han cremat milers de palets i les flames i la columna de fum s'han pogut veure des de tota la ciutat. Els bombers han aconseguit confinar les flames i totes les persones han estat evacuades.
2: I el Marroc mata el fill d'un dels fundadors del Front Polisario, que es projectava com a futur líder de l'organització en un atac al Sàhara. Rabat no confirma l'operació militar, un atac amb drons, en què dues persones més també haurien mort. D'aquestes dues persones, però no se'n sap la identitat.
0: Gràcies a tu, bon dia.
2: Bon dia.
0: Obrim ara plena de serveis i connectem amb el Servei Català de Trànsit. Roger Serra, què tal? Bon dia.
6: Doncs parlem, com és habitual a aquesta hora, d'una ràpida millora del trànsit en aquesta xarxa viària, principals carreteres i autopistes catalanes, també aquestes vies més properes. L'autopista ja tira prou bé, va un pèl intensa encara, zona de Badalona, però ja no parlem de retencions en sentit Barcelona. Però sí que tenim aquestes obres al tram de Cabrils, que tallen carril en sentit nord, en sentit Girona. Aquí encara s'alenteix un pèl la marxa, res, mig quilòmetre, aquestes obres. Com et deia, ja l'autopista C32, la del Maresme, Cabrils, sentit nord, sentit Girona, aquestes obres.

0: A la Ronda Litoral de Barcelona ja parlem de calma, intensitat, però sense retencions. I també parlem de fluidesa a la C58 anant cap al Vallès. Per tant, és tot des del Servei Català de Trànsit.
1: I donem un cop d'ull també a la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia, un temps variable, el que tenim per endavant aquest dimarts, de visita papal, en el cas de les comarques metropolitanes, i el Sant Pare, que es trobarà amb una mica més de núvols. A hores d'ara en tenim poquets, alguns van entrant des del Llobregat, de fet, aquesta nit passada. En aquesta banda hi ha hagut algun ruixadet molt local, i serà a partir del migdia quan els núvols es faran més presents, per tant, sobretot més cap al nord, més cap al Vallès Oriental, ja fora dels límits metropolitans, el Mollanès, per exemple, a Osona. Aquesta tarda aquí els núvols seran més gruixuts. Quan més cap al sud, més cap al Garraf, l'Alt Penedès, sobretot també el Delta de Llobregat, aquí les clarianes més nombroses. Dels núvols que tindrem bàsicament al Vallès aquesta tarda, s'acabaran escapant algunes gotellades, alguns plugims, sobretot al voltant del Montseny. I temperatura que tira una mica cap avall. L'ambient ha de ser càlid, però no farà la calor que teníem ahir dilluns. Per tant, una temperatura que retalla posicions i, de fet, aquesta matinada i demà d'hora tornarem a tenir alguna pluja esporàdica. Estem pendents a la xarxa.
3: Badalona Matí. Tota la informació de la ciutat és aquí.
4: Avui, 9 de juny, celebrem Sant Efren.
5: El sant del dia amb Joan Baltar.
4: Sant Efren és un sant del segle III que va guanyar una gran fama com a poeta i compositor d'himnes religiosos. Per això és patró dels líders espirituals. L'Església Catòlica el va declarar doctor de l'Església i va fundar una reconeguda escola de teologia a Edessa, dins de l'Imperi Romà. La seva vida va estar marcada per la intolerància del seu pare, que no volia que el seu fill abracés la fe catòlica. Feliciteu els Efren que conegueu.
6: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Ràdio Ciutat, Badalona Matí.
1: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local. Avui toca fer-ho amb el grup municipal del Partit Popular. Parlarem sobre les dades de criminalitat, sobre la seguretat, així com també sobre altres temes, com la segona convocatòria, per exemple, del Pla de Barris o la instal·lació de Zona Verda al barri d'Artigas. De tot plegat, avui en parlem amb la primera tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, la Cristina Güera. Què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
1: Primer de tot, deixi'm que li demani per el fet que la justícia hagi arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el cas del desallotjament de l'antic Institut B9 a finals del 2025. La resolució considera ara que el govern municipal, encapçalat per Xavi García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després d'aquell operatiu, i pel que fa al govern local, doncs la decisió judicial ha manifestat ja que avala la feina feta per serveis municipals, però també pels diferents cossos de seguretat que van intervenir, i pels professionals dels serveis socials que van estar també durant aquell procés. Com valora la decisió de la jutgessa?
7: Bé, ho has dit molt bé, no? No és que sigui ara, és que nosaltres des del primer moment que vam realitzar doncs les actuacions pertinents juntament amb la Generalitat doncs per poder recuperar aquest espai de l'Ajuntament i sempre fent-ho acord a la legalitat, acord al que es deien els nostres serveis jurídics, acord al que ens deien tots els serveis municipals que van haver d'actuar i també doncs als serveis socials, doncs ha quedat clar, no? Després doncs que van posar el seu recurs doncs per veure si per intentar intentar doncs, criticar allò que ja sabíem que s'estava realitzant acord a la legalitat, doncs, la jutgessa doncs, ha tancat, ha arxivat les actuacions, doncs, dient doncs, que s'ha fet tot acord tant a la interlocutòria que o tant a la sentència doncs, que la interlocutòria que ens havia, que havia més, com d'acord a dret i que s'ha prestat l'atenció social que es demanava en aquella resolució i, per tant, doncs, demostra doncs, que els serveis municipals, els serveis jurídics de l'Ajuntament, els tècnics de serveis socials de diferents, de la Generalitat, de l'Ajuntament, com la Guàrdia Urbana, com els Mossos, van realitzar una feina excel·lent. I el que és doncs, una mica trist és doncs, que, com sempre veiem en aquesta ciutat, els partits de l'oposició el que facin és ser tot el possible per als seus interessos partidistes, no?, i que critiquin i que intentin anar sempre als jutjats i que agafin, doncs, intentin agafar banderes de coses doncs, que són beneficioses per la ciutat i per als seus veïns, perquè s'han d'afrontar doncs, els problemes i s'han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist doncs que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa doncs, per anar als jutjats, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no ho pillen. Però la setmana passada doncs, vam tenir el cas de l'Audiència Provincial, que també va arxivar definitivament el cas del que va agafar la bandera la senyora Sabater, un altre cop ho arxiva. Aquesta setmana doncs, veiem que també doncs, un altre jutgès amb un altre tema que també fan bandera, van fer bandera a l'oposició de que s'havia fet malament, no criticant-nos només a nosaltres, sinó a tots els serveis municipals i de la Generalitat, fins i tot, que havien treballat tan seriosament aquest tema, no? I això és així, no? O sigui, jo crec que el que es demostra és el tipus d'oposició que tenim en aquesta ciutat, que l'únic que fa és mirar per als seus interessos partidistes, fer el possible per al que no guanya les urnes, doncs intentar-ho guanyar d'una altra manera i no pensar en el bé de la ciutat, sinó només en a veure com poden rascar algú i que no rascan res al final. Perquè la realitat és que des d'aquest govern sempre intentem i sempre fem les coses d'acord tant a nivell jurídic com a nivell de que els tècnics doncs, fan bé la seva feina.
1: S'ha arxivat aquesta causa, però recordem que en paral·lel continua encara oberta una investigació penal d'aquests mateixos fets, impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, presentada contra l'alcalde. Bueno, confien que aquesta, sigui també
7: arxivada? Això jo crec que va notificar, em sembla, que el senyor Asens, des de crec que és eurodiputat, no? O sigui, des de la seva... vamos, que no deu conèixer massa el que és ni la ciutat ni el que passava a la ciutat, doncs va posar doncs, la seva... no sé si va ser una denúncia o el que sigui a Fiscalia, però que vull dir que la realitat és que va haver un recurs en quant al procediment que vam realitzar en la desocupació de l'Institut del B9, i que ens ha dit la jutgessa que es va fer d'acord tant a dret com a la resolució que ella havia emès, i que, per tant, s'havia fet tant, o sigui, tot, evidentment, d'acord a dret, i que l'atenció social que s'havia de donar és el que es va realitzar, com
1: per
7: no
1: tant,
7: pot ser d'una altra manera.
1: Per tant, tindrà recorregut, aquesta causa.
7: Segur.
1: Canviem de qüestió, parlem de criminalitat, perquè ha baixat la xifra de criminalitat un 7,8% al municipi de Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026, respecte a aquest mateix període de l'any anterior. La millora en les dades s'explica, sobretot, veiem, doncs, a partir de l'anàlisi, per la reducció dels homicidis consumats, també dels ciberdelictes, baixen en un 50 i en un 47% respectivament. Com valoren aquesta dada, aquesta tendència?
7: Bé, evidentment, baixen gairebé un 8%. Aquest primer trimestre respecte al primer trimestre de l'any passat és una dada positiva, no? És una tendència positiva. Però, evidentment, hem de seguir treballant perquè bueno, no, fins que no es resolgui, no, fins que no hi hagi, no hi hagin delictes, doncs no podrem estar conformes, no? Sí que és veritat doncs, que aquesta tendència demostra doncs que les actuacions que s'estan realitzant són positives. Això és el que es demostra. Que hem d'estar satisfets i parar? No. I per això doncs seguim treballant en dotar a la nostra policia de les millors eines. Per això al setembre s'incorporaran 25 nou agents. Per això aquest mes, si tot va bé, ja es licitarà el projecte de les videocàmeres, no?, arreu de la ciutat, més de 600 càmeres repartides a la ciutat, també la millora de la comissaria, no? Estan fent obres de la climatització, que això fa doncs que els agents puguin estar millor, però també es faran obres per al tema de la videovigilància, doncs la sala de control es reformarà sencera. Però no hem d'oblidar que al final, per molt que nosaltres treballem i intentem millorar tot el que és les condicions de la Guàrdia Urbana i que hi hagin més agents i lo de la videovigilància, jo crec les càmeres sí que serà un salt molt important a nivell de seguretat.
1: A nivell
7: de sensori,
1: sí, també?
7: Sí, sí, sí. Però el que no hem d'oblidar és que necessitem unes lleis doncs, que siguin més contundents i que, bueno, que siguin contundents directament, perquè no ho són. Perquè, clar, al final, que enxampis a una persona el dia següent torni a fer el mateix, el següent, i ara avui teníem el mateix exemple. Jo crec que el mateix alcalde ha parlat d'aquest exemple aquí, no? O sigui, han tornat a entrar a una escola a robar, doncs t'imagina't, o sigui, el tipus de gent que ha de ser perquè t'entri a escoles a robar material.
1: Com
7: fa, o sigui,
1: una setmana havien entrat en tres ocasions en tres
7: doncs
1: dies,
7: mateix,
1: no?
7: El mateix ha tornat a entrar.
1: Ara llavors, hi ha aprovada, ara hi ha una modificació de la llei contra la munta reincidència. Què és el que passa llavors? Es deu un col·lapse judicial?
7: Es deu a que segurament no acaba sent un antecedent penal, o sigui, s'ha de mirar, no, evidentment no s'ha arribat a resoldre, no, i no es té la voluntat d'acabar resolent això per part de qui governa aquest país, no? O sigui, necessitem unes mesures que siguin doncs molt contundents, no? I que també passin doncs el que diem sempre, que si algú que faci, que cometi delit, se'n vagi a la presó o que s'expulsi al seu país, però que s'ha de ser contundent, perquè si no passa el que estem veient, que es van xampant a les persones, als delinqüents, i que surten i que tornen a realitzar el mateix i coses tan indecents com entrar a escoles a robar material que utilitzen els nens.
1: Arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada a Sant Roc, un d'ells s'està investigant, també la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'altre s'investiga també, però recordem que en aquell va resultar ferida una nena menor d'edat, de tan sols 10 anys. Ho dic perquè la consellera, Núria Parlon, proposava promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc, eh? Una necessitat, diu ella, que comparteixen tant Catalunya com la resta de l'Estat, i que ajudaria també a apropar-se a la normativa europea. I està d'acord? Pensa que això doncs, pot ajudar també a fer front a una situació que malauradament ha viscut recentment la nostra ciutat?
7: Jo el que crec és que, bueno, el que va passar a la nostra ciutat és o sigui, al final pot passar a qualsevol lloc, no és un fenomen que passi habitualment a cap lloc,
1: no,
7: sinó que passa...
1: De fet, hi ha fet un augment de gairebé el 30% a tot Catalunya de tirotejos.
7: Però que vull dir que passa i que mira, jo al final tot el que sigui ser més contundent ho valoraré positivament, perquè al final és el que necessitem, no? Donar tota la situació doncs, que s'està visquent, però que no es quedin en paraules, no? Sinó que realment s'impulsin reformes que realment facin doncs, que aquestes accions o aquestes coses, cap situacions que es donin, tinguin unes conseqüències que facin que no es tornin a donar. M'entén? O sigui, que al final, clar, evidentment, el que s'ha d'anar és a ser doncs, tan contundent com són la resta de països a Europa, que és el que demanem sempre en el Congrés, també, no? O sigui, el tema de les ocupacions, a cap altre país d'Europa doncs passa això. O sigui, si t'ocupen una vivenda a les 24 hores ja estan fora. Aquí no. Doncs que al final el que està passant doncs, per l'interès, evidentment, no, del govern d'Espanya, d'estar bé amb els seus socis, doncs no passa a la resta de llocs.
1: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tornava a insistir en una entrevista a la cadena SER en retirar ajudes socials a famílies d'alumnes absentistes. Avui, precisament, que ha començat també les proves de selectivitat, parlem també d'això. Ho explicava d'aquesta manera.
8: Si els hi treus, la paga a la família i dius, mira, tu no quieres traer, como no traigas el niño o la niña al colegio, se te va a retirar la PIRMI i l'ajuda i tal i qual. Veuràs com sí que ho faran. Jo vull mesures com aquesta perquè aquests nens i aquestes nenes vull que es puguin formar, vull que puguin fer secundària, vull que puguin estudiar batxillerat i vull que vagin a la universitat per poder, o fer formació professional per poder sortir de la marginalitat i de la pobresa.
1: En aquests termes parlava, no?, de la necessitat d'oferir oportunitats també a una població que pot ser vulnerable. Els nens, diguéssim, de famílies on hi ha alumnes amb un fort absentisme. Està d'acord amb aquestes idees? Quina valoració fa d'aquestes declaracions?
7: No, jo les subscric completament. De fet, mira, jo les vaig compartir també amb les meves xarxes i moltes persones, bueno, l'alcalde té unes xarxes que al final molts veïns doncs, se li posen en contacte. Els altres no som tan així, no? Però jo les vaig compartir també i la veritat que moltes persones doncs, em deien, no?, que 100%, també professors, no?, que al final això és una realitat i estic totalment d'acord. O sigui, és que el tema de l'absentisme és un tema que a mi m'entristeix molt i em fa molta ràbia, no?, perquè al final no li estàs donant l'oportunitat als nens, que segurament són de famílies vulnerables, a que puguin créixer, que puguin educar-se, que puguin tenir el futur doncs, que han de tenir. I s'ha de fer alguna cosa, no? I ell també ho deia, l'alcalde, a l'entrevista. Segur que se'm tiraran a sobre doncs, persones dient que això... Però és veritat que les polítiques bonistes no estan funcionant perquè les dades són les que són, no? I que s'ha de tenir, doncs, també s'han d'aplicar doncs, en aquests casos que són importants i que han de canviar les coses doncs, potser polítiques més concretes i més decisives, no? I una podria ser aquesta, no? Escolta, si el nen no va a l'escola segur que molt té a veure el pare, no? Que no li fa por, perquè jo quan era petita al final jo anava a l'escola si em portava el meu pare o la meva mare, no? O sigui, al final té molt a veure la seva família, per tant sí, és un incentiu per a la seva família si tu estàs cobrant unes ajudes, si no portes el teu fill a l'escola doncs se't treuen les ajudes, doncs escolta, si aconseguim que amb això els nens vagin a l'escola i puguin tenir el seu present i el seu futur com qualsevol nen que és el que mereix, doncs serà una mesura molt correcta.
1: Deixem que li demani per una mesura que sí que implanta ja de manera immediata l'Ajuntament de Badalona, que és que el barri d'Artigas serà el primer que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents. Una decisió que expliquen s'ha consensuat amb els veïns. Com pensa que això doncs, pot afectar aquest veïnat i també el comerç de proximitat, no?, d'aquesta zona? Pot perjudicar-lo, pot beneficiar-lo?
7: Home, tot el que fem nosaltres és per beneficiar els veïns, no? Això ve de parlar, no?, amb els mateixos veïns de la zona d'Artigas i que ens exposen doncs, la seva problemàtica amb el tema dels aparcaments. Allà no hi ha massa aparcaments i la realitat és que no tothom pot tenir una plaça de pàrquing. Clar, o sigui, potser hi ha molta gent que diu, bueno, o sigui, això no és un problema perquè al final tu tens la teva plaça d'aparcament a sota de casa o al bloc del costat, però hi ha molta gent doncs, que no pot tenir la seva plaça i això doncs, creiem que és una mesura que acordada amb ells, que ens han dit que la volen, no? que puguem tenir la primera zona verda a la nostra ciutat, no és per un tema de recaptar, és per un tema de per això no farem zones verdes, per fer, o sigui, és quan els veïns la vulguin, la necessitin, creuen que, i creiem, doncs, que és una bona solució. Per què? Doncs perquè així farà doncs, que els veïns puguin tenir les seves places, no? Llavors farem un 70% de zona verda i la resta de zona blava, la zona verda sí que tindrà, crec que és menys d'un, o sigui, hem d'aplicar les tarifes, però serà menys d'un euro a la setmana per als veïns, o sigui, han d'estar empadronats a la zona, que per tant no arribava a 45 euros anuals, i serà fins les 9 de la nit, que això el que permet és que aquell veí que vingui de treballar, que acabi més tard de treballar, no?, i pugui també doncs, trobar més facilitats per poder aparcar. I creiem doncs, que al final és una, zona, és una mesura que pot beneficiar els veïns, que també la zona comercial tampoc ha de perjudicar-se, saps? I perquè al final si vas a comprar doncs no tens aquest problema i creiem que és una bona proposta i una bona solució a la problemàtica i, com dic, que ve això de la mà dels veïns.
1: Hi haurà noves zones verdes en altres barris de la ciutat?
7: Bueno, el que hem dit és que nosaltres no posarem zones verdes si no és el que volen els veïns. per això Artigas és el que volen els veïns. Mm-hmm. O sigui, perquè torno a repetir, no és amb ànim recaptatori, eh? O sigui, és amb ànim de solucionar un problema dels veïns, i és el que ells volen, perquè creuen que aquesta és una bona solució. Mm-hmm. Home, com dic, o sigui, al final menys d'un euro a la setmana per poder tenir disposada doncs, una zona doncs, que sàpigues que podràs aparcar o deixar el cotxe per la nit per solucionar això que et dic, de que no tothom pot tenir la seva plaça de pàrquing.
1: Vostè que és responsable també de promoció econòmica, com avancen els projectes de reforma dels mercats municipals? Licitacions de projectes, redaccions?
7: Bé. Mira, tenim, ja sabeu, tenim els tres mercats en marxa. El mercat de Torné, com sabeu, ja han començat les obres de la part de fora. Ara, en breus, ens entreguen el projecte de la part interior, que és de poder que segueixin puguent treballar, saps? Una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai, el Mainon. Crec que el projecte, segons m'han dit, l'hem de tenir al juliol, perquè tot consensuat també amb els paradistes, i estan totalment informats i molt animats, evidentment, no?, per poder ja doncs, tenir aquell mercat Mainon nou, que jo crec que si tenim el projecte al juliol el podrem aprovar, poden començar obres a l'octubre, novembre, o sobretot que sigui abans d'acabar l'any, per al mercat. També paral·lelament estem treballant el conveni, no? Perquè això va també que s'han de traslladar un conveni de 25 anys, i el de Llefia és el que va una mica més enrederit, que estan acabant el projecte també, allà va operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'un operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure, i per tant s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
1: Mm-hmm. Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
7: De Llefia intentarem, sí, jo crec que si ens l'entreguen el projecte al setembre, jo crec que poden començar abans, sí.
1: Abans que acabi el mandat podrien estar els tres mercats amb obres de remodelació?
7: Bueno, el de Torné està allà. El de Mainon segur, i el de Llefià jo crec que pràcticament segur també.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Agüera, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, per haver-nos acompanyat avui. Que vagi
7: a vosaltres.
1: Bé. Adéu, bon dia.
5: Badalona Matí. Som aquí.
9: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
10: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
9: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
11: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
12: La penya en joc.
11: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
13: València Bàsquet, Assisa Joventut.
14: Badalona no s'atura. Cada dia és notícia.
15: I t'ho expliquem tot al nostre nou portal.
14: Més clar, més ràpid, més Badalona.
15: bdn.com.cat.
14: Badalona passa aquí.
9: Badalona Matí. T'acompanyem fins a les 12 del migdia.
1: I toca ara parlar de cooperativisme. Ens acompanya en Ricard Vilaragut de la Perifèrica. Què tal, com està, Ricard?
16: Molt bé.
1: Avui parlem de xarxes, de llibres i d'algunes de les primeres dones cooperativistes de Catalunya, no?
16: Efectivament, avui anirem de... això, de llibres, de cooperativisme, de feminisme, d'una trobada de llibreries. Jo crec que la Perifèrica també fa aquest tipus de coses, no? De donar suport a que les coses passin. I, per tant, ens interessa molt fer difusió d'això.
1: Molt bé. I d'on sorgeix aquesta xarxa, diguéssim, vinculada també a la literatura i als llibres, en concret?
16: Aquí surt això, de la Perifèrica, que juntament amb l'Associació de Llibreries de Badalona, amb Calatea Teatre, amb Mitja Mosca, amb Saps Què, doncs la idea és organitzar un acte especial el proper dimarts 16 de juny, de 18:30 a 20:30, a l'Espai Betúlia de Badalona. I l'excusa, sí, de crear aquesta xarxa és la presentació del llibre El moviment feminista cooperatiu de Mar Dalmau i Mar Masip, no? I que és una investigació que recupera la veu de les primeres dones cooperativistes a Catalunya. Als anys 30 van lluitar per treballar, per ser lliures i per demostrar que eren igual de vàlides que els homes, no? I per tant, a partir d'aquí, el que fem nosaltres és intentar articular, sí, tot el teixit llibreter de la ciutat, no? I per tant, no, totes aquestes llibreries, com les noves, com la Bacus, com el Salta Martí,
1: que s'ha articulat a través d'aquesta associació de llibreries,
16: com
1: no?
16: Viajero, Mitja Mosca, Fènix, Capses, Mailbox i Freaky Planet, totes, no, treballant conjuntament amb la idea de professionalitzar el sector i participar al mateix temps en la vida cultural de Badalona, no? I, per tant, ser un actor cultural important a
1: Badalona. Que moltes d'aquestes llibreries ja tenen també en el seu ADN diguéssim, organitzar, no?, activitats al voltant, doncs, de presentació de llibres, de clubs de lectura, la mateixa Fira del Llibre Badalona per Sant Jordi, no?, i tantes altres activitats. Aquesta presentació, la del moviment feminista cooperatiu, aquest llibre, no serà, diguéssim, una presentació d'un llibre convencional, no?
16: No, serà, hi haurà alguna cosa més, no? I una acció artística i escènica a càrrec de, no, del projecte teatral Calatea, inspirant el llibre, no? Per tant, el que nosaltres, la idea de fons de tot plegat és que cada, no, cada sector vagi més enllà, incorporar la cultura amb una dimensió més àmplia a les presentacions i en fer tot això. Allò que deies tu abans, no? Ara els llibreters saben que no només poden vendre llibres, sinó que per vendre llibres també han de fer altres coses vinculades a la cultura. Per tant, generar diferents atractius per tal de que, no, de que la gent s'acosti a les llibreries, de la gent s'acosti a llegir. I, per tant, la idea és aquesta, no? Fer presentació de llibre, acció artística, i llavors, no, els autors comparteixen amb el públic la història que hi ha darrere d'aquesta investigació, no? Per tant, una cosa molt com íntima, participativa, creativa, una barreja que va més enllà d'una presentació.
1: I d'aquesta promoció de la cultura, que en sap un munt, és precisament la Carla Arce, de la llibreria Mitja Mosca, membre també de l'Associació de Llibreries de Badalona, que es va crear l'any 2023, si no vaig errada. Carla, què tal? Molt bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: Com estàs?
17: Bé, molt bé.
1: L'Associació de Llibreries de Badalona va néixer, deia jo, ara l'any 2023, oi?
17: Exacte, sí.
1: Explica'ns una mica per què decidiu, no, en el marc d'aquest espai, amb la Perifèrica, doncs, parlem de cooperativisme i, en aquest cas, vosaltres vau decidir associar-vos, no? Què us va empènyer a fer aquest pas als llibreters de la ciutat de Badalona i una mica com ha anat evolucionant l'associació en aquests últims anys? Últims primers.
17: Sí, últims primers, exacte, sí, portem poquet. Bé, la idea realment va ser que va néixer per un tema pràctic i d'entesa, és a dir, érem llibreries que tots havíem canviat una mica de les llibreries que hi havia habitualment a Barcelona, havien canviat a Badalona, havien canviat, doncs, per exemple, la Magda havia agafat el Santa Martí, nosaltres érem noves, havia obert el Viajero. Llavors, realment vam veure que hi havia una entesa possible i sobretot va néixer primer per el tema Sant Jordi, perquè estava organitzat d'una manera que no ens interessava i creiem que anant junts fèiem més força. I una vegada ja realment ens vam associar i vam veure que ens enteníem tots molt bé, amb cada llibreria amb la seva personalitat, però que ens enteníem molt bé i tots anàvem cap a un mateix camí, sí que va néixer la inquietud de fer coses una mica més enllà de Sant Jordi, no? I així va ser una mica com vam començar a parlar amb la Perifèrica.
16: Hola, Carla, sóc en Ricard.
17: Hola.
16: De la Perifèrica.
17: Hola, què tal?
16: Precisament. Escolta'm, què creus que ha canviat des de que treballeu juntes? Diguéssim, en quina mesura el fet de treballar plegades us ha millorat, ens ha millorat la venda, no? Inclús de llibreries, que això és, de llibres, no? Que això es tracta.
17: A veure, a la venda cadascú segueix fent el mateix. Jo crec que ens entenem amb la mesura en què sabem que cadascú és diferent. I hi ha una entesa amb això. Aleshores, ens deixem aquest espai, fem comunament el que veiem que tenim en comú tots, no? I en la resta, pues, òbviament, cadascú fa la seva, cadascú té la seva personalitat. Jo crec que simplement és el fet d'entendre'ns i crear aquest teixit cultural, no? Entre totes les llibreries, que no siguin, que siguem llibreries atomitzades, que treballem per diferent, però cadascú munta les seves activitats, no ho fem amb associació, això. És a dir, cadascú això fa una mica el seu, el que sí que és això, que ara ens han entrat com ganes una mica més de fer coses que siguin una mica el perfil de tots, de l'associació, per poder donar una mica veu a l'associació en si, no a les llibreries individuals. Mm-hmm.
1: I el cas Carre de la llibreria Bacus, que, per exemple, ja de per si és una cooperativa, no? I en el cas de la resta de llibreries que formeu part de l'associació, tinc la sensació que potser encara no sigui la figura de la cooperativa, diguéssim, la vostra figura social, física, ara no sé si estic parlant jurídica, amb els termes correctes, doncs sí que segurament teniu una manera de funcionar, uns valors que s'hi aproximen molt, no?
17: Sí, al final és una manera, és el que dius tu, és una firma jurídica, a vegades la cooperativa, que òbviament hi van associades moltes altres coses, però també és una manera de fer, és a dir, jo crec que qualsevol llibreria d'aquí a Badalona, encara que no tingui una forma jurídica cooperativista, ningú pot dir que no es fa ni coses per la ciutat ni es treballa amb teixit amb altres entitats. Mm-hmm. Llavors sí que hi ha aquest pes, òbviament, jurídic, que implica, no?, un funcionament intern, però crec que igualment, parlant de Badalona i de les llibreries i el paper que fem, jo crec que això ja està implícit amb la feina que estem fent, culturalment, les llibreries de Badalona. Mm-hmm.
1: Carla, per cert, sobre aquest acte, aquesta activitat del dia 16 de juny, què és el que ens pots explicar de la presentació del moviment feminista cooperatiu?
17: Mira, doncs la veritat és que nosaltres estem molt contents. Crec que Perifèrica va fer una molt bona feina en posar-nos en contacte amb Calatea Teatre, perquè és un perfil, no?, que ens interessa molt, està també dins d'aquest món artístic, amb una consciència social i, per exemple, en aquest cas, treballa molt en temes històrics, que ens interessa molt, no? I ens va posar en contacte i, bueno, anar parlant quines possibilitats hi havien de treballar plegats, va sortir la idea de fer aquesta presentació i unir amb la part aquesta més de llibre amb la seva acció artística, no? Uh-huh. Llavors el que tindrem serà una presentació, però una mica fora de l'habitual, no?, que també és el que ens interessa una miqueta. I primer tindrem aquesta acció artística que portarà a terme Calatea Teatre, no?, que extraient exemples, no?, imatges del llibre, farà, no?, el que farà és destacar una mica el paper de la dona i la seva xarxa de suport mutu, no?, com va néixer en aquests anys, primers anys del cooperativisme. I després la mateixa presentació recuperarà de l'acció artística exemples, fotografies, per aprofundir més amb el que seria aquest moment històric.
1: Uh-huh. I tot plegat tindrà lloc, Ricard, a l'Espai de les Lletres de Badalona, l'Espai Betúlia, no?
16: Espai Betúlia, el dimarts 16 de juny a les 18:30 hores, i que creiem que és una cita interessant, no?, perquè estem fent coses híbrides, no? Carla, la idea és anar fent no?, coses d'aquest tipus híbrides.
17: Exacte, sí.
16: Per atraure diferents perfils de públics i, no?, i entendre la cultura en diferents dimensions, no? Una miqueta la idea és aquesta.
17: Exacte, sí, sí.
1: Doncs, Carla, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al Badalona Matí, que vagi molt bé. I Ricard, gràcies a tu també. Entenc que aquesta és una iniciativa, no?, on ens dèieu que la Perifèrica ha estat present també al llarg de tot aquest procés i, per tant, entenc, doncs, que també en traieu molt profit d'aquestes col·laboracions, no?
16: De fet, la idea de la Perifèrica i l'objectiu és aquest, és crear xarxes, acompanyar, formar, difondre tot el que té a veure amb la cultura. I estem supercontents i contentes d'aquest tipus de coses, no? Com el que ha passat, no? El que passarà aquest 16 de juny i el que va passar precisament el diumenge passat, no?, a la plaça del Gas, uh-huh, en la qual es va fer una representació d'una obra i que va estar pleníssim de gent, no? Quan els carrers parlessin de Calatea Teatre, i va ser un èxit. Per tant, sí, estem molt, molt, molt il·lusionats en continuar fent feina per difondre la cultura i ajudar a tot el sector cultural de que se'n surti i que tiri endavant.
1: Doncs, Ricard Vilaragut, de la Perifèrica, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi bé.
16: A vosaltres.
18: Badalona Matí, al 94.4. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
10: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
18: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
6: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
11: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
5: La penya en joc.
11: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
13: València Bàsquet, Assisa Joventut.

0: Anem a aquesta hora amb el repàs de notícies curioses i tendències del dia. Ja sabeu, amb l'Edu Bestiana. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia.
0: I també amb la Júlia Socinó.
2: Hola, molt bon dia.
0: Hola, bon dia. Comencem parlant de la selectivitat. No us queda tan lluny, vosaltres, de selectivitat?
1: A mi una mica sí.
0: Comença a quedar?
1: Sí, ja fa 10 anys.
0: Com la recordeu? Molts nervis?
2: Molts.
1: Gens? Gens de nervis.
2: Jo molts nervis.
0: Sou els dos extrems d'una balança, Molt bé, un consell per fer passar els nervis.
2: Doncs avui...
0: A l'Edu no li cal.
2: No, a mi em feia molta falta.
0: Molta falta, aquest consell. Vinga,
2: sí.
0: Va, parlem de selectivitat.
2: Avui comencen les PAU, aquí a Catalunya, les proves d'accés a la universitat. Aquí hi ha una de les setmanes més importants per a prop de 46.000 estudiants que s'hi presenten aquest any. Escoltem el que ens diuen els estudiants moments previs a començar els exàmens d'avui.
3: Al final és tot el que hem fet durant tot 2 anys i doncs és un examen més.
4: Gaire nerviosa, però al final hem estat estudiant tot l'any i ja queda molt poc.
5: Bé, la veritat, jo no estic gaire nerviosa.
2: Els exàmens es fan des d'avui fins a dijous. Avui, el primer dia, els alumnes s'han enfrontat ja al primer examen, que ha estat el de llengua castellana i literatura, i seguidament serà el torn al de llengua estrangera, entre altres proves, segons l'itinerari de cada estudiant.
0: Encara no t'has sentit, no?, que és el que els hi han demanat en concret. Vaig a fer el tafaner a l'examen de castellà.
2: Encara no he vist que ha demanat, però aquest any, a més, la selectivitat arriba amb algunes novetats importants. S'han reforçat molt els controls per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors i mesures molt estrictes per garantir la igualtat entre tots els alumnes. I, a més, hi ha un context una mica especial en aquests dies perquè els exàmens coincideixen amb l'arribada del Papa Lleó XIV aquí a Barcelona, que poden afectar la mobilitat. Així que es demana als estudiants que aneu amb temps i planifiqueu bé els desplaçaments, i des d'aquí res més que desitjar-vos doncs molt bona sort en aquests exàmens.
0: Clar, coincideix això, coincideix amb vaga de docents, amb totes les protestes també i talls de circulació del col·lectiu docent, que ja va dir que sortiria al carrer un cop hagués començat el primer examen.
2: Exacte, han començat les vagues a les 9 del matí.
0: Amb aquesta mobilització d'estudiants avui. Molta sort i un consell, mira, a mi em deien... Un bon entrepà de pernil, abans de començar l'examen.
1: Panxa plena,
0: panxa plena,
1: relaxa molt.
0: I bon descans, a dormir d'hora. Aquest seria
1: Exacte.
0: El consell. Vinga, seguim parlant d'altres qüestions, perquè d'estudiants preparats per afrontar la selectivitat, anem ara a estudiants que no poden arribar a classe. I és que al Japó 94 escoles i instituts han hagut de tancar per culpa d'un senyor os. Un os, tal qual.
1: Doncs sí, mira, estàvem escoltant la cançó de Hermano Oso, però mira, ha passat a Utsunomiya, una ciutat de gairebé 500.000 d'habitants a uns 100 quilòmetres de Tòquio, que és que aquest cap de setmana s'han vist ossos rondant pels voltants de la ciutat i les autoritats locals han pres aquesta mesura per evitar que l'animal ataqui els nens. La decisió pot semblar dràstica aquí, que també baixen senglars del bosc i tot, també a Collserola i
0: no
1: Barcelona.
0: No donis idees, que només falta que encara perdin més classes per culpa de senglars.
1: Però aquí la decisió, diguem, a Japó sembla dràstica, però és que sembla ser que durant els últims anys ha augmentat molt la població d'ossos que s'acosten a àrees urbanes i acaben atacant a la gent. De fet, en el que portem d'any, 4 persones han mort al Japó per aquests atacs i l'any passat van ser 13.
0: Déu-n'hi-do. Ara s'entén la mesura. I ara anem a una bona notícia, va, pels amants del cinema, perquè aquests dies anar a veure pel·lis surt molt més barat.
2: Sí, és que des d'ahir dilluns fins al dijous se celebra la Festa del Cine. És una iniciativa que ens permet anar al cinema per només 3,50 € l'entrada a molts cinemes de Catalunya i de tot l'Estat. A Catalunya hi participen 57 sales repartides entre Barcelona, Tarragona, Girona i Lleida.
0: I aquí a Badalona hi ha oportunitat també?
2: Aquí a Badalona tenim oportunitat amb l'O Cinemàgic, on també s'inclou aquest super descompte, i la iniciativa busca precisament això, animar la gent a tornar a les sales i fer del cinema una experiència compartida i accessible per tothom.
0: I ja que parlem de cinema, cal dir que torna una de les sagues d'animació més estimades dels últims anys.
2: Sí, és que Disney acaba de presentar les primeres imatges de Ice Age en ebullició. Aquesta és la 6a pel·lícula de la saga d'Ice Age i els responsables asseguren que no serà una seqüela qualsevol, sinó l'inici d'una nova etapa per la franquícia.
6: ¡Ah! ¡Hola, mamíferos!
7: Ben, ¿qué haces tú aquí?
6: Solo es el comienzo. La madre de todos los asteroides se nos viene encima a toda gaita. Hay que ir a buscar pistas allí donde ha impactado y averiguar cómo detenerla.
2: I és que la història reunirà de nou els personatges mítics com el Manny, el Sid, el Diego i l'Scrat. Però aquesta vegada hauran d'afrontar un nou desastre natural, l'erupció d'un volcà que els obligarà a embarcar-se en una aventura plena de lava, dinosaures i territoris desconeguts.
0: I bones notícies també per la gent que no es banya a la platja, per por, sobretot a meduses, eh? I és que s'ha creat un nou sistema de boies electromagnètiques que impedeix que s'apropin a la costa. Medusas en
1: la mañana. Doncs sí, es tracta d'una col·laboració entre la Universitat d'Alacant i la Politècnica de València i han creat aquest sistema de boies que funcionen com un mur electromagnètic i aconsegueix allunyar les meduses dels banyistes. D'aquesta manera s'eviten les picades i els tancaments de platges. És un sistema que no fa mal a la medusa ni afecta el resta d'espècies marines, tampoc genera residus i requereix molt poc manteniment. I ara que ens trobem a poques setmanes per començar l'estiu i la temporada de banys, malauradament aquest sistema encara no arribarà, ja que els investigadors es troben buscant algú que aposti i posi finançament i comercialitzi l'invent.
0: Per tant, aquí Badalona, que és molt típic veure. A principis d'any, aquest any no se n'han vist masses, però les meduses de Sant Pere, les caravelles, se'n continuaran veient. I també en aquesta època de l'any, encara no, perquè la temperatura de l'aigua no ha pujat, encara està prou fresqueta, però aviat començarem a veure també les típiques meduses ou, molt típiques també i pròpies aquí de la nostra costa. Badalona, a l'estiu se'n veuen un munt, tot i que hi ha certa rumorologia de que no piquen si piquen. Vaja, com a mínim jo no m'hi apropo.
1: Doncs amb aquest invent ens estalviem els dubtes.
0: Per cert, em faig creus de la facilitat que trobeu per buscar, que teniu per trobar i per buscar músiques relacionades amb tot, amb meduses, amb ossos, amb el que sigui.
1: Tinc una cultura musical molt extensa.
0: Vinga, parlem de sanitat, perquè ha pres el departament una mesura radical per reforçar la prevenció d'infeccions per transmissió sexual entre joves. Els preservatius seran gratuïts als joves entre 16 i 22 anys. I a veure, descobrim quina música ens oferiu per aquest tema.
1: He volgut tirar de clàssics.
0: Home, molt sensual.
1: He volgut tirar de clàssics. Doncs mira, aquesta és una mesura que... És una de les mesures plantejades per eliminar les barreres econòmiques i reforçar la prevenció, ja que en l'últim informe de vigilància epidemiològica del 2024, arreu d'Espanya es van notificar 93.000 casos de les quatre principals infeccions de transmissió sexual, que són la clamídia, el sida, el sífilis i la gonorrea. També un estudi del Ministeri de Sanitat apunta que l'ús del preservatiu ha caigut uns 18 punts percentuals entre els adolescents de 15 i 18 anys i només el 65% en fa servir. Aquesta mesura entrarà en vigor a partir del 2027 i només caldrà anar a la farmàcia i presentar el DNI per comprovar l'edat. O sigui, cada vegada més fàcil per fer-ho segur i saludable.
0: Per fer un erotisme saludable.
1: Un bonus.
0: Doncs amb aquest clàssic nosaltres arribarem a les 11 del matí. Gràcies, Edu, gràcies, Júlia. Anem al repàs de la informació local amb la Sílvia Villarroel i de seguida tornem amb més Badalona Matí, perquè avui tindrem ocasió de parlar d'un escaneig destructiu de llibres per alimentar la intel·ligència artificial que ha detectat precisament un llibreter de vell de la ciutat de Badalona i que estudia també un col·laborador de la casa, en Xavi Vinaixa. Parlarem també de lectures colpidores amb en Fran Toro i avui també farem un repàs a les activitats que han previst les biblioteques municipals per aquest mes de juny. I en acabar ens visitarà en Suhab Seva, amb qui sortirem al carrer per un nou Badalona Pregunta. Tot això després del butlletí informatiu. Fins ara. Gràcies.

0: Són les 11.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
0: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponès i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9, que va generar una forta controvèrsia social. Ara, paral·lelament, continua oberta una investigació penal dels fets impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Sens, presentada contra l'alcalde. I avui nova vaga de docents a tot Catalunya que coincideix amb la visita del Papa. La concentració començarà a les 11 del matí, ara mateix a la plaça d'Espanya, més tard del que s'havia anunciat prèviament per no afectar la mobilitat dels estudiants que avui també comencen les Pau. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que el dret de manifestació i de vaga han d'estar garantits, però ha avisat que la visita del pontífex s'ha de poder dur a terme amb normalitat. Per tal de conciliar els esdeveniments, s'ha subratllat que es desplegarà un ampli dispositiu policial amb més de 5.600 agents que vetllaran per la seguretat i el correcte desenvolupament dels actes. I veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista per finals de 2027. Asseguren que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Des de l'Associació de Veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho han explicat el Badalona Matí en Cisco Melgarejo i la Teresa Hernández.
3: Des d'un començament, que no ha sortit res del que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
4: És una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
5: un sorteig,
4: però a més tindran, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros a la seva butxaca.
0: I la Comissió de Festes de Badalona ha emès un comunicat en què denuncia les traves que, segons diuen, el govern municipal ha posat a l'organització dels seus actes. El document, que ha rebut el suport de diverses entitats, rebutja que s'hagin retallat les hores de festa i els recursos econòmics, una situació que expliquen ve de mandats anteriors. Ara temen patir encara més retallades de cara a les següents edicions. Pròximament tenen una reunió pendent amb els tècnics de l'Ajuntament per fer una valoració conjunta de la darrera edició i consensuar propostes de cara a les següents. Tot i això, afirmen que els agradaria tenir una comunicació més fluida amb el consistori. Ho explica l'Helena Bornai, membre de la Comissió de Festes de Badalona.
6: Després dels fets de la Plana, de penjar un videocomunicat, de llegir un manifest a Cal Xiringo i de la publicació del manifest, no ens ha contactat la regidora amb qui ens agradaria reunir-nos i parlar una miqueta de la situació. Creiem que és un manifest que interpel·la directament a la regidoria de Cultura i ens sembla que no ens hagin contactat arrel d'aquests.
0: I en esports, el Badalona ja sap que disputarà el partit d'anada a la tercera eliminatòria de play-off d'ascens contra el Compostela el pròxim diumenge a partir de les 6 de la tarda. El Badalona es trobarà un camp amb gespa natural i un equip bastant experimentat i pendent de l'abast de la lesió del lateral Yaya Sidibé, que va haver d'abandonar el partit contra el Cornellà a la primera part. Josu Rodríguez tampoc jugarà per complir un partit de sanció. El tècnic Miquel Azparren ha explicat que ja tenien la feina avançada per conèixer amb més profunditat el possible rival a la final.
7: Tiene que disfrutar esto porque en el fútbol a veces la parte de no disfrutar está más presente que la de disfrutar, pero bueno, el trabajo interno como club profesional está hecho. El quien tiene que saber qué es del Compost ya se ha avanzado y del Arteixo ha pasado el Compost, ya tenemos lo que teníamos que tener.
0: Ara mateix tenim 23 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.
8: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità.
9: per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
10: Badalona Matí. Ens posem en marxa.
0: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà doncs, de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui, per parlar-ne, ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
11: Molt bé, com esteu?
0: Qui és, doncs, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
11: Sí, l'empresa que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
0: I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
12: Molt bé, bon dia.
0: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
11: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes, a més, amb molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda de 1, amb l'encariment que això suposa per les despeses d'enviament, no tenia cap sentit, això.
0: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
11: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites. Mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
0: De quin tipus de llibre estem parlant?
11: Llibre molt secundari, un llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara, les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, estem mirant-ho.
0: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
11: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
0: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
11: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverberava i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Què té l'ate, no?, que diuen ara, doncs això.
0: I què té la tia?
12: No, el primer és que és això, amb el Marcel parlem cada setmana, i clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim, i l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial. Per tant, els és igual que pagar 3 vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors, comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit.
0: I estira del fil.
12: I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de pues, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual. I es preocupen, igual que el Marçal, per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li ha de tornar els diners, perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors, anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que aquesta, investigant aquesta empresa, trobem que té dos posts que ha borrat, on ells s'estan oferint, primer per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per... Si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el

0: Bueno,
1: de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura al llibre ho pots fer. Aquí el problema és que per un tema d'eficiència, el que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, eh? No és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno, potser com a secundari podria passar, al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni.
2: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè he estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta, vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa, la destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. Tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
0: Per tant, que hi hagi doble
2: públic, eh?
0: Moral, no?
2: Correcte,
0: cas.
2: Venia a dir això.
0: Interessa saber, no?, per què també una IA... Es tracta d'una empresa del Canadà?
1: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
0: És de Canadà.
1: No
0: sabem quina IA és o
1: no
0: per quina IA compra.
1: No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà. Això farà uns 6 mesos o així. Bueno, van trobar com correus dels empleats, creuança i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, eh? És un tema d'eficiència. Ells van destapar això del projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final... bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
0: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
2: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? I la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes, civilitzadament,
0: i
2: païr-les com Déu mana. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció sense segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica, no és greu això.
0: Però has de garantir aquesta biblioteca física,
2: has de garantir la protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
0: A priori semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria

0: Ser positiva, no?, per la preservació també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però, ja va fent que així mou el cap a Marçal, però, clar, és important saber qui ho fa, no?, qui en té la propietat, ho dic, perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no?, d'una IA pública.
1: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania i, si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat, com a mínim. Mm-hmm. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem, ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. Per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no? Uh-huh. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes i ens hem de posar les piles.
0: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
2: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Uh-huh. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Però estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. Siguem conscients que aquest no és el problema.
0: No?
2: El problema és l'onada que ve.
0: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no?, que permeti una mica salvaguardar, doncs, aquest llegat.
1: Sí, nosaltres tenim... Fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut... No és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en aquest tema, i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
2: Sí, sí. Bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història, és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet, que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants, amb diferència, de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot lo publicat a l'exili, tot lo publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier, i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines de la intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar-ho i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa de lo que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30-40 anys per internet, amb la qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? Uh-huh. És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. Lo bonic i lo positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de 2 xifres ja. Segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat, que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots, perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017, alguns intents, el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat de dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia, sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
0: Aturades divendres, previstes també les biblioteques, també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública, si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat, i fins la pròxima.
2: Adéu.
3: Badalona Matí, periodisme de proximitat. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
4: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
3: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
5: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
6: La penya en joc.
5: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició. València Bàsquet, Assisa Joventut.
0: I si ara parlàvem de les biblioteques, no? Em feia referència també en Marçal Font, doncs, a motiu d'aquestes jornades també de protesta del col·lectiu de bibliotecaris, doncs ara parlem amb les biblioteques, i ho fem amb l'Eva Bagan, que és directora de la Biblioteca de Sant Roc. Tal com estàs, Eva?
7: Molt bé, bon dia.
0: Ara repassarem doncs totes les activitats previstes aquest mes de juny, aquest final de trimestre també, però no sé si vols fer un esment de quina manera viuen els bibliotecaris de la ciutat també doncs aquestes protestes.
7: Bé, des de les biblioteques de Badalona, part del personal s'ha sumat a aquesta convocatòria de vaga que té tot el sistema de lectura pública de Catalunya. I així molt breument el que pretenem, a part d'unes millores salarials i de conciliació, que ja s'arrosseguen des de fa molt de temps, és millorar els equipaments per la ciutadania, per tenir uns equipaments dignes, perquè tothom tingui accés a unes condicions de lectura adients.
0: Doncs una petició que està sobre la taula, veurem si hi ha interlocució. En aquest cas és amb la Diputació de Barcelona, amb qui s'ha d'establir, amb la Generalitat en general?
7: Nosaltres depenem, a nivell de Badalona, per exemple, depenem d'Ajuntament i de Diputació, igual que la resta de la província, a excepció de Barcelona, que té una casuística diferent, que la gestiona el Consorci.
0: D'acord, aquest divendres, i ja acabo, sabeu si hi ha alguna de les biblioteques municipals que s'adhereixi en aquest tancament?
7: No em consta que s'hagi adherit cap d'elles. Nosaltres, per exemple, jo a nivell personal sí que es va tancar la Biblioteca de Sant Roc, perquè jo vaig fer vaga el dissabte.
0: Molt bé. Doncs sabem això, aquesta, diguéssim, adhesió de les biblioteques municipals també en aquesta convocatòria generalitzada. Parlem ara, sí, de les activitats que hi ha previstes aquest estiu a les biblioteques municipals. I comencem per l'Hora del Conte, un clàssic ja de les biblioteques. Sí. Eva.
7: Sí, bé, com tu dius, és un clàssic que anem fent cada setmana a totes les biblioteques de la xarxa, però aquest mes les volem encabir algunes d'elles tenint en compte doncs algunes dates destacades. Per exemple, el dia 13 de juny celebrem el Dia Europeu de la Prevenció de Càncer de Pell, i ens sembla que conscienciar els més menuts sobre la importància dels bons hàbits relatius a l'exposició solar es podia tractar a l'Hora del Conte. Per això farem Els Pirates a la Platja, que és un conte de la Laura Castellet, que es farà càrrec de Javier i Paula Xous Musicals, i ara el farem aquesta tarda a la Biblioteca de Sant Roc a les 6 de la tarda el dijous 11 a 6:15 a la Biblioteca de Can Casacoberta i el proper dimarts 16 a les 5 de la tarda a la Biblioteca de Can Lladó Casagemes.
0: Això pel que fa a l'hora del conte, amb aquest Els Pirates a la platja. També hi haurà taller de papiroflèxia, també entenc, per la canalla,
7: sí.
0: Públic infantil.
7: Sí. Demà és un dia mogut a la Biblioteca Xavier Soto. A les 6 de la tarda tenim un taller de papiroflèxia a càrrec de Joan Salles, que per qui no el conegui, crec que el coneix gairebé
0: tothom.
7: És l'expert
0: de papiroflèxia.
7: És un expert a nivell mundial sobre el tema. I allà farem doncs, avions, els farem volar, farem un concurs de llançament, de distàncies, de recorregut, de durar a l'aire dels avions. I a més, demà també a la Biblioteca de Pomar, o sigui que les, els oients poden triar, tenim a les 6 de la tarda contes gallecs a la Biblioteca de Pomar, a càrrec d'Ancho Baranga i Dolores Dopazo. Farem un conte tant en gallec com en català.
0: Doncs mira, per conèixer també una mica la tradició de les fàbules gallegues,
7: sí.
0: No? Nascuts per llegir, una altra de les iniciatives que promou el gust per la lectura entre els infants i que té lloc a les biblioteques també, en aquest cas, de Llafé Xavier Soto i de Lloreda, no?, aquest mes de juny.
7: Sí. Nosaltres volem promocionar els hàbits de lectura a tota la xarxa de biblioteques des de la primera infància. Aleshores tenim un projecte que es diu Nascuts per llegir, que fem col·laborativament amb el Departament de Salut, on els pediatres, quan els nanos van a fer la revisió, se'ls dona un dossier, se'ls explica la importància de fer-se el carnet de la biblioteca i les activitats que fem a les diverses biblioteques de la xarxa municipal. A la de Llafia, per exemple, el dijous a les 11, fem l'hora del conte per nadons, i a Lloreda, el dijous 25, també per la tarda, es fa un laboratori de lectura de formes i colors pels més menuts.
0: A la Biblioteca de Can Casacoberta, del 8 de juny al 19 de juny, hi ha prevista també una activitat que es coneix amb el nom de Més Digitals, no? Es tracta d'un seguit de cursos de competències digitals, Eva?
7: Sí. Qui tingui dificultats sobre l'ús d'internet, els smartphones, pot participar en aquests tallers que donen uns... unes 15 hores, es fan els dilluns, els dimecres i els divendres a la Biblioteca de Can Casacoberta.
0: I són gratuïts?
7: Són gratuïts, correcte. Totes les activitats que fem a la xarxa de biblioteques són gratuïtes. I si hi ha algú interessat, es pot inscriure, va començar ahir.
0: Això mateix. Fixeu-vos sempre en les planes webs de les biblioteques, que allà us explicaran també la manera de procedir amb totes aquestes inscripcions. Anem a parlar parlant de promoció lectora, I hi ha una activitat que rep el nom de Guanyem un estiu lector, no? Molt enfocada també aquests mesos d'estiu, en què baixa l'activitat lectiva, però no la lectura, necessàriament.
7: Correcte. Com tots ja sabem, sobretot els que tenim nens petits, el dia 19 s'acaba l'etapa escolar i aleshores, a partir del dilluns 22, a la Biblioteca de Llafià i a la Biblioteca de Sant Roc, farem una activitat que es diu Guanyem un estiu lector, que està enfocada als alumnes, sobretot de primària, perquè no perdin aquest bon hàbit de lectura durant els mesos d'estiu. Ho centrem en col·lectius més vulnerables, però qualsevol de les famílies que ens escolti i es vulgui apropar a les biblioteques els hi donarem el seu kit lector i un obsequi a l'acabar aquest projecte.
0: Hi ha altres activitats que no tenen a veure necessàriament amb la lectura, però que sí que passen a les biblioteques, i que són de caire també, podríem dir, solidaris, són les campanyes de donació de sang, que us hi heu adherit, no?, també en alguns dels vostres centres.
7: Sí, la Biblioteca Can Lladó habitualment s'adhereix a aquestes campanyes de donació de sang. De fet, el dia 30, qui vulgui, de 4 a 7 de la tarda, podrà anar allà a fer la seva aportació.
0: I per acabar, Eva, hi ha una activitat, ara que dèiem que s'acaba el curs escolar, no?, que promou doncs, aquesta socialització, aquesta comprensió, no?, que ens va molt bé amb la lectura, però també amb altres aspectes de la vida, que és el jugar a jocs de taula, no?, i que vosaltres també voleu promocionar.
7: Sí. No sé si els oients saben que les biblioteques, també les de Badalona, tenen jocs de taula en préstec, com tenim llibres, revistes, pel·lícules, i se'ls poden emportar a casa per jugar. De fet, la Biblioteca Central té un fons d'infantil i d'adult de jocs de taula. Des de la Biblioteca de Sant Roc volem dinamitzar aquests jocs de taula i hem pensat fer els dilluns de tot el mes de juliol activitats de jocs de taula amb infants de més de 10 anys i els dimarts amb nens més petits, de 4 a 10 anys.
0: Molt bé. Que és també una activitat, doncs mira, un refugi climàtic, ara que ve l'estiu i la calor, doncs podeu també adreçar-vos a les biblioteques per passar allà una bona estona amb lectura o amb jocs de taula, que són també una bona alternativa. I per acabar, parlem de l'Espai Betúlia, Eva?
7: Sí. En les biblioteques de Badalona, cada 2 anys organitzem unes jornades que tenen a veure amb la biblioteca pública i amb l'educació. Aquest any les hem enfocat les setenes jornades a llegir per entendre la neurodiversitat a l'aula i a la biblioteca. Aquí proposem reflexionar sobre com la lectura, els llibres i les pràctiques educatives poden contribuir a construir entorns més inclusius. Aquestes jornades tindran lloc el dia 1 de juliol a l'Espai Betúlia, com has dit, de 9 a 2. I si algú ens està escoltant i li interessa inscriure's, des de la web municipal pot escanejar el QR, pot preguntar al Centre de Recursos Pedagògics o a les biblioteques públiques i l'informarem.
0: Doncs Eva Bagant, directora de la Biblioteca de Sant Roc, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui. Que vagi bé.
7: Gràcies per donar-nos veu.
0: Bon dia.
7: Bon dia.
8: A Ràdio Ciutat, Badalona Matí. La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità. El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
4: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
8: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
0: I seguim aquesta hora al Badalona Matí parlant de lectures. Ho fem amb en Fran Toro. Què tal? Molt bon dia, com estàs?
9: Bon dia, Núria.
0: Avui, que podríem anomenar aquesta secció, la secció de les lectures colpidores.
9: Jo li he posat aquest nom, aquesta recopilació de recomanacions que porto avui.
0: I què vols dir amb això de colpidores? Fran, ens vols tocar la fibra?
9: Sí, doncs mira, avui he portat lectures, d'aquestes lectures que remouen les entranyes, ja sigui pel tema que tracten o ja sigui per l'habilitat que tingui l'autor o l'autora per aconseguir aquest efecte de sacsejar-nos una miqueta per dins. Per al primer llibre et deixo una pista sonora.

0: Home, aquí sembla que arrenquem amb molta energia.
1: Haig de reconèixer que no he estat gaire original a l'hora d'escollir la música. Entenc que no cal aclarir que es tracta de la pel·lícula Rocky. I l'he escollida perquè m'agradaria presentar-te una novel·la que parla de boxa. El seu nom és Cop de llum, ha estat escrita per la Rita Bullwinkel i ens la porta a l'editorial La Segona Perifèria amb traducció de Ferran Rafuls.
0: Aquesta és una novel·la de boxa, per tant, aquest és, diguéssim, l'argument principal?
1: Sí, és una novel·la de boxa, però no és només de boxa. Te n'explico l'argument. Hi ha un vell pavelló rovellat de Reno on s'està portant a terme el torneig Filles d'Amèrica, on 8 boxejadores menors d'edat busquen el seu minut de glòria. Els capítols del llibre corresponen als diferents assalts i al llarg del torneig anem coneixent aquestes noies, a l'Artemis, a l'Andy, a l'Igi, a l'Izzy, a la Rachel, a la Rose, a la Kate i a la Tania. També coneixem les seves pors, els seus traumes, però els seus somnis i les seves il·lusions. Per altra banda, no només sabem què fan allà, sinó que l'autora ens mostra què serà d'elles en el futur i, per tant, si allò que somiaven s'ha complert o no.
0: De fet, tot i ser una autora novell, podríem dir, Rita Bullwinkel, no?, amb aquest Cop de llum, doncs sí que és cert que ha tingut un reconeixement important amb aquesta novel·la.
1: Sí, amb aquesta novel·la ha estat finalista al Pulitzer i candidata al Premi Booker, entre d'altres premis. Per tant, haurem d'estar molt atents i molt pendents del que faci en un futur aquesta autora. Per acabar, faig meves les paraules del diari Le Nouvel Observateur, que diu que aquesta novel·la és una colpidora exploració de la psique adolescent.
0: Molt bé, doncs ja teniu aquí aquesta primera recomanació del Fran, Cop de llum, de l'editorial
1: La Segona Perifèria,
0: publicada...
1: I traducció de Ferran Ràfols.
0: Ah, això mateix. I ja sabeu que sempre ens agrada recordar també les traduccions, i l'autora, sobretot, la Ruta Rita Bullwinkel. Anem ara cap a una altra de les recomanacions. Vinga.
1: Vinga, porto una altra novel·la, no està en esta ocasió en castellano, però abans et faig una pregunta, Núria. Si jo et dic Car de cavall, què et recorda o què et ve al cap o què et suggereix aquesta expressió, Car de cavall?
0: No sé, potser jo de les iaies, no? És una car molt sana, però no sé ben bé si et refereixes a això.
1: Clar, a mi em recorda aquella, la típica carnisseria de barri, que potser no en queden moltes, no?, de la nostra infància. Segurament també una veu familiar, com deies, la iaia o la mare, que ens intentava convèncer que la carn de cavall, la carn de poltre, no?, carne de potro...
0: Que tampoc és tan fàcil trobar-la.
1: No, i tant. No, i ens deien que alimentava molt perquè tenia molt de ferro i totes aquelles coses que no enteníem gaire bé. No, els mateixos arguments, en definitiva, que feien servir... per convèncer-nos de prendre fetge de bacallà...
0: Tots aquests productes de les botigues de menuts.
1: Sesos de cordero, productes de triperia, no? Que he après que triperia és una altra manera de dir casqueria. I de la que soc molt, molt fan, per altra banda. Precisament Carne de caballo és el libro que te traigo ahora, és un libro de 10 relatos que Iván Rojo, el editorial Dos Manos, nos trae. Como la carne de caballo de nuestra infancia, de la que estábamos hablando, hay algo en este libro que resulta entrañablemente familiar, por un lado, pero un tanto repulsivo por otro a la vez. Iván Rojo hace algo aparentemente tan fácil, pero realmente tan difícil, que es destilar ficción de la cotidianidad más insulsa. Hay personajes normales, en un paisaje normal, que suele ser Valencia y sus alrededores, aunque a veces el autor nos hace viajar al futuro, un futuro no muy lejano, con una omnipresencia de drones en casi todos los cuentos. Yo la verdad es que ignoro de dónde viene esta fijación del autor por el tema de los drones. Los temas son recurrentes, la paternidad, la hijandad, que es una expresión que explota mucho esta editorial Dos Manos, la hijandad, las relaciones tóxicas, la soledad. Lo hace en un tono desenfadado, como cuando en uno de los relatos un padre afirma que sus hijas son de las niñas más feas del país. Pero por otro lado, y como no puede ser de otra manera, en una lectura culpidora, pues encontramos pasajes inquietantes, como el que te voy a leer a continuación. Sacar brillo a los zapatos de tu padre, como tantas mañanas le viste hacer a él, concentrado, abstraído, absorto, ajeno al hecho de que su hijo le estaba mirando, esperando. Lustrar y lustrar, cepillar y cepillar. Igual que harías tú con tu cerebro si pudieras. hasta que te duelan tanto los brazos que rompas a llorar, hasta que el humo viejo te queme los ojos. Aquest fragment té a veure amb l'acomiadament d'aquest personatge, que jo crec que és el mateix autor, Ivan Rojo, això potser li podríem preguntar en un futur, l'acomiadament del personatge i el seu pare, que acaba de morir.
0: Doncs ja ho sabeu, Carne de Caballo, si us ha agradat aquest argument, de l'Ivan Rojo, llibre publicat per l'editorial Dos Manos. I pel que fa a la tercera recomanació, Fran, veig que canviem ara de registre, perquè el que ens portes és un còmic, no? I a més, un color molt concret.
1: Sí, ja saps que de tant en tant et porto un còmic, sortim de la zona de confort de la novel·la. En aquest cas, el còmic que, bueno, nos lo trae Random Comics, i el color al que hacía referencia es, y el color y el nombre del cómic es Rosa. El autor es Alfonso Casas. Rosa es una obra autobiográfica en la que el autor nos explica, bueno, yo diría que se explica a sí mismo, el proceso de duelo por la muerte de su madre. Es el llanto dibujado por su marcha, pero también es un canto a lo vivido y a lo compartido con ella. Para el lector, a mi modo de entender, es una preciosa guía del duelo.
0: Mm-hmm. Important, que sovint és una temàtica, doncs, que silenciem, no? Sí. I que la lectura ens pot ajudar.
1: Exacte.
0: També
1: a passar portat aquest
0: els
1: tema,
0: dolç.
1: Sí, portat aquest tema en un còmic, també és una manera més, d'alguna manera més amable, tot i que té una càrrega de profunditat molt, molt gran. Ivan Rojo, que recordo que era l'autor de Carne de Caballo, i Alfonso Casas, que és l'autor de Rosa, doncs escriuen i dibuixen d'alguna manera sobre el mateix tema, que és aquest buit que deixen les persones que estimes quan marxen. A les obres, a les diferents obres d'Alfonso Casas, doncs apareix tota una col·lecció de monstres dibuixats, la por, la culpa, l'ansietat, i en el cas de Rosa, segons el propi autor, el monstruo protagonista es un fantasma que representa la ausencia de nuestros seres queridos, pero también esa parte de ellos a la que nos aferramos cuando no podemos concebir la vida sin ellos. También nos dice lo siguiente acerca del duelo. Dice que el duelo es como un after que sigue a una fiesta increíble, ¿no? Comparten ese sabor agridulce de no querer que se acabe lo vivido, pero a la vez es ya la mañana del día siguiente, y el hechizo inevitablemente pronto se desvanecerá. Y es que echarle de menos es una resaca enorme, pero es que vaya festón fue quererte. Esto es lo que és el que li comenta la seva mare directament, no?
0: Uh-huh. Per tant, una obra novament colpidora, de la mà d'aquest còmic, que es diu Rosa.
1: Rosa, jo, ja ves, és una obra conmovedora, enriquecedora, i de esas que te hacen pensar, però sobretot que te hacen sentir.
0: Per què el nom? Per què Rosa?
1: Doncs hi ha molts components que fan que la novel·la, bueno, perdó, que el còmic es digui Rosa, però em permetràs que no te'ls desvetlli de moment.
0: Però
1: ja dic que hi ha diferents elements que porten aquest color i porten a aquesta paraula.
0: Fran, ja acabem com fem habitualment també, amb una recomanació que ens ve, diguéssim, donada per un col·laborador, una col·laboradora.
1: Una col·laboració externa, tot i que és molt, molt propera, perquè avui tinc el plaer de portar-te al programa la recomanació de la Paula Corripio. És professora de Llengua i Literatura Castellana a l'Institut Pau Casals, aquí al barri de Lloreda.
2: Lo llevo hacia el mar, que es donde mi padre siempre me ha dicho que hay que ir cuando se quiere algo y cuando no se sabe lo que se quiere. Las frases robadas, José Luis Sastre nos invita a transitar por un camino literario hacia los últimos momentos de un padre que solo quiere un verano eterno en su habitación. Los lectores somos cómplices de su hija, quien aprende más que nunca de la vida, ahora que su padre se está muriendo. Al cabo, no es fácil saber lo que hay que decirle a un hombre que se muere, nos dice la protagonista. Cuando no puedes prometerle que todo saldrá bien, lo único que te queda es la verdad. Un libro sensible, tierno, profundo y ocurrente, plagado de todos los contrastes que nos ofrece la vida.
1: Molt bé, ens quedem llavors amb les frases robades de José Luis Sastre, que ens ha portat la Paula Corripio.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Paula, per aquesta aportació, també en aquest espai de literatura, i gràcies un cop més a tu, Fran.
1: Molt bé,
0: fins la propera, que vagi bé.
1: Fins la propera, adéu.

0: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
1: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: La ciutat no s'atura. Nosaltres tampoc. Vagis on vagis, les 24 hores, compta amb el bus metropolità. Per anar a treballar, tornar a casa o simplement continuar el teu dia. Perquè el transport públic és imprescindible per seguir el ritme de la ciutat, de dia i de nit. Escull moure't de manera més segura i sostenible. Anem amb tu. Direxis Tuxal. AMB Bus Metropolità.
3: Intentaria aixecar-me, però no tinc energia per llevar-me.
4: Badalona Matí.
3: Mesura en graus.

0: Ai, quines ganes de posta de sol, quines ganes de platgeta, de brisa marina. S'acosta, s'acosta, però encara no, encara han de passar coses. Coses com, per exemple, la visita d'en Sohab Seba, i ens acompanya a l'estudi. Què tal, com estàs?
1: Bon dia, Núria, tu com estàs? Tot bé?
0: Doncs bé, bé, ens acompanyes, i jo dic que encara hem d'esperar, però vaja, ens ajudes a anar fent boca de cara a l'estiu, no, avui?
1: Tenim ja ganes de descansar, estar amb els éssers més estimats, poder gaudir d'això, de les vacances, no? La paraula que més estem dient aquestes setmanes, no? Exacte, perquè amb l'arribada de l'estiu molts ja tenen la maleta preparada, d'altres encara busquen ofertes d'última hora i alguns continuen fent números per veure si podran escapar-se uns dies. Però avui volem anar una mica més enllà de les destinacions dels pressupostos perquè darrere de les imatges paradisíaques que veiem a les xarxes sovint també hi ha una altra realitat, no? I aquí entra la notícia que ens ha inspirat aquesta setmana. Segons explica un reportatge 3CAT sobre Bali, aquesta illa indonèsia, considerada durant anys una de les destinacions més desitjades del món, s'enfronta actualment a problemes greus de massificació turística, no? Uh-huh. Acumulació de residus, contaminació de l'aigua i la pressió sobre els recursos naturals. Una situació que obre un debat interessant quan viatgem, pensem només en les vacances o també en l'impacte que deixem en aquestes terres, no?
0: I aquest impacte comença només a agafar l'avió, eh?
1: Exacte. I per començar, hem sortit als carrers de Badalona per saber quins plans tenen els veïns i les veïnes d'aquest estiu, no? On tenen pensat viatjar? A Catalunya, arreu, nacional o a l'estranger?
2: De moment per cap lloc, perquè no tenim pressupost. Jo, en principi, per Catalunya, tots de mar bàsic, però per Catalunya. Tinc pensat viatjar per Catalunya, pels Pirineus, una mica de muntanya, i també a Espanya, que els meus avis tenen una casa a Extremadura, per allà una mica també.
3: Aquest estiu viatjaré a Mallorca, i després a l'hivern marxaré a Argentina.
4: I jo probablement viatgi a Escòcia de Burgos.
0: Déu-n'hi-do, quins viatges.
1: I tant. I la resposta, ja veus, Núria, és variada. Hi ha qui aposta per quedar-se a Catalunya, qui recorrerà a altres punts de l'Estat i també qui aprofitarà aquestes vacances per fer algun que altre viatge internacional. Una diversitat que reflecteix molt bé com han canviat els hàbits de viatge en aquests últims anys, sobretot després de la Covid, no? Segons les dades del sector turístic, cada vegada hi ha més persones que combinen aquestes escapades curtes durant l'any amb un gran viatge al final a l'estiu, no? Però
0: si fem la mirada enrere, no, només si pensem, els nostres avis, per descomptat, no viatjaven, no?
1: Fora,
0: i els nostres pares van començar a viatjar a partir dels 60, no? En molts dels casos, i hi ha comptagotes, no? Per tant, és veritat que aquí hi ha un canvi d'hàbits, no? Pel que fa, doncs, a això, a l'oci, al lleure i als viatges, que té un impacte i això és evident.
1: Mm-hmm. Però abans de decidir on anem, on viatgem, hi ha una pregunta clau, no? Que és el factor decisiu per decidir on anirem, no? Que és el preu, el clima, la companyia, per la
3: jo
1: gent quin és?
3: Jo crec que un factor decisiu meu és el clima i també el preu.
2: Jo, bueno, el clima de si és estiu, pues ara que hi hagi platja sobretot, i el preu, importantíssim.
4: Jo crec que el preu i les activitats per disfrutar.
3: Jo per mi la companyia i el preu.
2: Home, principalment el preu, tampoc tenim un gran pressupost i l'activitat també és molt important i m'agrada, doncs, alguna persona activa i vull fer activitats mogudes.
1: I aquí sí que hi ha un clar protagonista, no? Ens toca la butxaca, el preu, no? Tot i que també apareixen factors com, per exemple, el clima, les activitats que hi poden haver en aquell lloc o també la companyia és molt important, no? La majoria també reconeix que la butxaca continua manant i no és estrany perquè viatjar cada vegada és més car, no? Els vols, l'allotjament, els restaurants o activitats que han experimentat aquesta pujada important durant aquests últims anys. I deixa'm preguntar-te, Núria, a tu una cosa. Ets d'aquestes que prepara els viatges, es mira el lloc i després el pressupost, o primer el pressupost i després el lloc?
0: Jo calculo el pressupost primer i en funció del pressupost trio lloc.
1: Jo
0: no puc fer una altra cosa.
1: He de dir que molts cops em llanço a la piscina, no? I primer decideixo on anar i després ja el pressupost.
0: Però és que tu decideixes per un i jo per quatre, saps? I multiplica per quatre el cost del viatge.
1: És bastant diferent, no? I parlant de diners, vam voler concretar una miqueta més. Quan creieu que és el pressupost raonable per unes vacances d'estiu?
3: 500 o així.
4: Sí, el mateix, 500 euros.
2: Depenent una mica d'on ho han situat, però si em vaig 4 dies, mínim 100 euros, 110 i Jo crec que més. Jo vaig fer un viatge de 4 dies i potser ens vam deixar 200 euros per cap.
4: Home, varia molt també del destí que vulguis triar i de les activitats que vulguis fer, però no sé, jo no em gastaria més de 300 euros.
0: I també depèn dels dies, eh? Perquè hi ha qui diu, mira, jo me'n vaig a tot i pleni, no? Sí. Tot luxe, però poquets dies. I hi ha qui estira aquest mateix pressupost i se'n va més dies.
1: A mi hi ha una cosa que em sorprèn, que és la gent que diu que es gasta per 4 dies 100 euros, 200 euros, perquè em sembla una quantitat molt...
0: Si això t'ho gastes només trepitjant la vorera.
1: Només amb els vols ja t'ho gastes, no? Per tant, crec que es refereixen més a quan es parla de viatges més locals, més nacionals, no? Que com a mínim et pots estalviar el que és l'avió, que ja a vegades costa 200 euros, no?, d'anada i tornada. I aquí, aquí hi ha hagut respostes per tots els gustos, com dèiem, des dels més prudents, que parlaven d'uns 100 euros, fins als qui consideraven que uns 500 euros és una xifra més que realista, no? I això també ens diu una cosa. No tothom entén les vacances de la mateixa manera. Per alguns és una escapada de cap de setmana i per d'altres és una setmana sencera lluny de casa per poder desconnectar i de més. Però quan deixem de parlar de pressupostos i passem als somnis, la història canvia una mica. I quin és el destí dels seus somnis?
3: New York o Bali o alguna cosa així.
4: A Los Angeles o Orlando.
2: Jo tornaria a anar a Cancún.
4: Jo aniria... Vaig anar a Menorca, és que Menorca, Mallorca, m'encanta. Tornaria. Home, a mi principalment m'agradaria anar a les Dolomites, a Itàlia. Seria un destí molt divertit.
0: Cap d'aquests destins costa 300 euros per 4 dies, eh?
1: No. Clar, i aquest era el viatge dels seus somnis, no? Que clar. Jo els hi proposava dient, teniu tot pagat, on aniríeu, no? I em deien Bali, un dels destins que justament parlava la notícia, sí. Les Dolomites, d'altres a Estats Units...
0: Tu on aniries? Sohab, tu ets molt de viatjar, eh?
1: Jo és que no faria només un lloc, jo faria...
0: I a més et dediques també al sector turista.
1: Exacte, també. Jo faria diversos llocs i aprofitaria que mai he estat, tampoc he estat a Amèrica, però a Àsia. Faria diversos països d'Àsia.
0: O sigui, tu et muntes una ruta.
1: Sí. De fet, no...
0: Sense bitllet de tornada.
1: Sí. Bueno, no, això ja no. Així sí que voldria tornar, però sí que començaria, per exemple, per Japó, que està sent també un destí molt, molt explotat aquests últims anys, no? I crec que també hi ha moltes coses interessants a conèixer, també de la cultura, del menjar, tot, no? Doncs aniria cap allà, primerament.
0: I ara faig el tafaner amb el Sohab. Tu, quan viatges, ets de ciutat? Ho dic perquè hi ha qui diu, no, jo me'n vaig a muntanya, jo me'n vaig a mar. Jo sóc urbanita. Ho combines?
1: Soc de tots dos, sí. M'agrada molt gaudir dels tours, dels tours que fan a les ciutats, que m'expliquin la història d'aquella ciutat, dels edificis que em vaig trobant, perquè hi ha vegades... Jo he viatjat que he anat potser al costat d'un edifici històric i he passat de banda perquè no sabia quina història tenia, no? I ara sí que aprofito que viatjo amb els meus amics i demés i contractem
0: doncs,
1: aquests tours, sí, per conèixer aquesta història de la ciutat, no? I és bastant interessant perquè cadascú té una forma d'explicar-ho i també... Ho fan més divertit, no? Et fa l'experiència de la ciutat més divertida, tot i que potser està molt plena, està massificada, no? És bastant guai.
0: Molt bé, doncs ja sabem els gustos d'en Sohab, anem a continuar coneixent els gustos de la ciutadania.
1: I aquí apareixen, sobretot, com dèiem, destinacions internacionals, com llocs exòtics, a països llunyans i també alguna menció a Mallorca, no? Que continua sent una de les destinacions estrella d'aquest estiu.
0: Les Balears, triomfant en general.
1: I és curiós perquè molts dels llocs que avui considerem paradisos turístics comparteixen un mateix problema, que és l'èxit, no? Com més popular és una destinació, més visitants rep, i això ens porta directament a aquella notícia que dèiem de Bali, que segons explica el reportatge de 3CAT, l'illa rep fins a milions de visitants cada any, i la infraestructura no és sempre capaç d'assumir aquesta pressió, no? Hi ha problemes de gestió de residus, contaminació de rius i platges, i fins i tot dificultats per garantir l'accés a l'aigua potable en algunes zones. És a dir, el mateix turisme que impulsa aquesta economia també pot acabar posant en risc allò que fa especial una destinació, no? I per això vam voler preguntar si havien descartat mai un lloc perquè estava massa massificat.
4: No, crec que no. Jo tampoc.
3: No, jo no.
4: No. Buah. Sí, la veritat que sí, sobretot les grans ciutats. No m'agrada molt la massificació de gent i del turisme. Per tant, és un lloc que no m'agrada massa.
0: Jo comparteixo bastant l'opinió d'aquesta d'aquesta última encastada. Clar, si tens vacances i te'n vas allà, on hi ha tota la gent, no? On està, vinga a fer cues, però... vinga. Doncs,
1: Espera't perquè et sorprendrà la següent pregunta, Núria. Aquí la majoria admet que no, només una de les persones entrevistades explicava que sí que havia deixat de visitar algun lloc per aquest motiu, i és comprensible perquè moltes vegades també coneixem la massificació quan ja hi som allà, no? Quan arribem a una platja i costa trobar espai, quan fem cua per fer-nos una fotografia, o quan un centre històric sembla més un parc temàtic que no pas un centre històric, no? I això ens porta a aquesta altra qüestió, que és, preferiríeu pagar una miqueta més per visitar un lloc menys saturat?
3: Sí, crec que també he de descobrir llocs que no estiguin massificats.
4: Sí, però depèn de quan.
2: Sí, totalment. Jo prefereixo la tranquil·litat i pago una mica més que no pas estar agobiada amb tanta gent. Totalment, perquè, per exemple, la situació a Barcelona, no? Quan vas a passejar per Plaça Catalunya, que està tot massificat i que no pots passar enlloc, a les discoteques també tot ple de turistes, i és que no es pot.
0: Ara
2: sí, jo també pagaria una mica més, perquè el mateix que ha dit ella de... Està tan massificat que a vegades no poder caminar ni pels carrers, és que quina mandra.
0: Ai, que gairebé no escoltem aquesta noia, eh? És que estava pensant, m'ha vingut al cap justament, aquestes imatges de perfils d'Instagram segur que te n'has trobat, no? On posen fotografia idíl·lica d'un raconet preciós i llavors tots els comentaris són: no, per què penges aquesta foto? Era un lloc que, sí, que ara l'espatllarem, es massificarà... Sí.
1: O que fins i tot no es menciona el nom per això mateix, no? Perquè no es saturi, perquè no es massifiqui tant, no? I malgrat moltes persones deien que no han canviat el seu destí per la massificació que hi podia haver, sí que pagarien una miqueta més per anar-se'n en un altre lloc que no estigui tan saturat, no? És clar, no? La resposta, estarien disposades a pagar una miqueta més per aquest canvi. I aquesta és precisament una de les reflexions que plantegen molts experts en turisme sostenible. Potser en el futur no passa per rebre cada vegada més visitants, o potser passa també per gestionar millor els que ja hi ha en aquestes terres, no? Perquè, segons explica el reportatge de 3CAT, a alguns habitants de Bali comencen a qüestionar quin model turístic volen pel futur de la seva illa, no? Un debat que, de fet, també hem vist en moltes ciutats europees, inclús a Barcelona.
0: Doncs sí.
1: I això ens porta a l'última pregunta. Creieu que els turistes tenim responsabilitat a la conservació dels llocs que visitem?
3: Òbviament, si al final viatges a un lloc que no és la teva casa i l'has de mantenir net i bueno, conservar-ho.
4: Sí, una mica el mateix, exemple, si no és un lloc de la teva residència, tens que mantenir-lo net i...
2: Totalment. A vegades, quan hem d'anar a un lloc, hem de respectar la zona i els locals d'allà.
4: Totalment. O sigui, al final, com una persona completament raonable i amb dos dits de front, si tu trobes un lloc net, el trobaràs net. I encara que estigués una mica brut, neteges el que has embrutat. És que sí, és total.
2: Jo també crec que és una mica, no, la convivència... Sí, si vens a passar uns dies aquí, pues al menos, no sé, un poco dejarlo todo como estaba.
0: Aquesta idea, deixar-ho tot com estava abans que tu hi fossis, que no s'hagi notat que ja has estat de vacances, que has passat una bona estona i que has gaudit d'aquell espai perquè una altra persona també ho pugui fer i per no alterar-lo, sobretot, no?
1: Exacte, perquè al final conservar un lloc no depèn només de les administracions o dels residents, sinó que també depèn de nosaltres, de com ens comportem, no? Respectar els espais naturals, reduir residus, consumir de manera responsable, o respectar la població local, són gestos petits que al final sumen, no? I, de fet, aquesta és una de les grans conclusions que deixa el reportatge de Bali, que darrere de cada fotografia espectacular d'Instagram hi ha un territori real, amb persones reals i amb recursos limitats. En definitiva, Núria, les vacances són sinònim de descans, d'aventura i de desconnexió, però potser també haurien de ser una oportunitat per reflexionar sobre la manera de com viatgem, no? Perquè al final no es tracta només de descobrir llocs nous, sinó també de procurar que continuïn existint tal com els hem anat a buscar, no?
0: I que es preservin. Moltíssimes gràcies, Ojap.
1: A tu, Núria, i bon estiu.
0: M'has fet començar pensant les vacances, eh? Tot i que no,
1: ja
0: seguim treballant. Vinga, que vagi molt bé.
1: Adéu.
5: Pero hoy ya pasé del drama. Vull tocar el foc, sentir que crema. Jo tinc set de vida, no de fama. No vull que un error...
0: I aquí ho deixem, tot l'equip del Badalona Matí. Demà hi tornem a les 8, que gaudiu molt d'aquest dimarts. Adéu-siau.
6: Són les 12. Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
7: Notícies Badalona.
8: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La Guàrdia Urbana incorporarà aquest estiu 25 nous agents que actualment es troben a l'Acadèmia de Policies de Catalunya. Aquest nou personal contribuirà a reforçar la seguretat i avançar en la línia d'actuació del govern local per reduir la taxa de criminalitat. L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, s'ha mostrat satisfet per la rebaixa d'un 7,8% en les xifres de criminalitat durant el primer trimestre d'aquest 2026 a Badalona. Albiol considera que la ciutat va per bon camí, però que encara queda feina per fer, perquè alguns delictes també han augmentat, com ara els relacionats amb el tràfic de drogues. L'alcalde confia que la taxa de criminalitat anirà a la baixa amb el reforç dels nous agents. Escoltem a Xavier García Albiol.
9: La satisfacció és relativa. Content perquè baixa de manera important el nombre de delictes, content perquè assenyala que el camí que estem seguint però és l'adequat, però a la vegada doncs, molt conscient doncs, que el problema existeix encara, però ho estem treballant i sembla que ho estem treballant bé.
8: En relació amb els fets delictius, aquest diumenge hi va haver una baralla amb armes blanques al carrer de Juan Valera de Sant Mori i de Llafià, que va acabar amb dos detinguts. Albiol considera aquests fets inadmissibles i proposa endurir les lleis. Des de l'associació veïnal de Juan Valera s'han mostrat preocupats pels fets i han agraït l'actuació dels cossos de seguretat i sanitaris. A més, esperen que la llei actuï en conseqüència dels fets. I arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada a Sant Roc, la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha proposat promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc. Una necessitat, diu, que comparteixen tant Catalunya com la resta de l'Estat, que haurien d'apropar-se més a la normativa europea.
10: Nosaltres estem treballant en coordinació amb la resta de cossos de seguretat, treballant les diferents hipòtesis que poden haver-hi al darrere. No descartem treballar en una necessitat que tenim a Catalunya especialment, però també al conjunt de l'Estat, que és promoure una legislació molt més dura pel que fa a la tinença il·lícita d'armes de foc.
8: I els serveis d'emergències mèdiques han traslladat 7 persones, 3 adults i 4 menors a l'hospital per inhalació de fum per l'incendi de dos contenidors durant la matinada d'aquest dilluns. Els fets es van produir al voltant de les 4 de la matinada del carrer Simancas, afectant també la façana d'un dels edificis i un vehicle estacionat al costat de l'origen de l'incendi. Aquest, però, no ha estat l'únic avís rebut pels bombers. A un quart d'una de la mateixa matinada, els bombers havien rebut l'avís d'un incendi d'un contenidor al mateix carrer i que ha acabat estenent-se cap a 4 més. En aquest cas, sense ferits. I en plana cultural, el Reafina s'amplia per trencar les barreres de la música clàssica. El Festival Badaloní arribarà a més espais i oferirà nous formats per apropar-se a nous públics que estiguin més o menys familiaritzats amb aquest estil de música. Les primeres notes del festival sonaran aquest dijous a l'Espai Betúlia, amb un concert que alternarà amb els textos del llibre Ciutats Invisibles d'Italo Calvino. Tot plegat fins al 20 de juny amb el concert final al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. I en esports, després de les 6 baixes anunciades la setmana passada, el Badalona Women ha fet pública la primera renovació de cara a la temporada vinent. Itziar Pinillo seguirà lluint l'escut badaloní. La lateral dret ha completat una temporada excel·lent, sent la jugadora amb més minuts de la plantilla i una de les màximes golejadores de l'equip amb 6 gols. Escoltem a la jugadora que parla sobre el futur i valora la renovació.
11: Estoy muy contenta, lo primero de todo, tanto por el año, tanto por la renovación y bueno, nada, muy, muy, muy contenta, sí. Creo que el año que viene sí que puede ser un gran año para dar ese paso y asentarnos en unas posiciones mucho más arriba y creo que es el primer reto que tenemos que tener todas como equipo y como colectivo y a lo individual, pues bueno, intentar empezar y estar todo el año como he terminado este año, así que ese es mi reto personal.
8: Pinillo es va arribar a l'agost del 2024, el que aleshores era el Levante Badalona, i des del primer moment va demostrar l'entrega i professionalitat per aquesta samarreta. El projecte comença a potenciar-se i definir-se i el club vol que Itziar Pinillo en sigui una peça important com ho ha estat fins ara. Tenim 24 graus de temperatura a la ciutat. Tornem d'aquí una hora amb més informació local.
7: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Les veus fora del camp.
12: La... L'anàlisi, l'opinió, la crítica, tot de manera pausada i sempre el dia després.
7: Et proposem analitzar l'actualitat del Club de Futbol Badalona d'una manera diferent.
13: La tertúlia que es resisteix a marxar aquesta temporada i com a mínim arribarem a la setmana de Sant Joan. Arribarem al dia de la revetlla, el dia 23. Per tant, tenim aquesta tertúlia i dues més. I és que el Badalona va remuntar i va ser la gran notícia del dia. Carles Caballero, benvingut, més content que mai. Com estàs?
14: Molt content, molt trencat, però benvingut siga aquesta trencada.
13: I unes quantes més.
14: I unes quantes més.
13: Linares, què tal?
15: Muy bien, muy contento.
13: Sí?
15: Sí, muy contento. Muy contento.
13: I a l'amic Aleix, que també ho va veure, ho va viure al peu del canó, també des de peu de camp, i també content.
15: Molt content.
13: Per la part que li toca.
15: Molt content, ahir havia de ser neutral, però avui ja puc treure la bufanda.
13: Doncs el Badalona va superar aquesta eliminatòria contra el... Anava a dir contra el Compos, no? Contra el Cornellà. Contra el Compos vindrà ara. I escolteu, a la mitja part, evidentment, no em digueu que a la mitja part no veu parlar amb algú i vau dir, estem eliminats.
14: Sí, senyor, correcte, correcte, Ramon. Ja ho vam parlar, ja pensaven que era difícil.
13: Jo ho vaig fer,
14: No impossible, però a la mitja part jo parlava amb tots allà i era molt negre, molt, molt negre. Però em va comentar un, me'n recordo que estava comentant amb David Prats allà, i em comenta un, per què no pot passar lo del partit d'anada? I correcte, es va succeir el mateix que el partit d'anada. 0-0 primera part, molt igualat dels forces, i la segona, totalment superior. Quan vam fer un gol, li van tremolar les cames a tot l'equip del Cornellà. Crec que el Badalona ja va ser molt superior, infinitament superior, tot i que al final a Zong ens va salvar el partit, però crec que el partit s'havia de morir, potser al partit normal, i a la pròrroga ja va ser un descabell, perquè sense porter no sé com no vam rematar aquest partit. Va ser, bueno, un descabell, ja t'ho estic dient, però molt content, Ramon.
16: Esto es lo que tiene el fútbol. Esto es lo bonito del fútbol. Para mí esto es lo bonito del fútbol, la tensión, la vibración, la emoción. Oye, a mí el partido yo lo vi bien. Bueno, también que ellos perdieron a su delantero.
15: Sí.
16: Perdieron a su delantero, ahí también tenemos un poquito de opción.
14: Sí, sí. Bueno, jo, perdona, Aleix, també tinc que dir que ell es va lesionar el Leo Dorreis, però nosaltres al partit d'anada vam perdre a Jaume Pinyol i va ser la clau també, es va donar. I dic que ha sigut el guió el mateix d'allà. Es lesiona un dels importants i nosaltres ja hem perdut a Pinyol i vam perdre a Òscar Gómez, que el trobo a faltar no saps com. Però bueno, això és futbol.
15: Jo volia dir que el descans sí que ho veia molt i molt cru. Amb gent que comentava, els hi feia el típic percentatge i deia un 90% de possibilitats al Cornellà, un 10% al Badalona, però crec que el bonic del futbol són coses com aquestes, que el 10% pot ser possible i així va ser. Va ser una gran segona meitat del Badalona. Sobretot també un partit molt similar al de l'anada. Primera part molt igualada, segona meitat que es decanta per l'equip local, i jo vull posar quatre noms a sobre de la taula, perquè sí que ahir van ser molts gols, però crec que Tanazón, perquè va fer les dos o tres aturades vitals, Marco, que sempre estava destacat en defensa, però clar, va marcar, doncs avui és molt fàcil assenyalar-lo com a gran jugador, però crec que hi ha dos noms que ahir van quedar molt tapats, que van ser Xavi Manrique i Bermu,
14: sí,
15: que van fer una autèntica exhibició de futbol. Bermu, que va començar com a pivot amb Guzmán, va acabar jugant de central i es va verenar al Golugovic, o com es vulgui dir, que medeix 2 metres, i Xavi Manrique, que va començar de central i va acabar de lateral, i els dos van fer una exhibició.
16: I Josu.
15: Volia destacar de Josu, els defenses.
14: Sí.
16: Però l'entrada de Josu
14: va ser clave. Però de totes maneres, a lo que diu l'Aleix, una cosa està molt clara. Lo de Bermu va ser una exhibició total, perquè va començar a mig centre central i va tornar al mig centre quan va entrar Reche
15: i Ayala.
14: I l'exhibició física de Manrique, sensacional. Crec que l'equip va estar tot molt bé, però estic amb ell. Lo de Bermu i lo de Manrique, una exhibició total. I crec que l'entrada de Josu va ser clau per revolucionar el partit.
16: El enchufe, yo creo que fue el primer gol.
14: Sí, hombre, claro, gol, claro, claro.
16: Creo que los jugadores se enchufaron, creyeron mucho, se multiplicaron, porque para mí se multiplicaron.
14: Mira, yo vaig fer un comentari, a veure, i ho dic ara perquè això, nosaltres vam començar segona part i està clar que el primer gol és el que revoluciona tot. I jo vaig dir... Vam començar, vam estar, la vam tenir, la vam tornar a tenir. Va haver-hi un moment que semblava el segon. I jo vaig dir, hem de fer el segon, perquè el tercer arriba segur. Era d'aquells dies que el tercer estava fet. Sempre hem de dir, per anar al tercer hem de ficar el segon. Però una cosa estava clara, el tercer estava fet. Era qüestió de fer el segon. I al Badalona li va costar, perquè van tenir 3-4 per fer-lo. I al final va entrar, i jo crec que el Cornellà havia desaparegut. Estaven, perdoneu, cagats.
17: Sí.
14: Crec que la sensació eren cagats. El Manuel Fernández baixava, cridava el seu, i després el xou del porter, el que va fer amb aquell que es va lesionar, que el va ficar dintre, després per no quedar-se amb un menys, fa un canvi. Bueno, van intentar buscar una maranya. Però nosaltres la vam guanyant i no ho vam fer.
15: Als darrers minuts, que és quan s'ha de fer, també s'ha de ser murri, al cap i a la fi.
14: Sí, però nosaltres no vam tenir tantes rampes com ell.
15: No.
17: Bueno, però quan marquem el tercero, sí.
14: Però poques, Pepe,

0: segona targeta a un porter. Sí que és cert que al final es va atrevir, l'àrbitre ho va fer al minut 118 de la pròrroga, en part perquè va veure que ja això era un descontrol i va dir ja no tolero cap més, però als 90 minuts, vosaltres haguéssiu creu que li hagués tret una altra targeta groga?
1: No,
0: jo sincerament
1: crec que no. I jo penso que no va ser per pèrdua de temps.
2: No, no,
1: va
2: ser, por desprecio, creo.
1: Va ser por desprecio.
0: La de la pròrroga,
1: la de la pròrroga. Sí. Però jo et dic una cosa, i ho dic ara no perquè sigui el Cornellà, si a nosaltres el passi ho ha de fer, jo crec que els àrbits han de ser valents. Lo del porter, clama al cel. Clama al cel. O busques, com en diuen ara pel Mundial, un altre tècniques,
0: el
1: córner, treure de banda, i això. Lo del porter, minut 1, i era un xou, era un xou. I si ha d'expulsar un porter, escolta, que ho expulsi, perquè és que lo del porter ja clama al cel. Sigui qui sigui, si són nosaltres, igual, igual. Perquè és que al futbol s'ha de fer coses, s'ha de fer coses com es fan al bàsquet. S'ha d'anar fent cosetes per fer atractiu. És que lo del futbol hi ha vegades que no hi juga res. I nosaltres anàvem guanyant 3-0, sí que vam tenir rampes, però que poc temps vam perdre nosaltres. Aún guanyant, eh? Perquè la pròrroga anàvem guanyant 3-0 i el Badalona no es va tirar a perdre temps. Sí, senyor, que va haver-hi alguna cosa, però lo d'ells clamava al cel.
0: També va ajudar que l'àrbit fos bastant generós amb els temps de descompte, tant a la primera part com a la segona. Doncs, si veus que s'ha perdut tant temps, a la segona meitat, si no em falla la memòria, crec que van ser 6 o 7 minuts d'afegit, doncs també se li agraeix això a l'àrbitre.
1: Crec que es va perdre molt de temps i crec que l'àrbit va ser valent en totes les qüestions, eh? Deixar jugant... bueno, i crec que va ser un partit èpic, èpic, per d'aquests que tenim gravats a la retina, Ramon.
3: Fa 22 anys que el Badalona va ascendir a segona B, va ser la 2003-2004, per tant farà 22 anys, i també va ser pràcticament a l'època de Sant Joan, que va aconseguir l'ascens.
1: Correcte, correcte.
3: Estaria bé repetir-ho en dates similars.
1: Sí, senyor. I el 2026 vam ser campions, també, de segona B.
2: Bueno, queda un pasito, Ramon. Un pasito solo. Solo un pasito i ja està.
1: Bueno, escolta, tinc entès que el Compostela també va patir molt ahir, eh?
0: Sí,
2: jo... bueno, no és informació. Tanta fama que tenia, m'han dit que, bueno, que se le puede ganar también, eh? Que no... No es el nombre que daba miedo, que... Que
1: me conformo.
3: Un equip experimentat, veterà, sí, que però... en principi, pel que deien ells mateixos allà a Galícia, a vegades tampoc li interessa que els partits siguin bojos ni que passin masses coses.
1: Ramon, no sé si estaràs d'acord, jo em conformo com portar l'eliminatòria viva cap aquí.
0: Jo crec que això ho firmem tots.
3: Jo em conformo, en el pitjor dels casos, per una derrota per la mínima. En el pitjor dels casos.
1: Portar l'eliminatòria viva cap a casa. I això ho deixo aquí, obert. Poden donar moltes circumstàncies. Perquè s'estan donant... Ahir miro els resultats i s'estan donant resultats equips que guanyen fora i perden l'eliminatòria a casa. Digues com va passar l'altre dia a nosaltres amb l'Hospitalet, que vam guanyar 0-2 i perdem a casa. Ahir el Dos Hermanes mateix, que havia guanyat 0-2 fora, li foten 4 a casa.
2: El juego sí. Que estuvo a punto también.
1: Es que sí.
2: El 120.
0: Amb una cantada del porter del Guijuelo escandalosa.
3: Sí, la típica escena, que es posa darrere el porter,
0: sí,
3: no?
0: Sí, sí. La que es fa virar a les xarxes socials, doncs això va passar. Estava el porter que va blocar la pilota, se la va tirar endavant, no va veure que hi havia un jugador a darrere i va marxar.
1: Faré una pregunta, ara que ha sortit aquest tema. La jugada del porter amb Antonio... Antonio està fora de l'àrea i el porter treu i ell posa el peu i li dona el peu, però no tapa el porter. Per què pita?
3: Estic d'acord amb ell, molt dubtosa aquesta jugada.
0: És d'aquestes jugades que jo crec que el criteri arbitral deu d'estar clar, però el de l'aficionat no, perquè jo, clar, jo tinc aquesta, a la retina marcada la imatge aquesta de Karius amb Benzema, una
1: sí,
0: final
1: correcte.
0: De la Champions. Però en aquell cas, Karius ho fa amb la mà. Jo crec que també...
3: No li treu Tamudo amb el cap una pilota...
1: A Toni!
3: A un porter de les mans, amb el cap?
1: A Toni, de l'Atlètic de Madrid.
2: Però no canvio la llei?
1: Però, aviam, a l'Antonio, el nostre jugador, està fora de l'àrea. És el que diu el de Karius amb Benzema. Benzema ho fa amb la mà, d'acord. Però el porter del Cornellà

0: treu la pilota amb el peu i Antonio des de fora de l'àrea, molt a prop, perquè el porter pràcticament surt de l'àrea, posa la cama i, escolta, sanciona aquesta jugada. No ho veig. I després aquella jugada que talla de Pimentel. Escolta,
1: no, allò sí que...
0: Això és de jutjat de guàrdia. Cuidado, eh? Cuidado que ens podria costar l'eliminatòria.
1: Sí, l'arbitratge jo crec que va estar ben gestionat. El quart àrbitre, com hem parlat abans fora de micròfons, jo que el tenia davant, amb el circ que eren les banquetes, el va controlar molt i molt bé, però crec que aquella acció de Pimentel, i n'hi ha una a la primera meitat amb Josu, que està a punt de xiular falta a favor del Cornellà, gairebé es posa el xiulet a la boca i no l'acaba assenyalant.
0: Sí, correcte.
1: I va passar el mateix a la segona meitat de la pròrroga, quan ja es decanta l'eliminatòria, que primer no xiula i quan ja veu que és un mama de Pimentel contra el porter amb Júnior o Aso per darrere... Sí, sí, sí. Xiula. I allí la banqueta del Badalona es va desesperar.
0: Bueno, va ser brutal, perquè no havia vist res igual en molts anys, perquè era una jugada clara, que havia sigut falta molt clara i de targeta, segur.
1: Però l'has de deixar seguir, però, perquè home, és que era un gol o gol.
2: Bueno, y otra lanza a la afición. El campo, muy bien, ¿eh? Muy bien, la afición se comprometió. I el campo estava quasi lleno.
0: Ja tocava.
1: Tenint en compte que jugava la penya a les 7, també.
0: Sí, sí.
1: Per tant, tenia en compte que...
0: I, escolta, felicitats a la penya des d'aquí, eh? Bueno, va ser una gesta impressionant, també. Però, bueno, és el que tu dius. A les 7 de la tarda jugava la penya, també, però Badalona ha tornat a demostrar que quan hi ha partits de compromís, el camp respon.
3: No estem acostumats a sentir rugir el camp d'aquesta manera. Va passar en moments puntuals, però quan hi ha aquesta sensació, és brutal. O sigui, això ja em recorda altres camps que sí que ho he viscut,
0: yeah,
3: no?
0: I una cosa, quan ens havien de protestar a l'àrbit, era un clamor, tot sí. A l'estadi, eh?
2: Todo.
1: Jo estava fent el partit en directe i portava els meus propis auriculars per poder escoltar els narradors i els comentaristes, i quan hi havia un gol o una acció molt polèmica m'havia de posar les mans a les orelles per escoltar-ho bé, perquè entre el soroll ambient dels propis micròfons i el de l'estadi no escoltava res. Per tant, va ser una autèntica bogeria ahir l'ambient. Si se puede, sí, vamos a ascender...
0: I això...
3: Havent segur que veurem el camp ple en el partit de tornada.
0: I això, des d'aquí faig una crida, i això sí. Denota que aquesta ciutat el que necessita són partits d'èlit, partits importants, i Badalona sí o sí ha d'estar en la categoria que la pertany, i la que la pertany crec que com a mínim és primera ref.
2: Jo estic contigo, com a mínim
0: Badalona ha d'estar aquí i el públic respon. El que volem són partits de categoria. I està claríssim. És molt fàcil dir-lo. Però sí. Ahir l'afició, 10.
2: Sí, molt bé, molt bé. Per a mi sí.
3: Doncs res, que estem il·lusionats, estem expectants, perquè ens ha arribat aquesta eliminatòria final i clar, un cop arribes fins aquí... La tarda d'ahir no la treu ningú.
0: Ningú.
3: Ningú la treu, però ara...
0: Ramon, i passi el que passi...
3: Que, per cert, el nou sistema d'ascensos, ja contra altres grups... Finalment sembla ser que s'implantarà ja la temporada que
2: ve.
0: Sí. Aquest matí l'he llegit jo.
3: Sí.
0: Aquest matí ha sortit.
3: Es veu que hi ha hagut un canvi d'última hora a la notícia apareguda la setmana passada.
2: Jo l'escuché ayer, que era 2027-2028.
0: Aquest matí l'he llegit jo. Últimes notícies, a falta d'aprovació per la l'assemblea ara vinent, el Soteras ha dit que...
2: No, però Soteras, bueno, és la Federació Espanyola.
0: Sí, però ell, com representant de la catalana, ha comunicat que serà com antigament, sorteo...
2: Sí,
0: puro.
2: No, que sí que se va a hacer.
0: Pero la temporada vinent.
2: Ayer lo escuché, y ya era 2027-2028.
3: Sí, però això és el que es va dir la setmana passada. Jo he llegit posteriorment que ja s'aplicarà la temporada que ve, perquè no volen esperar una temporada.
0: Jo l'he llegit aquest matí.
3: No sé si s'haurà d'acabar de decidir a l'Assemblea de l'Espanyola.
2: Sí, sí, que luego el sorteo te puede tocar un catalán, però ja és a bombo.
0: Sí, correcto. Jo l'he llegit aquest matí.
2: Jo lo vi ayer, era 2027-2028.
0: Sí, s'haurà de ratificar perquè hi ha una assemblea.
3: Jo crec que per acabar de ser justos al 100%, que la primera eliminatòria no pogués tocar el de la teva comunitat.
2: No.
0: Sí.
3: Ja per acabar de fer-ho bé del tot, eh?
2: Si queda segundo, te toca un quinto de qualsevol comunitat.
3: Però bé, que, escolta, que alguns ara no s'apuntin al tanto quan això s'ha vingut reivindicant des de fa...
0: Molts anys.
3: Ple d'anys, eh?
0: Des d'aquí...
2: És que s'hacía així antiguament.
0: Sí, nosaltres l'hem viscut, això. I des d'aquesta casa volem reivindicar que nosaltres portem dient-lo molts anys ja, des de que van canviar això. I una cosa, passi el que passi, ho dic ara, que no s'ha jugat encara, passi el que passi, bueno, hem d'estar aquí amb aquest equip, i aquest equip ja ha demostrat 3 anys seguits, 3 play-offs, a la segona, i ara anem a la tercera. A veure si a la tercera va la vençuda, i sabem que és difícil, però el que està fent aquest equip, cuidado.
2: Cuidado. Vamos con mucha moral ahora, Carlos.
0: Sí.
3: Això us volia preguntar. Cas que no pugui jugar Yaya Sidibé de lateral dret, vosaltres posaríeu a Manrique de lateral dret?
1: 100%.
3: A Compostela?
1: 100%.
0: Sí. Bueno, tenim l'opció també, depenent com vagi el partit, de jugar Robert de lateral dret i Manrique de central. Però ahir la prova que va fer, crec que tant Ayala com Reche van estar, sobretot Ayala va estar molt bé. Té moltes opcions aquí. A mi el que em preocupa és el mig del camp. Em preocupa el mig del camp perquè ahir amb la dupla Guzmán i Bermú es va controlar una miqueta. No sé si arriba Pinyol o no arriba.
3: Esperant que arribi Pinyol, la recuperació de Guzmán també és una bona senyal, però clar, perds a Yaya Sidibé i perds a Josu.
0: Això és el que em preocupa.
2: ¿Hay alguno con tarjeta de sanción que se puede perder el partido?
0: No, una
2: solo
0: cosa.
2: Josu, ¿no? Solo Josu, Ramon, pero por la roja.
0: Óscar, ¿no hi ha opció de recuperar-lo?
3: Que jo sàpiga, no.
0: No.
3: Que jo sàpiga, sí. No, eh?
2: Perquè ara són 3 targetes, crec.
3: Dimecres intentarem
2: entrar-nos.
0: Vull destacar també l'actuació d'Antonio, el del juvenil.
1: Pol Júnior sí que no podrà jugar perquè, segons em marca l'aplicació, li han tret 3 targetes grogues al play-off d'ascens. 2 contra l'Hospitalet i 1 contra el Cornellà.
2: Que són 3 targetes.
1: Compleix cicle i no podrà jugar.
0: Estava dient a l'Eix...
3: No sé si Morales podrà arribar, però bé, tampoc ha jugat els últims partits.
0: L'actuació d'Antonio, del juvenil.
3: Això. Antoni Asso, sí.
0: Sí, escolta, l'actitud sensacional, l'entrega, la lluita...
1: Caràcter, molt de caràcter.
0: Crec que al final de partit, quan va baixar, que havia expulsat a Josu, va estar molt bé. Des d'aquí, jo vull trencar una llança a favor d'aquest noi. Crec que l'aportació ha sigut molt positiva, tant al partit de Cornellà com el d'aquí de casa.
1: Bé, al final és un futbolista que té tan sols 18 anys, ha fet bastants gols a Juvenil Nacional i... pràcticament se li ha presentat l'oportunitat de la seva vida, perquè podria haver acabat l'etapa juvenil al Badalona. Si el primer equip no l'hagués volgut, doncs pot anar a parar a un equip de primera catalana i ja perdre's per aquell futbol. Però crec que amb aquest gol, aquesta actuació que ha fet durant el play-off, no sé si continuarà al Badalona, se fitxa sub-23 i de la casa.
3: Jo crec que es pensa en ell per fer la pretemporada,
1: sí,
3: amb
1: però,
3: el primer equip.
1: Però i... en cas que no, imaginem que no, nòvies a tercera federació crec que no li faltaran. Sant Cristóbal, Montañesa, Sant Juan Atlético de Moncada voldran un perfil com ell. Per tant, s'ha guanyat mínim 2-3 anys de jugar a tercera federació,
0: sí,
1: que és el cap i a la fi que espera un futbolista que acaba l'etapa juvenil.
0: Molt bé, molt bé. Jo penso que, i com tu has dit, jo crec que pot alternar actuacions amb el juvenil a divisió d'honor, potser...
1: No, però ja no està en edat.
0: Ja no està en edat,
1: ja no? Estarà en edat,
0: bueno,
1: ja no estarà en edat.
0: Et pot quedar com un sub-23. Es pot quedar com un sub-23.
2: Que muchos equipos que suenen buscan, ¿eh?
1: Per això, el perfil sub-23 van buscar...
2: 7 o 9?
1: No ho sé, ja me perdo.
0: Sí, abans eren 7, ara no sé si ha arribat a 9, però bueno.
3: Per tant, companys, defensa ben armada al camp del Compos,
0: sí.
3: I intentar fer un gol, si pot ser, no? Clar.
0: Escolta, jo vaig veure...
2: Si la victòria, millor.
0: Jo vaig veure el posicionament de la primera part del Cornellà i era 6 darrere, eh?
1: Sí, era defensa de 5 i un dels pivots,
0: Ajani,
1: cuidado, ajudava bastant a defensa.
0: Això no vol dir que vagi allà tancar-te, que pot ser un desgavell allà. Ara, sí que et diré una cosa. Defensa sòlida, ben armada, sense pressa. El que tinguin que córrer, que siguin ells. Nosaltres, torno a dir, han de portar l'eliminatòria viva cap a Badalona. És l'opció. Home, si pots guanyar, està claríssim. Però et dic una cosa, portar l'eliminatòria viva cap a casa. És l'única opció.
2: Jo crec que habran vist el partit de Compostela.
0: Supongo.
1: Ahí segur que no, perquè jo vaig anar a sopar al costat del bar
2: porque...
1: i estava tot l'estaf al meu costat. Jo li vaig preguntar a Miquel... hay ganas de ir a Compostela y me fa, de momento tenemos que digerir todo un poco, vivir el momento y mañana será otro. Yo creo que estarán fent ara mateix.
0: Escolta, i trenquem una llança a favor de Miquel, que quan vam sortir de Cornellà jo vaig tenir la sort de parlar amb ell allà al pàrquing i em va dir, ho hem fet molt malament, però queden 90 minuts. Avui es veu negre, demà es veurà millor. Això van ser les paraules diumenge a Camp del Cornellà.
3: No, no, és que això ho deia Amazon, eh? Jo em vaig alegrar especialment per Azón perquè havíeu parlat abans de cagades, havia fet algunes cagades als últims partits.
0: El partit de Cornellà.
3: I ahir és un dels artífecs que fa les tres aturades que t'ha de fer.
0: Sí, sí,
3: impressionant. No. Impressionant.
1: Valen una eliminatòria. Sí,
2: la esa que de la mano cambia de izquierda a derecha...
0: Sobretot la última, sí, sí, sí. Sobretot la última.
2: S'ha brutal.
0: I el pal que fotem nosaltres, i la hòstia també, sí, aquest el quart gol, ja ho he sigut. Però lo de Azón, deixa'm dir que és veritat. La mà que treu amb 3-0 és impressionant durant el partit, com diu la
3: llei. Perquè les cagades del porter són les primeres que es veuen, sobretot més que les de ningú.
0: Sí, sí, sí.
1: Però ha donat molts punts al Badalona. Sí,
0: sí. Molts, molts, molts, molts, molts. Jo dic, les paraules de Miquel Esparren van ser: avui està molt negre, demà es veurà millor, queden 90 minuts.
3: És veritat, no haguéssim donat un duro, eh? Per la setmana passada després del partit, i dilluns al matí tampoc veia llum. Jo. Bueno, però... jo no veia llum, dilluns al matí.
1: Era un poc optimista.
2: Bueno, no, no,
3: però passava la setmana i deies...
1: I sí, sí.
3: S'ha de jugar.
2: Sí.
3: S'ha de jugar, no?
2: Sí, sí, sí. Ya sé un equipo que en Liga le han metido 8 goles. O sea, que no eres en ese equipo que te cuesta, que son difíciles, bueno...
0: Mira, nosotros entrábamos al camp amb el... no sé si és el president o el vicepresident, perquè té una presidenta del Cornellà que va venir, i ell em deia, s'ha de jugar. Nosaltres hem fet un bon resultat, però no ho tenim guanyat. I després vaig parlar amb Manzano i em deia el mateix. Crec que el millor és el discurs que s'ha de donar. Diu, no està tot perdut. I fins i tot a la mitja part continuava dient això.
3: Companys, la setmana que ve explicarem com està l'eliminatòria del Camp del Compost.
1: Més i millor.
3: Gràcies, Carles. Felicitats, Linares, a tots per la part que us toca.
0: Gràcies
3: a gaudir-ho, eh? Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
5: Picalletres. Presenta Tina Forés.
6: Salutacions des dels estudis de la xarxa de comunicació local, on estem preparades i preparats per celebrar la primera de les dues semifinals del Picalletres radiofònic d'aquesta temporada. Per al programa han passat 40 centres que han treballat de valent per intentar formar part del Picarrànquing final. Volem donar les gràcies a cadascun dels centres participants pel seu esforç i la seva bona feina. 4 centres són els que han aconseguit situar-se en el rànquing final i avui 2 d'ells es disputaran un lloc per a la gran final. Tenim moltes ganes de veure com es desenvoluparà el concurs avui i quin equip ho aconseguirà. No volem començar sense recordar que els criteris lingüístics en què es basa el nostre programa són els que determinen les dues entitats que col·laboren amb nosaltres, l'Institut d'Estudis Catalans i el Centre de Terminologia Termcat, que vetllen per la nostra llengua. Dit això, no esperem més i comencem. Primera semifinal d'avui comptem amb dos equips de tres estudiants de segon d'ESO que concursen en representació dels seus respectius centres. Els voleu conèixer? Doncs anem cap a Barcelona i cap a Montblanc.
5: Picalletres, a la teva emissora local.
6: Contactem amb la Lola Santiago, que ens parla des de BTV Ràdio a Barcelona. Lola, qui són les nostres joves protagonistes i en nom de quin centre concursaran?
7: Hola, Tina, doncs tenim per aquí a la Mar, la Júlia i la Jana. Elles són alumnes de l'escola Sadako i venen amb les piles ben carregades per intentar guanyar-se un lloc a aquesta gran final del Picalletres. Si us sembla, els hi passem el torn de paraula i així també les coneixeu una miqueta millor.
8: Hola, em dic Maribar i m'agrada anar al mar.
9: Hola, em dic Júlia Martí i m'agrada molt jugar a vòlei i ballar.
10: Hola, em dic Jana i m'agraden molt les vacances.
6: Saludem afectuosament els oients i us donem la benvinguda, concursants. Que tingueu molta sort. Anem ara cap a Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, qui són les participants que t'acompanyen avui en representació de quin centre juguen?
11: Hola, bon dia. Doncs aquí tenim la Mar, la Nit i l'Ona. Elles són de l'Institut Martí Lomà i també venen amb moltíssimes ganes d'arribar a aquesta gran final. Els hi passo la paraula, que es presentin.
12: Hola, em dic Mar Sierra i m'agrada llegir.
13: Jo sóc la Nit i també m'agrada llegir.
14: Hola, jo em dic Ona i m'agrada molt l'esport.
7: Us desitgem el millor també a vosaltres. Haver arribat fins aquí ja suposa haver fet una bona feina. Així que ara, a mantenir-se en un bon nivell per intentar aconseguir un lloc a la gran final i a gaudir. I no podem començar aquesta semifinal sense saludar, com sempre, a la nostra avaluadora preferida, que segur que us desitja el millor. Hola, jurat.
13: Hola, Tina. Hola, concursants. I tant. Espero que feu un gran programa, que ens deixeu bocabadades amb la vostra participació. Som en una semifinal i això promet, Tina? Molta sort a totes.
7: Oh, i tant que promet. Estic segura que les concursants intentaran esforçar-se al màxim per aconseguir una bona quantitat de punts. Sort! Coneixeu les normes del concurs perfectament, però per si de cas en repassem algunes de bàsiques. En cada prova de lletreig jugareu fins que cometeu una errada. Si això passa, li tocarà el torn al següent concursant del vostre equip. Si les tres concursants us equivoqueu a la mateixa prova, no podreu participar fins a la prova següent. Ara sí, comencem!
14: A lletrejar.
7: Comencem amb el primer nivell de lletreig. Aquí les paraules són curtes, de fins a 7 lletres i fàcils, i donen 100 punts per encert. Teniu 60 segons per lletrejar el màxim nombre de paraules possible. Ànim, que en podeu fer unes quantes, si us ho proposeu. Comencem amb l'escola Sadako. Mar, preparada?
15: Sí.
7: Temps. Capota.
15: C-A-P-O-T-A.
7: Úter.
15: U amb accent T-E-R.
7: Aliança.
15: A-L-I-A-N-C, trencada A.
7: Declivi.
15: D-E-C-L-I-V-I.
7: Abastar.
15: A-B-A-S-T-A-R.
7: Malgrat.
15: M-A-L-G-R-A-T.
7: Lèxic.
15: L-E amb accent obert, X-I-C.
7: Blaveta.
15: B-L-A-V-E-T-A.
7: Casc.
15: C-A-S-C.
7: Orga.
15: O amb accent...
13: No porta accent.
7: Júlia. Rècord.
16: R-E amb accent obert, C-O-R-D.
7: Vieira.
16: V-I-E-I-R-A.
7: Tristó.
16: T-R-I-S-T-O amb accent tancat.
13: No porta accent, acaba amb O-R.
7: Jana. Pintura. Doncs, noies, molt bona arrencada. Heu fet un total de 11 encerts que sumen 1.100 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada, Marc?
12: Sí.
7: Temps. Primat.
12: P-R-I-M-A-T.
7: Òrbita.
12: O amb accent obert, R-B-I-T-A.
7: Axioma.
12: A-C-C-I.
13: És una X.
7: Nit. Budisme.
12: B-U-D-I-S-M-E.
7: Amanir.
12: A-M-A-N-I-R.
7: Turca.
12: T-U-R-C-A.
7: Símil.
12: S-I amb accent M-I-L.
7: Taverna.
12: T-A-V-E-R-N-A.
7: Suor.
12: S-U-O-R.
7: Nevat.
12: N-E-V-A-T.
7: Luxació.
12: L-U-X-A-C-I-O amb accent tancat.
7: Gendre.
12: G-E-N-D-R-E.
7: Sentida.
12: S-E-N-T-I-D-A.
7: Zona.
12: D-O-N-A.
7: Doncs molt bona arrencada a vosaltres també, noies. En aquest cas heu fet 12 encerts que sumen 1.200 punts al vostre marcador. Passem de seguida a la prova següent.
17: L'intrus.
7: Ja sabeu que en aquesta prova heu de trobar una paraula intrusa que s'amaga entre tres paraules que us diré a cada equip. Si l'encerteu, sumareu 200 punts, però si us equivoqueu, hi haurà rebot i l'altre equip podrà sumar aquests mateixos punts. Podeu comentar entre vosaltres la possible resposta en veu baixa i després només una haurà de contestar, d'acord? Comencem per l'escola Sadako. Les vostres paraules són verbs en infinitiu i són les següents. Averiguar, apilar, malgastar.
16: Averiguar.
13: Molt bé, correcte. En català, quan volem expressar l'acció d'intentar conèixer la veritat d'alguna cosa, examinant els indicis, hem de fer servir verbs com ara esbrinar, investigar, descobrir, escatir, inquirir i no pas averiguar.
14: Doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador i ara és el torn de l'Institut Martí Lomà. Les vostres paraules, en plural, són les següents. Fatxes, xutxes, ratxes.
17: Xutxes.
13: Correcte, també. En català, els dolços i confitures fets més per plaure el paladar que per nodrir es diuen llaminadures, llepolies, gourmanderies, però no xutxes.
14: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i ara tornem a lletrejar.
18: A lletrejar.
14: El segon nivell conté paraules més llargues, de 8 a 10 lletres, i ja poden dur alguna complicació més que la primera, com sabeu. Per això també donen més premi, 200 punts per encert. Novament, teniu 60 segons de temps. Escola Sadako, és el vostre torn. Preparada, Júlia?
19: Sí.
14: Temps. Malaurat.
19: M-A-L-H-A-U-E.
13: No porta H.
14: Jana, cinèfiles.
20: C-I-N-E amb accent obert, F-I-L-S.
14: Reactivar.
20: R-E-A-C-T-I-V-A-R.
14: Corredissa.
20: C-O-R-R-E-D-I-C.
13: Dues S's.
14: Mar, finament.
21: F-I-N-A-M-E-N-T.
14: Mercantil.
21: M-A-R...
13: És una E, no una A.
14: Doncs en aquest cas heu fet 3 encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Nit, preparada?
17: Sí.
14: Temps. Conseller.
17: C-O-N-S-E-L-L-E-R.
14: Àgilment.
17: Amb accent G-I-L-M-E-N-T.
14: Pressionar.
17: P-R-E-S-S-I-O-N-A-R.
14: Sacrilegi.
17: S-A-C-R-I-L-E-G-I.
14: Mercaderia.
17: M-E-R-C-A-D-E-R-I-A.
14: Atrocitat.
17: A-T-R-O-C trencada I.
13: És una C.
14: Ona. Químiques.
17: Q-U-I-M.
13: La I porta accent.
14: Mar. Acolorit.
17: A-C-O-L-O-R-I-T.
14: Imparable.
17: I-M-P-A-R-A-B-L-E.
14: Agitador.
17: A-G-I-T-A-D-O-R.
14: Doncs aquesta última paraula també ha entrat just a temps. Per tant, heu fet un total de 8 encerts que sumen 1.600 punts al vostre marcador. I és el moment ara de saber com va aquest recompte general de punts. Jurat, t'escoltem.
13: Doncs les puntuacions en aquests moments són les següents. L'Escola Sadako de Barcelona ha aconseguit fins ara 1.900 punts i l'Institut Martí Lomà de Montblanc n'ha aconseguit 3.000.
14: Doncs l'Institut Martí Lomà, que de moment es posa per davant en aquest marcador i el picalletres no s'atura, així que passem a la prova següent. A la prova musical d'avui tenim el grup Cel Obert, format pel Miquel Freixas, la Laia Camps i el Martí Vila, tres joves de Cassà de la Selva, Vacarisses i Tremp. Es van conèixer estudiant a l'ESMUC i van decidir impulsar aquest projecte musical que camina a l'entorn de l'indie pop. Van començar el seu camí el 2023 i el 2024 van treure el seu primer àlbum, Llum, al qual li va seguir Ombres, el 2025. Avui escoltarem la cançó Bar de l'Eixample, inclosa dins l'EP Xamfrà, publicat aquest mes d'abril de 2026. Pareu bona atenció a la lletra, ja que després us faré dues preguntes, una a cada equip, i tindreu l'oportunitat, si l'encerteu, de guanyar 200 punts. Si no l'encerteu, hi haurà rebot per a l'altre equip. Vinga, escoltem Cel Obert i el seu Bar de l'Eixample.

0: marxa. Un pop que enganxa el de cel obert. Espero que hàgiu estat ben atentes a la lletra, perquè ara és quan podeu guanyar 200 punts o fins i tot més si enxampeu un rebot. Passem a les preguntes.
1: Ho has sentit?
0: Escola Sadako, vinc amb vosaltres. 200 punts en joc i rebot per a l'altre equip si no l'encerteu. La vostra pregunta és la següent. Quants anys fa que estan junts els protagonistes de la cançó?
2: 7. Correcte, escoltem-ho.
3: I jo pensant aquest dissabte ja farà 7 anys.
0: Molt bé, doncs 200 punts que sumeu al vostre marcador. Ara és el torn de l'Institut Martí Luma. La vostra pregunta és la següent. La protagonista recorda la primera cita que van tenir. De quin color eren els pantalons que portava la seva parella en aquella cita?
4: Blaus.
2: Correcte, escoltem-ho.
3: Tu portaves aquells pantalons blaus.
0: Doncs 200 punts que també sumeu al vostre marcador i moment ara de tornar a lletrejar la prova per excel·lència del Picalletres.
1: A lletrejar.
0: Les paraules del tercer nivell són més difícils i més llargues. Tenen com a mínim 11 lletres i també donen més punts cada una, concretament 300. De manera que en podreu sumar molts si les lletregeu bé. 60 segons de temps per lletrejar tantes paraules com pugueu. Comencem amb l'escola Sadako. Jana, preparada?
2: Sí.
0: Temps impermeable.
2: I-M-P-A-R. És una E, no una A.
0: Mar paisatgístic.
4: P-A-I-S-A-G.
2: T-G.
0: Júlia, originarien.
5: O-R-I-G-I-N-A-R-I-E-N.
0: Incomoditat.
5: I-N-C-O-M-O-D-I-T-A-T.
0: Horitzontals.
5: H-O-R-I-T-Z-O-N-A-L-S.
2: T'has deixat la T.
0: Doncs en aquest tercer nivell de lletreig heu fet dos encerts que sumen 600 punts al vostre marcador. És el torn ara de l'Institut Martí Lomà. Preparada o no?
2: Sí.
0: Temps. Inferioritat.
2: I-N-F-E-R-I-O-R-I-T-A-T.
0: Pràcticament.
2: P-R-A, màxim obert, T. T'has deixat la C abans.
0: Mar, legalitzaran.
4: L-E-G-A-L-I-T-Z-A-R-A-N.
0: Malabarisme.
4: M-A-L-A-B-A-R-A. I-S-M-E.
0: Curtmetratge.
4: C-U-R-T-M-E-T-R-A-T-G-E.
0: Primaverals.
4: P-R-I-M-A-V-E-R-A-L-S.
0: Farmacèutica.
4: F-A-R-M-A-C-E, amb accent obert.
0: Doncs en aquest cas vosaltres, en aquest tercer nivell de lletreig, ja heu fet 5 encerts que sumen 1.500 punts al vostre marcador. I ens trobem ja a la recta final del programa, però abans repassem les puntuacions amb l'ajut de la nostra jurat. Jurat, tens la paraula.
6: L'escola Sadako té acumulats fins ara un total de 2.700 punts i l'Institut Martí Lomà en té un total de 4.700.
0: Doncs amb aquests resultats arribem a la darrera prova del Picalletres, una prova en la qual heu de lletrejar moltes lletres, però d'una sola paraula. També us pot donar molts punts perquè, com sabeu, teniu la possibilitat de multiplicar la vostra puntuació i potser conquerir la primera plaça del programa d'avui, i això significarà que sereu finalistes. Vinga, doncs, últim esforç.
7: La mega paraula.
0: El funcionament de la prova és molt simple. Heu d'apostar una quantitat dels vostres punts i triar una representant de l'equip que tindrà 15 segons de temps per lletrejar. Si ho fa correctament, sumareu els punts apostats, però si no, els restareu. Vinga, doncs, a les dues ràdios. Escollim les dues representants que faran el lletreig. Lola Santiago, qui serà la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Doncs ho farà la Júlia.
0: Gemma Bufies, qui és la concursant del vostre equip que intentarà lletrejar la mega paraula?
8: Serà la Mar.
0: Doncs ara, a tots dos equips us demano que penseu una aposta i que la custodieu bé. Tots dos equips competiu amb la mateixa paraula, per tant, desconnectarem una emissora en cada moment de lletreig perquè així no us escoltareu i podreu participar en igualtat de condicions. Desconnectem ara, doncs, de Ràdio Montblanc. Gemma Bufies, fins ara.
8: Adeu.
0: Comença la prova a l'escola Sadako. Estàs preparada, Júlia?
2: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. Com sabeu, hi ha refrescos que no contenen cafeïna, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, nerviosisme, hipertensió. I és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. Doncs bé, la mega paraula d'avui és el substantiu... Descafeïnament.
2: Descafeïnament.
6: Endavant.
2: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Júlia, doncs has lletrejat la mega paraula correctament. I, per tant, ara serà el torn de l'Institut Martí Luma. Per tant, desconnectarem de BTV Ràdio. Lola Santiago, fins ara.
6: Fins ara.
0: Institut Martí Luma, sou a punt? Estàs preparada, Mar?
4: Sí.
0: Doncs som-hi. Avui parlem de l'acció o l'efecte de treure la cafeïna d'una substància, d'una beguda. La xocolata, per exemple, té cafeïna de manera natural, però, com sabeu, hi ha refrescos que no en contenen, així com també cafè que no en porta. I és que la cafeïna pot provocar insomni, ansietat, i és millor evitar-la si sabem que podem patir alguns d'aquests efectes secundaris. La mega paraula d'avui és el substantiu descafeïnament.
4: Descafeïnament.
6: Endavant.
4: D-E-S-C-A-F-E-I amb dièresi N-A-M-E-N-T.
0: Molt bé, Mar, has lletrejat la mega paraula correctament. Per tant, molt bona participació en aquesta prova. I ara heu de descobrir també com ho ha fet l'equip contrincant i, per tant, qui guanya aquest programa d'avui i aquesta plaça a la gran final. Connectem, per tant, de nou amb les dues ràdios. Ara ens cal veure quants punts s'hi ha jugat cada equip. I, concursants, ara sabreu com ha lletrejat la mega paraula, l'equip contrincant i si sumarà o no els punts que hi ha apostat. Lola Santiago, quants punts ha apostat el teu equip?
8: Doncs tot, és a dir, 2.700 punts.
0: Han fet una aposta valenta d'aquests 2.700 punts. I Gemma Bufies, quants punts ha apostat el teu equip?
8: 1.000 punts.
0: 1.000 punts apostats per aquesta banda. Doncs ara sí, concursants, és el moment que conegueu com ho ha fet l'altre equip. L'escola Sadako ha lletrejat la mega paraula... Correctament. I l'Institut Martí Lomà ha lletrejat la mega paraula. Correctament, també. Només ens queda saber quin equip ha quedat per davant avui en el marcador i, per tant, es convertirà en el primer finalista del Picalletes Ràdio d'aquesta temporada. Quins nervis. Jurat, quan vulguis.
6: Doncs les puntuacions d'aquesta primera semifinal han quedat molt igualades, finalment. Som-hi, doncs. L'escola Sadako de Barcelona ha aconseguit, finalment, 5.400 punts. I l'Institut Martí Luma de Montblanc n'ha aconseguit 5.700.
0: Per tant, ja tenim el primer centre finalista d'aquesta gran final i, per descomptat, el guanyador d'aquest programa d'avui, en aquest cas l'Institut Martí Lomà. Anem a parlar amb ells. Gemma Bufies, com esteu per aquí?
8: Home, jo diria que la paraula és eufòriques. Estem molt contentes.
9: Sí, totalment.
0: Us ho esperàveu o no?
9: No.
2: No.
0: Heu de tenir més confiança en vosaltres mateixes, que ho feu molt bé, dones.
2: Gràcies.
0: A veure, quina prova us ha costat més en aquesta ocasió?
2: O sigui, el lletreig 3.
0: El lletreig 3, sí. Bé, en els altres heu fet un putimer de punts, o sigui que moltíssimes felicitats. Enhorabona, noies, perquè la primera plaça de la gran final és vostra, per tant, ara us toca celebrar-ho i a preparar-vos molt bé per aquesta gran final. Però no volem deixar de parlar tampoc amb l'altre centre, l'Escola Sadako, que, com heu vist, han estat uns marcadors molt ajustats i que per ben pocs punts us heu quedat a les portes d'aquesta gran final. Lola Santiago, com estan els ànims per aquí?
9: Doncs una mica més baixos, no estan tan contentes, estan una mica tristes, però bueno, ho han fet molt bé, al final ha quedat bastant ajustat i han participat. No sé si elles volen dir alguna cosa, però bueno.
0: Que diguin, estan... que diguin, no i tant.
2: Bueno, nosaltres esperàvem guanyar, però...
10: Veníem amb moltes ganes.
0: Clar.
2: Bueno, participar, no?
0: Noies, però us heu de quedar amb que gairebé aconseguiu aquest lloc a la gran final i que ho heu fet super, super bé. Per tant, felicitats també a vosaltres pel bon paper que heu fet i us aneu d'anar super orgulloses, d'acord?
10: Sí.
0: Perfecte, sí. Així m'agrada. Doncs molt bé, noies, felicitats també a vosaltres. I a mi només em queda acomiadar una mica el programa, no? Per tant, Lola Santiago, concursants, moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres, i Gemma Bufies i concursants, també moltes gràcies per la vostra feina d'avui.
11: Gràcies.
0: La primera semifinal del Picalletres s'acaba aquí, ja tenim el primer centre finalista i d'aquí a no res en coneixerem el segon. Esperem que hàgiu gaudit tant com nosaltres i us convidem a escoltar-nos tantes vegades com vulgueu a la vostra ràdio local i també als podcasts de la plataforma La Xarxa Més. Us recordo que tenim una app del Picalletres que us podeu descarregar per entrenar-vos a venir-hi a concursar i, com no, seguir aprenent sobre el català d'una manera divertida. Moltes gràcies a BTV Ràdio i a Ràdio Montblanc per la seva feina, així com al professorat que prepara els nostres concursants i, com no, a tots els companys i companyes de classe i de curs que animen els seus companys a la seva participació. Tornem ben aviat amb la segona semifinal. Us esperem. Adeu.
12: Picalletres. Poc a poc i bona lletra.

0: Es la una.
1: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponés i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal encapçalat per Xavier García Albiol va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. Des de l'executiu local consideren que l'arxivament de la causa avala la tasca feta. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, ha lamentat al Badalona Matí que l'oposició judicialitzi tota la tasca del govern.
4: Han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa doncs, per anar als jutjats, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no?
3: La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9, que va generar una forta controvèrsia social. I neguits, incertesa i tensió són alguns dels sentiments que des d'avui fins dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les proves d'accés a la universitat. La selectivitat manté el model competencial, però que incorporen canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, rellotges intel·ligents i altres aparells. N'ha parlat el director de l'Institut, Julià Minguell, i representant de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón.
5: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
3: I en esports, el Badalona ja sap que disputarà el partit d'anada de la tercera eliminatòria de play-off d'ascens al Camp del Compostela el pròxim diumenge a partir de les 6 de la tarda. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és l'En Joc.
1: En Joc. Amb Martí González.

Dimarts 9 de juny, setmana de play-offs, hem anat parlant. Avui arrenquen les semifinals pel títol de la Lliga ACB de bàsquet amb un Barça-Tenerife a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, que impedeix que el Barça Igualada d'hoquei patins, que ha de definir en aquest cas qui és l'altre finalista de l'hoquei lliga masculina, es pugui jugar evidentment al Palau Blaugrana. Serà a Blanes, a la ciutat esportiva de la Logueta de la Selva, on es decidirà aquest cinquè i definitiu partit de la semifinal catalana de l'hoquei lliga masculina entre Barça i Igualada. I també avui juga el Barça de futbol sala, que buscarà ja una plaça a la final de la lliga de la primera divisió masculina contra Movistar Inter. Ja van guanyar els blaugranes al Palau, en aquest cas dissabte, avui jugant al pavelló Jorge Garbajosa Torrejón de Ardoz per aconseguir aquesta plaça per a la final, que també es donaria el bitllet per a la Champions de l'any vinent. Tot això i molt més avui a l'Enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina pot certificar avui a Islàndia la classificació per al Mundial de l'any vinent.
2: El comitat estatal, amb 8 jugadores del Barça, més d'Alexia, Mapi, Iona Batlle i les catalans Laia Codina i Jana Fernández, en tenen prou amb un triomf avui a Reykjavík per assegurar-se la plaça al Mundial que es juga a l'estiu de 2027 al Brasil. Espanya va de golejar contundentment a la potent Anglaterra divendres passat, 4-0.
0: I la selecció espanyola masculina va guanyar ahir al Perú, aquesta matinada, de fet, en l'últim partit de preparació per al Mundial que arrenca aquesta setmana.
2: L'equip dirigit per Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, va superar ahir a la localitat mexicana de Puebla, a Perú, per 3-1. En gol del blaugrana Pedri, assistit per Ferran Torres, Espanya debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent, amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
0: Més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat a Barcelona per tractar-se unes molèsties musculars.
2: El capità blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units per al Mundial, va notar unes molèsties al sol i va decidir fer un viatge d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per al debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
2: Davantera nascuda als Estats Units ha ampliat el seu vincle amb el club perico per una temporada més fins la 2027. Brownie afronta el seu segon curs a l'Espanyol després de contribuir a aquesta temporada consolidada a l'equip a la Lliga F amb 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic en roda de premsa.
2: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el reu d'Alfaro a la banqueta, que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Balear afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagó Barrasate i de Martín de Michelis al Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
2: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana al Tenerife en una eliminatòria el millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pascual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la penya.
2: Els vertinegres s'enfrontaran a l'altra semifinal davant el València de Pedro Martínez, segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
2: Es tracta de la italiana Alessandra Orsili, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de la Seu al curs vinent i ha d'experiència a la Lliga espanyola, on ha jugat a l'Encino de Lugo. Orsili també ha disputat partits d'Euroliga i Eurocup amb la Virtus de Bologna, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina a Blanes.
2: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis que arriba empatada a 2 i ho faran a Ciutat Esportiva de la localitat de la Selva després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis d'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari que ha generat malestar als clubs. De fet, Igualada ho ha expressat amb un comunicat en què assegurava que s'hauria pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per fer aquest desplaçament de l'afició. El partit avui a 7 de la tarda.
0: I en futbol sala, el Barça pot certificar també avui mateix el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garabajosa per enfrontar-se al Movistar Inter en el segon partit de les semis, després d'haver guanyat dissabte el primer salt al Palau, 4-3. Demà juga el segon partit de l'altre semi, que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia amb el Baratx per als murcians.
0: I en waterpolo, avui es juga la tornada a l'eliminatòria per la cinquena plaça a la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea.
2: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, dos equips que la setmana passada, recordem, van disputar la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 3:15, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
0: I un últim apunt també de waterpolo, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors dels primers equips, masculí i femení, que han de mantenir l'entitat a l'elit europea.
2: Són Enric Amella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que s'enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellano-lleonesa, ja ho direm, i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Per cert, a la primera federació masculina, on esperem que no hi sigui el Sabadell l'any vinent, el Nàstic ha acomiadat avui a Pablo Alfaro, amb una roda de premsa, el seu entrenador. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
1: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
2: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
1: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip, amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats, suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
0: Gràcies, Jordi. Ho seguirem, evidentment, a la nova presentació del nou tècnic del Nàstic. Per cert, a la primera federació masculina, com dèiem, el Nàstic, que en principi ha de substituir a Xisco Campos, a Pablo Alfaro. I un parell de punts de Lliga Elite amb el Valls, per exemple, per finalitzar la seva plantilla. Ràdio Ciutat de Valls, David Prats.
3: El club ha confirmat la continuïtat d'Eric Barroso, que complirà la seva tercera temporada al conjunt blanc i vermell després d'haver participat en 29 partits durant el curs 2025-2026. També seguirà l'equip Sergi Palau, migcampista del Raurell, que afrontarà la seva quarta temporada defensant la samarreta vallenca. La passada campanya va disputar 25 partits i va contribuir amb 2 gols, consolidant-se com una peça important a la medular. Aquestes dues renovacions se sumen a les d'Arnau Miró, Joan Domingo, Jordi Prades, Mar Rubió, Guillem Martínez Marguàs, Quim Lorca i Antonio Santiago. D'altra banda, Hugo Gómez i Òscar Morell són les primeres baixes confirmades.
0: Gràcies, David, i també en aquesta Lliga Elit, continuïtat també a la Unió Esportiva Rubí, que ha renovat el seu entrenador, Blai Martí. Ràdio Rubí, Siscu Lara García.
4: L'entrenador barceloní ha acabat convencent tant a junta directiva com direcció esportiva del Rubí amb els números en el tram final de Lliga Elit, que va passar a tenir l'equip en zona de descens 13 fins a la 6a plaça i disputar el play-off descens amb detallets només de cantant-se cap al costat de la Pobla de Mafumet. 15 punts que van fer que la junta directiva confiés en aquest entrenador, que per primera vegada agafarà un equip en una categoria superior catalana. Fins ara s'havia mogut per equips de tercera catalana barcelonina. A partir d'ara doncs inicia un projecte en el qual hi ha la pressió habitual, però la que no refusa, ni molt menys perquè ell mateix també se la infringeix. Escoltem a l'entrenador Blai Martí.
5: Pressió n'hi ha perquè jo sóc així, sóc exigent i vull que les coses vagin bé, i també crec, no, que m'arriba una oportunitat en un moment en què jo sóc potser el meu moment més madur, però que jo no sóc ningú, que no he demostrat res, que al final aquests 2 mesos són 2 mesos que tenen valor, evidentment, però que és molt més complicat començar des de zero, i que l'any que ve serà una temporada molt complicada per mi.
4: Projecte de qualitat en el toc de pilota, tal i com ha demostrat en aquests 2 mesos al capdavant de la Unió Esportiva Rubí, i per cert, projecte en el qual s'espera la renovació de molts dels jugadors, ja que també estaven esperant a la renovació del tècnic per decidir el seu futur.
0: Gràcies, Siscu. En bàsquet avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de l'ACB, on hi tenim, recordem, 2 catalans. Avui serà el torn del Barça, que de manera inesperada, i tot i ser 5è a la Lliga regular, tindrà el factor pista a favor en aquestes semifinals perquè s'enfronta a un Tenerife que ve d'eliminar el Real Madrid. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer i definitiu duel, que va donar el bitllet per a les semifinals al Barça, dissabte a Múrcia, Nicola Provítola, que sobre aprofitar aquest factor pista.
6: Es una ventaja poder volver a Murcia, descansar en casa, pensar en estar toda una semana aquí y después de ir, venir, va a ser bueno. Pero bueno, también sabemos que bueno, el Palau a veces nos está costando, tenemos que ser muy duros, que la gente también nos apoye. Tenemos una oportunidad muy grande.
0: Un Nicola Provítola que acaba de contractar d'aquí a poc més de 20 dies, el 30 de juny, i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha

0: comunicat res.
1: Bueno, Tenerife creo que tiene... No, intentamos hablar, pero no, así que mi futuro está bastante incierto, así que nada, creo que hay que pensar en lo que realmente hay que pensar, que son estos playoffs, es Tenerife, y es lo mejor para el equipo. Bueno, bien, ¿no? No fue una temporada fácil, ojalá lo podamos terminar con una sonrisa.
0: Avui a les 8 del vespre, amb Nicola Provítola, entre d'altres, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana, dijous també al Palau el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi a les Canàries pel tercer partit que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, si calgués, que ja es disputaria dilluns. A l'altra semifinal, per cert, hi tindrem un altre equip català, les 6 de Joventut, que s'enfronta al València de Pedro Martínez, amb el factor pista, en aquest cas, en contra. Demà el primer enfrontament al Roig Arena. I al bàsquet Girona hi va fer balanç de temporada l'entrenador Moncho, que va assegurar que seguiria dirigint el primer equip masculí gironí el curs vinent, malgrat alguns rumors. Girona FM, Pau Villafañe.
2: L'entrenador del bàsquet Girona va fer balanç ahir d'una temporada que ha deixat el millor registre de la història del club a la CB amb 14 victòries i la 12a posició a la classificació final. El tècnic gallec considera que l'equip ha complert els objectius i ha consolidat un estil de joc reconeixible, tot i que apunta les lesions dels homes interiors com el principal factor negatiu del curs. Pel que fa als rumors que el situaven a Unicaja, Moncho va recordar que té contracte vigent amb el club gironí i va deixar clara la seva postura.
3: Sí, el que puc dir és que estic supercontent a Girona, supercontent, i hem fet una renovació setembre i aquesta és la realitat. Doncs parlar de què passarà en el futur. La meva experiència dic que l'esport professional és una cosa molt canviant i doncs parlar de què pot ser o què no pot ser.
2: De cara al futur, Moncho Fernández va evitar avançar objectius per la propera temporada fins que el club no tingui tancades dues incògnites clau. Primer, la plantilla i la competició continental en què participarà el bàsquet Girona, que podria estrenar-se a Europa.
0: Gràcies, Pau. En hoquei patins, avui Barça i Igualada jugant una plaça a la final de l'hoquei lliga masculina en el cinquè definitiu partit de la sèrie de semifinals que es disputarà a Blanes. Com explicàvem fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de semifinals de la CB de bàsquet i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la localitat de la Selva. Escoltem sobre això el jugador de l'Igualada, Miguel Cañadillas.
4: O todo, nada, así que pues con mucha ilusión, la verdad, y muchas ganas de jugarlo. Es verdad que nos han cambiado la sede, que ahora toca ir a Blanes y eso, pero bueno, nosotros eso son cosas que no podemos controlar. Nos han dicho que están poniendo autobuses de Igualada a Blanes y que ya se han llenado, que es una barbaridad, entonces gente va a ver, que gente que se desplace hasta allí, solamente con lo lejos que está y encima entre semana, pues ya es una locura que se llenen dos autobuses.
0: El club igualadí que ja va emetre un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, com sentíem, ha facilitat autobusos per al desplaçament de l'afició. El partit d'aquest Barça Igualada avui a les 7 de la tarda, com dèiem, a Blanes. I en futbol sala, el Barça pot certificar avui mateix el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem a l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
5: Al final, quieras o no, este club, este equipo por historia tiene que estar en la máxima competición europea. Todo el mundo da por favorito al Barcelona, pero no hay que descuidarse que estamos ante un Inter Movistar que hace muy bien las cosas, ante un Inter Movistar que acaba de eliminar a Jimmy Cartagena, que es el actual bicampeón de la Liga. Así que hay que hacer un partido muy serio, muy concentrado y sacar el segundo punto para conseguir uno de los objetivos que se está en Europa.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Movistar Inter-Barça, demà jugarà el segon partit de l'altre semi que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians. I en categoria femenina, ho hem anat explicant, el Linyola jugarà un ascens que seria històric a primera divisió femenina de futbol sala, evidentment, contra l'Estrela Gallec. Ràdio Ponent Mollerussa, Julen Andrés.
6: Un repte majúscul per un poble petit, però que aquesta temporada ha competit com els grans. El Linyola no va fallar el passat cap de setmana a casa, on no han perdut cap partit durant tota la temporada i van remuntar l'eliminatòria contra el San Fernando. A l'anada van perdre 5-3, però a la tornada van guanyar 5-2, una fita que les ha dotat encara més de confiança. En parla el seu entrenador, Xavi Alis.
7: Sí, tenim moltíssima confiança per enfrontar aquesta segona eliminatòria, però tenim al davant un equipàs, tenim al davant un equip amb jugadores amb molta experiència competència primera, un equip fet per pujar, amb moltíssim pressupost. Però bueno, nosaltres tenim una cosa que és la il·lusió i intentarem competir de la millor manera possible per intentar doncs, assolir el somni de la primera divisió. Estem a dos partits i tant de bo puguem treure un molt bon resultat aquest diumenge dels 12 equips.
6: És anada i tornada, ara juguen a Linyola i el segon partit serà el diumenge 20 a Ourense.
0: Gràcies, Julen. I abans d'acabar, en Waterpolo avui juga la tornada de l'eliminatòria per la cinquena plaça de la Divisió Nord femenina, que dona accés a competició europea, que enfronta el Barceloneta i Catalunya, dos equips que la setmana passada, recordem, van disputar la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 15:45, tornada a la piscina Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans, el Sant Andreu, que es veurà les cares amb el Ferencváros a semifinals, a la primera, i el Mataró, que s'enfrontarà a l'Olympiacos grec. Mataró Ràdio, Oriol Debat.
8: Les jugadores de l'Assolim Mataró ja són a Malta per disputar la final a 4 de la Champions League. L'equip entrenat per Dani Ballar debuta dimecres a la nit a la piscina nacional de Malta, al municipi de Giza. El primer obstacle per arribar a la final serà l'Olympiacos, un dels grans del waterpolo europeu i que també, com el Mataró, s'acaba de proclamar campió de Lliga al seu país. Amb tot, però, segurament es tracta d'un Olympiacos un pèl menys potent que ara fa dues temporades, quan les gregues van eliminar el Mataró a les semifinals de la mateixa competició d'aquesta Final Four de la Copa d'Europa. Sílvia Morell és jugadora de l'Assolim Mataró.
9: Bueno, al final és un rival que s'ha classificat per una Final Four igual que nosaltres, és un rival molt fort. Acaben de guanyar la Lliga Grega igual que nosaltres acabem de guanyar l'Espanyola. Crec que venen igual de motivades que nosaltres, però nosaltres sabem que fent la feina que toca podem guanyar. Òbviament són unes semis d'una Champions i pot passar absolutament de tot, però nosaltres sabem que fent la feina ben feta guanyarem.
8: I a la final, que jugarà divendres, s'hi trobaran el guanyador del Mataró Olympiacos amb el vencedor de l'altra eliminatòria, que enfronta el Sant Andreu amb el Ferencváros hongarès. Serà la quarta fase final de la Copa d'Europa pel Centre Natació Mataró. Van ser quartes el 2017 i el 2024 i subcampiones el 2023 davant del Sabadell. A l'equip mataroní, només una jugadora, Paige Housechild, arrossega molèsties al braç esquerre de cara a aquesta final.
0: Gràcies, Oriol. També a Malta, per cert, en aquest cas dijous arrenca la Final Four de la Champions masculina amb el Barceloneta, que s'enfronta a semifinals al Ferencváros. I abans d'acabar, en hoquei herba, passa endavant del Club Deportiu Terrassa per mantenir-se la permanència a la Divisió Nord Femenina. Ràdio Municipal de Terrassa, Miqui Romagosa.
10: El Club Deportiu Terrassa dona el primer pas de cara a la permanència a la Divisió d'Honor Femenina de Hockey després de guanyar el Holaceta de manera clara i contundent per 4-1 en un partit on les agarenques, les d'Estefi Piris, van aconseguir el triomf al segon quart. Florencia Peñalba inaugurava el marcador per l'equip de les Pedritxes. Catalina Goldsmith al minut 23 marcava el 2-0. Carla Dell al 29 marcava el tercer i un estroc d'Anna Paula Riera deixava el 4-0 que seria definitiu. Caterina Biondi per al conjunt basc i esborrava el 0 del marcador per al conjunt visitant. Atenció perquè l'equip d'Estefi Piris té dues opcions. Dissabte a Getxo, la primera final, el primer match ball en cas d'aconseguir la victòria al Holaceta. Diumenge, una nova oportunitat també al País Basc, un Club Deportiu Terrassa que té a les seves mans continuar una temporada més a la Divisió d'Honor Femenina de Hockey.
0: Gràcies, Miqui. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, Laiman Triqui al control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Fins llavors, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Hotel Badalona Tower. Tot un 4 estrelles amb tots els detalls.
1: Notícies Badalona.
2: Molt bon dia, us parla Sílvia Villarroel. La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponès i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal encapçalat per Xavier García Albiol va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. Des de l'executiu local consideren que l'arxivament de la causa avala la tasca feta. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, ha lamentat al Badalona Matí que l'oposició judicialitzi tota la tasca del govern.
3: Han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist, doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa, doncs, per anar als jutjats, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà, doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no?
2: La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9, que va generar una forta controvèrsia social. I neguits, incertesa i tensió són alguns dels sentiments que des d'avui fins dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les proves d'accés a la universitat. La selectivitat manté el model competencial, però que incorporen canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, rellotges intel·ligents i altres aparells. N'ha parlat el director de l'Institut, Julià Minguell, i representant de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón.
4: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
2: I en esports, el Badalona ja sap que disputarà el partit d'anada de la tercera eliminatòria de play-off d'ascens al Camp del Compostela el pròxim diumenge a partir de les 6 de la tarda. Ara mateix tenim 24 graus de temperatura a la ciutat.
1: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
5: Ningú t'informa com nosaltres.

0: Bon dia i bon dimarts, 9 de juny de 2026, això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 9 de juny, dia de play-offs a Can Barça. Avui comença la semifinal de l'ACB de bàsquet entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana, un partit que impossibilita que el cinquè definitiu partit de semifinals de l'hoquei Lliga Masculina entre Barça i Igualada es pugui jugar també al Palau i s'hagi de traslladar avui també a les 7, en aquest cas a Blanes. I en futbol sala també avui el Barça buscarà una plaça a la final de la Lliga Masculina, en aquest cas a la pista de Movistar Inter. Bàsquet, hoquei, patins, futbol sala, però també molt futbol i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Bon dia, Martí, company.
0: En futbol, la selecció espanyola femenina pot certificar avui a Islàndia la classificació per al Mundial de l'any vinent.
2: El combinat estatal amb 8 jugadores del Barça, a més d'Alexia Mapi i Ona Batlle, i les catalanes Laia Codina i Jana Fernández, en té prou amb un triomf avui a Reykjavik per assegurar-se la plaça al Mundial que juga l'estiu del 2027 al Brasil. Espanya ve de golejar la potent Anglaterra divendres passat per 4-0.
0: I la selecció espanyola masculina va guanyar ahir, aquesta matinada de fet, passada al Perú en l'últim partit de preparació per al Mundial que arrenca aquesta setmana.
2: L'equip dirigit per Luis de la Fuente, amb 9 catalans i 8 jugadors del Barça, va superar ahir a la localitat mexicana de Puebla, a Perú, per 3-1, un gol de Blaugrana Pedri assistit per Ferran Torres. Espanya debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent amb el primer partit de la fase de grups contra Cap Verd.
0: I més enllà d'Espanya, el central del Barça, Ronald Araujo, ha viatjat cap a Barcelona per tractar-se, amb un viatge llampec, unes molèsties musculars.
2: El capità Blaugrana, que estava concentrat amb la seva selecció, l'Uruguai, als Estats Units, per al Mundial, va notar unes molèsties al soli i va decidir fer un viatge, com tu deies, llampec, d'anada i tornada a Barcelona per visitar un metge de confiança i confirmar que la lesió és lleu. En principi, Araujo podrà tornar a la concentració d'Uruguai, que està en el mateix grup d'Espanya, però es dubta per al debut contra l'Aràbia Saudita, previst també per dilluns vinent.
0: Espanya i Uruguai s'enfrontaran al tercer partit d'aquest cas de la fase de grups. A la Lliga F, l'Espanyol ha anunciat avui la renovació de Fenícia Brown.
2: La davantera nascuda als Estats Units amplia el seu vincle, la seva relació amb el club perico per una temporada més, fins al 2027. Brownie afrontarà el seu segon curs a l'Espanyol després de contribuir i de quina manera aquesta temporada consolidarà l'equip a la Lliga F. 3 gols i una assistència.
0: I tornant a la categoria masculina, Pablo Alfaro s'ha acomiadat avui del Nàstic de Tarragona en roda de premsa.
2: El tècnic aragonès va arribar a Tarragona per dirigir els últims 11 partits de Lliga i va aconseguir l'objectiu de la permanència. El club grana farà oficial en les properes hores el relleu d'Alfaro a la banqueta, que sembla que serà l'excapità del Nàstic, Xisco Campos. El Valer afrontarà la seva primera experiència com a primer entrenador després de ser l'ajudant de Jagó Barrasate i de Martín de Michelis al primer equip del Mallorca.
0: En bàsquet, avui comencen les semifinals pel títol de la Lliga CB.
2: Amb el Barça rebent el Palau Blaugrana, el Tenerife en una eliminatòria el millor de 5 partits en què l'equip de Xavi Pasqual tindrà el factor pista a favor. Els dos primers duels, avui dijous a les 8 del vespre, jugaran a la capital catalana abans que la sèrie viatgi cap a les Canàries.
0: I demà serà el torn de la penya.
2: Els verd i negres s'enfronten a l'altra semifinal al València de Pedro Martínez, segon a la Lliga regular i l'únic equip del top 4 que ha superat els quarts de final. El primer assalt demà a les 8 del vespre al Roig Arena.
0: En categoria femenina, el Cadí La Seu ha anunciat avui una nova incorporació.
2: Es tracta de l'italiana Alexandra Ozzidi, de 25 anys, que arriba per dirigir l'equip de La Seu al curs vinent i ja té experiència a la Lliga espanyola, on ha jugat a l'Encino de Lugo. Orsili també ha disputat partits d'Eurolliga i Eurocup amb la Virtus de Bolònia, a més de guanyar l'Eurobàsquet femení sub-18 i sub-20 amb Itàlia.
0: En hoquei patins, avui Barça igual jugant una plaça a la final de l'Hockey Lliga masculina a Blanes.
2: Els dos equips s'enfronten al cinquè definitiu enfrontament de la sèrie de semis que arriba empatada a 2 i ho faran a la Ciutat Esportiva de la localitat de la Selva després que el Barça hagi hagut de buscar una alternativa al Palau per la disputa del partit de bàsquet de semis de l'ACB. La Federació i el Liceo, que esperen a la final, es van negar a traslladar aquest partit a demà i això ha provocat el canvi d'escenari que ha generat molt malestar als clubs. De fet, l'Igualada ho ha expressat amb un comunicat contundent en què assegurava que s'hauria ha pogut treballar amb més antelació. Tot i això, des del club i l'Ajuntament de la capital de l'Anoia han facilitat autobusos per facilitar per aquest desplaçament de l'afició al partit avui a les 7 de la tarda.
0: El seguirem, evidentment, a veure com queda i qui serà el finalista d'aquesta final contra el Liceo que comença divendres. En futbol sala, el Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc també la seva presència a la Champions l'any vinent.
2: L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajós per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semi després d'haver guanyat dissabte el primer assalt al Palau 4-3. Demà jugarà el segon partit de l'altra semi que enfronta el Palma i el Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians.
0: I en waterpolo avui juga la tornada a l'eliminatòria de Bar, la cinquena plaça de la divisió nord femenina, que dona accés a competició europea.
2: I que enfronta Barceloneta i Catalunya, els dos equips que la setmana passada, recordem-ho, van disputar la final de l'Eurocup en triomf i títol per al Cata. En l'anada d'aquesta eliminatòria, dissabte passat, les marineres van guanyar 14-16. Avui, a 3:15, la tornada a la piscina de Sant Sebastià.
0: I un últim apunt també de waterpolo, perquè ahir a la tarda el Club Natació Sabadell va presentar els dos nous entrenadors dels primers equips masculí i femení que han de mantenir l'entitat a l'elit europea.
2: Noms coneguts i confirmats són Enric Arnella, que ja exercia com a assistent de David Palma i coordinador de la base, i serà ara l'entrenador del femení, i Albert Espanyol, que serà qui agafi el relleu de Quim Colet després de 6 anys dirigint el Tenerife Echeide.

0: Dimarts 9 de juny, 7 minuts gairebé passen de 2:15. Comencem parlant de futbol perquè avui la selecció espanyola femenina, amb 8 jugadores del Barça, a més de les que ja han confirmat la seva sortida aquest estiu del Club Verona, Alexia Mapi i Ona Batlle, i les catalanes també, Laia Codina i Jana Fernández, pot certificar la seva presència al Mundial de l'estiu del 2027, de l'any vinent. La vigent campiona del món visita Islàndia i en té prova amb una victòria per aconseguir la classificació directa per a la cita mundialista que tindrà lloc al Brasil. Escoltem la seleccionadora espanyola Sonia Bermúdez.
1: Todos firmábamos llegar a este partido con estas opciones de sumar 3 puntos y poder clasificarnos de forma directa, así que nada, muy metidas para el partido de mañana. Sabemos que en su campo es un rival muy difícil, muy complicado, muy duro. Evidentemente cuando ganas y lo haces como se hizo, todo influye, pero es verdad que ahora son otros 3 puntos totalmente diferentes. Estamos en otro contexto, en otro país, en casa de Islandia, así que teniendo en cuenta que nunca España ha ganado en Islandia, creo que también es una motivación extra. Todo el mundo quiere ganar a España, eso yo lo tengo muy claro, pero bueno, yo creo que el equipo está mentalizado de lo que nos jugamos.
0: Avui a les 9 de la nit aquest Islàndia-Espanya, en categoria masculina, aquesta passada matinada, la selecció espanyola ha guanyat 3-1 al Perú en l'últim amistós abans de l'inici del Mundial amb gol del Verona Pedri, assistit per un altre jugador del Barça, Ferran Torres. Escoltem el migcampista canari en zona mixta.
2: Era un partido para coger buenas sensaciones, creo que las hemos cogido y con ganas de que llegue el primer partido para que empiece mal. Sí, después tienes que demostrar en el Mundial que está todo, que en cualquier momento, cualquier detalle se te puede escapar un Mundial, es una competición muy difícil, así que tenemos que estar concentrados todos los partidos e intentar ganar todos los partidos.
0: La selecció espanyola torna cap als Estats Units per després de disputar el partit d'ahir a Puebla, a Mèxic, s'instal·larà a Chattanooga, a Tennessee, i debutarà al Mundial dilluns de la setmana vinent contra Cap Verde, a les 6 de la tarda, hora catalana. El Mundial comença, de fet, aquest dijous, d'aquí 2 dies, a les 9 de la vespre, hora catalana, amb un Mèxic-Sud-Àfrica com a partit inaugural. I en el futbol de casa nostra, pel que fa als clubs, el Sabadell ja es prepara per la final del play-off per pujar a segona divisió masculina, que els enfrontarà al Zamora, amb l'anada aquest dissabte a la localitat castellana Lleonesa i la tornada divendres 19 de juny a la nova Creu Alta. Ràdio Sabadell, Pau Vituri, bon dia.
3: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
4: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
3: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
0: Gràcies, Pau. I a la segona federació masculina un parell de punts d'actualitat. Al Terrassa n'hem anat parlant, també prepara una plantilla que pugui lluitar per l'ascens a primera federació. En aquest cas, el Club Agraïns ja ha anunciat gran part de la pretemporada. Ens ho explica des de Ràdio Municipal de Terrassa amb Miqui Romagosa.
5: 7 amistosos jugarà el Terrassa Futbol Club durant aquesta pretemporada. El conjunt agarenc torna als entrenaments el 27 de juliol i la lliga, prevista per al 6 de setembre, podríem dir que es farà més curta amb aquests enfrontaments de pretemporada. La primera prova és el 5 d'agost, al camp del Palamós. El 8, els d'Oriol Alsina s'enfrontaran al Peralada. Recordem que, novament aquest any, el Terrassa farà un estatge a la Garrotxa, al Royal Albert, que començarà el 10 d'agost. S'enfrontarà al Girona B. I el Sant Cristòbal, el dia 19, serà el rival a l'Estadi Olímpic. Serà un derbi d'estiu i el primer partit que jugarà al Terrassa a l'Estadi Olímpic. El 22 d'agost s'enfrontarà la Unió Esportiva Sant Andreu i el 26 d'agost el rival serà l'Hospitalet. Quedarà un partit pendent el 29 d'agost amb un rival i camp encara per confirmar. Un equip agarenc que ha fet 7 fitxatges, que ara mateix té 17 jugadors a la plantilla i s'espera en els propers dies, un cop s'acabin les promocions d'ascens, que aquesta xifra es pugui ampliar.
0: Gràcies, Miqui. I el Manresa també planifica la plantilla després de l'ascens en aquesta segona federació masculina. De moment, 3 renovacions clau confirmades. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
6: Són Aleix Díaz, en Nicolás Olmedo i Bader Lamerani. Olmedo, Manresà, va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret, jugador versàtil, sòlid en defensa i aportant en atac. Ell mateix es mostrava satisfet de poder continuar un any més al club.
7: Molt content per renovar i seguir una altra temporada més aquí a Manresa, el club de la meva ciutat, i després de l'ascens això havia de continuar i no he tingut cap dubte. Estic molt feliç d'estar aquí i ens ve una temporada molt il·lusionant, amb moltes ganes de que comenci a rodar la pilota ja de nou, a veure els nous companys, la gent que es queda.
6: Un altre dels renovats ha estat Bader, el migcampista d'origen marroquí de 24 anys, té experiència a la segona federació amb el Club Deportivo Anguiano, club des d'on va arribar al Bages aquest passat estiu.
8: Pues la verdad que muy contento con la renovación. Después del año que hemos hecho, que hemos conseguido el campeonato de liga y el ascenso, pues qué mejor manera de seguir otro año más y disfrutar de la categoría que nos hemos ganado. Al final yo aquí me he sentido muy bien, en un año me han acogido muy bien, está muy a gusto y no me lo he pensado mucho, no me lo tiene que pensar dos veces a la hora de renovar.
6: El club també ha renovat un dels líders en atac, el també manresà Aleix Díaz, i dos jugadors més, Àngel Vera i Roger Monells.
0: Gràcies, Jordi. Un parell més de punts de futbol. El primer sobre els greus incidents que es van viure diumenge passat, en aquest diumenge, en partit d'anada del play-off d'ascens a segona catalana entre l'Olímpic La Garriga i el Sils Club de Futbol. Ens omplies de Ràdio Silenci el Jordi Roig.
9: El passat diumenge, sobre el minut 86 de partit, es va produir uns greus incidents al camp de futbol municipal de la Garriga entre totes dues aficions. Per causes que es desconeixen, va començar una discussió a la grada que va derivar en una baralla, durant la qual hi va haver llançaments de cadires, taules i tanques, que va obligar a aturar uns instants al maig. Fins al lloc dels fets es va desplaçar una primera patrulla de la policia local, l'única disponible que no es trobava pendent de l'operatiu de seguretat de Corpus. A conseqüència dels incidents, dues persones van resultar ferides lleus i no van requerir atenció mèdica, i els agents locals també van identificar una altra persona. Uns fets que l'Olímpic La Garriga i l'Ajuntament, titular de la instal·lació, han condemnat i han obert una investigació. Així ho apunta el president del club garriguenc, Francesc Cervantes.
10: Estem perplexos principalment pels incidents que van haver-hi, principalment perquè en 14 anys que, per exemple, estic jo al capdavant, diguem, de president del club, mai havia vist això. És contrari a tots els valors de l'esport. No tenen cap mena de cabuda, ni aquí, en el nostre club, ni al futbol en general.
9: Per la seva banda, el Sils també ha emès un comunicat oficial reiterant el seu rebuig a qualsevol conducta violenta i destaca que l'afició ha guanyat enguany el premi al Joc Net. Això sí, són crítics també en l'organització de la seguretat en un partit d'alta transcendència, tant pel que fa a la separació de les aficions com per la manca d'un operatiu policial de seguretat per un partit com aquest. A més, han demanat les imatges de les càmeres de seguretat del camp per prendre les mesures disciplinàries corresponents.
0: Gràcies, Jordi. Ho anirem seguint i anem cap a les Terres de Ponent per parlar d'un tema molt més agradable, amb la primera fira de futbol rural, que se celebrarà el cap de setmana del 20 i 21 de juny al Poal. Ulla de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Si alguna cosa va de la mà del Poal és la seva tradició i cultura futbolística. El municipi del Pla d'Urgell té 650 habitants i si ens paréssim a calcular el nombre de futbolistes que han jugat a futbol professional o semiprofessional, es lideraria mitjanes fins i tot europees o mundials. Així ho ha explicat Llorenç Bonet, impulsor de la primera fira de futbol rural, que neix amb la voluntat de reivindicar l'ADN futbolístic del municipi.
12: I m'atreviria a dir una cosa que pot semblar una mica humorística, però per mi no ho és, és molt seriosa, que és quasi un fet únic al món que el Poal se pugui fer una fira de futbol. Perquè hi ha una tradició que molts no la coneixen i que nosaltres la volem reivindicar. Per tant, no ha nascut del no res.
11: I amb aquesta voluntat s'ha configurat un menú d'activitats que potenciarà la tradició futbolística del municipi del Pla d'Urgell. Tot començarà dissabte a les 10 del matí i s'allargarà fins diumenge a les 9 de la nit. Entre d'altres, es presentarà el darrer llibre de l'exàrbitre de futbol Xavi Estrada, realitzarà un acte d'homenatge a futbolistes històrics del municipi, es disputarà un partit de futbol i es projectarà el tercer capítol de la sèrie documental El 10 del Poal. Tot plegat, repartit entre el casal, les piscines i el camp de futbol del poble, el cap de setmana del 20 i 21 de juny, amb la gastronomia i la música com a grans complements.
0: Gràcies, Sergi. En bàsquet avui arrenquen les semifinals del play-off pel títol de la Lliga CB, on hi tenim, recordem, dos equips catalans. Serà el torn del Barça avui, que de manera inesperada, i tot i ser cinquè a la Lliga regular, tindrà el factor pista a favor en aquestes semis, i perquè s'enfronta contra un Tenerife que ha eliminat el Real Madrid, el líder de la Lliga regular. Ahir a la prèvia en parlava un dels destacats en el tercer i definitiu partit que va donar el bitllet per a semis del Barça, dissabte passat a Múrcia, Nicola Provítola, sobre l'estranya situació que viu l'equip després de la roda de premsa de comiat abans dels play-offs de l'entrenador Xavi Pascual.
13: Sí, nuestra situación realmente es muy extraña. Nunca me ha pasado algo así. Pero bueno, creo que Xavi lo comunica para reforzarnos, ¿no? Para pensar en que, bueno, es una buena oportunidad, puede ser algo bueno para todos, ¿no? Y tenemos que nada, pensar en llegar lo más lejos posible, ¿no? Va a ser un partido muy, muy difícil, así que nada, tenemos que pensar en lo que hacemos bien nosotros.
0: Sobre el rival d'aquestes semifinals, el Tenerife, la provisava de la dificultat, de la qualitat del conjunt canari, malgrat que arrosseguin les dues baixes importants, com són les del pivot Xermadini i el base Fittipaldo. I també explica així la irregularitat de l'equip del Barça durant tot el curs, però especialment també en aquest tram final.
13: Euforia no, sí que nos sacamos un peso encima, sí que pasamos una serie contra Murcia muy, muy dura, pero no, euforia para nada. Acá estamos para ganar títulos y no para ganar cuartos de final. No es fácil, ¿no? Es un calendario muy duro, con bajas, sin refuerzos, partidos en los que tenemos 12 jugadores, partidos en los que tenemos 8. El básquet en Europa está todo muy, muy competitivo, muy parejo, entonces creo que nosotros sí podríamos haber hecho las cosas mejor, pero estamos donde estamos ahora, tenemos una gran oportunidad y tenemos que pensar en lo que viene.
0: Un Nicolau Provitola, de fet, que acaba contracte d'aquí a poc més de 20 dies i reconeixia que encara no sap res del seu futur perquè el Barça no li ha comunicat res. Per tant, segurament està jugant els seus últims partits amb la samarreta blaugrana. Té 36 anys, recordem, el base argentí. Avui a les 8 del vespre, el primer assalt d'aquesta sèrie entre Barça i Tenerife al Palau Blaugrana. Dijous també al Palau, el segon enfrontament, abans que la sèrie es traslladi cap a les Canàries pel tercer partit, que jugarà dissabte, també a les 8, i pel quart, que si calgués, ja es disputaria dilluns. A l'altre semi, per cert, hi tindrem un altre equip català, la 6 de Joventut, que s'enfronta al València de Pedro Martínez amb el factor pista en aquest cas en contra. Demà el primer enfrontament al Roig Arena. En hoquei patins, avui Barça i Igualada juguen una plaça a la final de l'Hockey Lliga, en el que el cinquè i definitiu partit de la sèrie que es disputarà a Blanes, com explicava fa una estona, avui el Palau Blaugrana està ocupat pel partit de bàsquet de les semifinals entre Barça i Tenerife, i el Barça ha hagut de buscar una alternativa en poc temps que ha trobat en la ciutat esportiva de la localitat de la Selva, a Blanes. Escoltem el jugador blaugrana Ignacio Labart.
14: Hemos perdido varias oportunidades para haber cerrado la serie antes y creo que un equipo como el nuestro no se puede permitir una situación así, con todo respeto al Igualada, por supuesto, pero creo que un club como el Barça, un equipo como el Barça, tiene que salir a competir y a ganar cada partido y creo que, por ejemplo, otro en el Igualada, pues no se dieron esos condicionantes. Es obligatorio sacar esa rabia que llevamos dentro y ponerla al servicio del equipo de forma positiva, ser conscientes de lo que nos jugamos, porque si no, pues supondría, y creo que merece la pena decirlo y es así, sería un fracaso absoluto. Y a pesar de ello, convencidos de que estaremos a la altura, de que sacaremos el partido adelante y que estaremos a la final.
0: Més enllà de la part esportiva, el club igualadí ja va emetre ahir un comunicat en què expressava la seva disconformitat amb la seu i amb la manca de previsió de la Federació Espanyola per tenir-ho en compte. Això sí, l'Igualada ja ha facilitat alguns autobusos cap a Blanes per donar suport al seu equip, per a l'afició. El partit d'aquest Barça-Igualada que val una plaça per a la final de l'Hockey Lliga, on ja espera el Liceo, avui a les 7 de la tarda. I en futbol sala més play-offs. El Barça pot certificar avui el passi a la final de la Lliga, la primera masculina, i de retruc la seva presència a la Champions de l'any vinent. L'equip de Javi Rodríguez visita avui el pavelló Jorge Garbajosa per enfrontar-se a Movistar Inter en el segon partit de la semifinal, després d'haver guanyat dissabte ja el primer assalt al Palau 4-3. Escoltem l'entrenador blaugrana, Javi Rodríguez.
15: Al final hemos conseguido un punto, no definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Pero ya te digo, con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto. Sobre todo corregir algunos aspectos que el otro día no estuvimos finos, también mucho por mérito de Inter, que hizo muy bien las cosas, y corregir esos pequeños contratiempos que nos salían a la hora del partido. Pero ya te digo, el equipo está bien, tenemos muy claro lo que queremos.
0: Això deia Javi Rodríguez avui a les 9 de la nit, aquest Movistar Inter-Barça. Demà jugarà el segon partit de l'altre semi, que enfronta Palma i Pozo de Múrcia, amb avantatge per als murcians, que van guanyar el primer partit. I en categoria femenina, Linyola jugarà un ascens que seria històric a la primera divisió contra l'Estrela Gallec. Ho a Uller de Ràdio, Sergi Guiu.
11: Hi ha dues formes de viure la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola. D'una banda, amb uns nervis que no permetin gaudir-la com es mereix, i de l'altra, la forma amb la qual ho afronta tot plegar l'equip del Pla d'Urgell, amb normalitat, amb motivació, i preparant de la millor forma possible l'anada de la darrera eliminatòria per ascendir a primera divisió. Aquest dilluns s'explicava que l'última pedra del somni és l'Estrela Futsal de Cortegada, Ourense, un equip fet i pensat per ascendir de categoria, tal com ens deia au aquest dimarts l'entrenador Xavi Alís.
16: Bueno, la veritat és que ens ha tocat, podríem dir, l'equip l'equip favorit, un dels equips favorits a pujar de categoria des de l'inici de temporada. És un equip fet per pujar, un equip amb jugadores amb molta qualitat, amb molta experiència, que ja han estat a primera divisió i bueno, s'han ajuntat un bon grup de jugadores per intentar doncs, amb aquest equip pujar a primera divisió, sí, sí.
11: Torna la setmana que té per endavant el Club Futbol Sala Linyola i que va començar amb l'entrenament de dilluns. Alice ens deixava clar que no faran canvis, que no sobresortiran de la normalitat i que saben que diumenge juguen recolzades per la seva afició, analitzant de la millor forma possible com fer-li mal a l'Estrella.
16: Mirant quines coses poden, quines coses fa l'equip contrari i com les podem minimitzar i quines coses nosaltres hem de potenciar per fer-los mal. Molta tranquil·litat, a gaudir d'un partit més que ens ha donat l'oportunitat de, el fet de passar aquesta primera eliminatòria ens ha donat la possibilitat de viure un altre partit com el de dissabte Linyola que va ser impressionant i la veritat és que fem una crida a l'afició perquè ens torni a recolzar d'aquella manera perquè bueno, sí, sí que són superiors, sí que tenen molta experiència, sí que en teoria és un equip fet, no m'agrada dir la paraula, però a cop de talonari per intentar pujar. Però nosaltres tenim una cosa que vaig dir l'altre dia amb un altre mitjà, que tenim l'il·lusió i intentarem jugar amb això.
11: Des de ja el club fa una crida que l'afició torni a fer vibrar el pavelló i el municipi com ho va fer dissabte passat davant el San Fernando de cara al partit de diumenge a Linyola a les 12 del migdia. L'entitat ha posat a la venda les entrades a 3 euros que es poden adquirir a l'Ajuntament del municipi o contactant amb els propis membres de la Junta.
0: Gràcies, Sergi. Abans d'acabar amb Waterpolo, avui juga la tornada a l'eliminatòria per la cinquena plaça a la Divisió Nord Femenina entre Barceloneta i Catalunya, que dona un accés a competició europea. Recordem que tots els equips es van enfrontar la setmana passada a la final de l'Eurocup amb triomf i títol per al Cata. En l'anada, les marineres van guanyar 14-16, avui a 3:15 la tornada a Sant Sebastià. I demà ja arrenca la Final Four de la Champions femenina a Malta, amb dos equips catalans, el Sant Andreu, que jugarà contra el Ferencváros a una semifinal, el Mataró la jugarà l'altra contra l'Olympiacos grec. I també a Malta, dijous ja arrenca la Final Four de la Champions masculina, en aquest cas amb un català, el Barceloneta, que estarà buscant el títol. Ahir el conjunt mariner va fer el mediodia abans de viatjar cap a Malta. Escoltem el seu entrenador, Fran Fernández.
17: Presión negativa no tenemos. La presión es la que nos ponemos nosotros, pero llegamos con, como he dicho antes, con alegría, no con la obligación de tener que ganar. Es verdad que cuando la temporada es muy buena, como ha sido esta, que has ganado, que llevamos meses sin perder un partido, que hemos hecho una clasificación de cuartos de final brillante, ganando en todas las piscinas, pues claro, llegas pensando, el Barceloneta puede hacerlo, pero lo queremos enfocar desde el lado positivo, no desde la presión de tener que hacerlo, sino de querer hacerlo.
0: Dijous a les 7 de la tarda el Barceloneta jugarà la semifinal contra el Ferencváros, a l'altre s'enfrontaran Olympiacos i Prorreco. I qui no serà ni aquestes Final Four, ni la masculina ni la femenina, serà el Club Natació Sabadell, que ahir va presentar els seus dos nous entrenadors, Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
18: Després de l'etapa de Quim Colet, el masculí el conduirà a partir d'ara Albert Espanyol, que arriba procedent de l'Etxeide. L'objectiu principal, apropar-se una mica més al nivell del Barceloneta, tot i que el barceloní admet que encara hi ha molta feina a fer.
19: Crec que el Barceloneta es fa un pas per davant, crec que és molt difícil competir amb ells, però també crec que el treball, ho he dit abans i ho repeteixo, crec que el treball ben fet de manera constant en el temps doncs pot aconseguir grans coses a mig llarg termini, no? Doncs la idea és aquesta, no posar-nos un objectiu de dir guanyem-hi al Barceloneta, sinó posem-nos un objectiu de millorem dia rere dia i arribem el més alt possible.
18: En el capítol de fitxatges, tot apunta que Fran Valera tornarà amb l'equip després d'un any fora i Miguel del Toro seria l'altra cara nova. De la seva banda, qui agafa les regnes del femení és Enric Arnella, fins ara integrant del mateix staff que comandava David Palma. Com va avançar Ràdio Sabadell, el nou tècnic comptarà amb reforços destacats com la portera Martina Tarré, Nona Pérez i Paula Camus, però s'espera que n'hi hagi més.
20: Nosaltres, en la confecció de la plantilla que hem fet amb el Xavi, una mica el que hem buscat és ja buscar aquestes jugadores que tinguin aquesta gana de guanyar títols. És, independentment de l'edat que tinguin, si tenen més experiència o menys, però que tinguin l'ambició de guanyar i sobretot l'ambició del treball en el dia a dia. No? Al final, si una jugadora vol ser millor individualment, farà que l'equip sigui millor i això ens aproparà més a poder guanyar títols.
18: La mà dreta d'Arnell a la banqueta serà Xavi Pajuelo, una altra figura ben coneguda a Calllong.
0: Gràcies, Sergi. Fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Triqui, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Ens escoltem ben aviat. Tornem demà, de fet, a la mateixa de la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: Badalona, les 2 de la tarda. Sílvia Villarruel.
1: La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut Benou. El govern es complau de l'arxivament de l'expedient i acusa l'oposició de partidista, a qui insta a reflexionar. L'executiu ha reaccionat així, doncs, a la decisió de la magistrada en considerar que el govern municipal va complir correctament amb l'ordre judicial que se li donava per efectuar el desnonament. La decisió judicial arriba 6 mesos després d'aquest desallotjament del Benou, que va generar una forta controvèrsia social. Molt bona tarda, som dimarts 9 de juny, de seguida us ampliem aquesta informació. Abans, però com sempre, repassem també altres notícies destacades en titulars.
2: Badalona, migdia.
1: I en plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex, una espiritualitat, diu, orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. I veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció de lateral de l'autopista prevista per finals de 2027. Asseguren que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. I el Reafina s'amplia per trencar les barreres de la música clàssica. El Festival Badaloní arribarà a més espais i oferirà nous formats per apropar-se a nous públics.
0: Badalona migdia. Les notícies de les 2.
1: Amb en Roger Cuixart, de les Vies de So, i l'equip de realització a punt a Televisió de Badalona. Comencem. Us ho dèiem al principi, la justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut Benou. Tal com ha avançat el diari Oponès i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana, i també pels professionals de serveis socials que van intervenir durant tot el procés. La nostra companya Susana Soldado ens dona o ens explica els detalls de l'auto judicial.
3: L'auto judicial al qual ha tingut accés Badalona Comunicació ha donat per bons els informes dels serveis socials municipals que sostenen que es van aplicar diverses mesures d'assistència tant el dia del desallotjament com els dies anteriors i posteriors. Es rebutgen, doncs, les crítiques de la Fiscalia i de les advocades dels migrants desallotjats que denunciaven una falta d'ajuda efectiva i assenyalaven que desenes de persones van quedar desateses i dormint al carrer. La magistrada també rebutja que l'Ajuntament estigués obligat a oferir un allotjament alternatiu immediat o a tenir un protocol específic i limita l'abast municipal a la prestació d'atenció social sense especificar com havia de ser exactament aquesta atenció. Així doncs, malgrat admetre que l'atenció podria haver-se fet d'una altra manera, la jutgessa considera que aquesta qüestió queda fora de la causa. Des de l'executiu local consideren que l'arxivament avala la tasca feta. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, ha lamentat al Badalona Matí que l'oposició judicialitzi tota la tasca del govern.
4: Han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist, doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa, doncs, per anar als jutges, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà, doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res.
3: La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9, que va generar una forta controvèrsia social. Recordem que el reallotjament de desenes d'afectats es va produir setmanes més tard, després de requerir de recursos d'entitats socials i de la Generalitat. Ara, paral·lelament, continua oberta una investigació penal dels fets, impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, presentada contra l'alcalde.
2: Badalona migdia.
1: I us ho avançàvem amb titulars. En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex. Assegura que el fet que el papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. Entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels agustins ha quedat palesa en l'agenda del papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval, en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa. Pineda recorda que, en una de les seves visites anteriors, el mateix papa ha destacat el barri pel seu treball comunitari i solidari que hi duen a terme veïns i entitats.
5: La gente son muy, muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
6: ¿En Sant Roque?
5: Sí, él ha dicho.
1: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític. En aquest sentit, interpreta la tria d'espais com el Raval o el centre penitenciari de Brians 2 com un missatge clar: posar el focus en les perifèries socials i no oblidar les persones més desfavorides. I precisament, Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. Al matí, a partir de 11:45 i fins a 13:45, podreu seguir en directe l'arribada del pontífex al monestir de Montserrat i l'oració del Sant Rosari, que oferirà a les 12 del migdia. El dia 15, a les 6 de la tarda, s'entrarà al programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu. Una d'elles amb l'Ateneu Sant Roc, entitat que va visitar el papa quan era prior general de l'Ordre dels Agustins, fa més d'una dècada. Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora, a 8:15 del vespre, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial, a les 10 de la nit. I més qüestions. Veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista per finals de 2027. Asseguren que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. El lateral de l'autopista és una reivindicació històrica del barri de Sant Crist i de tot Badalona. El nou endarreriment en l'inici de les obres ha generat malestar entre els veïns. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passeig Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral. Des del Consorci Urbanístic de l'àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren prou convençuts que la nova data és la definitiva, ja que tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Des de l'Associació de Veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho han explicat el Badalona Matí, en Cisco Melgarejo i la Teresa Hernández.
7: Des d'un començament que no ha sortit res del que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
8: És una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
7: un sorteig,
8: però a més tindran de, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros a la seva butxaca.
1: Des de l'entitat reclamen que no s'hagin ensorrat del tot els immobles enderrocats, tal com els hi van assegurar els responsables de l'àrea de Sant Crist, cosa que ha provocat un deteriorament de la zona. També es queixen de deixar en segon terme el barri un cop es facin les noves construccions.
2: Badalona migdia.
1: I la Comissió de Festes de Badalona ha emès un comunicat en què denuncia les traves que afirmen el govern municipal ha posat a l'organització dels seus actes. El document, que ha rebut el suport de diverses entitats de la ciutat, rebutja que s'hagin retallat les hores de festa i els recursos econòmics, una situació que expliquen bé de mandats anteriors. Ara temen que a partir d'ara encara més retallades de cara a les següents edicions. A més, recorden que enguany també s'han produït situacions de violència per part dels cossos policials. Ho afirmen en referència que el passat 10 de maig, un cop finalitzat el concert a la plaça de la Plana, la Guàrdia Urbana va fer fora les persones que hi quedaven a cop de porra. Una actuació que consideren desmesurada perquè afirmen que no estaven causant cap incident. Per tot plegat, demanen respecte per part de l'administració. Asseguren que pròximament tenen una reunió pendent amb els tècnics de l'Ajuntament per fer una valoració conjunta de la darrera edició i consensuar propostes de cara a les següents. Tot i això, afirmen que els agradaria tenir una comunicació més fluida amb el consistori. Ho explica l'Helena Bornai, membre de la Comissió de Festes de Badalona.
6: Després dels fets de la Plana, de penjar un videocomunicat, de llegir un manifest a Cal Xiringo i de la publicació del manifest, no ens ha contactat la regidora amb qui ens agradaria reunir-nos i parlar una miqueta de la situació. Creiem que és un manifest que interpel·la directament a la regidoria de Cultura i ens sobta que no ens hagin contactat arrel d'aquests.
1: La comissió ja està treballant en les festes d'agost, on avancen que inclouran més activitats durant el dia i no només a la nit. I anem a Plana Cultural. Us ho avançàvem amb titulars. El Reafina s'amplia per trencar les barreres de la música clàssica. El Festival Badaloní arribarà a més espais i oferirà nous formats per apropar-se a nous públics que estiguin més o menys familiaritzats amb aquest estil musical. Les primeres notes del Reafina sonaran aquest dijous a l'Espai Betúlia, amb un concert que alternarà amb els textos del llibre Ciutats Invisibles, d'Italo Calvino. Serà el tret de sortida una sèrie de concerts, xerrades i tallers que, com a novetat d'aquest any, passaran per la Badalonense o el Badiu de l'Hostal Solimar. Tot plegat fins al 20 de juny amb el concert final al Monestir de Sant Jeroni de la Murtra. Escoltem a la directora artística del Festival Reafina, Georgina Muntades.
9: Un dels objectius principals des del principi del projecte va ser l'arrelament al territori i, per tant, la col·laboració amb diferents entitats. Cada concert és a un espai diferent. En el mateix any no repetim espais. Sí que és cert que en aquest any hem anat repetint alguns espais i cada any anem ampliant de nous. Però per nosaltres és molt important portar aquests petits formats de cambra a tots els racons de Badalona.
1: El festival vol expandir-se per espais ben diversos i poc convencionals per demostrar que la música clàssica pot ser una experiència propera i accessible. Les

0: Calor que no permet als visitants gaudir de la visita guiada per la fàbrica ni als treballadors exercir les seves tasques corresponents. Però aquest canvi no només ve motivat per la climatologia, sinó també per l'oferta i la demanda. Així ho ha explicat l'Esther Espejo, responsable de comunicació del Museu de Badalona.
1: D'altra banda, també hem pres la decisió, considerant que l'estil poder aquí a Badalona, a Ram de Platja, amb els xiringuitos, amb les diverses activitats que genera la ciutat, o que proposa l'Ajuntament, doncs, que poder hi ha massa oferta, no? I probablement a l'octubre no és aquest el cas, no?
0: Les activitats es faran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre, traslladant així les tres sessions habituals de l'estiu a la tardor. I amb les nits a la nit del món acabem avui. Ara, com sempre, els esports amb en Ramon Duran. Abans, però, la previsió del temps. Lluís-Mi Pérez, bon dia.
2: Bon dia. Aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
3: Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat, ponés amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
4: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
5: Els esports amb Ramon Duran.
6: El Joventut marxa d'aquí una estona cap a València per afrontar a partir de demà la sèrie de les semifinals de la Lliga CB. Evidentment, l'objectiu dels verdinegres és intentar guanyar aquests dos partits, però com a mínim l'objectiu principal, si no pot ser, és portar almenys una victòria i forçar dos partits a Badalona. I qui començarà també demà escalfar motors amb l'eliminatòria definitiva contra el Compostela serà el Badalona, que també, doncs en aquest cas, demà començarà a preparar aquest enfrontament contra el conjunt gallec. I ens hi posem ja per parlar d'esports avui dimarts, per parlar d'aquesta eliminatòria de semifinals de la Lliga CB entre el València i la Penya, amb aquests dos primers partits que es disputaran a la capital del Túria, i diumenge ja segur tenim el partit també a partir de les 8 a Badalona. Xavi Ballesteros, molt bona tarda.
7: Bona tarda, Ramon.
6: Disposat a fer un doblet a València, no?
7: Intentar guanyar un partit, no?
6: Jo deia, evidentment l'objectiu és guanyar els dos, però objectiu principal, com a mínim, guanyar-ne en un i forçar els dos a Badalona.
7: Clar, tu forces els dos a Badalona, i a Badalona la veritat és que la força del Palau Olímpic és important aquest any, eh? Per tant, jo confio molt en poder intentar... Aviam, Ramon, anem a ser seriosos. El Bilbao va estar a punt de guanyar el primer partit de quarts, no, allà? Perquè no la penya. Jo crec que el Joventut està preparat per repte. És que a València porta més dies preparant l'eliminatòria perquè va acabar els quarts de final amb un 2-0, també és veritat que juga al Roig Arena, també és veritat que la penya no ha guanyat aquest any al Roig Arena, ha perdut tant a la Copa en els quarts com a la Lliga regular, però també és cert que sense pressió, amb la pressió de voler guanyar, però sense l'obligació d'haver de guanyar, perquè crec que la penya té jugadors preparats per repte.
6: Doncs és evident, Xavi, i a més, doncs, si hi ha l'encert que hi havia l'altre dia, per exemple, a Vitoria, les coses encara poden anar sí una mica millor, però bé, hem de ser realistes.
7: Molt diferents, molt diferents. No? El Baskonia, un equip molt físic, el València també, però diferent, no tant de cossos, sinó sobretot amb velocitat, amb intensitat. I per contrarrestar això, Ramon, vol dir que has d'estar 40 minuts a tope. el València et castiga molt, Lluís, capaç de no demanar temps molt...

0: mort perquè estan fent un parcial que no hi ha qui els aturi, no? I per tant aquí sí que s'ha de saber gestionar aquestes situacions.
1: És evident que el València és el favorit dels quatre que hi ha semifinals ara mateix, no? Per situació,
0: favorit del títol, eh?
1: Per tarannà, per guanyar el títol, però el que està clar és que segurament amb l'eliminació del Madrid, amb el pas de la penya a semifinals, vaja, això està molt, molt obert, no?
0: Sí, jo veig realment el València molt favorit a guanyar la Lliga, eh? Però, sí. Però també és veritat que en l'altra eliminatòria el Barça ara es troba en una situació de semifinal amb factor pista a favor, jugant contra el Tenerife.
1: Inesperada.
0: Inesperada. Llavors sí. Es pot plantar a la final perfectament, però jo crec que en València va demostrar en les eliminatòries de la Final Four per arribar a la Final Four de l'Euroliga contra el Panathinaikos està preparat per coses grans i, per tant, doncs, hem de ser realistes i tocar peus de terra. Això sí, molta il·lusió.
1: Qui ha fet una radiografia de com han d'afrontar aquests duels contra el València ha estat el tècnic de la penya, el Dani Miret. Escoltem-lo.
2: La cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent, i som dos equips que hem evolucionat al llarg de la temporada, s'ha vist, ja ho va dir el Riqui al final del partit del Baskonia, que a nosaltres fora de casa ens ha costat molt, i ara doncs hem demostrat, no?, ser capaços de poder fer un bon partit. Bueno, l'altre dia vam fer un partit excel·lent i necessitem fer un partit excel·lent, i aquests altibaixos, no?, que et provoca el València, aquests grans parcials que ells són capaços de fer-te, minimitzar-ho.
1: Doncs aquesta seria una de les claus, Xavi, perquè en els últims enfrontaments, i ha posat com a exemple el Dani Miret el triple, o sigui, l'eliminatòria contra el Panathinaikos va ser l'eliminatòria de l'Eurolliga, i també l'última eliminatòria amb el Bilbao, que el València on més ha patit és a casa.
0: Sí, sí. I el que passa és que sí que és veritat que ha patit a casa, però després a fora ha guanyat. Va guanyar 20 a Bilbao i va guanyar els dos partits a la Vaca. Per tant, vol dir que això, el que per una banda et dona il·lusió de poder guanyar un partit de la Rotgerena, dius, bueno, però és que guanyar Badalona
1: tot també serà difícil, clar, sí, sí, sí.
0: Serà complicat. Per tant, és una sèrie molt oberta, en el sentit que la penya crec que està mentalitzada per competir-la, té equip per fer-ho, i que el València, si aconsegueix, Dani Miret, trobar la tecla per desactivar aquest equip que juga molt ràpid, quan dic desactivar és situació tàctica, situació defensiva, aturar les contracops, parar cada vegada amb una falta, doncs veurem com es gestiona. Però fins ara el que hem vist a l'eliminatòria del Baskonia és que el Baskonia no ha jugat el seu estil de joc durant tot l'any. Per tant, la penya ho ha fet molt bé defensivament parlant i ho ha treballat bé.
1: Que, per cert, una de les claus defensives va ser Alan Hanga, que també deies, doncs, això, aquestes declaracions que
0: sí,
1: havia
0: marxa.
1: Fet, que ja ha deixat caure que se'n va, no?
0: Sí, marxa, i està clar que l'oferta que li podíem fer per Hanga és inferior a la que tenia fins ara, perquè volen una altra peça en aquesta posició de 3, i tot i que li van fer l'oferta de renovació a la baixa, i ell considera que per estar a la baixa o se'n va a Hongria, que és d'on és ell, on la seva dona vol estar, o potser jugar allà, o retira.
1: Molt bé, veurem què passa a final de temporada. Ara el que interessa sobretot és aquesta eliminatòria. Xavi, el pla de ruta, evidentment, és demà, tu tornes, després te'n tornes a anar. L'equip imagino que es queda, no?
0: L'equip ha marxat avui després de dia, es queda ja fins divendres, i tornen després del partit, tornen directament per carretera, perquè diumenge torna a haver-hi partit, per tant, com més temps de recuperació, millor.
1: Doncs diumenge el partit aquí a Badalona, esperem que dimarts també, perquè això va quedar dos dies. I res, diumenge compartirem
0: una altra
1: retransmissió, i espero que sigui històrica.
0: Les dues.
1: Xavi Ballesteros, gràcies, eh?
0: Bon bany.
1: No deixem encara el Dani Miret, que explicava doncs, el fet de com contrarrestar el València i, sobretot, doncs, que el conjunt taronja havia patit en els partits de casa, curiosament, més que no pas fora.
2: Veurem. Al final, ells, com he dit abans, l'eliminatòria que han jugat a 5 partits, o el partit que l'eliminatòria amb el Bilbao, a casa han patit més que fora. Vull dir, els dos primers partits de casa els van perdre. Jo sé el meu, ells també tindran no, el seu respecte cap a nosaltres, i un cop comenci la partida doncs jugarem les nostres cartes, i està clar que hem de pujar una mica el nivell respecte a aquests dos primers partits.
1: Doncs això pel que fa al Joventut, que com explicava el Xavi Ballesteros se'n va d'aquí una estona, tot just surten ara mateix, i afrontar doncs, aquest doble duel a València, a veure com van les coses i si la penya doncs, pot portar aquests dos partits que s'esperen a Badalona. I qui espera també portar un bon resultat de Galícia és el Badalona. En les últimes hores ja hem anat coneixent alguna coseta més d'aquest rival del Badalona a l'eliminatòria final de la tercera federació, descens a segona federació. Saludem el secretari tècnic del Badalona, saludem a l'Aleix Mosqueda, que ens acompanya en aquests minuts d'informació esportiva. Aleix, molt bona tarda, com estàs?
3: Molt bona tarda, Ramon.
1: Doncs, escolta, coneixem del Compostela, perquè, clar, deia Miquel Azparren, a veure, no se n'ha parlat perquè el Badalona havia de fer una gesta contra el Cornellà, la va aconseguir, Aleix, 15 minuts de patiment que vam poder veure, conviure pràcticament, perquè ens separava un vidre, i amb aquesta gesta, doncs, a pensar en aquesta tercera eliminatòria, perquè és on es volia estar, Aleix, no?
3: Sí, correcte. Al final, bueno, el que es va viure el diumenge a l'estadi va ser algú que ningú s'esperava, segurament. Òbviament, tothom té la intenció de fer la remuntada, però a la mitja part tot semblava que era molt complicat. I, bueno, al final és el bonic d'aquest esport, no?, que passen aquest tipus de situacions i suposo que és el que a tothom li enamora. Dit això, doncs, bueno, no serveix de res guanyar a Cornellà. Tens ara, diguéssim, el match ball, ara sí que és quan has de tancar les eliminatòries de play-off, i a Galícia doncs, ens espera també una última ronda duríssima, un equip molt experimentat, un equip que al final té el millor d'allà de la seva comunitat, i segur que serà igual d'algú.
1: Deia el Miquel Azparren, home, havíem d'eliminar el Cornellà, però és evident que un club professional, un club que treballa des d'aquesta magnitud com el Badalona, els deures de reull, encara que sigui, els ha de fer, no? M'imagino doncs, que ja hi havia evidentment doncs, la possibilitat d'haver forçat alguna situació per conèixer o el Compostela o l'Atlético Arteixo, que no vingués de cop i volta i se't fiqués a sobre, no?
3: Correcte. Doncs mira, en aquest cas no, tenim amics de l'Atlético Montañeros, un equip d'allà del mateix grup, i bueno, a través d'ells ens van facilitar informes, una mica vídeos de tots els partits durant la Lliga dels dos equips, tant Arteixo com Compostela, i la feina està feta, l'anàlisi ha treballat, el cos tècnic coneix ara ja una mica més en profunditat el Compostela, i de moment el foco ja està en preparar al màxim el partit, el bo és que el pots preparar igual que si fos un equip català, tens la mateixa informació, òbviament no els has vist en viu, però penso que tot el que tenim a nivell d'informe i de vídeo servirà per arribar al millor preparats possible.
1: Perquè, Aleix, una cosa, es diu sempre, que per cert, la temporada que ve sembla ser que es canviarà definitivament a manca d'aquesta aprovació a l'Assemblea, no?, aquest sistema d'ascensos. Es diu, el grup català, no?, ja es deia a la segona B, ostres, que és molt fort, no?, el grup català de tercera, el grup català del que era la segona B, ara primera federació, és igual perquè hi ha una categoria més pel mig, però en tot cas, sí que és veritat, i no ens enganyarem, que el grup català en el global és extremadament competitiu, però que a cada comunitat segur que hi ha dos, tres equips, o a les comunitats fins i tot que el nivell global no és tan competitiu, segur que hi ha dos o tres equips que són d'un gran nivell, no?
3: Sí, sí, sí. Bueno, al final hem de posar en valor el mèrit que té el fet d'anar tot l'any líders en un grup com el català. Jo penso que qualsevol dels cinc primers de l'actual grup català podia jugar perfectament amb l'equip que tenia a segona federació, qualsevol grup. És un grup competitiu, és un grup on es mou una quantitat de jugadors que segurament poden jugar categories més amunt, doncs, bueno, que estan jugant a tercera, o bé per un bé econòmic, o bé perquè la projecció, no?, a nivell de club, com Hospitalet, Cornellà, Vilanova, Badalona, és molt bona. I a partir d'aquí, doncs, bueno, al final som conscients de que Compostela, doncs, a Galícia és una mica l'equip referència, cada comunitat té una mica els seus equips referències, sabem que Compostela és un pressupost molt gran, superior als equips que hi ha en el grup català, però també sabem que és un club on hi ha una pressió social molt alta, un equip que anava a 11 punts líder per davant del segon i a l'última volta doncs, se li gira la truita i comencen a haver-hi tensions entre públic, massa social i directiva i jugadors. Bueno, és un equip que no té fàcil al seu context i, òbviament, tenen jugadors molt bons, tenen molt bons recursos, però que al final en el futbol altres factors afecten moltes vegades el rendiment.
1: Estem parlant llavors, pel que deies, un equip de molta experiència, que a vegades això també és una arma de doble tall, no? Perquè en partits llargs a vegades també poden patir, no? Depèn de com. Això no se sap mai, eh?
3: Correcte. Jo penso que el que ens trobarem és un equip molt experimentat, un equip que, si ens fixem, la línia mitjana d'edat és propera als 30 anys. És un equip que no li va al rock and roll, és un equip bastant estàtic, un equip que sap estar ben col·locat, però bueno, hem de jugar les nostres armes, fer un partit de ritme, un partit on ataquem de manera intel·ligent. L'eliminatòria de tornar viva a Badalona no ens pot passar el mateix que a Cornellà, i a partir d'aquí doncs, també utilitzar el factor camp, no?, la tornada, per intentar matar-ho a Badalona.
1: I el que està clar és que segur, pel que estaves dient, que Compostela té un pressupost bastant més alt que l'Atlético Arteixo, m'imagino jo, no? M'imagino, no sé, aparentment, eh? Potser ara em dius,
3: sí, l'Atlético...
1: Digue'm.
3: A les informacions que ens arriben és que Compostela dobla el segon pressupost de la Lliga.
1: Doncs mira, posa-li que el segon fos l'Atlético Arteixo o l'Arosa, el que ha pujat, és igual, i l'eliminatòria va ser totalment equilibrada. Això no ens podem enganyar, està clar, eh?
3: Correcte. Bueno, al final el futbol, sí, i més avui en dia, està igualadíssim. Sabem que el pressupost marca una línia de sortida, però el treball del dia a dia, el context del partit, qualsevol factor és important a tenir en compte per quan jugues un partit. I en aquest cas, doncs, bueno, Compostela és un exemple clar que els diners no ho fan tot i han arribat a l'última ronda, però amb certes dificultats.
1: Molt bé. Aleix, escolta, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ens veiem per Badalona i també per Galícia. Molta sort.
3: Perfecte, salutacions.
1: Ens retrobem.
3: Moltes gràcies. Adéu.
1: Fins aquí la informació esportiva amb l'Aleix Mosqueda, el secretari tècnic del Badalona. Deixem aquí, fins demà.
4: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: Lleó XIV ja és a Catalunya i ha completat la seva primera visita. Ha estat a la Catedral de Barcelona, on ha celebrat una homilia de benvinguda en la qual ha alternat el català i el castellà. I només fa uns minuts, davant de la façana de la catedral, s'ha adreçat als fidels que s'esperaven a la plaça.
2: Bon dia i bona hora! Germans i germanes, mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros. Gracias por estar aquí, gracias por la paciencia. Gracias por la alegría que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós y au.
0: El Papa ha aterrat a l'aeroport del Prat cap a 12:45 del migdia, procedent de Madrid. Ara el Sant Pare es troba al Palau Episcopal i aquest vespre assistirà a l'acte de vigília programat a l'Estadi Olímpic. És dimarts, 9 de juny de 2026, i tenim més titulars. El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. Sònia Kerr.
3: L'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocats pels sindicats que no han signat l'acord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat, malgrat les restriccions per la visita del Lleó 14. A la sortida, les sensacions han estat prou bones.
4: Bueno, yo creo que bé, las sensaciones son positivas. Bueno, lo típico, que ya había par mínimo, gramática inversa, aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test. Però bueno, en general ha sigut bastant el mateix.
5: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: Als esports, Barça Igualada, està en joc una plaça per a la final de l'Hockey Lliga masculina. Joan Barberà.
6: Avui a les 7 de la tarda, Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga CB.
0: El temps amb Lluís Mi Pérez, bon dia.
7: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau aquesta tarda, no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Al control de so, Ivan López. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passen 4 minuts a 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, de la qual ha sortit fa pocs minuts. Allà hi ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha anat alternant amb el castellà en el seu discurs. Al final de la visita ha tingut un gest cap als fidels presents a la plaça, a qui s'ha dirigit en català. Allà hi tenim l'Ester Minguell. Molt bon dia, Ester.
8: Hola, bon dia. Doncs, com dèieu, Lleó XIV ja ha abandonat la Catedral de Barcelona, però abans de sortir ha adreçat unes paraules de benedicció als centenars de fidels que s'han mantingut a l'espera des de la seva arribada a la plaça de la Catedral. Aquest ha estat el moment en què el pontífex ha agraït la seva presència.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Mucha alegría, saludo a todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo, Jesucristo, que nos ha llamado a vivir como un solo pueblo unidos en la fe. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
8: I amb un llarg repic de campana s'ha dirigit fins al Palau Episcopal, que és on s'allotja i on té ara mateix un dinar privat. Abans ha fet la pregària a l'interior de la catedral, acompanyat de la cúria eclesiàstica amb el cardenal Joan Josep Omell al capdavant i entitats del voluntariat de la visita papal. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. N'escoltem un fragment.
2: I us animava a proclamar davant de l'Església que aquesta ciutat i aquesta regió són un lloc ampli i obert a la fraternitat cristiana. Amb les seves paraules trobem rostres de tants germans i germanes que entre vosaltres s'han entregat i s'entreguen per construir harmonia i comunió més enllà de tota polarització.
8: El pontífex ha visitat diferents espais de la catedral de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de Santa Eulàlia, la patrona de la ciutat, i també la font del claustre. Ara és ja al Palau Episcopal i a un quart de cinc de la tarda té prevista la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: I tot plegat, gràcies, Esther, enmig d'una forta expectació. Centenars de fidels, curiosos, turistes, moltíssimes persones han esperat durant hores el Papa als voltants de la catedral. La Judit Vallès ha pogut parlar amb algunes d'aquestes persones. Molt bon dia, Judit.
9: Bon dia, doncs encara hi ha molta gent a la plaça de la catedral a l'espera d'una nova aparició del Papa després d'aquesta sortida improvisada que ha fet fa uns instants al sortir de la catedral. Una aparició que ha generat una gran ovació, algunes corredisses i sobretot molts mòbils a l'aire gravant aquest moment que per molts fidels ha sigut molt especial. Escoltem alguns dels que s'han congregat amb molta expectació en la seva primera aparició pública a Catalunya.
10: Me parece muy emocionante el... Se ve muy sencillo, muy cercano.
11: Somos del estado de California, Estados Unidos, originarios de México. Habíamos planeado vacaciones aquí en Barcelona desde hace meses, así es que nos tocó coincidencia. Muy bonita coincidencia estar aquí.
12: Nosotros venimos de Sant Andreu de la Barca, pero trabajamos a dos coles de Sant Cugat y de Barcelona. Bueno, que quedi alguna cosa, que ens faci a tots una miqueta millors.
13: Venim a recolzar el Sant Pare. Aquest viatge que ha fet i és molt preciós.
9: Tots ells han estat esperant durant hores sota un sol de justícia, alguns amb ventalls, gorres i paraigües per combatre la calor. Fins i tot hi ha hagut algun mareig entre assistents. Una gran ovació l'ha rebut a l'entrada des de les primeres files, tot i que molta gent s'ha quedat sense poder-lo veure i, de fet, s'ha viscut certa confusió al no saber si havia arribat o no.
14: Pues nada, mucha calor y bueno, y al final pues no se ha visto nada porque había mucha gente y no he podido ver nada. Pero bueno, el estar aquí ya... Ya es importante para mí. Mirar en el móvil a ver si veo algo, porque he intentado grabar algo, pero no lo sé si saldrá algo.
9: A hores d'ara encara molta expectació davant del Palau Episcopal amb centenars de persones que esperen per veure si sortirà pel balcó.
0: I és que l'agenda del Papa és molt atapeïda i es concentra bàsicament en una zona del centre de Barcelona. Aquesta tarda reunirà en audiència amb el president de la Generalitat. Salvador Illa li entregarà una carta en què expressa l'anhel que utilitzi el català en la seva visita i li oferirà diversos regals. Després, a partir de les 6 de la tarda, es farà una festa multitudinària a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Es tracta d'una vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà, acte central de la visita, i que està adreçada especialment als joves. S'hi esperen prop de 40.000 persones i algunes actuacions sorpresa. Mont Carvajal, bon dia.
15: Bon dia. A partir de les 4 de la tarda s'obriran les portes de l'estadi Lluís Companys, però no serà fins a les 6 que començaran actuacions musicals, com la de Gospel Sense Fronteres, la Jove Orquestra Simfònica de Barcelona, Sabor de Gràcia, Conchita, Siloé o Sergio Dalma. El Papa hi entrarà amb el papamòbil cap a les 8 del vespre i farà una volta a l'estadi. Després pujarà una gran plataforma blanca amb escenografia gaudiniana. Des d'allà el Papa veurà actuacions dels castellers de Vilafranca. Hi haurà pregàries, oracions i lectures de la Bíblia, tant en castellà com en català. català. Els gairebé 40.000 feligresos tindran 60 punts de confessió, parelles de cadires encarades, no pas confessionaris tancats, per si en volen fer ús. Abans de marxar, el papa tornarà a fer una volta amb el papa mòbil per acomiadar-se de tothom.
0: El govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional tant de Barcelona com de Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino, bon dia.
16: Bon dia, Marta. Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
17: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així, com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
16: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: Per part del govern espanyol, la portaveu Elma Saiz ha destacat, després de la reunió del Consell de Ministres d'avui, que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
3: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la immigració, la dignitat i l'acollida.
18: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de seguretat. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè en aquesta visita n'hi hagi la màxima, al mateix temps que hi ha una mínima afectació per als ciutadans. Des del Centre de Coordinació Operativa del CECAT, la consellera ha defensat que el dispositiu no és fruit de la improvisació. David Navarro, bon dia.
19: Bon dia. Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
20: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
19: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: Una visita que té també un gran impacte econòmic immediat. Ho ha explicat a la xarxa Txelo Morillo, que és vicedegana EAE Business School i autora del llibre Marca Barcelona.
21: Immediat, evidentment, estem parlant de que generarà uns 125 milions de facturació i aquí doncs, tenim tot el tema de restauració, gastronomia, hoteleria, hotels, etc. No? Hi ha un desplegament també de serveis policials, de serveis de seguretat, que també necessiten un reforç molt especial aquests dies. Per tant, hi ha un impacte sobre el treball.
1: Notícies en xarxa.
0: Els docents han tornat avui a fer vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé, bon dia.
22: Bon dia. La manifestació ha sortit a les 11 de Plaça Espanya i l'objectiu és culminar-la al Parlament, on els sindicats convocants, USTEC, CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi registraran una carta adreçada als grups parlamentaris. Els hi reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, demanin una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut, coincidint amb que avui a l'hemicicle s'han de discutir els comptes d'educació. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destina ni recursos per la visita del papa. Yolanda Segura és la portaveu d'USTEC i Isan Pardes de la CGT.
23: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu.
4: cal un canvi estructural de fons.
5: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
22: A la manifestació, tot de missatges destinats al Papa, des de la mama mòbil de la CGT, a consignes com les ràtios són un pecat, habemos vaga perquè no habemos recursos, jo sí que faig miracles, o més professors i menys actes de fe. Com sempre, ball de xifres en assistència. 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona. El seguiment de la coneguda com a Papa Vaga ha estat de l'11% segons el Departament d'Educació.
0: Doncs és en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per tal d'evitar el frau.
3: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita del Pontífex.
0: A la demarcació de Tarragona, més de 4.000 estudiants han començat les proves, que compten amb una quinzena de detectors de dispositius. Són 260 alumnes més respecte de l'any passat. Ràdio Ciutat de Tarragona, Eduard París.
6: En total hi ha 26 tribunals repartits per Tarragona, Reus, Vilaseca, Valls, Cambrils, Tortosa, Móra d'Ebre, Amposta i el Vendrell. Les proves s'han iniciat a les 9 del matí amb l'examen de llengua castellana. Una de les principals novetats d'aquest any són els detectors de dispositius electrònics. A la Universitat Rovira i Virgili se n'utilitzaran una quinzena per evitar així que els alumnes puguin copiar. Superat el primer examen de castellà, hi havia sensacions i comentaris de tot tipus entre l'alumnat.
23: Bueno, jo crec que bé, les sensacions són positives. Bueno, lo típico, que hi havia part mínimo, gramàtica inversa. Aquest any ho han canviat una mica, ha sigut tipus test.
24: Jo no estava massa nerviós i l'examen teníem la consigna de que seria imprevisible. Ha sigut imprevisible perquè no era com els models d'exàmens dels altres anys, però bastant assequible.
25: Raro, perquè al final és el primer examen, estem tots amb nervis, però dintre del que cap jo crec que bastant bé.
26: Ha anat bé, era bastant fàcil comparat amb els que havíem fet a classe i, bueno, sí, ha anat bé.
6: La segona prova és la de llengua estrangera i la primera jornada d'exàmens es tancarà amb una de les proves de matèria optativa.
0: A les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat. La majoria ho fa a la ciutat de Girona, però també a les seus de Salt, Figueres i Olot. A la capital de la Garrotxa, les proves es fan a l'Institut Bosc de la Coma. Anem fins allà, Olot FM, Roger Isern.
27: Els alumnes s'han mostrat satisfets durant el primer descans a les proves després de fer l'examen de llengua i literatura castellana. Alguns d'ells han parlat als micròfons de Ràdio Lot i la televisió.
28: Jo crec que ha estat prou fàcil, estaven preparats per l'ocasió i doncs al final les classes de repàs han donat el seu fruit.
29: Jo comparteixo el pensament de Marcel, un examen assequible, sí que és veritat que la preparació hauria pogut ser un pèl més bona, però igualment examen molt assequible i molt contents, la veritat.
30: Sí, sí, examen assequible amb els continguts que entraven i jo crec que la preparació del dia anterior al partit ha sigut clau.
31: Penso que l'examen ha estat prou fàcil, no crec que ningú hagi tingut majors problemes i al final ens ha sortit el que ja ens esperàvem, o sigui que no hi ha hagut cap sorpresa.
32: Els nervis en aquest primer examen poden jugar-nos una mala passada, però jo crec que si es fa un degut estudi, doncs es pot treure bona nota.
27: Les Pau continuen el seu camí durant aquest dimecres i dijous. També es faran la resta de proves. La data de publicació d'aquests resultats serà el 23 de juny a través del portal d'accés a la universitat.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: A Lleida, els bombers continuen treballant a la zona de l'incendi que aquesta passada nit ha cremat una empresa fruitera de Ciutat Jardí. El foc s'ha donat per controlat a primera hora del matí i totes les persones desallotjades durant la nit ja han pogut tornar a casa. UAU Lleida Ràdio, Eric López.
33: El foc va començar poc després de les 10 de la nit als palots de fusta amagatzemats per la campanya de la fruita a l'exterior del recinte de l'empresa. En arribar-hi, els bombers van trobar un incendi completament desenvolupat i van establir com a objectiu prioritari evitar la propagació de l'incendi cap als habitatges propers. Davant la magnitud de les flames i de la columna de fum, van decidir evacuar la primera línia de cases i confinar la resta del barri de Vilamoncada, Ciutat Jardí, aproximadament unes 1.300 persones. A hores d'ara, amb l'incendi controlat, tots els desallotjats ja han pogut tornar a casa seva. Segons han detallat des del cos de bombers, Joan Josep Bellostes, que és el cap de la regió d'emergències de Lleida dels bombers, encara estan valorant l'afectació de les naus industrials, tant les que han cremat com les que no, i durant el dia revisaran les cases més properes per avaluar les possibles afectacions. També, com ha apuntat el cap de la regió d'emergències de Lleida, es deixaran 8 dotacions amb el sistema de comandament i un equip de drons a la zona.
0: Osona vol consolidar-se com un referent de la bioeconomia a Catalunya. És l'objectiu, almenys, de l'estratègia Osona Biocircular, una iniciativa que agrupa administracions, empreses, universitats i centres de recerca per impulsar un model agroalimentari més sostenible. El 9FM, Núria Parera.
2: El projecte busca garantir que el sector continuï sent viable econòmicament, però també des del punt de vista ambiental i social. Per fer-ho, coordina i dona visibilitat a les iniciatives que ja existeixen a la comarca, alhora que facilita l'accés al finançament públic. Entre els objectius hi ha promoure la sostenibilitat ambiental amb projectes com els biopolígons o les plantes de biogàs. En parla Alba Reguan, coordinadora d'Osona Biocircular.
7: Rebuig social per aquesta por, perquè potser a nivell tècnic la societat no sap fins a quin punt unes són més positives que les altres o no sap quines afavoriran i quines poden acabar perjudicant. Els ajuntaments no estan en contra, simplement estan a favor de tenir plantes de biogàs que siguin realment sostenibles i facilitin aquesta transició verda.
2: La regidora de l'Ajuntament de Vic i presidenta de Creacció, Bet Piella, afirma que en aquest aspecte els ajuntaments no poden anar sols.
8: Hem demanat una reunió urgent amb territori, amb agricultura i amb indústria de la Generalitat, perquè hem d'anar de bracet.
2: També es vol impulsar la digitalització del sector agrari, donar suport als petits productors agroalimentaris, afavorir la diversificació econòmica i reforçar la sostenibilitat social.
0: I en aquesta jornada tan atapeïda per la visita del Papa a Catalunya tenim encara una mica de temps per a la informació cultural. L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica. Ha estat amb l'obra El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.
0: Seguim amb música perquè Roy Ellis, Mazzoni, aquí estem escoltant, també Zap, Errate, Sibaritz i la Maria encapçalen l'edició d'enguany del Festival Internacional del Terracota Museu a la Bisbal d'Empordà. Els exteriors de l'equipament acolliran 5 dimecres de concerts i de sopes a la fresca, amb un cartell que combina llegendes, artistes consolidats i també noves veus. Televisió de Costa Brava, Alba Pairet.
9: El Festival Internacional del Terracota Museu celebrarà aquest estiu la 14a edició amb 13 actuacions musicals repartides en 5 dimecres de juliol, combinant concerts i sessions de DJ. Unes propostes que reivindiquen l'eclecticisme, la proximitat i la descoberta musical. Marçal Lladó és director del festival.
10: Sempre per projectes diferents, projectes que veuen de diferents escenes, de diferents racons del món, de diferents estils musicals, sempre posant l'èmfasi en la sorpresa, en la novetat, i mirant doncs, que tothom que ve els dimecres cada dia trobi un al·licient diferent. No?
9: Per l'escenari passaran artistes com Roy Ellis, Mazzoni, Zap Errate, Sibaritz, La Maria o Xipre.
0: I arriben els esports. Amb en Joan Barberà. Bon dia, Joan. Barça Igualada. Està en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga Masculina.
11: Bon dia, Marta. Avui, a partir de les 7 de la tarda, a Blanes es decidirà quin dels dos equips catalans lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec. El partit no juga al Palau Blaugrana perquè, recordem, hi ha el duel del Barça de bàsquet de semifinals de la Lliga ACB. En el segle XXI, el conjunt blaugrana ha guanyat 23 títols de l'Hockey Lliga Masculina. Per Igualada, passar a la final seria reviure els grans èxits de la dècada dels 90, on van regnar en l'àmbit estatal i europeu. Escoltem el tècnic del Barça, Ricard Tales.
12: Hem de guanyar. Sabem que en l'últim partit no vam competir i no vam estar a l'altura de l'escut que portem al pit, i això és el que hem de fer, és demà sortir a competir per guanyar una autèntica final. Sabem com hem d'afrontar una final, la responsabilitat que tenim tots, i això anem, i d'això va el play-off. Demà guanyant estàs a la final d'Hockey Lliga i aquest és el nostre objectiu.
11: En bàsquet a les 8 del vespre al Palau Blaugrana, el Barça rep el Tenerife en el primer partit de les semifinals del play-off al títol a la Lliga ACB de bàsquet. Demà el Joventut de Badalona juga a la pista del València, també primer partit d'aquesta eliminatòria. A la Lliga Femenina, el Cadí la Seu ha anunciat avui el fitxatge de la jugadora italiana Alessandra Orsili. La base de 24 anys arriba amb experiència a l'èlit italiana, també espanyola, a més d'haver competit a Europa. És el segon fitxatge del conjunt urgellenc. I en futbol sala, el Barça vol certificar avui la classificació per a la final del play-off pel títol de Lliga a la primera divisió masculina. Visita en la pista de l'Inter Movistar. Escoltem el tècnic blaugrana, Javi Rodríguez.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau. Con buenas sensaciones, el equipo está bien, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
11: I a la primera federació de futbol, el Centre d'Esports Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona contra el Zamora. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: Bon dia. El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Ruta.
13: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Ruta i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid i segurament el camp s'ompli i la gent empantarà.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
11: I demà, a partir de demà, molt pendents de la Champions femenina de waterpolo on hi ha dos conjunts catalans, el Centre Natació Mataró i el Club Natació Sant Andreu.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i ja seran les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobem demà a partir de les 2, com sempre. Bona tarda.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia. La xarxa de comunicació local.

0: Són les 3.
1: Descobreix la comoditat i la tranquil·litat a l'hotel millor connectat, Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Molt bona tarda, us parla Sílvia Villarroel. La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponés i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, els Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. Des de l'executiu local consideren que l'arxivament de la causa avala la tasca feta. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, ha lamentat al Badalona Matí que l'oposició judicialitzi tota la tasca del govern.
4: Han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa doncs, per anar als jutjats, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no?
3: La decisió judicial arriba 6 mesos després del desallotjament del B9, que va generar una forta controvèrsia social. I en plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex. Assegura que el fet que el papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. Entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels agustins ha quedat palesa en l'agenda del papa a Madrid i a Barcelona, que inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc de Badalona participaran en una trobada al Raval, en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa. Pineda recorda que en una de les seves visites anteriors, el mateix papa va destacar el barri pel seu treball comunitari i solidari que hi diuen a terme, que hi duen a terme, volien dir, veïns i entitats.
5: La gente son muy, muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
6: ¿En San Roque?
5: Sí, él ha dicho.
3: I precisament Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres la visita del Papa Lleó XIV a Barcelona. Ho fa a través de la xarxa de televisions locals i la seva programació especial. Al matí, a partir de 11:45 i fins a 13:45, podreu seguir en directe l'arribada del pontífex al monestir de Montserrat i l'oració del Sant Rosari, que oferirà a 12:00 PM. El dia 15, a 6:00 PM, s'entrarà el programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu. Una d'elles amb l'Ateneu de Sant Roc, entitat que va visitar quan el papa era prior general de l'Ordre dels Agustins fa més d'una dècada. Ja de cara al vespre, a partir de 8:00, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canviar la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora, es farà a 8:15, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial a 10:00 PM. I en esports, una de les sorpreses de la penya després d'eliminar el Baskonia als quarts van ser les declaracions d'un dels factors claus de la sèrie, que ha estat la defensa Adam Hanga, màxim anotador de l'ACB. Albert Inegra va explicar al programa Vitoria Quiroleros que el seu futur està lluny de la penya i que s'ha de plantejar si continua jugant a Hongria o retirar-se.
7: Lo que es prácticamente decidido que voy a volver a Hungría con mi familia. Este es nuestro plan. También puedo decir que casi seguro que no voy a quedar con la peña. Y pues si voy a seguir jugando baloncesto, veremos.
3: La peña marxarà avui cap a València, on demà arrencarà la sèrie de semifinals, el millor de 5 partits. Els dos primers seran demà i divendres al Roig Arena a 8:00 PM. Ara mateix, 25 graus de temperatura a la ciutat.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
1: Ningú t'informa com nosaltres.

Segona Guerra Mundial, un grup de dones soviètiques va escriure una pàgina única a la història militar. Conegudes pels seus enemics com les Bruixes de la Nit, aquestes dones formaven part del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, una unitat aèria composta exclusivament per pilots que van executar nombroses missions nocturnes contra les forces nazis. A bord d'avions lents i antics es van arribar a convertir en autèntiques llegendes, però com es va formar aquest regiment? Quins eren els obstacles que van haver de superar, no només al front, sinó dins de la seva pròpia societat? Quina formació tenien? Avui, a les portes de Troia, descobrirem la història del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn i com es van guanyar el sobrenom de les Bruixes de la Nit, combatent a l'enemic sota la capa de la foscor. Benvingudes als bombardejos nocturns, benvingudes a les portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local des dels estudis de Ràdio Castellà i també a través de podcast. Podeu descarregar-vos els programes a través d'iVoox, a través de Spotify, a través de...
1: YouTube,
0: que és una de les últimes novetats que tenim aquesta temporada. Ja fa setmanes que estan allà tots els nostres programes. També a través de la xarxa Més, iTunes, la botiga d'Apple, no sé com es diu.
1: Apple Podcast,
0: perdoneu. I doncs aquí teniu ja tots els nostres programes disponibles i també a través de la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat. Avui a les Portes de Troia parlarem de les Bruixes de la Nit, un doble programa dedicat a aquest fenomen històric de la Segona Guerra Mundial, i ho fem amb el nostre historiador de capçalera, Albert Abril. Benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: I avui ens acompanya la Joana Galera Botell. Ella és graduada en Història i Arqueologia per la UAB i actualment cursa el màster de la Mediterrània Antiga. Benvinguda, Joana.
2: Hola.
0: Joana, per què li dediquem un programa al 588è Regiment de Bombardeig Nocturn?
2: Bé, perquè l'Albert em va dir que si tenia ganes de fer un TFG, un programa del meu TFG d'història, i vaig dir que sí, que era molt guai la idea, que a més com les Bruixes de la Nit són superguais i són com algo extraordinari a la història del segle XX perquè són dones pilot i bombarderes, i jo crec que es tracten molt poc a l'escola, però també a la universitat, i que a més, com ser una dona estudiant història militar, doncs a vegades et venen els típics machis que et diuen naixer no sé què, i llavors doncs vaig decidir fer aquest FG com a acte de solidaritat cap a elles, per explicar la seva història. I a més, el dilluns o el dimarts, el dia 8, va ser el seu 84è aniversari, i llavors és una manera de festejar la seva formació.
1: Tenint en compte que estem gravant aquest programa l'11 d'octubre i que s'està emetent d'aquí molt temps.
3: Segueix-nos a facebook.com/portesdetroia o a twitter@portesdetroia.
4: Descarrega't el podcast des d'iVoox o iTunes.
3: I descobreix tots els continguts del programa a la nostra pàgina web www.portesdetroia.cat.

0: Doncs som aquí a les portes de Troia, escoltant aquesta música, que no sé quina és ben bé la relació que té amb les bruixes de la nit. No sé, Albert o Joana, si ens ho voleu explicar.
1: Bueno, la cançó es diu Night Witches, i llavors és una cançó de Sabaton dedicada exclusivament a les bruixes de la nit.
0: Molt bé, molt bé. Doncs mireu, aquí ja teniu la referència, a qui li agradi també la música heavy metal una mica, doncs pot escoltar i també conèixer un bon grup, potser, no?
2: I a qui li agradin els podcasts d'història.
0: Exacte.
2: No, Sergi,
0: ens pot votar.
2: Però es pot votar.
0: Compte, estimat amic, estimada amiga, que des del principi escoltes a les portes de Troia i estàs dient, oi, sí, he de votar els meus amics de les portes de Troia que m'acompanyen quan estic fent, per exemple, una truita de patates.
2: Tenim un oient que ens fa truites de patates cada setmana.
0: Doncs, aleshores, vigileu, perquè és l'últim dia, o el penúltim dia, perquè ho pugueu fer. Per tant, heu d'anar al nostre enllaç, a la descripció del programa que estàs escoltant, i tindràs l'enllaç per poder fer la votació. Per tant, fes-ho ja, no retrasis més, perquè ja no podràs, demà no podràs.
2: I no us estigueu de votar altres podcasts catalans, no? De fet, el nostre sí que està inscrit a la categoria d'Història i Creences, però hi ha altres podcasts, com per exemple Crims Reals i coses així, en català, també produïts així en petit comitè com nosaltres, vull dir que també estaran molt agraïts amb els vostres vots.
0: Molt bé, Bruixes de la nit. Joana, has fet la introducció, situem una miqueta més el tema pels nostres oients, que com tu bé has dit, és un tema gairebé desconegut, dones soviètiques, bombarderes, Segona Guerra Mundial, i segurament val la pena situar una miqueta.
1: Sí, doncs bé, les Bruixes de la nit és, com has dit, un bombarder soviètic exclusivament femení que es forma el 1941 per l'amenaça de l'operació Barbarroja. I, bueno, bàsicament és la mobilització massiva de les dones soviètiques que decideixen anar al front de batalla com a pilots, però també com a enginyeres, navegants, armeres, etc. I, bueno, sí que es pot entendre com una veritable emancipació de les dones soviètiques, però la veritat és que van viure molts prejudicis pel seu gènere, tant per les línies alemanes com per les línies soviètiques, i que no van tenir gens fàcil perquè els avions eren horribles, els uniformes eren grans i les pobres van haver de passar unes penúries. Però bé, com l'exemple de les

0: com has dit, en el mig de l'operació Barbarroja, la gran operació dels nazis per intentar conquerir la Unió Soviètica, i per tant estem a l'estiu de 1941. Què més hem de saber, Joana?
1: Pues bàsicament que l'operació Barbarroja va agafar els soviètics desprevinguts, perquè a més venien del pacte de no agressió Molotov-Ribbentrop, i llavors no s'esperaven que els nazis els ataquessin, i a més també s'ho van agafar molt de sorpresa, perquè Stalin creia fermament que podrien aturar-los molt ràpid, però no va ser així. Llavors, van ser incapaços d'organitzar un ràpid contraatac, i les tropes nazis van anar avançant fins a uns 400 quilòmetres en direcció a Moscou les primeres setmanes de l'ofensiva. I a més Hitler no estava sol, també comptava amb suport de les tropes fineses, romaneses, d'Hongria, de Croàcia, d'Eslovàquia, Itàlia, Espanya i tot d'altres territoris ocupats per l'Alemanya nazi.
2: I en quins objectius bèl·lics es van centrar més les tropes nazis a l'hora d'atacar la Unió Soviètica?
1: Sobretot es van centrar en l'aviació, que va ser el centre dels seus atacs, i de fet el que volien era, que si posem en números, a Luftwaffe, que és l'aviació alemanya, va derruir un total de 66 camps d'aviació soviètica, uns 900 avions aterrats i uns 300 enlairats. Llavors això va afectar enormement a la quantitat d'avions soviètics disponibles, i això es deu que estaven en zones de frontera, llavors era molt més fàcil arribar i destruir-los, i molts models nous d'avions van quedar inutilitzables i no els van poder utilitzar l'exèrcit soviètic.
0: Uh-huh. Abans has dit tropes de molts països, d'Espanya també, recordem, estem parlant, per qui no ho sàpiga, de la Divisió Azul. Tenim un programa dedicat a la Divisió Azul i a les batalles que hi van haver a Leningrad, al setge de Leningrad, ja fa unes quantes temporades, però ja que estem fent esment en aquest context de la Segona Guerra Mundial, val la pena que si esteu interessats en aquest tema, doncs que sapigueu que tenim un programa dedicat al tema d'aquestes tropes espanyoles, aquest contingent espanyol que va ser una tropa voluntària reclutada pel franquisme per anar a lluitar allà colze a colze amb els alemanys contra els soviètics. Molt bé, ens has descrit que la situació no podia ser pitjor pels soviètics, però és que encara, al setembre del 41, la cosa no millora, no?
1: No millora, perquè s'inicia l'operació Tifó, que és l'avenç final en territori soviètic, que es dirigeixen les tropes nazis cap a Moscou, cap a la capital, i clar, l'acreuament del riu Volga i l'arribada de les tropes nazis a Kalinin, que és una ciutat a 150 quilòmetres de Moscou, va ser totalment el pànic absolut entre la població, i de fet va ser durant aquesta època que Stalin va firmar un decret d'evacuació de la ciutat, perquè l'arribada dels nazis era imminent, i de fet el dia 16 d'octubre es va anunciar per ràdio Moscou que la gent havia de marxar de la ciutat. Tot i així no van arribar les tropes, i en cap moment es va restablir l'ordre a la capital soviètica, tot i que aquesta alerta continuava vigent. I llavors tot aquest avenç rapidíssim va fer que els pilots, els mecànics, els treballadors industrials i també les dones es presentessin com a reclutes per defensar el que és la mare pàtria, que estava sent atacada pels enemics, i és en aquest context d'inestabilitat i d'emergència d'un contraatac ràpid que van sorgir les bruixes de la nit.
3: A les portes de Troia, la història a la ràdio.
4: Descobreix tots els continguts del programa a www.portesdetroia.cat.

0: de Troia ens hem introduït amb aquest amb el que viurem avui, aquesta explicació sobre la història de les bruixes de la nit, però anem pam a pam. Som en un moment en què no és gaire normal que les dones es vulguin o puguin allistar-se. Què porta Joana a milers de dones de cop a voler participar com a aviadores a la guerra?
1: Val, ens hem de remuntar això al 1917, on hi ha un canvi a la situació, es crea la URSS, etc., i es produeix una alliberació de la dona obrera soviètica arran de la Revolució d'Octubre de 1917.
2: Que, de fet, fa relativament poc va venir en Joan Tafalla, no?, a parlar-nos de Lenin, no?, que si volem entrar una miqueta més en aquest context, doncs animem, no?, a recuperar el doble programa que li vam dedicar. Com anirà una miqueta la cosa, Joana?
1: Vale, a partir d'aquest moment s'inicien tot un seguit de mesures per l'assumpció del que és la igualtat de gènere, com la creació del Zanuddel, que és el Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus l'any 1919, o també s'aprova el dret a l'avortament l'any 1920. Llavors, totes aquestes mesures van servir per millorar els serveis sanitaris a dones i infants i també les condicions laborals. Llavors, a partir dels anys 30, a partir de la implementació del primer pla quinquennal de Stalin de l'any 1928, que incentiva una ràpida industrialització de la URSS, llavors això comporta també una contractació massiva de dones que s'introdueixen dins la indústria soviètica. I de fet, que els números no enganyen, i és que entre el 1928 i el 1937 aproximadament es van incorporar al món industrial 6,6 milions de dones.
0: Clar, estàs explicant un moment històric on hi ha el gran desplegament de recursos de tota la Unió Soviètica amb Stalin ja al poder, aquests plans quinquennals que faran que de cop i volta Rússia passi de ser una potència imperialista, sí, però econòmicament endarrerida, contrasta amb altres països del món, però justament gràcies a aquests plans quinquennals i a aquesta nova política econòmica que començarà amb Stalin, el país doncs creixerà moltíssim i serà doncs en alguns paràmetres segona potència del món. I tot això porta com a contraprestació aquesta entrada massiva de les dones al món laboral, com estaves explicant, Joana, però tot el que ens estàs dient ara mateix és com molt maco, no? És preciós. Podem contrastar-ho això amb alguna cosa més?
1: Sí, o sigui, totes aquestes mesures no representen fidelment una imatge de la Unió Soviètica, ja que va haver-hi un cert retrocés en l'assumpció dels drets de les dones a la dècada dels anys 30, com bé pot ser la dissolució d'aquest Departament de Dones del Comitè Central del Partit Comunista Rus. I a més, les autoritats soviètiques deien que la igualtat de gènere ja havia estat assumida i que, per tant, ja no feia falta aquest departament perquè tothom era igual, però amb la desaparició del Zanuddel, doncs les dones soviètiques es van quedar sense un òrgan de representació que vetllés pels seus interessos, i a més, la seva incorporació massiva en el mercat laboral doncs les feia tenir una doble càrrega, la domèstica i la laboral, doncs havien d'assumir les tasques remunerades de la feina, però també les que tenien a casa que no eren remunerades.
2: I les condicions de les dones, després d'aquest retrocés dels anys 30, tornaran a millorar?
1: Doncs no massa, perquè el 1936 es prohibeix l'avortament i tot això va molt lligat a les polítiques de Stalin en defensa de la família, la feminitat, la maternitat i una família socialista unida i forta.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs ens estàs donant el context previ a l'esclat de la Segona Guerra Mundial. Però un cop esclata, canviarà molt el rol de les dones, de la dona soviètica en aquest cas?
1: Bé, doncs, com que la majoria d'homes se'n van a lluitar al front de batalla i molts dels llocs de feina són ocupats per aquestes dones, que acaben ocupant espais tradicionals dels homes en la indústria, arriben a ser el 53% de la mà d'obra soviètica l'any 1943. Tot i així, el que volien aquestes dones, que eren hereves de la Revolució d'Octubre i que havien vist com que se'ls permetia avortar i com es podien emancipar, el que volien era convertir-se en franctiradores o pilots i anar a lluitar al camp de batalla. I, de fet, va ser que la seva insistència, van ser molt insistents per anar a lluitar contra els nazis, etcètera, i però sovint es trobaven amb el no de les autoritats soviètiques, que deien que volar no era cosa de dones. De fet, la pilot Nadia Popova explica que va ser rotundament rebutjada, no agafaven dones pilot. I de fet, se'ls deia que era sovint o sigui, sovint se'ls deia que era de vital importància que es quedessin a la rereguarda per ensenyar a nous pilots a pilotar i també per quedar-se fent tasques de la indústria.
2: Però entenem, de fet, per això estem fent un programa, no?, sobre les aviadores d'aquest regiment, entenem que aquest no administratiu no sempre funcionava.
1: No, van ser molt insistents, van enviar moltes cartes i van ser molt pesades, bueno, van acabar aconseguint, i a l'octubre de 1941 es va autoritzar la formació dels regiments femenins d'aviació, on hi queden incloses les Bruixes de la Nit, i va ser a partir d'aquest moment que van poder participar com a pilots a l'Exèrcit Roig.
0: Uh-huh. Abans d'avançar, Joana, en la creació d'aquest regiment, ens ha cridat l'atenció una cosa que poder també als nostres estimats oients, i és que ens has dit que doncs un paper que tenien les dones era formar aviadors, però clar, per a ser formador primer has d'estar formada. Com és que les dones arriben a tenir coneixements d'aviació?
1: Això es deu que als anys 30, que podem considerar com l'edat d'hora de l'aviació, pues es potencien molt els cursos d'aviació civil i també militar. I és en aquest moment, i com en teoria s'havia assumit la igualtat de gènere a la Unió Soviètica, doncs les dones no haurien de tenir cap problema per entrar i formar-se com a pilots, perquè en teoria tothom era igual a la societat soviètica. Llavors, a partir d'aquest moment es van començar a formar com a pilots navegants i van començar a tenir els coneixements de vol. Tot i així, moltes dones es van trobar que hi havia molts obstacles per accedir a aquests programes i, de fet, molts homes es veien com negativament que les dones participessin en els clubs de vol. Que, de fet, ho diu en testimoni Marina Chisneva, que és una condecorada com a heroïna de la Unió Soviètica, que diu que li van dir que l'aviació no era una qüestió de dones i que, per tant, pues, no havia de participar en ella. Tot i així, tots aquests intents dissuasoris, pues, aquestes dones van seguir picant pedra per convertir-se en pilots i navegants.
2: Molt bé, si et sembla, ara que hem fet una mica de context sobre la situació de la dona a la Unió Soviètica, comencem ja a parlar sobre la fundació del 588è Regiment de Bombardeig Nocturn.
1: Doncs bé, si les Bruixes de la Nit es van crear va ser gràcies a la insistència de la pilot Marina Raskova, que va ser la primera dona en rebre, de fet, el títol d'heroïna de la Unió Soviètica. I era una persona molt popular dintre i estimada dintre la societat soviètica i, per tant, moltes dones la van veure com una referent i un exemple a seguir i una font d'inspiració per voler i anar a lluitar per la pàtria. I, de fet, va ser Marina Raskova qui va rebre centenars de cartes diàries de dones que li demanaven i li exigien que deixessin ser pilots a les dones.
0: Clar, Marina Raskova, heroïna de la Unió Soviètica. Això, d'alguna manera, et dona accés, que ara diríem premium, no? Tindria el premium per parlar amb el camarada de Stalin. I això, d'alguna manera, ho podria fer servir ella per aconseguir aquest objectiu de significar aquest paper de les dones aviadores? O com va anar això, Joana?
1: Sí, jo crec que sí. De fet, crec que tenien una molt bona relació personal entre ells dos. No sé de quin tipus, però segur que eren molt propers. I això, pues, arrel d'aquestes cartes, Raskova va començar a gestar la idea de crear aquests grups femenins d'aviació i li va comentar a Stalin i Stalin va dir, pues sí, però està bé.
0: Segurament Stalin li va dir, i jo volé, i ella voló.
2: I jo volé d'ell.
0: Claro.
2: Wow.
0: Bueno,
2: quin clàssic.
0: És un clàssic, sí.
1: I llavors, això, a l'octubre del 1941 es va formar el grup d'aviació 122, que estava format només per dones i tenien... Bueno, i era l'objectiu principal era que aquestes poguessin anar a lluitar al front de batalla. Llavors, aquest grup 122 estava format per tres regiments diferents: el 586è Regiment d'Aviació de Combat, el 587è Regiment de Bombardeig Diurn i el 588è Regiment de Bombardeig Nocturn, que és el que parlem avui.
2: De fet, els noms ja ho diuen, no? Un és l'aviació de combat, l'altre es dedicaven a fer bombardejos durant el dia, que suposo que eren els més risquis, no? Bueno, veurem, no? Segurament en el següent programa que les condicions en un bombardeig nocturn eren també terribles. Però bueno, si més no, queda molt descrit, no?, què feia cada regiment pel seu propi nom. I de fet és en aquest últim regiment, no?, on situem les nostres protagonistes d'avui.
1: Sí, totalment. A més, és l'únic que es mantindrà totalment femení durant els anys de la guerra i comptarà amb un gran número de pilots, navegants, mecàniques, armeres, enginyeres, etcètera, etcètera.
0: Molt bé. Amb el recorregut històric que ens has fet abans, hem vist com Stalin tira enrere amb alguns aspectes de l'emancipació femenina. I per què de cop accedeix a formar regiments femenins?
1: Bé, tenim tres teories, o jo tinc tres teories. La primera és que si es van crear els regiments femenins és perquè hi havia una manca de personal masculí o sigui que hi hauria moltes baixes masculines i que per tant les autoritats soviètiques veuen la necessitat i la urgència de cridar les dones al front. Però bé, en plan, també s'ha de tenir en compte que l'Exèrcit Roig tenia una de les forces militars més grans del moment i que, o sigui, per aquells temps encara no hi havia hagut tantes baixes i menys en el sector de l'aviació per tal de necessitar contractar i agafar dones pilot.
0: I si no anava en curs de personal, quins altres motius podien haver impulsat a Stalin a prendre aquesta decisió?
1: Bé, com hem dit abans, la bona relació amb Marina Raskova, segurament la fama i la popularitat de la pilot van fer que la societat soviètica volgués també com la formació d'aquests grups d'aviació i sobretot pues, la bona relació entre ells pues, va acabar de convèncer.
0: I me hizo volar, y yo volé con él.
2: Y yo volé con él.
0: Molt bé, i una, has dit, la teoria té un tercer episodi, un tercer capítol?
1: Sí, que segurament, i la que crec jo més fiable, és que era una cosa de propaganda i que la mobilització de les dones era una estratègia propagandística de la URSS per mostrar-se molt modernes, molt moderns i molt diferents del que és l'enemic alemany i que, de fet, enviava, o sigui, era una pàtria tan unida que enviava tothom, fins i tot les dones, a lluitar per la seva pàtria. Llavors, segurament és això, jo crec, bàsicament.
2: De fet, ara, o sigui, després d'haver escoltat els tres motius, no, sembla, aquest últim potser sembla el que és més plausible, no? El que ens convenç una miqueta més.
1: Sí, també cal dir que, tot i que la propaganda hauria tingut un gran pes, que cal dir que la majoria de notes de premsa, diaris, publicacions, escrits de guerra, etc., el reconeixement d'aquestes pilots és nul. I, de fet, només se'n reconeixen les tasques auxiliars, i aquestes publicacions que trobem sovint es troben a les últimes pàgines dels diaris o en aquells diaris i mitjans només adreçats a les dones, com pot ser la Rabotnitsa, que es tradueix com la dona treballadora, o la Kristianka, que es tradueix com la dona camperola.
0: Uh-huh. I en aquesta època un mecanisme de propaganda emprat per les forces implicades a la guerra era les cartes del front. De les bruixades de la nit en tenim alguna?
1: Sí. Però també són publicacions molt reduïdes. De fet, trobem una del 8 de març del 1945, que és justament el Dia de la Dona, on dues pilots de les Bruixes de la Nit van publicar la seva experiència com a pilots. I cal dir que el dia que, o sigui, que es publiqués el Dia de la Dona pues, té dues lectures. Una que es pot veure una casualitat i que realment sí que volien donar-li aquest protagonisme a les Bruixes de la Nit i el seu valor com a dones pilots, o que fos una... que tingués una intencionalitat i que fos totalment propaganda, la típica de avui és el dia de la dona, avui l'anem a visibilitzar, però que llavors no tindria un veritable reconeixement de les seves tasques al front.
2: I aquesta constant que estem veient en la política de Stalin, no? Aquest fet de reservar només les últimes pàgines, de que les publicacions de les cartes al front siguin marginals, etc., era una política constant en això, en els dictàmens de Stalin?
1: Doncs sí, en els seus discursos poc remarca la importància de les dones al front. De fet, en els seus discursos sovint fa una clara distinció entre homes i dones de la societat soviètica, referint-se, per exemple, als pagesos i a les pageses, als camperols i a les camperoles, als obrers i a les obreres.
0: És com si fos dels comuns, no?
1: Sí,
2: anar desdoblant.
1: Sí, però tot i així, quan parla de l'Exèrcit Roig, només es refereix a homes o camarades i no parla pas de dones. Uh-huh. De fet, això ho veiem en el discurs de l'1 de maig de 1942, moment en què ja havia les pilots dels regiments, on diu...
3: Camarades, homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, comandants i instructors polítics, guerrillers i guerrilleres, obrers i obreres, camperols i camperoles.
1: Com podeu veure, sí que refereix a camperols, camperoles, guerrillers, guerrilleres, però quan parla d'homes de l'Exèrcit Roig i de la Marina Roja, no parla pas de les dones de l'Exèrcit Roig ni de la Marina Roja, que estaven presents en aquell moment a les tropes soviètiques. Llavors, com a conclusió, podem arribar que per molta propaganda que es fes, no hi havia una veritable emancipació de les dones ni un reconeixement de la tasca de la dona com a pilot i que tot era propaganda per mostrar-se com una potència molt moderna.
2: Sí, aquesta idea, no?, de mostrar-nos que estem, o sigui, que els ideals de la Unió Soviètica estan per davant dels ideals dels països capitalistes europeus, etc., no? Ja veurem que aquest tema serà recurrent al llarg d'aquest programa, segurament també a la segona part. Reprenem, Joana, si et sembla, a la creació del nostre regiment.
0: No, digues el número.
2: 588, regiment de bombardeig nocturn.
0: Que cabron.
1: És difícil.
2: No, de ser a preparar l'equip, ho hem escrit uns quants cops, això.
0: Escriure jo també, però ho has de dir, ho has dit
2: molt bé. No, 588.
0: Quin tio aquest Albert Abril, eh?
2: Està sempre a punt.
1: Sempre a punt.
2: Quins requisits havien de complir les dones per ser reclutades?
1: La veritat és que moltes dones volien ser pilots, que evidentment era lo guai i lo xulo, vull dir, ser navegant, però ser pilot era...
2: I ser enginyer, no?
0: Pobres navegants. Bueno... O sigui, mariner, vés a la merda, aquí el que mola és un avió. Marinera, res, no pot ser marinera.
2: Bueno, és que navegant és...
1: Bueno, navegant és com la persona que hi ha a l'avió i que la guia a la pilot.
2: Gira a l'esquerra.
1: Exacte.
2: Ara a la dreta.
1: Una mica així, però ho penso a mi i penso que seria molt més guai ser pilot que navegant. Llavors, no totes ho podien ser perquè no hi havia tants avions i es van establir uns requisits mínims com el d'haver volat com 500 hores com a mínim, que si veníem de que ja hi havia dones en els cursos de vol, bueno, pues segurament algunes ja ho tenien.
2: Però imagina que les pràctiques eren tan cares com les de conduir.
1: Imagina't.
2: Sí, 500 hores, déu-n'hi-do, eh?
1: Amb un avió, ja veurem els avions com són.
0: Molt bé, i Joana, els càrrecs i les responsabilitats de dins del regiment sempre eren les mateixes? Podien variar?
1: No, van anar variant segons les necessitats del regiment. Al principi hi havia moltes que volien ser pilots i llavors, per tant, hi havia una gran demanda i se'ls assignava altres càrrecs com ser navegants. Però tot i així això podia canviar i de fet, tal com diu la navegant i posteriorment pilot Yevgenia Zigulenko, en el regiment teníem escassetat de pilots, així que els navegants es van reciclar per convertir-se en pilots i el personal de terra per a convertir-se en navegants, és a dir que hi havia un reaprofitament dels càrrecs en funció del que necessitessin.
2: I en quin moment, o sigui, quan es van començar a organitzar tots aquests regiments femenins? Quan comença tot plegat?
1: El decret de formació del grup d'aviació 122 es va firmar el dia 8 d'octubre de 1941, tot i que la notícia de la formació d'aquests tres regiments no va arribar fins dos dies més tard, més o menys, el dia 10, sobretot també arran de la retirada soviètica de la línia Moskhaysk, a 50 milles a l'oest de Moscou. I a partir d'aquest moment, doncs, va esclatar i es va començar a estendre el rumor i moltes dones es van veure interessades en participar com a pilots, navegants, etc., en defensa de la pàtria.
0: Molt bé. Doncs aquesta pregunta que ve ara m'agrada molt, perquè faig una crida als nostres estimats companys i companyes, professors d'institut, que aquest any ens han tornat a canviar l'examen de selectivitat d'història, d'acord? I que ara és molt més competencial. Molt bé. Aleshores...
2: Som-hi.
0: Tipus d'anunciat que ens trobarem si algun jove estudiant de la segon de batxi, doncs també de segon de batxillerat, doncs també que ho sàpiga, que si t'examinaràs per la matèria d'història d'Espanya, doncs és un tipus d'anunciat que et podràs trobar.
2: Per tant, agafa boli.
0: Agafa
2: una llibreta.
0: Agafa una llibreta. La llibreta és allò que tens un calaix que mai toques. D'acord? Agafant pols, el que fas tot a ordinador amb el ChatGPT, però de tant en tant hi ha una llibreta que va bé per agafar punts. Aleshores, Joana, et tocarà tu respondre.
1: Vale.
0: Faràs tu d'estudiant. La pregunta serà, posa't al lloc d'una jove soviètica que es vol allistar. Quin procediment seguirà? Aleshores, aquí, si fos un examen, hi hauria inclou la paraula tal, tal, qual i tal. I aleshores, això és molt competencial i tu has de poder respondre això, Joana.
2: I practicar el que tant ens agrada dir com l'empatia històrica.
0: Empatia.
1: Vale, no sé, ho intentaré, però...
2: Segur que ho fas molt bé.
1: Vale. Bueno, començar a dir que el reclutament de dones es feia a partir del Comitè Central del Komsomol, que és l'organització juvenil del Partit Comunista de la Unió Soviètica, però també es feia de boca a boca. Llavors, jo, si fos una jove soviètica, enviaria una carta, sent molt insistent, dient que jo vull ser pilot, i llavors rompliria uns qüestionaris i m'aniria a entrevistar amb el Komsomol local. Llavors, un cop em fan l'entrevista, em dirien, vale, és molt perillós allistar-se a l'Exèrcit Roig, i jo diria, vale, em sembla bé, i m'enviarien a Moscou a entrevistar-me amb Marina Raskova, que jo també estaria molt nerviosa perquè seria la meva heroïna de guerra.
2: Ho està fent bé.
0: Ha ficat el concepte Marina Raskova, ja està, molt bé.
1: I llavors, cal dir que mentre que la cerca de pilots i navegants era més laxa, al final, bueno, tampoc era tan laxa, havies de tenir 500 hores de vol, però es van posar molt més estrictes amb la recerca de mecàniques i armeres, ja que havien de trobar gent amb coneixements tècnics i les armeres pues, també havien de tenir la força per poder carregar les armes. Jo, per exemple, no ho podria fer en absolut. I també cal dir que moltes d'aquestes dones no van passar proves mèdiques ni físiques i tal com diu Ina Pasportnikova, una de les mecàniques del regiment, ningú mai em va preguntar per la meva força, llavors, pues, no sé. Era una mica a fa... Això voleu.
0: Bueno, li hem de donar molt bona nota perquè ha fet diverses cites a testimonis de l'època i, per tant, un corrector de la selectivitat et ficaria un 10,
2: i a
0: com
2: més,
0: a mínim.
2: Ha posat la part personal aquesta que estaria supernerviosa perquè Marina Raskova seria allà, saps? Seria la meva formadora.
0: Sí, competència transversal. És una competència transversal.
2: La ciutadana, no sé, per la personal. Sí. És com si Hobbs Bone fos el teu professor. Saps? Imagina't.
0: Exacte.
2: En fi, veiem que, tot i tots aquests tràmits, totes aquestes revisions, les 500 hores, etc., sembla, sé que era un procediment bastant ràpid, no? Era una situació desesperada. Com anava la cosa?
1: Doncs sí, de fet, Raskova es va reunir com amb una gran quantitat de dones un mateix dia fent entrevistes, i de fet, si posem dates, el 8 d'octubre es creen els regiments femenins d'aviació i el 13 es realitzen com bàsicament totes les entrevistes a l'Acadèmia d'Enginyeria de la Força Aèria de Zhukovsky de Moscou. Llavors, un dia més de les entrevistes, o sigui que tenien molt poc temps, el dia 14 les voluntàries ja van rebre els seus uniformes i un dia més tard ja les van enviar a entrenar-se a Engels.
0: I, val, tot aquest recorregut d'aquestes dates que ens expliques ens ho podem imaginar, però això últim que esmentes, per què podia ser un problema això, Joana?
1: Bàsicament perquè els uniformes és el gran problema, jo crec. Els uniformes no estaven adequats a elles, eren uniformes masculins, llavors les talles eren grans i els anaven grans, llavors potser si els pantalons era més fàcil perquè es podien arreglar les vores de baix o les vores de dalt, però el gran problema eren les botes, perquè si t'agafes una bota que no és el teu número ja vas incòmoda, i això pues, feia que no caminessin còmodes, que no tinguessin tota la mobilitat que desitjaven, etc, etc. Era un gran problema.
4: A les portes de Troia, descobreix la teva història.
3: Troba'ns a facebook.com/portesdetroia i a twitter @portesdetroia.

0: Recta final del Portes de Troia d'avui, per situar les bruixes de la nit. Tindrem un altre programa perquè hi ha moltíssimes coses per parlar, per tant, poc a poc i bona lletra, com hem dit al principi del programa. Però abans del separador, Joana, ens comentaves que hi havia certa manca d'organització pel que fa als recursos i posaves l'exemple dels informes.
1: Uniformes.
0: He dit informes.
1: És que estàs tan fart de fer informes.
0: Merdes. Uniformes. Exacte. Joana, això es veurà en altres àmbits?
2: Sí, que es veurà en altres àmbits, sobretot en els avions assignats al regiment. Bueno, ja ho he comentat una mica. Si recordem, els nazis van dedicar a destruir tots els avions nous i els nous models d'avions amb l'operació Barbarossa. Llavors això va afectar greument a les bruixes de la nit, que a més eren dones, per tant tenien els pitjors models d'avions que podien trobar, que eren els Polikarpov PO-2.
1: Nosaltres els diem els PO-2.
0: Els
1: PO-2, que té com nom de robot, no? D'androide de Star Wars.
0: Una mica sí.
1: Primer de tot, convidem els oients a buscar una fotografia dels PO-2.
2: Són bastant monos.
1: Però ja veurem. Us convidem a obrir la fotografia, us la projecteu davant vostra, i ara deixeu que les paraules de la Joana us acompanyin per descriure-los una miqueta, Polikarpov, perquè ja veureu que no era l'últim de l'últim. No. En Sergio, de fet, ho està buscant en directe.
0: Polikarpov.
1: Per viure l'experiència de manera encara més vivencial.
0: PO-2, ja el tinc aquí.
1: Què tenim? Què hem de saber dels PO-2?
2: Els Polikarpov eren uns avions produïts des del 1927, i de fet era el model de bombarder més antic de les forces de l'era soviètiques i internacionals. I a més estaven fets de lona i de fusta i amb una cabina oberta, i no estaven gens preparats per la guerra, no tenien ni ràdio, no tenien ni armament per a la defensa ni paracaigudes fins ben entrat el 1944. Bueno, i que de fet no crec que se'ls pugui considerar avions de combat, sinó que segurament servien per l'entrenament de joves pilots i per la producció agrícola. A més, tot i que eren molt lleugers, els Polikarpov eren molt lents i no podien volar a masses altures, arribant a uns màxims de 1.300 metres sobre el nivell del mar. Per tant, i tota la seva demostrada efectivitat, perquè les bruixes de la nit ho van patar molt, els Polikarpov van posar les bruixes de la nit en situacions de greu perill que s'haguessin pogut evitar amb un altre avió, segur. Tal com explica la tinent Polina Hellman, la baixa velocitat de l'avió només a 100 km per hora ens convertia en objectiu tant del foc de les armes petites com dels canons antiaeris.
1: És que imagina, no? Sense cabina, sense ràdio, sense la típica metralladora tonta.
2: Sense paracaigudes.
1: Sense paracaigudes, que si t'estavelles no tens possibilitat de saltar, no? A més, de fusta i lona. Vull dir, és com que és un avió fet amb maqueta.
0: No, s'estan passant el joc en dificultat extrema.
1: Bueno, sí. És el que tiene la Unió Soviètica, no? I ja està. Un cop hem passat tots els tràmits que ens has explicat abans, un cop ja sabem amb quin avió pilotarem, ja està. O sigui, una dona s'allista i cap al front directe.
2: Bé, no. Havien de passar per un entrenament. Les entrevistes eren el dia 14, doncs el dia 15 ja les van enviar amb alerta de perill imminent cap a la ciutat de la seva formació, que és Engels, i van enviar un total de 300 i 400 dones que van marxar cap a aquesta ciutat, que és una ciutat del Volga, al nord de Stalingrad. Llavors van fer un viatge de 9 dies en tren i allà van poder estudiar les regulacions militars, van cantar, van recollir els uniformes que tant els grans els hi anaven, van aprofitar per dormir, perquè a més sabien que a partir d'aquell moment descansarien poc, i es van estar preparant per la guerra, i finalment el 25 d'octubre van arribar a la base militar i van començar el seu entrenament i la seva formació.
0: I perfecte, doncs ja les tenim preparades per començar aquest entrenament, aquesta formació de les bruixes de la nit. Com serà? Què podem saber? Tenim els detalls o què podem, el màxim d'informació sobre com era aquest entrenament, Joana?
2: Doncs sí, l'entrenament a Engels va ser molt intensiu. De fet, havien d'aconseguir el de 3 anys d'entrenament en només 6 mesos i per tant les leccions eren llargues i intenses. Aquest entrenament consistia en 10 hores de classe i 2 hores d'entrenament físic diari. I a més, les navegants havien d'estudiar codi Morse durant una hora més al dia i en general dormien unes 5-6 hores al dia, a no ser que es veiessin estroncades aquestes hores de son per simulacres, algun exercici d'entrenament nocturn, etc. I tal com he dit, aquest entrenament va ser molt intensiu, i si a l'octubre de 1941 s'estaven entrenant i formant, ja al juny del 1942 van realitzar la seva primera missió, o sigui que amb molt poc de marge van estar preparades per per participar en la guerra.
1: Jo tinc dues coses a comentar sobre això. La primera és, m'està recordant una miqueta dels programes que va venir a fer la Maria Martínez, que van parlar de l'SOE i de les dones espies durant la Segona Guerra Mundial, que feien també un entrenament superintens, cada cop en qüestió de dies havien d'anar com, no, en aquest cas no cap al front, no, però sí que havien de practicar moltíssimes coses d'infiltració, de sabotatge, d'engany, etc. I una altra cosa, Sergio, no sé si has fet comptes, però diu 10 hores de classe i dues d'entrenament físic, o sigui, 12 hores al dia.
2: Sí.
1: O sigui, com estarien els nostres alumnes?
3: No
1: s'atreveix a contestar.
3: No.
1: En fi, aprofitem que tenim a l'estudi una persona que s'ha dedicat moltíssim a la investigació de les nostres protagonistes d'avui, de les Bruixes de la Nit, i podem fer-li una pregunta que molts cops és difícil de fer, perquè és un tema sobre el que es troben poques investigacions ben fetes, i és que quines recomanacions ens faries a nosaltres i als nostres oients, Joana, per poder-nos acostar una miqueta més al tema que tractarem avui?
2: Val. Doncs per aproximar-nos, vinc a recomanar tres llibres que vaig utilitzar molt en el meu TFG. Tots escrits per dones, tots escrits en anglès, però bé, jo ho vaig entendre fàcilment, i que enfoquen tots tres de manera molt diferent la formació dels regiments i d'aviació i els motius que hi ha darrere aquesta formació. El primer que vinc a recomanar es diu Wings Women and War, Soviet Air Women in World War II, de Combat, de Reina Pennington. I aquest, si bé és el que menys vaig utilitzar dels tres, però explica de manera molt detallada com es van formar aquests regiments, les missions que van realitzar i les seves zones, i també els motius que van portar la desmobilització massiva d'aquests regiments. El segon que vinc a recomanar es diu Flying for Her Country, The American and Soviet Women Military Pilots of World War II, de Amy Goodpaster-Striff, que és molt curtet, és molt amè i molt entretingut, i exposa els motius de formació dels regiments, però també parla molt de la propaganda, de la defensa de la pàtria, de Marina Raskova, també de les qüestions de gènere que van portar a la formació d'aquests regiments, etc. I l'últim, que per mi és el més interessant de tots, que es diu A Dance with Death, Soviet Air Women in World War II, d'Anne Nogle, i que explica, bueno, és molt interessant perquè bàsicament són bueno, perquè ensenya de manera biogràfica el testimoni de moltes de les pilots del regiment 588è de bombarders nocturn, però també dels altres dos. Llavors és molt interessant perquè són elles que expliquen la seva situació i per què es van a llista i com ho van viure, tota la seva experiència en la guerra.
1: Molt bé, com que ens sobra temps, no sé si en Sergio em deixarà fer una mica de periodista.
3: Endavant.
1: Som-hi. Per què? O sigui, quins motius et van portar a fer un TFG sobre les Bruixes de la Nit? Perquè precisament has dit que estàs estudiant el màster sobre antiguitat. Vull dir, què t'ha portat una miqueta cap
2: aquí? Sí, jo soc molt fan de la història romana, llavors no sé per què vaig triar això. Bueno, sí que ho sé, perquè vaig haver de fer dos TFGs, llavors un d'arqueologia que havia de ser de història de Roma segur, i llavors tenia el gran dubte del TFG d'història, i de fet estava d'Erasmus un dia caminant per allà, que vaig anar a Dublín d'Erasmus, i vaig dir, m'agrada molt l'aviació. I volia fer un TFG de Barón Rojo, però poc vaig trobar d'informació que m'interessés. També volia fer alguna cosa de soviètic. I volia fer alguna cosa de la Segona Guerra Mundial. I pues, se'm van unir els punts i vaig dir, ostres, les Bruixes de la Nit són soviètiques, dones, pilots, Segona Guerra Mundial. I aquí ho vaig tenir i vaig tirar endavant amb aquest tema.
1: I ha estat difícil? O sigui, has dit que, per exemple, tu sí que has fet servir aquests tres llibres que has mencionat, però és difícil trobar informació sobre aquest tema aquí a Catalunya o a Espanya, si vols?
2: Sí, déu-n'hi-do. En castellà crec que hi ha un parell de llibres, però els vaig utilitzar molt poc pel TFG, tots eren en anglès, i també vaig haver d'anar a moltes fonts d'internet que només podia accedir si tenia com un correu corporatiu universitari. De fet, ara volíem citar un lloc, un espai, però no vaig trobar el document perquè ja no tinc el correu de la universitat. O sigui, és molt difícil. Tampoc hi ha com imatges, no pots accedir a les pel·lícules, és molt complicat trobar informació.
1: No has pogut anar als arxius de la Unió Soviètica, no?
2: Evidentment que no. Tampoc ser rus.
1: És també un impediment, no? Aprofitem, si et sembla, per anticipar una miqueta de què parlarem al proper programa, ja que ens has plantejat un doble programa de les Bruixes de la Nit, perquè encara no sabem per què es diuen les Bruixes de la Nit, no?
3: Ara ja anirem, però de tota aquesta entrevista en profunditat que li has fet a la Joana Galera, que està bé, ho hauríem de fer més, això.
1: És interessant, és la part humana.
3: La part humana. Has dit que has fet dos TFGs?
2: Sí. Bueno, un de les bosses de la nit i l'altre és del...
3: No en tenies prou?
2: No, és que he fet dues carreres, llavors m'han demanat dos TFGs, sí o sí.
3: Val. I l'altre de què és?
2: L'altre és de la meva passió de la vida, que és l'emperador Trajà. I de la seva conquesta de les terres pàrtiques.
3: I tu saps que això també ho pots venir aquí,
2: sí,
3: a explicar,
2: sí, ja m'han comentat.
3: Al Troia, no?
1: Sí. Va, tenim un parell d'idees per d'aquí un temps.
3: Sí, sí. Sí. Aquí també som molt de romans i de fet, poder tenim una sorpresa d'aquí unes setmanes.
1: Potser tenim alguna sorpresa.
3: De les grosses, en tema de romans, eh? De les grosses no podem encara dir res, però s'apropa el programa 476.
1: Ah!
3: Ara no... estem fent el 470...
1: 70, 70. 70. Falten 5 programes.
3: Falten 5 programes.
2: No, compta enrere.
1: 7.
3: Clar.
1: 6. Falten 6 programes.
3: Falten 6.
1: No sé per què he dit 5.
3: Vale. 6. Aleshores, bueno, et convidem, Joana, i a tots els nostres estimats apassionats d'aquesta època, com tu, que els tenim moltíssims aquí a les portes de Troia, que estiguin molt atents, perquè el 476 es considera... la data, diguéssim...
1: mítica, no?
3: Sí, amb els historiadors han quedat que aquí és quan va caure l'imperi romà. Ja sabem que això és molt... però, bueno, ho deixarem així, perquè és, al final hem de tenir significats comuns de tots. Doncs 476, i quan arribem nosaltres al programa 476, potser passa alguna cosa molt interessant amb el tema de Roma. Ho deixem aquí, eh?
1: Ho deixem aquí, però jo penso que és una bona canya per tirar. Sí, mm-hmm. Sí, per pescar.
3: I Joana, ara, ja que jo també m'animo amb el tema de les entrevistes, que a mi també m'agrada.
1: Som-hi.
3: I d'algun dels dos TFGs tiraràs després cap a un treball, com es diu això?
1: Doctorat?
3: Cap a un doctorat?
2: Bueno, està per veure, però crec que sí. El de Trajà em va robar el cor. És que aquest home m'agrada molt, llavors. M'estic obsessionada amb ell i, en teoria, la idea és fer alguna cosa de Trajà o de romans fent coses per aquí, per la península ibèrica.
3: Tens sort que avui no hi és l'Alberto Reche, no, per parlar de romans, perquè és un hater dels romans, ja ho sabeu.
1: Tot i que de tant en tant fa programes sobre romans.
3: Sí,
1: això
3: sí,
1: també s'ha de dir.
3: Però també fa notar molt la seva ràbia cap als romans, així que avui tens sort que no ens acompanyi l'Alberto. Salutacions, Alberto, però avui et lliures d'això. Així que molta sort, Joana, amb aquests estudis, endavant.
2: Gràcies.
3: O sigui, si ets capaç de fer dues coses tan allunyades en el temps i poder manegar dos contextos diferents, cosa que molta gent tampoc no li agrada molt. Jo em fico amb la meva parceleta i aquí no moré, que a mi la Joana va tocant allà un pal i l'altre. Molt bé.
1: I aprofitem, ja que ens estem acostant al final del programa, per tornar a recordar a tots vosaltres, els nostres oients, els nostres fidelíssims oients, si encara sou aquí, si heu arribat fins al final, us recordem que ens faria molta il·lusió ens faria molta il·lusió guanyar el concurs d'iBooks, òbviament, però és molt difícil que un concurs tradicionalment castellano parlant, no, que els podcasts en castellà són els que guanyen. Bueno, seria fantàstic que un podcast en català de divulgació històrica guanyés, o inclús que quedés entre els finalistes. Vull dir que si voleu donar-nos el vostre suport, recordeu que teniu el link a la descripció del programa, a les nostres xarxes socials i segurament també a la pàgina web.
3: Molt bé, doncs ho deixem aquí aleshores avui?
1: Ho deixem aquí.
3: Sabeu que tenim un altre programa dedicat a parlar en profunditat de les missions de les bruixes de la nit i, per tant, tindrem de nou, m'atreveixo a dir que tindrem de nou a la Joana Galera amb nosaltres, per tant, deixem de moment aquest petit tastet del tema, ja ens hem situat, ja les tenim entrenades, ja sabem com anirà la cosa, en quin moment començarà a intervenir, però això ho deixarem pel pròxim programa de les Portes de Troia. Ho deixarem aquí pel moment, per una altra ocasió seguim parlant de les Bruixes de la Nit. Moltes gràcies, Albert Abril.
1: A tu, Sergio, i moltes gràcies, Joana.
2: Igualment.
3: Efectivament, Joana Galera, moltes gràcies. A l'Adrià Tirado al control tècnic, la Cristina Domene a les narracions, i qui us parla, Sergio Rodríguez. I nosaltres ho esperem al pròxim programa, dedicat també a les Bruixes de la Nit de les Portes de Troia.

0: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 4.
0: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Neguits, incertesa i tensió són alguns dels sentiments que des d'avui fins dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les proves d'accés a la universitat. La selectivitat, també coneguda amb aquest nom, manté el model competencial però que incorpora canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, rellotges intel·ligents i altres aparells. Els exàmens de llengua castellana i literatura i llengua estrangera han estat els primers de les PAU que s'inicien aquest dimarts 9 de juny. Ja de cara a la tarda es faran simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat, unes proves per les quals l'alumnat s'ha preparat durant tot el curs i especialment durant les darreres setmanes. Precisament des dels centres educatius de la ciutat, el professorat el recomana preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats. N'ha parlat el director de l'Institut Júlia Minguell i el representant de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón.
4: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un segon, amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
3: La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponés i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. Des de l'executiu local consideren que l'arxivament de la causa avala la tasca feta. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, ha lamentat al Badalona Matí que l'oposició judicialitzi tota la tasca del govern.
5: Han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist, doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa, doncs, per anar als jutges, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar els jutjats a veure si allà, doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no?
3: I ara mateix tenim 25 graus de temperatura.
2: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
0: Ningú t'informa com nosaltres. Radio Ciutat de Badalona.
6: 4:03. Comença el Connectats.

0: tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa El Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona. Programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, El Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 9 de juny i comencem amb la crònica del temps, Lluís Mi Pérez.
1: Bon dia, aquest dimarts està portant un temps mitjanament variable en algunes comarques, sobretot les del Pirineu, les de Lleida, la Catalunya Central. S'han anat produint algunes pluges febles i intermitents al llarg de la nit i també aquest matí, tot i que a hores d'ara gran part d'aquests núvols s'estan trencant. En qualsevol cas, n'estan apareixent de núvols a les comarques de Barcelona, de Girona, i fins i tot arribaran a caure algunes gotellades al llarg de les properes hores. En el cas de l'àrea metropolitana, per exemple, poca aigua, per bé que els núvols sí que seran més abundants, per exemple, al Maresme i als dos Vallesos. Aquests núvols del nord del país frenaran una mica la temperatura respecte a la d'ahir i, tot i que l'ambient serà suau, aquesta tarda no farà la calor que vam arribar a assolir el dilluns a la tarda. Quan més cap a les Terres de l'Ebre, més al sud de Lleida, també les comarques de Tarragona en general, tindrem més clarianes. Atenció, perquè aquesta nit i també el dimecres al matí tindrem força núvols amb alguna pluja esporàdica, però podria fer la guitza a alguns actes papals. Això sí, aquesta pluja marxarà de seguida a partir del migdia del dimecres. N'estem pendents a la xarxa?

0: Al Connectats parlarem precisament del temps, perquè fa uns dies l'ONU alertava que el planeta registrarà el seu any més calorós molt aviat. Li preguntarem al meteoròleg Jordi Moré, des de Castellà del Vallès. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana avui per analitzar el paper de les dones a l'Església i l'incivisme quan arriba al fons del mar. A partir de les 5 coneixerem el club de futbol Can Rull, Rómulo Tronchoni de Sabadell, de la mà del seu president, Santi Ribalta. Continuarem amb Salut per aprofundir en les addiccions més freqüents amb Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta del BCA. I acabarem amb cultura per anar a l'última romeria de l'any de Sabadell, la de la Hermandad de la Virgen de Gràcia. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: les 4 i 6 minuts ens posem al dia. Ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim també avui per Terrassa. Sergi, està bé? Bona tarda.
1: Bona tarda. Els agents rurals del Departament d'Interior i Seguretat Pública de la Generalitat de Catalunya van interceptar una persona mentre provocava un incendi de vegetació de superfície reduïda a la zona de Camp Petit, propera a la Riera de les Arenes. Els fets van succeir en el marc d'un dispositiu de vigilància a la zona desplegat pels agents de l'àrea bàsica del Vallès Occidental, i és que ja s'havien succeït incendis de petita entitat al medi natural i al nucli urbà de Terrassa que preocupaven i molt el veïnat. L'individu, que va ser sorprès infraganti pels agents, va intentar fugir, però finalment va ser detingut a la mateixa riera. En la detenció també van donar suport als efectius de la policia municipal, així com els Mossos d'Esquadra, que finalment es van fer càrrec del detingut fins que va passar a disposició judicial. Els agents rurals van instruir les diligències corresponents per un presumpte delicte d'incendi de vegetació.
0: Gràcies, Sergi. Anem ara fins a Sabadell. Juli Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Sabadell ha arribat als 228.514 habitants aquest 2026, segons les dades que ha exposat aquest migdia l'Ajuntament de Sabadell. Es tracta d'un increment de l'1,4% respecte de l'any passat, el que es tradueix en 3.000 persones més que a principis del 2025. Unes dades que Montse González, tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, veu com quelcom positiu, ja que des del seu punt de vista demostren un interès creixent per venir a viure a Sabadell. No obstant això, en vista d'aquesta tendència a l'alça sostinguda en els últims anys, González també ha apuntat com l'Ajuntament farà front a aquest creixement demogràfic.
3: Tenim clar que aquest creixement ha de ser sostenible, perquè volem mantenir la qualitat de vida de la gent i, per tant, hem de mantenir aquests serveis adaptant-los, com deia, a les necessitats dels nostres conciutadans. El creixement ha de tenir sentit, l'hem de poder gestionar bé i que repercuteixi positivament en la vida de les persones. I això significa dimensionar bé els serveis.
2: Ara mateix, ha assegurat González, es pot garantir aquesta qualitat de vida i, com a mostra, ha assenyalat la renda per càpita. El salari brut anual dels sabadellencs és de 31.852 euros, un 4,8% més que l'any passat i 1.864 euros més que els municipis de l'entorn.
0: Gràcies, Júlia. Anem al litoral. Badalona, Martí Villegas, bona tarda.
4: Bona tarda, Carme. En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex, assegurar que el fet que el papa sigui agustí marca clarament el seu tarannà, ja que es tracta, diu, d'una espiritualitat orientada a sortir a trobar la gent, especialment els col·lectius més vulnerables. Entrevista del Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels agustins ha quedat palesa en l'agenda del papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa. Pineda recorda que en una de les seves visites anteriors, el mateix papa va destacar el barri pel seu treball comunitari i solidari que hi duen a terme els veïns i entitats.
5: La gente son muy... muy activas, todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc y eso, creo que como ha dicho mismo el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
6: ¿En Sant Roque?
5: Sí, él ha dicho.
4: Més enllà dels grans actes previstos a Barcelona, el rector subratlla que la visita té un marcat caràcter pastoral i no pas polític. En aquest sentit, interpreta la tria d'espais, com el Raval o el centre penitenciari Brians 2, com un missatge clar, posar el focus en les perifèries socials i no oblidar les persones més desafavorides.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral, ara des del Prat de Llobregat. Ivan Conde, bona tarda.
7: Bona tarda. La plantilla de Nissan a Catalunya comença una vaga indefinida per reclamar compromís amb els i les treballadores que perdran la feina. Aquest dilluns, desenes d'operaris de la planta de recanvis del Prat han tallat els accessos a la factoria i s'han preparat per acampar-hi amb l'objectiu de pressionar l'automobilística nipona perquè inclogui un pla que garanteixi la continuïtat laboral del personal afectat per l'ERO que s'executarà a les plantes catalanes. Concretament, afectarà un total de 211 treballadors, el 37% d'una plantilla d'un total de 596 persones de les plantes de recanvis i àrees flexibles ubicades al Prat i al centre tècnic a la zona franca de Barcelona. Escoltem Raül Ocon, delegat sindical de Comissions Obreres a la planta de recanvis del Prat, i el seu homòleg de Siguen USOC, Àlex Manciño.
6: Esto es un desmantelamiento progresivo que hoy somos nosotros y en el futuro no muy lejano serán el resto.
8: Que busquen una alternativa, como ya ocurrió con los compañeros de Zona Franca en 2020, porque los terrenos estos son propios de Nissan. Lo que no vamos a tolerar es que simplemente nos hablen de cantidades de dinero.
7: A la primera jornada de vaga hi han estat presents representants de l'Ajuntament del Prat, entre els quals l'alcaldessa Alba Bou, que s'ha mostrat preocupada per la situació de la indústria a la ciutat i ha ofert el seu suport a la plantilla.
0: Gràcies, Ivan. I de retorn al Vallès, ara ens aturem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
9: Bona tarda, Carme. Avui dimarts s'han arrencat les proves d'accés a la universitat, l'ESPAU, on més de 45.000 estudiants catalans posen a prova els seus coneixements per arribar als estudis universitaris. A Castellà, el total ha estat de 122 alumnes aportats per l'INS Castellà i el Puig de la Creu, que s'examinaran durant aquests dies del 9 al 11 de juny. Els 122 alumnes castellanencs han hagut de desplaçar-se a les facultats de la Universitat Autònoma de Barcelona, on durant aquests 3 dies es posaran a prova els coneixements adquirits durant l'etapa del batxillerat. La xifra total d'alumnes locals d'aquest any ha caigut en 8 respecte del 2025, tot i que és una dada que continua a l'alça en l'històric anual. Des del 2023, la xifra ha augmentat en un 14,02%, tot i que en els pròxims anys aquesta anirà a la baixa pel descens de natalitat que ja pateixen les escoles en els cursos més inicial. Per instituts, l'INS Castellà, amb 71 alumnes, aporta 13 menys, mentre que el Puig de la Creu, amb 51, aporta 100 més que el 2025. Pel que

0: que enguany ha acabat segon de batxillerat a l'Institut Joaquim Pla i Ferreres. L'any que ve s'ha proposat estudiar dret i la seva primera opció és intentar entrar a la Universitat Pompeu Fabra. Per fer-ho necessita una nota de tall de 10,5. Sentim-lo.
1: Si has tret una bona nota al batxillerat, doncs portes un bon coixí perquè és un 60%, però t'estàs jugant en 3 dies l'altre 40% de la nota. I això fa doncs, que t'hagis de preparar bé. M'ho he anat llegint i he intentat, sobretot des de... perquè això és una cosa que has de realitzar tu mateix, doncs fer-te esquemes, relacionar-t'ho les idees, fer-t'ho de la forma en què tu millor et vagi per memoritzar-t'ho o per entendre i que se't quedi el temari.
0: Tot i els nervis d'aquests dies, confia que aconseguirà la nota, ja que parteix d'una bona base, com ell deia. A banda de les tècniques d'estudi més tradicionals, els alumnes que es presenten a les PAU també estan utilitzant eines d'intel·ligència artificial. Més enllà de fer servir el xat GPT per tal de generar punts per estudiar, el Pau explica que han estat els mateixos professors els que els han facilitat altres eines, com Gemini Gems programades, que ajuden a repassar i practicar, ja que la IA corregeix i soluciona dubtes a partir del que ha programat prèviament el professor.
2: A la tarda, no et desconnectis. Connectats.

0: El rècord mundial de temperatura podria trencar-se ja el pròxim 2027, degut al fenomen del Niño. Temperatures que fora d'època poden arribar als 40 graus centígrads i que cada vegada ens estem acostumant més a viure-ho. Per parlar-ne, avui anem fins a Ràdio Castellà i ja hi tenim l'Albert Sant Andrés. Bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. L'onada de calor a Europa dels últims dies de maig és un fenomen que ens recorda la crisi climàtica que tenim al damunt. Una crisi que pot arribar a màxims històrics amb l'arribada de El Niño entre el juliol i el setembre. Per saber-ne més d'aquest tema, tenim via telefònica Jordi Moré, meteoròleg castellarenc i col·laborador de Ràdio Castellà. Molt bona tarda, Jordi.
2: Hola, bona tarda.
1: Què significa exactament que hi hagi un 86% de probabilitats que abans del 2030, unes dades que van donar la ONU, que es registri un nou any rècord de temperatura global?
2: Bueno, doncs això són, segons l'estudi, no, de l'Organització Meteorològica Mundial, el que preveuen és, o pronostiquen és això, doncs, que amb una probabilitat molt alta, doncs, abans d'arribar al 2030 tinguem un any que a nivell global de tot el planeta, perquè això és important recalcar-ho, doncs s'assoleixi o registri la temperatura mitjana global més alta fins al moment. Però això tampoc ens hauria d'estranyar moltíssim, perquè hem de pensar que l'actual rècord és del 2024, és a dir, l'any amb la temperatura global a nivell planetari més alta correspon a l'any 2024. I, de fet, si mirem el pòdium de quin han sigut aquests anys més càlids a nivell planetari, el pòdium el tenen els últims 3 anys. Per tant, doncs, i si de fet volem encara anar amb aquest pòdium a agafar els 10 anys, no?, més càlids, serien els últims 10 anys, no? Per tant, estem veient que l'escalfament del planeta està provocant això, no?, de que cada vegada tinguem valors més alts i que aquests rècords es trenquin. No vol dir que els últims 10 anys siguin correlativament, o sigui, ordenadament els més càlids, eh? Vull dir que hi ha algun salt, eh? Però vaja, vull dir que sí que tots que s'està veient que és molt probable que els propers anys, abans del 2030, encara tinguem un any més càlid, doncs, que aquest 2024, que de moment és el rècord.
1: Perquè es parla molt del fenomen aquest del Niño. Per què és tan important i per què ens afecta tant?
2: Doncs bé, el fenomen del Niño, que de fet és es tracta d'una oscil·lació del clima natural, val? Això és per posar-ho una mica en context. Llavors, en què consisteix el Niño? El Niño és una interacció entre l'atmosfera i els oceans, és a dir, la nostra atmosfera, que és el que ens marca el temps, no? El clima, interacciona o està acoplada amb tot amb el sistema dels mars i oceans. Per tant, doncs, no són dos sistemes independents, sinó que un afecta l'altre.

0: de forma recíproca, eh? És a dir, que a vegades és difícil dir qui és primer, l'ou o la gallina, no? Una mica és això. Mm. És a dir, que els moviments atmosfèrics condicionen els corrents oceànics i també a l'inrevés. Aleshores, el Niño es tracta d'una oscil·lació al Pacífic equatorial, és a dir, agafem l'oceà Pacífic, ens centrem a la zona de l'Equador, no? La zona doncs, on hi ha la radiació màxima i, per tant, on la temperatura de l'aigua del mar o de l'oceà és més càlida, i es tracta d'una oscil·lació natural de la temperatura de l'aigua de l'oceà. Concretament, quan parlem de Niño, estem parlant de que la temperatura en aquella zona de l'oceà Pacífic és més alta que la mitjana, i quan es parla de l'efecte contrari, que és la Niña, doncs és que la temperatura és més baixa, no? Aleshores, aquesta oscil·lació de temperatura, que és més o menys periòdica, però sense seguir un període fix, eh? És a dir, són oscil·lacions que poden durar entre dos i set anys, no? I que el que fan és... tenen un efecte a nivell del clima de tot el planeta. És a dir, aquest escalfament en una zona molt extensa provoca que també el comportament del temps, de l'atmosfera en tota aquella zona, sobretot a la zona que us estic comentant, des d'Indonèsia, passant per tot el Pacífic fins a les costes o la zona de Sud-amèrica, de les costes del Perú i de l'Equador, doncs tota aquesta zona es veu afectada claríssimament doncs, per aquest canvi de règim, no? Però com que es tracta d'un fenomen molt gran, l'impacte és a nivell de tot el planeta. Què passa? Que a les zones més llunyanes d'aquí on es produeix aquest fenomen, l'impacte és molt menor. Però vaja, seria com una mena de sotregada a tot el sistema del clima, atmosfera, oceà, que té repercussió, doncs pot tenir repercussió a nivell global. Aleshores, normalment, quan es parla d'un any amb Niño, que és aquesta anomalia de temperatures més altes de l'aigua del mar en aquella zona, acostumen a ser anys on la temperatura a nivell del planeta doncs també és una mica més alta. Per tant, lligant una mica amb la primera qüestió que em preguntaves, doncs veient aquesta inèrcia que cada vegada tenim anys més càlids, coincidint que aquests anys que us comentava, 2024 de rècord, doncs no hi havia, no era any amb Niño, doncs a pensar que possiblement el 2027, sumades les dues coses, s'assoleixi un any a nivell global, no vol dir a tot arreu, però sí a nivell global de tot el planeta, més càlid. I per tant, doncs això, tenint en compte que ve un any Niño, doncs és molt probable, o és més probable, de que se superi aquest rècord a nivell global.
1: Perquè es parla d'un augment global d'entre 1,3 graus i 1,9 respecte de l'era preindustrial. Però quines conseqüències concretes pot tenir això per la península Ibèrica, per exemple, que són, ens trobem nosaltres, en concret?
0: Doncs mira, aquestes anomalies respecte al que comentaves de l'era preindustrial a vegades ens semblen poc, perquè estem parlant de dècimes, no?, de mig grau, vull dir, pensem, ostres, a mig grau tampoc és tant, no?, vull dir que nosaltres sortim al carrer i la temperatura que notem, grau amunt, grau avall, a vegades costa de distingir, no? Vull dir que si estem parlant de 5 graus sí que ho notem, però dècimes... Però, esclar, estem parlant a nivell de tot el planeta, no? Llavors, les dècimes vol dir que realment marquen i molt. Per exemple, comentaves l'impacte a nivell de la península Ibèrica, no? De fet, aquí és una zona, la zona on vivim nosaltres, el Mediterrani, que és el que es considera com una zona calenta, no... mai millor dit, però en el sentit que s'està veient que els efectes del canvi climàtic doncs fins i tot són més forts que potser en altres regions del planeta. Per exemple, nosaltres, aquí a Catalunya, l'any més càlid va ser el 2022, no aquest 2024 que ho ha sigut a nivell planetari, no? Això perquè tinguem en context que a vegades hi ha petites anomalies locals, és a dir, que en una zona, doncs, bueno, potser aquell any no ha sigut tan càlid, o ha plogut més, o ha plogut menys, però l'impacte a les nostres latituds, doncs, són una mica els que, de fet, crec que ja més o menys anem percebent o anem visquent, no?, que els estius s'allarguen, els hiverns són més suaus, i el règim de pluges, doncs, és com més irregular, no?, passem de períodes de sequeres força intenses i perllongades a períodes doncs, d'aiguats forts, no? Aleshores, això que ja forma part una mica del nostre clima de forma natural, no?, que és el Mediterrani, que és així, que és molt irregular de per si, doncs en aquest context de canvi climàtic, com d'escalfament global, doncs tots aquests fenòmens s'agreugen més, no?
1: Déu-n'hi-do. Sí, sí, perquè es diu que, parlant de temperatures, no, que se superarà aquest llindar de 1,5 graus, no, que implica que els objectius de l'acord de París hagin fracassat, no?
0: Sí, sí, sí, exacte, aquests acords el que es volia evitar era de reduir les emissions de CO2, de diòxid de carboni, que és el que provoca aquest efecte hivernacle, aquest escalfament, per intentar evitar això, no, d'assolir aquest escalfament respecte a l'era preindustrial d'un grau i mig, no? Clar, aleshores, encara no s'ha assolit, és a dir, sí que puntualment, per exemple, el 2024 es va superar aquesta xifra, no, de que aquell any va ser més de 1,5 graus més càlid que l'era preindustrial, el 2025 no ho va ser, és a dir, ja s'ha superat aquesta xifra, però es parla d'escalfament d'1,5 que quan ja s'assoleixi de forma sostinguda, és a dir, que si en els propers 10-20 anys, no, aquest 1,5 d'anomalia càlida se supera més o menys de forma contínua, ja s'hauria superat aquest llindar per al qual es va treballar perquè no s'assolís, no? Per tant, sí, no anem per al bon camí, la veritat és que no.
1: Perquè quins serien els objectius realistes? Perquè veient que això és del 2015, els acords de París, estem 11 anys després, quins haurien de ser uns acords realistes, no?, per poder arribar a això, perquè també potser això, el que veiem, no?, en el dia a dia, és que a Europa sí que som molt restrictius en tot aquest tema de les emissions, però que d'altres països, ara em ve al cap, no sé, Estats Units, per exemple, no ho són. Clar, nosaltres, que som una regió molt petita del món, no?, és molt difícil, no?, poder aconseguir una cosa així.
0: La veritat és que sí, perquè realment és posar-se d'acord a nivell mundial. I veient com van les coses darrerament, doncs fan pensar tot el contrari, no? I és veritat que també els països més rics o més desenvolupats, és a dir, els que tradicionalment han contaminat més fins ara, i que ara, doncs, alguns d'ells, no tots, no?, però sobretot, com comentaves, a nivell europeu, doncs sí que ens estem intentant posar les piles per reduir aquesta emissió de gasos, doncs clar, altres països, no?, que fins ara potser no han fet aquest creixement, no?, econòmic o industrial, clar, és complicat, no?, de dir que ara no contaminin ells quan tu has contaminat abans, també, no? És molt complicat, realment. I el que deies, escenaris realistes, ostres, no ho sé realment què pot ser realista, però, esclar, veient que tot suma, no?, és a dir, que aquest escalfament una dècima més o mig grau més o menys té un impacte molt, molt important amb el nostre clima, doncs l'esforç hi hauria de ser-hi, sens dubte.
1: Perquè parlant d'escenaris realistes, no? És possible que aquestes temperatures que hem tingut al maig, ara hem tingut potser una setmana de treva, no? Però aquestes temperatures que han arribat en segons quins jocs als 40 graus a finals de maig, seria realista que es convertissin en temperatures habituals en pocs anys?
0: Doncs seria probable, sí, sí, sí. De fet, el potser no, per exemple, amb el registre de 40 graus, no?, que és una xifra així com, per nosaltres, pel nostre clima, com una mica com una referència, no?, o com d'alarma, no? Per exemple, aquí a Castellà mateix, no?, posant-ho al nostre terreny, de temperatures per sobre o que arribin a 40 o més graus, doncs s'hi ha arribat 4 anys, dels últims 30. Per exemple, l'any 94 va ser, des que tenim registres, l'estació d'aquí, de Cal Botafoc, de Castellà del Vallès. El 94 va ser el primer any, després fins al 2015 no es van tornar a assolir aquests 40 graus, després ja passem al 2019, és a dir, de la primera vegada havien passat més de 20 anys, no?, entre aquest 94 i aquest 2015, del 2015 al 2019 ja van ser només 4 anys, i després del 19, el 23 es va tornar, és a dir, al cap de 4 anys es va tornar a repetir, no? És a dir, veiem, doncs, com aquest augment de la freqüència del que era un valor que sí que es podia assolir, però que era força extraordinari, potser cada 20, 30, 40 anys, doncs ara, cada 4, 5 anys, l'estem assolint, i és probable que vagi a més, no?, per aquest context que estàvem parlant, no?, d'escalfament global, que els estius s'allarguen i, a més s'intensifiquen, no? És a dir, a nivell de mitjanes ja ho hem notat, que les temperatures han pujat, i a nivell d'extrems també ho comencem a notar. Per tant, doncs, sí, aquests 40 graus segurament que el que abans eren coses excepcionals, ara són coses relativament freqüents i segurament a les properes dècades seran coses relativament habituals.
1: Perquè la pregunta del milió, una mica, no? Tornant al que parlàvem abans, què es pot fer per intentar evitar tot això? Estem encara a temps o ja anem tard? O què s'hauria de fer, no? per evitar tot això? Perquè el panorama no es veu gaire maco.
0: No, la veritat és que no és gens esperançador, no. Sí, no, clar, que com a missatges, aviam, sí, és important, qualsevol cosa que es faci és important, no? Però sí que és veritat que quan nosaltres prenem accions individuals, no? I veiem, doncs, que potser a línies, diguéssim, més globals, doncs, semblen que siguin anecdòtiques, no? Perquè, clar, doncs, segurament desmoralitzen o fan repensar que potser allò, aquelles petites accions que fem, doncs, no tenen cap mena de sentit o d'importància, no?, comparades amb les altres. Però, vaja, jo crec que no ens queda d'altre, no? És a dir, som conscients de cap on hem d'anar, que és la reducció d'aquesta emissió de gasos d'efecte hivernacle. Malauradament, aquesta reducció de gasos no s'està produint a nivell global, sí que segurament a nivell d'alguns països, no?, s'està fent feina i s'està reduint, però que no compensa el que, per altra banda, altres estan emetent, no? Llavors, és complicat.
1: Doncs Jordi Morem, col·laborador de Ràdio Castellà, moltes gràcies per explicar-nos aquest tema, un tema que d'altra banda ens afecta a tothom.
0: Gràcies a vosaltres.

cada tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Passen 2:45 de la tarda. Ja és moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, la tertúlia a tres bandes, que farem avui amb la participació de l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Què tal? Avui obrim la finestra i no fa calor, no?
1: No, i a més aquí hi ha un cel que amenaça tormenta, eh? No sé
0: núvols,
1: com serà.
0: No?
1: Sí.
0: Ja.
1: Ja ho veuré quan surti d'aquí.
0: Potser alguna gota caurà, no? Però ja veurem.
1: Ja veurem.
0: Jorge Mainou, autònoma a Sabadell, bona tarda, com estàs?
2: Hola, aquí. Esperant que plogui, però sembla que no...
0: Però no, home, ploure no crec que plogui molt, si de cas alguna gotellada, però en qualsevol cas el que s'agraeix és que no ens asfixiem de calor, no?
2: Això sí, això és veritat.
0: I en aquest sentit podem dir que de moment bé.
2: Sí.
0: Sí, no?
2: Demà diu que plou.
0: Demà o quan sigui, ja plourà, que de moment tenim els dipòsits estan ja a tope, vull dir que no necessitem de moment. Si vol una miqueta d'aigua per ruixar les plantes, no? Allò que necessiten, doncs,
2: i per refrescar el carrer,
0: això sí, perquè sí. És que estem envoltats d'asfalt, de ciment, i això es nota, no? A les ciutats. Molt bé, doncs...
2: Però per què surt molt barato posar tant asfalt i tant ciment?
0: Per què surt tan barato?
2: Dic jo, surt barat.
0: No ho sé el preu. El metre quadrat d'asfalt, no sé com va. Encara...
2: Per què el foten a tot arreu? És que no és el que no arribo a entendre. A nosaltres en el carrer ens han tret rajoles que eren superxules i ens hi han fotut ciment d'aquest.
0: Sí.
2: No entenc. Per això, que algú va bé o això surt barat.
0: Home, la rajola jo diria que és més cara, eh? Deixeu-me que saludem a la Dolors Vilarassau, directora teatral, que ens acompanya també a l'estudi de Sant Cugat. Què tal, Dolors?
3: Bé.
0: Tu saps a com va el metre quadrat d'asfalt? O de quitrà? Només que ni idea, eh?
3: Jo tampoc ni idea.
0: Al súper no en venen, no sabem...
3: Sí.
0: No sabem com va, eh?
3: Sí. He vist Brutalix, que és aquesta pel·lícula que parla d'aquests arquitectes que construïen amb asfalt, però no sé res més, no sé quan va el metro quadrat. L'ho hauria de preguntar a l'arquitecte.
0: Vaja. No tenim aquesta informació. Per tant, passem de tema i ens n'anem a un dels temes que us proposava per avui amb motiu de la visita del Papa Lleó per parlar del paper de les dones a l'Església. I per què això? Doncs perquè es veu que en una anterior visita, la de Benet XVI, hi va haver, el 2010, hi va haver una certa polèmica, no?, amb una imatge on es va veure les monges, unes monges que estaven netejant l'altar mentre la resta de la jerarquia eclesiàstica estava asseguda.
3: S'ho estava mirant. S'ho estava mirant.
0: I van pensar, home, ja estem amb el repartiment de papers com sempre.
3: Ho vam veure tothom, això.
0: Clar.
3: Quan van sortir a fregar.
0: Doncs sí, va quedar tot molt maco, molt polidet, sí. I molt mono. Clar, doncs ara hi ha qui ha recuperat aquella imatge i ha plantejat de nou aquest debat, aquest tema, el paper de les dones dins de l'Església i a veure com es veurà o com es mostraran aquestes visites que està fent per Espanya, no? Per l'Estat espanyol. Jo us pregunto a vosaltres, quin diríeu que és el paper que està tenint la dona dins de l'Església ara actualment, en el 2026?
3: Home, des de la...
0: Digues, Jorge, vinga, dispara.
3: Sí, dispara.
2: Que només fa falta veure Conclave. Mira la pel·lícula.
0: Ah.
2: I veuràs el què.
0: De quan és la pel·lícula?
2: De fa 2 anys, 3 anys.
0: Dos, tres anys.
2: Però suposo que deu anar així.
3: El conclave o el conclave de real del Papa
0: Clar,
3: Lleó,
0: home, tots
3: que era igual que la pel·lícula, que només hi havia senyors.
0: clar.
2: Tot eren homes i les dones que feien, els hi posaven el menjar, no podien estar dintre quan feien el concurrent i podien fer-hi. No fan res.
0: Fan coses, no fan, el que passa no és que no es veu, res.
2: No, aviam, espera, m'he equivocat. No fan res que fan els homes, que fan els capellans.
0: O sigui, que no assumeixen papers que poden assumir homes.
2: No, exacte. Per què no poden oficiar una missa? Per què no poden casar? Per què no poden? Per què?
0: Ja. Yeah.
2: Un patriarcat total.
0: Ana Maria, com ho veus?
1: No, ho veig com les meves companyes, eh? El que passa que hi han territoris, sobretot en tot el que és en territoris nostres, d'aquí a Catalunya, que són els que jo conec, que hi han capellans que porten diverses esglésies, estan en un nucli que hi ha diferents poblets, i gràcies a les dones d'aquell poble, com a mínim, la comunió es pot donar, es poden trobar-se la gent a l'església, l'obren perquè resin. Vull dir que el poder la dona no el té, però en canvi, quan és necessari perquè els filigresos puguin anar els diumenges a que els hi donguin la comunió, però el capellà de Tor que porta, igual porta 12 o 14 parròquies, no arriba a totes, doncs llavors sí, llavors les dones del poble tenen la potestat de donar la comunió, o si tenen que anar a visitar malalts i donar-los la comunió, també ho poden fer-ho. Nosaltres a la residència ens venien unes senyores dels carmelites a donar la comunió cada setmana a tots els residents que volien. Vull dir que poder no en té, però en canvi, quan són necessàries, doncs segons quines tasques les poden fer.
3: Sí, d'això ens queixem, no?
1: Exacte. Clar, llavors, clar,
3: que fem moltes tasques no, clar, visibles.
1: Clar, no visibles.
3: I que ells s'emporten...
1: I que, a més a més, no, són tasques que ningú les té en compte. I poder, si aquelles persones d'aquell poble no ho fessin, doncs ningú podria els diumenges anar a rebre la comunió, no?
0: Però bé, és a dir, que estan per servir a la seva comunitat, per
1: exacte.
0: Servir, eh?
1: Sí.
0: Que d'això sí, es tracta, sí. De servir a la comunitat, sí. Però en canvi no tenen poder.
3: Bueno, és el
0: no
3: típic poder. Sostre...
2: Això és el que em queixo jo. Mm.
3: Sí. Mm. És el típic sostre de vidre,
1: exacte.
3: Bueno, no de vidre, vull dir, clar, de tot arreu, no? Vull dir, encara no hi ha dones que estiguin... No que estiguin a dalt de tot, l'Església Anglicana ja ha fet un pas en aquest sentit.
1: Sí, i tant.
3: Hi ha una primera dona que...
0: Sí, hi ha passat algun... Que...
3: No ha passat res, em sembla que no ha passat res.
1: Res remarcable
3: que no passés quan hi havien els senyors. Mm. Jo voldria parlar d'una manera així una mica més general del papa i d'aquesta visita que ens l'estem menjant fins a la sopa, no? Vull dir, no pots obrir la tele sense que surti aquest
0: senyor. És igual, també obres internet i també t'ho trobes.
3: Això,
0: no?
3: Sí.
0: Que si no vols has de fugir.
3: No, que aquest home em sembla un home, contràriament a lo que... Perquè, clar, jo començo per dir que jo no sóc creient, no? Vull dir, això que vagi per davant. Entre altres coses, perquè em vaig menjar tota la meva adolescència i la meva infantesa en una escola de monges,
0: i llavors,
3: esclar, clar, amb això ja em vaig tenir prou, no? Però que, a diferència del papa francès, que tenia molta popularitat i que era molt populista, com si diguéssim, aquest home em sembla una persona reflexiva. I és una persona que ha sigut, en aquests moments, capaç de fer una encíclica sobre l'IA, sobre la intel·ligència artificial, que dius com... I després, bueno, tots els, per exemple, ara que se'n va a Canàries, tots els temes de la migració, tots els temes de la pau, bueno, hi ha tota una sèrie de temes que els està tocant d'una manera reflexiva i d'una manera bastant profunda. No, amb això vull dir que em sembla una persona, dins de lo que és un papa i de tot el que representa, una persona, em sembla interessant, la persona. Però llavors hi ha uns temes... que
0: aquests clar, sempre que, és amb l'església amb topat,
3: sí,
0: no?
3: Exacte, i un d'aquests temes és la dona. Vull dir, la dona,
0: bueno, la dona, l'avortament, sí, l'eutanàsia, sí, sí, i tots aquests...
3: Sí, sí, sí. Sí, aquests bueno, l'homosexualitat també.
0: També.
3: Diu, podem abraçar, vull dir, podem donar la comunió a no sé qui, perquè
2: és contrari. Perquè,
3: eh?
2: És contrari.
3: Sí, sí, per això que llavors hi ha tot, i dins d'aquests temes hi ha el tema de la dona. I clar, són molts anys de l'Església i per qui no entren no hi ha manera de solucionar això. Vull dir, ara, què ens faran? Ens faran que una de les dones en algun lloc els hi deixi, sí, dir un trosset d'un sermonet o no sé què, un trosset, i ja s'haurà acabat el tema. Passarà el mateix amb el català, no?
1: Igual.
0: Bueno, el català ja...
3: Deixaran que com quan venen els reis de visita, no? Sí. Que diuen les quatre o cinc frases en català i ja s'haurà acabat el tema de l'idioma.
2: Mare meva, si gaudia aixequés el cap. Eh? Mare meva, si gaudia aixequés el cap.
0: Si Gaudí...
3: Si Gaudies de què?
0: Si Gaudí aixequés el cap.
3: Ah, sí, que era supercatalà, sí. El Gaudí supercatalanista.
1: Home.
0: Sí, no, però sí, sí, sí.
3: És penós, el paper en aquesta institució tan mil·lenària de l'Església, és penós el paper de la dona i que no hi ha, d'alguna manera, no hi ha manera.
0: Però així com ha canviat la societat, perquè hi ha,
3: sí, clar.
0: Hi ha entitats, associacions que defensen que l'Església, home, dins de les seves possibilitats també ha canviat, ha avançat alguna cosa, ben poca cosa, perquè des de fora no veiem absolutament res, ni grans canvis. Però així com ha canviat la societat, vosaltres penseu que també ha canviat l'Església o es manté?
3: No, ni hi ha cap ganes de que canvi. De tota manera, també s'ha de distingir el que és l'Església com a institució,
0: sí,
3: no? De l'Església de base. Suposo que el que deia una mica la companya, vull dir, en les bases hi ha gent molt potent. Bueno, hi ha monjos i no monges. Vull dir, hi ha molta gent a l'església de base, que dones amb molta força i que empenyen. Però, clar, la cosa és que no, mai els hi ha reconegut, doncs, això públicament o al poder, no?
0: Per tant, encara estem esperant, no?, que hi hagi aquesta reforma, sí, profunda de l'Església que...
3: I tant.
1: I parlem de l'Església catòlica, perquè ara, vull dir, és el que... Perquè tenim el papa i tot, però ja no toquem l'islam, perquè, clar, si toquem l'islam, ja aquí ja ens en anem per uns altres camins molt pitjors. Per tant,
3: no, els mateixos.
1: No, jo crec que molt pitjors, Vaja.
2: Pitjors,
1: perquè, no ho sé, però mira tu qui va a la Meca i quantes dones veus que hi vagin. Vaja, no ho sé, Vull dir, és
3: bueno,
1: que, clar...
3: Els mateixos que quan hi ha els cardenals, vull dir, quantes dones veus...
1: No, però estic parlant
3: cardenals.
1: De la gent. Vull dir, la gent, sí, que va, sí, a la Meca, sí. No són...
2: No, i a l'hora de recar.
1: Clar, vull dir, gent de baix... És... Clar, són fidels, com els que estaven avui tots davant de la catedral, vull dir... Que això és així, no... És que, clar, hi han estaments encara a nivell mundial, doncs, que estan tancats i són anacrònics i tenim que mirar, doncs, d'obrir-los. I sí que és veritat...
3: I el que ens espera.
1: I el que ens espera, clar, no, és que és així. I sí que és veritat que jo sí que sóc creient, però crec en persones. En grans estaments de l'Església no hi crec, vull dir. Jo, per exemple, l'Omella, m'ha quigut, vamos, de peus, amb tot el que ha passat, amb la llengua...
0: Les últimes informacions?
1: I amb la prepotència que ha parlat. Vull dir, això és així.
3: Ja no sé ni de què ha parlat aquest senyor.
0: No, que en el...
3: Sobre el català,
0: sí, que...
2: No fa falta que l'escolti.
0: No, és que em sembla que...
3: No em dedico a això.
0: Les últimes notícies parlaven o l'apuntaven per encobridor de casos de pederàstia i totes aquestes històries
3: aquest
0: que...
3: Aquest també és un gran tema.
1: Clar.
3: Vull dir, també és un tema,
2: Això sí, perquè el papa d'ara ha dit que això havia fa temps que ha passat i que no cal parlar-ne.
0: Home, ha passat, però les víctimes hi són.
1: Exacte.
0: Vull dir que les víctimes encara estan esperant que algú els
3: ara
0: hi digui...
3: Ara estan intentant posar pedaços, perquè tot és molt evident. Bueno, ara també es queixaven, doncs, totes aquestes víctimes d'abusos del monestir de Montserrat, no? Que també va a Montserrat i, bueno, que hi ha moltes víctimes, també. també...
1: Víctimes i les famílies, perquè hi ha moltes famílies que estan patint horror, sobretot mares que en el seu moment, vull dir, se senten culpables de no haver-se... de no haver-se'n donat compte, vull dir que és que s'arrossega, vull dir, traumes familiars sencers, eh?
0: Jo no sé si penseu que en algun moment, no sé quan serà, es pugui donar aquesta reforma de l'Església, o l'Església és una institució que penseu que no canviarà gaire?
2: No.
3: Jo tal com està el pati, és que ho veig tot molt negre, no només l'església, vull dir, tal com va tot, ho veig tot molt negre. Jo també, a part d'això, m'agradaria parlar de si realment els estats han de fer una despesa tan gran perquè vingui un senyor que no deixa de ser un pastor, un important, doncs...
0: És el representant de Déu a la Terra.
3: És, sí, clar, però...
0: és un cap d'estat.
3: Estats que no són confessionals,
0: sí,
3: estats
0: exacte.
3: Que no són confessionals, si han de fer aquesta despesa, si ens han de tallar tots els carrers, ja, m'agradaria saber quants milions val tot això. I penso, si el Vaticà és un dels estats més rics del món, això no s'ho poden pagar els que realment tenen fe? Perquè, clar, els estem fent també una publicitat impressionant, eh? Perquè, bueno, jo mateixa ja m'has vist al començament que estoy rendida al papa, no?
0: Home, dels creients hi ha els que tenen i els que no en tenen res.
1: Sí, sí.
0: De possibles.
3: Home, sí, clar.
0: Ha, els que no, tenen, no. Sí,
3: jo estic parlant de l'Església com a institució.
1: Sí. Va, això sí.
3: Mai parlaré de les creences d'una persona i de la intimitat de la religió i amb les que... O sigui, amb això mai m'hi posaré. Cadascú és... jo penso que la religió és una cosa íntima de cadascú. No és una cosa... Ara les institucions fan pena directament. Aquesta i totes.
1: No, jo que...
0: Sí, aquesta és una gran pregunta, sí. No? Com jo que... un país que és confessional, doncs...
1: He trobat molt malament és que anés a parlar en el Parlament dels Diputats. Vull dir que és l'òrgan suprem de la democràcia d'aquest país... i que allà es van aprovar unes lleis, quan en aquest cas doncs, és l'eutanàsia i és l'avortament,
3: sí,
1: i ja hi dic, eh? Sí. I jo sóc creient i estic a favor de l'eutanàsia, i més com a infermera, i estic a favor de l'avortament, també com a infermera. Eh? Per tant, jo no hi veig el per què ha tingut... I a més, que l'estiguin aplaudint l'extrema dreta, l'extrema esquerra, els del mig, els del dalt, els de baix... És que jo hi ha coses que, de veritat, que no les acabo d'entendre.
3: Bueno, cadascú ha llegit el que li ha contingut.
0: Clar, hi havia missatges per tots.
3: Ja. Sí, i cadascú ha agafat el seu missatge per tal favor. Com ha volgut, no?
0: Sí. Mireu, ara estava veient una informació d'associacions atees i laiques que diuen que no volen pagar aquesta visita del papa, i el lema és «Jo no t'espero».
3: Ja.
1: Sí, però aviam com ho faran per no pagar-lo, perquè a mi no em passen cap rebut, per dir que no el vull.
0: Clar, i segur que la casella de l'Església, la renda, tampoc no la tens marcada.
1: Exacte, vull dir, tinc un social.
3: I tu saps la de publicitat gratuïta que estan fent en aquest senyor i a la seva confessió? Vull dir, és brutal, també,
0: Sí, sí. Doncs aquestes associacions, estan rebutjant el finançament públic d'aquesta visita del papa i qüestionen doncs que rebi el pontífex, no? El Congrés, que és el que ara estava parlant la Dolors, i que se cedeixi gratuïtament l'Estadi Olímpic de Montjuïc.
3: Sí,
0: això ho ha fet l'Ajuntament de Barcelona. Què anaves a dir, Georgia?
2: Mira, el dia... Em sembla que és el dia 23 de juny o una cosa així, venen les meves cosines, que són super, super, super religioses.
0: Creients,
2: viuen a Mèxic i volen anar a Montserrat.
0: Sí.
2: Saps què ens costa només anar a Montserrat? 80 euros. O sigui, ens cobren per pujar... Ens cobren en el pàrquing, ens cobren per pujar amb el telefèric aquest i ens cobren per veure la Moreneta.
3: Ah, sí, també?
0: Per passar per davant de la Moreneta?
2: Per passar per davant de la Moreneta també et cobren.
0: I el cremallera, que és el que deies tu al telesfèric, que és el cremallera, clar, però el cremallera és de ferrocarrils.
1: Sí.
3: Jo deia alguna cosa.
2: Però, que són 20, serien 4, no, són 20 euros per cap només per dinar al monestir. Vull dir, és que et cobren per tot, és que quan la iglesia no està paga, no paguen a l'IBI, no paguen, hòstia, noi, és que de veritat.
3: No, no, és que és això.
2: És el que deia la meva companya, no? És més, un dels més rics que hi ha al d'això del Vaticà. I dius, macho, si és que amb el que teniu allà dintre podríeu pal·liar la gana del món. Mm-hmm. És que estan forrats. I aquí la gent aplaudeix. Bueno, no ho sé, mira, és que no ho sé. Que jo soc creient, no practico, però soc creient. Però a mi les classes de religió em feien fora de la classe.
1: Yeah.
2: Sempre. Sempre em feien fora.
0: Et feien posar de genolls a pregar.
2: No,
0: un parenostre i...
3: No, i vull dir...
2: I quan ens explicaven coses de la Bíblia, perquè Adán i Eva, perquè clar, en castellà, perquè Adán i Eva tuvieron dos hijos i jo ja aixecava la mà. I em deien, què te passa, mai no? I digo, tuvieron tres, set, no? A ver, Caín i set. Mai no, fuera de la clase. Porque Abel y Caín se casaron y a ver, tornaron a aixecar la mà. ¿Y ahora qué te pasa? Digo, si fueron los primeros habitantes, es que estaba todo, ¿con quién coño, no? Estaba allí, pero ¿amb qui coño es van casar? Mai no, fuera de la clase.
3: Doncs això que deies de Dan i Eva, saps que ens
2: van amb un excel·lent, eh?
3: Saps que ens han vengut que bueno, segons la Bíblia, doncs que Déu va fer a Eva d'una costella d'Adam. Mm-hmm. Però la traducció correcta és que Déu, va fer a l'home i la dona al costat, no costella, sinó al costat. Va fer Eva al costat d'Adán. I clar, costat i costella es veu que és el mateix, però és molt diferent que la dona estigui feta de la costella de l'altra...
0: Que la posin al costat.
2: Bueno, ja
3: que els dos estiguin al costat, no? Bueno, que ens han vengut unes pel·lícules que no vegis.
2: Va ser prenyada per un colom, ja... Bueno,
0: l'Esperit Sant. Sí. Això és l'Esperit Sant.
2: Va. Però ja amb qui s'ho creu, aquestes coses?
0: Doncs a veure, cadascú és lliure de creure's el que vulgui, no?
1: Sabeu que...
3: És que la fe, com que no s'ha de demostrar res, vull dir, clar, només s'ha de creure, doncs ja està.
1: Sabeu, en contraposició...
2: Jo soc molt més espiritualista que no pas... saps? No sé com dir-ho. Vull dir, sé que hi ha alguna cosa més, però, clar, digue-li Déu, digue-li Buda, digue-li el que vulguis, però que, bueno, que sí que hi ha alguna cosa més, sí, no?
0: Hi ha alguna cosa, ja.
2: I me l'inicida, la
0: dia. Vinga, Anna Maria.
1: No, que dic en contraposició, després hi ha la feinada, per exemple, que estan fent com la parròquia de Santa Anna a Barcelona, vull dir que sí. és per elogiar, o les que estan portant els carmelites amb tot el que són la prostitució del barri xino, del Raval actual de Barcelona, o en les presons, i llavors, clar, això és el que a mi encara em manté una mica...
3: I aquí hi ha molta dona davant, també.
1: Oh, i tant,
3: i tant. Molta dona davant.
1: Moltíssimes. I monges que estàs amb elles i fins que no et diuen a quin ordre pertanyen, ni te n'assabentes, perquè, vull dir, és que, vaja, són persones que...
2: Per què no es poden casar?
1: Bueno, aquest és l'altre problema. Jo crec que molts problemes de paràstia acabarien amb el celibat fora. És que tampoc és una cosa clar, que tampoc clar. Avui en dia no es comprèn. Vull dir, això és així. És que és el que dèiem, no estan posats al dia i no crec que nosaltres ho veiem, la posada al dia de l'Església.
0: Jo crec que una trobada de vosaltres tres amb el... I feu la reforma.
1: No, ens fotien fora de la classe com feien a la Geòrgia. N'estic convençuda. Ens fotien fora...
2: Quan feia la catequesi, em diu, avui estem parlant de Maria Magdalena... I jo li dic, saps que Maria Magdalena era una... És que a més li vaig dir la parolota. No. Li vaig dir, saps que era una puta? I va fer un gil sobre criatura. I em diu, què? Dic, ni se t'ocorreixi, dir-li, em sent que t'hi dic això.
0: Home, va faltar una mica de mà...
2: No, és que aviam. I li dic, i em dic, i saps que diuen que Jesús va estar amb Maria Magdalena i van tenir fills i tal i que qual? I clar, i el nano... el què? I pobret!
0: Sí que sabies coses,
2: que no tu!
0: Mare meva!
1: Bueno, sabeu què va fer el meu fill quan li van explicar el de Dan i Eva? Va dir...
0: Bé, i això de marxar, marxar, vinga!
1: I això és que era abans o després del Big Bang? I aquí va acabar la classe.
2: Exacte!
0: Senyores, que avui hem estat molt entretingudes, però se'ns ha acabat el temps. Ana Maria, Dolors, Jòrgia, gràcies!
1: A vosaltres! Bona tarda! Bona tarda!
4: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: El Festival Docs Barcelona presenta Gen.
1: En un hospital públic de Milà, el doctor Vini acompanya la diversitat humana. Lidera una missió valenta supervisant futurs pares que se sotmeten a la fecundació in vitro i els processos de persones que busquen la seva identitat de gènere.
0: Gen, el dimecres 17 de juny a les 8 del vespre al Teatre Margarida Xirgo de Badalona.
2: Les semifinals de la Lliga ACB a Ràdio Ciutat de Badalona.
3: La penya en joc.
2: Aquest dimecres a les 8 del vespre i des de València, primer partit de la competició.
4: València Bàsquet, Assís a Joventut.
5: Aquí Badalona. Aquí.

0: Són les 5.
1: Hotel Badalona Tower. Modern, ampli i ben connectat.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista per finals de 2027, assegurant que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. El lateral de l'autopista és una reivindicació històrica del barri de Sant Crist i de tot Badalona. El nou endarreriment en l'inici de les obres ha generat malestar entre els veïns. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral. Des del Consorci Urbà de l'àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Des de l'associació de veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho han explicat al Badalona Matí en Cisco Melgarejo i la Teresa Hernández.
4: Des d'un començament que no ha sortit res de lo que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
5: És una tomadura de pèl. El bloc de piso ja t'hi diré està fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
4: un sorteig,
5: però a més tindran, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros de la seva butxaca.
3: En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex. Entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels Agustins ha quedat palesa en l'agenda del Papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa.
6: Todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que allí se ve una encarnación clara del Evangelio.
7: ¿El Sant Roque?
6: Sí, él ha dicho.
3: Les nits d'estiu a la nit del Mono passen a ser les nits de tardor. Les sessions que organitzen el Museu de Badalona i que se solen celebrar durant el mes de juliol a la fàbrica es traslladen enguany a l'octubre. El motiu, les altes temperatures de juliol, una calor que no permet als visitants gaudir de la visita guiada per la fàbrica ni als treballadors exercir les seves tasques corresponents. Les activitats es faran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre, traslladant així les tres sessions habituals de l'estiu a la tardor. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.

0: les 5 de la tarda i 3 minuts reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Fina Araque, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments es comença situant a la C-17. Hi ha un accident que talla un carril a l'altura de Parets del Vallès en sentit nord, en sentit Vic, i provoca retencions des de Mollet del Vallès. Més amunt a la mateixa C-17, hi ha, a l'altura de Malla, hi ha un vehicle avariat que talla un altre carril també en sentit nord i provoca retencions en el tram afectat. També destaquem dels principals accessos a Barcelona de la zona del Vallès aturades a la C-33 i a la C-58 entre Montcada de Reixac i el nus de la Trinitat. També complicacions a la zona del Baix Llobregat a la B-23. Hi ha un accident a l'altura de Sant Feliu de Llobregat que talla un carril en sentit Barcelona i provoca un quilòmetre d'aturades. Acabarem situats a la C-13, a la demarcació de Lleida, a l'altura de Llavorsí. Hi ha tota la calçada tallada en els sentits de la circulació per les tasques de retirada d'un autocar que ha quedat encallat a la calçada. En moment, això és tot. Molt bona tarda.
0: Gràcies, Fira. Bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: El Centre d'Esports Sabadell ara mateix està a la palestra per haver aconseguit classificar-se per a la final del play-off que condueix cap a la segona divisió. Però a Sabadell hi ha altres clubs d'alta volada, com el Can Rull, Rómulo Tronchoni. Té una cinquantena d'equips i ara mateix es veu immers en un període d'obres per dotar de més fermesa les instal·lacions. I aprofundim amb el nostre company d'esports a Ràdio Sabadell, en Sergi Parc.
1: Tornem a parlar del món del futbol i avui qui passa pel plató de Ràdio Sabadell és el president del Can Rull, Rómulo Tronchoni, el Santi Ribalta. Santi, com estàs? Benvingut.
2: Bona tarda, molt bona tarda. M'ha agraït d'estar aquí, la veritat, la primera vegada que hi estic. I bueno, molt a gust i molt, molt tranquil.
1: T'estrenes en el plató, per dir-ho així, eh?
2: Sí, m'estreno, la veritat que sí.
1: Vam fer obres en el seu moment, com vosaltres ara, que teniu les obres pendents al municipal de Can Rull, que estem ben pendents també. Si no em falla la memòria, Santi, ens havies dit que cap a finals d'any, principis del 27 a tot estirar, haurien de començar els treballs, no?
2: De moment segueix tot igual. Tal com estan aquestes dades, són les que són. Esperem que siguin a finals d'any, però ja ens han dit que sí o sí a principi d'any. I bueno, estem expectants amb això i pues, desitgen que arribin les obres. Després hem d'esperar un any fins que acabin, però benvinguts siguin.
1: Un any hem de durar les obres aproximadament, sí. És a dir, un any natural, eh?
2: Sí, 12 mesos ens van dir.
1: 12 mesos.
2: Sí.
1: Que aquí arriba la típica problemàtica de sempre, no, Santi? Perquè està passant també ara, per exemple, amb la nova Creu Alta, que també doncs, es farà aquest canvi de gespa i altres inversions, que no duraran tant de temps, això, mm-hmm. Això és veritat. Que el Balzac també ha de patir les seves reformes. Sí. En el moment d'aquesta entrevista, a la de ja, també han de començar aquests treballs a Cal Balzac. I clar, els clubs d'allà, Creu Alta, Sabadell Bàsquet, Handbol, doncs estan allà ben pendents de veure quant de temps han de durar les obres perquè a principi de temporada els seus equips s'hauran de recol·locar. En el vostre cas... què? Molt pendents d'això? És un mal de cap? Això més enllà de que les obres siguin necessàries, clar.
2: Serà un mal de cap, segur, perquè són molts equips i és una obra gran i ens afectaran en alguna mesura. Quan facin llums, doncs, pot ser que si un cap de setmana no hi hagi llum, no ho sé, o quan el sauló s'ompli de gespa, no podran entrenar els nanos i a dalt no hi caben, per això estan a baix. Nosaltres fem un sistema de rotació perquè tothom passi pel camp de sauló per entrenar i això doncs, no ho sabem. Bueno, ja ens recol·locaran, benvingut sigui també, que sempre ho dic, serà un trasbals, però em tenim ganes d'aquest trasbals.
1: Potser hi ha gent, Santi, que no té tan controlat aquesta instal·lació del municipal de Can Rull, però bàsicament em sembla que també ho estem veient per aquí a les imatges d'aquesta entrevista que fem en vídeo. Bé, teniu el camp de gespa artificial, el municipal Paco Herrera, per dir-ho així, des d'aquesta sí, nomenclatura, i després teniu aquest camp de sauló, i la principal obra d'aquests treballs ha de ser que instal·lareu la gespa artificial en aquest camp de sauló. Això és la principal obra d'això, no?
2: Sí, i s'ha afegit als vestidors.
1: Sí, sí.
2: Clar,
1: bé, és que estem parlant vestidors, emmagatzematge, llums, vull dir, són molts treballs.
2: Són molts i n'hi haurà també una graderia. Mm-hmm. Què passa? Que això toca camins, infraestructures, que això crec que serà el més... el trasbals, perquè al final posar gespa artificial en un camp de sauló solament... pues seria mínim l'obra. De fet, dic que el camp del Rómulo que li diem nosaltres sí, sí. En té, per exemple, aigua per baix, ja té rec automàtic, val? Que és antic, molt antic per sauló, però ja existeix, això pues, farà que pues, les canonades de baix això no hagin de fer-les de nou. O sí, perquè estan obsoletes, això ho desconeixo. Però que em sobta que al camp de baix hi hagi rec, per dir-ho així. I llavors seria molt fàcil fer el camp de sauló. Fàcil, entre cometes. Molt fàcil solament vestir-ho.
1: Sí, sí. Però clar, però, aquí hi ha més treballs a fer, està clar.
2: Bastants més. I a dalt també hi ha un treball, que ens canviaran les llums. Posaran leds, que això ja és un canvi que estan fent a tots els camps o ho han de fer als camps, no sé els terminis, però ja aprofitaran per fer a baix i a dalt les llums LEDs.
1: Clar, aquí la pregunta, Santi, és, evidentment, quan s'estigui instal·lant aquesta gespa artificial en l'actual camp de Sauló, entenc que no es podrà fer la pràctica esportiva en aquest terreny de joc. En el cas de tots els treballs que s'hagin de fer en el camp que ja és de gespa artificial, quan, per exemple, estiguin treballant amb els llums o aquests treballs que puguin afectar els camins que deies, aquí sí que els equips podran entrar normal, és a dir, o esteu a l'expectativa?
2: Jo estic a l'expectativa, el que em diguin farem. Sí, això està clar. I per això nosaltres, precisament dimarts vam fer la reunió de junta per aprofitar també i comunicar l'assemblea ordinària que farem la setmana que ve. El que vam dir és això, que hem d'estar a la guaita amb tot això per adelantar-nos i per preveure mal de caps dintre dels que hi hauran. Però de moment...
1: Sí, sí.
2: Jo vull veure això, d'acord? ¿Vale? M'agrada aquests mal de caps perquè ja en tinc de mal de caps i això és un mal de cap que després, pues, se'm traurà del cap.
1: Sí, sí, és allò, el peatge que s'ha de pagar. Clar. Per després tenir un gran benefici, no? Perquè
2: molt.
1: Imagino que en el cap de Santi Ribalta deu pensar, quines ganes que sigui ja 2028 o que s'acabin les obres i veure aquests dos camps que llueixin d'aquesta manera. Al final estem parlant d'un projecte dels grans. La inversió de l'Ajuntament és, si no em dius el contrari, Santi, aproximadament d'uns 2 milions d'euros. Sí. Quan veu tenir aquestes converses amb l'Ajuntament, regidoria d'Esports, amb les parts que pertoquessin, no sé si quan veu veure aquest projecte si complia amb les vostres expectatives, si fins i tot ho superava, si us ha faltat alguna cosa.
2: Ens ha superat de totes. O sigui, ha hagut una predisposició molt gran. Agrair-los molt a la regidora, com als tècnics, com a l'alcaldessa en aquest cas, perquè al final és el cap visible, però s'han posat, també s'han posat per la mancança que hi ha en uns barris colindants, que són Can Llong, Cifuentes, Can Ruí, que nosaltres vam comptar en aquests tres barris, hi havia 5 camps de futbol, i ara existeix un, bueno, dos, però un que es pugui practicar, perquè sí. Jo, ojalà la federació ens donés permís per fer lliga amb el camp de Sauló, però no es pot. Llavors, és una reivindicació també per al futbol femení. Nosaltres n'hi ha una demanda molt gran de futbol femení que no podem assolir per falta d'espais. Llavors, això ja passa a serveis, no? Ja és un servei que no podem donar i a la vegada no podem donar no Can Rull, sinó Sabadell. Llavors, això s'ha d'arreglar perquè, clar, tu fas un barri tot sencer de Can Llong que no té instal·lació, no té camp de futbol, per dir-ho així, aquesta gent, el més a prop, doncs és Can Rull. N'hi ha una gran massa. El que sí, també dir, que nosaltres la massa és de Sabadell. El 95% de la gent que practica l'esport a Can Rull està empadronada a Sabadell. Llavors, sí que és un... compleix totes les nostres expectatives. Nosaltres amb el camp, en sèrio, teníem

0: del futbol femení, si no he comptat malament, federats teniu tres equips femenins, oi?
1: Sí, sí.
0: És el gran repte del Can Rull Remulo Tronchoni, i que aquestes obres també amb la instal·lació de gespa artificial en el camp de Sauló, tindreu dos terrenys de jocs, si no em dius el contrari, ja ben adaptats perquè pugueu disputar totes les competicions de la catalana. Ho ha de facilitar també, i és un dels grans reptes que tens, el tema de potenciar el futbol femení?
1: Per mi és el repte, no hi ha un altre. O sigui, poder dotar a Can Rull d'un futbol femení federat amb totes les categories i que sigui un referent, com està sent el Can Rull masculí, per dir-ho així, que per exemple és un club de barri. Al final nosaltres som un club de barri, i ara us explicaré una mica les idiosincràsia de què vol dir futbol de barri, tant a quotes com a massa social com a professionalització que no tenim. Llavors el futbol femení volem que sigui un referent. Hi ha una demanda molt gran que no podem assolir, i després, si no tenim instal·lacions, tampoc, encara que tinguem demanda, si no som competitius, per dir-ho així, o no podem donar el servei, doncs no val per res. Llavors, amb això, ràpidament, és la cirereta al pastís que donarà el tret de sortida perquè siguem un club referent també de barri en femení.
0: Parlen d'aquest futbol de barri, Santi. Ja que m'ho posaves sobre la taula.
1: Clar, t'ho he posat.
0: Bé, al final sou un club, sí, de futbol de barri, però és cert que teniu unes dimensions, ostres, que imposen respecte. Si no m'equivoco, que sou una quarantena d'equips aproximadament dins del club, no?
1: Sí, n'hi ha quasi 50 equips.
0: Doncs mal. Això.
1: Sí, sí. Clar. Però segueix sent futbol de barri. No vol dir que no siguin futbol de barri en el sentit de que n'hi ha molts barris colindants que no tenen camps i venen aquí. Després què passa? Que el servei que nosaltres donem amb la metodologia, per dir-ho així, o la categoria, per dir-ho així, que en un futbol de barri és molt difícil per la fuga de talent que tenim cada any, que arribes fins a un punt, igual que nosaltres també agafem d'altres clubs més petits o més grans, segons sigui, a nosaltres també se'ns emporten i a ells se'ns emporten, i no sé si queda al final a l'últim, no sé quin és, però també se l'emporta del col·le, per dir-ho així, del futbol sala del col·le.
0: El
1: per
0: pis tant, gran es menja el petit sempre.
1: Això, però nosaltres el que volem és, primer, els entrenadors són de casa. Nosaltres tenim el que et deia, una metodologia que nosaltres tot el que vulgui ser entrenador, vale, s'ha de formar, i la formació corre a càrrec del Can Rull. Vale? Nosaltres destinem una partida per abordar el tema de formació imprescindible per portar nanos. Això fa que també estiguin formats els nanos, siguin de casa i ho sentin, com al barri que deia, no? Nosaltres som exjugadors, exentrenadors, els directius, tothom remem en la misma, no sé, tots a una, i això ens dona aquesta sensibilitat o aquest sentit de pertinença. Per exemple, en tema quotes, ens ajustem a tot. L'any passat nosaltres vam pujar 20 euros per donar aquesta samarreta que tens aquí, que val 20 euros. O sigui, no vam pujar res. Aquest any seguim donant la samarreta, perquè era un trasbals que nosaltres portéssim les samarretes, i bueno, vam decidir a la Junta que seria millor que cadascú. Aquest any no pugem ni els 20 euros, res, queda com l'any passat, i seguim donant la samarreta. Clar, no, nosaltres estem solvents, no devem res a ningú, res, estem nets. Què passa? Que tenim un excedent. Però aquest excedent, pues, no pugem quota perquè no volem més excedent. Per què? Al final som una associació sense ànim de lucre, no? Jo no vull cèntims al banc del Can Rull, per dir-ho així. Jo els vull, pues, donar-los a tota la massa. Pues amb això, les mutualitats, jo vaig arribar allà a la Junta

0: i la mutualitat se la paga un entrenador. O sigui, un entrenador és un voluntari que cobra 4 duros i a sobre s'ha de pagar la mutualitat. N'hi ha clubs que es paga la mutualitat i n'hi ha molts clubs que es paguen la mutualitat. Doncs jo vaig dir, això no ho permeto. Ni em sentis? No, ja els trobaré. Quan els vaig trobar vaig dir, fora, aquí. Bueno, són... això és el club de barri, no? Que seguim sent un club de tota la vida, no volem un negoci, no és negoci, no cobrem res, cap directiu cobra res, i aquí pues, els voluntaris són els que ens ajuden, perquè si fos per cèntims els voluntaris no estarien, t'ho dic, no estarien, al Can Rull no estarien.
1: T'anava a preguntar justament, Santi, pel balanç que fèieu dels teus aproximadament 2 anys de presidència, no? que portes ara. Crec que, escoltant les paraules que m'estaves dient, no sé si el que més destacaries potser des de que tu ets el president del Can Rull, Romulo Tronchoni, és aquesta, i que se mantingui, professionalització a la junta directiva?
0: És la clau. Nosaltres tenim a la junta directiva l'antic president, ¿vale? El vicepresident és el Paco i se sent vicepresident. L'Òscar hi és, i el Carlos hi és. O sigui, ha sigut... i clar, jo era de la seva junta com a tresorer, però no han fet res. O sigui, simplement era donar-li la volta a això. Això, quan jo vaig arribar, vaig dir, n'hi ha coses a canviar, deixeu-me que les canviï. I després, per circumstàncies de que el Carlos va dir que no vull seguir, jo porto 7 anys, doncs jo em vaig oferir. Vale? Però no tenia intenció, tampoc. No tinc aquesta vocació, que ara sí que m'agrada i estic a gust dintre també del seu treball que té i la seva responsabilitat, exigència i conciliació, mal, familiar, que fa que, bueno, sí, que costa també, no? Però això és el que jo vaig voler, mal, personalment i amb la meva junta, doncs, de, escolta, anem a fer-ho bé. Redes socials. Jo venia de màrqueting, doncs les redes socials van passar de 1.000 a 18.000 o 20.000 seguidors. Vídeos virals. Un contingut. Dintre de la part econòmica era pues, tenir una sèrie de patrocinis, buscar cèntims d'on no n'hi ha i ajustar tot el balanç i tota la comptabilitat ben encausada que tot fluïs i tot sigui un funnel que arribés a on ha d'arribar tot, ¿vale? I això ens ha costat pels 2 anys que jo portava tresorer més aquests 2 anys i ara pues, podem dir pues, això, que estem nets i a part pues, n'hi ha un excedent que ja el tindrem.
1: Gràcies Santi, que vagi
0: gràcies.
1: Bé.

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, banda de Sant, notícies de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
3: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
3: Bona tarda, l'Ajuntament.

0: Badalona Serveis Assistencials impulsa una nova sessió del cicle Aules de Salut. En aquesta sessió es parlarà de les tendències actuals en el consum d'alcohol, el joc i altres addiccions, així com dels diferents nivells de prevenció amb un enfocament en la detecció i l'abordatge d'aquestes problemàtiques. En parlem amb la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria, que serà una de les ponents. La tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Hola, no, Carme, tinc al telèfon la Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de Badalona Serveis Assistencials. Què tal, Cira? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda, encantada d'estar aquí.
1: Badalona Serveis Assistencials impulsa la novena sessió d'aules de salut, aquesta dedicada a les addiccions més freqüents. Quin enfocament tindrà aquesta novena sessió?
2: Posem el focus tant en l'edat adulta com l'edat jove, comparant el patró de consum als que estan les drogues, els comportaments addictius que estan més prevalents actualment. També posarem el focus en el factor de risc, senyals d'alerta, recursos disponibles de l'acompanyament i el tractament. També aprofitem en aquesta sessió d'aula de comunicació en la comunitat de fer com una interacció entre els professionals i els agents de canvi, els agents de canvi social, les entitats, els col·lectius de la ciutat, que per donar una idea de que l'important és el projecte compartit.
1: Entenc, doncs, que serà un diàleg entre els assistents i els ponents, no?
2: Bueno, n'hi haurà dues ponències, una enfocada als joves de l'entitat i una altra del BCA enfocada a la part adulta, i després hi haurà un torn de preguntes i, vull dir, de comunicació amb els assistents.
1: Centrant-nos ja en matèria, parlant d'addiccions, a mi m'agradaria saber on està la línia vermella d'una addicció, allò que diferencia un costum amb una addicció real.
2: Hem de dir una cosa, i és important que no tothom que consumeix té addicció, perquè l'addicció és una patologia mental. La patologia mental ja implica canvis estructurals i funcionals de la persona. Hem de pensar que l'addicció afecta gravement a les àrees significatives de la seva vida i el produeix un malestar intens. Si és veritat que se pot emmascarar, es pot emmascarar i pot anar al llarg de la seva vida, anar minvant la persona i les àrees diferents. Vull dir, no és algo que aparegui d'una manera abrupta, sinó és algo que se va arrelant a la persona al llarg del temps. N'hi ha indicadors de senyals d'alarma i factors de risc que això ens poden indicar cap a on va la persona. Han de passar d'un consum regular a una afectació global de la persona.
1: Entenc, per tant, que és un procés llarg, pel que comentes. I quins indicadors ens podríem trobar per determinar que una persona és addicta a alguna cosa?
2: Mira, en el cas dels adults és diferent que els joves. Adults, em refereixo a partir de 30 anys. Tenen més capacitat cap enflatge i no és tan evident ni sorollós. Quan arriben a consulta, sí, és veritat que ja tenen com signes molt clars de que algo passa, bueno, algo passa, tot està malament, però clar, l'addicció no ha començat en aquest moment, sinó ha començat anys enrere, quan les senyals són molt més difuses. Per exemple, absentisme selectiu, baixada del rendiment, justificacions econòmiques, però que peticions de comptes de sou, deutes injustificats, crèdits ràpids, per exemple, aïllament, hermetisme, la persona cada cop ha passat més temps sola, amb més irritabilitat, més en la defensiva, abandona rols, per exemple, desatenció, pues, si són dels fills o si són de la neteja de la llar, compromisos de parella, ja no té tantes ganes d'estar-hi, no? Monotema relacional, canvis bruscos d'humor. Poden ser oscil·lacions dràstiques, com no tant. A vegades pensem que l'addicció és molt clara, però realment va minvant, per això que és important de detectar amb més temps, perquè si no ja quan arriben és més dur, no? Ús de reguladors, com per exemple utilitzar la substància, la conducta, com una via per gestionar l'estrès, l'ansietat, no? El cansament. És com el premi de la setmana, però que en realitat és un verí. Símptomes d'assistència ocults, nerviosisme exagerat, sudoració, tremolors, insomni, per exemple, si no pot consumir perquè en aquell moment no pot anar a consumir, alteració de la son, o imaginem una persona que comença a deixar-se personalment, no? Pues, un descuit progressiu de la higiene, l'aspecte físic, però no té per què ser necessàriament una deixadesa molt, molt exagerada, no? Si no és algo bueno, que vas notant que l'alimentació pues, ja no és tan regular, que l'aspecte físic ja no és tan, no és tan acurat, no és un descuit progressiu.
1: Has comentat un d'aquests indicadors que pot ser com el premi de la setmana, és a dir, arribar a un punt sí. de la setmana en què consumeixes tal substància, tal beguda, fas qualsevol acció que sigui addicta, bueno, que estiguis enganxat. Però clar, això, fins a quin punt pot ser una addicció o pot ser realment un premi de dir, ostres, doncs crec que em mereixo un cop a la setmana, doncs em faig unes copes amb els meus amics. O un cop a la setmana, doncs vaig a... no ho sé, em fumo un puro. Per posar exemples, d'addiccions.
2: Doncs pues mira, és un punt molt, molt important. I és molt curiós perquè a les persones quan venen a consulta realment hi ha molta confusió amb això. Vull dir, no cal demonitzar el consum. Per al consum en dic qualsevol tipus de droga, o comportament compulsiu. No només la droga, Clar que la via dopaminèrgica que està arrelada a totes les addiccions és la via del plaer. És el sistema del plaer neurològic, no? Con lo qual, el plaer no és dolent. I això ho hem de tenir clar. No necessàriament, clar que hi ha substàncies que estan dissenyades per fer-nos mal, això sí que és veritat, però el que estaves comentant d'aquest premi, aquest reforç immediat, clar, el problema no és el reforç immediat, el problema és que no siguis capaç de gestionar l'estrès, no siguis capaç de gestionar la teva vida, no siguis capaç de com intentar mitigar els canvis de la vida, les tensions estructurals, vull dir que depenguis de que sí o sí has de prendre aquesta copa o aquest puro per poder fer el KitKat. En consulta diem els segons d'or, no? Els segons que no són segons, que són molt menys. I dic d'or perquè és la sensació que només en aquests segons em sento amb calma o em sento bé, no? Aquesta via del plaer, d'aquest sistema dopaminèrgic que existeix en el nostre cervell, en el de tots, i que es regula d'una manera natural, si no tens addicció, ¿vale? Clar, què passa? Té dues vies, perquè el reforç pot ser reforç positiu o negatiu. El reforç positiu és la via de que jo consumeixo per sentir-me bé. ¿Vale? El reforç negatiu és jo consumeixo per sentir-me menys mal. Clar, aquí està la trampa. I a vegades consumiré per l'un, pel primer, pel segon o pels dos. Anem canviant. Que si jo surto, no? Pues això, com comentava, divendres, dissabte, un dia, em passo bé. Vale, puc gaudir perfectament d'aquesta copa, no hi ha cap problema. El problema està en la necessitat, en el que no és una copa aquest dia, en el que l'addicció mai para. Que hem d'entendre que l'addicció és una patologia, el que deia abans, no? No és un hàbit, comença com a hàbit, però no és un hàbit. És una patologia, o sigui, i aquest és el punt.
1: És convertir, d'alguna manera, el premi en la qüestió central de la nostra setmana, per exemple.
2: És que és important això. Quan parlem d'addicció, ja no és una copa. De fet, aquesta copa té poders especials. I no és que en tingui, en realitat, però per a aquella persona sí. És molt més que una copa. Llavors, sí, tota la setmana volta al voltant d'aquesta copa. I clar, normalment no és una copa. Són moltes. El que passa és que hi ha moltes distorsions perceptives. És la malaltia de l'autoengany, de fet. I llavors, clar, si féssim un registre real, que és molt avorrit, però molt necessari per veure realment què estàs consumint, i què estàs consumint no només d'aquesta copa, sinó del puro, de les pantalles, del sexe, del joc, del fàrmac. Vull dir que és que hi ha molt... No és només la droga com a coneixem, sinó els comportaments que reforçants que en tornem de compulsius. I aquí el punt és la impulsivitat, la impaciència, la falta de control i la compulsió. No paro. De fet, pensa que l'addicció, un punt de fit diferencial de l'hàbit, ¿vale?, i de la persona que no té addicció, és que en la persona que no té addicció tots tenim un procés que es diu saciació, de saciar-me, de parar, no? El parar, l'estop, no? Jo controlo, vale. Jo controlo l'addicció, evidentment, és mentira, vale? I és que si no seria addicció, clar. Llavors, l'associació, en un cervell sa, que no té aquesta patologia, doncs jo paro, tinc una relació sexual i paro, tinc un ús de la xarxa i paro, tinc un ús de l'alcohol i paro bé, tranquil·la, em sento bé, paro perquè el meu cervell ja està, ja no necessito més. Gaudeixo i ja està, i em vaig cap a una altra activitat. L'addicte no. La persona que pateix addicció no pot parar. però realment en mayúscules, no pot parar.
1: Yeah.
2: Una no és suficient, perquè el seu sistema li està demanant molt més, perquè el mecanisme que regula aquest procés d'associació està desregulat, no funciona. I llavors, clar, necessàriament n'hi ha doncs, tot un patiment darrere, no? El que passa és que aquest patiment se va camuflant. Clar, no és tan evident com ens agradaria, perquè els casos que són molt evidents, doncs, a la racionalitat de la persona ja està el que, ostres, em sento molt malament, perquè és obvi.
1: I és possible que un mateix se n'adoni que és addicte a qualsevol, bueno, qualsevol substància o xarxa o cosa?
2: A veure, sí, quan en tenim conseqüències. M'explico. Les persones, sobretot en patologia, com l'addicció s'arrela al nostre interior, tant a la part de comportament, de cognició, interpretació de la realitat, com al món emocional, realment construeix com una versió nostra, diguem una versió addicta, no? Llavors, clar, construeix tanta distorsió en un mateix que realment s'atrapa amb aquesta versió. És com si t'agafessin les ulleres, te les canvien i posen uns cristalls diferents, no? Llavors, no és addicció només quan explota i a conseqüència, com que és molt més abans, aquests cristalls que se t'han canviat i que s'han tornat, doncs, imaginem, verds, no? Mm. Comences a parar la vida de color verd o color blau i que la persona creix amb aquestes ulleres i s'assembla, se pensa que és així la vida, ¿vale? Llavors, clar, fins que no arriba un punt, que normalment és en l'adultez, en 30, 40, 50, quan ja la vida apreta i apreta molt, perquè les responsabilitats són d'adult, clar, no hi ha conseqüències sèries, per exemple, no, doncs que no arribo a la feina, em foten fora, tinc molts deutes, ja la família ja no puc més, no m'aguanta, tinc problemes, no, amb els fills, amb la pare... Vull dir, comencen les explosions de vida. I en començar les explosions de vida, la persona realment, la part addicta ja té com pues, exemples més objectius, fets més objectius que la persona que està allà dintre, agazapada, no? Sota de la versió de l'addicte,
1: sí.
2: Pues, pot demanar ajuda. Però si no, és molt difícil que s'adoni compte de tot el malestar que pot tenir. Realment.
1: I què es necessita per sortir d'una addicció? Hem de tocar fons per poder sortir-ne?
2: Mira, això en parlem molt, eh? De veritat que això en parlem molt, perquè em sembla molt greu que arribin al cas Delta, on estem treballant, amb tants anys de patiment, ¿vale? I realment no caldria. El que passa és que és veritat que ens hem de ficar molt més amb la prevenció. Parlant amb les persones els hi mostrem, no?, que no cal anar més enllà, no? Quan trobem una persona que no està tan greu, no?, que encara té àrees de la seva vida que no han caigut del tot, pues és com, bueno, anem a cuidar-les. Aquí la prevenció és molt important. De fet, la societat no en té de consciència de la gravetat que té, i per això arrasa amb tot. L'addicció no entén de parella, no entén d'amor, no entén de fills, no entén de família. I les famílies que ho han patit, quan m'escolti, ho sabran. Un addicte no se salvarà per l'amor dels altres. I la veritat és que fa pena dir això, però és la veritat. Per això l'addicció és un treball personal. I és veritat que la meva experiència, quan tenen conseqüències, sí és quan la persona canvia.
1: Aquesta sessió de dimecres 17 de juny, centrada en les addiccions, breument, quins tipus d'addiccions repassareu?
2: Mira, una mica de tot. les tendències més freqüents d'ara, de fet, és una visió una mica també per destapar mites, eh? Perquè, per exemple, a la part adulta, clar, és que és diferent el patró dels joves dels adults. Per lo que jo parlaré de la part adulta, parlarem de l'alcohol, de la cronicitat, no? Dels perfils de l'alcohol, del tabac, del patró del joc, del patró dels fàrmacs, la gran addicció silenciosa, però sobretot mites. Presentaré 8 mites de lo que escoltem, no? Del carrer, i una mica desmuntant això.
1: I entenc que en aquesta sessió pot assistir tothom qui ho vulgui, oi?
2: Exacte.
1: Doncs n'estarem pendents d'aquesta novena sessió d'Aules de Salut organitzades per Badalona Serveis Assistencials. Cira Díaz, psicòloga i doctora en psiquiatria del Centre Delta de BCA, moltíssimes gràcies per atendre la trucada de Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

Just avui fa 6 anys de la mort de Pau Donés, vocalista i líder del grup barceloní Jarabe de Palo. Tenia 53 anys i va morir víctima d'un càncer que li van diagnosticar el 2015 i ens va deixar un tema ple de vida, alegria i agraïment. Eso que tú me das.

I ara tornem a Sabadell perquè la ciutat acomiada l'època de romeries aquest cap de setmana. Diumenge, la germandat Virgen de Gràcia traurà la verge pels carrers de Camp Puigdener. I serà així com en els últims dos mesos la ciutat haurà viscut cinc sortides. I aprofundim amb la Núria García.

0: heu comprovat, una romeria de Sabadell que tindrà lloc aquest cap de setmana i que no se n'estan de res, hi haurà pràcticament de tot. Gràcies per acompanyar-nos un dia més. Demà tornarem quan passin 3 minuts de les 4 de la tarda amb els continguts i amb l'edició de dimecres del Connectats. Fins aleshores, acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
1: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Són les 6.
1: Imagina't despertar a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Notícies Badalona.
3: Bona tarda, us parla Martí Villegas. Neguits, incertesa i tensió són alguns dels sentiments que des d'avui fins dijous experimenten prop de 46.000 alumnes a Catalunya per examinar-se de les proves d'accés a la universitat. La selectivitat, també coneguda amb aquest nom, manté el model competencial però que incorpora canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, rellotges intel·ligents i altres aparells. Els exàmens de llengua castellana i literatura i llengua estrangera han estat els primers de les PAU que s'inicien aquest dimarts 9 de juny. Ja de cara a la tarda es faran simultàniament les proves de diverses assignatures d'especialitat, unes proves per les quals l'alumnat s'ha preparat durant tot el curs i especialment durant les darreres setmanes. Precisament des dels centres educatius de la ciutat, el professorat el recomana preveure diversos escenaris per afrontar els resultats, siguin o no els desitjats. N'ha parlat el director de l'Institut, Júlia Minguell, i representant de les direccions dels instituts de la ciutat, Joan Chacón.
4: No passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un segon, amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat. És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
3: La justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el desallotjament de l'antic Institut B9. Tal com ha avançat el diari Oponés i ha confirmat el consistori, la resolució considera que el govern municipal, encapçalat per Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després de l'operatiu. Pel govern local, la decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, Mossos d'Esquadra, la Guàrdia Urbana i també pels professionals dels serveis socials que van intervenir durant tot el procés. Des de l'executiu local consideren que l'arxivament de la causa avala la tasca feta. La primera tinenta d'alcaldia, Cristina Güera, ha lamentat al Badalona Matí que l'oposició judicialitzi tota la tasca del govern.
5: Han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist, doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa, doncs, per anar als jutges, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar els jutjats a veure si allà, doncs, rascan alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rascan res, no?
3: Veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció del lateral de l'autopista prevista per finals de 2027, assegurant que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. El lateral de l'autopista és una reivindicació històrica del barri de Sant Crist i de tot Badalona. El nou endarreriment en l'inici de les obres ha generat malestar entre els veïns. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció del lateral. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Des de l'associació de veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho han explicat al Badalona Matí en Cisco Melgarejo i la Teresa Hernández.
6: Des d'un començament que no ha sortit res de lo que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
7: És una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
6: un sorteig,
7: però a més tindran, de, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros de la seva butxaca.
3: En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex. Entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels Agustins ha quedat palesa en l'agenda del Papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa.
8: Todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
9: ¿El Sant Roque?
8: Sí, él ha dicho.
3: Les nits d'estiu a la Nit del Mono passen a ser les nits de tardor. Les sessions que organitzen el Museu de Badalona i que se solen celebrar durant el mes de juliol a la fàbrica es traslladen enguany a l'octubre. El motiu, les altes temperatures de juliol, una calor que no permet als visitants gaudir de la visita guiada per la fàbrica ni als treballadors exercir les seves tasques corresponents. Les activitats es faran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre, traslladant així les tres sessions habituals de l'estiu a la tardor. I ara mateix tenim 24 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
2: Ningú t'informa com nosaltres.

0: el millor del Badalona Matí.
1: Seleccionem els millors moments del programa.
0: Badalona Matí, els millors moments.
2: Els millors moments.
3: I avui toca parlar d'un dels moments segurament més importants i també més intensos, de més nervis pels estudiants. Parlem de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat, que enguany arriben amb diverses novetats i també en un context, podríem dir, que una mica excepcional. En total, són prop de 46.000 alumnes arreu del territori català els que s'examinaran a partir d'avui i fins dijous en unes proves que mantenen el model competencial, però que també incorporen canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, amb rellotges intel·ligents i amb altres aparells. A més, els estudiants van dir que arriben també aquestes proves amb diversos factors, com a mínim, afegits d'atenció. La vaga de docents, la dels treballadors de les biblioteques i també la coincidència amb la visita del Papa, que afecta també la mobilitat i els desplaçaments en un dia que és crucial per ells. Per parlar de tot plegat i de com ho viuen els centres educatius de Badalona, avui ens acompanya en Joan Chacón. Ell és director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts públics de la ciutat. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Joan, ha arribat el dia, no? El dia esperat, el dia temut, segons a qui se li demani, no? Com han viscut els instituts aquests dies previs a la selectivitat i sobretot els alumnes?
4: Doncs ho han viscut amb tensió, com habitualment acostuma a passar. Sempre és una època, al final, una final d'etapa complexa, no? Tot i que moltes vegades fan un molt bon curs, ens troben amb aquestes neguits incerteses de a veure si aquest mateix rendiment que han fet al llarg del curs us poden manifestar i reflectir en aquests exàmens.
3: Tenen aquesta sensació que s'ho juguen tota la una, no?
4: Exacte, sí, sí. I de fet, a vegades quan visiten exalumnes, ai, per una dècima no puc aconseguir entrar en el grau, és a dir, que saben el que s'hi juguen i saben de l'exigència d'aquests tres dies que ara faran.
3: Aquest any hi ha prop de 46.000 estudiants a Catalunya que s'examinen de l'ESPAU. Què implica aquesta xifra tan alta a nivell, sobretot, organitzatiu?
4: Clar, nosaltres, per nosaltres també és un repte, no? Perquè nosaltres habitualment el que disposem és d'un coordinador de batxillerat que ens ajuda a fer tots aquests tràmits, perquè moltes vegades, com es fan de forma telemàtica, doncs qualsevol incidència que hi hagi, doncs, pot tenir una afectació directa, i llavors sempre és un repte mobilitzar, no?, i garantir que puguin disposar de fer aquests exàmens i fins i tot amb els tribunals especials en el cas que això sigui. No?
3: Ara t'ho deies, a vegades juguen els nervis una mala passada perquè tot pot venir d'una dècima, no?, o de poques dècimes en aquest cas. Ho dic perquè llegíem a la premsa que gairebé 4 de cada 10 estudiants es queden sense plaça a la Universitat Pública Catalana, no? I a tots aquests factors d'atenció que ara anomenaven, aquest segurament és un dels més importants a afegir.
4: Exacte. De fet, molts alumnes, no? I de fet el nostre és un centre de màxima complexitat i encara doncs, aquest ascensor, no?, social de progrés, doncs, encara doncs, senten, no?, que juguen encara més. Tot i així, de fet, nosaltres el missatge que fem, no?, des d'orientació educativa és no passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat.
3: Normalment els estudiants es planten a les portes d'una selectivitat, diguéssim, amb un sol itinerari o amb una sola opció?
4: No, de fet la nostra recomanació és que mai facin això, no? De fet hi ha l'exemple de l'alumne o l'alumna, no?, de què vol fer medicina, dir, bueno, doncs si no és medicina, què podria ser, no? És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
3: Com es preparen els centres per acompanyar emocionalment també aquests dies de nervis, més tenint en compte que aquest any, com a mínim, o aquest final de curs, ha estat inusual, no?, per tot el tema també de les protestes del col·lectiu docent.
4: De fet, tot això ha preocupat molt, no?, perquè des de que finalitza el curs al voltant del 20 de maig, nosaltres el que fem és articulem un seguit de sessions de repàs. El que ha succeït és que, clar, la implicació, no?, l'impacte d'aquestes vagues doncs, ha generat doncs, aquesta interrupció, no?, en aquesta preparació de l'ESPAU. Tot i així, el que busquem és, ja sigui amb la figura o el rol del coordinador de batxillerat, nosaltres, per exemple, també disposem d'una orientadora de nivell que facilita i ajuda també aquest acompanyament, evidentment, de cada profe de cada matèria, que el que busca és justament, no?, donar eines, estratègies i, sobretot, tranquil·litzar perquè puguin donar el millor, no?
3: Mm-hmm. Hi haurà qui pugui pensar que amb l'afectació, diguéssim, de les vagues, els estudiants aquest any van menys preparats o menys acompanyats a les paus. Això és així?
4: Jo penso que això és el que genera més inseguretat. De fet, hem de valorar el curs des de que comença fins que finalitza. Sí que és veritat que ja passa habitualment, no?, i des del canvi de currículum, els currículums de cada matèria són molt amplis, molt extensos, i sempre anem una mica a correcuita als docents a intentar de finalitzar el currículum. Tot i així, l'impacte de les vagues ha estat evident, però això també intentar traslladar tant a l'alumnat com a les famílies un missatge de tranquil·litat, que per aquestes vagues, a priori, no hauria de perjudicar greument i significativament a l'alumnat. De fet, qualsevol examen sempre hi ha un component d'atzar, de sort, mm-hmm. i aquí l'ESPAU, evidentment, també hi juga.
3: Mm-hmm. Avui et tenim aquí per parlar de la selectivitat, també com a representant de les direccions d'instituts públics, no?, de Badalona. De quina manera doncs es pot enfortir aquest sistema que demana a crits, no?, una remodelació, aquest sistema educatiu, per dotar de millors recursos a tots els professors i professores i alhora també de retruc als alumnes, no?, que és el que es demana.
4: Per nosaltres, no?, i penso que per en general, les ràtios són claus. Els batxillerats moltes vegades estan massificats, de fet, en ocasions fins i tot més que a l'ESO. Per això és important, si volem fer un acompanyament més exhaustiu, si volem intentar donar resposta als reptes que implica aquesta etapa, que és postobligatòria, però que també s'hi juguen molt, perquè al final és el seu futur, pensem, no?, que les ràtios són crucials que es redueixin, perquè per nosaltres és un pilar fonamental.
3: Mm-hmm. Actualment trobem aules de 30 alumnes a batxillerat.
4: I superiors.
3: I més.
4: I més, sí, sí. Per això nosaltres pensem que una reivindicació clau, a banda, evidentment, dels equipaments, ara, de fet, l'alumnat estava patint molta calor a les aules, això és evident i això s'ha transmès, no? Les condicions també són clau, però per mi, un dels punts crucials és aquesta reducció de ràtios.
3: Mm-hmm. Per poder fer una millor atenció a l'alumnat, Enguany, tornant a la selectivitat, s'introdueixen controls més estrictes per evitar l'ús de mòbils, de dispositius electrònics. Com es valora aquesta mesura des dels instituts?
4: Aquesta mesura sempre és molt positiva. De fet, nosaltres intentem vetllar perquè a les aules no es copiïn i els alumnes no sé si eren tan enginyosos com érem nosaltres, no?, anys anteriors, però sempre busquen fórmules, no? De fet, per tal de garantir que tothom vagi a les mateixes condicions, perquè, evidentment, hi ha alumnat que fa trampes i copia, és evident, però també hi ha alumnat que no ho fa, llavors que tothom tingui el mateix, no?, punt de partida i que realment doni el millor mateix, però sense fer servir cap element, no?, que faci trampes. No?
3: De fet, parlem de noves tecnologies, d'aquesta picaresca, no?, però podria demanar-te també de quina manera la intel·ligència artificial al final ha fet modular, no?, la manera en com ensenyen els mestres i com aprenen els alumnes.
4: De fet, no sé si potser és anecdòtic o no, però habitualment sempre que fan a les graduacions de segon de batxillerat, sempre fan menció, molta menció a l'alumnat, no?, quan fan aquell discurs, no?, de com ens ha ajudat a la intel·ligència artificial, no?, des del seu dia a dia a les aules, i alguns, evidentment, ho fan servir també per estudiar. Per una altra banda, la intel·ligència artificial ben servida i ben utilitzada pot ser una eina també molt potent d'acompanyament. Ara bé, en el moment crucial, quan fas un examen, evidentment no, però sí que ben fent utilitzada, doncs per què no? Per què no?
3: Uh-huh. Parlem també de la incidència, per exemple, de la visita del Papa en aquestes proves de la selectivitat. Avui a primera hora del matí em deien que les boques de metro a la ciutat de Badalona eren plenes d'estudiants, també segurament l'estació de trens, no?, per mirar d'arribar amb temps i sense neguit també en aquestes seus on

0: que es podien produir, doncs, que el temps no fos una trava, no fos un obstacle o una por afegida, no? De fet, han quedat una hora abans per passar recompte, per mirar si portaven documentació, etc. I en tot cas, però sí que era una guita addicional que no hi comptaven, però bé, ja s'ha solucionat a priori i espero que la resta de centres també hi hagi estat.
1: Pel que fa al model d'examen, continua sent més competencial, com ja, diguéssim, es va introduir l'any passat, no? Menys memorístic. Com afecta això la preparació dels estudiants? Ha canviat molt com es prepara una selectivitat en aquests últims anys?
0: Sí que ha canviat perquè nosaltres, o la nostra mirada, no? Coincidim en que tot l'examen, evidentment, no ha de ser memorístic, perquè potser els models anteriors eren un excés i ara s'apunta més al que hi hagi una visió més transversal, molt més competencial, perquè generi una opinió més crítica, però clar, entrenar això és molt més complex. Tot i que nosaltres intentem, no, facilitar i afavorir que hi hagin aquests models, no, o intentar que aquest alumnat pugui reflexionar amb aquest, i generi aquesta opinió, evidentment el discurs i moltes vegades el que és l'oralitat o l'expressió escrita de vegades no és el punt fort de l'alumnat. I això, clar, dificulta perquè requereix de mobilitzar molt més aprenentatge per donar resposta a això.
1: Per tant, cal incidir en aquesta oralitat, sí, en aquesta expressió escrita. Això també es fa a partir de la comprensió lectora, no? En
0: correcte,
1: etapes primerenques, ja entenc, a primària, també, no? Aquest serà l'últim any amb convocatòria al setembre de selectivitat, que passarà a juliol a partir del 2027. Com valoreu aquest canvi en el calendari?
0: Clar, encara això ho hem de valorar sobre la taula, perquè sí que és veritat que l'alumnat que així ho desitgés i que tingués aquesta voluntat de preparar-se, està molt bé que puguin gaudir de més mesos per preparar, però per una altra banda, clar, l'alumnat que acaba de sortir d'aquest curs, que acaba de finalitzar, amb només un mes de preparació, no sabem si pot ser millor o pitjor, és a dir, té tota la seva contraprestació i contrapartida, però tot això encara veurem si és un benefici o un prejudici per l'alumne.
1: Està per veure, Per acabar, què diries als alumnes que aquests dies doncs estan especialment nerviosos, no? Imagino que n'has preparat unes quantes de selectivitat, no?
0: Sí, sobretot que vagin amb molta confiança, seguretat, sobretot tots aquells i aquelles que han fet un bon curs, que vagin tranquils, que intentin manifestar i gaudir, en aquest cas, no, d'aquesta mobilització d'aprenentatges que han fet, i sobretot amb molta tranquil·litat i seguretat, i que no es projectin o es posin un escenari de que realment s'hi juguen tant, no? Perquè si no això els hi pot condicionar.
1: És cert allò que es diu, que la feina ja està feta.
0: Exacte.
1: Sí?
0: Sí, sí, sí, sí. Sí, sí.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Joan Chacón, per haver-nos acompanyat avui
0: al
1: Badalona Matí. Que vagi bé.
0: Gràcies, adéu.
2: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
3: Del Badalona Matí.
1: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local. Avui toca fer-ho amb el grup municipal del Partit Popular. Parlarem sobre les dades de criminalitat, sobre la seguretat, així com també sobre altres temes, com la segona convocatòria, per exemple, del Pla de Barris o la instal·lació de Zona Verda al barri d'Artigas. A tot plegat, avui en parlem amb la primera tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, la Cristina Güera. Què tal? Molt bon dia.
4: Molt bon dia.
1: Primer de tot, deixi'm que li demani per el fet que la justícia hagi arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el cas del desallotjament de l'antic Institut B9 a finals del 2025. La resolució considera ara que el govern municipal, encapçalat per Xavi García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després d'aquell operatiu, i pel que fa al govern local, doncs la decisió judicial ha manifestat ja que avala la feina feta per serveis municipals, però també pels diferents cossos de seguretat que van intervenir, i pels professionals dels serveis socials que van estar també durant aquell procés. Com valora la decisió de la jutgessa?
4: Bé, ho has dit molt bé, no? No és que sigui ara, és que nosaltres des del primer moment que vam realitzar, doncs, les actuacions pertinents juntament amb la Generalitat, doncs, per poder recuperar aquest espai de l'Ajuntament i sempre fent-ho acord a la legalitat, acord al que es deien els nostres serveis jurídics, acord al que ens deien tots els serveis municipals que van haver d'actuar, i també doncs els serveis socials, doncs ha quedat clar, no? Després doncs que van posar el seu recurs, doncs per veure si per intentar intentar doncs, criticar allò que ja sabíem que s'estava realitzant, acord a la legalitat.

0: estat, doncs, la jutgessa, doncs, ha tancat, ha arxivat les actuacions, doncs, dient, doncs, que s'ha fet tot acord, tant a la interlocutòria que tant a la sentència, doncs, que la interlocutòria que ens havia, que havia més, com d'acord a dret, i que s'ha prestat l'atenció social que es demanava en aquella resolució, i per tant, doncs, demostra, doncs, que els serveis municipals, els serveis jurídics de l'Ajuntament, els tècnics de serveis socials de diferents, de la Generalitat, de l'Ajuntament, com la Guàrdia Urbana, com els Mossos, van realitzar una feina excel·lent. I el que és, doncs, una mica trist és, doncs, que com sempre veiem en aquesta ciutat, els partits de l'oposició el que facin és ser tot lo possible per als seus interessos partidistes, no? I que critiquin i que intentin anar sempre als jutjats i que agafin, doncs, intentin agafar banderes de coses, doncs, que són beneficioses per la ciutat i per als seus veïns, perquè s'han d'afrontar, doncs, els problemes i s'han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa, i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist, doncs, que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa, doncs, per anar als jutjats, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà, doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no ho pillen. Però la setmana passada, doncs, vam tenir el cas de l'Audiència Provincial, que també va arxivar definitivament el cas del que va agafar la bandera la senyora Sabater, un altre cop ho arxiva. Aquesta setmana, doncs, veiem que també, doncs, una altra jutgessa amb un altre tema que també van fer bandera a l'oposició de que s'havia fet malament, no criticant-nos només a nosaltres, sinó a tots els serveis municipals i de la Generalitat, fins i tot, que havien treballat tan seriosament aquest tema, no? I això és així, no? O sigui, jo crec que el que es demostra és el tipus d'oposició que tenim en aquesta ciutat, que l'únic que fa és mirar per als seus interessos partidistes, fer el possible per al que no guanya les urnes, doncs intentar-ho guanyar d'una altra manera, i no pensar en el bé de la ciutat, sinó només en a veure com poden rascar algú i que no rasquen res al final. Perquè la realitat és que des d'aquest govern sempre intentem i sempre fem les coses d'acord tant a nivell jurídic com a nivell de que els tècnics, doncs, fan bé la seva feina.
1: S'ha arxivat aquesta causa, però recordem que en paral·lel continua encara oberta una investigació penal d'aquests mateixos fets, impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, presentada contra l'alcalde. Bueno, confien que sigui també arxivada?
0: Això jo crec que va notificar, em sembla, que el senyor Asens, des de crec que és eurodiputat, no? O sigui, des de la seva... vamos, que no deu conèixer massa el que és ni la ciutat ni el que passava a la ciutat, doncs va posar, doncs, la seva, no sé si va ser una denúncia o el que sigui, a Fiscalia, però que vull dir que la realitat és que va haver un recurs en quant al procediment que vam realitzar en la desocupació de l'institut del B9, i que ens ha dit la jutgessa que es va fer d'acord tant a dret com a la resolució que ella havia emès, i que per tant s'havia fet tant, o sigui, tot, evidentment, d'acord a dret, i que l'atenció social que s'havia de donar és el que es va realitzar, com
1: per
0: no
1: tant,
0: pot ser d'una altra manera.
1: Per tant, tindrà recorregut aquesta causa.
0: Segur.
1: Canviem de qüestió, parlem de criminalitat, perquè ha baixat la xifra de criminalitat un 7,8% al municipi de Badalona en el primer trimestre d'aquest 2026 respecte a aquest mateix període de l'any anterior. La millora en les dades s'explica, sobretot, veiem, doncs, a partir de l'anàlisi, per la reducció dels homicidis consumats, també dels ciberdelictes, baixen en un 50% i en un 47% respectivament. Com valoren aquesta dada, aquesta tendència?
0: Bé, evidentment, baixant gairebé un 8% aquest primer trimestre respecte al primer trimestre de l'any passat, és una dada positiva, no? És una tendència positiva. Però evidentment hem de seguir treballant perquè bueno, no, fins que no es resolgui, no, fins que no hi hagi delictes, doncs no podrem estar conformes, no? Sí que és veritat, doncs, que aquesta tendència demostra doncs que les actuacions que s'estan realitzant són positives. Això és el que es demostra. Que hem d'estar satisfets i parar? No. I per això doncs, seguim treballant en dotar a la nostra policia de les millors eines. Per això al setembre s'incorporaran 25 nous agents. Per això aquest mes, si tot va bé, ja es licitarà el projecte de les videocàmeres, no?, arreu de la ciutat, més de 600 càmeres repartides a la ciutat, també la millora de la comissaria, no? Estan fent obres de la climatització, que això fa doncs, que els agents puguin estar millor, però també es faran obres per al tema de la videovigilància, doncs la sala de control es reformarà sencera, però no hem d'oblidar que al final, per molt que nosaltres treballem i intentem millorar tot el que és les condicions de la Guàrdia Urbana i que hi hagin més agents i lo de la videovigilància, jo crec les càmeres sí que serà un salt molt important a nivell de seguretat.
1: A nivell
0: de seguretat,
1: també?
0: Sí. Però el que no hem d'oblidar és que necessitem unes lleis doncs, que siguin més contundents i que, bueno, que siguin contundents directament, perquè no ho són. Perquè, clar, al final, que enxampis a una persona el dia següent torni a fer el mateix, el següent, i ara avui teníem el mateix exemple. Jo crec que el mateix alcalde ha parlat d'aquest exemple aquí, no? O sigui, han tornat a entrar a una escola a robar, doncs t'imagina't, o sigui, el tipus de gent que ha de ser perquè t'entri a escoles a robar material.
1: Com fa una setmana havien entrat en tres ocasions, en tasons,
0: doncs 10
1: mateix, dies, no?
0: El mateix ha tornat a entrar.
1: Ara hi ha una modificació de la llei contra la multireincidència. Què és el que passa, llavors? Es deu un col·lapse judicial?
0: Es deu a que segurament no acaba sent un antecedent penal, o sigui, s'ha de mirar, no, evidentment no s'ha arribat a resoldre, no, i no es té la voluntat d'acabar resolent això per part de qui governa aquest país, no? O sigui, necessitem unes mesures que siguin doncs molt contundents, no? I que també passin, doncs, el que diem sempre, que si algú que faci, que cometi delites, se'n vagi a la presó o que s'expulsi al seu país, però que s'ha de ser contundent, perquè si no passa el que estem veient, que es van xampant a les persones, als delinqüents, i que surten i que tornen a realitzar el mateix i coses tan indecents com entrar a escoles a robar material que utilitzen els nens.
1: Arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada a Sant Roc, un d'ells s'està investigant, també la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'altre s'investiga també, però recordem que en aquell va resultar ferida una nena menor d'edat, de tan sols 10 anys. Ho dic perquè la consellera, Núria Parlon, proposava promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc. Una necessitat, diu ella, que comparteixen tant Catalunya com la resta de l'Estat i que ajudaria també a apropar-se a la normativa europea. I està d'acord? Pensa que això doncs, pot ajudar també a fer front a una situació que malauradament ha viscut recentment la nostra ciutat?
0: Jo el que crec és que, bueno, el que va passar a la nostra ciutat és o sigui, al final pot passar a qualsevol lloc, no és un fenomen que passi habitualment a cap lloc,
1: sinó
0: que passa.
1: De fet, hi ha fet un augment de gairebé el 30% a tot Catalunya de tirotejos.
0: Però que vull dir que passa i que mira, jo al final tot el que sigui ser més contundent ho valoraré positivament, perquè al final és el que necessitem, no? Donar tota la situació doncs, que s'està visquent, però que no es quedin en paraules, no? Sinó que realment s'impulsin reformes que realment facin doncs, que aquestes accions o aquestes coses, que situacions que es donin, tinguin unes conseqüències que facin que no es tornin a donar. M'entens? O sigui, que al final, clar, evidentment, el que s'ha d'anar és a ser doncs, tan contundent com són la resta de països a Europa, que és el que demanem sempre en el Congrés, també, no? O sigui, el tema de les ocupacions a cap altre país d'Europa doncs passa això. O sigui, si t'ocupen una vivenda a les 24 hores ja estan fora. Aquí no. Doncs que al final el que està passant doncs, per l'interès, evidentment, no, del govern d'Espanya, d'estar bé amb els seus socis, doncs no passa a la resta de llocs.
1: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tornava a insistir en una entrevista a la cadena SER en retirar ajudes socials a famílies d'alumnes absentistes. Avui, precisament, que ha començat també les proves de selectivitat, parlem també d'això. Ho explicava d'aquesta manera.
2: Si els treus la paga a la família i dius, mira, tu no quieres traer, como no traigas el niño o la niña al colegio, se te va a retirar la PIRMI i l'ajuda i tal i qual. Veuràs com sí que ho faran. Jo vull mesures com aquesta perquè aquests nens i aquestes nenes vull que es puguin formar, vull que puguin fer secundària, vull que puguin estudiar batxillerat i vull que vagin a la universitat per poder, o fer formació professional per poder sortir de la marginalitat i de la pobresa.
1: En aquests termes parlava, no?, de la necessitat d'oferir oportunitats també a una població que pot ser vulnerable. Els nens, diguéssim, de famílies on hi ha alumnes amb un fort absentisme. Està d'acord amb aquestes idees? Quina valoració fa d'aquestes declaracions?
0: No, jo les subscric completament. De fet, mira, jo les vaig compartir també amb les meves xarxes i moltes persones, bueno, l'alcalde té unes xarxes que al final molts veïns doncs, se li posen en contacte. Els altres no som tan així, no? Però jo les vaig compartir també i la veritat que moltes persones doncs em deien, no?, que 100%, també professors, no?, que al final això és una realitat i estic totalment d'acord. O sigui, és que el tema de l'absentisme és un tema que a mi m'entristeix molt i em fa molta ràbia, no?, perquè al final no li estàs donant l'oportunitat als nens, que segurament són de famílies vulnerables, que puguin créixer, que puguin educar-se, que puguin tenir el futur doncs, que han de tenir. I s'ha de fer alguna cosa, no? I ell també ho deia, l'alcalde, a l'entrevista, segur que se'm tiraran a sobre doncs, persones dient que això... Però és veritat que les polítiques bonistes no estan funcionant perquè les dades són les que són, no? I que s'ha de tenir doncs, també s'han d'aplicar doncs, en aquests casos que són importants i que han de canviar les coses doncs, potser polítiques més concretes i més decisives, no? I una podria ser aquesta, no? Escolta, si el nen no va a l'escola segur que molt té a veure el pare, no? Que no li fa por, perquè jo quan era petita al final jo anava a l'escola si em portava el meu pare o la meva mare, no? O sigui, al final té molt a veure la seva família, per tant si és un incentiu per la seva família, si tu estàs cobrant unes ajudes, si no portes el teu fill a l'escola doncs se't treuen les ajudes, doncs escolta, si aconseguim que amb això els nens vagin a l'escola i puguin tenir el seu present i el seu futur com qualsevol nen que és el que mereix, doncs serà una mesura molt correcta.
1: Deixi'm que li demani per una mesura que sí que implanta ja de manera immediata l'Ajuntament de Badalona, que és que el barri d'Artigas serà el primer que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents, eh? Una decisió que expliquen s'ha consensuat amb els veïns. Com pensa que això doncs, pot afectar aquest veïnat i també el comerç de proximitat, no?, d'aquesta zona? Pot perjudicar-lo, pot beneficiar-lo?
0: Home, tot el que fem nosaltres és per beneficiar els veïns, no? Això ve de parlar, no?, amb els mateixos veïns de la zona d'Artigas i que ens exposen doncs, la seva problemàtica amb el tema dels aparcaments. Allà no hi ha massa aparcaments i la realitat és que no tothom pot tenir una plaça de pàrquing. Clar, o sigui, potser hi ha molta gent que diu, bueno, si això no és un problema perquè al final tu tens la teva plaça d'aparcament a sota de casa o al bloc del costat, però hi ha molta gent doncs, que no pot tenir la seva plaça i això doncs, creiem que és una mesura que acordada amb ells, que ens han dit que la volen, no? que puguem tenir la primera zona verda a la nostra ciutat, no és per un tema de recaptar, és per un tema de per això no farem zones verdes per fer, o sigui, és quan els veïns la vulguin, la necessitin, creuen que, i creiem doncs, que és una bona solució. Per què? Doncs perquè així farà doncs, que els veïns puguin tenir les seves places, no? Llavors farem un 70% de zona verda i la resta de zona blava, la zona verda sí que tindrà, crec que és menys d'un... O sigui, hem d'aplicar les tarifes, però serà menys d'un euro a la setmana per als veïns, o sigui, han d'estar empadronats a la zona, que per tant no arribava a 45 euros anuals, eh? I serà fins les 9 de la nit, que això el que permet és que aquell veí que vingui de treballar, que acabi més tard de treballar, no?, i pugui també doncs, trobar més facilitats per poder aparcar. I creiem doncs, que al final és una mesura que pot beneficiar els veïns, que també la zona comercial tampoc ha de perjudicar-se, saps? I perquè al final si vas a comprar doncs no tens aquest problema i creiem que és una bona proposta i una bona solució a la problemàtica i, com dic, que ve això de la mà dels veïns.
1: Hi haurà noves zones verdes en altres barris de la ciutat?
0: Bueno, el que hem dit és que nosaltres no posarem zones verdes si no és el que volen els veïns. Per això Artigas és el que volen els veïns. Mm-hmm. O sigui, perquè torno a repetir, no és amb ànim recaptatori, eh? O sigui, és amb ànim de solucionar un problema dels veïns, i és el que ells volen, perquè creuen que aquesta és una bona solució. Mm-hmm. Home, com dic, o sigui, al final menys d'un euro a la setmana per poder tenir disposada doncs, d'una zona doncs, perquè sàpigues que podràs aparcar o deixar el cotxe per la nit per solucionar això que et dic, de que no tothom pot tenir la seva plaça de pàrquing.
1: Vostè que és responsable també de promoció econòmica, com avancen els projectes de reforma dels mercats municipals? Licitacions de projectes, redaccions?
0: Bé. Mira, tenim, ja sabeu, tenim els tres mercats en marxa. El mercat de Torner, com sabeu, ja han començat les obres de la part de fora. Ara, en breus, ens entreguen el projecte de la part interior, que és de poder que segueixin puguent treballar, saps? Una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte. Ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve, i l'haurem d'aprovar. És la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai, el Mainon. Crec que el projecte, segons m'han dit, l'hem de tenir al juliol, perquè tot consensuat també amb els paradistes, i estan totalment informats i molt animats, evidentment, no?, per poder ja doncs tenir aquell mercat Mainon nou, que jo crec que si tenim el projecte al juliol el podrem aprovar, poden començar obres a l'octubre, novembre, sobretot que sigui abans d'acabar l'any, per al mercat. També paral·lelament estem treballant el conveni, no?, perquè això va també de que s'han de traslladar un conveni de 25 anys, i el de Llefia és el que va una mica més enrederit, que estan acabant el projecte també, allà va operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'un operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure, i per tant s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte, si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
1: Perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
0: De Llefia intentarem, sí, jo crec que si ens l'entreguen el projecte al setembre, jo crec que poden començar abans, sí.
1: Abans que acabi el mandat podrien estar els tres mercats amb obres de remodelació?
0: Bueno, el de Torner està ja allà. Està. El de Mainon segur, i el de Llefià jo crec que pràcticament segur també.
1: Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Agüera, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, per haver-nos acompanyat avui. Que vagi
0: bé. A vosaltres.
1: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: Del Badalona Matí.
1: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà doncs, de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui, per parlar-ne, ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, com esteu?
1: Qui és, doncs, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
5: Sí, l'empresa, que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
1: I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
6: Molt bé, bon dia.
1: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
5: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes amb més molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda d'1, amb l'encariment que això suposa per les despeses d'enviament, no tenia cap sentit, això.
1: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
5: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites. Mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
1: De quin tipus de llibre estem parlant?
5: Llibre molt secundari, un llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara, les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però perquè ens situem, la traducció al català de Vargas Llosa, És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, hem d'estar... Estem mirant-ho.
1: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
5: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
1: Però vas pensar en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament.
5: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverberava i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Què té l'ate, no?, que diuen ara, doncs això.
1: I què té la tia?
4: No, el primer és que és això, amb el Marçal parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim. I l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial. Per tant, els és igual que pagar 3 vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors, comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit...
1: I es tira del fil.
4: I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de doncs, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual. I es preocupen, igual que el Marçal, per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li ha de tornar els diners, perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors, anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té 2 posts que ha borrat, on ells s'estan oferint primer per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per, si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Barts contra Antròpic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre pots fer-lo servir per entrenar, si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Sunbooks s'oferia això, per comprar llibres que no tens i per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet a tots els anys.
1: Per tant, regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica, que és totalment il·lícita, com a mínim.
4: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que, per un tema d'eficiència, el que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, i llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, no és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno... Potser com a secundari podria passar, perquè al final el tecnofeixisme és això, no? Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
5: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè n'he estat parlant bastant aquests dies, i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta, vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país, i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats, perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, no, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
1: Per tant, que hi hagi doble públic, moral, no?
5: Correcte,
1: cas.
5: Venia a dir això.
1: Interessa saber, no?, per què també es tracta d'una empresa del Canadà?
4: L'empresa que compra, que és la intermediària, és de Canadà.
1: És de Canadà.
4: No sabem
1: quina IA és, o
4: no
1: per quina IA compra.
4: No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, això farà uns 6 mesos o així. Bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, és un tema d'eficiència. Ells van destapar això del projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final... si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
1: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
5: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. L'altre dia, parlant amb la periodista aquella que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? I la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes, civilitzadament...
1: I pair-les
5: com Déu mana. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
1: Però has de garantir aquesta biblioteca física,
5: a nivell...
1: Però has de garantir
5: la protecció física i que l'escaneig sigui ben fet amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
1: A priori semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no? Per la preservació també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però, ja va fent que així, molt el que va Marçal, però, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic, perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no? D'una IA pública.
4: Sí, sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania, i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat, com a mínim. Si tu imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. per què no el fem nosaltres, el negoci? Mm-hmm. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no? Mm-hmm. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes i ens hem de posar les piles.
1: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
5: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Mm-hmm. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Però estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. O sigui, siguem conscients que aquest és el problema.
1: No?
5: El problema és l'onada que ve.
1: Mm-hmm. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar doncs, aquest llegat.
4: Sí, nosaltres tenim fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut, no és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en aquest tema, i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
5: Sí, sí, bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història, és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet, que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim, des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, i que... però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants, amb diferència, de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot lo publicat a l'exili, tot lo publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier, i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines d'intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa de lo que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30 o 40 anys per internet, amb lo qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? Uh-huh. És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. Lo bonic i lo positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de 2 xifres ja. És, segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge, que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots. Perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem, primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017 alguns intents, el 2014 s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia, sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
1: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies a Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat.
4: Gràcies,
1: i fins la pròxima.
4: Adéu. Sempre.
3: El millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí. Els millors moments.
7: Els millors moments.

0: Bona tarda, són les 7.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giner.
2: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
3: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
4: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
5: Sí, venimos de Perú.
6: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
7: Venim del bisbat de Solsona.
8: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
9: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
10: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un post o un altre els hem vist tots.
0: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
3: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta i ha fet una homilia.
2: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
0: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
3: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
0: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
3: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors a dispositius mòbils per evitar el frau. A les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre.
0: Ràdio Tortosa, David Benito.
11: En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
12: A ver, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
13: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim que és el que més temo me fea perquè és tipus test, jo crec que prou bé.
0: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
0: I en esport, Janire Gallut, Barça Igualada, en joc una plaça per la final de l'Hockey Lliga masculina.
14: En breus instants arrencarà el partit de semifinals del play-off al títol entre els blaugranes i els de la capital de l'Anoia. El partit cinquè de la sèrie es disputa a Blanes per la disputa a les semifinals del play-off del títol de Lliga ACB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, volíem dir, i pendents també del segon partit de play-off del títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
0: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. Han vist el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona, amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel, amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda, Lali. Doncs en aquests moments poques incidències, així sí, encara problemes a la 2, a Cornellà cap a Barcelona, també en el cas de la C33 i la 158, tot just només un quilòmetre per accedir al nus de Trinitat i Meridiana, i algun punt de lentitud a la ronda del litoral i també la ronda de l'Ensentit Trinitat, però en cap cas com una tarda habitual. Es nota molt les mesures i la presència del Papa a Barcelona, per tant, us demanem que us sigueu mantenint informats. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: ...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda a la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya, Mont Carvajal. Bona tarda.
6: Bona tarda, Sabor de Gràcia. Els gitanos catalans de Gràcia acaben d'actuar a l'estadi olímpic. Ara ho fa la cantautora espanyola Conxita. L'oficina de la Santa Seu ha repartit ja el discurs del Papa, que està embargat, però hem pogut veure que està mig en català, mig en castellà, que demana als joves que siguin crítics, parla d'abusos i de feminicidis i diu que l'amor ha de triomfar sobre la violència, l'odi i l'egoisme. El Papa arribarà abans de les 8.
0: Gràcies, Mon. 40.000 persones, com dèiem, dins l'estadi, però centenars de centenars més pels voltants que tampoc volen perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
7: Molt bona tarda. Sí, hem de dir que la gent està molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions. Tots ells comparteixen el mateix. Diuen que avui és un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Són 40.000 persones les que avui presenciaran el primer esdeveniment multitudinari de l'estada de Lleó XIV a la ciutat, i nosaltres hem volgut parlar amb alguns d'aquests assistents.
8: Quiero ver el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
9: Sí, venimos de Perú.
10: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
11: Venim del bisbat de Solsona.
12: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
13: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
14: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
7: I un esdeveniment d'aquestes dimensions requereix d'una gran organització. Per això, aquí a l'Estadi Olímpic s'han desplegat més de 400 voluntaris que van informant i guiant a tots els assistents. I perquè tots els assistents poguessin venir aquí fins a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats.
0: Gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu de Catalunya per veure el Sant Pare. Des d'Osona ja han sortit 3 autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic. Que el 9FM, Guillem Rico.
9: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
15: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
16: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de, doncs, de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
9: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: Aquesta és l'última hora de la tarda, però Lleó XIV ha iniciat la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
17: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la Catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
18: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
17: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes s'ha dirigit al palau episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president Salvador Illa li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex, al Palau Episcopal, ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat, Jordi Casino.
19: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
20: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
19: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: També la portaveu del govern espanyol, Elma Saiz, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Saiz ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
21: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: Més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
1: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
2: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
1: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
0: També el bisbe de Lleida, Daniel Palau, ha destacat en una entrevista a la xarxa la forta expectació que causa aquesta visita després de tants anys sense presència papal a Catalunya.
4: També ha aprofitat per demanar perdó als col·lectius afectats per la institució en nom de l'Església.
22: En demanem perdó, ens avergonyim, tenim doncs, el desig d'anar, diguéssim, a la veritat de les situacions, a les realitats, d'acollir, d'escoltar, de reparar i, sobretot, de no tancar-nos mai al diàleg i a l'escolta de ningú. Això també és un toc d'atenció que ens fa el papalló, però també un desig i una voluntat de ser, doncs, realment dels qui erradiquem de la nostra manera de viure i d'entendre perjudicar la infància de qualsevol jove.
4: El bisbe remarca que els missatges del pontífex, apel·lant a la responsabilitat i la dignitat humana, haurien de traspassar les fronteres.
0: L'altra cara de la moneda, però, és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema «Jo no t'espero».
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis

0: conseqüència, doncs, tots els diners públics que es destinen a la visita del Pontífex. Escoltem el president d'Ateus de Catalunya, Albert Riba.
1: Els milions són els milions i són els nostres milions, perquè ho fan dels meus calés. A mi, jo no vull mantenir l'Església, que es mantingui sola. Si no pot mantenir-se, que baixis gastos, que fa el que fem tots, no? Però el problema és més polític, o sigui, hi ha una intromissió. O sigui, li han permès a un senyor que és estranger, que és dirigent d'un país estranger que no és democràtic, que ens doni consells sobre què hem de fer i no fer en aquest país. En els seus correligionaris que els expliqui la pel·lícula que vulgui, però els altres no ens importa. O sigui, no ens interessa i a més ens enfada que vingui a donar-nos lliçons d'ètica.
0: Consideren que aquesta rebuda xoca amb la confessionalitat de les institucions. La Generalitat hi aportarà 1.600.000 euros a través de la taxa turística i l'Ajuntament assumeix les despeses de seguretat i neteja a banda de cedir gratuïtament l'estadi olímpic per la vigília de pregària d'avui.
2: Moltíssimes gràcies, Pau Pasqual, des del Passeig del Born de Barcelona.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: Més titulars d'aquest dimarts. Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó 14 a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema "Demanem fets, no miracles", milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació. Carina Bellbé.
4: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de Plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes als pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del Papa. Anna Segura és portaveu de l'USTEC i Isern Pardes de la CGT.
5: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
6: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del Papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
4: Sota el lema "Demanem fets, no miracles", a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al Papa i consignes relacionades amb el Pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
2: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
7: A Barcelona els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida enguany hi ha rècord d'inscrits a les proves amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat i a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
2: En total, a les Terres de l'Ebre es faran proves en 3 centres de Tortosa, un d'Amposta i un de Móra d'Ebre. Ràdio Tortosa, David Benito.
8: En aquests 5 tribunals, més un específic de cicles formatius, s'avaluen un total de 721 alumnes de totes les Terres de l'Ebre. En la primera jornada, els alumnes s'han examinat de llengua castellana, llengua estrangera i d'altres matèries específiques segons la seva elecció. Els avaluats han sortit molt satisfets del primer examen.
9: A veure, pues era un examen de castellà que més o menys no s'han passat molt. La comprensió lectora també ha sigut bastant fàcil.
10: Jo crec que a mi m'ha anat bé, després ja veurem la correcció, perquè sempre hi ha fallets tontos i faltes, però el part mínim, que és el que més temo me fea, perquè és tipotets, jo crec que prou bé.
11: Bueno, de moment bé, ens esperàvem una miqueta més dificilet, però trobo que s'han portat molt bé per a començar i tranquil·les.
12: Jo no tenia molts de nervis, però he entrat i m'he relaxat també al veure l'examen, m'ho esperava més complicat.
13: Jo al principi estava super nerviosa, però després al veure l'examen, crec que a l'institut van fer exàmens més difícils que el que ens ha tocat avui.
8: Fins al pròxim dijous, els alumnes hauran de demostrar que han adquirit els coneixements de tot el batxillerat o dels cicles formatius a l'espera que els nervis no juguen males passades per aconseguir que el curs vinent puguin entrar a la vida universitària.
2: Més coses. Rodalies ha caigut 2 cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
7: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat a 3:15 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els han fet aturar

0: Parlant de trens, l'Escola de Sobrestants d'Obres Públiques de Tàrrega ha signat un conveni amb Ferrocarrils de la Generalitat per impulsar de cara al curs 2026-2027 una especialització ferroviària en els cicles formatius de grau superior de projectes d'obra civil. Ràdio Tàrrega, Mariona Fígols.
1: El centre targarí vol adaptar l'organització i el currículum formatiu d'aquests estudis per apropar l'alumnat a un sector estratègic i amb una alta demanda de professionals qualificats, vinculats al manteniment, desenvolupament i modernització de la xarxa ferroviària. Així ho ha destacat l'alcaldessa de Tàrrega, Rosa Maria Perelló.
2: La ciutat de Tàrrega, històricament, es distingeix per la seva oferta educativa tan extensa. Aquest centre n'és un exemple, que és una instal·lació que permet justament ara el que s'implementarà en aquest centre, que significa oportunitats pel jove de trobar feines de qualitat, de trobar feines que siguin d'una certa capacitat econòmica. No pot ser més, per part de l'Ajuntament, doncs més gratificant tenir doncs aquesta oferta també a la nostra ciutat.
1: L'escola ofereix 20 places per al curs 2026-2027, on la durada dels cicles és de 2.000 hores distribuïdes en dos cursos acadèmics. L'alumnat es formarà en el disseny i desenvolupament de projectes amb eines digitals avançades, modelatge, topografia, BIM i gestió tècnica d'obres.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
3: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment amb empat a 0 al marcador al minut 11 de la primera part. El guanyador, recordem, lluitarà pel títol contra el Liceo Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off al títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final del play-off al títol de Lliga a la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, ja seran a la final per lluitar pel títol. Sentim el tècnic.
4: Al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no es definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad de saber que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: I en futbol a la primera federació, Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
5: El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president Lluís Fàbregas i membres del Consell d'Administració. El tècnic, acompanyat del seu segon, Iago Martínez, marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret.
6: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
5: El fins ara entrenador del Nàstic ha tancat la seva etapa després d'11 partits liderant la banqueta del primer equip amb un bagatge de 4 victòries, 2 empats i 5 derrotes, havent sumat 14 dels 33 punts disputats suficients per mantenir la categoria. Ara tot està encarrilat per fer oficial la incorporació de Xisco Campos com a nou entrenador del Nàstic per la temporada que ve. Aquesta ha estat la primera i gran decisió de pes del nou director esportiu grana, Tomeu Nadal, qui serà presentat aquest dimecres.
2: I després de l'ascens al centre d'esports Manresa comença el mercat de fitxatges amb tres renovacions clau per afrontar la propera temporada a la segona federació. Són Aleix Díaz, Nicolás Olmedo i Bar El Armerani. Olmedo Manresa va tornar al club aquesta temporada i ha estat una assegurança com a lateral dret.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa que fan possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre.

0: Notícies Badalona.
1: 3 minuts i arribem a 8:15. Bona tarda, us parla Martí Villegas. Veïns de Sant Crist qualifiquen de presa de pèl l'endarreriment de la construcció de lateral de l'autopista prevista per finals de 2027, assegurant que el barri ha caigut en l'oblit i s'està convertint en un gueto. El lateral de l'autopista és una reivindicació històrica del barri de Sant Crist i de tot Badalona. El nou endarreriment en l'inici de les obres ha generat malestar entre els veïns. Denuncien el retard de la construcció del bloc de pisos del passatge Pintor Fortuny, on s'han de reubicar les persones expropiades per la construcció de lateral. Des del Consorci Urbanístic de l'Àrea de Sant Crist i l'Estrella es mostren convençuts que la nova data és la definitiva perquè tots els passos previs necessaris ja estan gairebé enllestits. Des de l'Associació de Veïns, però, es mostren incrèduls i enfadats i denuncien que alguns veïns hi hagin d'invertir diners propis. Ho han explicat al Badalona Matí en Cisco Melgarejo i la Teresa Hernández.
2: Des d'un començament que no ha sortit res de lo que havien dit. Les coses administratives van molt malament i llavors per això deuen tardar.
3: És una tomadura de pèl. El bloc de pisos ja tindria d'estar fet. Està molt atreçat. Segurament ho faran
2: un sorteig,
3: però a més tindran, de, segons diuen els veïns, que han de posar 30.000 euros de la seva butxaca.
1: En plena visita del Papa Lleó XIV a Barcelona, el rector de la parròquia de Sant Roc i prior dels Agustins a Catalunya, Denis Pineda, ha reivindicat l'estil del pontífex. Entrevistat al Badalona 360, Pineda remarca que aquesta manera de fer dels Agustins ha quedat palesa en l'agenda del Papa a Madrid i a Barcelona, que ha inclòs trobades amb agents socials i entitats que treballen amb persones en situació de marginació. De fet, representants de la Fundació Ateneu Sant Roc participaran en una trobada al Raval en què el pontífex vol escoltar directament les experiències del territori. Recordem que el pontífex ja havia visitat anteriorment el barri de Sant Roc, atret per la realitat social i la tasca comunitària que s'hi desenvolupa.
4: Todos trabajan para alguna cosa. Los que están en la parroquia también son voluntarios de la Fundación Ateneo Sant Roc. Y eso, creo que, como ha dicho el mismo Papa cuando vino como prior general, que ahí se ve una encarnación clara del Evangelio.
5: ¿En Sant Roc?
4: Sí, él ha dicho.
1: Les nits d'estiu a l'Anís del Mono passen a ser les nits de tardor. Les sessions que organitzen el Museu de Badalona i que se solen celebrar durant el mes de juliol a la fàbrica es traslladen enguany a l'octubre. El motiu, les altes temperatures de juliol. Una calor que no permet als visitants gaudir de la visita guiada per la fàbrica ni als treballadors exercir les seves tasques corresponents. Les activitats es faran els divendres 2, 9 i 16 d'octubre, traslladant així les tres sessions habituals de l'estiu a la tardor. I ara mateix tenim 23 graus de temperatura.
0: Ho escoltes a Radio Ciutat de Badalona.
6: Ningú t'informa com nosaltres.
7: Bona tarda, són 8:15.
0: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
8: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
7: Són les primeres paraules del Papa de Roma en català durant l'oració a la Catedral de Barcelona. A aquesta hora, 40.000 fidels l'esperen a l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Jordi Fortià.
9: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Milers de persones l'esperen amb molta il·lusió.
10: Que lo bel el Papa, porque es la primera vez de mi vida.
11: Sí, venimos de Perú.
12: Y un sueño, porque yo nunca pensé estar acá.
13: Venim del bisbat de Solsona.
14: Importante. Contentíssim i contentíssim de poder estar aquí.
15: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tindre el Sant Pare aquí no passa molt sovint.
16: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. Un post o un altre els hem vist tots.
7: El Papa lloa Catalunya com a terra d'acollida en una homilia a la catedral, en part en català.
9: Lleó XIV ha presidit la pregària de l'hora sexta. Després, a la sortida, s'ha dirigit als fidels aplegats a la plaça.
8: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
7: Els docents tornen a la vaga i es manifesten pel centre de Barcelona coincidint amb l'arribada del Papa.
9: Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a Plaça Espanya convocats pels sindicats que no han signat el preacord amb Educació.
7: Més de 45.000 alumnes comencen les proves de selectivitat.
9: Enguany, com a novetat, s'incorporen detectors de dispositius mòbils per evitar el frau. Al Maresme s'examinen uns 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró.
7: Mataró Ràdio, Laura Serra.
5: Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
11: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
17: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat.
7: En cultura, Pere Angles guanya el Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb El sastre de Barcelona.
9: L'escriptor, guionista i dramaturg mataroní s'ha endut el guardó amb una obra sobre la identitat, l'ambició i la supervivència que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX.
7: I en esport, Janire Gallut, Barça-Igualada. En joc, una plaça per la final de l'hoquei Lliga masculina.
18: En joc el partit de semifinals del play-off al títol entre blaugranes i els de la capital de l'Anoia, que empaten a 0 al minut 17 de la primera part del partit cinquè de la sèrie. Es disputa Blanes per la disputa a les semifinals de play-off de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre, i pendents també del segon partit del play-off pel títol de Lliga de Futbol Sala entre el Barça i l'Inter Movistar a partir de les 9. En cas de victòria, els blaugranes serien a la final.
6: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: Obrim, com sempre, plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Luis Mi Pérez, bona tarda.
1: Bona tarda. A hores d'ara tenim molta diferència de tipus de temps en funció de la comarca. Quan més cap al nord, sobretot a gran part del Pirineu, Prepirineu, comarques de Girona, nord barceloní, els núvols són abundants i fins i tot s'escapen algunes pluges febles, d'una forma molt efímera. I, en canvi, quan més cap al sud, aquestes clarianes, que són més nombroses i l'ambient que ha estat també una mica més càlid. Igualment, avui ha baixat la temperatura respecte a ahir. Dels núvols que tenim cap al nord, continuaran caient algunes pluges intermitents i molt febles, sobretot al voltant de les Guilleries, del Montseny, també la comarca d'Osona, el Ripollès o la banda del Prepirineu, i les clarianes més evidents quan més cap al sud. En vista el dimecres, despertarem amb força núvols a les comarques de Girona, Barcelona i Tarragona amb alguna pluja local, però de mica en mica s'anirà obrint el cel amb una temperatura que continuarà sent més aviat de calor suportable. Estem pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Luis Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Sílvia Delamo, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. Doncs en aquests moments hem de dir que no hi ha pràcticament problemes per circular. De fet, a la ronda del litoral hi ha una mica de lentitud i a la B20 la ronda del cap a Trinitat, però poca cosa més. També la retirada d'un autocar que s'ha accidentat aquest migdia a la C13 de Llavorsí, on s'està fent pas al relliu. I poca cosa més, com sempre, emplaçar-vos a que circuleu molta cautela i sobretot a cara demà, on la situació s'altera complicada per la visita del Papa. Molt bona tarda.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: ...40.000 persones omplen a aquesta hora l'estadi olímpic a Montjuïc a l'espera de l'arribada del Papa Lleó XIV en el que ha de ser el seu acte més multitudinari a Barcelona.
4: S'ha programat tot un seguit d'entrevistes, vídeos i actuacions musicals per donar pas a una vetlla de pregària oficiada per Lleó XIV a partir de les 8 del vespre. Abans, el Papa de Roma ha iniciat la seva visita a Barcelona a la catedral, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català.
5: Estimats germans i germanes, amb gran goig començo la meva visita resant l'hora sexta en aquesta catedral amb tots vosaltres.
0: La pregària a Montjuïc és la vigília prèvia a la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família de demà i està adreçada especialment als joves. A l'estadi tenim la nostra companya Mont Carvajal. Mont, molt bona tarda.
6: Bona tarda. Doncs fa poca estona, mentre sonava el pop urbà del raper Sevilla Borut, ha entrat el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'han assegut a les primeres files. Un Collboni, per cert, que ha cedit de franc l'estadi olímpic, que és un equipament municipal, al Vaticà, mentre que el Barça ha pagat 4 milions d'euros per jugar-hi aquesta temporada mentre duraven les hores del Camp Nou. Cada partit sortia amb mig milió d'euros. El Papa va arribar abans de les 8. De fet, està ara mateix aquí fora i s'està donant una circumstància. Han enfocat el Papa, que està just a fora de l'estadi, l'estan enfocant per les dues pantalles que estan a banda i banda de l'escenari, perquè està beneint 33 ambulàncies que s'emportarà a Sor Lucía Caram, o de la gent que treballa amb Sor Lucía Caram, se les emportaran a Ucraïna i les està beneint. I només veure la imatge del Papa per les pantalles, el públic s'ha posat molt nerviós, ha començat a córrer cap a les bandes, fins on les tanques els hi deixen, perquè s'han apropat a tot el passadís que hi ha, que fa tota la volta a la pista central i que és per on el Papa farà la seva arribada i el seu passeig amb el Papa mòbil. Ja no estan mirant l'escenari, s'han despistat totalment, estava cantant Álvaro Soler i Albert García, però s'han despistat totalment i s'han anat cap a les bandes a veure el Papa. De fet, quan arribi, després de fer aquesta volta que us diem, pujarà a l'escenari, des d'on veurà una actuació dels Castells de Vilafranca, l'actuació de Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat, i després dos nois en allà li explicaran unes situacions de la seva vida i li faran unes preguntes, i llavors el 14 respondrà en català i castellà, donant-nos esperança, els demanarà que siguin crítics i denunciarà la violència i els feminicidis. Moltes banderes vaticanes i espanyoles esquitxen les grades i ara canten a favor de Papa Lleó.
7: És un testimoni d'esperança.
6: Mirant el Papa ja és aquí.
8: Moltes gràcies.
6: Parlant Gaudí, per exemple, o Papa León, que queremos mogollón.
8: Ens ha revelat...
0: Moltíssimes gràcies, Mon. Doncs ja ho poden veure els espectadors que segueixin la televisió i escoltar-ho, els que segueixin la ràdio. El Papa ja ha arribat a l'estadi olímpic. 40.000 persones a dins l'estadi, però centenars de centenars també és pels voltants que tampoc han volgut perdre's l'arribada del Papa. Esplugues Televisió, Clàudia Brunsó, bona tarda.
8: Hem de dir que l'ambient en tot moment als voltants d'aquí, de l'estadi olímpic Lluís Companys, era de la gent molt emocionada i eufòrica per aquest vespre. Hi ha gent que ve des de l'altra punta del món, de diferents nacionalitats i també, evidentment, de diferents bisbats i congregacions, però tots comparteixen el mateix. Diuen que avui és per a ells un dia de molta pau, d'unió entre tots plegats i, sobretot, un dia que no oblidaran mai. Anem a escoltar el que ens han explicat alguns d'aquests assistents.
9: Quiero ver el Papa porque es la primera vez de mi vida.
10: Sí, venimos de Perú.
11: Y un sueño porque yo nunca pensé estar acá.
12: Venim del bisbat de Solsona.
13: Importantíssim i contentíssim de poder estar aquí.
14: Una ocasió única, hem d'aprofitar. Tinc el Sant Pare aquí, no passa molt sovint.
15: Des que vam néixer els hem anat a veure tots. A un lloc o un altre els hem vist tots.
8: Hem de dir que pel que fa a les restriccions a trànsit, perquè tots els assistents poguessin venir fins aquí a Montjuïc sense cap entrebanc, s'han habilitat busos llançadora des de Plaça Espanya, ja que la circulació de vehicles privats està prohibida. A més, a l'estadi hi han acudit, es calcula, prop de 80 autocars privats. Amb tot, aquest vespre a l'estadi olímpic Lluís Companys està ple de feligresos per rebre, com bé explicàveu, ja arribat el Papa Lleó XIV.
0: Moltíssimes gràcies, Clàudia. La gent a l'estadi ha vingut d'arreu del món, d'arreu de Catalunya, per veure el Sant Pare, i des d'Osona han sortit tres autobusos que ha organitzat el Bisbat de Vic, el 9FM, Guillem Rico.
16: Un centenar de persones han sortit aquest migdia de l'estació d'autobusos de Vic amb els autobusos que ha organitzat el Bisbat i pujaven gent de totes les edats, famílies amb nens i religioses. Entre aquests, Josefina Vila i Francesc Aliberg.
17: Jo he vist tots els papes, menys el papa Francesc, que no va venir. Des de Sant Joan Pau II, pel papa Benet, i ara el papa Lleó XIV, per la meva fe cristiana. Clar, és el cap de l'Eglésia Catòlica, és el que mou la meva vida.
18: I home, amb molta emoció, no? I amb moltes ganes de compartir també amb tothom i amb el papa i la fe. Al final s'ha de compartir sempre i església vol dir assemblea, vol dir comunitat i per tant viure-ho junts també és una emoció diferent i aquí la gent ja comencen a fer càntics i ens anem encomanant l'emoció també.
16: Demà sortirà un altre bus, en aquest cas des del Seminari de Vic, amb uns 25 preveres per anar a la Sagrada Família.
0: L'altra cara de la moneda és la protesta que s'ha convocat al Born sota el lema Jo no t'espero.
4: La impulsen la Fundació Ferrer i Guàrdia, Europa Laica i Ateus de Catalunya, que també han signat un manifest en què denuncien el tracte d'estat, els privilegis públics i la manca de neutralitat institucional que, segons ells, envolten aquesta visita. La concentració ha començat a les 7 de la tarda.
0: De seguida anirem fins al Born, on hi tenim el nostre company d'Esplugues Televisió, Pau Pasqual. Abans, però, aquesta és l'última hora de la tarda. Lleó XIV ha iniciat, però, la seva estada de 48 hores a Catalunya amb una visita a la Catedral de Barcelona, on ha presidit una homilia de benvinguda en la qual ha començat saludant els fidels en català, llengua que ha alternat amb el castellà en el seu discurs. Esther Minguell.
19: El papa Lleó XIV ha estat rebut amb grans ovacions a la plaça de la catedral, on ha arribat cap a 2:15 del migdia. Ha estat la primera parada de la seva visita a Catalunya, on l'han esperat des de primera hora del matí centenars de fidels, curiosos i turistes. El pontífex ha fet una salutació ràpida abans d'entrar a la catedral i després de la visita i la pregària que ha fet a l'interior, ha sortit a saludar els fidels a qui s'ha adreçat en català i ha agraït l'espera.
20: Bon dia i bona hora, germans i germanes. Todos ustedes, todos vosotros, gracias por estar aquí. Gracias por la paciencia, gracias por la alegría. Que celebremos todos la fe en Cristo. Dios bendiga a todos. Adiós, chao.
19: A dins la catedral s'ha reunit amb la cúria eclesiàstica encapçalada pel cardenal Joan Josep Omella. Ha pronunciat l'oració de la litúrgia de les hores i en l'homilia ha fet una crida a la unitat, l'acollida i la pau. Després, el pontífex ha visitat diferents espais de la catedral, de la Santa Creu i Santa Eulàlia, entre ells la cripta, on ha beneït el sepulcre de la patrona de la ciutat i també ha visitat el claustre. Acompanyat per un repic de campanes, s'ha dirigit al Palau Episcopal i allà ha tornat a sortir al balcó per beneir els fidels que es mantenien a la plaça esperant una nova salut i que ho han viscut amb gran emoció. El Palau Episcopal ha mantingut un dinar privat i a la tarda la trobada amb el president de la Generalitat, Salvador Illa.
0: Una reunió en la que el president li ha agraït al papa la seva sensibilitat cap a Catalunya.
4: El papa i Salvador Illa han conversat sobre la situació internacional, la necessitat d'avançar cap a una tecnologia al servei de la humanitat i de les polítiques migratòries basades en acollir el que és diferent. La reunió amb el pontífex al Palau Episcopal ha durat mitja hora i també s'ha parlat de la rellevància de la figura d'Antoni Gaudí i de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
0: De fet, el govern considera que la visita és una gran oportunitat per reforçar la projecció internacional de Barcelona i Catalunya. A més, l'executiu reitera els esforços que han fet perquè el pontífex utilitzi el català i defensa que tant la Generalitat com l'Ajuntament hagin decidit penjar la bandera del Vaticà en considerar que es tracta també de la visita d'un cap d'estat. Jordi Casino.
10: Per la seva portaveu, la visita que el cap de l'Església Catòlica fa a Catalunya permetrà enfortir la imatge dels valors que des del govern volen transmetre, com són la cultura de la pau, la convivència i el diàleg. Dit això, Sílvia Paneque també deixava clar que no comparteixen tots els missatges que ha transmès fins ara el papa, com les crítiques contra l'avortament.
21: Que a Catalunya tinguem aquests valors com a societat i que ho puguem projectar cap a l'exterior, pensem efectivament doncs, que és quelcom positiu i que des del govern volem aprofitar per mostrar-nos així com una societat oberta, cohesionada, que vol ser una societat d'acollida i que, a més, defensem els valors de la pau. Ara, efectivament, doncs, des d'aquest govern i d'altres s'han potenciat polítiques que, efectivament, doncs, el papa Lleó XIV i l'Església Catòlica no comparteix.
10: Una Paneque que espera que les afectacions en la mobilitat de la gent siguin les mínimes possibles i que no volia entrar en la polèmica sobre l'ús del català, però que reiterava que el papa el farà servir en el gruix dels actes, inclosa la benedicció de la Torre de Jesucrist.
0: I la portaveu del govern espanyol, Elma Sáez, ha destacat després de la reunió del Consell de Ministres que l'executiu comparteix la visió humanista del pontífex.
4: Sáez ha assegurat que la visita de Lleó XIV ha posat sobre la taula el debat sobre la migració, la dignitat i l'acollida.
22: Els milions són els milions i són els nostres milions.
23: En un momento de grandes desafíos globales, compartimos con el Papa la defensa de una visión humanista centrada en la dignidad de las personas. Y España puede sentirse orgullosa de avanzar en esa dirección, con medidas como la regularización que ha sido respaldada por amplios sectores sociales, entidades humanitarias y también por la propia Iglesia. Nuestro país seguirá siendo un referente de convivencia, de solidaridad y de defensa de los derechos humanos dentro y fuera de nuestras fronteras.
0: I més enllà del vessant polític, la visita implica un gran esforç de coordinació. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha assegurat que es treballa perquè durant la visita papal hi hagi la màxima seguretat i la mínima afectació per als ciutadans. David Navarro.
24: Núria Parlon s'ha trobat amb els màxims responsables del CECAT, a la sala que centralitza tot el dispositiu. Allà, 21 posicions controlen elements clau de la seguretat i de la protecció civil, com el Servei d'Emergències Mèdiques, els bombers, Renfe o la Creu Roja. Parlon ha dit que el CECAT és un centre neuràlgic que es preocuparà que tot funcioni correctament durant la visita del Sant Pare.
25: Però sí que necessitem una molt bona coordinació de les diferents agències que han de garantir dues coses que són importants. Màxima seguretat i mínima afectació. El que vol dir que el dispositiu no és fruit de la improvisació, és a dir, no s'ha improvisat el dispositiu, es porta molt temps treballant.
24: A tot plegat cal afegir la tasca de 35 associacions de voluntaris de protecció civil, en total unes 200 persones que col·laboraran en tasques d'informació i de suport al cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Els docents han tornat avui a la vaga i coincidint amb l'arribada de Lleó XIV a Barcelona s'han manifestat pel centre de la capital. Amb el lema Demanem fets, no miracles, milers de persones han començat la protesta a plaça Espanya, convocades pels sindicats que no han signat el preacord amb educació. Carina Viver.
26: La manifestació ha sortit a les 11 del matí de plaça Espanya i ha culminat al Parlament, on els sindicats convocants, la USTEC, la CGT, la Intersindical, la CNT i COS, hi han registrat una carta adreçada als grups parlamentaris. Els reclamen que, a través d'esmenes dels pressupostos, s'aconsegueixi una inversió en ensenyament de com a mínim el 6% del producte interior brut. Tot això coincidint amb la discussió avui dels comptes d'educació a l'hemicicle. A més, els sindicats veuen incongruent que, mentre se'ls nega més inversió, el govern destini recursos per la visita del papa. Holanda Segura, és portaveu de l'USTEC, i Isern Pardes, de la CGT.
27: S'ha de fer una reflexió profunda, que és canviar aquest model educatiu. Cal un canvi estructural de fons.
28: Defensem un model de 100% pública, d'una educació pública de qualitat i en català, i això està totalment contraposat a la visita del papa, que és el representant de l'Església Catòlica.
26: Sota el lema Demanem fets, no miracles, a la manifestació s'han pogut llegir missatges de tota mena dirigits al papa i consignes relacionades amb el pontífex. Com sempre, ball de xifres en assistència, 45.000 segons la CGT i 6.500 segons l'Ajuntament de Barcelona.
0: És en aquest context de visita papal i de vaga educativa que més de 45.000 alumnes han començat avui les proves de selectivitat a Catalunya. Enguany, la convocatòria està marcada per la incorporació de detectors de dispositius mòbils per evitar el frau.
4: A Barcelona, els estudiants no han trobat problemes de mobilitat a primera hora, malgrat les restriccions per la visita de Lleó 14. A la demarcació de Lleida, enguany, hi ha rècord d'inscrits a les proves, amb un 10% més que l'any passat. A Tarragona són 260 alumnes més els inscrits respecte a l'any passat. I a les comarques gironines, més de 4.000 estudiants s'examinen de la selectivitat.
0: Al Maresme, per exemple, s'examinen un 2.000 joves i l'epicentre és el Tecnocampus de Mataró. Mataró, Ràdio, Laura Cera.
1: La primera jornada ha servit a molts alumnes per familiaritzar-se amb la dinàmica de la selectivitat. Fins ara només havien fet exàmens a classe o a casa per practicar, però avui els nervis estaven a flor de pell. Pels vols de quarts a cinc, quan ja tenien aquest primer dia a la butxaca, comentaven la jugada entre ells o amb els seus professors.
2: Els nervis crec que ja no estan, han desaparegut després dels tres exàmens i ara el que toca és seguir estudiant, no baixar aquest ritme.
5: He començat una mica nerviós, però ara ja estic més relaxat. Ja sé que és un examen de la selectivitat, ja estic més preparat per ser alguns dies.
6: Amb una bona sensació, la veritat, perquè no ha sigut per tant. Jo m'ho esperava pitjor.
7: Estem més tranquil·les, jo crec.
9: Sí, ara és ser constant amb el treball i confiar una mica.
7: Fins al final. Intentarem descansar, que és molt important, i ja està, ja continuar.
1: Descansar és essencial aquests dies de nervis, tot i que alguns encara tenien forces per comprovar les solucions que es publiquen després de cada prova.
0: Més coses. Rodalies ha caigut dos cops aquest dimarts, tot i que s'ha recuperat poc després amb retards. Les dues aturades han estat per incidències al centre de control.
4: Els trens en circulació s'han hagut d'aturar a l'estació més propera. El servei ha caigut durant uns 15 minuts fins que s'ha començat a recuperar de manera progressiva, tot i que amb retards generalitzats a gairebé totes les línies. Adif ha explicat que aquesta segona incidència s'ha registrat en un quart de 4 de la tarda. La causa ha estat que el centre de control de l'estació de França ha perdut la numeració dels trens en circulació i per això els ha fet aturar a tots.
0: I en territori, Sant Boi de Llobregat ja ha començat a exercir com a capital mundial de les polítiques del temps 2026. La ciutat acull avui el Fòrum de Municipis Mitjans pel Dret del Temps, que reuneix més de 200 representants institucionals i especialistes de fins a 16 països per compartir experiències i impulsar noves iniciatives en aquest àmbit. Ràdio Sant Boi, Joan Garcia.
11: Aquest juny la ciutat acull tres grans cites internacionals per debatre com organitzem el temps de vida, de feina i de cures. La primera té lloc avui amb el Fòrum de Municipis Mitjans del Dret al Temps, que reuneix a Sant Boi representants polítics i experts d'arreu del món per compartir experiències i impulsar noves polítiques públiques. Sant Boi és la primera ciutat mitjana que assumeix aquesta capitalitat després de ciutats com Bogotà o Barcelona. A la inauguració hi participa la secretària general d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat, Sònia Guerra.
12: Catalunya va començar a fer polítiques del temps amb tres ajuntaments que tenen noms i cognoms, que és l'Ajuntament de Barcelona, l'Ajuntament de Terrassa i l'Ajuntament de Sant Boi.
11: Amb aquesta capitalitat, Sant Boi referma el seu paper com a ciutat pionera en la defensa del dret al temps.
0: I en cultura, l'escriptor, guionista i dramaturg mataroní Pere Angles ha guanyat la 30a edició del Premi Néstor Luján de novel·la històrica amb el Sastre de Barcelona.
4: Es tracta d'una obra que se situa entre Cuba i Barcelona al segle XIX en una narració sobre la identitat, l'ambició i la supervivència d'un home disposat a desafiar el lloc que el món li havia reservat. Convocat per Columna Edicions, és el primer i únic premi de novel·la històrica en català.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Genire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. En joc el partit de semifinals del play-off al títol de l'hoquei Lliga masculina entre el Barça i l'Igualada. De moment guanyen 0-1 els de la capital de l'Anoia al descans amb gol d'Àlex Cardil. Recordem que el guanyador lluitarà pel títol contra el Liceu Gallec a la final. I el partit, el cinquè de la sèrie, es disputa a Blanes per la disputa de les semifinals del play-off pel títol de Lliga CB al Palau Blaugrana entre el Barça i el Tenerife a partir de les 8 del vespre. Una gran cita davant el conjunt canari que ha eliminat el Real Madrid als quarts de final. La sèrie és el millor de 5 i el conjunt de Xavi Pascual té el factor pista a favor. Sentim Nico Laprovítola.
3: Bueno, Tenerife creo que tiene ya un respeto, una identidad marcada desde hace varios años. Este año creo que con la adición de Patty Mills son todavía mucho más fuertes. Deben tener una confianza muy, muy grande, así que tenemos que estar preparados.
2: I encara en aquest play-off, el Joventut de Badalona juga demà dimecres a la pista del València en el primer partit de l'eliminatòria de semifinals. I en futbol sala, el Barça vol certificar aquest dimarts la classificació per la final al títol de Lliga de la primera divisió masculina. Després de guanyar el primer partit a l'Inter Movistar, els de Javi Rodríguez visiten la pista dels madrilenys a les 9 del vespre. Si guanyen, seran a la final per lluitar pel títol. Sentim
4: al final hemos conseguido un punto, como dije el otro día en la rueda de prensa, no de definitivo, pero sí que es importante porque al final vamos con esa tranquilidad. Ya sabe que si no ganamos el segundo punto, pues tenemos que volver a jugar en el Palau con buenas sensaciones, ahora recuperarse bien y llegar en las mejores condiciones posibles para hacer un buen partido allí e intentar conseguir el segundo punto.
2: En futbol, a la primera federació, el Sabadell ja prepara la final del play-off d'ascens a segona divisió dissabte jugant a Zamora, club que els ha facilitat 400 entrades. Ràdio Sabadell, Pau Vituri.
5: El Sabadell va posar ahir a la nit a la venda les 400 localitats que ha pactat de manera recíproca amb el Zamora per aquesta final del play-off d'ascens a segona divisió. Joel Priego, vigolejador a la tornada de les semifinals i ex del Zamora en el seu dia, espera un gran ambient al Rotà.
6: És una afició que al final crec que durant l'any és potser una mica més freda, costa més que la gent hi vagi, però jo quan vaig viure el play-off de segona ref, són aquells moments en què sembla que tota la ciutat comença a empantar, que la gent s'anima en el Rotà i l'ambient doncs serà una miqueta hostil com el que vam tindre nosaltres aquí contra el Madrid.
5: L'equip de Ferran Costa s'ha entrenat aquest matí a la nova Creu Alta preparant aquest partit d'anada de la final que serà dissabte a les 9 de la nit a Zamora.
2: I seguim a la primera federació perquè Pablo Alfaro marxa del Nàstic agraït i reconeixent que ha estat el repte més complicat que ha hagut de dirigir com a entrenador. El ja ex-tècnic del Nàstic s'ha acomiadat en una roda de premsa acompanyat dels capitans de la plantilla, el president i membres del Consell d'Administració. Pablo Alfaro marxa amb la sensació de la feina feta, agraït i sense cap retret. El sentim.
7: És una visió per renovar i...
8: La intensidad de lo que hemos vivido creo que ha dado para una muy buena reflexión, ¿no? Os debo de reconocer que con seguridad ha sido probablemente el reto más difícil y más complicado que he tenido en mi carrera como entrenador profesional, ¿no? Antes de venir ya lo intuíamos que no iba a ser fácil, pero una vez dentro, pues lógicamente uno lo ha ido confirmando, ¿no?
2: Doncs fins aquí l'actualitat esportiva.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí també el Notícies en Xarxa, que fan possible Ona Vilà al control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
0: Notícies en Xarxa, edició vespre.
9: La xarxa de comunicació local.

0: la xarxa de comunicació local. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
1: Són les 8.
0: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower.
2: Infopodcast Badalona. L'actualitat de la ciutat en 3 minuts.
3: És dimarts 9 de juny de 2026. Us parla Martí Villegas. L'Ateneu de Sant Roc serà una de les entitats que es reunirà amb el Papa Lleó XIV durant la seva visita a Catalunya. La trobada tindrà lloc aquest dimecres en la segona jornada de l'estada del pontífex a la capital catalana, després d'haver visitat avui la catedral de Barcelona i d'haver fet la pregària conjunta amb 40.000 persones a l'estadi olímpic Lluís Companys, que comença a les 8 del vespre. Precisament, Televisió de Badalona ofereix aquest dimecres una cobertura especial per la visita del Papa i ho fa a través de la xarxa de televisions locals. Al matí, a partir de 11:45 i fins a 13:45, podreu seguir en directe l'arribada del pontífex al monestir de Montserrat i l'oració del Sant Rosari, que oferirà a les 12 del migdia. El dia 15, a les 6 de la tarda, s'entrarà el programa també en la vinculació de Lleó XIV al territori amb diferents connexions arreu, una d'elles, com dèiem, amb l'Ateneu de Sant Roc de Badalona. Ja de cara al vespre, a partir de les 8, Televisió de Badalona tornarà a connectar amb la xarxa per oferir en directe la missa a la Sagrada Família i la benedicció de la Torre de Jesús, coincidint amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Els dos programes especials faran canvi a la programació d'aquesta casa. El Badalona Notícies Vespre s'avançarà una hora, a 7:45 del vespre, mentre que el Badalona 360 s'emetrà un cop finalitzi tota la programació especial, és a dir, a les 10 de la nit. L'arcabisbe de Rabat, Cristóbal López Romero, criat a Badalona, ha valorat molt positivament la visita i considera que el Papa és avui un dels pocs líders mundials que aposta pel diàleg en lloc de la confrontació. López Romero destaca la dimensió internacional de la visita de Lleó XIV a l'estat espanyol i assegura que ha aprofitat l'estada per llançar un missatge de pau i de diàleg com a alternativa als conflictes armats i a l'ús de la força. També remarca que el pontífex defensa els drets universals de les persones migrades i critica els partits polítics que utilitzen la immigració per obtenir rèdit electoral. Escoltem Cristóbal López Romero.
4: Creo que el Papa va a decir una palabra que indudablemente desautorizará a todas aquellas fuerzas políticas que utilizan el fenómeno migratorio para meter miedo a la población y obtener votos para ellos. Es una vergüenza, y que además se proclamen católicos o cercanos a la Iglesia.
3: En esports, després de les 6 baixes anunciades la setmana passada, el Badalona Women ha fet pública la primera renovació de cara a la temporada vinent. Itziar Pinillo seguirà lluint l'escut badaloní amb molt d'orgull i compromís, com ho ha fet aquest any. I en cultura, precisament demà, 10 de juny, és el Dia Mundial del Modernisme i Badalona donar a conèixer aquest moviment amb una exposició i diverses activitats de recreació històrica. La iniciativa l'organitzen per primera vegada l'Ajuntament de Badalona, Modernistes Badalona i Dones en Moviment. I pel que fa al temps, demà ens espera un dia amb el cel serè, amb algun risc de precipitació a primera hora del matí i amb temperatures al voltant dels 22 graus.
2: Infopodcast Badalona.
5: Una coproducció de Badalona Comunicació i La Xarxa. Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Els esports amb Ramon Duran.
6: El Joventut marxa d'aquí una estona cap a València per afrontar a partir de demà la sèrie de les semifinals de la Lliga CB. Evidentment, l'objectiu dels verdinegres és intentar guanyar aquests dos partits, però com a mínim l'objectiu principal, si no pot ser, és portar almenys una victòria i forçar dos partits a Badalona. I qui començarà també demà escalfar motors amb l'eliminatòria definitiva contra el Compostela serà el Badalona, que també, doncs en aquest cas, demà començarà a preparar aquest enfrontament contra el conjunt gallec. I ens hi posem ja per parlar d'esports avui dimarts, per parlar d'aquesta eliminatòria de semifinals de la Lliga CB entre el València i la Penya, amb aquests dos primers partits que es disputaran a la capital del Túria, i diumenge ja segur tenim el partit també a partir de les 8 a Badalona. Xavi Ballesteros, molt bona tarda.
7: Bona tarda, Ramon.
6: Disposat a fer un doblet a València, no?
7: Intentar guanyar un partit, no?
6: Jo deia, evidentment l'objectiu és guanyar els dos, però objectiu principal, com a mínim, guanyar-ne en un i forçar els dos a Badalona.
1: Clar, tu forces els dos a Badalona, i a Badalona la veritat és que la força del Paralímpic és important aquest any. Per tant, jo confio molt en poder intentar... Aviam, Ramon, anem a ser seriosos. El Bilbao va estar a punt de guanyar el primer partit de quarts, no, allà? Perquè no la penya. Jo crec que el Joventut està preparat per repte. És que a València porta més dies preparant l'eliminatòria perquè va acabar els quarts de final amb un 2-0. També és veritat que juga al Roig Arena. També és veritat que la penya no ha guanyat aquest any al Roig Arena, ha perdut tant a la Copa en els quarts com a la Lliga regular. Però també és cert que sense pressió, amb la pressió de voler guanyar, però sense l'obligació d'haver de guanyar, perquè crec que la penya té jugadors preparats per repte.
6: Doncs és evident, Xavi, i a més, doncs, si hi ha l'encert que hi havia l'altre dia, per exemple, a Vitòria, les coses encara poden anar sí. una mica millor, però bé, hem de ser
1: molt,
6: realistes.
1: Molt diferents, digues. No? El Baskonia un equip molt físic, el València també, però diferent, no tant de cossos, sinó sobretot amb velocitat, amb intensitat. I per contrarrestar això, Ramon, vol dir que has d'estar 40 minuts a tope. El València et castiga molt, vull dir, és capaç de no demanar temps mort perquè està fent un parcial que no hi ha qui els aturi, no? I per tant aquí sí que s'ha de saber gestionar aquestes situacions.
6: És evident que el València és el favorit dels quatre que hi ha semifinals ara mateix, no? Per situació,
1: favorit del títol, eh?
6: Per tarannà, per guanyar el títol, però el que està clar és que segurament amb l'eliminació del Madrid, amb el pas de la penya a semifinals, vaja, això està molt, molt obert, no?
1: Sí, jo veig realment el València molt favorit a guanyar la Lliga, eh? Però, sí. però també és veritat que en l'altra eliminatòria el Barça ara es troba en una situació de semifinal amb factor pista a favor, jugant contra el Tenerife.
6: Inesperada.
1: Llavors sí. es pot plantar a la final perfectament, però jo crec que en València va demostrar en les eliminatòries de la Final Four per arribar a la Final Four de la Lliga contra el Panathinaikos està preparat per coses grans i, per tant, doncs, hem de ser realistes i tocar peus de terra. Això sí, molta il·lusió.
6: Qui ha fet una radiografia de com han d'afrontar aquests duels contra el València ha estat el tècnic de la penya, el Dani Miret. Escoltem-lo.
7: La cosa que ens ha faltat és un americà, perquè el Jabari és el primer cop que jugarà contra el València, i això també crec que fa, no?, dins de la nostra rotació. És veritat que nosaltres hem canviat jugadors, també, vull dir, no tenim l'Ante Tomic, que és un jugador que ens marca moltes coses de la nostra identitat, però ara tenim el Giannis, que ens pot donar un punt diferent, i som dos equips que hem evolucionat al llarg de la temporada, s'ha vist, ja ho va dir el Riqui al final del partit del Baskonia, que a nosaltres fora de casa ens ha costat molt, i ara doncs hem demostrat, no?, ser capaços de poder fer un bon partit. Bueno, l'altre dia vam fer un partit excel·lent, i necessitem fer un partit excel·lent, i aquests altibaixos, no?, que et provoca el València, aquests grans parcials que ells són capaços de fer-te, minimitzar-ho.
6: Doncs aquesta seria una de les claus, Xavi, perquè en els últims enfrontaments, i ha posat com a exemple el Dani Miret el triple, o sigui, l'eliminatòria contra el Panathinaikos va ser, l'eliminatòria de l'Eurolliga, i també l'última eliminatòria amb el Bilbao, que el València on més ha patit és a casa.
1: Sí, sí, i el que passa que sí, és veritat que ha patit a casa, però després a fora ha guanyat. Va guanyar 20 a Bilbao i va guanyar els dos partits a la Vaca. Per tant, vol dir que això... El que, per una banda, et dona il·lusió de poder guanyar un partit de la Roig Arena, dius, bueno, però és que guanyar Badalona...
6: Tot també serà difícil, clar, sí, sí, sí.
1: Serà complicat. Per tant, és una sèrie molt oberta, en el sentit que la penya crec que està mentalitzada per competir-la, té equip per fer-ho, i que el València, si aconsegueix, Dani Miret, trobar la tecla per desactivar aquest equip que juga molt ràpid, quan dic desactivar és situació tàctica, situació defensiva, aturar les contracops, parar cada vegada amb una falta, doncs veurem com es gestiona. Però fins ara el que hem vist a l'eliminatòria del Baskonia és que el Baskonia no ha jugat el seu estil de joc durant tot l'any. Per tant, la penya ho ha fet molt bé defensivament parlant, ho ha treballat bé.
6: Que, per cert, una de les claus defensives va ser Adam Hanga, que també deies, doncs, això, aquestes declaracions que
1: sí,
6: havia fet, que ja ha deixat caure que se'n va, no?
1: Sí, marxa, i està clar que l'oferta que li podíem fer per Hanga és inferior a la que tenia fins ara, perquè volen una altra peça en aquesta posició de 3, i tot i que li van fer l'oferta de renovacions a la baixa, i ell considera que per estar a la baixa o se'n va a Hongria, que és d'on és ell, on la seva dona vol estar... Uh-huh. O potser jugant allà, o retira.
6: Molt bé, veurem què passa a final sí. de temporada. Ara el que interessa sobretot és aquesta eliminatòria. Xavi, el pla de ruta, evidentment, és demà, tu tornes, després te'n tornes a anar. L'equip imagino que es queda, no?
1: L'equip ha marxat avui després d'ahir, sí? Es queda ja fins divendres i tornen després del partit, tornen directament per carretera. Perquè diumenge torna a haver-hi partit, per tant, com més temps de recuperació, millor.
6: Doncs diumenge el partit aquí a Badalona, esperem que dimarts també, perquè això va cada dos
1: segur.
6: Dies. I res, diumenge compartirem
1: una altra
6: retransmissió i espero que sigui històrica.
1: Les dues.
6: Xavi Ballesteros, gràcies, eh?
1: Bon bany.
6: No deixem encara el Dani Miret, que explicava doncs, el fet de com contrarrestar el València i, sobretot, doncs, que el conjunt taronja havia patit en els partits de casa, curiosament, més que no pas fora.
7: Veurem. Al final, ells, com he dit abans, l'eliminatòria que han jugat a 5 partits, o el partit que l'eliminatòria amb el Bilbao, a casa han patit més que fora. Vull dir, els dos primers partits de casa els van perdre. Jo sé el meu, ells també tindran no, el seu respecte cap a nosaltres, i un cop comenci la partida, doncs jugarem les nostres cartes, i està clar que hem de pujar una mica el nivell respecte a aquests dos primers partits.
6: Doncs això pel que fa al Joventut, que com explicava el Xavi Ballesteros, se'n va d'aquí una estona, tot just surten ara mateix, i afrontar doncs, aquest doble duel a València, a veure com van les coses i si la penya doncs, pot portar aquests dos partits que s'esperen a Badalona. I qui espera també portar un bon resultat de Galícia és el Badalona. En les últimes hores ja hem anat coneixent alguna coseta més d'aquest rival del Badalona a l'eliminatòria final de la tercera federació, descens a segona federació. Saludem el secretari tècnic del Badalona, saludem a l'Aleix Mosqueda, que ens acompanya en aquests minuts d'informació esportiva. Aleix, molt bona tarda, com estàs?
8: Molt bona tarda, Ramon.
6: Doncs, escolta, coneixem del Compostela, perquè, clar, deia Miquel Esparren, a veure, no se n'ha parlat perquè el Badalona havia de fer una gesta contra el Cornellà, la va aconseguir, Aleix, 15 minuts de patiment que vam poder veure, conviure pràcticament, perquè ens separava un vidre, i amb aquesta gesta, doncs, pensant en aquesta tercera eliminatòria, perquè és on es volia estar, Aleix, no?
8: Sí, correcte. Al final, bueno, el que es va viure el diumenge a l'estadi va ser que ningú s'esperava, segurament. Òbviament, tothom té la intenció de fer la remuntada, però a la mitja part tot semblava que era molt complicat. I, bueno, al final és el bonic d'aquest esport, no?, que passen aquest tipus de situacions i suposo que és el que a tothom li enamora. Dit això, doncs, bueno, no serveix de res guanyar a Cornellà. Tens ara, diguéssim, el match ball. Ara sí que és quan has de tancar les eliminatòries de play-off. I a Galícia, doncs, ens espera també una última ronda duríssima, un equip molt experimentat, un equip que al final té el millor d'allà de la seva comunitat i segur que serà igual de dur.
6: Deia el Miquel Azparren, home, havíem d'eliminar el Cornellà, però és evident que un club professional, un club que treballa des d'aquesta magnitud com el Badalona, els deures de reull, encara que sigui, els ha de fer, no? M'imagino doncs, que ja hi havia, evidentment, doncs, la possibilitat d'haver forçat alguna situació per conèixer o el Compostela o l'Atlético Arteixo, que no vingués de cop i volta i se't fiqués a sobre, no?
8: Correcte. Doncs mira, en aquest cas, no, tenim amics de l'Atlético Montañeros, un equip d'allà del mateix grup, i bueno, a través d'ells ens van facilitar informes, una mica vídeos de tots els partits durant la Lliga dels dos equips, tant Arteixo com Compostela. I la feina està feta, l'anàlisi treballat, el cos tècnic coneix ara ja una mica més en profunditat el Compostela, i de moment el foco ja està en preparar al màxim el partit, el bo és que el pots preparar igual que si fos un equip català, tens la mateixa informació, òbviament no els has vist en viu, però penso que tot el que tenim a nivell d'informe i de vídeo servirà per arribar al millor preparat possible.
6: Perquè, Aleix, una cosa, es diu sempre, que per cert, la temporada que ve sembla ser que es canviarà definitivament a manca d'aquesta aprovació a l'Assemblea, no?, aquest sistema d'ascensos. Es diu, el grup català, no?, ja es deia a la segona B, ostres, que és molt fort, no?, el grup català de tercera, el grup català del que era la segona B, ara primera federació, és igual, perquè hi ha una categoria més pel mig, però en tot cas, sí que és veritat, i no ens enganyarem, que el grup català en el global és extremadament competitiu, però que a cada comunitat segur que hi ha dos, tres equips, o a les comunitats fins i tot que el nivell global no és tan competitiu, segur que hi ha dos o tres equips que són d'un gran nivell, no?
8: Sí, sí, sí. Bueno, al final hem de posar en valor el mèrit que té el fet d'anar tots els líders en un grup com el català. Jo penso que qualsevol dels cinc primers de l'actual grup català podia jugar perfectament amb l'equip que tenia a segona federació, qualsevol grup. És un grup competitiu, és un grup on es mou una quantitat de jugadors que segurament poden jugar categories més amunt, doncs, bueno, que estan jugant a tercera, o bé per un bé econòmic, o bé perquè la projecció, no, a nivell de club, com Hospitalet, Cornellà, Vilanova, Badalona, és molt bona. I a partir d'aquí, doncs, bueno, al final som conscients de que Compostela, doncs, a Galícia és una mica l'equip referència, cada comunitat té una mica els seus equips referències. Sabem que Compostela és un pressupost molt gran, superior als equips que hi ha en el grup català, però també sabem que és un club on hi ha una pressió social molt alta, un equip que anava a 11 punts líder per davant del segon i a l'última volta, doncs, se li gira la truita i comencen a haver-hi tensions entre públic, massa social i directiva i jugadors. Bueno, és un equip que no té fàcil al seu context i, òbviament, tenen jugadors molt bons, tenen molt bons recursos, però que al final en el futbol altres factors afecten moltes vegades el rendiment.
6: Estem parlant llavors, pel que deies, un equip de molta experiència, que a vegades això també és una arma de doble tall, no? Perquè en partits llargs a vegades també poden patir, no? Depèn de com. Això no se sap mai, eh?
8: Correcte. Jo penso que el que ens trobarem és un equip molt experimentat, un equip que, si ens fixem, la línia mitjana d'edat és propera als 30 anys. És un equip que no li va al rock and roll, és un equip bastant estàtic, un equip que sap estar ben col·locat, però bueno, hem de jugar les nostres armes, fer un partit de ritme, un partit on ataquem de manera intel·ligent.

0: Correcte. Bueno, al final el futbol, sí, i més avui en dia, està igualadíssim. Sabem que el pressupost marca una línia de sortida, però el treball del dia a dia, el context del partit, qualsevol factor és important a tenir en compte per quan jugues un partit. I en aquest cas, doncs, bueno, Compostela és un exemple clar que els diners no ho fan tot i han arribat a l'última ronda, però amb certes dificultats.
1: Molt bé. Aleix, escolta, gràcies per compartir aquests minuts amb nosaltres. Ens veiem per Badalona i també per Galícia. Molta sort.
0: Salutacions.
1: Ens retrobem.
0: Moltes gràcies. Adéu.
1: Fins aquí la informació esportiva amb l'Aleix Mosqueda, el secretari tècnic del Badalona. Ho deixem aquí. Fins demà.
2: Obramat Badalona, amb el millor assessorament professional per als teus projectes de reforma, patrocina la informació esportiva.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
4: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
5: I quan passen 17 minuts a les 9 del matí, anem amb la tertúlia d'actualitat avui, amb l'Elisabet Jiménez, en José Luis Barceló, en Mario Rubiralta i la Cristina Agustí. Què tal?
6: Hola, bon dia.
5: I parlàvem d'aquesta arrencada de la selectivitat d'avui fins dijous. Prop de 46.000 alumnes a tot Catalunya es sotmeten a aquestes proves d'accés a la universitat, a l'ESPAU, amb un model més competencial, com de fet doncs, ja es va començar a instaurar l'any anterior, i doncs amb un escenari, podríem dir, en aquesta ocasió una mica, doncs com a mínim diferent, una mica excepcional per la visita del Papa, per una banda, i per totes les restriccions pel que fa a mobilitat que això representa, i per altra, doncs per aquest inici, per aquest final, perdó, de curs, que s'ha vist alterat també per doncs, totes les protestes del col·lectiu docent. Avui mateix és jornada de vaga i ha previst una manifestació pel dia 14 de juny, també amb aquest reclam del col·lectiu docent que doncs, per ara dic que no, el preacord que havien pactat inicialment sindicats minoritaris, després també els majoritaris, com és el cas de l'USTEC amb el Departament d'Educació, però que doncs, aquesta consulta de mestres i professors tirava enrere dient que calen més recursos encara perquè el que es pretén és un canvi de model, no només millores a nivell doncs, laborals o salarials. Aquest és el context d'aquestes Pau, unes doncs, proves que ja sabem impliquen molts nervis també, no?, de cara doncs, als alumnes, que hi ha aquesta sensació de m'ho jugo tot, però com ens deia en Joan Chacón, que és el director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts públics de la ciutat de Badalona, doncs la dita de que la feina ja està feta es compleix, no?, en aquest cas, deia molt de calma i a gaudir també d'aquest procés una mica que mobilitza un aprenentatge que s'ha anat doncs construint al llarg de 2 anys, com a mínim, no?, dels 2 anys de batxillerat o de formació professional també, eh? Hi ha molts alumnes de graus que també es presenten a l'ESPAU. Com recordeu vosaltres aquell moment i com valoreu les circumstàncies en què es disputa, entre cometes, la selectivitat aquest any? Cristina.
7: Jo recordo molts nervis, no? Jo soc de Lloret de Mar i em va tocar anar fins a Girona. Recordo la meva mare ens va plantellar 2 hores abans. I bueno, és veritat que la feina està tota feta, però si et va malament un examen, a mi em va passar, 2 exàmens em van anar pitjor del que m'esperava i vaig ser quasi la nota de tall per entrar a la carrera que volia, no? I això també és el problema que està passant ara, que al final no llegia la notícia que el 40% de les persones que no poden accedir a la carrera que volen perquè no hi ha places a la pública. Llavors això, acaben relegades a esperar-se un any i repetir l'ESPAU, que Déu-n'hi-do també, o anar a la privada. I si les famílies no es poden pagar la privada, això per exemple passa amb medicina. I a l'hospital només has de venir a Can Ruti. Ens falten metges per tota... Necessitem professionals de la medicina. I no entenc com pot ser, no?, que les, no hi hagi... Bueno, suposo que és fruit de tots els anys de retallades, no?, a l'educació, que també passa per tant,
5: partidària d'augmentar places.
7: I tant, sí. Sí.
5: De fet, això ho reclamen també des del col·lectiu d'infermeria, no?, que sempre, o de llevadores, no?, també sempre demanen que hi hagi més places també per determinats, diguéssim, determinats sectors, no?, on hi ha aquesta manca de personal. Màrius.
8: Bueno, jo crec que aquest any és una mica excepcional perquè els nervis habituals dels exàmens també les últimes setmanes o els últims mesos de anormalitat

0: també provoca un neguit, i òbviament el tema de que en alguns entorns doncs, avui hi hagi tot aquest problema de mobilitat, doncs també no ajuda. Però en qualsevol cas, en la xerrada que t'ha fet el responsable, ho ha explicat molt bé, s'ha fet un gran esforç per modificar els exàmens. Avui no són uns exàmens només de tenir els conceptes bàsics, sinó també d'entendre...
1: Per arribar a aquest model competencial, sí, no tan memorístic.
0: Normalment, jo estic en la part de ciències, però hi ha dues parts. La primera és planifica la pregunta i, per tant, te la posa en context, cosa que abans no existia. Per tant, t'explica un problema, i aquest problema després el resols amb unes fórmules que abans només es feien memoritzant, sense saber per què servien. Jo crec que en aquest moment la conceptualització està molt, molt ben feta, i segurament la gent no acaba de tenir la idea de l'esforç que s'ha fet perquè els exàmens siguin molt ben fets. No és un tema d'aprovar l'examen, perquè el 90% molts per cent aproven, sinó, tal com tu deies molt bé, el tema és de que la nota et serveix per entrar en un lloc que hi ha números clausos i, per tant, que et pot variar. De totes maneres, és veritat que tothom té al cap tres o quatre possibilitats que són del mateix àmbit, i, per tant, doncs, sempre hi ha la possibilitat de començar i després anar-te modificant un cop passes a segon en àrees del mateix àmbit. Però, bueno, és veritat que és un moment fonamental, perquè s'hi estan jugant, dient el futur. Abans era més senzill, perquè només era el tema conceptual i la nota. Avui has de planificar molt més, perquè has de planificar si el que tu vols fer té sortida professional, si és un tema que encara que avui sigui sortida d'aquí 5 anys serà un cul de sac a nivell doncs, del treball pels canvis. Jo crec que...
1: Per la irrupció de la IA, també, entre d'altres. De quina manera podrà modificar aquest mercat laboral, no?
0: Segurament aquí tindran que fer màsters lligats en l'àmbit que volen fer i com la IA influirà, perquè això no han tingut temps de fer-ho. Ho explicava molt bé. Avui la IA els està ajudant molt a preparar les proves de pau, perquè, en el fons, com que hi ha unes estructures conceptuals molt marcades, la IA et pot donar una informació de tot el que s'ha preguntat en cada un dels àmbits i, per tant, els ajuda a preparar. Òbviament, està molt bé aquest any que hi hagi un gran control sobre la part tecnològica, perquè havia sigut, en alguns casos, un tema bastant d'inseguretat pel conjunt, perquè, és clar, si n'hi ha un grup que paguen per tenir unes entrades tecnològiques, doncs això no és just. No?
1: Perquè hi haurà controls més estrictes en aquests exàmens per evitar l'ús de mòbils i altres dispositius electrònics, perquè ja s'ha sabut que sempre hi ha hagut aquesta picaresca i les noves tecnologies doncs, hi juguen un paper també important. No? Sobre les demandes, diguéssim, del col·lectiu docent, coincidint també doncs, amb aquesta selectivitat i amb l'afectació que té a grups de batxillerat, deia en Joan Chacón que els batxillerats estan massificats, deia que en moltes aules se supera la trentena d'alumnes i que això al final fa doncs, que no es pugui exercir un ensenyament, no? Una transmissió de sabers amb les millors condicions possibles, no? I per això deia que és important també el posar fil a l'agulla en aquesta remodelació del sistema educatiu. Eli.
2: Yo es que soy bastante crítica con el sistema educativo en Cataluña, lo he vivido de toda la vida y bueno, no avanza, siempre vamos como a rebufo y pensando a lo mejor en otros temas, ¿no? Más que en que eso es la mochila de los alumnos para tener una vida futura, tener un proyecto de vida, valerse por sí mismo, encontrar un trabajo, ser feliz, al fin y al cabo, trabajas 8 horas al día, con lo cual es muy importante que te vas a dedicar profesionalmente. Y yo creo que a los resultados tanto de PISA como dejan clarísimo que no lo estamos haciendo bien y que estamos poniendo esfuerzos hacia que la educación vaya cada vez peor. O sea, se ponen esfuerzos para entorpecerla más todavía en vez de tener soluciones claras. A veces me da la impresión de que en Cataluña lo que tenemos que hacer es encargarle a un externo que nos diseñe el proceso educativo, algo objetivo y algo que realmente vaya dirigido a favorecer el futuro de los niños, niñas, jóvenes que realmente necesitan vivir de eso en un futuro, porque es muy importante. O sea, gente frustrada, gente que saca una buena nota en selectividad, pero no entra en la carrera que puede. Bachilleratos que están a tope, orientaciones universitarias que realmente no orientan bien, porque no se ha estudiado bien si realmente lo que decías, qué carreras del futuro, por dónde distribuir. Al final lo que estamos consiguiendo es la masa laboral de todo un país. Para que todo funcione y que todos funcionemos como sociedad, ¿no? Es que es muy importante. Entonces, llevamos años y años y años y años que vamos cada vez a peor, peor, peor, peor. y da un poco de pena, ¿no?, que Cataluña tengamos este nivel de educación, que estamos en el suelo de todos los niveles, a nivel de España, a nivel de Europa. Es muy triste, se compara con otras ciudades, por ejemplo, como Madrid, y hay una diferencia de un curso entero, tanto en matemática como en comprensión lectora, como en ciencias.
1: Al que fa el nivel educativo.
2: Exactamente, o sea, es como si los alumnos de Cataluña estuviesen un curso por detrás, hubiesen repetido todos un curso. O sea, y eso es así, es objetivo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Pero que no puede ser, que no podemos regalar un año de nuestras vidas de nuestros jóvenes así, de esta manera. Yo creo que sencillamente tendríamos que, oye, todo el dinero que se dedica, encargárselo a a alguien externo, objetivo, de donde sea, y que lo ponga en marcha. Y el tema ideológico, político, lo que sea, pues que se mire por otro lado, pero que ostras, los profesores peleándose por unas demandas que tienen, el gobierno que no hace caso, demandas que son que sí, demandas que son que no, es que no podemos estar en guerra con la educación de nuestros hijos, no sé.
1: Mm-hmm. José Luis.
3: Bueno, yo lamentablemente no sé lo que es la selectividad, porque va a echar arriba a bachillerato. Uh-huh. Y vas a estudiar, bueno, siempre he estudiado a la escuela privada, hice Barcelona después del Daula d'Ell, pero yo soy un defensor a ultranza de lo público, ¿no?, de la educación, de la sanidad, y yo lo que no entén es tantas reuniones per arribar a un acord, es que no ho entén, si la solució és tan fàcil, ¿no?, si és una equiparació salarial, igual que vosaltres, ¿no?, els mitjans de comunicació, no sé, remenat a la perdiu i per arreglar els temes, no? I a més és una situació complicada, ja només amb l'arribada del papa, els transports, clar, els estudiants, el que deia abans el company, no? No estan molt centrats a l'hora de fer els exàmens i pot influir, no?, al futur, no? Okay. I, bueno, és que comparar Catalunya amb Madrid, no sé, aquí hem perdut molt de temps amb les retallades. Jo sempre he crescut amb la bilingüetat, no?, català i castellà, i mai he tingut cap problema a Catalunya. Si s'ha arreglat alguns temes per unes altres qüestions, però aquest no és el xic de la qüestió, sinó arribar a acords perquè la cosa funcioni, no? Ja no a nivell local, sinó a nivell...
1: Deia el José Luis, si la solució és fàcil, no sé si és fàcil la solució a un problema que com a mínim és complex, no? Aquesta remodelació del sistema educatiu.
0: Però l'anàlisi de situació és molt clara. Totes vegades, deixa'm dir una cosa, vull dir que jo vaig estar a Madrid analitzant PISA quan estàvem allà i era tot l'estat, i el problema no és Catalunya, el problema és general, i per tant cada regió tenen les seves coses, excepte Madrid, que és un cas que avui no toca analitzar-lo. Però sí que cal indicar de que en un moment en el que no hi havia modificacions, el dèficit estructural de Catalunya financer a nivell de l'Estat tenia una importància, però era relativa. Ara és clau, i és clau perquè passar de 6 milions a 8 milions en la que hi ha hagut uns canvis estructurals en l'educació per la diversitat, abans hi havia molt poca diversitat, avui hi ha una gran diversitat, i que les aules estan massificades, com ens hem explicat abans, i en una situació de col·lapse financer a Catalunya, perquè les necessitats són globals, ho veiem per mantenir l'àmbit hospitalari que tenim, per mantenir el tema de la investigació, per mantenir l'educació, per mantenir un transport públic de qualitat, que ja veiem com està. Per tant, jo crec que a Catalunya se li han ajuntat una sèrie de coses que en aquest moment són difícils, que en el mateix moment se solucionin totes. És veritat que aquí hi ha responsabilitats històriques, i també, no cal dir-ho, hi ha responsabilitats de l'Estat espanyol per arribar en aquesta situació. Per tant, és una situació més complicada, cal dir-ho fàcilment, que és només culpa dels mestres d'aquí, dels polítics catalans que no en saben. Per tant, jo crec que és un tema que sí que cal agafar-ho seriosament, perquè no pot anar a pitjor si no s'agafa. Les vagues l'únic que han fet és demostrar que hi ha un problema d'atenció dintre de les escoles, i per tant que els polítics haurien de fer un esforç amb no desplaçar el tema a un tema purament laboral i de sou, sinó d'estructura, i en qualsevol cas tots els partits haurien de deixar la part política d'instrumentalitzar el tema de l'educació. Ho dic pel català, perquè no és culpa del català que tinguem un problema, sinó el problema és de que ha sigut molt més complicat, i a sobre que hi ha més desigualtats. hi ha més desigualtats perquè justament en els llocs que hi ha hagut més entrada d'immigració i diversitat i complexitat a les aules és on tenim més desigualtat. Evidentment no ho tenim en les privades de Catalunya, que estan equivalents a les de Madrid. Per tant, no és un tema educatiu ni de condicions, sinó és un tema de que han pitjorat en uns entorns determinats i, per tant, doncs, a l'àrea metropolitana hi ha una problemàtica molt més gran.
2: Sí, yo lo que dices lo entiendo, ¿no? Pero, por ejemplo, has dicho que es un tema de financiación, cuando en Cataluña es la región de España donde más impuestos se pagan. Madrid, por ejemplo, educación dedica menos y tiene mejores resultados. Pero si no queréis hablar de Madrid, tampoco pasa nada. Tenemos Castilla y León, tenemos Asturias, tenemos Cantabria, tenemos modelos de éxito, o incluso,
0: que no tienen 2 millones de personas.
2: A nivel internacional también hay modelos de éxito que se pueden tener. O sea que el tema no es ideológico, el tema no es eso, el tema es ser absolutamente neutrales. No es que los profesores lo hagan mal, no es que tal, lo van a aclarar bien, es que el sistema no funciona, pero por una sencilla razón, porque no estamos teniendo los resultados que esperamos después de una gran inversión, después de un gran tiempo, después de una gran dedicación de los profesores. O sea, hay cosas que no estamos haciendo bien, y yo no creo que sea un tema puntual o lineal, sino creo que es un tema transversal de muchos aspectos, a nivel de sociedad, a nivel de valores, a nivel de muchas cosas puestas en la educación que no lo ha aguantado. Y bueno, yo llevo en todo esto y en consejos escolares y desde hace, pues probablemente más de 2 décadas, con lo cual sé un poco también de qué hablo. Creo que tenemos que ser todos sinceros e intentar defender a nuestros jóvenes y el futuro que tienen, que es su vida y que tienen todo el derecho a ella, y ser lo más objetivos y neutros posibles, es lo único que estoy diciendo. Y no es cuestión de dinero, ya te digo, Cataluña es la región donde más impuestos se pagan, habría que racionarlos de alguna manera, ¿no? O invertirlos bien.
0: Entenc molt bé, però el tema és més complicat que tal com tu dius.
2: Per això ho dic, que és més complicat.
0: Que la conec molt bé, perquè el sistema universitari, i per tant el tema que estem parlant avui de batxillerat, el conec, no tenen el mateix problema, perquè és un entorn estructurat. Per tant, no hi ha aquestes variacions, que en molt poc temps... No hi ha hagut una immigració com hi ha hagut aquí.
2: En Madrid hay muchísima inmigración.
0: En Madrid te he dicho que no lo podemos hablar, porque si no entraríamos en un tema económico que no quiero discutirlo hoy. Las universidades de Madrid, si quieres hablar de Madrid, están enfadadísimas con el gobierno de Madrid, que únicamente aprueba todo el ámbito universitario privado en contra del público, bueno, y baja los presupuestos. Por tanto, Marius, como no quiero hablar de este tema...
2: Marius, yo no estoy hablando de ideología ni de política, estoy hablando de resultados, sencillamente.
0: Estoy hablando de resultados.
2: Y hablo hasta
0: los resultados van a depender del dinero que se dedica. Y el dinero que dedica Madrid a la universidad pública es inferior que el que le tocaría. Y, por tanto, en este tema quiero discutirlo. En Cataluña, por suerte, tenemos un sistema estable entre la pública y la privada, y en la que hay un acuerdo completo de funcionamiento entre la pública y la privada, y que hay un buen equilibrio entre la dedicación de fondos públicos a las privadas en el ámbito de la investigación, es un entorno que es un oasis que no hay que
2: tocar. Pero no estamos hablando de universidades, hablamos hasta la universidad precisamente. Marius,
0: sí, de acuerdo.
2: Yo no me quiero ir del tema, pero
0: Pero te indico de que Cantabria no tiene problemas de PAU, porque no hay el problema que ha habido aquí de
1: una explosión demográfica.
2: Pero por eso te pongo Madrid de ejemplo, porque es comparable, hombre.
0: No, porque mira, no tenemos los fondos adecuados para este incremento.
2: Ojalá hubiese una PAU igual para todos los jóvenes de España, porque sería más igualitario y todo el mundo tendría las oportunidades. Eso sería una maravilla, hombre.
0: Es un centralismo.
2: La igualdad de oportunidades a mí me ha gustado muchísimo.
0: Es un centralismo que no tiene
2: muchísimo.
0: Sentido hoy día. Esto no lo hace ningún país de Europa.
2: Pues habría que preguntar a los jóvenes de España a ver qué es lo que quieren.
1: Vinga, anem cap a una altra qüestió, perquè hem parlat també d'aquesta incidència que la visita del Papa pot tenir a les PAU, i precisament ahir visitava per primera vegada un pontífex al Congrés dels Diputats, on es dirigia també de tota la plana política. Avui fent un repàs una mica a la premsa, i encara que ho tractem de manera molt breu, sí que m'agradaria posar damunt la taula algunes de les qüestions que va citar el Papa Lleó XIV. Per exemple, va rebutjar la prioritat nacional, esmenava el rearmament d'Europa, també amb aquesta estada a Madrid, posterior a Catalunya, i que després ja sabem que viatjarà fins a les Canàries, doncs també demanava una mirada humana en la gestió de la immigració, com ahir també doncs teníem ocasió d'entrevistar aquí al Badalona Matí el Cristóbal López Romero, que és arcabisbe de Rabat, criat a Badalona, concretament al barri de Sant Crist, que també doncs va tenir molt clar que es referiria també a aquest fenomen migratori, que deia que no s'havia d'utilitzar. També va fer referència doncs, a l'avortament, va qüestionar el dret a l'avortament al Congrés i va demanar protegir la vida des de la concepció. També va fer referència a l'eutanàsia, posicionant-se en contra o qüestionant el dret a l'eutanàsia. Una mica, quina és la lectura que vosaltres feu d'aquests temes que va tractar ahir el Pontífex al Congrés dels Diputats, i també tenint en compte, doncs, que hi ha també entitats ateas que s'han qüestionat, diverses associacions laiques ateas que s'han qüestionat també la visita del Papa a Lleó XIV amb, doncs, la destinació de dinar públic que se n'hagi pogut fer.
4: Jo, la veritat és que a mi em va sorprendre molt que en un estat, com se suposa que és aconfessional, que és l'estat espanyol, no?, que es rebés al Papa al Congrés, que tingués una ovació de 7 minuts per part de, no?, dels diputats, les diputades i els ex-presidents, a mi no em va deixar de sorprendre, perquè en aquest estat, al final, són milions de persones que o bé no són catòliques o no són creients. Llavors, costa d'entendre, perquè a més ell es va presentar no com a cap d'estat, que aquí podria tenir un sentit, sinó com el pastor de l'Església Catòlica. I d'altra banda, el discurs que va fer, també que vingui a, no?, una estructura, vull dir, que vingui a criticar no, l'avortament, l'eutanàsia, que són grans fites de la lluita democràtica en aquest país, per part d'una estructura tan jeràrquica i tan poc democràtica com és l'Església Catòlica, home, a mi la veritat em xirria una mica. D'altra banda, sí que vaig trobar bé, no?, que va fer, al final va ser una mica una bufetada ideològica a totes les polítiques inhumanes que està fent la dreta i l'extrema dreta, no?, de la deshumanització de les persones migrades, no?, que aquí tenim, vull dir, que el viol, no sé com devia sentir-se, no?, però aquí hem sentit, no?, el viol parlant de les persones migrades amb un tracte completament deshumanitzador, no?, parlant de salvatges, parlant de, no?, llavors, bueno, a mi veure que, no?, que una es parla tan obertament i es critica totes aquestes polítiques que es fan per la gestió de la immigració, jo ho vaig trobar bé, això sí, però em xirria bastant.
3: Jo, l'arribada del Papa, què vols que digui? El Congrés dels Diputats, darrerament, semblava una olla de grills, no? Tothom barallant-se, ja, no? Arriba el Papa i tothom ja... El que diga el Papa, tu... Amén. Inclús gent d'ideologies que no són els afins al Papa, donar-li la mà. O sigui, jo al·lucino amb la doble moral i la doble, i no sé, i el paripé aquest de... Que, bueno, que sí, pot ser que vingui el Papa com a cap d'estat, que rebi 7 minuts d'ovació més que el rei, que quan va instaurar la democràcia. Jo al·lucino. I avui arriba a Barcelona... I els veïns de la Sagrada Família, que estan farts de pagar impostos, farts de que passi la marató i farts que passin els turistes i de tot, es blinda la ciutat, no hi ha drets, no sé si pot sortir la veïna aquests dies, quan arribi el Papa, no sé, hi ha coses que...
1: Et sembla que se n'ha fet un gran massa d'aquesta visita?
3: Sí, jo crec que sí. I la ciutadania de peu no està per aquestes coses. Tu vas a un passeig, a un bar, a unes tendes, o a un bloc de pisos, o a un barri, i jo crec que estem parlant d'altres temes. Crec que jo, és la meva opinió.
2: Pues no sé, però la ciutadania somos todos, jo creo, ¿no?
3: Sí.
2: Más de 1.200.000 personas en Madrid para la misa del Papa, yo creo que son 1.200.000, no son extras, no es gente pagada, no son sueldos, son personas.
3: Yo eso no lo critico.
2: No, pero me refiero que probablemente cerca de la Sagrada Familia también hubiera mucha gente que no sé si les has preguntado a todos, bueno. Pero son después de más de 1.200.000 personas que estuvieron allí, yo creo que después ni se quemaron ningún contenedor, ni hizo nada,
3: si
2: la calle
3: no
2: limpia, pero quiero decirte que el derecho a manifestación, el derecho a reunión está contemplado, bueno, por la Constitución,
3: claro.
2: y evidentemente cuando se da un permiso, la Protección Civil, Guardia Urbana, Policía tiene que poner medios para que todo sea no haya problemas y la verdad es que no ha habido ningún problema y todo está perfecto. En Barcelona tampoco tiene por qué haber ningún problema, todo lo contrario. Entonces sí que es verdad que yo creo que es un Papa que ha venido a sorprender bastante, ¿no? Porque
3: sí, de hecho,
2: los siete minutos de ovación en el Congreso de los Diputados, yo la verdad es que me quedé helada. De hecho, estuve mirando a ver todo el mundo aplaudió, todo el mundo, con todo lo que había dicho. Él viene a decir la doctrina de la Iglesia. Él no viene a con un programa electoral, él viene con una doctrina que es de la Iglesia Católica. Si eres católico, pues la sigues, si no eres católico, pues tal. Evidentemente que todo el mundo tiene derecho a opinar una cosa u otra, no pasa absolutamente nada. Pero él viene a decir, pues, la verdad de la Iglesia Católica. Los católicos, yo soy católica, pues me parece muy bien,
3: me parece
2: fantástico.
3: Bien, yo también soy católico.
2: Entonces, me hace también, por decir algo, ¿no? Me hace mucha gracia que todos los que no son católicos o los que están en contra del Papa, de la Iglesia, pues entonces cogen de la parte del discurso lo que les mola y lo que no les mola.
3: No es que estemos
2: pues que no.
3: En contra de la Iglesia. Jesucristo dijo, levántame la piedra y allí me encontrarás. No hace falta tanto protocolo.
2: Pero eso es lo que tú dices.
3: A eso me refiero.
2: Pero escúchame una cosa, a ver si me explico.
3: Que no es que esté en contra yo de que venga el Papa y que venga la mamá, si
2: quiere. La Iglesia no es que tenga unas normas, la Iglesia es la Iglesia. Si no pasa nada. No tiene por qué ser todo el mundo católico. Pero el que lo es, pues cumple unas normas y ya está, si no hay problema. Y las interpretaciones las hace la Iglesia, o sea que no es dado a interpretación, o sea, es que es una cosa que es así, no pasa nada. Quien quiera serlo lo es y quien no quiera serlo no es. La libertad es de todos todas las personas. O sea, claro. Pero yo estoy muy contenta, yo creo que es un buen discurso. Y en cuanto al tema de la inmigración, es que siempre estamos en lo mismo. Es que ¿quién está en contra de la inmigración? Es que hablamos de la inmigración como si fuese... Que quien está en contra de que una persona venga de forma ilegal o una persona venga a delinquir a otro país, parece que eso signifique que se está en contra de la inmigración. No es verdad en absoluto. La inmigración es un fenómeno que ni es bueno ni es malo, es un fenómeno. Como se haga, está bien o está mal. Una persona que va a otro país, al que sea, no me importa. Y de donde sea, no me importa, y va de una forma legal a trabajar, a tener un proyecto de vida, a cumplir con las normas que hay, me parece de narices. O sea, aquí no le va a parecer
3: de narices.
2: El
3: problema de la inmigración es tanto tienes, tanto tienes, tanto vales.
2: El problema es cuando... No, esto no es verdad.
3: Porque si hay un ahí entre...
2: ¿Tú crees que es así? ¿Eso es como tú ves la inmigración?
3: No.
2: Pregunto, ¿eh?
3: Entre los containers, ¿ves? No, esto es un mono. Pero si ves un árabe bien vestido en Marbella, entonces es un árabe.
2: Pero yo creo que eso es un tópico, ¿no? Y que no beneficia... No beneficia en nada, porque no es verdad. Yo creo que las personas, el Papa lo ha dicho, ¿no? La dignidad humana.
3: Hombre, claro.
2: Las personas somos lo que somos por nuestra dignidad humana, claro. Por nuestra bondad, por nuestro respeto al vecino, por el amor a los demás. O sea, claro. Al final no nos definimos por la vestimenta ni por lo que tenemos,
3: exacto,
2: sino por cómo somos.
3: Engañas,
2: cómo somos, los valores que tenemos y cómo respetemos a los demás, yo creo, ¿no?
3: Sí.
0: Ara, jo crec que una cosa és tenir un estat confessional, que és el que tenim, i l'altra és tenir una tradició catòlica a Espanya que es posa de manifest a molts llocs, no només a Madrid, que és el que he indicat, o a Andalusia, quan hi ha, diguem-ne, activitats lligades a les tradicions i a les creences. És veritat que a Madrid hi ha un nucli molt gran de població, no només catòlica, sinó, diguem-ne, fortament... que utilitza, diguem-ho així, les misses i les activitats normals, perquè no només és per història, sinó per creença, n'hi ha molta. El tema de la trobada al camp del Bernabéu va ser excel·lent. La idea de que el Papa no només anés a fer una xerrada, sinó que fes una sèrie d'accions, una d'elles molt important cap als malalts, i fonamentalment els malalts de l'ELA, que són un problema importantíssim també d'esforç i de lluita espiritual i material, doncs és evident que va funcionar molt bé i no hi ha cap mena de problema. La pega que hi ha és que la figura del Papa a nivell mundial sí que és com una bàscula, una balança d'equilibris entre els problemes que hi ha en aquest moment. Jo crec que cada papa, ja recordo la meva època, Joan XXIII, però han passat 50.000 que han fet accions importants d'avís, i avui el que el Papa està fent és dos avisos. A l'avís de la tecnocràcia, que és un govern de la tecnologia que està manant i que a través de la IA ho ha posat en problemes, i per tant jo crec que aquest és un esforç que cal veure's des del punt de vista fins i tot no religiós, com un avís. I la segona és l'avís al tracte deshumanitzador que en aquest moment s'està movent i que està influït per segons quines persones que tenen un cert interès. Bàsicament, doncs, el grup d'en Trump, doncs, ha sigut un exemple, però n'hi ha altres. La resta està en el món de les creences, i per tant parlar de que els catòlics, doncs, el de l'avortament i el plegat, amb aquest tema es parla clarament pels catòlics i parla per la seva gent, per tant no li hem de donar més importància, que està fent el seu paper. El que em preocupa més és que la visió que van aplaudir, que és una visió equilibrada, humanista, intel·ligent, ben preparada i global, que explica realment els problemes que hi ha avui, no està equilibrada amb l'òrgan de governança de l'Església Catòlica a Espanya, que és capaç de manifestar-se en contra d'un govern i dir que s'ha d'anar a eleccions per tenir-ne una altra. Perquè aquesta és realment són dos mons diferents de l'Església Catòlica. Uh-huh. Una amb una certa responsabilitat i intel·lectualitat i l'altra que sembla que no hi ha hagut una evolució. I per tant, no vull entrar en detalls, però és evident que això és un tema objectiu que ho tenim en els estudis, en els diaris. I els que han preparat aquesta visita és clarament aquest grup. Grup que, evidentment, igual que la política espanyola està molt... diguem-ne, dirigida a una anticatalanitat, ha influït clarament perquè la visita a Catalunya, en lloc de ser una festa com la que va ser a Madrid, sigui un tema polititzat i que tindrem problemes fins a l'últim moment per veure si realment el discurs està preparat per entendre la problemàtica de Catalunya en aquest moment.
1: Ens queden pocs minuts, això m'ha canviat de tema perquè coneixíem ahir també que la justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona, pel que fa al desallotjament de l'antic institut B9, tema amb el qual doncs tancàvem aquest 2025 i iniciàvem el 2026. Segons el consistori, la resolució considera que el govern municipal, que encapçala Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada les desenes de persones que van quedar al carrer després d'aquell operatiu, i pel govern local aquesta decisió judicial avala la feina feta pels serveis municipals, però també pels Mossos d'Esquadra, per la Guàrdia Urbana i per professionals dels serveis socials, que van tenir doncs lloc també, que van intervenir durant tot aquest procés. L'executiu ha reaccionat així, de manera doncs complaent a la decisió de la magistrada d'arxivar aquest expedient i doncs també ha acusat l'oposició de partidista i l'ha instat a reflexionar. Cristina, què en penses?
4: A veure, la llei és clara. Si tu no pots fer fora a persones d'on estan vivint sense donar-li un recurs habitacional. Xavier García Albiol no només no ho va fer, sinó que a més va sortir davant de les càmeres dient que no es gastaria ni un euro amb aquestes persones, que no les volia a Badalona, que se n'anessin a una altra ciutat, o que les persones que estaven allà manifestant-se en defensa d'aquestes persones, que se les enduguessin a casa seva. Que això, recordem que ja ho va fer molta gent. Aquesta resolució... Bueno, ens constata que a vegades la justícia no és justa, que a vegades la justícia, encara que no ens sembli, la separació de poders a vegades no existeix i hi ha ideologia en els jutges i les jutgesses que jutgen aquestes causes, perquè la legislació és clara i recordem el recurs habitacional que es va donar a aquestes persones, cap. Es van traslladar a la plaça que hi havia davant, se'ls va fer fora, van acabar sota d'un pont al desembre, en plena onada de fred. La gent, la societat civil d'aquesta ciutat van estar allà donant mantes, tendes, Open Arms, Badalona acull, la seu de Comissions Obreres va estar plena de material donat per les persones d'aquesta ciutat, persones de bon cor, no com la gent de l'Ajuntament, que es van comportar com es van comportar. El casal Antoni Sala i Pont va tenir 15 persones dormint allà. Jo vaig estar acompanyant gent a l'hospital. Realment, bueno, és trist que passi això.
1: Eli.
2: Yo creo que lo que triste de verdad, al final, pues porque somos personas civilizadas y vivimos en una democracia con un sistema judicial y con unas normas que nos hemos dado que tenemos que respetar entre todos, es que la justicia, si dice lo que yo quiero que diga, es justa, y si la justicia no dice lo que yo quiero que diga, es injusta. Ahí tenemos un problema muy gordo, porque entonces aquí hay democracia cuando me votan a mí y hay justicia cuando el juez ha dictaminado lo que yo quiero que dictaminen. Aquí hay una juez que ha dicho, que ha avalado que Albiol dejara en la calle a esas personas y que se les prestó la ayuda debida. Esto lo ha dicho una juez. Y ya está, es que no hay más que decir. No hay más que decir, porque al final iros a quejar a la jueza, pero no a Albiol, que hizo lo que tuvo que hacer. En Barcelona pasó algo muy parecido al cabo de unos días, y allí nadie ha dicho nada. ¿Por qué? Pues porque Collboni sí que puede desalojar a quien le dé la gana, pero Albiol no puede hacer nada porque Albiol es el enemigo público número uno. Yo creo que se ve mucho el plumero y no debe ser así. Al final, Albiol hizo lo que tuvo que hacer, desmanteló un problema que había muy gordo en Badalona, los vecinos están muy contentos y esa va a ser la política. Y oye, quien no quiera este tipo de política, pues que vote a otra persona, y quien quiera ese tipo de política, pues que vote a Albiol, y ya está. Yo creo que con toda libertad del mundo y con toda paz.
0: Jo crec que hem de separar. El que fan els jutges és aplicar les lleis. I, per tant, el que ve a dir aquí, que no es va trencar cap dels principis legals. Uh-huh. Això no vol dir que darrere de les lleis hi ha valors i hi ha ètica.
2: Pues lo que decía,
0: I per tant, això no ho jutgen...
2: I decisions que afecten a los ciudadanos.
0: Però això no ho jutgen... No ho jutgen els jutges.
2: I decisions que afecten als ciutadans i a la vida diària de cada uno d'ells.
0: Perdona, però estic... Per matitzar, estic d'acord amb tu en una part, i entens que, evidentment, els jutges només poden aplicar el reglament, no poden fer valoracions, encara que les puguin fer en la introducció. Per tant, no jutgen això. Ara, la gent des de fora que apliquem el sentit comú, varen veure que en aquells dies hi havia accions que no estaven correctes, no per la part... Perdona. No per la part de les lleis, que és el que han dit els jutges, sinó per la part d'una certa ètica. I com que les ètiques són diferents amb les persones, la meva ètica i la teva segurament no coincideixen. Per tant, no podem coincidir. L'únic que dic és que des d'un punt de vista ètic...
2: I les ètiques són distintes segons la ciutat?
0: Perdona,
2: en Badalona hay una ética y en Barcelona hay otra ética, no sé.
0: No me hables de Collboni porque yo estoy en contra de mil cosas que hace Collboni.
2: No, pero yo no te estoy diciendo
0: que defienda. Y le voy a criticar igual y le critico igual y no estoy criticando tampoco al Viol. Estoy criticando de que cuando nos sale un auto como este, pues de acuerdo, pero esto no quiere decir que pueda dormir tranquilo al Viol, porque al Viol cumplió la ley, y eso lo han dicho, por tanto, que nadie diga que no aplicó la ley. Pero además de la ley hay que aplicar otras cosas que el intelecto indican que hay que hacer. Y él no aplicó la intelectualidad para solucionar un problema desde el punto de vista ético. Y por tanto, lo único que digo es esto, y como esto es opinable y no es de jueces, sino es de opinión, nuestra opinión, que puede ser distinta en esta mesa, yo digo la mía. Yo creo que hay cosas que se hicieron legales, pero que, según mi visión, se podien haver hecho mucho mejor. Solamente digo esto, no pasa nada.
4: Completament d'acord amb tu, Màrius. És que sigui legal no vol dir que sigui ètic, no? I tu decías, bueno, pues que si vol que la gent vol no estar d'acord, doncs que no voti el Viol. Doncs, si us plau, si hi ha gent de bon cor i que no li sembla bé deixar a centenars de persones en situació de gran vulnerabilitat dormint al ras el mes de desembre, si us plau, no voteu el Viol. Perquè jo crec que hi haver-hi molta gent en aquesta ciutat que ens vam sentir avergonyides durant tot aquell temps, de com es va portar tot, d'avergonyides de ser de Badalona. I això no ens ha de passar. O sigui, és tristíssim. Jo recordo Xavier García Albiol esporgant els veïns i les veïnes per no deixar passar una furgoneta de la Creu Roja que portava a persones a dormir en una parròquia. Això?
2: Jo repito.
4: Això és de
2: deshumanització. Jo repito. La juez dice que se les prestó la atención debida y se y se acabó con
3: moral,
2: un problema que llevaba años enquistado allí, donde había muchísimos problemas, mucho más gordos, muchos no había provocado Xavier García Albiol, ni muchísimo menos. Y Albiol lo que hizo fue el mandato de los vecinos, había que sacar a esa gente allí y se sacó. Y ya está, y nada más, y punto. Y lo que estoy diciendo yo es la hipocresía de los que siguen a la izquierda, que resulta que en Barcelona ocurre exactamente lo mismo y hay acampadas por todas partes y hay una de miseria brutal y nadie dice nada. Solo es un tema político, solo es un tema de poner en la diana a Javier García Albiol, punto, y nada más. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa.
3: Pero más de
2: la humanidad ya se hizo, porque no ha habido ningún problema más. O sea, esas personas están donde estén, se les ha dado las ayudas que tienen que quedar, sí. Y ya está. Se abrieron una ayuda. Vinieron, creo que, no sé si ninguna persona la primera noche, la segunda persona ocho personas, o sea, es que no se utilizan las ayudas cuando se ponen a disposición, tampoco se utilizan, con lo cual hay una hipocresía y no se puede montar todo un ataque a personal al alcalde, pues utilizando argumentos que son hipócritas y que se caen cuando muchísimo peor se hace en una ciudad gobernada por un socialista y no se ataca.
4: Estem acabant la tarda.
3: Però has de reconèixer que aquest tema es podia haver solucionat abans, la imatge de Badalona...
2: No és perfecte, i el problema que havia no és perfecte i no se puede solucionar de forma perfecta. Entonces, és lo que hay.
3: Pero a mí no consta, creo que yo no escuto a Badalona, que surti sempre a Badalona per temes d'aquests.
2: ¿No te gustaría vivir al lado de un asentamiento con 400 personas?
3: Yo mismo la porto. Que jo he vist molt a la pròrroga.
2: I estaves contento?
3: No, la imatge de Badalona no era la que jo...
2: Pues ja està, nada, és que al final els governants estan per afrontar els problemes.
3: Però es podia haver solucionat d'una altra forma.
2: No, no havia altra forma. No havia altra forma de solucionar-lo, siento. És que no l'havia, no l'havia, de veritat.
3: Si no hi ha més forma...
2: No, no l'havia.
1: Ens queden dos minutets de tertúlia i aprofitant que el Màrius és avui aquí a la taula, m'agradaria també doncs, preguntar-li no, per la seva vinculació amb el campus Torribera, doncs, pel fet que l'àrea metropolitana de Barcelona hagi posat en marxa l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità. Ho dic perquè aquesta és una nova plataforma que permetrà fer una radiografia dels aliments que es consumeixen i que es produeixen en entorns metropolitans, que a més podrà també doncs, evidenciar aquesta pèrdua de sòl agrari i posar xifres a les desigualtats socials també que es generen a partir de l'alimentació del dret o de l'accés a l'alimentació. Com pot repercutir això en la millora, diguéssim, d'aquesta qüestió, no?
0: Jo, la ciutadania. Jo crec que tothom té clar que l'entorn de l'àrea metropolitana nord i Badalona en particular té un entorn biomèdic de referència que ens dona una informació i ens ha ajudat molt en èpoques com, per exemple, el Covid o amb altres, i que, en canvi, a Santa Coloma hi ha un entorn d'investigació i de coneixement de l'àmbit alimentari que no estava aprofitat. Per tant, jo crec que és molt bo aquest observatori perquè gran part de l'àmbit de salut, gran part dels resultats educatius venen donats pel tema de l'alimentació, i el que hi hagi un òrgan i, per tant, uns experts que parlin d'aquest tema i puguin ajudar a tenir informació real de com pot influir, jo crec que és un fet important que s'estava demanant feia temps i que finalment ha passat, i per tant jo crec que és una bona notícia, a més indicant que es produeix en un moment en què Santa Coloma i el campus d'alimentació de Torribera i tot l'àmbit de Torribera està de festa aquest any, perquè des de setembre, quan tornem, fins al mes de gener-febrer, se celebra el centenari de la primera pedra de la clínica mental de Santa Coloma de Gramenet, que, si un dia en podem parlar, va ser un dels projectes innovadors en l'àmbit de salut mental, quan tota la societat despreciava els que deien bojos i els tancaven i els hi feien accions coercitives i de violència, i va venir una nova tendència més científica, més neurològica, en què era una malaltia que es podia observar i separar, i per tant jo crec que és un punt important
1: coincidint amb aquesta efemèride.
0: I que ho tenim a prop de casa, que és molt important.
1: I tant. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre avui. Gràcies per acompanyar-nos a la tertúlia, que vagi molt bé. Tanquem aquesta tertúlia encara amb la ressaca del Primavera Sound, perquè avui volem també posar de manifest la que va ser segurament l'actuació sorpresa d'aquesta edició i que van a càrrec d'Olivia Rodrigo. De seguida tornem amb més informació també local. Fins ara.
5: Gràcies. Hate to give the satisfaction asking how you're doing now. How's the castle built off people you pretend to care about? Just what you wanted. Look at you, cool guy, you got it. I see the parties and diamonds sometimes when I close my eyes. 6 months of torture you sold to some forbidden paradise. I loved you truly.

0: Són les 9.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Hi ha victòries que et donen un partit, n'hi ha d'altres que et donen una eliminatòria, i després hi ha victòries que et recorden per què aquest club és especial. La penya és a semifinals, en una pista on molts pocs equips guanyen, en un tercer partit, amb tota la pressió a sobre, i davant d'un Baskonia que partia amb el factor pista, però quan més gran era el repte, més gran va ser la resposta. Perquè Ricky Rubio ha tornat a demostrar que els grans jugadors apareixen en els grans escenaris, perquè Håkansson ha castigat des del triple, perquè Virgander ha dominat la pintura, i perquè aquest equip, aquest grup, quan ha hagut de competir de veritat, ha mirat el Baskonia als ulls i l'ha acabat eliminant. Ara el premi és enorme, semifinals de l'ACB, contra tot un València Bàsquet, contra un dels millors equips d'Europa, contra un rival que ja va ser botxí a la Copa. Però això ja serà una altra història, perquè avui toca gaudir, toca valorar el que ha aconseguit aquest grup i toca preguntar-se una cosa. Qui diu que aquest equip ha arribat fins aquí? Avui ho analitzem tot amb en Diego Sangil i en Xavi Ballesteros. Benvinguts una setmana més al nostre Terreny de Joc.
1: Terreny de Joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
2: Amb Oriol Mañé.
0: Però no només parlarem de la penya, Badalona està amb bones notícies perquè el futbol també es fa l'impossible i remunta el 4-1 de l'anada al Cornellà per posar-se a una eliminatòria de ser equip de segona ref. Ho parlarem amb en Ramon Duran. D'ara endavant, mitja hora d'Esport Badaloní.
3: Joc interior, el bàsquet badaloní.
0: La penya vence el Baskonia i es planta a les semifinals de l'ACB contra el València Bàsquet d'Isaac Nogués i Pedro Martínez. Xavi Ballesteros, què tal?
4: Molt bones.
0: I Diego Sangil, com estàs?
5: Perfectament.
0: Setmana espectacular, no?, per la gent de la penya.
4: Uf, jo crec que inesperat per la forma, no?, potser. Uh-huh. Ja no només perquè et classifiquis, que ja és difícil, no?, pensar que el Baskonia jugant-se el tercer partit de casa. Però jo crec que en el moment en què vaig veure que el dia abans el Baskonia va començar a posar entrades a 10 euros per omplir, jo crec que aquí alguna cosa hi havia que no... sensacions, saps? I només va faltar que, clar, si aquí Ricky diu la vaig a liar una miqueta, te la lia, te la lia, perquè a tot això ho estem explicant sense antitòmics, que això a vegades ho donem per suposat, però a mi em sembla bastant, bastant important, això, eh?
5: És que és el que diu el Xavi, guanyar el tercer partit del West Arena, jo crec que no s'ho esperava ningú, i ho parlàvem la setmana passada amb l'Adri,
0: sí,
5: si havia de guanyar la penya, tots donàvem un 2-0, robar el primer partit i després ja rematar la feina a Badalona. Però clar, remuntar-los a l'1-0 principal, jo crec que, i a més amb les baixes, que és això, la penya ha canviat pràcticament Tomic per Morín, jo crec que no ens ho esperàvem.
4: No me'n recordo que estava escoltant l'altre dia el programa, què havíeu apostat per si passava o no?
0: No, vam dir, o sigui, vam apostar alguna
4: cosa? Jo crec que, bueno, què creus, que sí o no?
0: No me'n recordo jo d'apostar...
4: Bueno, podríem apostar alguna cosa per València, eh?
0: Va, vinga.
4: Algun partit guanyarà la penya allà o no?
0: Allà, jo crec que la clau ha de ser robar un dels dos i aquí la penya fer...
4: Sí, però, hòstia, guanyar-ne un allà...
0: I és complicat, eh? És complicat. I els d'aquí... Bueno, ara en parlarem també dels temes dels desplaçaments i tot, però primer anem a parlar del partit... Bueno, de l'eliminatòria contra el Baskonia. Com deia el Didac, primer partit al Bues es perd, el segon a l'Olímpic es guanya també amb un gran partit i diumenge es tanca una eliminatòria amb un autèntic partidàs. Quines diríeu que van ser les claus del partit?
4: Jo bàsicament parlaria del tema del domini de l'escenari, no?, que va tenir la penya. Vull dir, era molt important que estés dins del partit per aprofitar en el moment en què hi hagués tensió, no? I no sé si estàs d'acord, Diego, però en el moment que la penya va veure que agafava 5-6 punts, ostres, els nervis del Baskonia va ser increïble, no?, fallant, precipitant-se. I llavors allà, fins i tot et podria dir que els últims minuts van ser com plàcids, no? Guanyades de 16, passava allò que es deixaven fer bàsquets fins i tot per no fer falta, vull dir, va, anem a veure què passa. Per tant, ostres, és molt difícil fer això, eh?
5: És que jo vaig flipar amb la reacció en el tercer partit del quart-quart, perquè al final, a l'últim el perds per això, el Baskonia et clava un més 14 en l'últim quart, sí. I realment, arribats fins a la segona part del tercer quart, a mi l'eliminatòria em recordava bastant a la de l'AEK. El primer partit és bastant igualat, però se l'acaben emportant ells, domines completament el partit a l'Olímpic, i la primera part del tercer partit també és bastant semblant. En canvi, la penya, com no va passar a la BCL, respon d'una manera increïble a la segona part.
0: Ricky va marxar despedit del Buesa amb crits de Ricky Abusón, Ricky Abusón, eh?
4: És que és molt difícil, també. O sigui, són 23 punts, però a banda dels triples, que dius, això és de confiança, no? Perquè és que...
0: No ho havia fet mai.
4: Però és allò de... que sabies que tot el que feia li sortia. Tot. Tot. Sí, sí. Fintes, doblar pilotes. Vull dir que van haver-hi pocs errors. Allò de dir, ostres, hi ha hagut aquest marge que no... Ostres, doncs... va ser factor determinant, desequilibrat, no? Perquè estem d'acord que la penya, a banda de Ricky, doncs, Han molt bé, Hackenson va estar molt bé aquest partit, però en general sí. Irregular, Simon... Però és que el Bastoni té 5 tios de primer nivell, vull dir... què passa? Quina és la diferència? Jo crec que és Ricky.
5: És que amb Ricky em passa que, veient la temporada, perquè ha acabat de fer els seus millors partits ara al maig i al play-off, no sé si és que s'estava reservant, que simplement és ara que està a dolç, però és que a mi em sembla increïble que ja, amb l'edat que té i sense el ritme que venia, després de lo llarga que és la temporada, arribi el seu millor moment de forma ara, no? I a més, el que dius tu és que li surt tot aquests tirs a una cama, que a mi em sembla
0: ja seu,
5: el pitjor
0: ja
5: tir que pots fer, i sempre van dins, és que és espectacular.
0: Ho dèieu també a l'esport, Xavi, és que nosaltres estem com ara acostumats, o com és d'aquí la casa, no ho tenim en compte, però és que és un jugador que ha estat 12 anys a l'NBA, que ha jugat una quantitat ingent de partits allà als Estats Units, a la que és segurament la millor lliga o la més competitiva del món, i Ricky és clarament un factor diferencial.
4: Sí, i a part hi ha una altra cosa, que jo ahir quan estava comentant al programa, pensava en NBA, però imagina't que no està a NBA, que diu, vaig a Europa. És que la penya no podria competir amb pressupostos de qualsevol. És impossible. Sí. No podia fitxar. O sigui, realment, Ricky està aquí perquè ell vol estar aquí.
0: Sí,
4: no?
0: Sí.
4: Llavors això té un valor incalculable, que sí, que ho hem normalitzat, no? Però que no ho hauríem de normalitzar, que ho hauríem d'anar posant en context cada vegada, no? Dir, ei, que és molt difícil, això, saps? Vull dir, que faci un jugador això perquè vol. I, per tant, doncs, jo crec que amb això tenim molta sort. I tot i que ell, evidentment, s'està resistint a dir que continuarà, jo crec que tothom ho té clar, no?
0: Sí, sembla clar. I anem amb una de les polèmiques de la sèrie. Hi ha hagut més d'una, segurament, però la més clara va ser en el segon partit, on va haver-hi una escalfada, no?, entre, bueno, un Rodion Skurux que va fer una falta dura, van sortir diversos jugadors a saltar, després va acabar dirigint-se a la grada. Com ho vau veure, això?
4: Bueno, no, jo crec que va ser una miqueta... Preparaven el tercer partit, intentant escapar-lo.
5: Sí, després sí. De
4: però crec que va reaccionar molt bé la penya, i en aquest cas l'entrenador, perquè se li va girar en contra del Baskonia. Perquè quan vam arribar allà, hi havia una crispació contra la penya. I no, el públic va estar molt més pendent de xiular els àrbitres, els rivals, que no pas d'animar el seu equip. I el Baskonia, si hagués animat 12.000 persones allà, canvia molt l'escenari, no?
5: I jo crec que en les 48 hores prèvies és això, ja ho estàvem preparant. Hi ha pràcticament una vintena de tuits recordant això de que el USA sigui una caldera i de més. Però jo, parlant ja directament de la polèmica, jo no sé si està gaire ben arbitrada, perquè surt a part dos antiesportives del Baskonia i una per Ricky, quan Kurux és qui fa la flagrant, la falta antiesportiva, i després també una botifarra, no?, per l'afició.
0: Una altra de les coses que s'han de debatre, no?, que s'ha fet bastant de revolt per les xarxes, ha estat el fet de que en aquesta primera fase de play-offs, no?, aquesta primeres eliminatòries, s'han eliminat a 3 dels 4 caps de sèrie, han quedat fora. I molta gent està dient que és perquè les sèries són el millor de 3 en lloc del millor de 5. Com ho veieu vosaltres, això? Perquè jo crec que també li dona aquest toc d'imprevist que és maco, no?
4: Sí, el que passa és que jo, reflexionant molt aquests dies sobre això, pensava, si tu ets un equip potent, escolta'm, de quedar factor pista a favor, pot dir quedar entre els 4 primers, a quedar entre els últims, hi ha una diferència, poden haver-hi una diferència de 5 o 6 partits, no? Imagina que el Barça diu, mira, escolta'm, si resulta que al final es tracta al final de guanyar un partit fora de casa. Tu ets el Barça, i et toca l'única jam. Bueno, has d'anar a guanyar un partit fora de casa per recuperar el factor pista. Els equips d'Eurolliga realment és tan important el fet de tenir factor pista a quarts? Jo crec que no. Jo crec que no. Perquè fins i tot que pensava jo a Múrcia, dius, ostres, que el Barça pillarà i perd els dos. Vull dir, ja sé que hi ha hagut lesionats i tal, però al final jo crec que té poc premi el tenir factor pista. També penso un quarts de final d'Eurolliga, de dir, ostres, estàs allà 38 jornades a un nivell de desgast increïble i, bueno, escolta'm, que t'han eliminat el quart classificat, quina diferència entre el quart i el cinquè a Eurolliga? Poca. No tens molt de premi.
5: I sobretot jo també, per exemple, entre el primer i el quart, que els dos són caps de sèrie, a la Copa almenys el primer s'assegura jugar el dijous, però és que el primer, que normalment, veient com va la cosa, hi ha una gran distància entre quart, tercer i el que acaba guanyant la temporada regular, i simplement el premi de jugar contra el vuitè, que et pot tocar un Tenerife, saps? I et pot eliminar perfectament.
0: Una de les notícies de la setmana, una de les bones notícies, segurament va ser els desplaçaments que va haver-hi cap a Baskonia, no? Va haver-hi bastanta gent d'aquí de Badalona i de penyes de fora de Badalona també anant cap allà, cap a Vitòria. Què espereu ara? Perquè, Didac, tu, de fet, dimecres vas cap a València, no? Però dimecres i divendres espereu que hi vagi la gent cap allà?
5: Home, després del que ha tret la penya pels socis, a 37 euros autogaria entrar als dos partits, jo crec que ho ompliran. O sigui, aquí a Sisa sí que s'ha notat que ha posat els calés, i jo espero, també, perquè està més a prop València, un bon desplaçament, segur.
4: Bueno, a més a més, no és a les 9 del vespre, és a les 8, vull dir que tornes tard, però és molt diferent, no? I a més crec que a banda de l'eliminatòria i que la penya enganxi, també molta gent vol veure el Roger Arena, no?
0: Sí.
4: Que és un ambientàs allà.
0: Sí, sí.
4: Per tant, jo crec que és una bona iniciativa, crec que també parla molt bé de la comunió que hi ha entre els dos clubs, de bon rotllo, de fer les coses ben fetes, de treballar-les, i per tant, doncs, és un èxit.
0: Els que segur venen cap aquí són els de València, no? Perquè tu parles de la bona feina feta a Sisa, però
5: 15 eurets, bon posat.
0: 15 euros, bus i entrada.
4: És, no, el divertit és 15 euros, bus i entrada, o 15 euros...
0: Entrada.
4: O sigui, el bus el tens gratis.
0: És increïble, no?
4: Bueno, és que València té l'oportunitat de ser campió.
0: I ho veuen clar.
4: Jo ho veig claríssim. Ho veig claríssim, i per tant... No sé, jo si fos ells, ho entenc que amb els diners que es gasten, doncs hagin dit, escolta, ens gastem una miqueta més per fer un parell d'autocars o tres, sí, doncs som-hi.
0: Com veieu l'eliminatòria?
4: Si la penya és capaç de... És que el problema és que tenen jugadors físics molt potents i molt de qualitat. Que dius, no, ja, però també ho tenia al Madrid, no? Però és diferent, no? I, per tant, ostres, aguantarà la penya mentalment aquesta situació? Com superarà aquestes situacions de... Perquè els dos partits que s'han jugat aquest any a València, a la Copa del Rei, als quarts i a la Lliga, sempre he tingut la sensació que hem estat lluny. No, però vam tenir opcions.
0: Sí,
4: opcions de 45, però si notaves el triple, però a 4 pel quedant. Però en realitat jo crec que no. Per tant, jo crec que és complicat. Però, home, arribats a aquest punt, la pressió clarament és de València, no? Sí, sí. I ho saben allà.
5: Jo ho veig molt complicat, també, perquè la situació em recorda molt a les últimes semifinals de la penya, 2022 i 2023, fas els deures perquè guanyes un partit contra el Barça i contra el Madrid com a visitant, però clar, és que ells són molt millors i acaben fent la feina ells a l'Olímpic. I clar, si tenen una plantilla de 16-17 jugadors que acaben apareixent encara nous amb el fitxatge ara, per exemple, d'Álvaro Cárdenas, que ho està fent molt bé, i és que compares que ells tenen 3 jugadors descartats que podrien jugar perfectament i la penya al final posa una rotació de 10-11.
0: Passem a parlar d'una mica...
4: Que Cárdenas no és que sigui un fitxatge, eh? O sigui, sí, ja era jugador de València, però torna de Peristeri, però clar, és que juga més que Darius Thompson.
0: Sí, sí, sí, sí. Passem a parlar una mica del mercat, que ens queden un parell de minutets.
4: Veig que no t'ha afectat el que Hanga digui que no seguirà.
0: Això t'anava a dir just ara. I és que Hanga ha dit, puc dir quasi segur que no seguirà la penya. Explicaves tu l'esport. O marxa a Hongria, o retira, o no sé què vingui una oferta que el maregi. Segurament deixa el...
4: Tu, per exemple, si li fes una oferta per ser el 13è jugador al Barça, tu seria una... Tu això consideres oferta marejant o oferta interessant?
0: Home, pot marejar, no?
4: Pot marejar?
0: Sí? Potser sí, no?
4: Però no cobraria per ser el 13è...
0: Ja, però potser un últim any a un... Eurolliga, un grandíssim clar, nivell...
5: Entra el factor família, no? Que per clar, això mateix Tomic va venir a la penya.
0: Però què estàs dient amb això?
4: No, ho dic perquè, clar, quan dius un ofet de marejant, home, no crec que ningú es torni boig i li pagui un milió d'euros, no?
0: Però
4: el marejant vol dir que és una oferta irrefusable, que dius...
0: Jo crec que ha de ser algú que ell el motivi i digui, val la pena fer un any més.
4: Sí, jo anava més en aquesta línia, que jo crec que deu fer... Deu ser per això, perquè... Home, ell té ganes de jugar segur, perquè es troba bé, i clar, de trobar equilibri, no?
0: Alguna sortida, alguna arribada, algú que cregui Xavi que ha de fer la penya o que està movent ara, que s'ha de tancar d'aquí poc?
4: No, jo crec que s'ha de tancar d'aquí poc, no. Crec que la idea la tenen clara. Crec que ara s'està especulant molt amb el tema de la Provítola, perquè va dir que no tenia l'opció, però jo crec que no, de moment no és el perfil que tenen com a prioritari. I veurem, jo crec que Clar, hi haurà moltes peces per canviar aquest estiu, no? I, per tant, s'ha de... Crec que no és allò de dir, fitxo en Didac. No, no, és fitxo en Didac perquè em va bé amb l'Oriol, o si no hi ha l'Oriol, llavors en Didac no m'encaixa. Crec que ha de ser una miqueta això, perquè quan aquest estiu van fitxar a Hackenson i a Simon, anaven en aquesta línia, no? Hosti, són dos tios que poden funcionar junts, que donen un plus, saps? Que van més allà del bàsquet. I crec que això ho està buscant i ho està treballant bé.
0: És que jo crec que s'ha de buscar una mica això, no?, per part de la penya, aconseguir fer un projecte on s'enganxen uns quants jugadors i puguin estar un parell d'anys, tres anys, i que cada any es vagin canviant tres, quatre peces. Però és que aquest any potser s'ha de fer... És que més enllà de Ricky Tomic i un parell més, és que sembla que s'ha de canviar l'equip sencer.
5: És que és clau sobretot per això que dius, perquè les principals peces ja tenen una edat, no seguiran gaires més anys a la penya, així que és moment també de trobar altres peces que podran mantenir aquest bloc.
0: I s'han d'aprofitar els últims anys de Ricky Tomic, no?
4: Sí, jo en el cas de Tomic diria l'últim any de Tomic, i de Ricky ja no dic res, perquè... Mm-hmm.
0: Mira, any a any, no?
4: Any a any, però clar... És que, aviam, no és que estigui sent el millor de penya, és que serà el millor de lliga, no? Vull dir...
0: Sí, sí.
4: Clar, és que mires ara l'MVP de la temporada, si ho té Sonja, i està a casa seva, no?, a Croàcia. Vull dir que aquestes coses crec que són importants.

0: Xavi Ballesteros, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
0: Anem a la secció on les dades cobren vida. Anem amb les dades de l'eliminatòria contra el Baskonia, Didac.
2: Si em permets, primer et parlaré d'una dada que és més aviat de la temporada, però crec que toca ara perquè hi ha hagut molta polèmica amb la permissivitat arbitral de la penya, però t'he de dir que la penya durant l'ACB ha sigut l'equip que més temps passa en bonus en comparació als seus rivals. És a dir, la penya es passa 3 minuts i mig més amb 4 faltes o més que els seus rivals. Dit això, jo crec que les dades parlen més, no?, una mica que el relat aquest de les faltes. I parlant ja sobre l'eliminatòria, la veritat és que hi han hagut dinàmiques molt canviants, sobretot pel que fa als jugadors, no? I és que cap jugador de la penya ha anotat més de 10 punts en els 3 partits.
0: Déu-n'hi-do.
2: El que més a prop es queda és Ricky, que anota justament 10 en el segon. Però això, líders molt diferents en tots els partits, poca anotació, i això ho ha notat també el Baskonia. I és que el màxim anotador de la temporada, Timothy Luau Cabarot, s'ha quedat en un 10 de 37 amb tirs de camp en els 3 partits. Gran feina de Hanga i dels altres emparellaments que ha tingut que l'han deixat sec. I és que el Baskonia ho ha notat al final a la seva anotació perquè només havia notat menys de 70 punts 2 cops d'aquesta temporada, un contra Zalgiris i un justament contra la penya, i el tercer partit amb 60 i algo punts ha arribat en aquesta eliminatòria contra la penya en el segon partit a l'Olímpic. I per últim, he de dir una dada que ja em vas enviar tu, que sé que a la gent li agradarà, i a més també perquè, perquè en Sigala, no?, de cara a les semifinals, i és que quan l'Ude Hackenson s'estava escalfant, va sortir la dada que la penya ha guanyat 11 dels 13 partits en els quals el suec ha anotat 3 triples o més.
0: A més, s'ha de dir que les dues derrotes són les dues contra l'Unicaja, una a la BCL i l'altra a la CB. I avui torna al terreny inhòspit. La selecció analitzem el pròxim rival de la penya, encara que en aquest cas és el pròxim rival per diversos partits. Escoltem el Didac Sant Gil.
2: Si guanyar el Baskonia ja era complicat, eliminar el rival de la semis seria una proesa. La penya s'enfrontarà al millor de 5 contra València Bàsquet, amb seguretat després de la ronda de quarts de final, el favorit a guanyar el títol. I a més arriben, jo crec que amb una actitud perillosa, que és amb gana, conscients de que la seva temporada en Final Four d'Eurolliga és històrica, però que quedarà encara més gravada si acaben tocant metall al juny. I jo realment considero, però, que la penya dona la cara en molts emparellaments, sobretot en l'exterior contra Montero, no? Jo crec que Ricky, Vives, fins i tot Hanga, es poden emparellar amb ell i treure-li punts, sobretot, en l'aspecte defensiu, on el dominicà, la veritat, que va més limitat. En l'interior, jo crec que sí, allà es nota més la manca de profunditat de la penya i que el València va més sobrat, no?, en aquest sentit. El conjunt taronja té dos jugadors de 2,10 metres, com Rivers i Costello, que poden tirar de 3, però també, d'altra banda, també més tradicionals, com Yankuba Sima o Nil Sako, amb els quals jo crec que sí que la penya pot ser més agressiva, no?, sobretot amb el francès, que la veritat, el pobre, és una tragèdia en els tirs lliures.
0: No m'has dit res d'Isaac Nogués, eh?
2: Home, jo espero que tingui minuts, no?
0: tant de bo, i més aquí a Badalona. Ara ja sabeu el que es trobarà la penya a les semifinals del play-off.
3: El partit a la basura.
4: Una mentalitat molt, molt guanyadora.
0: El Badalona remunta el 4-1 a l'anada del Cornellà i es planta un pas de segona federació. Ramon Durant, què tal?
5: Com estem?
0: El que es va viure diumenge al municipal no té nom, eh?
5: Ja ens tocava, no? Un cop cada... no sé, anava a dir, potser cada molt de temps, però... A mi sempre, jo sempre sóc dels que pensa que quan hi va tanta gent, quan tu passes de les 2.000 persones, que passa molt poques vegades, doncs jo crec que s'ha de viure això, no? Perquè també és fonamental perquè el que hi va pugui repetir, no? Però si tu hi vas puntualment i veus que l'equip està pla i que l'equip no dona la talla, doncs segurament et plantejaràs no anar-hi al pròxim partit.
0: Abans de parlar del partit i de parlar de les accions concretes de com va anar el partit el diumenge, Ramon, tu personalment confiaves en la remuntada?
5: Jo, si haguéssim parlat diumenge després del partit, no. Si haguéssim parlat dilluns pel matí, tampoc. Si haguéssim parlat dilluns a la tarda, ja t'hagués donat un 5%. Segurament fins a dimecres, i el màxim que vaig arribar va ser el 25%, comentant-ho amb algú. Però va, un 25% és 1 de cada 4. Per tant, ja no és impossible. Ara sembla fàcil dir-ho, no? Però era molt difícil, molt difícil.
0: El Badalona començava el partit amb un resultat de 4-1 en contra. La primera meitat no es va aconseguir marcar cap gol, no? S'anava acabant el temps. Com vas viure aquesta segona part?
5: Psicològicament, saps què passa? Que això és com els preus, no? 29-95, no? 29-99, no va...

0: no arriba als 30 euros, no. O sigui, el Badalona no necessitava 4 gols, necessitava 3.
1: Sí, sí.
0: Aquesta és la realitat, no? Vull dir que en una eliminatòria normal, que aniries a la pròrroga i penals, necessites 4 gols per remuntar-la. El Badalona necessitava 3. Uh-huh. Era igual de difícil, no? Però està clar que no eren 4. Psicològicament, això és veritat que va ser determinant. A la mitja part, com bé deies, l'equip ho va intentar. El Cornellà, jo crec que la primera va fer el seu partit. Uh-huh. Al minut 28 ja el porter del Cornellà va veure groga perquè perdia temps. Això ho va fer bé l'àrbitre en aquest sentit. I van venir a fer el seu partit. Es van ordenar molt bé al darrere. És un equip que segurament no juga això, però que amb el marcador a favor doncs, ho tenia clar. I el Badalona, doncs, la veritat, ho va intentar. Hi va haver acció, hi va haver intensitat, però els senyors de perill, un parell. I la segona part, fonamental, els 3 minuts, això sí, sí que va ser fonamental, que entrés Josu, que tingués un dia inspiradíssim després d'un mes sense jugar per un accident domèstic, imagina't, sí. I fer el primer gol al minut 3, això sí que li va donar ales a l'equip a tot el segon període, perquè aleshores dius, ostres, en queda tota la segona part per intentar fer 2 gols, i si el marco abans del quart d'hora final, ostres, per què no, no? I jo crec que tothom s'ho va anar creient cada cop més i al final es va produir.
1: Corregeix-me si m'equivoco, Ramon. El Badalona ha passat les dues eliminatòries empatant en el resultat?
0: Correcte. Jo crec que això et parla de la igualtat, no? Uh-huh. Vull dir que, sota el meu punt de vista, contra l'Hospitalet va ser una mica enganyós, perquè la primera part del Badalona jo crec que havia d'haver sentenciat l'eliminatòria, però és cert que, vaja, jo crec que parla de la igualtat. Ho dèiem, al començament d'aquest playoff, tant Vilanova, com Hospitalet, com Cornellà, com Badalona, podia passar qualsevol. Uh-huh. Jo... segurament trobarem un altre grup que també sigui tan igualat, jo no dic que no, però la gran majoria no hi haurà 5 equips d'aquest potencial.
1: Gol a l'èpica de Marco Martínez a l'afegit, no?, al minut 90. Com vas viure aquest gol i després com vas viure la pròrroga?
0: Jo el que no vaig viure pràcticament, perquè estàvem en temes logístics allà a la cabina en aquell moment i jugava la penya a la pista del Baskonia, recordo que en aquell moment tenia la connexió Ballesteros des de Vitoria. El que no vaig veure, ho vaig veure aquella quan la pilota volava, la de Toni La Rosa. La Toni La Rosa vaig veure quan la pilota ja estava gairebé entrant a la porteria. El tercer, impressionant, o sigui, et tornes boig, vull dir, no saps si menjar-te el micro en aquell moment, no? Vull dir, clar, és una sensació que jo crec que et surt espontània, no? A veure, hi havia potser gent que estava més pendent del que jo havia promès, que jo no sé si ho sabeu.
1: Què vas prometre?
0: Jo vaig prometre que si el Badalona passava, a veure, res de l'altre món, que em llançava al mar a la nit, no?
1: Sí?
0: Sí, efectivament, això es veurà públicament a minut 91, a Badalona, i sí, em vaig comptar amb la col·laboració del Joan García,
1: sí,
0: que també es va llançar solidàriament amb mi, però qui va gravar va ser a mi, vull dir, ell es va llançar després, ja, sense gravacions. Però bé, sí, vam complir, vam anar, a les 10 de la nit ens estàvem banyant a la platja de Montgat, i res, després havíem de continuar treballant, però van ser 2 minuts de bany ràpids i sortir.
1: Doncs pendents...
0: N'hi ha d'altres que s'han rapat, em fa la puta.
1: Ostres.
0: Sí.
1: Ah, sí, l'Andreu.
0: Jo no puc rapar-me, jo no puc, company de comunicació.
1: Sí, l'Andreu, sí. Pendents estarem, doncs, d'això del minut 91 per veure, però Ramon, abans de tancar, pròxim rival del Badalona i explica'ns una mica com serà l'eliminatòria.
0: Puc dir el que sabem fins ara. Mm-hmm. Equip experimentat, el Compostela, equip veterà, equip que tampoc li agrada, sembla ser, que passin grans coses, és a dir, tampoc portar la iniciativa, apretar, no. Vull dir, controlar la situació amb veterania, amb astúcia, i veurem, perquè el Badalona doncs, també ha de generar intensitat i sobretot intentar ser molt ferm defensivament a Santiago, el mític multiusos en el seu moment, ara Vero Boquete, de San Lázaro, de Compostela, de Santiago, i res, un camp històric on Ronaldo amb el Barça va fer un golarro en aquella època, vull dir, driblant-se a tothom des del mig del camp, i veurem en aquest escenari històric com es desenvolupa el Badalona, gespa natural, insisteixo, un rival ben treballat, un rival que va baixar de segona federació, un equip que necessita tornar també per hegemonia a pujar categories, però és que el Badalona està igual. Ara mateix són dos equips que es troben amb un paral·lelisme absolut. Jo crec que la clau estarà, evidentment, si el Badalona està inspirat a la tornada i aconsegueix un resultat no tan avoltat com a Cornellà.
1: La pregunta és, Ramon, qui és el favorit?
0: Ningú.
1: Ningú, eh?
0: Sincerament, ningú.
1: Perfecte.
0: Ningú. Jo crec que ha tocat un grup dins dels... potser, si no el més fort, un dels, diríem, que estan bastant potents, que són bastant potents.
1: Ramon Durán, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: I quin és el nostre jugador o jugadora de la setmana?
2: Ricard Rubio i Vives, màxim valorat amb 28 crèdits. I a més, he pogut aprofitar el guió de fa unes setmanes.
1: Diego San Gil, moltíssimes gràcies.
2: A tu, Uri.
1: I a tots els equips de Badalona, desitjar-vos un bon tancament d'any. I fins aquí el programa d'avui. La setmana que ve, més esport badaloní, més terreny de joc. Fins la propera!
3: Terreny de joc, el programa multiesport de Ràdio Ciutat de Badalona.
4: Amb Oriol Mañé.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.

0: Fem Salut, un programa de Ràdio Mollet per a la xarxa de comunicació local.
1: Benvingudes i benvinguts al programa Fem Salut. En el dia d'avui volem parlar de què suposa l'hospitalització d'una persona gran, què cal saber i com ho hem de fer per fer-ho bé. I què millor que per parlar-ne d'aquest tema, d'aquesta qüestió, fer-ho amb el responsable, el cap de geriatria de la Fundació Sanitària Mollet, a l'Hospital Universitari de Mollet, el doctor Joan Solà. Benvingut, molt bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: No és la primera vegada que parlem amb en Joan Solà i la veritat és que l'àmbit de la geriatria és cada vegada pren més rellevància i la veritat és que hi ha un abordatge molt important. Ens agradaria, doncs, això, primer de tot, què implica hospitalitzar una persona gran?
2: Bé, el procés d'hospitalització d'una persona gran és un procés sovint crític. I que, a part de, diguem-ne, de la pròpia malaltia implícita que motiva l'ingrés, doncs el fet d'ingressar en un lloc diferent del seu habitual, doncs pot comportar, doncs, diverses complicacions i estrès tant a nivell físic com a nivell emocional i cognitiu.
1: Clar, de vegades hem parlat, no?, a la persona gran, precisament per l'edat, acostuma a tenir, doncs, diferents patologies associades. Pot ingressar per una caiguda, però, doncs, cal afegir tot un historial, no?, mèdic, i a més, el comentari que feia ara el doctor, no?, el que és el canvi d'espai, de l'entorn, això afecta.
2: Sí.
1: No? Ens afecta a tots, a mesura que et fas gran, m'imagino que aquesta concepció de l'entorn és encara més impactant.
2: Sí, la veritat és que, bueno, l'hospital en general, afortunadament això va canviant i ens anem reorientant una mica cap a les persones més grans, més fràgils, no? Però d'entrada l'hospital no és un servei, diguem-ne, amable per les persones grans, especialment aquelles que tenen, doncs, deteriorament cognitiu. Doncs això significa, doncs, un estrès, no? Els serveis d'urgències sempre han estat molt, molt estressants per les persones grans, perquè, bueno, els treus d'un mitjà amb una malaltia, del seu mitjà habitual, amb una malaltia aguda, i el temps que estan a les camilles d'espera, tot això, doncs, si amb una persona més jove l'afecta, doncs amb una persona gran, doncs molt més.
1: Clar, més una persona gran, ja per l'edat, acostumarà a expressar-se més a poc.
2: Sí.
1: Estem en un servei d'urgències, tot ha de ser ràpid.
2: Sí.
1: No? Com es fa aquest... com es prepara el personal sanitari per això, no?, per fer front a aquestes situacions?
2: Bueno, el fet és que jo et parlaré de l'Hospital de Mollet, que
1: sí,
2: és el que conec, però en general tot el sistema sanitari es va reorganitzant a poc cap a l'atenció a les persones grans i a les persones, doncs, fràgils, a les persones pluripatològiques que, doncs, tenen un comportament diferent d'una persona jove, no? Aleshores, doncs, anem fent, doncs, diversos programes. De fet, cada vegada, doncs, anem formant més els professionals amb l'àmbit de la geriatria, i anem, doncs, tirant endavant diversos projectes per adaptar-nos a aquest envelliment de la població.
1: Imagino que el primer és fer-se entendre per a aquesta persona, perquè també ens podem trobar allò que amb l'edat un comença a sordejar.
2: Bueno, això és una cosa,
1: no?,
2: important, eh? Vull dir que és un del que es considera un dels síndroms geriàtrics, l'afectació sensorial. Aleshores, doncs, això a més predisposa molt per un quadre confusional agut, per un delírium. Per tant, doncs, una mica els professionals sanitaris ens anem organitzant en aquest sentit i, doncs, formant-nos millor, doncs, per atendre les necessitats específiques d'aquestes persones grans. Per exemple, ara a Mollet hem obert una tercera unitat de geriatria d'aguts. Ara ja disposem de 30 llits orientats específicament a les persones grans. També hem desenvolupat un hospital de dia de geriatria que, doncs, l'any que ve encara se li donarà més impuls perquè se'ns està quedant petit, i ara amb les obres que es faran, doncs, la Fundació està fent, doncs, per ampliar aquesta àrea d'hospital de dia, això ens donarà molt més marge, no? I això també, per exemple, l'hospital de dia té una importància capdalt, amb el sentit de que hem d'intentar doncs, reconduir les persones grans a evitar al màxim el seu ingrés.
1: Expliquem això, clar, perquè hospital de dia, de vegades allò les persones ho associen a problemes cognitius que van a l'hospital de dia, però no, hospital de dia vol dir allò una petita intervenció, no?
2: Sí.
1: Que potser, que diem allò, és una intervenció ambulatòria.
2: Sí. De fet, nosaltres tenim dos hospitals de dia, el que seria l'hospital de dia que hi ha a l'hospital sociosanitari d'atenció intermèdia, que aquest és monogràfic de persones amb deteriorament cognitiu. Però a l'hospital ja tenim un hospital de dia mèdic, i dintre de l'hospital de dia mèdic tenim un hospital de dia de geriatria. Aleshores, que ampliarem properament, això que ens permet, doncs, determinades patologies, doncs, tractar-les ambulatòriament sense l'ingrés d'aquella persona. Què vol dir també que una persona es fa gran i pluripatològica? Pues que va assumint molta càrrega de malaltia crònica, i les malalties cròniques, una de les coses que tenen és que es descompensen i fan episodis de crisi, no? Pues molts episodis d'aquesta crisi, o abans de que arribin a fer una crisi, doncs les podem tractar a hospital de dia. Per què? Perquè, per exemple, hi ha una insuficiència cardíaca, on la persona, diguem-ne, reté líquids, i hi ha ofec, i hi ha una sèrie de clínics. Això, el tractament a vegades el podem fer ambulatori i no requereix ingrés. I quan, igual que això, doncs una anèmia, altres, moltes patologies mèdiques, les podem tractar ambulatoriament sense que requereixin ingrés. Ara, és veritat de que, clar, la pressió demogràfica que tenim, per exemple, les persones més d'aquí 10 anys, aquí al Vallès Oriental, les persones més grans de 85 anys s'hauran triplicat.
1: Això
2: implica, doncs, que aquestes persones grans, doncs, assumeixen càrrega de malalties i es van descompensant, no?
1: I com s'han de formar els professionals? Ho dic allò, què ha de fer un professional quan s'enfronta allò a l'ingrés d'una persona amb una certa edat?
2: Sí. Bueno, jo crec que, a veure, a part del tractament, doncs, que comporti la seva
1: patologia,
2: patologia, una fractura de fèmur l'haurem d'operar, si és una descompensació de cardíaca l'haurem de tractar, a part d'això, doncs, hi ha molta feina de prevenció. Prevenció de lo que sobretot són els síndroms geriàtrics, que és lo que caracteritza i diferencia la gent jove de la gent gran, aquests síndroms geriàtrics. Per exemple, el delirium.
1: Sí,
2: aquest estat confusional,
1: no? Sí.
2: Agut, que la persona, a vegades, per el canvi d'ubicació, per la, doncs, aquest problema sensorial, que no hi sent bé, la falta de comunicació, la immobilitat, tots aquests quadres, doncs, comporten, doncs, problemes sobreafegits a la malaltia que motiva l'ingrés. I, per tant, el que estem fent, doncs, l'infermeria, sobretot, s'està formant en aquests àmbits, doncs, per prevenir que això passi, no? Per exemple, és de garantir, doncs, que hi hagi una bona il·luminació, que això ajuda a l'orientació. Sembla una tonteria, però demanar-li a la persona ingressada quina hora és, on estàs, quin dia és avui, totes aquestes coses, perquè la persona aquella es vagi orientant i no s'acabi d'entrar en aquest quadre confusional, no? Mobilització precoç per evitar, doncs, la persona gran fràgil, quan està ingressada, als pocs dies comença a perdre massa muscular. Si perd massa muscular, és més difícil la rehabilitació. Per tant, una mobilització precoç d'aquesta persona ajuda a prevenir tot això, no? Vull dir que, sobretot, els professionals que ens dediquem a l'àmbit de la geriatria, i molt especialment, diguem-ne, a l'àmbit de l'infermeria i de la fisioteràpia, els terapeutes ocupacionals, al moment de l'ingrés d'aquella persona, el que fan, doncs, són tota una sèrie d'actuacions bàsicament preventives, perquè els síndromes geriàtrics que es manifestaran, però que es manifestin el menys possible.
1: Doctor Solà, ara li intentaré posar jo una imatge que jo crec que és molt típica, persona gran que ingressa acompanyada d'un familiar més jove. A qui hem d'escoltar? A la persona gran o al familiar? Ho dic perquè sovint és el familiar que diu no, el que li passa al meu pare, a la meva mare, no?
2: Sí.
1: I no escoltem allò...
2: Bueno, jo crec que a vegades ens passa que escoltem poc a la persona gran, eh? Vull dir que això és un... A mi personalment és un tema que em preocupa molt, perquè, bueno, escolta, cada vegada hi haurà gent més gran, no? I encara hi ha molts condicionants relacionats amb l'edatisme de les persones. Sembla que al final la família, entre cometes, sequestri una mica la voluntat d'aquella persona, no? I a vegades inclús els professionals ja tenim tendència a parlar més amb la família que el propi malalt. Aquí hem de distingir dos aspectes. Evidentment, el malalt que té deteriorament cognitiu és una cosa i el que no en té és una altra. Per tant, un malalt que no té deteriorament cognitiu se li ha de respectar i hem d'informar-lo i hem d'escoltar la seva veu. La gent que té deteriorament cognitiu, especialment si és evolucionat, doncs clar, lògicament, la interacció ha de ser més amb la família, no? Però moltes vegades, quan s'han de prendre també decisions, a la família també li hem de recordar, li hem de fer parlar de dir, escolta, ell quan estava bé... com manifestava que volia ser tractat, no? Perquè moltes vegades hem de prendre decisions de tractaments agressius, menys agressius, intervencions quirúrgiques, coses que a vegades no és tan clar el benefici, no? Sempre tens que fer una balança de risc-benefici i aleshores, doncs, evidentment, si hi ha deteriorament cognitiu, ho hem de parlar amb els fills, amb els familiars referents, però també sempre intentant rememorar ell què volia, no? O com es manifestava. I en aquest sentit, i les persones grans, pues, que tenen capacitat cognitiva, doncs realment, a vegades, d'una manera inconscient, com amb altres coses de la societat, els apartem una mica. I hem de recuperar, doncs, i entendre que el protagonista de la seva salut és cada un de nosaltres. I encara que tinguem molts anys, seguim sent protagonistes de la nostra salut i independentment del que pensin els fills i els familiars allegats, hem de sempre fer un esforç per escoltar la voluntat d'aquella persona.
1: És a dir, també cal allò també una preparació per part del professional, no?
2: Sí.
1: En aquest sentit, allò de dir, escolta'm, si el malalt doncs, està doncs, bé cognitivament, l'hem de saber escoltar.
2: Clar, sí. I a vegades doncs, et trobes que tens quasi més tendència a parlar amb la família, no? Aquella persona... I fins i tot, et diríem, persones que tenen una demència, si no és molt avançada, també hem de fer un esforç, perquè tenen, segons què, no ho podran decidir, però segons què, sí. I llavors hem de fer un esforç sempre de tenir en consideració l'opinió de la persona, no? De la persona i de la persona gran especialment, eh? Jo crec que socialment cada vegada es va reflexionant més al respecte, però encara hi ha molts comportaments que relacionats amb l'edat que hem d'anar doncs, canviant. Vull dir, nosaltres aquí a Catalunya serem una població envellida. Vull dir que hem d'anar canviant alguns comportaments i treure alguns estigmes que tenen determinats grups col·lectius de població, no? I hem d'escoltar les persones. Jo crec que hi ha un problema, també, que els professionals de la sanitat en conjunt ens formen molt bé tècnicament. Molt bé tècnicament i coneixements i analítiques, tot lo tècnic, això és lo nostre, no? Però una mancança que hi ha és que a vegades no ens formen amb la comunicació, amb la formació, això el pregrau no es té gaire en compte, no? I jo crec que cada vegada és una habilitat que els professionals sanitaris hem d'adquirir perquè tot és més complex ara i a banda del coneixement tècnic també tu has de saber doncs, interaccionar amb el malalt, amb la seva família, amb l'entorn i doncs, bueno, per arribar a prendre bones decisions, no? I això és un dèficit que afortunadament jo crec que es va canviant, però és un dèficit formatiu que tenim els professionals de la salut.
1: Parlant d'aquesta part mecànica que abans comentava, el tema del delirium, no? Això, el perdre una miqueta la consciència del nostre entorn, d'on som, no? M'imagino que en la part mecànica també, quan es tracta d'un ingrés que requereix una petita intervenció o una gran intervenció mèdica, es té molt en compte el tema de l'anestèsia, no? Ho dic allò perquè sovint també, sense parlar allò de dir, clar, l'operació va anar molt bé, però és que després de l'anestèsia aquesta persona es va quedar com... No?
2: Sí. Bueno, les intervencions quirúrgiques en una persona gran, i més si té un cert grau de deteriorament cognitiu, doncs hi ha el risc de que presentin doncs aquest quadre confusional agut, més o menys evident, que pot ser hiperactiu, que crida molt l'atenció, perquè el malalt crida, s'agita, es vol, potser, treure la roba, vull dir, aquesta... Però a vegades també tenim el que es diu el delirium hipoactiu, que és un malalt que està aletargat, que no respon bé, no? Totes aquestes coses... mira, l'altre dia ho estàvem parlant a l'hospital amb els companys d'anestèsia, no? Vull dir que cada vegada estem operant a més persones grans. O sigui, fa relativament pocs anys les persones grans els excluïem de determinats tractaments per l'edat. Ara tot això ha canviat. Estem operant gent de 100 anys, de 99 anys. Aquí sempre has de valorar molt bé el risc-benefici, no? I, per exemple, des del servei de geriatria, doncs el que estem ja començant a treballar són aspectes de suport als equips quirúrgics i parlar amb anestèsia, doncs perquè, a banda de la valoració prequirúrgica que fan els anestesiòlegs i que això dona una classificació de risc, tenint en compte les seves patologies, la seva situació, el tipus d'intervenció, probablement cada vegada la col·laboració amb geriatria, que cada vegada se'ns va demanant més que avaluem a les persones conjuntament amb ells abans d'una intervenció quirúrgica, amb el sentit de que hem de fer valorar molt bé risc-benefici i identificar aquelles possibles complicacions, entre elles el síndrome confusional agut, que es poden donar després de la intervenció quirúrgica, per fer una prevenció i una intervenció precoç. Amb el delirium, no és el mateix tractar el delirium, identificar el delirium i tractar les causes immediatament, que aquest delirium estigui diversos dies amb el malalt, la persona desorientada i agitada, que aleshores costa més de tractar. Per tant, si tu saps que tens una persona que s'ha d'operar, que hi ha un deteriorament cognitiu, que hi ha a vegades inclús l'antecedent de fer un quadre confusional, que pren molts fàrmacs, que probablement la ingesta baixi i per tant es deshidrati, totes aquestes coses les tens en compte perioperatòriament, doncs el risc zero No existeix, però probablement podrem disminuir la incidència d'aquestes complicacions.
1: Mm-hmm. Dèiem allò, la preparació dels professionals, el fet de saber escoltar, evidentment, a la persona, i també, igual, també el conscienciar també a la família, no? Allò que dèiem de... el professional parla igual més amb la família, però és que la família també es creu amb aquesta autoritat, no?
2: Sí.
1: I bé, també s'ha de saber...
2: No, això és veritat, eh?
1: No?
2: És un tema que, mira, s'ha portat molt sempre al terreny sanitari, no? Però crec que hem de portar tota aquesta reflexió
1: la societat,
2: a l'àmbit social de l'envelliment, de totes les coses que comporta l'envelliment. I aleshores, doncs, clar, jo el que veig és que ara hi ha unes expectatives, no? I dir, sembla que operar una persona d'una pròtesi de genoll o de maluc o determinades coses siguin bufar i fer ampolles, no? Són intervencions cruentes, on la persona pot perdre sang, on es fa una... Malgrat les tècniques quirúrgiques han millorat, però que són tècniques agressives, no? I llavors sembla que tot hagi d'anar bé. I hem de ser molt conscients de que l'edat ens marca, i a partir de certa edat tots són fràgils, més o menys, però són fràgils, i la fragilitat és aquella situació que et predisposa a patir complicacions. Aleshores, vull dir, hem d'entendre que les coses... a veure, la gent gran, a molt millor no anem. Vull dir, ja m'incloc, eh? Vull dir que més et van sortint coses i complicacions. I això hem de ser molt conscients. Amb un ingrés hospitalari, amb una intervenció quirúrgica, quan es porta una persona a l'àmbit residencial i s'ingressa. Vull dir, jo a vegades sento, no, és que el meu pare estava molt bé, clar, estava molt bé 20 anys enrere, però quan va a una residència, quan va a un sociosanitari, és per un motiu. Mm.
1: Clar, no,
2: i hem de ser conscients.
1: Li preguntaven també pel tema allò d'aquestes situacions confusionals, no? Que potser també la família ha d'estar amatents, no? Després d'una intervenció d'aquesta sintomatologia, no? Que comentaven que pot ser allò d'una persona molt espitosa, no? Perquè està molt alterada, clar, o tot el contrari.
2: La família juga un paper important. Un paper fonamental, doncs, fent un acompanyament, diguem-ne, en positiu d'aquesta persona, no? Ajudar-lo a orientar-se, a tranquil·litzar-lo, no? Totes aquestes coses, evidentment, la presència d'un cuidador, d'una persona, és fonamental amb aquests quadres, no? Això disminuirà, per exemple, l'ús de fàrmacs. I doncs és un element fonamental, la família, en aquest sentit, però hem d'entendre que es produeixi un quadre confusional agut. Jo et diria que forma quasi part de la normalitat amb determinats col·lectius de gent gran molt fràgil.
1: En començar el programa, ara estem arribant allò a la fi, hem dit allò, hospitalitzar una persona gran, què cal saber i com hem de fer per fer-ho bé, que diria doctor Solà, què hem de fer per fer-ho bé?
2: Bueno, primer, doncs això, entendre una mica que és un moment crític. Fer moltes actuacions a nivell sanitari de prevenció de totes aquestes complicacions que una persona gran té molts més números de presentar que una persona jove, i després doncs incloure doncs com un element, diguem-ne, terapèutic a la família, no? Vull dir, aquests tres aspectes jo crec que són fonamentals. Uh-huh. La comprensió, fer actuacions de prevenció, incorporar la família com un agent, també com un element terapèutic de primera línia.
1: En tot cas, ens quedem amb el tema també de que des de l'àmbit sanitari s'estan posant les piles, que tot el que és l'àmbit de geriatria està creixent. Ens comentava el doctor, no?, que ara, per exemple, aquí a casa nostra, a Mollet del Vallès, tenim 30 llits.
2: Ja tenim específics 30 llits de geriatria, un projecte d'augmentar les places d'hospital de dia. Tenim ja una unitat funcional de suport al pacient quirúrgic fràgil, per exemple, tot el tema de l'ortogeriatria, tot això ja ho tenim en marxa, i evidentment doncs, l'hospital ara començarà, la fundació doncs, està treballant ja el proper pla estratègic, i evidentment tot el que és actuacions orientades a l'envelliment i a la cronicitat ocuparan un lloc prevalent, inclús hi ha previsió en un futur d'augmentar el nombre de llits dedicats a les persones grans, perquè és que és una realitat incontestable.
1: I, clar, de fet, m'imagino que això que vivim aquí doncs, és a tot el territori, a Catalunya,
2: sí,
1: també,
2: sí,
1: de fet,
2: sí,
1: altres
2: sí,
1: centres
2: sí,
1: també s'estan preparant per aquest repte.
2: Sí, de fet evidentment, les zones, diguem-ne, el que és les capitals i el
1: més
2: que és
1: tensionades,
2: la,
1: no?
2: Tot això està molt més tensionat, no? Però la veritat és que la majoria d'entitats hospitalàries, tothom es va més o menys ràpid. Jo diria que nosaltres aquí a Mollet anem amb un ritme doncs, força satisfactori, doncs tothom s'està adequant. Per exemple, hi ha projectes que nosaltres també implementarem, no et puc dir quan, però
1: en futur,
2: ens agradaria l'any que ve, doncs també una unitat específica doncs, d'atenció al pacient fràgil a urgències, per començar a fer ja intervencions des del propi moment de l'ingrés.
1: Doncs ens quedem allò amb aquest missatge. Doctor Solà, com sempre, un plaer.
2: Moltes gràcies
1: per haver-nos acompanyat. Ens retrobarem en una altra ocasió.
2: Molt bé, moltes gràcies.
1: Adéu-siau.
2: Bon dia.

0: Són les 12.
1: Imagina't com descansaràs aquesta nit a les nostres confortables habitacions. Hotel Badalona Tower. Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat. El millor del Badalona Matí.
2: Seleccionem els millors moments del programa.
1: Badalona Matí. Els millors moments.
3: Els millors moments.
4: I avui toca parlar d'un dels moments segurament més importants i també més intensos, de més nervis pels estudiants. Parlem de la selectivitat, les proves d'accés a la universitat, que enguany arriben amb diverses novetats i també en un context, podríem dir, que una mica excepcional. En total són prop de 46.000 alumnes arreu del territori català els que s'examinaran a partir d'avui i fins dijous en unes proves que mantenen el model competencial però que també incorporen canvis importants. Per primera vegada es faran controls més estrictes per evitar l'ús de dispositius electrònics amb detectors de senyals de mòbil, amb rellotges intel·ligents i amb altres aparells. A més, els estudiants, val a dir que arriben també aquestes proves amb diversos factors, com a mínim, afegits d'atenció. La vaga de docents, la dels treballadors de les biblioteques i també la coincidència amb la visita del Papa, que afecta també la mobilitat i els desplaçaments en un dia que és crucial per ells. Per parlar de tot plegat i de com ho viuen els centres educatius de Badalona, avui ens acompanya en Joan Chacón. Ell és director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts públics de la ciutat. Què tal? Molt bon dia.
5: Molt bon dia.
4: Joan, ha arribat el dia, no? El dia esperat, el dia temut, segons a qui se li demani, no? Com han viscut els instituts aquests dies previs a la selectivitat i sobretot els alumnes?
5: Doncs ho han viscut amb tensió, com habitualment acostuma a passar. Sempre és una època, al final, una final d'etapa complexa, no? Tot i que moltes vegades fan un molt bon curs, ens troben amb aquestes neguits, incerteses de a veure si aquest mateix rendiment que han fet al llarg del curs us poden manifestar i reflectir en aquests exàmens.
4: Tenen aquesta sensació que s'ho juguen tota la una, no?
5: Exacte, sí, sí. I de fet, a vegades quan visiten exalumnes, ai, per una dècima no puc aconseguir entrar en el grau, és a dir, que saben el que s'hi juguen i saben de l'exigència d'aquests tres dies que ara faran.
4: Aquest any hi ha prop de 46.000 estudiants a Catalunya que s'examinen de l'ESPAU. Què implica aquesta xifra tan alta a nivell, sobretot, organitzatiu?
5: Clar, nosaltres, per nosaltres també és un repte, no? Perquè nosaltres habitualment el que disposem és d'un coordinador de batxillerat que ens ajuda a fer tots aquests tràmits, perquè moltes vegades, com es fan de forma telemàtica, doncs qualsevol incidència que hi hagi, doncs, pot tenir una afectació directa, i llavors sempre és un repte mobilitzar, no?, i garantir que puguin disposar de fer aquests exàmens i fins i tot amb els tribunals especials en el cas que això sigui. No?
4: Ara t'ho deies, a vegades juguen els nervis una mala passada perquè tot pot venir d'una dècima, no?, o de poques dècimes en aquest cas. Ho dic perquè llegíem a la premsa que gairebé 4 de cada 10 estudiants es queden sense plaça a la Universitat Pública Catalana, no? I a tots aquests factors d'atenció que ara anomenaven, aquest segurament és un dels més importants a afegir.
5: Exacte. De fet, molts alumnes, no? I de fet el nostre és un centre de màxima complexitat i encara doncs, aquest ascensor, no?, social de progrés, doncs, encara doncs, senten, no?, que juguen encara més. Tot i així, de fet, nosaltres el missatge que fem, no?, des d'orientació educativa és no passa res si no pots aconseguir el grau que desitjaves, mirem d'aconseguir un pla B, perquè després sempre podem reorientar o redirigir el seu futur, no? Ja sigui amb un grau que s'assembli a nivell de família o fins i tot una via de cicle formatiu grau superior i també que poden accedir a la universitat.
4: Normalment els estudiants es planten a les portes d'una selectivitat, diguéssim, amb un sol itinerari o amb una sola opció?
5: No, de fet la nostra recomanació és que mai facin això, no? De fet hi ha l'exemple de l'alumne o l'alumna, no?, de què vol fer medicina, dir, bueno, doncs si no és medicina, què podria ser, no? És a dir, sempre intentem preparar un escenari que no sigui tan favorable o tan desitjat per ells.
4: Com es preparen els centres per acompanyar emocionalment també aquests dies de nervis, més tenint en compte que aquest any, com a mínim, o aquest final de curs, ha estat inusual, no?, per tot el tema també de les protestes del col·lectiu docent.
5: De fet, tot això ha preocupat molt, no?, perquè des de que finalitza el curs al voltant del 20 de maig, nosaltres el que fem és articulem un seguit de sessions de repàs. El que ha succeït és que, clar, la implicació, no, l'impacte d'aquestes vagues, doncs, ha generat, doncs, aquesta interrupció, no, en aquesta preparació de les PAU. Tot i així, el que busquem, és, ja sigui amb la figura o el rol del coordinador de batxillerat, nosaltres, per exemple, també disposem d'una orientadora de nivell que facilita i ajuda també aquest acompanyament, evidentment, de cada profe de cada matèria, que el que busca és justament, no?, donar eines, estratègies i, sobretot, tranquil·litzar perquè puguin donar el millor, no?
4: Hi haurà qui pugui pensar que, amb l'afectació, diguéssim, de les vagues, els estudiants aquest any van menys preparats o menys acompanyats a les PAUs. Això és així?
5: Jo penso que això és el que genera més inseguretat. De fet, hem de valorar el curs des de que comença fins que finalitza. Sí que és veritat que ja passa habitualment, no?, i des del canvi de currículum, els currículums de cada matèria són molt amplis, molt extensos, i sempre anem una mica a correcuita als docents d'intentar de finalitzar el currículum. Tot i així, l'impacte de les vagues ha estat evident, però això també ha intentat traslladar tant a l'alumnat com a les famílies un missatge de tranquil·litat, que per aquestes vagues, a priori, no hauria de perjudicar greument i significativament a l'alumnat. De fet, qualsevol examen sempre hi ha un component d'atzar, de sort, mm-hmm. i aquí l'ESPAU, evidentment, també hi juga.
4: Mm-hmm. Avui et tenim aquí per parlar de la selectivitat, també com a representant de les direccions d'instituts públics, no?, de Badalona. De quina manera doncs es pot enfortir aquest sistema que demana a crits, no?, una remodelació, aquest sistema educatiu, per dotar de millors recursos a tots els professors i professores i alhora també de retruc als alumnes, no? Què és el que es demana?
5: Per nosaltres, no?, i penso que per en general, les ràtios són claus. Els batxillerats moltes vegades estan massificats, i de fet en ocasions fins i tot més que a l'ESO. Per això és important, si volem fer un acompanyament més exhaustiu, si volem intentar donar resposta als reptes que implica aquesta etapa, que és postobligatòria, però que també s'hi juguen molt, perquè al final és el seu futur. Pensem, no?, que les ràtios són crucials que es redueixin, perquè per nosaltres és un pilar fonamental.
4: Mm-hmm. Actualment trobem aules de 30 alumnes a batxillerat.
5: I superiors.
4: I més.
5: I més, sí, sí. Per això nosaltres pensem que una reivindicació clau, a banda, evidentment, dels equipaments, ara, de fet, l'alumnat estava patint molta calor a les aules, això és evident i això s'ha transmès, no? Les condicions també són clau, però per mi, un dels punts crucials és aquesta reducció de ràtios.
4: Uh-huh. Per poder fer una millor atenció a l'alumnat, eh? Enguany, tornant a la selectivitat, s'introdueixen controls més estrictes per evitar l'ús de mòbils, de dispositius electrònics. Com es valora aquesta mesura des dels instituts?
5: Aquesta mesura sempre és molt positiva. De fet, nosaltres intentem vetllar perquè a les aules, doncs, no es copiïn, i els alumnes no sé si eren tan enginyosos com érem nosaltres, no?, anys anteriors, però sempre busquen fórmules, no? De fet, per tal de garantir que tothom vagi a les mateixes condicions, perquè evidentment hi ha alumnat que fa trampes i copia, és evident, però també hi ha alumnat que no ho fa, i llavors que tothom tingui, el mateix, no?, punt de partida i que realment doni el millor mateix, però sense fer servir cap element, no?, que faci trampes, no?
4: De fet, parlem de noves tecnologies, d'aquesta picaresca, no?, però podria demanar-te també de quina manera la intel·ligència artificial al final ha fet modular, no?, la manera en com ensenyen els mestres i com aprenen els alumnes.
5: De fet, no sé si potser és anecdòtic o no, però habitualment sempre que fan a les graduacions de segon de batxillerat, sempre fan menció, molta menció a l'alumnat, no?, quan fan aquell discurs, no?, de com ens ha ajudat a la intel·ligència artificial, no?, des del seu dia a dia a les aules, i alguns, evidentment, ho fan servir també per estudiar. Per una altra banda, la intel·ligència artificial ben servida i ben utilitzada pot ser una eina també molt potent d'acompanyament. Ara bé, en el moment crucial, quan fas un examen, evidentment no, però sí que ben fent utilitzada, doncs per què no? Per què no?
4: Parlem també de la incidència, per exemple, de la visita del Papa en aquestes proves de la selectivitat. Avui a primera hora del matí em deien, doncs, que les boques de metro a la ciutat de Badalona eren plenes d'estudiants, també segurament l'estació de trens, no?, per mirar d'arribar amb temps i sense neguit també en aquestes seus on es practiquen els primers exàmens. Avui arrenca la prova de selectivitat amb l'examen de castellà, no?, és amb el qual s'obriran aquestes PAU. i en el cas de Barcelona es recomanava sortir amb temps, no?, perquè coincidia amb aquesta visita del Papa i amb possibles afectacions de trànsit. Com es viu això des dels centres? No sé si heu hagut d'insistir molt als alumnes, no?, en aquesta necessitat de no arribar tard.
5: Exacte. De fet, ahir parlàvem amb el coordinador de batxillerat, no?, preguntàvem, no?, a quina hora els reunireu, en quin moment. De fet, ara mateix he intentat contactar amb ell per, sobretot, intentar, no?, que tots aquests incidents que es podien produir, doncs, que el temps no fos una trava, no fos un obstacle o una por afegida, no? De fet, han quedat una hora abans per passar recompte, per mirar si portaven documentació, etc. I en tot cas, però sí que era una guita addicional que no hi comptaven, però bé, ja s'ha solucionat a priori i espero que la resta de centres també hagi estat.
4: Pel que fa al model d'examen, continua sent més competencial, com ja, diguéssim, es va introduir l'any passat, no?, menys memorístic. Com afecta això a la preparació dels estudiants? Ha canviat molt com es prepara una selectivitat en aquests últims anys?
5: Sí que ha canviat perquè nosaltres, o la nostra mirada, no?, coincidim en que tot l'examen, evidentment, no ha de ser memorístic, perquè potser els models anteriors eren un excés i ara s'apunta més al que hi hagi una visió més transversal, molt més competencial, perquè generi una opinió més crítica, però clar, entrenar això és molt més complexa. Tot i que nosaltres intentem, no?, facilitar i afavorir que hi hagin aquests models, no?, o intentar que aquest alumnat pugui reflexionar amb aquest, i generi aquesta opinió, evidentment el discurs i moltes vegades el que és l'oralitat o l'expressió escrita de vegades no és el punt fort de l'alumnat. I això, clar, dificulta perquè requereix de mobilitzar molt més aprenentatge per donar resposta a això.
4: Per tant, cal incidir en aquesta oralitat, sí, en aquesta expressió escrita. Això també es fa a partir de la comprensió lectora, no?, en
5: correcte,
4: etapes primerenques, ja entenc, a primària, també, no? Aquest serà l'últim any amb convocatòria al setembre de selectivitat, que passarà a juliol a partir del 2027. Com valoreu aquest canvi en el calendari?
5: Clar, encara això ho hem de valorar sobre la taula, perquè sí que és veritat que l'alumnat que així ho desitgés i que tingués aquesta voluntat de preparar-se, està molt bé que puguin gaudir de més mesos per preparar, però per una altra banda, clar, l'alumnat que acaba de sortir d'aquest curs, que acaba de finalitzar, amb només un mes de preparació, no sabem si pot ser millor o pitjor, és a dir, té tota la seva contraprestació i contrapartida, però tot això encara veurem si és un benefici o un prejudici per l'alumne.
4: Està per veure, eh? Per acabar, què diries als alumnes que aquests dies doncs estan especialment nerviosos, no? Imagino que n'has preparat unes quantes de selectivitat, no?
5: Sí, sobretot que vagin amb molta confiança, seguretat, sobretot tots aquells i aquelles que han fet un bon curs, que vagin tranquils, que intentin manifestar i gaudir, en aquest cas, no?, d'aquesta mobilització d'aprenentatges que han fet, i sobretot amb molta tranquil·litat i seguretat, i que no es projectin o es posin un escenari de que realment s'hi juguen tant, no?, perquè si no això els hi pot condicionar.
4: És cert allò que es diu, que la feina ja està feta.
5: Exacte.
4: Sí?
5: Sí. Sí.
4: Doncs moltíssimes gràcies, Joan Chacón, per haver-nos acompanyat avui
5: al
4: Badalona Matí. Que vagi bé.
5: Gràcies, adéu.
1: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
4: I ara és moment de repassar tots els temes de l'actualitat local. Avui toca fer-ho amb el grup municipal del Partit Popular. Parlarem sobre les dades de criminalitat, sobre la seguretat, així com també sobre altres temes, com la segona convocatòria, per exemple, del Pla de Barris o la instal·lació de Zona Verda al barri d'Artigas. De tot plegat, avui en parlem amb la primera tinent d'alcaldia a l'Ajuntament de Badalona, la Cristina Güera. Què tal? Molt bon dia.
0: Molt bon dia.
4: Primer de tot, deixi'm que li demani per el fet que la justícia hagi arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona en el cas del desallotjament de l'antic Institut B9 a finals del 2025. La resolució considera ara que el govern municipal, encapçalat per Xavi García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van quedar al carrer després d'aquell operatiu, i pel que fa al govern local, doncs la decisió judicial ha manifestat ja que avala la feina feta per serveis municipals, però també pels diferents cossos de seguretat que van intervenir, i pels professionals dels serveis socials que van estar també durant aquell procés. Com valora la decisió de la jutgessa?
0: Bé, ho has dit molt bé, no? No és que sigui ara, és que nosaltres des del primer moment que vam realitzar doncs, les actuacions pertinents juntament amb la Generalitat doncs, per poder recuperar aquest espai de l'Ajuntament i sempre fent-ho acord a la legalitat, acord al que es deien els nostres serveis jurídics, acord al que ens deien tots els serveis municipals que van haver d'actuar i també doncs, els serveis socials, doncs, ha quedat clar, no? Després doncs, que van posar el seu recurs doncs, per veure si per intentar doncs, criticar allò que ja sabíem que s'estava realitzant acord a la legalitat, doncs la jutgessa doncs, ha tancat, ha arxivat les actuacions doncs, dient doncs, que s'ha fet tot acord tant a la interlocutòria que tant a la sentència doncs, que la interlocutòria que ens havia que havia més com d'acord a dret i que s'ha prestat l'atenció social que es demanava en aquella resolució i, per tant, doncs, demostra doncs, que els serveis municipals, els serveis jurídics de l'Ajuntament, els tècnics de serveis socials de diferents, de la Generalitat, de l'Ajuntament, com la Guàrdia Urbana, com els Mossos, van realitzar una feina excel·lent. I el que és doncs, una mica trist és doncs, que, com sempre veiem en aquesta ciutat, els partits de l'oposició el que facin és ser tot el possible per als seus interessos partidistes, no?, i que critiquin i que intentin anar sempre als jutjats i que agafin, doncs, intentin agafar banderes de coses doncs, que són beneficioses per la ciutat i per als seus veïns, perquè s'han d'afrontar doncs, els problemes i s'han de solucionar els problemes de manera legal, evidentment, i respectant els procediments i respectant qualsevol resolució, però s'han de solucionar els problemes amb fermesa i és el que fem i el que seguirem fent, però que és molt trist doncs que aquests partits de l'oposició utilitzin qualsevol cosa doncs, per anar als jutjats, perquè per allò que no poden guanyar les urnes, doncs el que intentin és anar als jutjats a veure si allà doncs, rasquen alguna cosa, que es demostra setmana rere setmana que no rasquen res, no ho pillen. Però la setmana passada doncs, vam tenir el cas de l'Audiència Provincial, que també va arxivar definitivament el cas del que va agafar la bandera la senyora Sabater, un altre cop ho arxiva. Aquesta setmana doncs, veiem que també doncs, una altra jutgessa amb un altre tema que també van fer bandera a l'oposició de que s'havia fet malament, no criticant-nos només a nosaltres, sinó a tots els serveis municipals i de la Generalitat, fins i tot, que havien treballat tan seriosament aquest tema, no? I això és així, no? O sigui, jo crec que el que es demostra és el tipus d'oposició que tenim en aquesta ciutat, que l'únic que fa és mirar per als seus interessos partidistes, fer el possible per al que no guanya les urnes, doncs intentar-ho guanyar d'una altra manera i no pensar en el bé de la ciutat, sinó només en a veure com poden rascar algú i que no rascan res al final. Perquè la realitat és que des d'aquest govern sempre intentem i sempre fem les coses d'acord tant a nivell jurídic com a nivell de que els tècnics doncs, fan bé la seva feina.
4: S'ha arxivat aquesta causa, però recordem que en paral·lel continua encara oberta una investigació penal d'aquests mateixos fets, impulsada arran de la denúncia de l'eurodiputat dels Comuns, Jaume Asens, presentada contra l'alcalde. Bueno, confien que compte, aquesta, sigui també
0: arxivada? Això jo crec que va notificar, em sembla, que el senyor Asens, des de crec que és eurodiputat, no? O sigui, des de la seva... que no deu conèixer massa el que és ni la ciutat ni el que passava a la ciutat, doncs va posar doncs, la seva... no sé si va ser una denúncia o el que sigui a Fiscalia, però que vull dir que la realitat és que va haver un recurs en quant al procediment

0: aquesta dada, aquesta tendència?
1: Bé, evidentment, baixant gairebé un 8% aquest primer trimestre respecte al primer trimestre de l'any passat, és una dada positiva, no? És una tendència positiva. Però, evidentment, hem de seguir treballant perquè bueno, no, fins que no es resolgui, no, fins que no hi hagi, no hi hagin delictes, doncs no podrem estar conformes, no? Sí que és veritat, doncs, que aquesta tendència demostra, doncs, que les actuacions que s'estan realitzant són positives. Això és el que es demostra. Que hem d'estar satisfets i parar? No. I per això, doncs, seguim treballant en dotar a la nostra policia de les millors eines. Per això al setembre s'incorporaran 25 nous agents. Per això aquest mes, si tot va bé, ja es licitarà el projecte de les videocàmeres, no?, arreu de la ciutat, més de 600 càmeres repartides a la ciutat, també la millora de la comissaria, no? Estan fent obres de la climatització, que això fa, doncs, que els agents puguin estar millor, però també es faran obres per al tema de la videovigilància, doncs la sala de control es reformarà sencera. Però no hem d'oblidar que al final, per molt que nosaltres treballem i intentem millorar tot el que és les condicions de la Guàrdia Urbana i que hi hagin més agents i lo de la videovigilància, jo crec les càmeres sí que serà un salt molt important a nivell de
0: seguretat.
1: Sí, però el que no hem d'oblidar és que necessitem unes lleis, doncs, que siguin més contundents i que, bueno, que siguin contundents directament, perquè no ho són, perquè clar, al final que enxampis a una persona el dia següent torni a fer el mateix, el següent, i ara avui teníem el mateix exemple. Jo crec que el mateix alcalde ha parlat d'aquest exemple aquí, no? O sigui, han tornat a entrar a una escola a robar, doncs t'ho imagina't, o sigui, el tipus de gent que ha de ser perquè t'entri a escoles a robar material.
0: Com fa una setmana havien entrat en tres ocasions, en tres dies, no?
1: El mateix ha tornat a entrar.
0: Ara hi ha una modificació de la llei contra la multireincidència. Què és el que passa llavors? Es deu un col·lapse judicial?
1: Es deu a que segurament no acaba sent un antecedent penal, o sigui, s'ha de mirar, no, evidentment no s'ha arribat a resoldre, no, i no es té la voluntat d'acabar resolent això per part de qui governa aquest país, no? O sigui, necessitem unes mesures que siguin doncs molt contundents, no? I que també passin, doncs, el que diem sempre, que si algú que faci, que cometi delita, se'n vagi a la presó o que s'expulsi al seu país, però que s'ha de ser contundent, perquè si no passa el que estem veient, que es van xampant a les persones, als delinqüents, i que surten i que tornen a realitzar el mateix, i coses tan indecents com entrar a escoles a robar material que utilitzen els nens.
0: Arran dels darrers tirotejos a Catalunya, dos dels quals van tenir lloc la setmana passada a Sant Roc, un d'ells s'està investigant, també la consellera d'Interior, Núria Parlon, l'altre s'investiga també, però recordem que en aquell va resultar ferida una nena menor d'edat, de tan sols 10 anys. Ho dic perquè la consellera, Núria Parlon, proposava promoure una legislació més dura contra la tinença d'armes de foc, una necessitat, diu ella, que comparteixen tant Catalunya com la resta de l'Estat, i que ajudaria també a apropar-se a la normativa europea. I està d'acord? Pensa que això, doncs, pot ajudar també a fer front a una situació que malauradament ha viscut recentment la nostra ciutat?
1: Jo el que crec és que, bueno, el que va passar a la nostra ciutat és o sigui, al final pot passar a qualsevol lloc, no és un fenomen que passi habitualment a cap lloc,
0: no,
1: sinó que passa.
0: De fet, hi ha fet un augment de gairebé el 30% a tot Catalunya de tirotejos.
1: Però que vull dir que passa i que mira, jo al final tot el que sigui ser més contundent ho valoraré positivament, perquè al final és el que necessitem, no? Donar tota la situació, doncs, que s'està visquent, però que no es quedin en paraules, no? Sinó que realment s'impulsin reformes que realment facin, doncs, que aquestes accions o aquestes coses, cap situacions que es donin, tinguin unes conseqüències que facin que no es tornin a donar. M'entens? O sigui, que al final, clar, evidentment, el que s'ha d'anar és a ser, doncs, tan contundent com són la resta de països a Europa, que és el que demanem sempre en el Congrés, també, no? O sigui, el tema de les ocupacions, a cap altre país d'Europa doncs passa això. O sigui, si t'ocupen una vivenda a les 24 hores ja estan fora, aquí no. Doncs que al final el que està passant, doncs, per l'interès, evidentment, no, del govern d'Espanya, d'estar bé amb els seus socis, doncs no passa a la resta de llocs.
0: L'alcalde

0: L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, tornava a insistir en una entrevista a la cadena SER en retirar ajudes socials a famílies d'alumnes absentistes. Avui, precisament, que ha començat també les proves de selectivitat, parlem també d'això. Ho explicava d'aquesta manera.
1: Si els hi treus, la paga a la família i dius, mira, tu no quieres traer, como no traigas el niño o la niña al colegio, se te va a retirar la PIRMI i l'ajuda i tal i qual. Veuràs com sí que ho faran. Jo vull mesures com aquesta, perquè aquests nens i aquestes nenes vull que es puguin formar, vull que puguin fer secundària, vull que puguin estudiar batxillerat i vull que vagin a la universitat per poder, o fer formació professional per poder sortir de la marginalitat i de la pobresa.
0: En aquests termes parlava, no?, de la necessitat d'oferir oportunitats també a una població que pot ser vulnerable. Els nens, diguéssim, de famílies on hi ha alumnes amb un fort absentisme. Està d'acord amb aquestes idees? Quina valoració fa d'aquestes declaracions?
2: No, jo les subscric completament. De fet, mira, jo les vaig compartir també amb les meves xarxes i moltes persones, bueno, l'alcalde té unes xarxes que al final molts veïns doncs, se li posen en contacte. Els altres no som tan així, no? Però jo les vaig compartir també i la veritat que moltes persones doncs em deien, no?, que 100% també professors, no?, que al final això és una realitat i estic totalment d'acord. O sigui, és que el tema de l'absentisme és un tema que a mi m'entristeix molt i em fa molta ràbia, no?, perquè al final no li estàs donant l'oportunitat als nens, que segurament són de famílies vulnerables, que puguin créixer, que puguin educar-se, que puguin tenir el futur doncs, que han de tenir. I s'ha de fer alguna cosa, no? I ell també ho deia, l'alcalde, a l'entrevista. Segur que se'm tiraran a sobre doncs, persones dient que això... Però és veritat que les polítiques bonistes no estan funcionant perquè les dades són les que són, no? I que s'ha de tenir, doncs, també s'han d'aplicar doncs, en aquests casos que són importants i que han de canviar les coses doncs, potser polítiques més concretes i més decisives, no? I una podria ser aquesta, no? Escolta, si el nen no va a l'escola, segur que molt té a veure el pare, no? Que no li fa por, perquè jo quan era petit al final jo anava a l'escola si em portava el meu pare o la meva mare, no? O sigui, al final té molt a veure la seva família, per tant, sí, és un incentiu per la seva família, si tu estàs cobrant unes ajudes, si no portes el teu fill a l'escola, doncs se't treuen les ajudes, doncs escolta, si aconseguim que amb això els nens vagin a l'escola i puguin tenir el seu present i el seu futur com qualsevol nen que és el que mereix, doncs serà una mesura molt correcta.
0: Deixem que li demani per una mesura que sí que implanta ja de manera immediata l'Ajuntament de Badalona, que és que el barri d'Artigas serà el primer que comptarà amb zona verda d'aparcament per residents, una decisió que expliquen s'ha consensuat amb els veïns. Com pensa que això doncs, pot afectar aquest veïnat i també el comerç de proximitat, no?, d'aquesta zona? Pot perjudicar-lo, pot beneficiar-lo?
2: Home, tot el que fem nosaltres és per beneficiar els veïns, no? Això ve de parlar, no?, amb els mateixos veïns de la zona d'Artigas i que ens exposen doncs, la seva problemàtica amb el tema dels aparcaments. Allà no hi ha massa aparcaments i la realitat és que no tothom pot tenir una plaça de pàrquing. Clar, o sigui, potser hi ha molta gent que diu, bueno, si això no és un problema perquè al final tu tens la teva plaça d'aparcament a sota de casa o al bloc del costat, però hi ha molta gent doncs, que no pot tenir la seva plaça i això doncs, creiem que és una mesura que acordada amb ells, que ens han dit que la volen, no? que puguem tenir la primera zona verda a la nostra ciutat no és per un tema de recaptar, és per un tema de per això no farem zones verdes per fer, o sigui, és quan els veïns la vulguin, la necessitin, creuen que, i creiem doncs, que és una bona solució. Per què? Doncs perquè així farà doncs, que els veïns puguin tenir les seves places, no? Llavors farem un 70% de zona verda i la resta de zona blava, la zona verda sí que tindrà, crec que és menys d'un... O sigui, hem d'aplicar les tarifes, però serà menys d'un euro a la setmana per als veïns, o sigui, han d'estar empadronats a la zona, que per tant no arribava a 45 euros anuals, i serà fins les 9 de la nit, que això el que permet és que aquell veí que vingui de treballar, que acabi més tard de treballar, no?, i pugui també doncs, trobar més facilitats per poder aparcar. i creiem doncs, que al final és una, zona, és una mesura que pot beneficiar els veïns, que també la zona comercial tampoc ha de perjudicar-se, saps? I perquè al final si vas a comprar doncs no, no tens aquest problema i creiem que és una bona proposta i una bona solució a la problemàtica i com dic, que ve això de la mà dels veïns.
0: Hi haurà noves zones verdes en altres barris de la ciutat?
2: Bueno, el que hem dit és que nosaltres no posarem zones verdes si no és el que volen els veïns. Per això Artigas és el que volen els veïns. Mm-hmm. O sigui, perquè, torno a repetir, no és, no és amb ànim recaptatori, O sigui, és amb ànim de solucionar un problema de, dels veïns i és el que ells volen perquè creuen que aquesta és una bona solució. Mm-hmm. Home, com dic, o sigui, al final menys d'un euro a la setmana per poder tenir disposada doncs, d'una zona doncs, per, que sàpigues que podràs aparcar o deixar el cotxe per la nit per solucionar això que et dic, de que no tothom pot tenir la seva plaça de pàrquing.
0: Vostè que és responsable també de promoció econòmica. Com avancen els projectes de reforma dels mercats municipals? Licitacions de projectes, redaccions?
2: Bé, bé. Mira, tenim, ja sabeu, tenim els tres mercats en marxa. El mercat de Torner, com sabeu, ja han començat les obres de la part de fora. Ara, en breus, ens entreguen el projecte de la part interior, que és de poder que segueixin puguem treballar, saps? Una zona provisional per les parades, tot acordat amb ells, llavors aprovarem el projecte, ens l'entregaran aquesta setmana o com a molt la que ve i l'haurem d'aprovar.
0: Que
2: això és la,
0: eh?
2: Sí, és la part interior, però la part provisional, diguéssim, perquè puguin seguir treballant mentre es fa l'altre espai, el Mainon. Crec que el projecte, segons m'han dit, l'hem de tenir al juliol, perquè tot consensuat també amb els paradistes i estan totalment informats i molt animats, evidentment, no? Per poder ja doncs, tenir aquell mercat Mainon nou, que jo crec que si tenim el projecte al juliol el podrem aprovar, poden començar obres a l'octubre, novembre, o bueno, sobretot que sigui abans d'acabar l'any per al mercat. També paral·lelament estem treballant el conveni, no? Perquè això va també de que s'han de traslladar un conveni amb de 25 anys i el de Llefia és el que va una mica més enrederit, que estan acabant el projecte també, allà va operador, o sigui, serà 40% mercat, 60% superfície d'un operador, diguéssim, que això també és una concessió que s'ha de treure i per tant s'està treballant en aquesta dinàmica, que això jo crec que el tindrem potser el projecte si no és a l'estiu, serà com matar al setembre.
0: Per tant, perquè les obres puguin començar abans que acabi el mandat?
2: De Llefia intentarem, sí, jo crec que si ens l'entreguen el projecte al setembre, jo crec que poden començar abans, sí.
0: Abans que acabi el mandat podrien estar els tres mercats amb obres de remodelació?
2: Bueno, el de Torner està allà. El de Mainon segur i el de Llefià jo crec que pràcticament segur també.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Cristina Agüera, primera tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Badalona, per haver-nos acompanyat avui. Que vagi
2: bé. A vosaltres.
0: Adéu, bon dia.
3: Estem escoltant els millors moments del Badalona Matí.
0: I avui us parlem d'una notícia que ha transcendit de la mà doncs, de dues persones molt vinculades amb aquesta casa, molt vinculades també amb la ciutat de Badalona, i és que una empresa canadenca ha estat fent comandes de llibres a una llibreria d'aquí, de la ciutat. Fins aquí tot sembla aparentment normal, però el que ha passat realment és que l'empresa es dedica a utilitzar els llibres per entrenar una intel·ligència artificial i posteriorment els destrueix. Són petites peces del patrimoni literari català que es perden, petites grans peces. Avui per parlar-ne ens acompanya el propietari de la llibreria Fènix de Badalona, Marcel Font. Què tal, com estàs?
4: Molt bé, com esteu?
0: Qui és, doncs, qui ha rebut aquestes comandes teòricament misterioses, no? Perquè es coneix l'empresa en concret, Marcel?
4: Sí, l'empresa que fa les comandes, sí, on van a parar o per qui treballa, no.
0: Uh-huh. I al seu costat també ens acompanya en Xavi Vinaixa, especialista en intel·ligència artificial, col·laborador també del Badalona Matí. Què tal, com estàs?
5: Molt bé, bon dia.
0: Com vas detectar aquest cas, Marcel?
4: Perquè eren singulars, eren comandes que no responien a un patró normal. Eren comandes, a més, amb molt de desgavell. Podia rebre una comanda de 20 llibres i al cap de 5 minuts una comanda de 3 i després una comanda d'1, amb l'encariment que això suposa pels despeses d'enviament, no tenia cap sentit, això.
0: I tot això, diguéssim, de la mateixa empresa.
4: Tot de la mateixa empresa i en franges molt petites, amb finestres horàries molt petites, mitja hora, una hora de compres i després ja paraven durant dies.
0: De quin tipus de llibre estem parlant?
4: Llibre molt secundari, llibre molt d'investigació local, de cosa petita, de cosa molt tècnica, de nicho molt petit, no llibre generalista. I en principi, al principi de tot era tot no ficció. Ara les últimes comandes que vam rebre sí que ja eren alguna cosa de ficció, però ens situem. La traducció al català de Vargas Llosa. Mm. És a dir, tampoc estem parlant de l'obra de Vargas Llosa en castellà original, que és molt ultrapublicada, sinó la versió en català, coses d'aquestes. O sigui que, bueno, estem mirant-ho. Mm-hmm.
0: I què fa un quan sospita, diguéssim, d'una actuació com aquesta?
4: Protegir-se i pensar i evitar que et facin un frau, que és el primer que vaig pensar i per això vaig trucar al Xavier. Xavier, aquí, això pinta raro i el primer que vull és que no sigui un frau, sempre, no?
0: Però has pensat en intel·ligència, en una aplicació per intel·ligència artificial, directament?
4: Sí, pel patró de compra del bot, no? Era evident que era una compra automatitzada i com que ja portava molts dies parlant amb el Xavier de temes d'aquests, doncs alguna cosa em reverberava i vaig dir, escolta'm, això em sona a coses que m'ha explicat el Xavier abans. I és com vaig trucar al Xavier a preguntar-li, escolta'm, això com et pinta, tu? Que té l'ate, no?, que diuen ara, doncs això.
0: I què té la tia?
5: No, el primer és que és això, amb el Marçal parlem cada setmana. I clar, quan va començar a dir els patrons de compra i sobretot això, el tema irracional a les comandes, no? Comprant llibres que relativament barats, amb moltes comandes diferents, pagant 50 euros de... No sé, potser són llibres de 5 i 10 euros, i 50 euros de despeses d'enviament, en 3 comandes diferents, 50 euros cada vegada, en comptes d'ajuntar-les en una, no? Llavors, ja comença a quadrar. O sigui, segur que això és un bot, el que està comprant, això seguríssim, i l'altre és que tindria molt sentit que fos per entrar en una intel·ligència artificial, perquè són empreses que estan supervitaminades. O sigui, la gran inversió que s'està fent ara des dels Estats Units és intel·ligència artificial. Per tant, els hi és igual que pagar 3 vegades despeses d'enviament per una cosa que podrien pagar-ne una, no? Llavors, comencem a tirar... Bueno, ell m'ho diu, em sembla superinteressant, i comencem a fer servir tècniques d'OSINT, que és com d'informació oberta, no? D'anar buscant a internet què hi ha, què s'ha dit.
0: I es tira del fil.
5: I es tira del fil. I comencem a trobar un fòrum a Alemanya, aquest ja me'l va passar al Marçal, de pues, un grup de llibreters de vell que comencen a rebre comandes igual. I es preocupen, igual que el Marçal, per si serà un frau. Que dius, bueno, però vosaltres les heu cobrat. Sí, però si després li he de tornar els diners, perdo el llibre i perdo els diners, no? Llavors, anem a veure si això no és un frau. I aquests alemanys parlaven d'això, si era un frau, si no era un frau. Allà ja començava també a sortir el tema de si serà per la IA. Seguim investigant i trobem uns a Nova Zelanda, també, amb el mateix, llibres petits, llibres de nicho, que els estan comprant la mateixa empresa, trobem un fòrum anglès, comencen a sortir fòrums ja a diferents llocs del món, i trobem que, investigant aquesta empresa, trobem que té 2 posts que ha borrat, on ells s'estan oferint, primer per ser l'antídot del mur de dades, que si voleu després ho expliquem, i un altre per, si tu ja tens les dades, ets un laboratori d'IA, i per evitar els judicis com el Bartsch contra Anthropic, que va ser un judici molt sonat, que va generar jurisprudència, que és que si tens el llibre, pots fer-lo servir per entrenar. Si ja tens les dades perquè les has aconseguit de forma pirata, només amb la factura ja et lliures. Llavors, aquesta empresa Sunbooks s'oferia això, per comprar llibres que no tens i per aconseguir-te la factura dels llibres que ja tens. Uh-huh. Aquests posts van ser eliminats de tot arreu, inclús d'Internet Archive, que és com un repositori de tot el que s'ha publicat a internet a tots els anys.
0: Regularitzen d'alguna manera aquesta pràctica, que és totalment il·lícita, com a mínim.
5: Bueno, de fet, als Estats Units no ho és, perquè si tens la factura del llibre ho pots fer. Aquí el problema és que, per un tema d'eficiència, el que fan amb aquests llibres, en comptes d'escanejar-los pàgina a pàgina, el que fan és que li tallen el llom, i llavors destrueixen el llibre i tenen pàgines soltes que van escanejant molt ràpid. És un tema d'eficiència, no és que ells vulguin destruir el llibre. Que això, bueno, potser com a secundari podria passar, al final el tecnofeixisme és això, no? Mm. Al final només tinc la informació jo, he destruït l'últim exemplar. Ara estem parlant de que estan comprant només amb ICBN. Mm-hmm. Això està protegit, aquí tenim bons tècnics, no?, de patrimoni...
4: Jo vull afegir una cosa, que mira, perquè n'he estat parlant bastant aquests dies i una cosa que detectes és aquesta cosa de, ostres, destrueixen llibres, no? Uh-huh. Està molt guai, perquè tinguem encara això, a mi m'encanta. Vol dir que tenim un resort cultural ben parit i estem ben estructurats socialment, no? El llibre no s'ha de destruir. Però vull recordar una cosa. La destrucció de llibres no està prohibida en aquest país i es destrueixen massivament llibres per part de les editorials. Tinguem sempre això present. La major part de la destrucció de llibres és d'estoc no venut d'editorials dels productes que queden perquè emmagatzemar-los és caríssim i no hi ha cap llei que protegeixi això. I moltes vegades hem de pensar que són llibres subvencionats perquè la immensa majoria de lo publicat en català, evidentment, està ajudat a ajudes econòmiques, sigui per reduccions fiscals o per ajuda directa, i la gran quantitat de llibres que es publiquen en castellà també a subvenció. És a dir, on hi ha diner públic, potser ens hauríem de pensar si toca destruir o no. Ho dic per posar en situació aquesta qüestió de la destrucció, uh-huh. perquè també se'ns està pressionant molt els llibreters de vell, que si som nosaltres els que no hem de vendre, que si hem de fer aquesta... No, escolti'm. Qui ha de fer les polítiques és la societat en pes, la legislació, l'administració, la que té la capacitat econòmica i legislativa per fer les coses, no a l'últim bono. I sobretot, perquè si el que posem ens posem les mans al cap és perquè es destrueixi llibre, pensem que es destrueix llibre massivament per part de les editorials, de les superproductores, constantment.
0: Per tant, que hi hagi doble públic, moral, no?, en aquest
4: correcte.
0: Cas.
4: Correcte, venia de dir això.
0: Interessa saber, no?, per què també una IA... Es tracta d'una empresa del Canadà?
5: L'empresa que compra, que és la intermediària, uh-huh. és de Canadà.
0: Mm. És de Canadà.
5: No
0: sabem quina IA és, o
5: no
0: per quina IA compra.
5: No hem aconseguit saber per quin laboratori estan comprant, però és veritat que el Washington Post va fer una investigació i va descobrir que Anthropic tenia el projecte de Panamà, uh-huh. això farà uns 6 mesos o així, bueno, van trobar com correus dels empleats, creuances i tal, on el que vol aquest projecte, no dic volia, perquè segurament encara està actiu, era fer un escaneig massiu i destructiu de tots els llibres del món. Que el destructiu ja dic que és secundari, eh? És un tema d'eficiència. Ells van destapar això de projecte Panamà, llavors lliga bastant, perquè al final... bueno, si tot sembla que hagi de ser una cosa, potser és.
0: Ara parlem d'això perquè heu detectat això, no? Però creieu que és evitable aquest escaneig massiu de tot allò publicat al món, o això passarà i passarà en un curt termini?
4: Em deixa ser provocador, per variar. Jo crec que és desitjable que passi aquest escaneig massiu. La qüestió és com fem les coses, no les que fem. Uh-huh. L'altre dia, mira, parlant amb la periodista que parlàvem just abans, el problema és que ara tenim galetes i tenim una cosa que és el monstre de les galetes. I nosaltres sabem com menja el monstre de les galetes, oi? Uh-huh. Oh, i la meitat es desaprofita i es tira informació i tot plegat, i es fa molt mal fet. El que hem de fer és menjar galetes civilitzadament...
0: I païr-les
4: com Déu mana. Mm-hmm. És una mica això. Aleshores, nosaltres com a Europa tenim el patrimoni, tenim a més el coneixement, el know-how, tenim la capacitat, tenim els equips i tenim els recursos humans per fer les coses ben fetes. Si ens hi posem ara, podem tenir, és el que diu sempre el Xavier, sobirania a nivell de tecnologia, control del propi patrimoni, podem escanejar totes aquestes coses ben escanejades, amb destrucció o sense, segons el cas, no? Perquè pot ser més eficient un llibre publicat amb 100.000 exemplars, no passa res si fem una destrucció d'aquell exemplar, si en tenim conservats 10 més, no passa absolutament res, i hi ha eficiència tecnològica. No és greu, això.
0: Però has de garantir aquesta biblioteca física,
4: has de garantir
0: a nivell...
4: la protecció física, i que l'escaneig sigui ben fet, amb el rigor acadèmic que requereix, que no és com es fa ara, amb tota la metadada de tot allò que es perd perquè mengem malament les galetes, no, doncs mengem-les bé, i a més després podem llicenciar-ho, podem que aquesta informació que tenim nosaltres, que és del nostre control i de la nostra propietat, si la vol una gran empresa de la Xina, que ens ho pagui.
0: A priori, semblaria això, no? Doncs que aquest escaneig, aquesta digitalització, aquesta incorporació a la IA podria ser positiva, no?, per la preservació, també, diguéssim, d'aquest llegat literari. Però, ja va fent que així, eh? Mou el cap Marçal. Però, clar, és important saber qui ho fa, no? Qui en té la propietat, ho dic, perquè en aquest cas, Xavi, tu parles molt sovint també de la sobirania, no?, d'una IA pública.
5: Sí, claríssim. És que aquí hem de defensar la sobirania i si la informació és nostra, nosaltres poder garantir la traçabilitat, com a mínim. Mm-hmm. Si t'ho imagina't, això al final, tot el que estan escanejant, que a més ja hem dit que és desitjable que passi, no? Quan més sàpiguen de nosaltres, millor. Però depenent de l'arbitrarietat d'una empresa privada, i al final aquesta empresa privada pot canviar-ho si nosaltres no guardem la font, no podem tenir una traçabilitat d'això. No només això, sinó que això que parlem ho podem fer aquí a nivell europeu, però a més, ara, qui està fent negoci amb això és una empresa canadenca que ni li va ni li ve. Per què no el fem nosaltres, el negoci? Uh-huh. Aquesta gent només volen dades. Pues, escolta, ja te les venc jo, les dades. Jo sóc a Europa, si sóc el gran de... Correcte. He de ser el gran de l'arxiu, no? Uh-huh. I jo faig negoci. Bueno, aquí ja ens estan passant la mà per la cara cada dia amb aquests temes i ens hem de posar les piles.
0: Tinc la sensació que potser heu destapat només el que és la punta d'un iceberg, no?
4: Sí, i t'hem explicat el que és la punta de la por que tinc. Uh-huh. Sí, jo penso que estem parlant molt de la... Saps quan ve un tsunami, que hi ha una minva del nivell del mar primer? Però estem mirant molt la minva del nivell del mar ara. Siguem conscients que aquest no és el problema.
0: No?
4: El problema és l'onada que ve.
0: Uh-huh. De quina manera tindrà continuïtat? No sé si hi ha un projecte al darrere, o esteu al darrere d'algun projecte, no? Que permeti una mica salvaguardar doncs, aquest llegat.
5: Sí, nosaltres tenim... Fa més d'un any que parlem d'un projecte que tenim, i això ha sigut... No és que ens ho haguem trobat, això, sinó que ja estàvem immersos en aquest tema i de cop i volta ha passat, no?, que ens hem trobat amb això.
4: Sí, sí. Bueno, per això estàvem, justament, perquè fa molt de temps que ens coneixem amb en Xavier, no?, i justament per l'interès d'aquesta història és que ens vam posar també molt en contacte i a dialogar sobre això, sobre com poder fer i suplir un buit que tenim a nivell de bibliologia. No em vull allargar molt, però sí que puc dir que hi havia un senyor que es deia Palau Dolcet que va fer una feina espectacular fent tot el registre de tot allò publicat a Espanya. Ell era molt catalanista, amb la qual, a més, la cosa catalana la va cuidar moltíssim des del primer incunable fins més o menys als anys 1890-1910, amb molta exhaustivitat. A partir d'aquí l'exhaustivitat no és tan gran. I el que hi ha és, des del 1920 fins a la irrupció de l'ICBN, cert descontrol. I no dic que no estigui bastant vigilat, i que... però penseu que fa 4 dies va sortir la tesi doctoral amb el catàleg de l'editorial Selecta, que és de les més importants, amb diferència, de la història de l'edició a Catalunya, i no hi havia ni el catàleg fet del que s'havia publicat. I és molt modern, és del 46 en endavant, és una cosa molt moderna. O sigui, imagineu la quantitat de buit que hi ha de tot lo publicat de l'exili, tot lo publicat durant la guerra. Tot això és la feina que ens vam posar a fer amb el Xavier, i que em va ajudar inestimablement a fer, perquè podeu imaginar que jo sóc molt formigueta i molt de toc aquí on em veieu d'estar hores i hores fent feina de formigueta, però clar, les eines de la intel·ligència artificial avui dia ens donen una facilitat que flipes, no? I agafar catàlegs antics i catalogar-ho i posar en un ordre. Amb això sol tinc una catalogació immensa de lo que hem fet, però és que a més he comptat amb la col·laboració de grans amics llibreters de vell que porten catalogant i indexant llibre des de fa 30-40 anys per internet, amb la qual són catàlegs de milers de llibres que tenim tota aquesta informació, i el que estem començant a fer ara, que no tenim xifres definitives, però és que ho puc explicar, no? Uh-huh. És creuar totes aquestes bases de dades immenses amb la base de dades pública de la Biblioteca de Catalunya i d'aquests repositoris. I el que ens estem adonant és quines mancances hi ha d'aquest patrimoni. Lo bonic i lo positiu del cas, primer, la part negativa és un percentatge alt, el que surt. Penseu que més d'un 1% ja és molt alt, doncs surt un percentatge molt alt, surt un percentatge de 2 xifres ja. Segurament el podrem rebaixar i revisar molt, no? Estem parlant de milers de llibres, desenes de milers de llibres, és llarg. Però bueno, però es pot fer. L'avantatge que és llibre barat. Que la part d'entitat, el llibre d'entitat, és el que explico, no perdrem mai la primera edició de la plaça del Diamant de la Rodoreda, tranquils tots. Perdrem l'estudi de que feia la Rodoreda el cap de setmana de juliol del 33 a no sé on. Això és el que perdrem, i això és molt important, no perdre-ho. I aquí és on necessitem, primer, aquests inventariats immensos i exhaustius que s'havien fet el 2017, alguns intents, o el 2014, s'havien fet alguns intents des de l'administració pública, comptant amb la bona voluntat dels bibliotecaris de la Diputació de Barcelona. Jo suposo que quan comptes amb la bona voluntat d'algun treballador, el que has de fer és tractar-lo bé, i per tant trenco una llança per la vaga que estan fent els bibliotecaris avui dia, sempre amb ells, i que lluitin, i que, perquè els hi demanen molt i els hi donen molt poquet.
0: Aturades divendres, previstes també les biblioteques també de caire municipal. Doncs enhorabona també per aquesta descoberta, per la feina que hi ha al darrere també de protecció d'aquest llegat, i aquí el que cal, com no, és inversió, i inversió pública si el que es vol és que sigui de tots. Gràcies Xavi i Marcel per haver-nos acompanyat.
5: Gràcies,
0: i fins la pròxima. Adéu.
5: Sempre.
3: el millor del Badalona Matí.
6: Seleccionem els millors moments del programa.
3: Badalona Matí, els millors moments.
7: Els millors moments.
3: Ràdio Ciutat de Badalona. Escoltem la ciutat.
6: A continuació, us oferim la repetició de la tertúlia emesa aquest matí.
0: I quan passen 17 minuts de les 9 del matí, anem amb la tertúlia d'actualitat avui, amb l'Elisabet Jiménez, en José Luis Barceló, en Mario Roviralta i la Cristina Agustí. Què tal?
8: Hola, bon dia.
0: I parlàvem d'aquesta arrencada de la selectivitat d'avui fins dijous. Prop de 46.000 alumnes a tot Catalunya es sotmeten a aquestes proves d'accés a la universitat, a l'ESPAU, amb un model més competencial, com de fet doncs, ja es va començar a instaurar l'any anterior, i doncs amb un escenari, podríem dir, en aquesta ocasió una mica, doncs com a mínim diferent, una mica excepcional per la visita del Papa, per una banda, i per totes les restriccions pel que fa a mobilitat que això representa, i per altra, doncs per aquest inici, per aquest final, perdó, de curs, que s'ha vist alterat també per doncs, totes les protestes del col·lectiu docent. Avui mateix és jornada de vaga i ha previst una manifestació pel dia 14 de juny, també amb aquest reclam del col·lectiu docent que, per ara, dic que no, el preacord que havien pactat inicialment sindicats minoritaris, després també els majoritaris, com és el cas de l'USTEC amb el Departament d'Educació, però que doncs, aquesta consulta de mestres i professors tirava enrere dient que calen més recursos encara perquè el que es pretén és un canvi de model, no només millores a nivell doncs, laborals o salarials. Aquest és el context d'aquestes PAU, unes doncs, proves que ja sabem impliquen molts nervis també, no?, de cara doncs, als alumnes, que hi ha aquesta sensació de m'ho jugo tot, però com ens deia en Joan Chacón, que és el director de l'Institut Júlia Minguell i també representant de les direccions dels instituts públics de la ciutat de Badalona, doncs la dita de que la feina ja està feta es compleix, no?, en aquest cas, en deia molt de calma i a gaudir també d'aquest procés una mica que mobilitza un aprenentatge que s'ha anat doncs, construint al llarg de 2 anys, com a mínim, no?, dels 2 anys de batxillerat, o de formació professional també, Hi ha molts alumnes de graus que també es presenten a l'ESPAU. Com recordeu vosaltres aquell moment i com valoreu les circumstàncies en què es disputa, entre cometes, la selectivitat aquest any? Cristina.
8: Jo recordo molts nervis, no? Jo soc de Lloret de Mar i em va tocar anar fins a Girona. Recordo la meva mare ens va plantar allà 2 hores abans. I bueno, és veritat que la feina està tota feta, però si et va malament un examen, a mi em va passar, 2 exàmens em van anar pitjor del que m'esperava i vaig ser quasi la nota de tall per entrar a la carrera que volia, no? I això també és el problema que està passant ara, que al final no llegia la notícia que el 40% de les persones que no poden accedir a la carrera que volen perquè no hi ha places a la pública. Llavors això acaben relegades a esperar-se un any i repetir l'ESPAU, que Déu-n'hi-do també, o anar a la privada. I si les famílies no es poden pagar a la privada, això, per exemple, passa amb medicina. I a l'hospital només has de venir, a Can Ruti. Ens falten metges per tot. Necessitem professionals de la medicina. I no entenc com pot ser, no?, que les, no hi hagi... Bueno, suposo que és fruit de tots els anys de retallades, no?, a l'educació, que també passa per les
0: universitats. Per tant, partidària d'augmentar places.
8: I tant, sí, sí.
0: De fet, això ho reclamen, també des del col·lectiu d'infermeria, no?, que sempre...
8: Exacte.
0: O de llevadores, no? També sempre demanen que hi hagi més places també per determinats, determinats sectors, no?, on hi ha aquesta manca de personal. Màrius.
9: Bueno, jo crec que aquest any és una mica excepcional perquè els nervis habituals dels exàmens també les últimes setmanes o els últims mesos d'anormalitat també provoca un neguit. I, òbviament, el tema de que en alguns entorns doncs, avui hi hagi tot aquest problema de mobilitat doncs, també no ajuda. Però, en qualsevol cas, en la xerrada que t'ha fet el responsable, ho ha explicat molt bé. S'ha fet un gran esforç per modificar els exàmens. Avui no són uns exàmens només de tenir els conceptes bàsics, sinó també d'entendre...
0: Per rebre aquest model competencial, sí, no tan memorístic.
9: Normalment, jo estic en la part de ciències, però hi ha 2 parts. La primera és planifica la pregunta i, per tant, te la posa en context, cosa que abans no existia. Per tant, t'explico un problema. i aquest problema després el resols amb unes fórmules que abans només es feien memoritzant, sense saber per què servien. Jo crec que en aquest moment la conceptualització està molt, molt ben feta i segurament la gent no acaba de tenir la idea de l'esforç que s'ha fet perquè els exàmens siguin molt ben fets. No és un tema d'aprovar l'examen, perquè el 90% molts per cent aproven, sinó, tal com tu deies molt bé, el tema és de que la nota et serveix per entrar en un lloc que hi ha números clausos i, per tant, que et pot variar. De totes maneres, és veritat que tothom té al cap tres o quatre possibilitats que són del mateix àmbit i, per tant, doncs, sempre hi ha la possibilitat de començar i després anar-te modificant un cop passes a segon en àrees del mateix àmbit. Però, bueno, és veritat que és un moment fonamental perquè s'hi estan jugant, dient el futur. Abans era més senzill perquè només era el tema conceptual i la nota. Avui has de planificar molt més, perquè has de planificar si el que tu vols fer té sortida professional, si és un tema que encara que avui sigui sortida d'aquí 5 anys serà un cul de sac a nivell doncs, del treball pels canvis. Jo crec que...
0: Per l'erupció de la IA, també, entre d'altres, de quina manera podrà modificar aquest mercat laboral, no?
9: Segurament aquí tindran que fer màsters lligats en l'àmbit que volen fer i com la IA influirà, perquè això no han tingut temps de fer-ho. Ho explicava molt bé. Avui la IA els està ajudant molt a preparar les proves de pau, perquè, en el fons, com que hi ha unes estructures conceptuals molt marcades, la IA et pot donar una informació de tot el que s'ha preguntat en cada un dels àmbits i, per tant, els ajuda a preparar. Òbviament, està molt bé aquest any que hi ha un gran control sobre la part tecnològica, perquè havia sigut, en alguns casos, un tema bastant d'inseguretat pel conjunt, perquè, és clar, si n'hi ha un grup que paguen per tenir unes entrades tecnològiques, doncs això no és just. No?
0: Perquè hi haurà controls més estrictes en aquests exàmens per evitar l'ús de mòbils i altres dispositius electrònics, perquè ja s'ha sabut que sempre hi ha hagut aquesta picaresca i les noves tecnologies doncs, hi juguen un paper també important. No? Sobre les demandes, diguéssim, del col·lectiu docent, coincidint també doncs, amb aquesta selectivitat i amb l'afectació que té a grups de batxillerat, deia en Joan Chacón que els batxillerats estan massificats, deia que en moltes aules se supera la trentena d'alumnes i que això al final fa doncs, que no es pugui exercir un ensenyament, no? Una transmissió de sabers amb les millors condicions possibles. No? I per això deia que és important també el posar fil a l'agulla en aquesta remodelació del sistema educatiu. Eli.
7: Yo es que soy bastante crítica con el sistema educativo en Cataluña, lo he vivido de toda la vida y bueno, no avanza, siempre vamos como a rebufo y pensando a lo mejor en otros temas, ¿no? Más que en que eso es la mochila de los alumnos para tener una vida futura, tener un proyecto de vida, valerse por sí mismo, encontrar un trabajo, ser feliz, al fin y al cabo, trabajas 8 horas al día, con lo cual es muy importante que te vas a dedicar profesionalmente. Y yo creo que a los resultados tanto de PISA como dejan clarísimo que no lo estamos haciendo bien y que estamos poniendo esfuerzos hacia que la educación vaya cada vez peor, o sea, se ponen esfuerzos para entorpecerla más todavía en vez de tener soluciones claras. A veces me da la impresión de que en Cataluña lo que tenemos que hacer es encargarle a un externo que nos diseñe el proceso educativo, algo objetivo y algo que realmente vaya dirigido a favorecer el futuro de los niños, niñas, jóvenes que realmente necesitan vivir de eso en un futuro, porque es muy importante. O sea, gente frustrada, gente que saca una buena nota en selectividad, pero no entra en la carrera que puede. Bachilleratos que están a tope, orientaciones universitarias que realmente no orientan bien, porque no se ha estudiado bien si realmente lo que decías, qué carreras del futuro, por dónde distribuir. Al final lo que estamos consiguiendo es la masa laboral de todo un país. Para que todo funcione y que todos funcionemos como sociedad, ¿no? Es que es muy importante. Entonces, llevamos años y años y años y años que vamos cada vez a peor y da un poco de pena, ¿no? Que Cataluña tengamos este nivel de educación, que estamos en el suelo de todos los niveles, a nivel de España, a nivel de Europa. Es muy triste, se compara con otras ciudades, por ejemplo, como Madrid, y hay una diferencia de un curso entero, tanto en matemática como en comprensión lectora, como en ciencias.
0: Al que fa el nivel educativo.
7: Exactamente, o sea, es como si los alumnos de Cataluña estuviesen un curso por detrás, hubiesen repetido todos un curso. O sea, eso es así, es objetivo, no me lo estoy inventando, ¿eh? Pero que no puede ser, que no podemos regalar un año de nuestras vidas de los jóvenes así de esta manera. Yo creo que sencillamente tendríamos que, oye, todo el dinero que se dedica... encargárselo a una alguien externo, objetivo, de donde sea, y que lo ponga en marcha. Y el tema ideológico, político, lo que sea, pues que se mire por otro lado, pero que ostras, los profesores peleándose por unas demandas que tienen, el gobierno que no hace caso, demandas que no, es que no podemos estar en guerra con la educación de nuestros hijos, no sé.
0: Mm-hmm. José Luis.
10: Bueno, yo lamentablemente no sé lo que es la selectividad, porque vaig arribar a batxillerat. Uh-huh. I vaig estudiar, bueno, sempre he estudiat a l'escola privada, hice Barcelona després del Daula d'ell, però jo sóc un defensor a ultrança de lo públic, no? De l'educació, de la sanitat. I jo lo que no entenc és tantes reunions per arribar a un acord. És que no ho entenc, si la solució és tan fàcil, no? Si és una equiparació salarial, igual que vosaltres, no? Els mitjans de comunicació. No sé, remenat a la perdiu i per arreglar els temes, no? I a més és una situació complicada, ja només amb l'arribada del Papa, els transports i, clar, els estudiants, el que deia abans el company, no? No estan molt centrats a l'hora de fer els exàmens i pot influir, no? Al futur, no? Uh-huh. I, bueno, és que comparar Catalunya amb Madrid, no sé, aquí hem perdut molt de temps amb les retallades. Jo sempre he crescut amb la bilingüetat, no? Català i castellà, i mai he tingut cap problema a Catalunya. Si s'ha arreglat alguns temes per unes altres qüestions, però aquest no és el xip de la qüestió, sinó arribar a acords perquè la cosa funcioni, no? Uh-huh. Ja no a nivell local, sinó
0: a nivell... Deia el José Luis, si la solució és fàcil, no sé si és fàcil la solució a un problema que com a mínim és complex, no? Aquesta remodelació del sistema educatiu.
9: Però l'anàlisi de situació és molt clara. De totes maneres, deixa'm dir una cosa. Vull dir que jo vaig estar a Madrid analitzant PISA quan estàvem allà i era tot l'Estat, i el problema no és Catalunya, el problema és general, i per tant a cada regió tenen les seves coses, excepte Madrid, que és un cas que avui no toca analitzar-lo. Mm-hmm. Però sí que cal indicar de que en un moment en el que no hi havien modificacions, el dèficit estructural de Catalunya financer a nivell de l'Estat tenia una importància, però era relativa. Ara és clau. I és clau perquè passar de 6 milions a 8 milions en la que hi ha hagut uns canvis estructurals en l'educació per la diversitat, abans hi havia molt poca diversitat, avui hi ha una gran diversitat, i que les aules estan massificades, com ens hem explicat abans, uh-huh. i amb una situació de col·lapse financer a Catalunya, perquè les necessitats són globals, ho veiem per mantenir l'àmbit hospitalari que tenim, per mantenir el tema de la investigació, per mantenir l'educació, per mantenir un transport públic de qualitat, que ja veiem com està. Per tant, jo crec que a Catalunya se li han ajuntat una sèrie de coses que en aquest moment són difícils, que en el mateix moment se solucionin totes. És veritat que aquí hi ha responsabilitats històriques i també, no cal dir-ho, hi ha responsabilitats de l'Estat espanyol per arribar a aquesta situació. Per tant, és una situació més complicada, cal dir-ho fàcilment, que és només culpa dels mestres d'aquí, dels polítics catalans que no en saben. Per tant, jo crec que és un tema que sí que cal agafar-ho seriosament, perquè no pot anar a pitjor si no s'agafa. Les vagues l'únic que han fet és demostrar que hi ha un problema d'atenció dintre de les escoles i, per tant, que els polítics haurien de fer un esforç amb no desplaçar el tema a un tema purament laboral i de sou, sinó d'estructura. I en qualsevol cas, tots els partits haurien de deixar la part política d'instrumentalitzar el tema de l'educació. Ho dic pel català, perquè no és culpa del català que tinguem un problema, sinó el problema és de que ha sigut molt més complicat, i a sobre que hi ha més desigualtats. Hi ha més desigualtats perquè justament en els llocs que hi ha hagut més entrada d'immigració i diversitat i complexitat a les aules és on tenim més desigualtat. Evidentment no ho tenim en les privades de Catalunya, que estan equivalents a les de Madrid. Per tant, no és un tema educatiu ni de condicions, sinó és un tema de que han pitjorat en uns entorns determinats, i per tant, doncs, l'àrea metropolitana hi ha una problemàtica molt més gran.
7: Sí, yo lo que dices lo entiendo, ¿no? Pero por ejemplo, es un tema de financiación, cuando en Cataluña es la región de España donde más impuestos se pagan. Madrid, por ejemplo, educación dedica menos y tiene mejores resultados, pero si no queréis hablar de Madrid tampoco pasa nada, tenemos Castilla y León, tenemos Asturias, tenemos Cantabria, tenemos modelos de éxito, o incluso
9: tienen 2 millones de personas.
7: A nivel internacional también hay modelos de éxito que se pueden tener, o sea que el tema no es ideológico, el tema no es eso, el tema es ser absolutamente neutrales. No es que los profesores lo hagan mal, no es que tal, lo van a aclarar bien, es que el sistema no funciona, pero por una sencilla razón, porque no estamos teniendo los resultados que esperamos después de una gran inversión, después de un gran tiempo, después de una gran dedicación de los profesores. O sea, hay cosas que no estamos haciendo bien, y yo no creo que sea un tema puntual o lineal, sino creo que es un tema transversal de muchos aspectos, a nivel de sociedad, a nivel de valores, a nivel de muchas cosas puestas en la educación que no lo ha aguantado. Y bueno, yo llevo en todo esto y en consejos escolares y desde hace pues probablemente más de 2 décadas, con lo cual sé un poco también de qué hablo. Creo que tenemos que ser todos sinceros e intentar defender a nuestros jóvenes y el futuro que tienen, que es su vida, que tienen todo el derecho a ella, y ser lo más objetivos y neutros posibles, es lo único que estoy diciendo. Y no es cuestión de dinero, ya te digo, Cataluña es la región donde más impuestos se pagan, habría que racionarlos de alguna manera, ¿no? O invertirlos bien.
9: No l'entenc molt bé, però el tema és més complicat que tal com tu dius.
7: Per això ho dic, que és més complicat.
9: Que la conec molt bé, perquè el sistema universitari, i per tant el tema que estem parlant avui de batxillerat, el conec, no tenen el mateix problema, perquè és un entorn estructurat. Per tant, no hi ha aquestes variacions, que en molt poc temps... No hi ha hagut una immigració com hi ha hagut aquí.
7: En Madrid sí, en Madrid hay muchísima inmigración.
9: En Madrid te he dicho que no lo podemos hablar, porque si no entraríamos en un tema económico que no quiero discutirlo hoy, de desigualdades. Las universidades de Madrid, si quieres hablar de Madrid, están enfadadísimas con el gobierno de Madrid, que únicamente... aprueba todo el ámbito universitario privado en contra del público, bueno, y baja los presupuestos. Por tanto,
7: Marius,
9: ¿cómo no quiero hablar de este tema?
7: Marius, yo no estoy hablando de ideología ni de política, estoy hablando de resultados, sencillamente.
9: Estoy hablando de resultados.
7: Y hablo hasta
9: los resultados van a depender del dinero que se dedica. Y el dinero que dedica Madrid a la universidad pública es inferior que el que le tocaría. Y por tanto, en este tema no quiero discutirlo. En Cataluña, por suerte, tenemos un sistema estable entre la pública y la privada, y en la que hay un acuerdo completo de funcionamiento entre la pública y la privada, y que hay un buen equilibrio entre la dedicación de fondos públicos a las privadas en el ámbito de la investigación, es un entorno que es un oasis que no hay que
7: tocar. Pero no estamos hablando de universidades, hablamos hasta la universidad precisamente. Marius,
9: sí, de acuerdo,
7: si no es que yo no me quiero ir del tema, pero
9: te indico de que Cantabria no tiene problemas de PAU, porque no hay el problema que ha habido aquí de
0: una explosión demográfica.
7: Pero por eso te pongo Madrid de ejemplo, porque es comparable, hombre.
9: No, porque no tenemos los fondos adecuados para este incremento.
7: Ojalá hubiese una PAU igual para todos los jóvenes de España, porque sería más igualitario y todo el mundo tendría las oportunidades. Eso sería una maravilla, hombre.
9: Es un centralismo.
7: La igualdad de oportunidades a mí me ha gustado muchísimo.
9: Es un centralismo que no tiene
7: muchísimo.
9: Sentido hoy día. No, esto no lo hace ningún país de Europa.
7: Pues habría que preguntar a los jóvenes de España a ver qué es lo que quieren.
0: Vinga, anem cap a una altra qüestió, perquè hem parlat també d'aquesta incidència que la visita del Papa pot tenir a les PAU, i precisament ahir visitava per primera vegada un pontífex al Congrés dels Diputats, on es dirigia també de tota la plana política. Avui fent un repàs una mica a la premsa, i encara que ho tractem de manera molt breu, sí que m'agradaria posar damunt la taula algunes de les qüestions que va citar el Papa Lleó XIV. Per exemple, va rebutjar la prioritat nacional, esmenava el rearmament d'Europa, també amb aquesta està de Madrid, posterior a Catalunya, i que després ja sabem que viatjarà fins a les Canàries, doncs també demanava una mirada humana en la gestió de la immigració, com ahir també teníem ocasió d'entrevistar aquí al Badalona Matí el Cristóbal López Romero, que és arcabisbe de Rabat, criat a Badalona, concretament al barri de Sant Crist, que també va tenir molt clar que es referiria també a aquest fenomen migratori, que deia que no s'havia d'utilitzar. També va fer referència doncs, a l'avortament, va qüestionar el dret a l'avortament al Congrés i va demanar protegir la vida des de la concepció. També va fer referència a l'eutanàsia, posicionant-se en contra o qüestionant el dret a l'eutanàsia. Una mica, quina és la lectura que vosaltres feu d'aquests temes que va tractar ahir el Pontífex al Congrés dels Diputats, i també tenint en compte, doncs, que hi ha també entitats atees que s'han qüestionat, diverses associacions laiques atees que s'han qüestionat també la visita del Papa a Lleó XIV amb, doncs, la destinació de dinar públic que se n'hagi pogut fer.
8: Jo, la veritat és que a mi em va sorprendre molt que en un estat com se suposa que és aconfessional, que és l'estat espanyol, no?, que es rebés al Papa al Congrés, que tingués una ovació de 7 minuts per part de, no?, dels diputats, les diputades i els ex presidents. A mi no em va deixar de sorprendre, perquè en aquest estat al final són milions de persones que o bé no són catòliques o no són creients. Llavors costa d'entendre, perquè a més ell es va presentar no com a cap d'estat, que aquí podria tenir un sentit, sinó com el pastor de l'Església Catòlica. I d'altra banda, el discurs que va fer, també que vingui a, no?, una estructura, vull dir, que vingui a criticar no, l'avortament, l'eutanàsia, que són grans fites de la lluita democràtica en aquest país, per part d'una estructura tan jeràrquica i tan poc democràtica com és l'Església Catòlica, home, a mi la veritat em xirria una mica. D'altra banda, sí que vaig trobar bé, no?, que va fer, al final va ser una mica una bufetada ideològica a totes les polítiques inhumanes que està fent la dreta i l'extrema dreta, no?, de la deshumanització de les persones migrades, no?, que aquí tenim, vull dir, que el viol, no sé com devia sentir-se, no?, però aquí hem sentit, no?, el viol parlant de les persones migrades amb un tracte completament deshumanitzador, no?, parlant de salvatges, parlant de, no?, llavors, bueno, a mi veure que, no?, que una es parla tan obertament i es critica totes aquestes polítiques que es fan per la gestió de la immigració, jo ho vaig trobar bé, això sí, però em xirria bastant.
10: Jo, l'arribada del Papa, què vols que digui? El Congrés dels Diputats, darrerament, semblava una olla de grills, no? Tothom barallant-se, ja, no? Arriba el Papa i tothom ja... El que diga el Papa, tu. Amén. Inclús gent d'ideologies que no són els afins al Papa, donar-li la mà. O sigui, jo és que... Jo al·lucino amb la doble moral i la doble, i no sé, i el paripé aquest de... Que, bueno, que sí, pot ser que vingui el Papa com a cap d'estat, que rebi 7 minuts d'ovació més que el rei, que quan va instaurar la democràcia. Jo al·lucino. I avui arriba a Barcelona i els veïns de la Sagrada Família, que estan farts de pagar impostos, farts de que passi la marató i farts que passin els turistes i de tot, es blinda la ciutat. No hi ha drets, no sé si pot sortir la veïna aquests dies, quan arribi el Papa, no sé, hi ha coses que...
0: Et sembla que se n'ha fet un gran massa d'aquesta visita?
10: Sí, jo crec que sí, i la ciutadania de peu no està per aquestes coses. Tu vas a un passeig, a un bar, a unes tendes, o a un bloc de pisos, o a un barri, i jo crec que estem parlant d'altres temes. Crec que jo, és la meva opinió.
7: Pues no sé, però la ciutadania somos todos, jo crec, no?
10: Sí.
7: Más de 1.200.000 persones en Madrid para la misa del Papa, jo crec que són 1.200.000, no són extras, no és gente pagada, no són sueldos, són persones...
10: Jo això no lo critico.
7: No, però me refiero que probablemente cerca de la Sagrada Família també hi haurà mucha gente que no sé si les has preguntado a todos, bueno. Però són... después de más de 1.200.000 personas que estuvieron allí, yo creo que después ni se quemaron ningún contenedor, ni hizo nada,
10: si
7: la calle
10: no
7: limpia, no, pero quiero decirte que el derecho a manifestación, el derecho a reunión está contemplado, bueno, por la Constitución, claro. y evidentemente cuando se da un permiso, la Protección Civil, Guardia Urbana, Policía tiene que poner medios para que todo sea no haya problemas. Y la verdad es que no ha habido ningún problema y todo está perfecto. En Barcelona tampoco tiene por qué haber ningún problema, todo lo contrario. Entonces sí que es verdad que yo creo que es un Papa que ha venido a sorprender bastante, ¿no? Porque
10: sí, de hecho,
7: le
10: ha puesto los pies a Donald Trump, sí.
7: Los siete minutos de ovación en el Congreso de los Diputados, yo la verdad es que me quedé helada. De hecho, estuve mirando a ver todo el mundo aplaudió, todo el mundo, con todo lo que había dicho. Él viene a decir la doctrina de la Iglesia. Él no viene a con un programa electoral, él viene con una doctrina que es de la Iglesia Católica. Si eres católico, pues la sigues, si no eres católico, pues tal. Evidentemente que todo el mundo tiene derecho a opinar una cosa u otra, no pasa absolutamente nada. Pero él viene a decir, pues, la verdad de la Iglesia Católica. Los católicos, yo soy católica, pues me parece muy bien,
10: me parece
7: fantástico.
10: Bien, yo también soy católico.
7: Entonces, me hace también, por decir algo, ¿no? Me hace mucha gracia que todos los que no son católicos o los que están en contra del Papa, de la Iglesia, pues entonces cogen de la parte del discurso lo que les mola y lo que no les mola,
10: no es que
7: pues
10: estemos
7: que no.
10: En contra de la Iglesia. Jesucristo dijo, levántame la piedra y allí me encontrarás. No hace falta tanto protocolo.
7: Pero eso es lo que tú dices.
10: A eso me refiero.
7: Pero escúchame una cosa, a ver si me explico.
10: Que no que esté en contra
7: la Iglesia,
10: que venga el Papa y que venga la mamá,
7: si quiere. La Iglesia no es que tenga unas normas, la Iglesia es la Iglesia. Si no pasa nada, no tiene por qué ser todo el mundo católico. Pero el que lo es, pues cumple unas normas y ya está, si no hay problema. Y las interpretaciones las hace la Iglesia, o sea que no es dado a interpretación, o sea, es que es una cosa que es así, no pasa nada. Quien quiera serlo lo es y quien no quiera serlo no es. La libertad es de todos todas las personas. O sea, claro. Pero yo estoy muy contenta, yo creo que es un buen discurso. Y en cuanto al tema de la inmigración, es que siempre estamos en lo mismo. Es que ¿quién está en contra de la inmigración? Es que hablamos de la inmigración como si fuese... Que quien está en contra de que una persona venga de forma ilegal o una persona venga a delinquir a otro país, parece que esto signifique que se está en contra de la inmigración. No es verdad en absoluto. La inmigración es un fenómeno que ni es bueno ni es malo, es un fenómeno. Como se haga, está bien o está mal. Una persona que va a otro país, al que sea, no me importa. Y de donde sea, no me importa, y va de una forma legal a trabajar, a tener un proyecto de vida, a cumplir con las normas que hay, me parece de narices. O sea, ¿a quién no le va a parecer
10: el
7: de narices?
10: La inmigración es tanto tienes, tanto tienes, tanto vales.
7: El problema es cuando... No, esto no
10: porque
7: es verdad.
10: Si hay un ahí entre...
7: ¿Tú crees que es así? ¿Eso es como tú ves la inmigración?
10: No.
7: Pregunto,
10: entre los containers, ¿ves? No, esto es un mono. Pero si ves un árabe bien vestido en Marbella, entonces es un árabe.
7: Pero yo creo que eso es un tópico, ¿no? Y que no beneficia... Pero no beneficia en nada, porque no es verdad. Yo creo que las personas, el Papa lo ha dicho, ¿no? La dignidad humana.
10: Hombre, claro.
7: Las personas somos lo que somos por nuestra dignidad humana, claro. Por nuestra bondad, por nuestro respeto al vecino, por el amor a los demás. O sea, al final no nos definimos por la vestimenta ni por lo que tenemos,
10: exacto,
7: sino por cómo somos.
10: Engañas,
7: cómo somos, los valores que tenemos y cómo respetemos a los demás, yo creo, ¿no?
10: Sí.
9: Pero yo creo que una cosa és tenir un estat confessional, que és el que tenim, i l'altra és tenir una tradició catòlica a Espanya que es posa de manifest en molts llocs, no només a Madrid, que és el que he indicat, o a Andalusia, quan hi ha, diguem, activitats lligades a les tradicions i a les creences. És veritat que a Madrid hi ha un nucli molt gran de població, no només catòlica, sinó, diguem, fortament... que utilitza, diguem-ho així, les misses i les activitats normals, perquè no només és per història, sinó per creença, n'hi ha molta. El tema de la trobada al camp del Bernabéu va ser excel·lent. La idea de que el Papa no només anés a fer una xerrada, sinó que fes una sèrie d'accions, una d'elles molt important cap als malalts, i fonamentalment els malalts de l'ELA, que són un problema importantíssim també d'esforç i de lluita espiritual i material, doncs és evident que va funcionar molt bé i no hi ha cap mena de problema. La pega que hi ha és que la figura del Papa a nivell mundial sí que és com una bàscula, una balança d'equilibris entre els problemes que hi ha en aquest moment. Jo crec que cada papa, i ja recordo la meva època, Joan XXIII, però han passat 50.000 que han fet accions importants d'avís, i avui el que el Papa està fent és dos avisos. A l'avís de la tecnocràcia, que és un govern de la tecnologia que està manant i que a través de la IA ho ha posat en problemes, i per tant jo crec que aquest és un esforç que cal veure's des del punt de vista fins i tot no religiós, com un avís. I la segona és l'avís al tracte deshumanitzador que en aquest moment s'està movent i que està influït per segons quines persones que tenen un cert interès. Bàsicament, doncs, el grup d'en Trump, doncs, ha sigut un exemple, però n'hi ha altres. La resta està en el món de les creences, i per tant parlar de que els catòlics, doncs, lo de l'avortament i no plegat, amb aquest tema es parla clarament pels catòlics i parla per la seva gent, per tant no li hem de donar més importància que està fent el seu paper. El que em preocupa més és que la visió que van aplaudir, que és una visió equilibrada, humanista, intel·ligent, ben preparada i global, que explica realment els problemes que hi ha avui, no està equilibrada amb l'òrgan de governança de l'Església Catòlica a Espanya, que és capaç de manifestar-se en contra d'un govern i dir que s'ha d'anar a eleccions per tenir-ne una altra. Perquè aquesta és realment, són dos mons diferents de l'Església Catòlica. Mm-hmm. Una amb una certa responsabilitat i intel·lectualitat, i l'altra que sembla que no hi ha hagut una evolució. I per tant, no vull entrar en detalls, però és evident que això és un tema objectiu que ho tenim en els estudis, en els diaris. I els que han preparat aquesta visita és clarament aquest grup. Grup que, evidentment, igual que la política espanyola està molt dirigida a una anticatalanitat, ha influït clarament perquè la visita a Catalunya, en lloc de ser una festa com la que va ser a Madrid, sigui un tema polititzat i que tindrem problemes fins a l'últim moment per veure si realment el discurs està preparat per entendre la problemàtica de Catalunya en aquest moment.
0: Ens queden pocs minuts, això m'ha canviat de tema, perquè coneixíem ahir també que la justícia ha arxivat la causa oberta per l'actuació de l'Ajuntament de Badalona, pel que fa al desallotjament de l'antic Institut B9, tema amb el qual doncs tancàvem aquest 2025 i iniciàvem el 2026. Segons el consistori, la resolució considera que el govern municipal, que encapçala Xavier García Albiol, va prestar l'atenció adequada a les desenes de persones que van

0: l'Albiol, perquè jo crec que hi haver-hi molta gent en aquesta ciutat que ens vam sentir avergonyides durant tot aquell temps, de com es va portar tot, d'avergonyides de ser de Badalona. I això no ens ha de passar. O sigui, és tristíssim. Jo recordo Xavier García Albiol esperant els veïns i les veïnes per no deixar passar una furgoneta de la Creu Roja que portava a persones a dormir en una parròquia. Això és de deshumanització.
1: Jo repito, la juez dice que se les prestó la atención debida y se prestó la atención debida y se acabó con un problema que llevaba años enquistado allí, donde había muchísimos problemas, mucho más gordos, muchos, no había provocado Xavier García Albiol, ni muchísimo menos. Y Albiol lo que hizo fue el mandato de los vecinos. Había que sacar a esa gente allí y se sacó. Y ya está, y nada más, y punto. Y lo que estoy diciendo yo es la hipocresía de los que siguen a la izquierda, que resulta que en Barcelona ocurre exactamente lo mismo y hay acampadas por todas partes y hay una de miseria brutal y nadie dice nada. Solo es un tema político, solo es un tema de poner en la diana a Javier García Albiol, punto, y nada más. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa.
2: Pero el más de
1: la humanidad ya se hizo, porque no ha habido ningún problema más. O sea, esas personas están donde estén, se les ha dado las ayudas que tienen que quedar, sí. Y ya está. Se abrieron una ayuda. Vinieron, creo que, no sé si ninguna persona la primera noche, la segunda persona, ocho personas. O sea, es que no se utilizan las ayudas cuando se ponen a disposición. Tampoco se utilizan. Con lo cual, hay una hipocresía y no se puede montar todo un ataque a personal, al alcalde, pues utilizando argumentos que son hipócritas y que se caen cuando muchísimo peor se hace en una ciudad gobernada por un socialista y
0: estem,
1: no se ataca.
0: Estem acabant la tarda.
2: Però has de reconèixer que aquest tema es podia haver solucionat abans, la imatge de Badalona...
1: No és perfecto, i el problema que havia no se puede solucionar de forma perfecta. Vale. Entonces, es lo que hay.
2: Pero a mí no consta, creo que yo no escucho a Badalona, que surti sempre a Badalona per temes d'aquests.
1: ¿No te gustaría vivir al lado de un asentamiento con 400 personas?
2: Yo mismo al costat, yo mismo a la proca. Que yo mismo a la proca.
1: ¿Y estabas contento?
2: No, la imatge de Badalona no era la que jo...
1: Pues ya está, nada, es que al final los gobernantes están para...
2: Pero podría haber solucionado de una otra forma.
1: No había otra forma de solucionar, lo siento. No, es que no la había, de verdad.
2: Si no hay más forma...
1: Pues no la había.
0: Ens queden dos minutets de tertúlia i aprofitant que el Màrius és avui aquí a la taula, m'agradaria també preguntar-li, no, per la seva vinculació amb el campus Torribera, doncs pel fet que l'àrea metropolitana de Barcelona hagi posat en marxa l'Observatori del Sistema Alimentari Metropolità. Ho dic perquè aquesta és una nova plataforma que permetrà fer una radiografia dels aliments que es consumeixen i que es produeixen en entorns metropolitans, que a més podrà també evidenciar aquesta pèrdua de sol agrari i posar xifres a les desigualtats socials també que es generen a partir de l'alimentació del dret o de l'accés a l'alimentació. Com pot repercutir això en la millora, diguéssim, d'aquesta qüestió, no?
3: Jo crec que tothom té clar que l'entorn de l'àrea metropolitana nord i Badalona en particular té un entorn biomèdic de referència que ens dona una informació i ens ha ajudat molt en èpoques com per exemple el Covid o amb altres, i que en canvi a Santa Coloma hi ha un entorn d'investigació i de coneixement de l'àmbit alimentari que no estava aprofitat. Per tant, jo crec que és molt bo aquest observatori, perquè gran part de l'àmbit de salut, gran part dels resultats educatius venen donats pel tema de l'alimentació, i el que hi hagi un orga i per tant uns experts que parlin d'aquest tema i puguin ajudar a tenir informació real de com pot influir, jo crec que és un fet important que s'estava demanant feia temps i que finalment ha passat, i per tant jo crec que és una bona notícia, a més indicant que es produeix en un moment en què Santa Coloma i el campus d'alimentació de Torribera i tot l'àmbit de Torribera està de festa aquest any, perquè des de setembre, quan tornem, fins al mes de gener-febrer, se celebra el centenari de la primera pedra de la clínica mental de Santa Coloma de Gramenet, que, si un dia en podem parlar, va ser un dels projectes innovadors en l'àmbit de salut mental, quan tota la societat despreciava els que deien bojos i els tancaven i els hi feien accions coercitives i de violència, i va venir una nova tendència més científica, més neurològica, en què era una malaltia que es podien observar i separar, i per tant jo crec que és un punt important
0: coincidint amb aquesta efemèride.
3: I que ho tenim a prop de casa, que és molt important.
0: I tant. Doncs moltíssimes gràcies a tots quatre avui per haver-nos acompanyat a la tertúlia, que vagi molt bé. Tanquem aquesta tertúlia encara amb la ressaca del Primavera Sound, perquè avui volem també posar de manifest la que va ser segurament l'actuació sorpresa d'aquesta edició i que van a càrrec d'Olivia Rodrigo. De seguida tornem amb més informació també local. Fins ara.
4: Gràcies. hate to give the satisfaction asking.